0: que hi està tot col·lapsat, les cloaques, tot peta, és un desastre.
1: I esto era un embalse, era una piscina. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
2: Continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb i Gàtova, al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les tasques d'extinció evolucionen favorablement i l'objectiu és estabilitzar-lo ben aviat. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. Aquest dissabte, la dona més vella de Catalunya ha arribat als 112 anys. És Carme Noguera, que va néixer el 22 d'agost del 1914, coincidint amb l'inici de la Primera Guerra Mundial. Originària d'Olot, només té una setantena de persones davant seu al rànquing mundial de longevitat. I el Catllà, el tarragonès, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història, amb 12 construccions de gamma extra, 10 d'elles descarregades. Indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques han esgotat les quotes assignades pel 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Ribà.
3: Només una de la vintena de barques de l'arrossegament del port de Vilanova encara pot pescar gamba vermella. La resta ja han pescat tota la quota que la Comissió Europea els deixa pescar aquest any, un màxim de 730 tones. A les 3 de la tarda tornen a port les barques d'arrossegament. La tripulació de l'avi Salvador deixa al moll les caixes de peix, on no hi veiem gambes vermelles, com ens confirma el seu patró, Marc Pons.
4: No, gamba cap, no en portem. De fet, hem acabat la quota, nosaltres la vam acabar ja fa un mes i mig. Naveguem per sobre, però clar, de fet l'anem esquivant. Anem a treballar esquivant la gamba.
3: Per final d'any es reserven un 10% de la quota per poder tenir gamba vermella per als àpats nadalencs. Els pescadors es queixen que mentre ells no poden pescar, aquí arriben gambes d'Algèria o del Marroc.
2: Esports, l'Espanyol ha perdut contra el Madrid per 1-2 amb un gol decisiu del jugador del Madrid, Carlos Espi, al temps de descompte. També a primera aquest dissabte, Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0. Aquest diumenge el Barça juga al camp de l'Elx. El tècnic Hansi Flick ha explicat que Cancelo estarà disponible pel partit, mentre que Rodri encara no està a la convocatòria. A segona divisió, el Sabadell jugarà aquest diumenge al camp del Castelló a partir de les 7, i el Girona ha anunciat el fitxatge del jove central portuguès Mauro Furtado. I el Barça de bàsquet ha anunciat aquest dissabte el fitxatge de l'aler pivot John Macundo. En ciclisme, Tadej Pogacar guanya la primera etapa de la Volta i és el primer líder aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Monasque.
5: Fins aquí les notícies.
6: The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
7: Catalunya Ràdio presenta Rècords. El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport.
8: Que m'ho va dir el seleccionador a la cara. Tu t'ho mereixen els jocs.
7: Rècords.
9: Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
7: Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio.
10: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
11: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que vale. Diem els catalans.
10: Tornen els draps bruts.
12: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
10: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
7: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
10: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.

0: Festa de Fusta, amb Miqui Puig.
1: Torna, com tornen les orenetes, la pista de fusta, i torna cada tarda de dilluns a dijous. Miqui Puig, els Plata et diu hola, des de l'FM Dicat, a les 8, de 8 a 9. Si ens sents el cap de setmana, és una repetició. Gustosa com la mateixa emissió del dia. Els que tenen més cuques a migdia es baixen el podcast. Els que teniu l'aplicació per mòbil o tauleta sou savis, perquè porteu tota l'emissió Dicat. Tots els programes, tots els professionals, tot l'amor d'una emissora que ha fet 20 anys. Portem 20 anys a les zones, repartint bon. Humor bon. Talante. Tarannà, que en diuen, i música brillant.

Si tens amics que fan cançons boniques, tan alegres, i vols difondre-les, que sonin i que les conegui la gent, es diu Jorge, té l'àlies de Tortel, i aquest és Tongwen, una de les peces d'un àlbum que és a punt de sortir, que es dirà Los Espíritus. Les maneres de començar són distintes, sempre sabeu que vaig de menys ball a més ball, però la bellesa sí, és innegociable. Ets a Pista de Fusta, un programa artesanal fet per Miqui Puig, els plats i la panxa. Kyoto, Little Axe, una destral petita sempre ve.

de la veu de Kyoto parteix del sou i s'amplia a registres curiosos. Portem ja dues cançons per arrencar amb arranjament de corda. Luxe Dispendis.

0: Quindi es troben, venen a casa, venen a la pista.
1: Pista de fusta, la secta. La secta del ball. Pista de fusta, ara de dilluns a dijous al mateix Batcanal de sempre.
0: La pista no s'esgota. Head H, That Thing with the Rabbit. Més música bonica. El contramaluc, calmada, perquè arribi després l'èxtasi de la festa. Make some noise right now for the voices in your head.

sim ou não? Feel the Real nos presenta uns Fuckers no seu disco Homo. Diferentes, distintos e que m'agraden. Us en recordeu que vam parlar d'un artista novell anomenat TKG? Té més cançons, Rivera Razones.

0: Recorda quan es faci famós que la pista de fusta el vam punxar. Ens ha passat amb algun artista que els hem punxat. Llavors han començat a escalar i no han volgut fer un DJ convidat per nosaltres.
1: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT. No es diu. Pista de fusta, amb Miqui Puig.

Jordan Living Good diu que viu una bona vida. Aixeca roda amb aquest prototype i diversos gèneres. Des del rap de Texas al UK Garage queden col·lisionats. La pista no s'esgota. Avui estic passant-m'ho molt bé. Anava a dir teta.

Quin tros de cançó s'ha marcat Made in May, tornant al pop, tornant al meravellós món del ball. I això, ojo al dato, crec que és de les coses més boniques que sentirem avui.

0: peça de ball que barreja fins i tot guitarres grunys. Ens ha de cridar l'atenció, sí o sí. Boy Amor sempre busca camins que van al mainstream, però que sempre tenen un toc molt especial. La veu de Peter Chang en aquesta immensa We Could Be Something és ja favorita instantània. Ets aïcat a la ràdio inquieta. Ets a la pista, a dins, al bell mig.
1: Music is the answer to your problems. Keep on moving, then you can solve them. If you feel that you can't take no more and your feet are headed for the door, music is the answer.
2: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
0: La central del ball en necessita. I quan em dieu que una cançó us agrada, torna. David Bay i aquest Out the Function, gravat per el segell Toytonics, és d'aquell ball que només ens pot fer millor si somriure.

0: Contra. Així és aquesta cançó, The Function. David Bay des del segell, Toy Tonics, amb una d'aquelles peces que ja porto a la meva maleta de sessions, a les pistes de fusta que farem aquest estiu a l'aire lliure. Aquells balls de tarda, de migdia o de vespre, on te'n vindràs a dir: Miqui, gràcies per la pista, i jo us diré, gràcies a vosaltres per ser pista de fusters. Tinc una tarda plena, Andrew Malé, What We Need. Una mica de ritmes trencats, però quan entra el bombo, t'agafa per l'entrecuix i ja no et deixen.
1: Pista de fusta, la pista que no s'acaba mai.

una peça que funciona, un Andrew Mellon, que té claríssim de què va això, de què és el joc, What We Need, un sampler de ritme que va fent el tall, unes veus que es colen i un baix poderós no. El següent etapa, ets a la pista de fusta i ara tinc preparada una peça que des de que va arribar em crema els dits. Es diu Elevator Music. Ja ho saps, aquella broma que tota la vida s'havia fet amb músiques que eren d'ascensor i deien que no eren tan bones com d'altres. Signat per Triangle Man. Aquesta peça és addictiva, per lo senzilla i tendra que és.

0: després del Mare de Déu Senyor arriba el Quim va parir. Senzillíssim, la línia de piano rodés, un orgue que fa el contrapunt i un ritme absurdament trencat i absurdament addictiu. És el més nou de Triangle Man. Després de Pur Martini, un altre avançament del seu àlbum és aquest Elevation Music. I Mare de Déu Senyor, si tota la música d'ascensor ha de ser així, tanqueu-me dins. Us tanco a la pista, us tanco en ascensors. Intento sempre que el vostre cap s'escapi de la rutina diària. L'emissió es diu Pista de Fusta, passa la millor emissora del món, que és ICAT. I només necessita de la vostra imaginació per ballar sota les llums de neó.
1: Pista de Fusta Dance Club.
2: De dilluns a dijous a les 8 del vespre.
1: Miqui Puig als plats.
2: Benvinguts. Balleu, balleu amb Miqui Puig al Pista de Fusta.
1: Jo també ballo Pista de Fusta.
0: Diuen que és l'última discoteca al planeta Terra. Signem Mar Novo, i si ha de ser l'última, ballem-la.

0: Acabeu d'assistir al naixement d'un hit instantani, Last Disco on Earth. Són brasilers, no podien ser del lloc més. Es diu en Mar de Novo. I tu ja t'has enganxat.
1: Tots a la pista. Miki Puig als plats.
0: Torna. Una altra de les llegendes de Chicago que com més anys passen, més fi inspirat està. Mr. Fingers, The No Disco. When You Need Me, amb Brianna. Quin tros d'àlbum.

What You Need Me. Brianna, posant la veu en aquesta peça de Mr. Fingers, Leave Your Mind. Així ens diu l'àlbum del mestre de Detroit, editat en el seu segell. I de veritat, es fa gran, però la seva música cada cop és més necessària, com és necessària la vostra presència cada tarda aquí, quan la tinc. Dono gràcies. Gràcies per venir, per triar la pista com el lloc d'escape. Cada tarda a les 8, sempre en digital. I a les festes, veiem-nos pels puestos, abracem-nos i diguem que ens agrada la pista. Pista de fusta us estima. Demà hi tornem, amb més ball, amb més mandanga sònica. Sigueu feliços, balleu. La pista no s'esgota.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Els bombers treballen aquesta matinada per intentar estabilitzar l'incendi que va començar dijous a Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Les flames han obligat a desallotjar un miler de veïns. Aquest és el cinquè gran incendi al País Valencià d'aquest estiu. De les 630 hectàrees cremades, el 62% pertanyen a Sogorb i el 38% a Gàtova. Les hores centrals d'aquest dissabte han jugat a favor de les tasques d'extinció i el director del Centre de Comandament Avançat, Fernando Kindelan, ja ha pogut parlar d'evolució favorable.
2: Hemos salvado el periodo de tiempo en el cual el viento podía reactivar cualquier tipo de punto caliente y de momento seguimos trabajando todos los efectivos para consolidar todo este perímetro que todavía sigue caliente.
1: Més notícies. Els municipis afectats pels aiguats de la matinada passada han treballat durant tot aquest dissabte per treure l'aigua i el fang de carrers i cases i fer recompte dels danys materials que han causat. 9 persones continuen hospitalitzades. Una d'elles han estat crític. Les principals afectacions han estat a la Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. Alguns veïns expliquen que s'han sentit sols i que fa temps que demanen als ajuntaments que millorin les condicions dels barris on viuen, sobretot el clavegueram. L'Ajuntament de Barcelona porta a la Fiscalia la concentració del moviment d'extrema dreta Save Europe Act, que hi ha hagut aquest dissabte a la tarda a la capital catalana. Ha plegat un centenar de persones i, segons la Guàrdia Urbana, s'hi han sentit proclames racistes i xenòfobes que podrien constituir un delicte d'odi. Raquel Gil és tinenta d'alcaldia de la capital catalana.
3: El que farem ara des de l'Ajuntament és posar en coneixement de la Fiscalia pels delictes d'odi algunes de les manifestacions que han fet aquestes persones en contra de la immigració o de caràcter xenòfob que entenem poden constituir delictes d'odi. I això és una qüestió que ni volem que passi a la nostra ciutat ni estem disposades a normalitzar.
1: La manifestació antifeixista que s'havia convocat per fer front als ultres ha tingut molt més seguiment, amb uns 400 participants. Quan falta un mes per les eleccions legislatives russes, Vladimir Putin assegura que mantindrà la guerra a Ucraïna fins a aconseguir la victòria. De fet, vol centrar la campanya en aquesta idea, malgrat la complicada situació econòmica del seu país i l'oposició creixent entre la ciutadania. El primer ministre del Canadà, Mark Carney, anuncia represàlies a partir del 8 de setembre contra els Estats Units, dòlar per dòlar, pel fracàs de les negociacions comercials amb Donald Trump. Així ha expressat la seva disconformitat amb Washington.
4: Els darrers dies els Estats Units han proposat noves condicions econòmiques injustes que soscaven els beneficis nets pel Canadà i han qüestionat la fiabilitat de qualsevol acord. En resum, demanen massa i ofereixen massa poc.
5: They asked too much and they offered too little.
1: Per primera vegada, el sector agrícola no disposa de productes fitosanitaris efectius per combatre l'aranya roja del panís, una plaga que pot causar pèrdues del 50% de la collita. Ens ho explica des de Bell-lloc d'Urgell, Alba Amor.
6: Cooperatives de les comarques de Ponent treballen colze a colze per buscar tractaments substitutius a la abamectina, el principal producte utilitzat per combatre l'aranya roja i que la Unió Europea prohibeix aplicar al camp des del 2023. Sense autoritzacions excepcionals per part del Ministeri d'Agricultura, com les dels darrers dos anys, professionals del sector han impulsat proves experimentals amb fitosets, uns àcars depredadors, ho explica el cap de producció d'insectes d'Agronatur, David Valverde.
7: L'insecte s'instal·la, es reprodueix i es va alimentant primer dels ous de l'aranya i després, quan ja disminueix la quantitat d'ous i la quantitat de població de depredador creix, es va alimentant cada cop més de les fases nimfals i les fases adultes de la plaga, mantenint un nivell per sota de l'umbracle sempre de plaga. Sempre n'hi haurà, però mentre hi hagi depredador, la plaga no creixerà exponencialment com creix si no hi ha depredador.
6: Participa en el projecte el Centre de Recerca d'Agrotècnia de la Universitat de Lleida, l'empresa Agronatur Biocontrol i l'empresa Agronèdia.
1: Esports, l'Espanyol ha perdut contra el Madrid per 1-2. També a primera aquest dissabte, Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0. Aquest diumenge el Barça juga al Camp de l'Elx. El tècnic Hansi Flick ha explicat que Cancelo estarà disponible pel partit, mentre que Rodri encara no està a la convocatòria. Aquest de segona divisió, el Sabadell, jugarà aquest diumenge al Camp del Castelló a partir de les 7 i el Girona ha anunciat el fitxatge del jove central portuguès Mauro Furtado.
0: Fins aquí les notícies. Avui torna la Lliga per al Barça i també juga el Tot Gira al Sabadell.
8: Segona jornada per al Sabadell en la tornada al futbol professional.
0: Després de l'estrena al Molinón, avui torna a jugar fora de casa.
8: Des de Castàlia a les 7 de la tarda, Castelló-Sabadell. Dos històrics cara a cara de nou al futbol professional.
0: Amb la narració de Francesc Ripoll i l'anàlisi de Carles Fiter.
8: Tot gira. Avui a les 7, Castelló-Sabadell. Abans de la TDT de l'Elx-Barça.
0: Ha tornat la Lliga. Ha tornat el Tot Gira. Amb David Clopés.

0: Catalunya Ràdio i ICAT. Units per la música. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu us guard, amigues i amics celobertaires. Un dia més des de ICAT, dedicat a les cantants empoderades, arriba l'hora del cel obert. Sí, amigues i amics, ja fa temps que diem aquí al cel obert que la nova saba que oxigena l'escena musical contemporània té nom de dona. Per fi, aquesta espècie de xacra testosterònica que empastifava el rock ha anat aclarint-se a base d'artistes que lluiten contra la discriminació i el sexisme amb la millor de les armes, amb el seu talent. I avui en volem portar una d'aquelles que ens té el cor robat. Una dona contradictòria, valenta, políticament incorrecta i meravellosa. Es diu Lily Allen.

passi pales, nen. Jo no sé si hi ha alguna cançó més esquinçadora que aquesta peça de l'últim disc de la Lily Allen, el Western Girl. Aquest pussi pales que és el pisat de solters que descobreix ella i on el seu marit, la seva parella, perpetra l'adulteri de manera generosa amb tot tipus d'estris i lubricants. Un palau del sexe il·lícit que li fa obrir els ulls i adonar-se'n de que el seu home no és el que es pensava. I és que aquest disc, el Western Girl, és una de les obres més honestes, trencadores i al mateix temps fascinants que s'han fet en els últims anys. Una dissecció sense anestèsia del que és l'engany emocional i la fortalesa que demana superar-lo. Però anem per pams i comencem al principi de tot. Quan la Lily Allen era l'enfant terrible, la filla del Keith Allen, un dels actors més coneguts de l'escena galesa i britànica, i que va confessar que era absolutament impossible domesticar aquesta nena tan rebel. 13 escoles, 13, la van fer fora per culpa del seu comportament fumant, bevent i fent cap a Eivissa, curiosament a Sant Antoni de Portmany, on es va guanyar amb uns calerons treballant en una botiga de roba i venent èxtasi, amb 15 anyets. Amb aquests diners i tot el desparpajo del món, va començar a fer maquetes de cançons que acabarien cristal·litzant en el seu primer disc, un disc de debut absolutament enlluernador, que es deia All Right Still.

Smile, una d'aquestes cançons característiques de la Lily Allen, mostrant la seva vessant menys agradable, això sí, amb música tropical i un somriure. Cada cop que veig que les coses et van malament, jo no puc evitar que se m'escapi un somriure. I és que aquest All Right Still va ser un autèntic fenomen de vendes fins al punt d'arribar al top 10 de les llistes americanes, la qual cosa té la seva conya perquè ni tan sols l'havien editat allà. Tot eren còpies importades del Regne Unit. I el més curiós del cas és que les lletres de la Lily no podien ser més britàniques o londinenques en aquest cas.

Lily Allen fent un retrat desacomplexat de la vida a la seva ciutat, a la de Londres, barrejant la gent que pren la fresca als jardins amb els lladres que et prenen la bossa del Tesco i foten al camp. Diguem-ne que la rebuda del primer disc va ser tan apoteòsica que la Lily es va trobar, siguent encara un adolescent, amb una sobreexposició mediàtica que no va acabar de saber gestionar. Les seves borratxeres eren ja part de la llegenda dels pubs del Soho i els diaris sensacionalistes feien l'agost empaitant-la per la vida nocturna de la capital britànica. Ella es veu que els tombava tots, però...

Knock 'Em Out, una cançó amb una influència claríssima dels Streets, publicada el 2006 en aquest All Right Still, el disc de debut de la protagonista d'avui, la Lily Allen, que després de l'All Right Still continua vivint la vida a tota píndola, la qual cosa no ajuda gaire quan arriba el moment de fer el segon disc, intentant-ho amb diferents productors, rebutjant el mateix Mark Ronson i acabat amb el Greg Kurstin a Los Angeles. El resultat és un disc bastant més orgànic i amb un altre hit d'embolcall dolç i cor envenenat. És aquest Fuck You.

Ningú millor que la Lily Allen per deixar una exparella com un drap brut, sobretot quan s'ho mereix. De fet, aquí fins i tot ho aprofita per carregar-se amb aquests mandataris i líders mundials sense ànima ni gaire intel·lecte. En el disc, però, hi ha també certes escletxes que mostren la vessant menys divertida de la Lily. Aquest esperit tan extrovertit li suposa fases depressives en la que es pregunta què està fent amb la seva vida i amb els seus mals hàbits. Potser el cas més exemplar seria una altra obra mestra, el de Fear.

Vull ser rica i vull tenir molts diners. No m'importa la intel·ligència ni tampoc ser divertida. Vull un munt de roba i un munt de diamants, encara que la gent es mori quan intenten trobar-los. Em trauré la roba sense cap vergonya, perquè tothom sap que aquesta és la manera de fer-se famosa. Surto als diaris de la premsa rosa. Estic en el bon camí. Això sí, no sé ja què està bé i malament. Ni tan sols sé com se suposa que he de sentir. Quan serà que la cosa s'aclarirà? Perquè ara mateix l'únic que sento és por. Lily Allen, com sempre, sense pèls a la llengua, en una cançó que destaca d'aquest It's Not Me, It's You, més enfocat al electropop que no pas als ritmes jamaicans, i amb una altra pulla a la hipocresia de la societat benestant de la seva ciutat. Aquest Everyone's At It.

No és únicament el sol el que m'està fent mal de cap. No intento fer-te veure que faig olor de roses, però em pregunto quin dia deixarem de fotre'ns merda a les fosses nasals. No m'agrada quedar-me de festa fins tard. Se suposa que és divertit, però a mi l'únic que fa és deprimir-me. Lily Allen, parlant de la ressaca de la festa contínua i de l'estranya sensació de que la felicitat es troba en un altre lloc. Les gires, però, es van fent cada cop més mastodòntiques i l'estil de vida de la Lily tampoc no baixa gaire les revolucions, malgrat aquestes lletres autoreflexives. Una altra de les grans peces d'aquest disc és aquesta pinzellada de soul post-Amy Winehouse, decorada de sintetitzadors, i amb un personatge digne d'una cançó d'en Ray Davies, que té problemes existencials pel fet de que està a punt d'arribar als 30 anys.

22, una altra de les grans cançons d'aquest It's Not Me, It's Not You, que ja deixem de banda. I a tot això, el curiós és que la Lily anuncia que vol començar a iniciar-se en la carrera d'actriu per sorgir una mica de la bombolla en la que es troba atrapada. Fins i tot avisa de que no té cap plan de fer més discos i treballa en la versió musical del diari de Bridget Jones, que hauria d'inaugurar-se a principis del 2012. Finalment, després d'un procés bastant traumàtic, surt el nou disc de la Lily Allen, i el resultat no és el que s'esperava d'ella.

0: Heart Out There, la cançó més popular d'aquest disc, el Jesus, la qual té una polèmica bastant important per culpa del videoclip que l'acompanya, amb acusacions de racisme que la Liri no es pren gaire bé. De fet, ella mateixa explica que enmig d'aquest enregistrament del Jesus, el 2014, té una crisi d'identitat i vol deixar la música per sempre. Però tot això quasi que ho explico després de la pausa, no? Que si no m'allargo massa.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al Celobert repassant la carrera de la Lily Allen. Estem ja al 2018, quan, contra tot pronòstic, Lily torna, i de quina manera? Amb un disc, el títol del qual ja és tota una declaració de principis. Es diu No Shame, sense vergonya.

Family Man, aquesta espècie de pregària per la reconciliació d'una història sentimental que sembla que no porti enlloc. Aquest No Shame té clares influències del dancehall i del reggae i sobretot d'un electropop desacomplexat en el que l'Allen explica amb tots els seus iuts els seus problemes matrimonials, d'abús de substàncies i posicionament polític. Ah, i també hi ha el Trigger Bank, amb en Geeks del Madness.

Trigger Bank, Lily Allen, la protagonista del programa d'avui, en un cel obert que ja arriba al gran disc, el que acaba de publicar fa menys d'un any i que jo diria que és la seva obra culminant. Un treball de maduresa on la Lily explica el seu enfonsament emocional un cop descobert que la seva parella no és el que es pensava.

0: are you? I miss you. Yeah. Huh? Yeah. All right.
1: I així arribem al final del programa. Amb aquest Talas Major, que espero que us hagi acabat de convèncer de que Lily Allen és una de les grans del pop universal. Albert Colls, control i muntatge. Núria Serena, documentació. Lluís Gavaldà us diu en salut. I fins la propera. Adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Els municipis afectats pels aiguats de la matinada passada han treballat durant tot aquest dissabte per treure l'aigua i el fang de carrers i cases i fer recompte dels danys materials que han causat. 9 persones continuen hospitalitzades. Una d'elles en estat crític. Molts dels afectats s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el servei meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
2: La e-alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
1: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda abans que hi hauria ruixats intensos.
3: Al voltant del 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no una alerta, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
1: En clau internacional, l'Iran ha advertit que considerarà enemic qualsevol país que participi en l'aplicació de sancions econòmiques contra la República Islàmica. Així ho ha afirmat el cap del Consell Suprem de Seguretat Nacional en unes declaracions emeses per la televisió estatal iraniana. L'avís arriba després que els Estats Units hagin anunciat un enduriment de les sancions per augmentar la pressió sobre Teheran, unes mesures que es presentaran aquest dilluns. Un terratrèmol de magnitud 5,9 ha sacsejat aquest diumenge a l'est del Japó. El terratrèmol, que també s'ha notat a Tòquio, ha deixat almenys una dotzena de ferits lleus i ha provocat afectacions ferroviàries. El terratrèmol, que tenia epicentre al sud d'Ibaraki, ha tingut una profunditat de 68 quilòmetres i no ha generat risc de tsunami. Un dels principals sospitosos d'haver incitat part dels aldarulls que van sacsejar Lleida ara fa una setmana ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra. És un jove de 19 anys que està acusat d'haver fet una crida a través de les xarxes socials a agredir pakistanesos i la policia catalana. A més, se li atribueix haver ferit 2 persones amb una arma de balins en un supermercat del carrer Girona. Les víctimes de l'agressió van presentar un informe de lesions, a més van aportar una captura de pantalla en la qual es podia reconèixer la persona a qui atribueixen els fets. Aquesta persona va resultar ser la mateixa que havia fet el directe per xarxes socials el matí de diumenge passat. El jove va ser detingut dijous i ha passat a disposició judicial aquest dissabte. Amb aquest ja són 13 els detinguts pels aldarulls al parc sobre les vies de Lleida. I indignació als transports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques han esgotat ja les seves quotes assignades pel 2026. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors.

0: El piano i el micròfon de Freddie Mercury, que va utilitzar en diverses gravacions amb Queen, així com esborranys manuscrits de les seves composicions, sortiran a subhasta els dies 1 i 2 d'octubre de la mà de la casa de subhastes Propastor. Els objectes formen part de la col·lecció del productor alemany Reinhold Mack, col·laborador habitual de la banda britànica. Entre les peces més destacades hi ha un piano de cua Yamaha C3 dels estudis Musicland de Múnich, que Mercury va fer servir durant l'enregistrament dels àlbums The Game, Hot Space i The Works. La peça està valorada entre 234.000 i 468.000 euros. Esports, l'Espanyol ha perdut contra el Madrid per 1-2 amb un gol decisiu del jugador del Madrid, Carlos Espi, al temps de descompte. També a primera aquest dissabte, Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0. Aquest diumenge el Barça juga al camp de l'Elx. El tècnic Hansi Flick ha explicat que Cancelo estarà disponible. A segona divisió, el Sabadell jugarà aquest diumenge al camp del Castelló a partir de les 7. El Girona ha anunciat el fitxatge del jove central portuguès Mauro Furtado. En ciclista, Matadei Pogacar guanya la primera etapa de la Vuelta. I el Barça de bàsquet ha anunciat aquest dissabte el fitxatge de l'aler pivot Joan Macundo.
1: Fins aquí les notícies.
2: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
3: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
2: Moments que semblen sense sortida.
4: La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
2: Dolors que costen d'explicar.
5: És un dolor emocional tan, tan fort que no el pots suportar.
2: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
3: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
2: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'API web de Catalunya Ràdio.
6: I també disponible a la plataforma 3Cat. Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
7: Entendre és obrir els ulls.
8: Obrir la ment.
7: Obrir la ment.
9: Obrir la ment.
6: Neix un nou univers informatiu. 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
2: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes. L'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
6: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
10: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
6: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
2: Escolteu-nos i fem pinya. La muntanya més icònica de Catalunya ja té podcast. Les mil veus de Montserrat.
11: Soc jo, la muntanya. Soc Montserrat.
12: Ai, mare de Déu, senyor.
2: Joan Pera conversa amb la muntanya i també amb les desenes de veus que donen vida a aquest símbol del país.
13: Soc maquinista del cremallera de Montserrat.
14: Ho vam fer d'acord amb el pare abat d'Escarrer.
2: Monjos, treballadors, artistes, esportistes, en un podcast diferent, entre la ficció i el documental, per celebrar el mil·lenari de la Fundació del Monestir de Montserrat.
12: Sí, sí, tot molt bonic per ara.
2: Les mil veus de Montserrat, amb Joan Pera, a l'API web de Catalunya Ràdio.
6: I també disponible a la plataforma 3Cat.

Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

Els pagesos anomenats de remensa eren persones que pertanyien a una senyoria feudal durant l'edat mitjana i, per tant, no eren lliures jurídicament. Només podien marxar del mas on estaven treballant si pagaven la llibertat al senyor, que s'hi podia negar o bé exigir un preu exagerat. I si aconseguien la llibertat, perdien el mas i les terres que hi anaven associades. Aquesta situació generava un focus de tensió social evident que va esclatar en diversos moments al llarg del segle XIV i XV arreu d'Europa. A Catalunya, el 1484, 20 anys després d'una primera revolta armada contra els senyors feudals, es va iniciar una segona guerra remensa més minoritària, però molt més violenta.

0: L'abril de 1462 havia començat el primer alçament violent dels remenses, liderats per Francesc de Verntallat. Els pagesos van deixar de pagar els censos i van arribar a ocupar castells i agredir els senyors o els seus representants. Aquesta revolta va coincidir en el temps amb la guerra civil que va assolar Catalunya durant 10 anys i els remenses també hi van prendre partit. Van donar suport al príncep Ferran, però un cop acabada la guerra, el seu pare, Joan II, no va satisfer les demandes del col·lectiu. No només això, sinó que el 1481, ja coronat, Ferran el Catòlic va tornar a imposar la servitud per tenir contents els senyors. Els ànims es van tornar a escalfar entre els pagesos. Mentre que uns remenses, els més ben situats, reclamaven recórrer a la negociació política, uns altres van voler tornar a agafar les armes. Aquesta opció es va acabar imposant a partir del 1484, donant peu a una insurrecció liderada pel líder remensa, Pere Joan Sala, que va arribar fins a les portes de Barcelona. En aquell punt, els remenses partien de diverses posicions econòmiques, així que no tots volien el mateix. L'objectiu dels revoltats era obtenir la llibertat sense perdre cap dels drets ni el potencial econòmic acumulat en temps de crisi, així com gaudir de la mateixa representació política que la resta de la societat. Però el rei, els estaments i fins i tot els remenses benestants estaven decidits a reprimir les protestes amb la màxima duresa i a posar fi a la inestabilitat i a la violència. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Avui parlem de la guerra remensa, però no de tota la guerra remensa, de la part final de la guerra remensa. Clar, perquè és un conflicte molt llarg en el temps i que, a més, pel que es veu, a Catalunya va petar molt fort, però és una cosa generalitzada a Europa en aquell moment.
1: Sí, i ara, quan parlaves d'això, recordava a l'Ajuntament de Mer i al costat de Mer, al costat de la plaça central, hi ha totes unes explicacions amb uns gràfics, amb uns cartells, amb uns rètols que intenten explicar tot el conflicte. I te n'adones que és un conflicte, lògicament la terra és la vida en aquell moment. És un conflicte social, és un conflicte polític, és un conflicte econòmic. Però hi ha una cosa que és molt important, i és que te n'adones que de totes aquelles característiques hi havia unes tensions internes de guerra civil entre ells mateixos i amb la societat per una raó. Hi ha un gràfic que segur que tots els estudiants i tota la gent interessats per la història i gent no interessada per la història els ha vist, que es veu un munt de gent que damunt tenen una cúpula de gent que estan drets damunt d'aquesta gràfica, i damunt de tots encara hi ha l'aristocràcia. Aristocràcia i noblesa...
0: Sí, una mena de piràmide.
1: I hi ha molt poca gent, l'aristocràcia i la noblesa, sota hi ha el sector de l'església, i darrere de tots i sota de tots una pila de gent que aguanten a tots els altres. Doncs és una mica això, és a dir, eren unes condicions socials d'una època que Catalunya ja venia a partir de la Pesta Negra del segle anterior amb moltes dificultats, que explica aquesta duresa d'aquesta guerra, a més, posat amb un altre conflicte, posat amb els conflictes que tenien també la noblesa i l'aristocràcia per imposar-se, o bé si el rei o bé per intentar el poder del rei. Un conflicte, en fi, que afortunadament la nostra historiografia ho ha treballat bastant, però que i que el resultat podríem dir, amb certes característiques, no sé, en fi, com ara ho veurem o ho parlarem, que va ser un resultat positiu per Catalunya, perquè ja alguna vegada he llegit que és l'únic lloc d'Europa que triomfa una revolució social agrària, que és l'única revolució social que realment ha triomfat a Catalunya. Hi ha gent que diu això, o sigui que fixa't si el conflicte és profund.
0: Qui ens ajudarà a explicar-ho és la doctora Rosa Lluch, professora d'Història Medieval de la Universitat de Barcelona, que hem tingut la sort de tenir algun altre cop aquí al programa. Doctora Lluch, moltíssimes gràcies per haver tornat a l'Enguàrdia.
2: Moltes gràcies per haver-me tornat a convidar,
0: content.
2: A passar-m'ho bé.
0: Molt content, molt content. Sense cafè, perquè la doctora Lluch, s'ha de dir el secret, no li agrada el cafè, no. Però a part d'això, la resta tot igual que amb els altres.
1: L'aigua sí.
0: Comencem a parlar del tema. Clar, això es produeix en un moment de transició. Històricament s'han marcat les etapes. L'edat mitjana arriba fins a la caiguda de Constantinople, 1453, l'edat moderna, etcètera. Clar, això estaríem al principi a les beceroles de l'edat moderna, però té molt de feudal aquest conflicte. Vull dir que estem en un moment de transició claríssim entre una societat que ha sigut bàsica durant desenes d'anys, durant segles, i una societat nova que s'està transformant en un tipus d'aristocràcia i de control de la terra i de la gent molt diferent. Suposo que això també devia afectar molt en aquest moment de tensió.
2: És que això és un conflicte feudal. Característic.
0: O sigui, ve de l'edat mitjana,
2: és a dir,
0: això.
2: Clarament és un conflicte feudal que té els orígens, és a dir, que tota aquesta qüestió remensa, el problema és, o la característica és, que fins que no comencen a haver-hi desajustaments socials, no comencem a veure, però la remensa té orígens al segle X, al segle XI. Per tant, és la característica, una de les característiques fonamentals del feudalisme, i és que a tota Europa, en els règims feudals, hi ha la gent, la part de la societat que hi ha a sota de tot, d'aquesta piràmide que deia el doctor Soler Sabater, que no tenen llibertat. I que, per tant, són pagesos, fonamentalment, la feina dels quals és treballar per, sobretot, pagar la renda feudal amb la que visquin els senyors. Per tant, aquest conflicte remensa, o tota aquesta situació remensa, és una situació que veiem a altres llocs d'Europa amb característiques similars.
0: Sí, matisos.
2: Alguns tenen els informes exigències, alguns unes altres, però en realitat és un problema feudal. És una de les característiques del feudalisme, que hi ha uns pagesos que no tenen llibertat, que treballen perquè els nobles que tant poden ser de l'Església com poden ser laics, visquin. I, per tant, és un conflicte típic i tòpic.
0: Però és curiós veure com s'ha estudiat sempre, o s'ha estudiat gairebé de sempre, la societat medieval, tenint en compte aquest tipus de lligam a la terra, de lligam feudal amb els senyors, etc. I vas veient com avança l'edat moderna, i evidentment que hi ha canvis, evidentment. Però déu-n'hi-do el que es manté aquest concepte feudal. De fet, la Revolució Francesa, en bona mesura, s'aixeca contra bona part d'aquest concepte feudal. O sigui que l'edat mitjana no acaba a mitjans del segle XV, sinó que en molts aspectes s'allargarà fins al final del segle XVIII.
2: Sí, és a dir, el que hi haurà són unes transformacions. Estem en una gran etapa, llarga etapa de transició, que començarà a anar a diferents ritmes. En qüestions econòmiques del camp, el feudalisme el veiem amb molta claredat fins segles molt posteriors.
1: Sí, sí, sí. A l'est d'Europa gairebé fins al XIX.
0: Clar, sí, sí, sí, per
2: a l'est d'Europa gairebé fins al XIX. Sí, sí. Per tant, en relacions socials al camp, en l'explotació de la terra, en el règim de propietats, el veiem, i en canvi, en qüestions polítiques de les ciutats, doncs el feudalisme va desapareguent
0: abans. Sí, sí,
2: abans. Clar, clar. Però és que es comencen amb ritmes diferents, però es mantenen.
0: A Catalunya era especialment intensa aquesta relació feudal, o era com a tot arreu?
2: A Catalunya la relació feudal, pel que estem sabent, era com a tot arreu, perquè sobretot el que estem veient és que a tot arreu hi havia característiques diferents. Abans ens havien explicat que, doncs, el feudalisme era només aquell feudalisme que hi havia al nord de França, en aquelles grans senyories, amb aquelles grans terres, i ara

0: romanes.
1: Ja havia passat això al segle III, ja, amb l'imperi romà, que s'havien hagut d'adaptar als canvis econòmics i al domini de la terra amb esclaus o sense esclaus, perquè és clar, perquè la vida és la vida. Vull dir que...
2: Doncs exactament, sí, sí. És a dir, si tu estàs per la zona del Rin, que hi ha uns pobles a l'altra banda que pots esclavitzar, et pots permetre el luxe...
1: De tenir molts esclaus, i pocs serfs, diguéssim.
2: I pocs serfs, però si no, perquè el risc... i ara sembla que parlem de persones i sembla que no li donem importància,
1: però, tant,
2: però quan et treballa a terra un esclau, tots els guanys són per tu, i per tant no hi ha una responsabilitat diferent. Per tant, sí, el feudalisme català sí que és cert que amb aquesta qüestió dels remenses és un exemple que se cita, és un exemple conegut entre els medievalistes, sobretot, tot arreu, perquè fan aquestes guerres i perquè fan aquest alçament i perquè, segons molts historiadors, el guanyen. I, per tant, com que el guanyen, doncs és un exemple de triomf d'unes demandes d'un grup social amb molt pocs drets fins llavors.
1: Bàsicament, òbviament, aquests pagesos remens estaven controlats o tenien molt pocs drets versus els que tenien els senyors respecte a ells. Però a cada lloc, i a Catalunya també, hi havia un seguit de drets i obligacions que eren lleugerament diferents. Quins eren els que hi havia a Catalunya, aquests drets sobre els pagesos remens, i que, en bona mesura, aquest conjunt de drets, aquesta família de drets, serà la que provocarà els aixecaments?
0: Els mals usos, vostè.
1: Els mals usos, es deia.
2: Sí. A Catalunya, i és un dels motius pels quals els coneixem millor, aquest grup de pagesos sotmesos a la condició servil, és perquè estaven sotmesos als mals usos, que eren sis. A mi el nom em sembla molt important. Es deia mal ús, és a dir, era normal dir-li mal ús, que vol dir un abús.
1: Sí,
2: perquè
1: sí,
2: si tu utilitzes
1: claríssim.
2: Malament una cosa, ho estàs utilitzant malament. Però era tan obvi, tan normal, que tothom en deia mal ús. D'aquests mals usos, que a Catalunya eren sis, els coneixem molt millor, sobretot per les qüestions teòriques, perquè els remenses van començar a demanar suprimir-los. Llavors van explicar el que eren. I tenim en diverses documentacions, doncs, la part teòrica. De la part pràctica els coneixem menys, per exemple, és allò on vaig dedicar la meva tesi, perquè ens coneixem menys perquè alguns d'aquests mals usos pràcticament no deixen rastre. Tots són pagaments econòmics, però que poden no deixar rastre. I per tant, però d'aquests sis mals usos, molts tenen paral·lels a Europa. És a dir, en altres llocs doncs, tenen noms molt semblants. Noms no semblants, però sí el contingut és molt semblant. Els mals usos, bàsicament, el seu objectiu és controlar la terra. És controlar la propietat de la terra.
0: I el pagès lligat a la terra.
2: I el pagès. Però com que la terra té un pagès lligat, controles el pagès per lligar la terra. I, per tant, hi ha moments que no saps ben bé què estan fent, però el que ells necessiten és saber segur qui té aquella terra, qui treballa aquella terra, i, sobretot, ja ho he dit, qui paga la renda. Perquè aquí hi ha tots uns senyors feudals que viuen de la feina de tota una sèrie de pagesos. Per tant, qui paga la renda? Per controlar-ho, has de controlar la persona. I per això els mals usos afecten sobretot a qüestions de canvis familiars. De quan et cases, de quan et mors, de quan... No? És a dir...
1: Repassem-los una mica, si us sembla, més o menys per fer això. No cal aprofundir molt, no? Però per veure una mica... Quins eren el primer, si, no sé si el primer o el segon, la intèstia, que és un nom que recorda molt això del testament, no? Va
2: sí,
1: per aquí, la cosa.
2: Va per aquí. De fet, no hi ha ordre, en els mals usos.
1: No hi ha ordre.
2: No hi ha ordre. En alguns documents te'ls trobes amb un ordre i en alguns documents
1: per
2: amb
1: tant,
2: un altre ordre.
1: No,
2: sí. I, a més, ara parlem de sis mals usos, que són els que ells es van estar queixant, però sabem que no tots hi estaven sotmesos.
0: Que no tothom tenia els mateixos.
2: Exacte. O sigui, una de les característiques del feudalisme, com a mínim a Catalunya, és que no tothom exigia el mateix. I el senyor feudal podia...
1: No. És el tema de les jurisdiccions.
2: No
1: que,
2: demanar.
1: Que depèn
2: podia...
1: del senyor feudal, té unes jurisdiccions o aplica unes jurisdiccions diferents
2: de
1: les... del terra del costat.
2: Sí, i depèn de les necessitats que tingui en aquell moment. I per tant, la intèstia, que era, havíem parlat d'aquest, és penalitza la mort sense testament.
1: Això encara passa,
2: Exacte. Penalitza la mort sense testament del titular del mas. Abans us deia, es vol controlar la terra, clar, si tu mors sense testament, el problema principal és que no se sap qui és l'hereu. I per tant, a través de la intèstia...
0: De qui treballarà aquestes terres?
2: De qui treballarà aquestes terres? Qui pagarà?

0: la renda, qui serà l'hereu? A través de la intèstia, que pot equivaldre, el problema és que pot equivaldre, i ens costa saber-ho, a una tercera part dels béns.
1: Déu-n'hi-do.
0: Que Déu-n'hi-do. Però, clar, qui pagui la intèstia, clarament serà l'hereu. O sigui, la clau no és tant penalitzar el mort, que també perquè no ha fet els deures, perquè no ha deixat testament, sinó que qui assumeixi aquell pagament clarament serà qui assumirà aquell mas. I, per tant, la intèstia penalitza la mort del remensa que mor sense deixar testament per escrit.
1: És, té connexió amb l'eixòrquia, no? O sigui, connexió pel sentit de també el tema de l'herència és clau.
0: Sí,
1: el que passa que per raons diferents.
0: Per raons diferents, però al final el resultat és el mateix. L'eixòrquia penalitza el remensa, perdoneu, home i dona remensa, és a dir, tots dos.
1: Això són dos.
0: És a dir, home i dona remensa.
1: Això també t'ho volia preguntar perquè no ho tenia clar, sí.
0: Que moren eixorcs, és a dir, sense fills. És a dir, sense fills hàbils per heretar-los. Perquè en alguns moments haver-hi conflictes de si s'havia de considerar, per exemple, que un pare i una mare morien i tenien un fill de 5 anys, un fill de 5 anys, i aquell fill era hàbil. Clar, aquell fill no és hàbil per treballar la terra, no és hàbil per pagar la renda, però ho serà. I, per tant, altra vegada, el que s'està controlant és que algú quedi a la terra. Entre altres coses, perquè aquest sistema feudal s'havia ideat perquè durés fins a l'eternitat. A cada terra hi poses un pagès, i aquell pagès, com que està lligat a la terra i no té llibertat, fins a l'eternitat estarà treballant. Llavors, si un pagès es mor sense testament o sense descendència,
1: malament
0: hi ha,
1: res. Sí, sí.
0: Hi ha un problema.
1: La firma d'espoli forçada, aquesta també era una altra.
0: La firma d'espoli forçada... aquí la clau és en el forçada, eh? La firma d'espoli és la firma que havia de fer el senyor, és a dir, firmar, o sigui, realment firmar, per permetre el matrimoni de remenses. Però per permetre el matrimoni de remenses que es casaven amb remenses d'un altre senyor.
2: O sigui, de jurisdiccions diferents.
0: De senyories diferents.
2: De senyories diferents.
0: Sí, de senyories diferents. De fet, la firma d'espoli forçada és un mal ús d'aquests que en trobem molt poca rastre documental, perquè són pagaments que, bueno, que el senyor feia i que no deixaven documentació escrita. I el que estem veient és això, que sobretot grava el matrimoni amb una persona d'una altra senyoria. Una mica pel mateix. Per què? Quan la persona, en l'època medieval, sabeu que quan algú es casava en un mas, estem parlant de món rural i de masos, s'havia de portar un dot. I un dot que normalment es reinvertia en el que en diríem l'empresa familiar. Llavors, calia garantir que aquell dot, si el matrimoni es trencava, es podia tornar. Llavors, el senyor feudal acceptava generosament, i això és ironia, que el remensa assegurés aquella quantitat en les seves terres a canvi de cobrar-ne una part. Per tant, amb la seva firma d'espoli forçada, espoli ve d'esponsalici, aquí la forçada és important, l'espoli ve d'esponsalici, per tant, de matrimoni, però clar, fixeu-vos que amb la firma d'espoli forçada es controlava amb qui es casaven.
2: Clar, clar.
0: Tot això genera beneficis econòmics, sens dubte, però a més control.
1: L'àrcia.
0: L'àrcia és un mal ús que no trobem. És un mal ús que trobem en teoria, o sigui, trobem queixes per l'àrcia. L'àrcia penalitza la crema accidental del mas o les terres.
2: Accidental.
0: Accidental. Per mala feina, per mala gestió. És a dir, no crema un no és un incendi provocat.
1: Però si cau un llamp.
0: Clar, però tu
1: consideres que quina culpa tens,
0: se suposa que tu has de preveure i tenir el mas, però
2: posar un ginjoler, posar de tot el que es deia,
0: sí. La realitat quina és? Que no en tenim cap exemple pràctic a tot Catalunya. Cap exemple que s'exigís una àrcia. Sí, tenim un exemple de Sant Miquel de Cuixà, que sabeu que és Catalunya, encara que no hi sigui, que el monestir va demanar un pagament d'àrcia i en aquell cas es va arribar a un jutjat i el jutjat va acabar resolent que aquells senyors, que aquella comunitat pagesa estaven exempts, no que no fos una àrcia. Ara, a mi m'estranya molt que a ningú se li cremés accidentalment el mas, les terres o els boscos.
1: I que existís aquest dret si no s'havia exercit mai.
0: Que existís el dret,
1: no?
0: Sí, el que passa que jo entenc que si jo sóc un senyor feudal que el que vull és cobrar, si se t'ha cremat el mas i a sobre jo et cobro, Tinc més dificultats perquè tu el tornis a posar a treballar. Sí, sí, els senyors feudals no em cauen gaire bé.
1: No, no.
0: Però, a veure, per siguem lògics. És a dir, si tu li dius, no, i ara em dones la meitat, trigaràs molt més a recuperar.
1: Per tant, sovint és possible...
0: És possible que no
1: és lògic pensar que no el cobressin o que ho deixessin passar.
0: És possible que fessin un pacte, o també és possible que això no deixa rastre documental.
2: Mm. Sí, però és una espasa de Damocles damunt del pagès.
0: Ah, no, no. Per mi els sis mals usos i altres exigències, el que tenen és un valor simbòlic.
1: Brutal.
0: Sí, brutal.
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè tu saps que en qualsevol moment et poden venir a demanar allò. És a dir, allò val diners. És a dir, a més a més té un cost.
1: El que sembla més bèstia, almenys des del punt de vista del 2000, del segle XXI, és la cogúcia. Perquè aquest és una cosa realment que afecta molt a la vida... Perquè els altres, tots els altres, fins i tot el del matrimoni, tenen descaradament econòmics. Aquest també, però molt menys, ja afecta molt més la vida social, no?
0: Afecta la vida social, la cogúcia, però afecta indirectament el que ja he dit, que és qui serà l'hereu del Mas. Mm. Sí. Què és la cogúcia? La cogúcia només s'exigia, només a les dones remenses que cometien adulteri. Aquí, de fet...
2: Els homes no, clar.
0: Els homes no.
2: Ja se sap.
0: Només a les dones remenses que cometien adulteri. Bàsicament, perquè hi ha tot unes qüestions morals i perquè és veritat que doncs, les cartes de poblament a les viles i ciutats catalanes sempre hi ha càstigs previstos per l'adulteri, o sigui que això devia ser...
2: Sí, perquè, era un fet religiós, però alhora social.
0: Però social.
2: I
0: en la ciutat, sí, sí, està tot previst, eh? Si ets adúlter, es farà passejar els dos adúlters per la ciutat...
2: Adúltera.
0: No, no, en les viles i ciutats, tant ells com elles.
2: Ah, ells.
0: En el cas de la remensa, no. En el cas de la remensa, afecta només la dona remensa si comet adulteri. I, en aquest cas, a més, es distingeix si la dona comet adulteri sense que el seu marit ho sàpiga, si la dona comet adulteri sabent-ho el seu marit... o si la dona comet adulteri estimulada pel seu marit, incitada pel seu marit. I en aquest cas, doncs, depèn. Si comet adulteri ella sola, la multa surt del seu dot. Si el marit sabia però callava, el marit també pagava. I si el marit havia incitat, només cobrava el senyor. D'aquest cogúcia, o d'aquesta cogúcia, en vindria aquesta dita que diem tots de cornut i pagar el beure.
1: Yeah.
0: Que és que em posen les banyes
1: i encara
0: he de
1: pagar.
0: Pago. I tenim un escrit del segle XV que ho diu: sobre cornos, cinco sólidos. És a dir, que és allò, a sobre de les banyes, haig de pagar cinc sous. I per tant, és aquesta sensació. També és veritat que d'exigència real de la cogúcia només en tenim una documentada a tot Catalunya entre els segles XIV i XV, per tant...
1: No és gaire.
0: O només va haver-hi una dona adúltera...
1: Tot podria ser,
0: però... O només va haver-hi un senyor que va tenir la necessitat de cobrar per adulteri d'una de les seves dones. O també, de nou, no deixaven registre escrit.
1: I l'últim mal ús, per l'ordre que hem fet nosaltres, però no pas per altra cosa, és el que dona nom, precisament, als pagesos, que és directament la remensa. Què volia dir aquest mal ús?
0: La remensa, en realitat, és la llibertat. La remensa equival a la llibertat. És la compra de la llibertat. I va ser tan característic que va donar nom a tots aquells pagesos que estaven sotmesos a la remensa. Per tant, remensa per nosaltres és llibertat. És exactament el mateix. Un cop un remensa compra la remensa, paga la remensa, és lliure. I és aquest mal ús que, a més, aquí n'hem trobat a tot arreu. Aquí sí que tenim molta documentació. Més que res, perquè ja no només interessa als senyors conservar-la, sinó que quan un remensa paga la llibertat s'emporta un pergamí on diu: he pagat la llibertat. Per això en trobem més. És a dir, el problema quan parlo de documentació és que un cop has pagat una multa per la cogúcia, i a nosaltres si ens posen una multa de trànsit, probablement no la guardarem. No. S'acabarà eliminant. En canvi, si tinguéssim un document que diu: a partir d'ara la Rosa Lluc és lliure, jo aquest document el guardaria.

Encara que amb el temps molts remenses van poder disposar dels béns i les terres, havien de prestar homenatge servil sempre que el senyor ho demanava. Per aquest acte, els remenses reconeixien que pertanyien a la servitud, tant ell com tots els seus fills nascuts i per néixer. Els homenatges els havien de prestar tots els remenses, els hereus i els habitants dels masos, però també aquells que no vivien dins de la senyoria. Tot i que no s'especificava, a la pràctica aquest compromís permetia exigir els malusos quan li convingués al senyor. Una mostra d'aquests homenatges és el que va subscriure Pere Maruny el 31 de març de 1352.

0: Sàpiga tothom que jo, Pere de Maruny, de la parròquia de Santa Maria de Camós, hereu i propietari del Mas Maruny de la predita parròquia, fill de Berenguer Maruny i de la seva esposa Berenguera, amb dos difunts de la mateixa parròquia, propietari del predit Mas, us reconec Pere de Casadevall, paborda de l'Almoina del Pa de la Seu de Girona, que per raó del meu Mas Maruny que per vostè tinc i del que heu de tenir homes i dones allà residents amb les seves pertinences, que jo sóc i he de ser home propi i sòlid de la predita Almoina amb tota la meva prole nascuda i per néixer. Us prometo ser fidel, lleial i obedient amb tot i per tot, com qualsevol home ha de ser i tenir amb el seu senyor natural. Us prometo, sota pena de 100 sous, que no aniré a poblar a cap ciutat, vila, castell ni altre lloc privilegiat. Per major seguretat faig el present homenatge a Francesc Andreu, procurador de la perdita Almoina de boca i mans. Jo juro per Déu i pels 4 sants evangelis que compliré el que he dit i no ho contravindré per cap dret o raó.
1: En Guàrdia.
2: Això és En Guàrdia.
3: Estem aquí a l'Enguàrdia amb Rosa Lluch i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de la Segona Guerra Remensa. Doctora Lluch, hem fet un repàs dels mals usos o la causa de fons de... No la particular, però sí la que portarà a tota la revolta remensa. Per cert, Segona Guerra per què? Perquè la primera és la que coneixem habitualment com la Guerra Civil Catalana, després hi ha un parèntesi, després hi ha un aixecament estrictament remensa, és per això.
4: Bé, la veritat és que en aquests moments seguim... Jaume Vicenç Vives als anys 50, 60, 70, al segle XX va estudiar, i des de llavors la guerra o guerres seguim sense posar-nos molt d'acord. Tenim claríssim que entre 1462-1472 a Catalunya hi ha una guerra civil. Hi ha una guerra civil en la que s'enfronten fonamentalment el rei, amb la Diputació del General, la Generalitat.
5: L'època de Joan II.
4: Exacte. I sabem que els remenses recolzen el rei i que els senyors recolzen a la Diputació del General. I, per tant, allà hi ha un conflicte de 10 anys que, a més, és una guerra remensa, que és una guerra dels pagesos contra els senyors. Aquesta guerra, l'any 72, acaba una mica en taules, una mica per esgotament, una mica perquè no se sap, una mica perquè ja no poden més. I a partir d'aquí, els reis sí que afavoreixen o tenen en compte alguns dels remenses que van participar en aquestes guerres, i per tant, en alguns els van ennoblir, els hi van donar castells. Però a partir de l'any 81, el rei Ferran, ara ja el rei Ferran, fa una nova constitució.
5: Molt jove. Sí, han passat 9 anys.
4: I el rei Ferran dicta la constitució com per Rossenyor. Que el que està dient és que els remenses tornin a pagar tots a les servituds que li divien en els seus senyors. Que els remenses tornin a estar sotmesos als senyors. I a partir d'aquí hi ha un segon aixecament.
3: Més estrictament remensa, en aquest cas. Així com el primer és una barreja...
4: Només estrictament remensa, que és molt més curt, que ens diuen que és molt més violent, sobretot que és sufocat amb molta més violència, però ara, en aquests moments, ens és difícil de delimitar si això són dues guerres, o si és una guerra amb dos episodis. Si us hi fixeu, jo normalment parlo de dos alçaments, perquè llavors ho evites, és a dir, si hem de considerar la guerra que començaria el 1462 i llavors s'allargaria fins a 1486...
3: Amb una parada entremig,
4: d'esgotament... Amb una parada entremig, però que hi ha moltes guerres que entremig...
5: I la guerra de Cuba.
4: La guerra de Cuba, que tenen entremig com un període de...
5: I fins al final torna a aparèixer perquè el conflicte no se soluciona.
4: I en aquest cas, a més, jo sí que voldria destacar que hi ha una tradició a la historiografia catalana i que jo crec que ens hauríem de començar a plantejar, mirar-nos de diferent en unes qüestions que ara tornen a estar com molt de moda, de la diferència entre popular i populista. I es considera que el líder de la Primera Guerra Remensa, Francesc de Bartellat, era molt popular, era molt positiu, va acabar ennoblit. I, en canvi, el líder de la Segona Guerra, Pere Joan Sala, l'acusen, em diríem, de populista, de molt violent, de
3: que representa
4: una minoria... Tot això, en realitat, en aquests moments ho seguim dient, però jo no m'atreviria a afirmar-ho. Ara sí que afirmaria que el líder de la Primera Guerra acaba ennoblit i amb terres, i el líder de la Segona Guerra acaba esquarterat.
3: No és el mateix final.
4: És a dir,
3: final.
4: No és exactament el mateix final. No, per tant, sí que veiem que la segona hi ha una més gran repressió. Pere Joan Sala, de totes maneres, era un dels capitans a la primera.
3: O sigui, aquesta Segona Guerra, vist que el rei no està complint allò que en principi semblava que havia promès i els seus antics aliats els ha deixat de banda per passar-se amb els senyors, hi ha aquest aixecament. És un aixecament molt generalitzat o està concentrat en determinats pagesos i determinades zones del país?
4: Està concentrat sobretot el que en diem la zona de la muntanya. La zona de la Garrotxa, la zona de la Selva, la zona del Gironès...
5: Ja ho situàvem en aquesta zona de Merck, el deia aquesta explicació,
4: clar,
5: no?
4: Clar.
5: Tota la zona, diguem...
4: Exacte.
5: Sí, cap al nord.
4: És tota aquesta zona, bueno, se'n diu de la muntanya, sí. Però que no estem parlant...
5: Sí, sí, sí. Del Pirineu, sinó d'aquesta zona.
4: No estem
5: zona.
4: Parlant del Pirineu, per això he dit, Garrotxa,
5: la selva...
3: És una zona que és molt important per la... Sí, sí. 100 anys després, ben bé, per als bandolers.
4: Clar.
3: Diguéssim, clar, és la mateixa zona.
4: Pla de l'Estany, que és la meva comarca, Pla de l'Estany. Estany... És a dir, totes aquestes... Aquí és on...
3: S'hi presta, la zona, clar.
4: Són uns quants remenses, uns quants ja no van a la guerra, però uns quants van a la guerra. En aquesta discussió que tenim en aquests moments, que no és una discussió, però aquest diferent concepte, penseu que qui acabarà participant en la solució de tot el conflicte és Francesc de Verntallat. Per això ens costa dir són dues guerres, perquè al final part dels protagonistes seran els mateixos.
3: Sí, sí,
4: Però jo sí que hi afegiria aquestes visions de que un moviment es considera popular, l'altre populista, un de manera certament positiva i l'altre certament negativa.

0: El tret de sortida de la Segona Guerra, o la revolta rebensa, es va donar el 22 de setembre de 1484. Les forces remenses van derrotar les del rei a Mieres. Aquest primer èxit va esperonar les posicions més exaltades, representades pel seu líder, Pere Joan Sala, i va estendre la revolta per bona part del territori.
1: Aquesta segur que no se l'esperaven, els de l'hoste reial. A Mieres molts han tastat per primer cop i darrer la terra. Estaràs content, Sala.
2: Amic meu, ho estaré quan tots els remenses gaudeixin de llibertat sense deixar de gaudir de les terres.
3: Però en Martí té raó. Hem aconseguit derrotar-los i ho hem de celebrar.
2: Aquest només és un primer pas, Bernat. Cal estendre la revolta per tot l'interior del Principat. La Garrotxa, les Guilleries, el Montseny, la Plana. Allà on entrem, hem de dir que ho fem en nom del rei.
1: Això vol dir que el rei ens dona suport d'amagat?
2: Jo només us dic què hem de fer per entrar en contacte amb la gent dels masos, les viles i les ciutats.
3: Quin embolic. Aquest rei Ferran gira com una baldufa. Un dia es posa del costat dels senyors i l'endemà promet que redimirà els mals usos. Em sembla que parla per fer contenta l'orella que l'escolta i no pas per dir la veritat.
1: De fet, ja fa temps que es diu que el rei vol tornar a reunir-se amb nosaltres. Bé, que estan buscant representants dels remenses per trobar-se i negociar.
2: No en feu cas. El que cal és continuar avançant per demostrar la força que tenim i que estem disposats a exercir. Estic convençut que d'aquí a poques setmanes podrem arribar a Girona.
1: Caram, Sala, no t'hi poses per poc.
2: No sou pagesos? No sabeu que per recollir el fruit cal haver sembrat?
3: Sí, és clar.
2: Doncs encara us diré més. És imprescindible actuar també pel Vallès i el Llobregat i plantar-nos davant de les portes de Barcelona.
3: Alça, Manela. Ara sí que veig que anem de debò.
4: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Doctora Lluch, acabem de sentir aquesta conversa després d'una victòria, la primera, la victòria remensa. Com hem d'imaginar aquests combats? És un aixecament on la gent s'hi llença o estaven organitzats uns i altres? La Hoste Real, per exemple, Real, que és derrotada, són militars professionals o també són aixecats una mica de manera barroera?
5: Torno a dir, les batalles de la guerra les coneixem poc, les coneixem des de fa molt temps, ha aparegut documentació nova i, per tant, qualsevol dels oients que vulguin estudiar història, aquí hi ha un tema. Aquí hi ha, de veritat, un tema.
0: Sempre és un bon moment per estudiar història.
5: I dedicar-se a estudiar les guerres remenses. Sabem que si la Hoste Real està organitzada, és a dir, és una de les crítiques del feudalisme, hi ha una sèrie de gent que s'ha especialitzat en la guerra, que s'ha especialitzat en les armes.
0: I acostumen a ser bons, amb la seva feina.
5: Perquè és la seva feina. Van organitzats, a més, amb nobles, és a dir, és la seva funció, amb molta duresa, perquè sí que sabem també que hi havia... que part de tot aquest... abans parlava del simbolisme dels mals usos, part d'aquest conflicte també té un punt de simbòlic, com és que aquells pagesos s'estan atrevint a qüestionar allò que els senyors fem. Per tant, també hi havia com un gran malestar. En algun moment d'això n'hauríem dit un conflicte de classes, no? És a dir, uns pagesos que s'aixequen...
6: És un dret natural, som superiors, que feu vosaltres?
5: Que esteu fent, no? Sabem que els pagesos estan molt més desorganitzats, són molt més violents, sabem, per exemple, que hi ha armes a tot arreu, és a dir, la imatge que a vegades ens havien fet de que els pagesos lluitaven amb eines de treball, no ben bé, és a dir, hi havia ballestes, hi havia llances, és a dir, els pagesos tenien armes, i per tant les lluites...
0: Les armes de foc s'estan començant a introduir a Europa de manera sistemàtica, i aquí no ha arribat la cosa.
5: Bàsicament
0: són canons, arcabussos, però això es veurà més 40 anys més tard, ben bé.
5: I són guerres molt de cos a cos. I moltes activitats, aquelles que fa un temps em van dir terrorisme de baixa intensitat, que és molt el que fan els remenses. Els remenses segresten, cremen collites, posen senyals, posen creus, marquen els que consideren traïdors, i per tant el que hi ha és com un ambient de violència, és com un ambient negatiu. Però torno a dir, algunes batalles en concret, o alguns dels
0: encara s'han d'estudiar més,
5: encara els hem d'estudiar.
0: En tot cas, guanyen els remenses, això sí que ho sabem, aquesta primera batalla contra la host reial, i això els esperona.
5: Sí, aquesta primera batalla guanya els remenses per un efecte sorpresa, també. I, per tant, els dona força. Ja no són tots els remenses els que hi participen, i en tot el segon procés no hi participaran tots, però això els esperona. Això també esperona la resposta senyorial i reial, eh? Llavors, la repressió és molt més forta, perquè, a més, tenen clar que no poden mantenir una guerra que duri tants anys, que el país acaba de sortir d'una guerra civil i que, per tant, això s'ha de resoldre. I això es resol en menys de 2 anys, segons els senyors, eh? Resol, és a dir,
0: s'hi posen...
5: S'afoga. Sí.
0: Els remenses intenten arribar fins a Barcelona i ocupar-la, i allò ja és el desastre, que sí que no se'n surten.
5: És que tenir els remenses, abans dèiem, no?, això de tenir els nobles i aquesta qüestió natural, però clar, és que tenir els remenses a la ciutat de Barcelona és intolerable, no, la ciutat no s'ho pot permetre, i per tant, a partir d'aquí, el conflicte s'acaba, perquè, a més, ja no és els remenses contra els senyors feudals lluitant al costat del rei, és que ara és els remenses contra els senyors feudals
0: i contra el rei,
5: lluitant al costat del rei, i per tant, és que les forces estan absolutament desequilibrades, és a dir, abans el rei...
0: I els burgesos, el Consell de Cent, per exemple... Que...
5: Absolutament antirremenses, és a dir, això és una revolta... En aquesta segona fase podríem parlar més d'un moviment de la pobresa, dels que no van quedar contents amb la primera solució, perquè la primera insurrecció, molts remenses van quedar contents, alguns no, i aquests són els que sembla que s'aixequen naturalment amb més violència, perquè estan més empipats.
0: Clar, i a més, és clar, se senten traïts, que això és una de les sensacions més terribles a l'hora d'aixecar-se.
5: I se senten utilitzats, jo crec, perquè és que el rei els havien... Quan el rei Ferran el Catòlic era petit, la noblesa va assetjar-lo a la força de Girona, sí, i qui el va protegir van ser els remenses.
0: Clar, llavors és... Encara és
5: noi,
0: més,
5: que
0: més
5: no
0: et
5: van protegir, eh?
0: La guerra acaba amb el desastre absolut de totes les forces remenses, el que alguns són executats de manera salvatge, els que no han mort durant la guerra, i altres suposo que fugen o s'amaguen, no? Però és la pau dels cementiris o és una pau a partir d'aquell moment, diguéssim, més positiva per al territori?
5: A veure, és una pau positiva pel territori en el sentit que s'acaben les violències.
0: Ja, això ja està bé. Digues.
5: Tot aquest conflicte remensa amb violències va durar com a mínim 100 anys. Pierre Vilar parlava de la guerra dels 100 anys del camp català. Per tant, en aquest sentit dius pau. En l'altre sentit és que, de fet, en aquest segon alçament no hi participen tots els remenses. Sí que hi ha càstigs exemplaritzants amb alguns pocs, però la majoria segueixen fent la seva vida. És a dir, se'ls imposen unes multes, se'ls imposen unes talles, però la majoria dels remenses continuen. Per tant, la violència és forta, però contra pocs remenses, en comparació a tots els que eren, eh? És a dir, tampoc sabem quanta gent remensa era, sabem que, a més, hi van participar en les revoltes pagesos que ni tan sols eren remenses, alguns assalariats de les ciutats que ni tan sols eren remenses. Però acaba... Pels pagesos benestants, acaba bé.

El 21 d'abril de 1486, el rei Ferran el Catòlic va dictar la sentència arbitral de Guadalupe, posant fi a més de 100 anys de conflicte al camp català. Havia convocat aquest monestir d'Extremadura alguns senyors i remenses, entre ells Francesc de Verntallat, el cabdill de la primera revolta. Tot i que la monarquia reforçava els drets dels senyors feudals, aquells remenses amb voluntat i mitjans suficients van poder aconseguir la llibertat i esdevenir subjectes polítics amb igualtat de drets. De passada, el rei va rebre una compensació important per haver fet de mediador.

0: Primerament, els pagesos han fet gran clamor del sisme als usos, dient que de manera indeguda i injusta i amb gran càrrec de consciència, els senyors els exigeixen, compel·lint-los per via del sagrament i homenatge que els han prestat, a pagar aquests sisme als usos, els quals són remensa personal, intestia, cogúcia, eixorquia, àrcia i firma d'espoli violenta, ja sigui pels usatges de Barcelona i constitucions de Catalunya o bé per consuetud introduïdes, de les quals, segons som informats, algunes vegades ha fet justícia al Principat. Però atès que els mals usos, per molts i diversos abusos, contenen evident iniquitat, sense gran pecat i càrrec de consciència, no es podrien per no es tolerar. I atès que els mals usos esmentats, si fossin temperats, reduïts i limitats amb alguna moderació, serien tolerables, però sobre ells hi ha hagut grans debats i qüestions. Es conclou que els mals usos, encara que es moderessin i limitessin, no serien rebuts per totes dues parts, sense que l'una o l'altra no traspassés o excedís aquests límits. Per tant, sentenciem, arbitrem i declarem que els mals usos esmentats no siguin ni s'observin ni tinguin lloc, ni es puguin demanar ni exigir dels pagesos, ni dels seus descendents, ni dels béns d'ells, ni de cap d'ells. Ens, per aquesta sentència nostra, els abolim, extingim i anul·lem, i declarem que aquests pagesos i els seus descendents seran perpètuament lliures. Però ja que amb alguna moderació es podrien reduir i així subsistir, en satisfacció i compensació, pronunciem i declarem que els pagesos siguin obligats a pagar 60 sous de moneda barcelonina i que aquest cens s'hagi de pagar el dia que faci un any que aquesta sentència sigui pública. I d'aquí en endavant, cada any en el mateix dia.
1: En guàrdia.
2: Rosa Lluch, aquí qui guanya és el rei, segur, aquest és el que guanya de lluny, amb una sentència que
3: ha passat a la història.
2: Sí, sentència arbitral de Guadalupe. Primer de tot, per què coi se'n van anar a Extremadura a fer aquest pacte? Perquè mira que hi havia llocs dins de la Corona d'Aragó, no calia que fos dins del Principat, on es podia, però Guadalupe, per el viatge de l'època, devia ser terrorífic, tota aquella gent viatjant durant setmanes per arribar a Guadalupe a negociar.
4: Aquest és el poder del rei. El rei és a Guadalupe, el rei és a Extremadura, i, per tant, el poder del rei fa que nobles i remenses travessin tota la península Ibèrica per anar-se'n a Guadalupe a pactar. I, per tant,
2: travessa la corona i després entra el regne de Castella i cap allà.
4: Ho travessen tot. És a dir, és pràcticament la península en diagonal, el que s'ha de travessar. És a dir,
2: però és un viatge homèric.
4: Sí, clar, però aquesta és part del poder del rei, que és veniu allà on jo soc. Guanya el rei, sí, esclar, perquè el rei aconsegueix mobilitzar tota aquesta gent, que tots vagin allà i que pactin, que parlin, que negociïn. I a la sentència arbitral és això, és una sentència en la qual el rei fa d'àrbitre, per tant, aconsegueix que tots el reconeguin com a únic àrbitre i després d'escoltar les dues parts, doncs emet una sentència que en uns sentits afavoreix els remenses i en uns sentits afavoreix els senyors.
3: Perdona, jo sempre que es parla d'això dels mals usos m'ha quedat la idea al cap que no ho hem dit. Que es parlava del dret de cuixa, això no hem dit res.
4: Perquè el dret de cuixa, en realitat...
3: El dret de cuixa és el dret de la primera nit...
2: De lluitar-se amb la dona que s'acaba de casar abans que no pas el marit.
3: Exacte. Quan parles d'aquest tema, sempre la primera pregunta que et fa la gent és aquesta, i no hem dit res i...
4: Sí, el dret de cuixa és... se suposa que era un de les exigències a les que estaven sotmesos els remenses, però en realitat en tenim cap... també cap, zero documentació que ens permeti creure que es va aplicar. De fet, el primer document legal on surt... De fet, el primer document legal on s'anul·la el dret de cuixa és la sentència arbitral de Guadalupe, a tota Europa. O sigui, el primer document legal de tota Europa on s'anul·la aquest dret de cuixa, que és el dret de passar la primera nit amb la dona del teu vassall, el dret del senyor... s'anul·la aquí. Sabem que és més mite que real, sabem que no s'aplicaven, no vol dir que no hi hagués homes que violaven dones, perquè per desgràcia això segueix passant.
2: Sí.
4: No vol dir que no hi hagués alguns abusos, però sí que no era més... Altra vegada torno a un valor simbòlic, no? És aquells rumors que diuen hi ha un senyor que aplica el dret de cuixa, hi ha no sé qui que aplica el dret de cuixa, hi ha un senyor que un dia va fer, i que per tant també és tota aquesta sensació, quan jo us deia, no? La sensació d'ofec, de violència, de no tenir cap mena de capacitat. Ara, el dret de cuixa és un mite que després s'ha anat reproduint en moltes altres comunitats, no? És a dir,
2: el
4: Cenanyos de Soledad comença amb un dret de cuixa, per exemple.
2: Com queden els altres mal usos? A partir d'aquell moment procuren els senyors no aplicar-los o aplicar-los moderadament o només amb alguns senyors? Què és el que passa a partir de la sentència arbitral?
4: La sentència arbitral clarament aboleix els mals usos. Clarament. I en això, per això alguns historiadors creuen o creiem que els remenses en part van guanyar perquè ells volien la llibertat i la van aconseguir. No anul·la els mals usos, sinó que commuta els mals usos per un pagament econòmic. Però això és feudalisme.
2: Sí, això és...
4: I llavors hi ha dues opcions. O pagues 3 sous al mes, l'any, perdó, per cada mal ús, o redimeixes tots els mals usos de cop per 60 sous. Són quantitats absolutament acceptables i que
2: pagables,
4: no fan trasbalsar cap economia. Veiem que molts remenses van estar segles, reconeguent que havien de pagar per mals usos. Però els mals usos, a partir del segle XVI, no es tornen a exigir perquè han quedat anul·lats.
2: I nosaltres ja no podem exigir més temps, perquè és el que ens han donat i l'hem acabat, l'hem esgotat amb aquesta conversa. Doctora Rosa Lluch, moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Enguàrdia per explicar-nos aquest segon episodi del conflicte remensa, ho deixarem així, de finals del segle XV. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Josep Maria Soler i Sabater, també t'aplicaré un mal ús un dia d'aquests.
3: Però la Rosa Lluch ens ha dit que la historiografia encara té feina. Vull dir que...
2: I tant, molt bé.
4: I tant,
2: i el que duri, això és la Guàrdia.
5: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol i Patrick Urbano. Producció, Pilar Rathkin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat.
6: I amb les veus de Marc Lobato, Xavier Martín i Albert Cortés.
7: Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. Els municipis afectats pels aiguats de la matinada passada han dedicat aquest dissabte a retirar l'aigua i el fang de carrers i habitatges mentre fan balanç dels danys materials causats pel temporal. 9 persones continuen ingressades, una d'elles en estat crític. Les afectacions més importants s'han registrat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. Les pluges, però, també han impactat la campanya de la Verema al Baix Penedès, amb danys en diverses explotacions. Així ho ha explicat aquesta emissora Jordi Inglada, viticultor de Banyeres del Penedès.
2: Estem en plena collita, es va començar a finals de juliol, primers d'agost. El raïm ara està madur i llavors una injecció tan forta d'aigua en aquest temps doncs et pot provocar doncs que la verema es faci malbé, problema sobretot de que es podreixi.
1: La collita s'ha hagut d'aturar i no reprendrà fins d'aquí a uns dies. A més, l'excés d'humitat pot afavorir l'aparició de fongs i també altres malalties que afectin la vinya. L'Iran ha advertit que considerarà enemic qualsevol país que participi en l'aplicació de sancions econòmiques contra la República Islàmica. L'avís arriba després que els Estats Units hagin anunciat un enduriment de les sancions per augmentar la pressió sobre Teheran. L'Iran ha assegurat que atacarà els interessos dels països que col·laborin amb aquesta estratègia. Washington preveu presentar aquest dilluns noves mesures per reforçar l'aïllament econòmic de l'Iran. Quan falta un mes per a les eleccions legislatives russes, Vladimir Putin assegura que mantindrà la guerra a Ucraïna fins a aconseguir la victòria. De fet, vol centrar la campanya en aquesta idea, malgrat la complicada situació econòmica del seu país i l'oposició creixent entre la ciutadania. L'Occident Summer Fest tanca la 5a edició després de 10 dies d'activitats a Puigcerdà, amb una programació que ha combinat música i també gastronomia. 10 dies de festival amb artistes de diferents àmbits que han aplegat més de 15.000 assistents. Juli Guiu, el director del festival, s'ha mostrat molt satisfet amb aquesta edició, que ha assegurat que ha estat màgica.
3: Hem tingut dies màgics. Hem tingut Rosario, hem tingut la Lubi Balm, que va ser fantàstic. Ai, els Coldplay, que va ser maquíssim, el McLary, que ens agrada tenir aquest moment d'espectacle familiar, i realment ha sigut una grandíssima edició.
1: I el Catllà, el tarragonès, ha viscut aquest dissabte la millor diada castellera de la seva història, amb 12 construccions de gamma extra, 10 d'elles descarregades. Les traduccions de llibres en català trenquen rècords i van arribar a 385 l'any passat. És la xifra més alta del segle. El creixement ha estat sostingut durant l'última dècada i només des del 2019 ja no s'ha baixat de les 300 traduccions anuals. El castellà continua sent la llengua que més tradueix literatura catalana, amb 128 títols, però també creixen les versions en altres idiomes que marquen màxims històrics. La directora de l'àrea de literatura de l'Institut Ramon Llull, Isaskun Arretxe, assegura que encara hi ha marge per continuar creixent i atribueix bona part de l'impuls a la literatura infantil i juvenil.
4: Tradicionalment, nosaltres vam començar fa 25 anys a impulsar la internacionalització de la ficció, de la poesia i dels nostres clàssics, però vam veure que era molt injust que no estiguéssim internacionalitzant la literatura infantil i juvenil.
1: Esports, l'Espanyol ha perdut contra el Madrid per 1-2 amb un gol decisiu del jugador del Madrid, Carlos Espi, al temps de descompte. Bellingham ha avançat al Madrid i Calatrava ha empatat pels blanquiblaus. També a primera aquest dissabte Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0. Aquest diumenge el Barça juga al camp de l'Elx. El tècnic Hansi Flick ha explicat que Cancelo estarà disponible pel partit. A segona divisió, el Sabadell jugarà aquest diumenge al camp del Castelló a partir de la 7. El Girona ha anunciat el fitxatge del jove central portuguès Mauro Furtado. En ciclisme, Tadej Pogacar guanya la primera etapa de la Volta i és el primer líder. Aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres. I el Barça de bàsquet ha anunciat aquest dissabte el fitxatge de l'aler pivot Joan Macundo.
0: Fins aquí les notícies.
5: Que la clàssica no s'aturi. L'espectacle ha de continuar.
0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
5: Connectem la clàssica amb el teu dia a dia.
0: Amb el resum d'alguns dels programes més destacats de la temporada.
6: Uns clàssics de l'estiu, els homes clàssics.
0: Els dissabtes i diumenges a les 7 del matí tornen els homes clàssics Pedro Pardo i Albert Galceran a Catalunya Ràdio.
7: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
8: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
7: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
9: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
10: Sigui
9: bon dia.
10: Qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
9: Denuncien l'accés de burocràcia...
11: Catalunya
9: i
11: migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
12: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
11: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
9: I a casa nostra tornen a sortir el carrer.
11: I de la resta del món.
9: Pendents de la cimera internacional...
11: Faci el temps que faci.
13: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
11: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana.
14: Catalunya Ràdio.

0: Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo. Ens visita un boig conegut o un sàvia per conèixer?
0: Una sàvia per conèixer. Ah. I sàvia, sàvia de les de, la, de veritat.
1: De veritat.
0: Vull dir, la Maria Jesús és enginyera de mines i guanyadora d'un concurs. Agafa't, eh? De la NASA.
1: Hòstia, quina pressió, nano. Què dius, de la NASA?
0: Sí, sí.
1: Hòstia, em fot una mica de vergonya i tot, eh?
0: Vergonya o què?
1: Collons, que vingui gent tan llesta aquí, en aquest programa, què li, que li demanarem?
0: Bueno, tu res, no li has de demanar, ja ho faran peio. Vull dir que... I escolta, l'Arnau i la Laia ens ampliaran el nostre coneixement musical amb un dels seus anàlisis, que són molt imparents.
1: Arnau, Laia, perdoneu, ja em sap greu. Per més que ens feu això, classes d'aquestes, no entendrem mai res nosaltres. Sí. Però insistiu, eh? Vull dir, no fuixeu.
0: Bueno, en fi, farem també allò de passejar el gos, que a mi segueix sense agradar-me, i dedicarem el capítol a la clau.
1: La clau? Jo sempre la perdo.
0: I com entres a casa?
1: Home, perquè en tinc una altra d'amagada sota la catifa d'entrar a la casa, allà en tinc una amagada.
0: No, no ho diguis, boig, no ho diguis, que t'entraran a casa teu a robar.
1: Bueno, però primer l'han de trobar, eh?
0: Però dius...
1: Tinc una catifa molt grossa, eh? Fot un metro per 50 centímetres i no saben si l'amaga a la dreta o a l'esquerra. A quin cantó l'amago? No ho saben, això no ho he dit. No ho he dit?
0: Clar, és que no cal que ho diguis. Vull dir que no. Faig, calla, que arriba el jefe. Calla.
2: Déu us guard.
3: He vist el batlle!

0: La Renaixença. La clau existeix des de fa milers d'anys.
1: Sí, és tan antiga com els lladres.
2: Clar, si no hi hagués lladres, no hi hauria claus, saps?
0: Sí, sí, sí. L'invent s'atribueix a un arquitecte grec.
2: Collons de grecs.
0: Teodor de Samos, al segle VII abans de Crist. De tota manera, els que inventen les claus metàl·liques són els romans. Les utilitzaven sobretot per les caixes fortes, on guardaven joies i objectes de valor. Perquè ningú els hi prengués la clau, fixeu-vos, la duien sempre enganxada als dits, com uns anells d'on penjaven les claus. En els dits, eh? Una mica incòmode, trobo, no?
1: Hòstia, molt incòmode, eh? Oh, collons, segons quina feina et toqui fer, amb les claus allà penjades dels dits... A veure, tu vas a munyir una vaca, com ho fots, amb les claus allà penjades?
0: No, malament. Ara, suposo que eren un altre tipus de romans els que duien claus penjades als anells. Els que munyien vaques no conto que tinguessin gaires caixes fortes. Devien ser altra gent que treballaven poc, suposo. Antigament, la mida de la clau anava en concordança amb la mida i la importància de la porta. Com més gran era la clau, més important era el que preservava. Per sort, ara són més petites, eh? Si no, seria terrible haver-les de ficar amb aquella anella de ferro, que allò és impossible, eh?
1: Quina anella?
0: Eh? Sí. L'anella. L'anella aquella on fiques les diferents claus. Allò perquè no... Allò que et pots deixar les ungles dels 10 dits per obrir-la.
2: Sí, és tremendo.
0: Com és que ningú ha inventat alguna cosa, alguna història?
2: Bueno, sí que hi ha aquell monedero de pell, peio, que dins que pots posar les claus allà dins i poses la butxaca aquell monedero.
0: Allò, nano, déu-n'hi-do, eh?
2: Bueno, allò va de conya,
1: allò. Què passa amb allò? Jo en tinc, allò va molt bé, eh?
0: Allò, si tens allò, la pròxima clau que facis servir serà la del teu nínxol, segurament. Perquè no he vist ningú que tingui allò que tingui menys de 70 anys, la veritat.
3: Sí. Jo no sé de què esteu parlant encara.
0: És que no ho sabràs, Ale. No. És una funda de pell que portaven els avis que pots ficar les claus penjades a dintre. Sí. És una cosa d'avi, però a més és d'avi dels anys 90. No ho porten, ni els avis d'ara no ho porten ja. Però vaja. En fi, anàvem a les claus. A partir de la revolució industrial arriba la serralleria moderna i les claus que coneixem avui en dia, que tampoc és que hagin evolucionat gaire des de llavors. I el que sí que no s'ha modernitzat és la còpia de la clau. Aquí també estem encallats. No sé si heu anat mai a fer una còpia de la clau.
2: Collons, i tant, m'agrada molt a mi anar-hi.
0: Sí? Aquell disco, aquelles xispes, aquelles guspires...
2: Ja, amb el rato que estàs allà.
0: Un senyor amb unes ulleres allà que s'està 5 minuts anar-s'hi mirant i acaba de fer la còpia de la clau i et diu, té, prova-la. Bueno, prova-la, fes-la bé, mal parit.
1: A veure, això no em dedico a l'estadística, però... Em sembla que 9 de cada 10 claus fallen. Vull dir, a la primera no funcionen, eh?
0: Mai m'ha funcionat una còpia de clau.
1: No, s'ha de rectificar alguna cosa.
2: Jo la faig en un lloc a Girona, molt bé de preu. Ah, clar, el que passa que ets a Girona, has d'anar a casa a provar-la...
0: Tornar a Girona.
2: Tornar-hi, vull dir que em surt la clau a 37 euros.
1: Saps el que no entres pas?
2: Molina i tot.
1: Allà on te fan claus, arreguen sabates, també.
0: Sí, és una barreja de negoci ben curiós. Sí. I ara hi ha comandaments del mando del Graig, també.
1: És veritat.
0: Sí. I plantilles pel peu, he vist, a vegades, també. Una barreja
2: I hamburgueses, que acabaran fent... No sé, però acabaran fent hamburgueses.
0: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Catalunya tenim una figura molt associada a les claus. Mm. El sereno.
1: Collons.
2: Una altra vegada, Mercè. Què? Jo m'agrada molt sereno.
3: Sí que hem parlat molt del sereno.
2: Sempre fas aquí serenos.
3: Sempre anem a petar el sereno.
1: Sí, sí, ja que perquè... no té guionista, la Mercè. Ha de tenir guionista. Nosaltres tenim guionista. Ella li ha de posar un guionista.
2: Ja el té. Repeteix.
1: Home, però doncs té el guionista burro, eh? Perquè...
0: el tinc espatllat.
1: Aquest, sí, aquest tema ja l'havíem tocat 20 vegades.
0: Sí, noi. Bueno, noi, perquè va ser una figura molt important.
1: Bueno, no sé, devies tirar-te algun... Bueno,
0: no, a quina has de fotre, tio? A veure, vam explicar d'on sorgia...
3: No us comenceu a ficar amb les vides privades dels col·laboradors.
0: És que de veritat, de veritat, lliga els cura, aquests dos.
3: La Mercè, amb qui es fiqui al llit i amb qui no s'hi fiqui...
1: No n'haig de fotre res. No importa. Mentre no sigui jo...
3: Perquè ets casat... Ets casada, tu, Mercè, o no?
0: No. No, no, no, no.
4: Però vius a Preia.
3: Però tens una...
0: A veure, per què preguntes? Ai, va, és que ja no sé ni què us deia.
3: El sereno.
0: Ah, sí, ja un dia ja us vaig explicar d'on sorgia l'expressió catalana prendre's algú pel sereno i
3: el
0: també...
3: Pitu del sereno.
1: El pitu.
4: Veus, ha volgut... Es que... No ha dit pitu.
1: No, no ha dit
4: pitu. Sí, per no aixecar sospites, eh?
3: Perquè està embolicada amb un sereno.
1: Està embolicadíssima amb un sereno.
3: Està claríssim.
1: Amb més d'un.
4: Que es veu que té un bon pitu, pel que m'han dit.
0: Ai, nois.
3: Hi ha sereno,
0: I l'altre... No hi ha sereno, és rei.
3: Va, Mercè, aviam.
0: I també l'altra expressió, anar de 21 botons. Sí. Aquesta sí que us l'he dit bé.
1: Sí, sí, però no me'n recordo pas d'aquests programes.
3: Doncs
1: no?
3: Busques els capítols.
0: Sí.
3: Busques el capítol
0: del xiulet. Estan penjats a la plataforma.
3: El capítol del xiulet i el capítol del botó.
1: Sí.
3: I allà està tot
0: trobaràs
3: explicat.
0: Trobaràs allà.
1: Molt bé.
0: Sí, sí, sí. I si una cosa portava el sereno, eren claus. Tenia claus de tots els portals de tota la seva zona.
3: Sí.
0: Sí. Llavors la gent que tornava de casa de nit no portava la clau i normalment reclamava l'ajuda del sereno per obrir la porta. Cridava, va, sereno!
3: Sereno!
1: Ja vinc!
0: Sí, i el sereno t'obria la porta.
4: Per què es diu sereno? Perquè tu com anava mamat i ell anava serè? O...
0: Ah, doncs mira, no? està bé aquesta teoria. No. Sí, però no, no. Era perquè una de les funcions del sereno era anunciar les hores i la situació meteorològica.
1: Ah, deia, per exemple, les 10 en punt! Pluja!
0: Exacte, exactament així. Sí, sí, cada hora. I com que la majoria de dies fa bon temps... Sí, cada hora, ho deia.
3: Sí, sí, sí.
0: I com que la majoria de dies fa bon temps, sí, doncs el més habitual era sentir-lo cridar les 11 en punt, seré!
1: Sí, les 12 en punt i sereno!
0: Exacte, i sereno, i li va quedar sereno. Sereno. Ja està.
3: Mira, perquè estava serè, sempre.
4: Si hagués plogut molt...
1: Les 12 en punt, sereno! Seria... Me'n vaig amb la Mercè! Seria...
3: Sí, els serenos de Londres poder els diuen plugeros.
4: Clar, és que, clar, aquí és sereno perquè es feia bon temps, s'enganxa encara aquestes èpoques.
3: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
5: Avui ens visita una sàvia per conèixer, una enginyera de mines tarragonina que, gràcies a la seva curiositat desbordant, s'ha convertit en l'única guanyadora internacional d'un concurs de la NASA.
1: Callans.
5: Ella és d'aquelles persones que es fa gran davant dels reptes i ha trobat en l'àmbit de la intel·ligència artificial la manera de fer un món millor.
3: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Maria Jesús Puerta. Maria Jesús, què has menjat avui per esmorzar?
6: Res.
3: Res.
6: Un tallat.
3: Aviam, anem a situar-nos una mica. Maria Jesús, tu ets de Tarragona?
6: Sí.
3: Vius a Cambrils,
6: sí,
3: no?
6: Sí.
3: I ets enginyera de mines. I aquest estiu passat vas guanyar un concurs de la NASA amb un projecte enfocat a reciclar i transformar les escombraries a la Lluna.
6: Tal qual.
3: És gros, això.
1: És molt... Aviam.
4: Em pots explicar?
1: Es que reciclar?
3: A la gent ja els hi costa reciclar la Terra.
6: Sí, sí, imagina't a la Lluna. Sí, sí, sí.
3: En què consisteix el projecte? Explica'ns una mica.
6: Doncs res, la NASA estava preocupada pels residus de les properes missions Artemis, que són les missions que aniran a la Lluna. Com...
3: Perquè això passarà.
6: Això passarà, sí.
3: O sigui, l'home tornarà a anar a la Lluna.
6: Sí, bueno, els americans segur.
3: Sí.
6: Sí. I estan preocupats pels residus de les properes missions Artemis, que són com les Apolo.
3: D'acord.
6: No? I llavors van treure un challenge internacional per veure de projectes innovadors, no? Per veure què fèiem amb la...
3: Amb la brossa. Però quina brossa es genera allà?
6: Doncs ells tenen una estimació que són 4.500 quilos.
3: Hòstia,
6: sí.
3: Quanta gent hi va?
6: Déu-n'hi-do, no sé.
1: Un autocar,
6: potser.
1: De jubilats.
6: Són 4 o 5. No, i els tenen etiquetats, doncs, tants de...
1: De plàstic,
6: tant de... Sí, estan etiquetats. Sí. I el challenge es deia, bueno, a veure, què fem amb això, que sigui un projecte innovador. Mm. O sigui, perquè allò de contenidor de color marró, groc...
1: Allà la lluna...
0: Això no serveix.
6: Això no serveix. Més que res perquè cada quilo, baixar-lo a la Terra costa 50.000 dòlars.
3: Hòstia!
6: Llavors, si multipliques...
3: Clar, clar.
6: Aquesta no era la...
3: Quants quilos has dit? 4.000?
6: 4.500. A mi em faltava la calculadora.
3: Són calés, són calés, són calés. Són calés.
6: Sí, són calés. Llavors, havia de fer una idea que fos una miqueta més innovadora, no?
3: Sí.
6: I, bueno, doncs jo vaig... Jo tenia un propòsit, eh? O sigui, jo ho volia fer pels nens perquè veiessin que la mama podia fer coses...
3: important.
6: Lunars. Sí, perquè a vegades els dius que s'han d'anticipar, que han de fer coses, i bueno, sí, mama, ja, quan toqui. Clar. I era una manera de cridar l'atenció. Jo vinc també d'una enfermedad i tinc les meves circumstàncies, i era una manera de dir... Jo no els vaig dir que aniria a guanyar, sinó que aniria a fer un projecte suficientment bo perquè la NASA ho acceptés.
1: Sí, senyora. Sí.
6: I vaig guanyar.
1: I vas guanyar.
4: Vas guanyar.
6: L'única.
3: Bé, bé, bé. Escolta, i el premi? Què hem de dir del premi? Perquè el premi era gros, eh?
6: Sí.
3: El premi, si guanyes,
4: sí,
3: el dic jo, eh?
6: Bé.
3: $1,000,000.
1: Ostres, felicitats!
6: No.
4: Quan has dit que havies guanyat.
6: Sí, però el premi no. Perquè ni... ho explico.
3: Sí,
6: i tant. Jo això ho vaig veure al diari i posava, no? La NASA busca projectes innovadores per reciclar-se una... Bueno, i vaig dir al meu home, em presentaré per als nens, no? Perquè vegin que no sé què. I em vaig focalitzar el tema, les rules eren 50 pàgines.
3: Uh-huh.
6: I,
3: una bestiesa.
6: I la part tècnica era complexa, no? I llavors em vaig focalitzar, no vaig veure si com es cobrava, si amb Bizum, amb transferència, perquè no pensava guanyar. Sí que és veritat que quan diuen que sóc la guanyadora, penso, ostres, n'hi havia un premi.

0: Perquè, bueno, explico, perquè n'hi ha una altra fase.
1: Estem a la primera fase.
0: Clar, jo
1: anem a poc a poc. Primer, guanyes un premi a la NASA.
2: No
1: cobres. Un premi que està dotat amb un milió de dòlars que no una pots bestiesa. Cobrar perquè no ets americana.
0: Tal qual.
2: No tens cap parenta allà?
0: Ho posaven a les runs.
1: Sí, sí, clar.
2: Però, bueno, però
1: tampoc, no t'ho llegeixes mai tot, tampoc.
0: No, però, a veure, jo tenia el propòsit. No? O sigui, jo no anava a guanyar perquè, a veure, jo estic a la terra i pico de terra.
3: Oh, bueno, doncs jo l'hagués liat part,
0: no. No pensava guanyar perquè després he vist que es presenten empreses, start-ups, que només fan això, o sigui, clar, pel premi, no? Per després
1: clar.
0: Vendre la idea. Jo tenia un altre propòsit i no vaig mirar això, no m'ha interessat. A veure, la NASA també em podria haver dit, mira, aquesta de Tarragona, avui no, ningú, cap ni un. Bueno, ha fet el reconeixement, he rebut a casa un diploma de la NASA i pegatines.
1: Sí,
4: home, molt bé. Però està bé, això.
3: Home, això, sí, jo em dius que vols això un milió d'euros i dic això, eh?
2: Unes pegatines de la NASA.
1: Te fots un adhesiu de la NASA allà al cotxe?
3: Però això ho,
1: ets l'amo de Cambrils, eh?
0: El porto a l'ordinador i tothom quan em veu que estic prenent un cafè i l'astronauta, dic... Vols alguna? Porto alguna.
1: No.
0: Això era la primera fase.
1: I ara hi ha una segona fase del concurs.
0: Ara
1: no?
0: Explico.
1: Estem en aquest punt.
0: Jo no volia anar a la segona fase, però clar, quan guanyes, te vienes arriba, no?
1: Clar.
0: I dius, ostres, igual soy buena.
4: I em si guanyo una altra millor.
0: Bueno, ja pensava que això no, perquè si a la primera fase posaven això, segur que... A la segona són 2 milions.
3: Ah, va, ara ja m'han posat...
5: 2 milions que no guanyaràs?
1: Encara és a temps de perdre 3 milions.
0: Bueno, llavors vaig dir, ostres, potser aquesta idea, que després explico una miqueta de què va, és bona, no? I dic, bueno, doncs sí que potser la gent es va interessar, escolta, que et canvio l'ordinador, t'ajudo, no sé què, dius, espereu a veure què diu en la segona fase, perquè potser s'ha de fer un prototipo físico, aquí una nave, i jo això no puc fer, no? Necessito un laboratori, la universitat, bueno, i us tenia ja en stand-by, i ara han sortit les rules, les normes.
2: Les bases.
0: Sí, d'aquestes... És que hi ha rules, ja...
2: No, endavant.
3: No, jo t'he entès.
1: És per la NASA, saps?
0: Per la NASA, per això...
2: L'important és que puguem seguir.
0: Val,
1: no.
0: Sigueu, no?
2: Que ja corres, eh? Mira que corres, eh?
0: Sí, una miqueta...
1: No t'ho escriuen en català, la NASA.
0: No. S'ha de presentar en anglès, que això va ser també un drama.
2: És un drama, això.
0: Sí, i llavors han sortit les rules. Molt bé. I ara què diuen? Doncs ara en diuen que... Si ets participant internacional, no et pots presentar.
2: Ara no et volen. Ara no et volen.
0: No. Llavors jo vaig trucar a la NASA, estic tot el dia trucant.
2: Quin telèfon?
0: La de Tarragona, escolti. I ara em van dir, no passa res.
1: Estan a la NASA allà i veuen 972.
0: Sí, 977. I em van dir, ostres, no passa res. No pots presentar-te com a participant internacionals, ni jo, ni els xinesos, que ho poses expressament, ni els russos, ni els...
4: N'hi ha molts.
1: Ni xinesos, ni els russos, ni Cambrils.
0: Ni Cambrils, sí, tal qual. I no passa res, et podem presentar als guanyadors internacionals perquè això ho vaig saber quan vaig guanyar, els internacionals, o sigui, els americans van com els Oscars, els americans van per un cantó i la resta del món per l'altre. Jo soc la resta del món. I llavors diu, et podem presentar als americans i potser vas amb ells amb un, com a partner.
1: Ah, ara necessites un soci.
0: Un moment. I dic, bueno, potser...
2: Calla, no tallis.
1: Calla,
2: has de mirar de respirar, també, de tant en tant.
1: Sí. De veritat, jo no havia tingut mai ningú davant que hagués perdut un milió de dòlars.
0: No, espera
2: que encara perdrem
0: més. Això l'acaba d'explicar. Bueno, i llavors, vas dir, parlam amb aquests guanyadors, que potser amb ells, dic, bueno, vale, però... no pots liderar, no pots ser el líder del team. Llavors, ostres, dic al Mero.
4: Aneu la merda, doncs.
0: I llavors dic, no sé, m'ho estic rumiant encara.
1: Encara avui t'ho estàs rumiant?
0: Sí, perquè fins gener no es presenta ja als equips i potser alguna cosa ja de...
2: Falta molt poc.
0: Falta molt poc. Estem ja a 30.
1: Sí, 30 de desembre. Per tant, ara si trobes, si ens escolta algun americà,
4: que n'hi ha molts, el que sabem...
0: S'han interessat empreses,
1: Sí, s'han interessat.
0: Sí, el que passa que, a veure, jo el meu propòsit no era començar a fer aliances i contractes privats amb empreses. Jo volia demostrar als nens que el podia fer. La segona fase diu, ostres, mira, també vull poder fer esto. Però ja comença a fer coses d'aquestes, baixo la terra.
1: Ens pots explicar, Maria Jesús, per sobre els que no hi entenem, en què consisteix el projecte?
0: Sí.
1: Això de reciclar a la Lluna?
0: Sí.
2: Que no t'ho copiïn, ara.
1: No.
0: Bueno, jo explico, però...
2: Res. No diguis com es fa.
0: Tu fes la Coca-Cola, a veure si la fas igual. No,
1: clar,
0: no podràs fer-la. No copiaran. És que no.
1: No poden.
0: Friqui com jo. Ni
1: només ho sap fer ella. Ho sap fer ella.
4: Ja em quedes això.
0: Però explico més o menys.
2: Sí,
0: vale?
2: Calleu.
0: Com que no podia... Calleu que anoto. Com que no podia anar a la Lluna, o sigui, jo no puc anar allà a la Lluna, no estic invitada, i com que no puc baixar aquí la brossa, dic, bueno, qualsevol cosa s'ha de fer allà, no? I llavors, què tenim a la Lluna? Tu saps?
1: No.
0: Perquè jo només veig...

0: Les pel·lícules aquestes que comencen a caminar, això és el regolito lunar, és aquest pols, sí, que sembla com... Això són minerals.
1: Ah,
0: sí.
1: Hi ha minerals a la superfície de la,
0: sí,
1: Lluna.
0: Sí, i aquesta és la meva zona de confort. Ets... Els minerals tenen propietats.
1: Sí.
0: Tenen propietats.
2: Ah, tu hi toc... Tu, la, hi
0: soc enginyera de mines.
2: Ah, clar.
0: Trampa. I tinc un màster en tema de medi ambient i d'IA. I llavors dic, bueno, qualsevol cosa ha de passar per allà. I hem d'intentar aprofitar les propietats dels minerals.
1: Sí.
0: Llavors, què faig? Dic, bueno, a lo millor quan han anat les missions Apollo, han baixat una bosseta, han fet anàlisis i potser estan a... puc accedir a aquesta informació.
1: Sí.
0: Torno a trucar a la NASA.
1: Oh, que pesada.
3: Pesada també, eh, noia?
2: A Tarragona!
1: A Tarragona torna a trucar.
0: Hola,
1: la digue-li que no hi soc, digue-li que no hi soc.
0: La Mari. I llavors van dir que puc tenir accés a aquesta informació de les missions Apollo des de,
2: sí,
0: 69.
2: Sí, sí.
0: I em van dir que sí. Dic, ostres, vale. 700 i pico dada, o sigui... sí, de dades que vaig tractar amb la IA,
1: sí,
0: i vaig entrenar un model, un random forest, bueno, és una cosa d'arbres de decisió,
2: sí, sí, sí,
0: de, per tal de que jo ja...
2: No, sí, fet...
1: Va seguint, Fel? Va seguint.
0: Sí, on t'has quedat?
2: N'he fet algun ah, vale, d'arbre d'aquest.
0: Vale. Llavors, això el que permet és saber les característiques i extrapolar d'aquests minerals. Vale? Ah. Ja sé el que hi ha allà,
1: sí,
2: sense, a la Lluna.
0: Sense pujar.
2: Sí.
0: Des de casa.
2: I ara què fem?
0: Quines propietats tenen aquests minerals? No disten de lo que tenim aquí, les propietats són les mateixes. Vale? I dic, vale. Per exemple, jo em rento les dents amb amb fluor. La fluorita és un, sí, mineral. Té moltes propietats, però altra, aquesta frescor que... Vale?
1: Sí.
0: I el punt de fusió, bueno, altres coses. Llavors, sé les propietats, perquè això ho sé, això no m'ho ha de dir ningú, sé el que tinc allà i dic, vale, què fem aquí a la Terra? L'economia circular.
1: Sí.
0: L'economia circular, o sigui, el residu, la solució no és anar a un abocador, no, perquè això és la pitjor solució, s'ha intentat reciclar, mm, vale? El mateix que fem amb la roba. Dic, vale, doncs, i si agafo i crec creo un model a Mia també, un altre cop, un altre random forest,
2: sí,
0: que
2: sí,
0: tu fas. I llavors... agafo el residu, agafo els minerals, mm, i la IA em diu quines són més eficients en cada moment i començo a fer aquesta economia circular i subproductes com ara formigó lunar. Mm. Llavors, entra la runa...
1: Tenem seguint, sembla que no, però tenem seguint.
0: Sí?
1: Eh?
0: Vale.
2: Formigó lunar.
0: Sí, sí, sí. Entra la runa, comença a ser... La IA decideix, per exemple, el silicato amb els plàstics i li va molt bé, és molt òptim, molt eficient. Llavors, per aquí que surt...
1: Com per degradar-lo, diguéssim.
0: Sí, sí, clar.
1: Per descomposar-lo.
0: Ah, efectivament, i fer un altre producte.
1: Ah.
2: Que es quedarà a la Lluna.
0: Que es queda allí i s'utilitzarà per les missions, com ara el formigó lunar. O sigui, quan vagin allà... Llavors, entra la brossa, fa tot això, surten subproductes, i al final, com a residu com a tal, 50 quilos. I que diràs, ah, no l'has aconseguit. Sí, perquè amb aquests 50 quilos faig una compactació i pel que seguin els astronautes.
2: Que descansi.
1: Sí.
2: Que descansi.
1: Sí.
4: Molt bé.
0: Bueno, tot això... Bravo. Tot això és la idea, que és molt eficient, perquè la IA en cada moment... Clar, la gent em diu, i això ho podem portar aquí a la Terra? Clar, canvio els paràmetres de temperatura, pressió, tot, i ho faig aquí. Quin... Home, amb els... i entreno el model de nou.
1: Escolta, qui estigui interessat en el projecte de la Maria Jesús, tens una pàgina web on hi ha tota,
0: sí,
1: aquesta informació, també.
2: Ja,
1: per tant, podeu buscar-la per internet i connectar-vos.
2: Home,
1: i ja, saps quan hi anirà un altre cop l'home a la Lluna o no?
0: Doncs ja ara està retrasat, potser...
2: L'home?
0: L'home
2: ha retrasat l'home.
0: Al març o abril.
1: Què dius ara?
0: Sí,
2: el
0: 26.
2: Això és ja,
0: sí, sí, és ja.
2: A la primera, per Sant Jordi.
1: Tornaran a anar a la Lluna abans que acabin la Sagrada Família. Això és gros, eh?
0: És que...
5: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Maria Jesús, abans d'acabar una prova de català, et dic una paraula i tres definicions i has d'encertar-la. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral d'Avinyó, gentilesa de...
6: Vera!
1: A veure, la paraula d'avui és claca. Claca. A, claca, lloc... Ai, perdó, colla de gent pagada que acudeix a una presentació teatral, a un espectacle qualsevol, per aplaudir i assegurar-ne l'èxit.
2: A la Montserrat Caballé un dia la van aplaudir mitja hora seguida, però la majoria eren claca contractada pel Liceu.
1: B, claca, cop de mà fet el clatell a una persona de manera amistosa quan ha dit o fet quelcom amb el que no estàs d'acord.
7: El meu pare és el tio més fred del món. Quan li he dit que m'havien donat la creu de Sant Jordi, m'ha fet una claca i m'ha dit... Doncs molt bé.
1: O ser claca, es diu popularment quan es disposa una ratlla de cocaïna amb la intenció d'esnifar-la pel nas.
4: Quan treballava de mascota de l'Espanyol, mira, em fotia una bona claca, em posava el cap al periquito i au, avalla!
1: Ah,
7: bé. Serà una denúncia, avui.
0: És difícil, això, eh?
1: És difícil.
0: Bueno, la tercera potser no.
1: No.
0: Però entre la primera i la segona, no sé. Ah. Jo arribo ara. Guanyo la lluna i no sé això, no?
1: Hi ha $1 milió en joc, eh?
0: Ostres.
7: Així segur que l'endevina.
0: Ostres, tio.
1: A o B?
0: A o B. No sé, no sé. És que la A sona bé, però la B també. No sé, potser...
1: La A, ja te l'asseguro jo.
0: Va, vinga, va. Va.
7: Cobrat.
1: Sí, home, dic, m'ha sapigut greu, dic, ja que no ha guanyat
0: que guanya alguna cosa,
1: no? Que s'emporti la llarga. Maria Jesús, moltes gràcies per venir a explicar-nos aquesta bestiesa.
2: Et seguirem
1: amb el teu projecte de reciclatge lunar. Tant. Que vagi bé.
0: Molt bé, moltes gràcies.
5: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al correu.cat i omple el formulari. Ni branys, ni lanys, ni hòsties en vinagre.
2: Disculpi'm, avui no parlàvem de la clau?
1: I tant.
7: Encara de rato que no s'ha dit res de la clau.
1: Ara hi anem, Arnau. Alguna relació entre la música i la clau?
3: Home, molta relació.
1: Ah, sí?
3: Sí, sí, sí. Mira, sense anar més lluny, aquí en tenim unes quantes.
1: De claus?
3: De claus.
1: A on?
3: No obren portes, però serveixen per tapar forats.
6: Sí.
3: La Laia us ho explica més bé.
1: Els ferros aquests de la gralla.
6: Són les claus.
1: Això es diuen claus, eh?
6: La gent de la ràdio se senten una mica.
1: Sí. Sí.
6: Doncs aquestes claus el que fan és més fàcil que l'explicació que ens ha fet la Maria Jesús. Aquestes claus d'aquí baix, les de baix, serveixen per fer notes més greus, que sense aquestes no les podem fer, perquè hi ha gralles seques. Sabeu, les gralles?
1: Les gralles seques.
6: Mira, no.
7: El de la Maria Jesús era complicat. Estàs anant pel camí, eh?
6: Sí. Hi ha les gralles que no tenen claus, que són les gralles seques, i gralles dolces que sí que tenen claus.
1: Ah. I la teva és dolça?
6: Dolça i amb claus.
1: Ah.
6: És doble.
1: És.
6: Sí. I les d'aquí al mig
1: estem
6: serveixen...
1: Estem parlant de la jet set de les gralles.
6: Això, Manuel Ferrari. I les d'aquí al mig serveixen per fer notes que puc fer sense les claus, però em facilita la vida i em fa que pugui tocar aquí tranquil·lament.
7: Xulo,
6: això mateix. Gràcies, vuit claus. Seguim.
3: Doncs aquí deia breu explicació de les claus.
6: Bueno, a veure.
1: El guió...
6: És una cosa...
3: Només hi ha uns certs instruments que facin servir claus, clar, en efecte. Sí. Però el que els unifica a tots plegats són les claus de les partitures.
1: Ah, sí,
3: us sona la clau de sol?
1: Home,
6: sí, aquesta sí, eh?
1: El que em va costar saber-la dibuixar.
3: Sí. Doncs avui explicarem d'on surt aquesta clau. La de sol, la de do i la de fa. Som-hi! Això és per situar-nos en un context acadèmic.
1: Ja ho veig, sí. Bueno, o a l'entrada de PortAventura, una mica.
3: Després de mil·lennis de transmetre el coneixement del repertori musical de manera oral o instrumental, la humanitat va pensar que seria bona idea començar a escriure la música per poder-la guardar i transmetre-la.
1: Clar, clar.
6: Sí, perquè avui dia tenim la possibilitat d'enregistrar la música, però durant la major part de la història de la humanitat no ho hem pogut fer.
1: Clar.
6: I per poder guardar i transmetre aquest repertori musical calia inventar un llenguatge. I d'aquí en prové el llenguatge musical.
3: Els primers que van començar a intentar escriure la música van ser els músics del món clàssic, concretament de Mesopotàmia i de Grècia. A Mesopotàmia, al segle XIV abans de Crist, fa uns 3.400 anys, hi trobem taules cuneïformes amb indicacions per tocar la lira. Fixeu-vos.
1: Això és una imatge d'una gravació d'una pedra amb notes de lira.
2: Com m'ensenyen això...
3: Això són indicacions per...
2: Si és la pedra roseta o...
6: Els músics.
2: Sempre treuen la mateixa.
3: No, aquestes són indicacions per saber com tocar una peça amb lira.
1: Ja, ja.
3: Però de fa 3.400 anys.
2: Molt bé.
6: I els grecs, al segle 3 abans de Crist, fa molts anys, escrivien el text que s'havia de cantar i a sobre de les paraules hi anotaven una sèrie de lletres i de símbols que indicaven com havia de ser la melodia. A veure, mirem-ho. Veieu els símbols?
1: Sí.
3: Aquí el que costa saber què és text i què són indicacions.
6: Sí, una mica sí.
3: Aquestes dues maneres de transcriure la música es van perdre en aquelles civilitzacions perquè segurament no acabaven de ser prou efectives ni eren fàcils d'entendre, com veieu. Els segles van anar passant i diversos segles després de Crist, a Occident, apareix el que en bona mesura és la responsable del sistema de notació que fem servir avui en dia, la litúrgia cristiana.
1: Que esteu en el cel.
7: Catalans, eh?
1: Sigui santificat. Mira'l. El Senyor...
6: Estem molt dins, eh?
3: Sí.
6: I entre el segle IX i el segle XI, el cant gregorià feia servir un sistema similar al grec, un sistema d'escriptura que era similar al grec, i en el sentit que sobre el text en llatí que s'havia de cantar hi escrivien el que s'anomenaven neumes, que eren com petits símbols que ajuden a saber el contorn melòdic de la veu. És
2: ja
6: a dir,
2: que...
6: si puja, si baixa, sí, si es repeteix...
2: Sí, sí. Ja sé què vols dir.
6: Saps? A veure, veiem-ho. Sí. Ah,
7: claríssim,
6: veus?
7: Això.
6: Allà puja...
1: Sí, baix. Unes notes, no. Unes notes.
7: Mig.
2: Unes veus? Indicacions.
1: Sí, sí, sí. Pizzicato, alegro.
7: Ignorant.
1: Perdó.
3: A poc a poc, aquests neumes, aquestes petites figures, es van anar sofisticant fins a arribar a un personatge important del segle XI, Guido d'Arezzo, un monjo italià, decideix posar una mica d'ordre a tot plegat i comença a traçar unes línies horitzontals on escriure aquests neumes. Una línia, dues, tres i fins a quatre. Un tetragrama, que de fet ja s'assembla força al pentagrama que coneixem avui en dia.
2: Falta una línia.
1: Es diu, però, es diu Guido d'Arezzo, en italià. Vull dir, perquè se m'ha dit ignorant abans. Es diu Guido. No es diu Guido.
3: Però era una petita regió d'Itàlia, que ara no ens hi posarem, però allà tenien aquest tipus de pronúncia perquè en aquella època...
6: Ignorant! Sí, sí. Però, Eps, encara falta les claus,
2: sí.
6: Ja que tenim diverses línies, però si pintem una bola o un quadradet en aquestes línies sense referència,
2: sí.
6: No podem saber de quina nota estem parlant, oi que no?
7: Clar que no.
6: Vale.
8: Ens hem ja la clau, ens hem ja la clau.
6: Ai. Hem viatjat.
3: No, aquesta era una referència, em feia gràcia posar aquesta peça que és la clau. Per tornar-nos a situar, estem parlant de les claus, eh?
1: Sí.
3: I us hem fet tot aquest recorregut per acabar parlant de les claus.
1: Sí.
3: De fet, des dels grecs, les notes ja s'anomenaven fent servir lletres de l'abecedari. A, B, C, D, E, F, G eren la, si, do, re, mi, i, fa i sol.
1: Doncs ho trobo molt més fàcil que l'udara.
7: Sí.
1: Això està bé.
3: Doncs aquest, en, com m'has dit, que era en italià?
1: Guido.
3: Guido d'Arezzo. Guido hauríem de posar...
1: D'Arezzo, no, d'Arezzo.
3: Sí, no? En Guido d'Arezzo. En Guido d'Arezzo, d'Arezzo. Diu, posaré el nom de la nota a una línia perquè qui llegeixi el meu tetragrama sàpiga quina nota és aquella línia i, per tant, pugui saber quines notes hi ha a les altres.
2: Va molt ben pensat.
3: I estableix dues referències, el do amb la lletra C i el fa amb la lletra F. Mireu una partitura remota d'aquella època. Veieu els tetragrames amb els neumes? Això ja es va semblant força més a un pentagrama. Doncs fixeu-vos que hi ha a l'inici del tetragrama. Una C a la tercera línia.
1: Una C.
3: La veieu?
2: Sí.
3: Això ens indica que aquesta línia és la nota do i, per tant, gràcies a aquesta referència podem deduir quines són les altres notes.
1: Ho quedarà molt complicat, també. Déu-n'hi-do.
3: Doncs espera't.
1: Avui ens està quedant un programa, nano. Entre els minerals de la Lluna i això... Déu-n'hi-do. Vull dir, no pots tenir la ràdio de fons.
7: No.
6: Has d'estar.
2: Ja cal que matem el gos ben ràpid.
1: Sí.
6: Però, ep, un moment. Més endavant també es comença a fer servir la nota sol, que és la lletra G. I amb el temps aquesta F, aquesta C i aquesta G van anar mutant amb la seva forma fins a esdevenir les claus que coneixem avui dia i que tots coneixem, la clau de sol, la clau de fa, amb la seva formeta.
1: Tots.
6: A veure?
7: Tots.
6: Sí,
1: home. La de sol, sí, les altres... la fa
6: veieu?
1: Em sona, també.
6: Clar.
1: Sí.
6: Doncs, la mira, primera...
3: Una evolució curiosa. Això forma part d'això, la gràcia que els hi feia als escrivents de música, no? Anar complicant una mica els símbols. I van anar elaborant tot el plegat. Així, doncs, les claus ens serveixen per saber quines notes hi ha a cada línia del pentagrama i així poder interpretar la música que hi ha escrita. I segons l'instrument pel qual escrivim, farem servir una clau o una altra.
1: Per exemple, la clau de fa, per quin instrument?
2: Un xelo.
1: Un xelo.
6: Molt bé.
3: Un xelo també pot arribar.
7: Sí,
1: I la gralla? Sí.
3: Però aquests instruments que dieu també poden arribar a fer servir clau de... Do en quarta, per exemple, o en sol en registre agut.
1: Sí. Molt bé, doncs vinga, els tres o quatre músics que ho han entès...
7: Ens truquin.
1: Arnau, Laia, moltíssimes
6: gràcies. Bravo.

0: Què sona avui, Arnau?
1: Avui sentim Orange Blossoms, del canadenc Goldford. Després d'un concert, tota la banda van celebrar l'aniversari del bateria en un bar i tot plegat va acabar amb una borratxera important.
2: Vaja.
1: En aquell context d'embriaguesa, un cop a fora, de cop, el bateria va començar a acariciar el cavall d'un policia muntat.
0: No ho feu.
1: No, espereu, és només una petita part de l'anècdota.
3: Yeah.
1: Allò va generar un caos entre la banda i la policia, de manera que en 5 minuts van detenir el bateria, el guitarrista i el baixista i se'ls van endur a la comissaria. El problema, doncs bé, que en Goldford, el cantant, no tenia les claus ni de la furgoneta ni de l'hotel. Es va quedar sol a les 3 de la matinada i va haver d'anar a peu a comissaria, pagar la fiança per treure'ls i recuperar les claus.
0: Bé, bons companys de banda.
4: És el rock, eh?
0: És el rock.
5: Pots anar tranquil a tot arreu, una banda així.
0: Doncs escoltem aquests golfos, a Goldford, i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la caiguda de les Torres Bessones.

0: Avui us porto un schnauzer.
1: Un schnauzer.
0: De Sant Pere de Torelló.
1: Sí.
0: Es diu Nus,
1: mira,
0: és de l'Anna, i és un veterà de 15 anys amb un historial mèdic llarguíssim.
2: Ai, pobre, pobre.
0: A veure,
2: pobre,
0: a veure quina cara fa.
1: Hòstia.
0: Oh. Aquí no se li veu l'historial mèdic, aquesta, però us el dic.
1: Aquesta foto és de més jove, segur.
3: Encostipat, sí, segur.
0: En Nus és sord, està mig sec, té cataractes, conjuntivitis, una lesió crònica a l'esquena, i fa uns anys es va facturar la tíbia, i a més, té demència.
4: Ai, puça, està fatal.
2: Abans del capítol aquest, matem-ho.
1: Sí.
2: Però abans ja.
1: Ja veurem.
3: A mi em va bé això perquè penses, hòstia, que n'estic de bé jo.
0: Sí.
1: Sí.
0: Però, a veure, són coses de l'edat, eh? Vull dir que tot pot arribar, eh, Fel?
3: Sí, no, va arribant, eh? Arribant.
0: De jove era, així com vosaltres, fort com un roure,
2: sí,
0: una mica xulo, i es barallava sovint amb altres gossos, tot i que la seva batussa més recordada va ser contra 16 pollets.
1: Vaja.
0: Sí, es va colar dins un galliner i va fer festa major.
1: Dels 16 pollets en van quedar 0.
2: Desastre.
5: Val més que li quedin forces perquè ens emportem en Nus a l'aventura. Som a l'agost de 1914. Ens situem al port de Londres, Anglaterra.
1: Avui passegem el gos per l'expedició del vaixell Endurance.
3: A mi aquesta pel·lícula sempre m'ha agradat.
1: Quina?
3: Memories d'Àfrica.
1: No és la música de Memories d'Àfrica.
3: I tant, que és el que m'has de dir, si m'ho sé de memòria.
1: Torna-te'l a mirar.
3: Així que el miro cada setmana.
1: La nostra arribada al port de Londres és de les que fa goig. Quina fila que fem, tu. En una mà hi tenim un gos que es mou com un vell i a l'altra la carretada de medicaments que li hem d'administrar. Aviso que cuidant-nos portarà feina. El port és ple de gent atrafegada. Tots han vingut com a resposta a la crida que ha fet un capità de la Marina. Ha posat un anunci al diari on reclama personal.
6: Es necessiten homes per emprendre un viatge perillós. S'ofereixen sous baixos a canvi de viure una gran aventura en vaixell, lluitant contra el fred més extrem. Calen homes capaços de conviure amb el perill i a qui no els espanti la idea de no tornar mai més a casa.
2: Hòstia puta, quina merda d'oferta.
1: Sí, perquè a més no se n'ha amagat, eh?
2: No.
1: S'ofereixen sous baixos, eh?
2: Sí, i t'hi quedes, eh, segurament, sí, a l'aventura.
1: De bon principi pot semblar una oferta poc atractiva, sí, però el missatge promet una recompensa pels que van justos d'autoestima que la fa més interessant.
6: En l'improbable cas que l'operació tingui èxit, els supervivents rebran una multitud d'honors i reconeixements públics.
2: Ah, bueno, doncs això ja és diferent, eh? Vull dir, això és una altra cosa. Si has de tenir reconeixements,
1: sí,
2: escolta'n, guita, ja m'apunto.
1: Hi ha gent que les coses les fa només perquè,
2: sí,
1: perquè els hi agraeixin.
2: Sí,
3: és així. Guita,
2: oi, molt bé, nano, ho has fet molt bé.
1: Tots aquests voluntaris de Protecció Civil no cobren pas.
2: No.
1: Ho fan perquè els hi... Hòstia, gràcies per parar el trànsit.
2: La de gent orgullosa que hi ha, que va ser voluntària a les Olimpiades del 92.
1: Sí, senyor. Sí. I no van cobrar res.
2: No van cobrar res i els hi van prendre el pèl anant i vinguent.
3: I aquella fletxa en Rebollo que em va estar a punt de matar 5.
1: Hòstia, sí. Sí, perquè aquella estava com
2: em
1: el
2: va
1: gos.
2: Travessar. No ho farem mai. Un dia passegem pel gos a la fletxa d'en Rebollo.
1: Mira, un dia... És viu, que el podríem entrevistar.
2: Ah, sí, el gos. Rebollo.
1: Sí, Rebollo. És viu. No? Suposo que sí.
2: Sí, ara m'enganxes.
1: No ho sé, ja ho buscarem. Ja ho buscarem.
3: Sí, millor no.
1: Bé, la crida que ha fet el capità resulta ser un èxit. A port hi ha uns 5.000 candidats a mariners que es volen apuntar a l'aventura. Ja fan cua per allistar-se i nosaltres també ens posem a la fila. Volem allistar-nos. Sabem que de jove havia estat molt aventurer. De manera que li volem regalar una última gran odissea.
2: Nano, vull-te quin un. Què, tu també t'inscrius a l'oferta de feina del vaixell?
3: Siguin remei. És una merda, però pitjor seria treballar al Mercadona.
1: Sí,
2: sí, noi.
1: Els aspirants a mariner estan nerviosos. En canvi, en Nus, el nostre gos està ben tranquil. És la part bona que se li en vagi al cap, que no es posa nerviós per res.
0: Tu, el del gos, va, espavili, que li toca. Ah. Apunti el seu nom en aquest paper i escriu de manera resumida, la seva experiència com a mariner.
1: Ah, no, de fet, no tinc experiència, però és que volem inscriure en Nus, el gos. Veu que costa maco? Podem,
0: no,
1: podem inscriure-ho?
0: Mira, mentre no em faci perdre el temps, fot-hi el que li doni la gana, eh? O és que no veu quina cua que hi ha darrere seu? Sí. Vol apuntar el gos? Doncs apunti'l!
1: Vale,
0: apunti'l
1: vale,
0: i ja està. A veure, mentre aquest passat inscriu el cony de gos, vagi passant el següent, vinga.
7: Jo, la següent sóc jo vull pujar al vaixell i viure moltes aventures.
8: Evidentment, les aventures.
0: Que tu,
7: escolti,
0: una dona, i què més? Va, tira cap a casa, mossa.
7: Però si el narrador ha dit que vol inscriure el gos i li has dit que sí, per què jo no?
0: Que sí. Va, passa cap a casa, no m'atabalis. Al vaixell no hi pugen dones, i punt, L'únic lloc de feina que hi ha per una dona, aquesta expedició, és meu. I està cobert. Marxa.
2: Ha petat algo.
1: No sé què ha fet espetar.
0: El boli.
1: El boli contra la taula.
7: S'ha premiat.
1: Una mala llet, aquesta dona,
2: tu.
1: Entre tots els candidats s'escullen 27 tripulants. En Nus no l'han escollit, però hem trobat un jove mariner que ens el colarà a canvi d'una moneda. Gràcies, jove. Li deixo, miri, la bossa de medicaments d'en Nus, és aquesta, i a dins hi trobarà un full on s'explica què s'ha de prendre a cada hora.
9: Escolti, narrador, la moneda era per colar el gos al vaixell, però si vol que li doni aquest fotimer de medicaments, haurà d'afluixar més la mosca,
1: Bé, em s'ha d'admetre que fer-se càrrec d'en Nus porta feina. Entre medicaments i injeccions s'ha d'estar sempre pendent d'ell. Per tant, paguem un extra i marxem confiats que aquell nano ens cuidarà en Nus donant el temps que duri l'expedició. És un moment emotiu, és l'hora d'acomiadar-se dels tripulants. En Nus està impertèrrit, ens mira amb cara de condescendència i dubtem si ens ignora o si és que la memòria l'ha fet oblidar-se de nosaltres ja. És que tenia demència algú.
2: Sí, perquè... no hi és.
1: No hi és.
0: Entre que no hi és i no s'hi veu.
1: No, sigui com sigui, no sabem si el tornarem a veure mai més. S'ha embarcat en una expedició molt arriscada. Es tracta d'una aventura molt ambiciosa.
2: On anem?
1: Ara t'ho dic. El capità és l'Ernest Shackleton.
2: Home, això no em diu res.
1: És un intrèpid irlandès que vol ser el primer, ara sí, Xuriguera, a travessar completament el continent antàrtic pel Pol Sud. O sigui, el Pol Sud ja s'hi ha arribat, però no hi ha cap beneit que l'hagi travessat encara.
2: Ja. Una cosa, jo com a experiència que tinc de capità que se'n va als pols...
1: Sí.
0: Malo.
2: Malo, eh?
1: L'última expedició que es va fer al Pol Nord aquí no va anar bé.
2: Va pelar tothom, eh?
1: Ara és el Pol Sud, eh? És diferent, eh?
2: Que poder fot més calor,
1: no ho sé. Hi ha més pingüins, això sí. L'Ernest ho ha intentat 3 cops i de moment no se n'han sortit. Les anteriors expedicions on ha participat han resultat un fracàs, però està convençut que aquest cop se'n sortirà. Tercera bala vençuda, no?
2: Sí.
1: Té grans expectatives i així ho comunica als tripulants després de salpar.
6: Estimats tripulants de l'Endurance.
1: Ah, sí, per cert, que no us havia dit el nom del vaixell, és Endurance.
2: Endurance.
1: Sí.
6: Endurance, doncs això, estimats tripulants de l'Endurance. Sigueu benvinguts a l'aventura que us farà entrar als llibres d'història. Us espera un viatge llarg i dur on el fred i la soledat es claven com punyals a les entranyes.
2: Collons, capità, vull dir, fer de motivador no és el seu fort, eh?
6: No us han de motivar les paraules.
2: Ja.
6: Us ha de motivar l'oportunitat de completar una fita mai aconseguida abans per l'home. Trepitjar el Pol Sud.
10: A mi, capità, si li dic la veritat, a mi el que em motivaria, seria que em digués això del sou baix és una broma. Vull dir, us pago el doble.
2: Ara.
10: A mi això, hòstia, li juro jo
2: que em
10: motivaria. Això és motivar.
6: Doncs mala sort, el sou és el que és. Ja. I ara ja hem salpat, així que o s'hi posa bé o salta per la borda i torna nedant a casa seva.
10: Bueno, ja vaig vinguent.
1: L'Ernest té raó, no hi ha marxa enrere. Es dirigeixen al lloc més inhòspit de la Terra i els esperen molts mesos a alta mar. Val més agafar-s'ho bé.
2: Vinga.
1: Les condicions del viatge són dures, especialment quan el vaixell s'endinsa a les aigües gelades de l'Antàrtida. Fa 2 mesos que naveguen i els tripulants ja pateixen la monotonia. Només ho porta bé en Nus, perquè per ell cada dia és nou. És l'avantatge de que mai se'n recordi del que va fer el dia abans. Per cert, el jove a qui em va demanar que el cuidés ho està fent, A les nits escriu al seu diari personal explicant la seva aventura i també detallant les atencions que li dona en Nus.
11: Estimat diari, ja fa 2 mesos que naveguem a mar obert. Amb tot el que això comporta. Soledat, fred i, sobretot, una feinada de Déu a cuidar el collons de gos del narrador. Quin martiri. Gotes per la conjuntivitis, injeccions per al mal d'esquena, píndoles per la demència. Què serà el següent? Donar-li sopet amb cullereta? Jeje.
1: Ho ha escrit, en el diari ha escrit jeje. Sí. Més enllà dels pensaments del jove, hi ha tripulants de l'Endurance a qui el viatge se'ls fa més agradable. Començant pel capità Ernest, que resulta ser un vell borratxo que es passa el dia buidant ampolles de whisky. No queda ni rastre d'aquell capità encoratjador que animava els seus homes en començar l'aventura.
6: Estimats tripulants de l'Endurance.
10: Endurance.
6: Què?
10: El vaixell es diu Endurance, no Endurance, capità.
6: Sí.
10: Endurance era un ciclista.
6: Doncs Endurance. Endurance. Quin fred que cara d'aquí! Qui és l'imbècil a qui se li ha acudit aquesta expedició?
2: Mira, fa de mal dia, capità, però em sembla que va ser vostè.
6: Oh, vaja, què em devia prendre el dia que ho vaig decidir?
1: Sí, doncs.
6: I si fem mitja volta? Sí. És que se m'està acabant el whisky i així no es pot viatjar, nois.
10: Capità, però si duiem whisky per un any, ja se li ha acabat?
6: Oh, noi, jo si tinc fred m'agafa per beure i de debò. A veure, digueu-li al capità que giri cap a Anglaterra, això se'ns farà molt llarg aquí.
2: Capità!
6: Què?
2: Que el capità és vostè.
6: Oh!
2: Collons, ja és massa tard per tornar. Miri, mira, a davant, miri davant, una glacera. Ens estem acostant al Pol Sud, és el nostre destí, capità.
1: Efectivament, l'Endurance s'aproxima a les glaceres i això és senyal que mica en mica s'acosta al seu objectiu. Però falta molt per ser al Pol Sud. De fet, si avancem uns quants mesos, encara ens trobem al vaixell navegant entre les enormes plaques de gel de la zona. S'avança a pas de tortuga.
11: Estimat diari.
1: Jeje.
11: Jeje. Fa gairebé un any que navego en un vaixell envoltat de gel. N'estic fart.
1: Jeje.
11: Jeje. A més, el capità va sempre mamat. No, jeje. I el gos cada dia em porta més feina. Hi ha dies que em pregunto per què no el llenço per la borda.
1: No facis, pobre gos.
0: Home,
1: bueno,
0: no.
1: Tranquils, només són pensaments d'algú que està desesperat. En Nus està bé, dins de les seves possibilitats. Per l'edat que té, va tirant prou bé. En canvi, l'expedició està a punt de començar a anar malament. Som a finals de 1915 i naveguen pel mar de Weddell, a l'Antàrtida, on el gel s'expandeix a una velocitat vertiginosa. El vaixell creua un mar gelat que fa una pressió immensa contra el casc de l'embarcació. De fet, el vaixell s'acaba encallant definitivament al gel i el condemna a l'enfonsament. El gel fa tanta pressió contra el casc de l'Endurance que és qüestió de temps que el perfori i el vaixell s'enfonsi.
12: Capità, això s'enfonsi!
13: Capità! L'hem cagat!
12: Capità!
14: Capità! Que són tan
13: grits! Que no ens en sortirem, eh? Adéu,
14: preteneu que m'exploti el cap, desgraciat!
1: Sembla que el capità Ernest té una mica de ressaca, però afortunadament ha recuperat l'empenta que el caracteritza. Ha recuperat el seu esperit aventurer.
14: Passem un mal moment.
1: Sí.
14: Però és ara quan un explorador demostra les seves habilitats.
1: Ara.
2: D'acord.
14: Tenim dues opcions.
1: Sí.
14: Posar-nos a plorar esperant que les llàgrimes ens congelin les galtes o actuar com herois. Quina voleu triar?
13: A mi és que m'agafa la plorera molt ràpid.
14: No, no, heu d'actuar com herois.
1: Vaja.
14: Us heu d'inspirar en mi o en aquell jove que cuida un gos mig moribund. Ell també té una voluntat de ferro. Mireu com s'esforça a cuidar el gos, per vell i fotut que estigui. Això és resiliència.
1: L'Ernest sap que cal moure fitxa. El vaixell continua encallat al mar i cal una solució. Durant mesos, ell i els seus homes viuen a l'interior de l'Endurance. Però el 21 de novembre, el vaixell s'acaba enfonsant al fons del mar.
15: Collons.
1: Això ha de ser fotut, eh?
15: Sí.
1: Està al mig del Pol Sud. Se t'enfonsa el vaixell i què fas?
15: Sí, res.
1: No. Què fas?
15: Glu, glu, glu, glu.
1: Glu, glu, glu, glu.
2: Bueno, que és sobre el gel, no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, llavors què?
15: Glu, glu, glu, glu.
1: Molt fred als peus, eh?
15: Sí, sí. Sí, sí.
1: Per sort, el gel els deixa prou temps per salvar totes les reserves. Hi ha menjar i beure per viure molts mesos. Però les condicions que patiran fins que algú el rescati són terribles. Són el cul del món.
2: Mai més ben dit.
1: És que no els trobarà ningú.
15: No, no, no.
2: Allà no hi passa ningú, vull dir...
1: No, no, ningú, ningú.
15: No és un camí de Sant Jaume.
1: No, no, no, no, no. El capità Ernest pren la decisió d'actuar. Vol emprendre una missió de salvació que només els més agosarats s'atrevirien a intentar. Tria els 5 homes més preparats de la seva expedició i els carrega un bot salvavides amb el que pretén recórrer 1.300 quilòmetres.
2: Quants mils?
1: 1.300.
2: Ens matarem, capità. Ens matarem, segur.
14: Probablement, però l'alternativa és quedar-nos aquí sense fer res i obtindríem el mateix resultat. M'estimo més intentar-ho.
1: Després d'això, l'Ernest i els seus 5 millors homes es perden a l'horitzó. Els que es queden esperant sobre el gel dubten si els veuran mai més.
11: Estimat diari.
1: Jeje.
11: Fa 5 mesos que el capità Ernest va marxar. I encara no ha tornat. Estic segur que ens ha abandonat. Amb els companys ja no sabem què explicar-nos. I les medicines dels gos s'estan acabant. És el final. Jeje.
1: Els que s'han quedat al Pol Sud veuen passar els dies desesperats. Però quan la desesperació ja s'ha apoderat de tothom, es produeix el miracle. El 30 d'agost de 1916... els que esperaven el retorn del capità Ernest albiren l'arribada d'un vaixell de salvament. Des de dalt de l'embarcació, l'Ernest i els seus homes el saluden amb efusivitat. Han tornat a temps per salvar-los.
16: Ei!
14: Ja som aquí! Perdoneu el retard, nanos!
1: La determinació amb què el capità Ernest va sortir a navegar amb un bot salvavides per rescatar la seva tripulació el converteix en un heroi nacional.
2: Sí, senyor.
1: Quan torna a Anglaterra, l'Ernest és condecorat amb honors.
2: Sí, senyor.
1: A més, malgrat el fracàs de la missió Endurance, aconsegueix finançament per fer una nova expedició cap al Pol Sud.
2: Hòstia, no n'aprendrem mai, eh?
1: No, torni, eh? Tranquil.
0: Quines ganes.
1: Malauradament, a la quarta, tampoc aconsegueix el seu objectiu. En la següent expedició, el que va fer va ser morir-se d'un infart.
15: Bueno,
0: hòstia. Bueno.
1: Això sí, la seva heroïcia encara avui es recorda.
0: I el Nus què?
1: En Nus.
0: Què se n'ha fet del gos?
1: En Nus.
0: Ai, ai, ai.
1: És mort.
0: No, home, no! Oh,
15: és que, home.
0: Així ens ho has de dir?
15: Home,
0: sí.
15: Però si era mort...
0: Posa-hi una mica d'èpica.
15: Abans de sortir era mort.
2: Que cosa és el millor que li ha passat, eh?
0: Hosti, pobre Anna.
1: sobrevisqués un gos tan vellet després de passar 2 anys i mig perdut a l'Antàrtida hauria estat un miracle. De fet, que un gos de 15 anys sobrevisqui a Sant Pere de Torelló ja és un miracle. En Nus era molt vellet, pobret. Va morir i realment, per increïble que sembli, va ser l'única baixa d'aquella expedició.
2: Sí, sí.
1: Per cert, el 9 de març de 2022, fa només 3 anys, es van localitzar al fons del mar de Weddell, a l'Antàrtida, les restes del vaixell Endurance a uns 3.000 metres de profunditat.
2: És molt avall, això.
1: Molt avall. Doncs... I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
16: I en el vostre esperit.

Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, us informa Núria Har. Protecció Civil manté activada l'alerta Inuncat a les Terres de l'Ebre, on ara mateix plou amb poca intensitat i només en algunes zones. Mentrestant, al sud del Baix Penedès i al nord del Tarragonès, encara en avui una jornada de balanç pels danys causats pels forts aiguats d'ahir. Hi ha 9 persones que continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític per la caiguda d'un mur. En aquesta zona de la Costa Brava, a molts els va sorprendre la intensitat de la pluja per sobre de les previsions inicials. Alguns veïns diuen que s'han sentit abandonats. El conseller Ramon Espadaler creu que no estava justificat que s'enviés un missatge d'alerta als mòbils.
2: La e-alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
1: Des del Servei Meteorològic, la seva directora, Sarai Sarroca, ha defensat que sí que van informar en previsió que hi hauria ruixats intensos.
3: Al voltant del 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un alerta, això no forma part del Servei Meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
1: Més notícies en format breu. Avui es compleixen 100 dies des que es va declarar el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo. En poc més de 3 mesos han mort més de 2.500 persones, la meitat en les últimes 3 setmanes. Les Nacions Unides diuen que el virus es propaga molt ràpid.
4: El brot d'Ebola creix de manera exponencial. L'epidèmia ja s'estén per una zona més gran que França i avança més ràpidament que la resposta per contenir el brot. I tot això passa en una regió marcada per 3 dècades de conflicte que està generant unes necessitats humanitàries enormes.
1: Les ONGs que treballen sobre el terreny, com Metges Sense Fronteres, creuen que l'impacte real del brot de l'epidèmia podria ser molt més gran. I a casa nostra, l'Ajuntament de Barcelona portarà a la Fiscalia els missatges racistes i xenòfobs de la concentració del moviment supremacista Save Europe H, que ahir al vespre es van sentir a la plaça Sant Jaume. El consistori creu que les proclames podrien constituir un delicte d'odi. Finalment, la manifestació amb prou feines va arribar al centenar de manifestants. En canvi, la convocatòria antifeixista va ser molt més nombrosa, 400 persones, segons la Guàrdia Urbana. Recordem que divendres l'Ajuntament de Barcelona va atribuir a un error tècnic la publicació de l'acte de Save Europe Act a la seva agenda web. I Catalunya és la segona comunitat de tot l'estat amb més botigues de roba de segona mà. N'hi ha prop de 200, la meitat a Barcelona, on és un fenomen creixent. El portaveu de la Fundació Humana, que és la responsable d'aquest informe, descriu el perfil dels clients. Joan Carles Montes, en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental, que també busquen un preu assequible, evidentment, i que també donen importància a aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
1: Els principals consumidors de roba de segona mà són els joves, tot i que cada cop s'obren més botigues. Barcelona encara està lluny d'altres països on és tot un fenomen. A Londres, per exemple, hi ha prop de 900 establiments de segona mà. A París, el doble que aquí, uns 200. I anem fins a l'Alt Urgell, on un ramat de ponis participen aquest estiu en la neteja dels boscos d'Aristot per reforçar la prevenció d'incendis. Aristot, Joaquim Albalate.
6: Són 10 ponis de la raça Potoka, originària del País Basc, que s'han instal·lat a Aristot, al municipi del Pont de Bar, per netejar finques i sotaboscos abandonats. A més, com que són petits, no fan malbé el terreny. Rosa Galindo és la presidenta de la Fundació Miranda.
7: Pesen poquet, són cavalls petitons, que això fa que no compactin tant el territori, que no desfacin els marges de pedra seca ni els talusos, i això les fa idònies per territoris de muntanya que solen ser molt encrespats.
6: Els treballs amb aquests ponis han permès recuperar finques que portaven molts anys sense cap gestió. Ara el que cal, diuen els impulsors, és més suport institucional per a aquestes iniciatives, amb menys burocràcia per facilitar una gestió forestal responsable. Joaquim Albalate, Catalunya Ràdio, Aristot.
1: I en esports, l'Espanyol ha perdut contra el Madrid per 1-2 amb un gol decisiu del jugador del Madrid, Carlos Espí, al temps de descompte, que va arribar al minut 45 de la segona part. També a primera, ahir, Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0. Avui, diumenge, el Barça juga al camp de l'Elx. El tècnic blaugrana, Hansi Flick, ha explicat que Cancelo estarà disponible pel partit, mentre que Rodri encara no està a la convocatòria.
0: Fins aquí les notícies.
8: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
9: Mort pesa molt, i tant que pesa molt. Pesa com un mort, que diuen els catalans.
8: Tornen els draps bruts.
10: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
8: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
11: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
8: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
11: Comença una nova lliga. Comença un nou repte pel Barça de Hansi Flick. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 8:45, la TDT de l'Elx Barça a Catalunya Ràdio.
0: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
12: M'expliques un conte, papa?
13: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
14: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
0: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.

0: L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Més mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
2: Bon dia i bona hora. Benvinguts al Mans, al programa de la cultura popular i l'associacionisme a la Ràdio Nacional de Catalunya. Avui tornem a posar l'orella en algunes de les propostes musicals que ens ha deixat aquesta temporada. D'una banda, recuperarem l'univers festiu, irreverent i arrelat dels Feña Rai, formació que ha fet de la música popular un espai de crítica, d'humor i de celebració compartida. També escoltarem Nastellat, proposta que parteix del folk de la cançó d'arrel, sobretot de les illes, per buscar nous paisatges sonors, una mirada ben personal i electrònica sobre la tradició. I obrirem també pàgina al Saló de Cobla amb l'Albert Fontelles per acostar-nos a la figura d'Amadeu Vives i la seva relació amb la cobla, així com tot un capítol polèmic al voltant d'aquesta formació. Una hora més, des d'ara fins a les 7, de música, de memòria i patrimoni sonor, amb tot el folk, el gual i l'arrel. A la producció d'Olor Genola, qui us parla, Quim Rutllant.
1: El diumenge a Catalunya Ràdio, Mans.
2: Som-hi, doncs, és 23 d'agost, comença el Mans. Un Mans que comencem amb una sardana de Xevi Capdevila, al Castell de la Tarasca, són els Lluïsos.

Sardana de Xevi Capdevila, que porta per nom el castell de la Tarasca, eren els Lluïsos. Avui, si els veu sentir, seran a les 7 de la tarda a Mollà, dins del cicle festiu de sardanes.

0: Una banda que entén la música d'arrel com una festa compartida. Són els Fenyarray. Arriben amb 10 anys de Fenya, un treball que és molt més que un disc. És la celebració d'una dècada de trajectòria i d'energia. D'uns concerts especials que han acabat convertint-se en un directe enregistrat ple de complicitat, ritme i molta vida. 19 cançons en un repertori revisitades amb una formació ampliada que fa créixer el so i que reforça aquesta idea de música per ballar, emocionar i compartir. Per parlar-ne ens acompanyen avui en Roger Montalà i en Jordi Jovany. Bon dia a tots dos.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Quim.

0: Penya Reis celebra 10 anys a l'escenari i ho ha fet d'una manera molt festiva. El disc és una explosió de festa a partir del vostre concepte, sense deixar les vostres arrels, de fer aquesta revisió festiva i molt participada, en aquest cas, de la música popular. Com neix aquesta festa, com neix aquest desany aniversari i com és que ha acabat cristal·litzant amb un disc?
1: Doncs bé, nosaltres, evidentment, ens vam plantejar que fèiem el desany aniversari, que això era una cosa important, que consolidar un grup i tirar-lo endavant i gestionar-lo durant 10 anys a nivell humà és una cosa que no és fàcil a vegades i que és un llarg camí, i per tant calia celebrar-ho. I dins de la pluja d'idees, doncs, les que ens va sortir més aviat va ser la de revisitar el nostre repertori, afegint doncs una secció de vents, és a dir, saxo i trompeta, afegint una bateria completa i afegint un piano. I això doncs ens va semblar molt bona idea, i a partir d'aquí, després, a mesura que anàvem fent els arranjaments i anàvem parlant-ho i anàvem buscant músics, doncs ja, clar, una cosa portava a l'altra. Vam dir, home, si fem tot aquest esforç i fem uns bolos i tot això, doncs això ha de sortir i això s'ha de gravar. I una mica el camí va ser aquest.
0: Va semblar una bona idea, Roger, però potser no tant després quan us hi vau trobar pel mig, no?
2: Correcte, sí, sí. Semblava una cosa que podia ser molt fàcil, però a nivell de tècnic, per exemple, la gravació del directe, sort que vam comptar amb el nostre tècnic de so habitual, Albert Mayo, i va venir-lo a ajudar un altre company seu, també de Valls, el Nil Llorac, i gràcies a ells dos vam poder fer aquesta gravació en directe. Però clar, a més, després hi han coses, al directe sempre passen coses, no? Llavors sí que cal doncs acabar d'arreglar-ho tot perquè soni de la millor manera possible, perquè clar, a l'editar un treball discogràfic sempre ho tens allà, i que és aquella mania que tenim els músics de que tot ha de ser perfecte, perquè si no, quan ho escoltes sempre sentiràs ostres, allò podria haver estat millor, no? I una miqueta el treball que hem fet posteriorment doncs ha sigut ens acabar de fer aquesta edició d'aquest directe.
0: Final. El seu directe també es permet, no?, aquesta llicència de dir, això és viu, és així, és viu, tampoc, sí, tampoc és un estudi, no?, clar.
1: No, és veritat, el que passa que teníem, jo crec que teníem un doble repte. Primera, sí que és veritat que hi ha algunes coses que dius viu i ho deixes passar, però no tot, evidentment, a vegades dius, home, no caldria. I després, clar, havíem de conjuminar so i imatge, perquè com que també això s'ha recollit a nivell d'imatge i s'ha recollit amb una edició de vídeo, clar, llavors també havíem de seleccionar en cada moment les imatges oportunes perquè hi hagués la comprensió de la cançó, etc, etc. No, ha sigut una feina, déu-n'hi-do. A nivell d'experiència, interessant, eh? Ara, ha sigut molt més feixuga del que nosaltres pensàvem de bon començament.
0: Us heu plantejat fer la versió XL del Fenya Rai o no? Que quedi com estable.
2: Sí, sí, de fet, la gent, si algú està disponible o vol, li fa gràcia aquest format d'espectacle, estem totalment encantats de repetir-ho, perquè com a experiència, no?, d'estar acostumats a ser nosaltres quatre, a tenir tot aquest creixement a darrere, no?, que et fa créixer l'espectacle exponencialment, evidentment també ho fa créixer a nivell de pressupost.
0: També és veritat que les cançons que trieu avui en dia, bona part serien censurades. Sí.

A veure, jo crec que és que estem parlant de cançons que es feien en un moment en el qual hi havia una política governamental molt rígida i sobretot religiosa molt rígida, i la gent del poble, d'alguna manera, a veure, d'alguna manera la crítica sempre ha sortit al llarg de la història i qualsevol segle, sempre alguna vàlvula d'escapament hi ha d'haver. Aquestes cançons eren una mica, en aquell moment, doncs dir les coses que no es podien dir en plan seriós i que moltes vegades, potser en aquella època t'hi jugaves bastant, doncs es deien en plan de broma, i es deien a la taverna, i es deien cantant, i es deien fent broma. Moltes d'elles són políticament incorrectes avui dia, segons els cànons d'avui dia? Doncs la veritat és que sí. Però per això també estem treballant en el fet de contextualitzar-les correctament, perquè la gent sigui conscient del que està escoltant i per no buscar equívocs. És a dir, el que seria realment, nosaltres ho hem parlat moltes vegades, el que seria bastant estrany és que aquestes cançons fossin d'autoria nostra, o sigui, que les estéssim escrivint nosaltres. Llavors la cosa tindria ja, no sé, hauria de ser un altre tipus d'espectacle que no tindria res a veure. Però, doncs, clar, bueno, són cançons que formen part de la nostra tradició, que potser avui...

0: imatge o un concepte de cançó al cap i de cop i volta la sentim amb la vostra versió, amb aquesta revisió totalment festivalera, que és trencadora, que és sorprenent, i així, tema per tema, li doneu la volta d'una manera increïble. Això és ADN del grup.
1: Ai,

0: A nosaltres ens agrada molt allò, operar les cançons, no? És a dir, i a més, també hem evolucionat en el sentit de que hem trencat esquemes, és a dir, si potser quan vam començar el grup era allò, home, això potser que no ho toquem, o això no, aquí fins aquí podem arribar, no? Vull dir, com unes línies vermelles mentals sobre el que es podia o no es podia fer, i ara cada dia en tenim menys, vull dir, perquè, escolta, és que jo què sé, si ens ve de gust incorporar una base de tecno, com a la Vella de Mallorca, doncs l'incorporem, cosa que potser fa 5 anys doncs ens haguérem discutit. I ara hem arribat a la conclusió que hem de fer el que nosaltres creguem que ens, estèticament ens agrada i ens ve de gust, i defensar-ho, i ja està, i sense complexos.
1: Sí, sí, i també hi jugàvem en aquest sentit de simplificar les cançons, no? Totes aquestes cançons són molta cançó de repetició, una miqueta treure aquestes repeticions, intentar inventar-hi o posar-hi una tornada perquè no siguin cançons només d'AB, AB, AB, i doncs enriqui una miqueta d'aquesta estructura, no? Una miqueta, tot, sí, tot formaria part d'aquest segell.
2: Escolta'm, dels 19 temes, ja sé que és molt complicat, però us demanaria que me'n triés un, cada un de vosaltres, del qual estigueu especialment satisfets, ja sigui pel resultat, ja sigui per com ha quedat el disc, o ja sigui pel que va representar poder-la treballar de cara en aquests 10 anys de feina.
1: Jo em quedo amb La núvia vella.

0: perquè és una de les cançons més de les que més darrerament no, han posat, és una cançó del tercer disc, i perquè hem aconseguit conjuntar molt bé tota aquesta secció de vents, per exemple, no? I ara un gag que fèiem en els directes, doncs agafant un kazoo i intentant voler imitar una melodia, no? Fer una melodia doncs, més melòdic, més de vents, diguéssim, i crec que el resultat, sumant els quatre músics, crec que és de les millors cançons o on més podem aprofitar el potencial de cada un d'aquests quatre músics que hem sumat.
1: A mi una de les que m'agrada més és la Galindaina.

0: poeta.
1: Home, jo la Galindana era una cançó que li tenia molt de respecte pel fet de que la música del Jordi Fàbregas i, en fi, que hi era una versió dins que totes aquestes cançons tenen anys, doncs era més moderna, i va costar de bon començament donar-li el tom i veure què podíem fer, però, no sé, considero que ens ha quedat una versió així com a molt... Bueno, en fi, que m'agrada molt, m'agrada molt el resultat, i és una cançó d'aquelles que quan arriba el moment de cantar-la, doncs jo estic a gust, vull dir, no sé...

0: M'imagino que ganes de poder portar, no sé si aquest repertori tal qual, no sé si algú s'ha interessat per fer aquesta versió XL del grup, o ganes de poder-hi ser en concert arreu del Principat.
1: Sí, i tant. Vull dir, a veure, no, de moment encara no s'ha interessat ningú, perquè també ara també s'estan, la veritat és que ara també s'estan tancant cosetes i encara estem, diguéssim, en període així.

0: de que la gent vagi traient coses. I, evidentment, mira, nosaltres, jo sempre que sento allò que Catalunya són 900 i pico municipis, no?, doncs ens en queden bastants. O sigui que per nosaltres, que ens truquin, i encantadíssims de fer quantes més actuacions millor, perquè, a veure, és un espectacle que funciona. Nosaltres, quan anem a fer-lo, normalment ens ho passem bé, i a més, és bonic fer territori en aquest sentit, és bonic. Anar per parts del país que no hi estan mai a tocar és una cosa que, com a mínim, a mi m'engresca molt, i considero que els altres també, evidentment.
1: Amb aquests 10 anys, pensa que hem fet vora 270 concerts, però, clar, evidentment no són 270 poblacions, sinó que a casa...
0: Hi ha repeticions.
1: A casa hi hem tocat molt, no? per la zona de l'Alt Camp, diguéssim, i llavors sí que crec que el nostre espectacle amb nosaltres quatre potser sí que manté molt més l'essència del que és Fenya Rai, i amb aquest treball que estem fent ara, doncs, de producció, no?, d'aquest espectacle, d'aquesta manera de com ensenyar-ho i com explicar-ho tot plegat, donarà molta més qualitat i molta més consistència en el que és aquest espectacle de repassar la història d'un país a través de les seves cançons.
2: Aquest és els 10 anys de Fenya, dels Fenya Rai, des de l'Alt Camp de Tarragona, des de l'Alt Camp, que ens presenten aquesta novetat, que és el reflex d'aquest aniversari. Jordi Roger, gràcies per atendre la trucada del programa, la videotrucada, en aquest cas del programa. Que vagi molt bé i enhorabona pel disc.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.

0: Els funerals del porc, el Fenya Rai des dels 10 anys de Fenya.
1: A Catalunya Ràdio, el Mans, l'arrel a la Ràdio Nacional.
0: I com fem cada diumenge, aquesta temporada d'estiu al Mans, anem cap al so de cobla per parlar-vos d'un episodi curiós de la història de la música per a cobla, de les aportacions que feu, en aquest cas, el músic Amadeu Vives.
2: I un terratrèmol.
0: A veure, explica'm.
2: Terratrèmol i una mica de safareig. T'agrada o no, tu, Quim Rotllant, això?
0: Sí, depèn. Si és gent històrica que no afecta ningú a l'actualitat, potser és una mica més fàcil de mantenir-se amb la compostura per antena.
2: Doncs mira, us parlarem avui d'Amadeu Vives a finals de 1925. Després d'una llarga etapa a Madrid i d'una gira internacional, ell decideix tornar a Catalunya i és un moment en què el seu prestigi internacional era enorme. De fet, les seves sarsueles, Doña Francisquita, Bohemios, s'havien convertit en autèntics clàssics que havien donat la volta al món.
3: Allí la tienes, prepárate para enrabiarla.

0: En tornar a Barcelona, Vives Arras troba amb l'Orfeó Català, una institució que ell mateix havia fundat el 1891 juntament amb Lluís Millet. I aquesta entitat, amb deferència al músic, decideix organitzar un concert al Palau de la Música Catalana el juny de 1926, on es van estrenar obres tan emblemàtiques com els Tres Idilis per a cor o La Balanguera, amb text de Joan Alcover, avui himne oficial de Mallorca.
1: I tant.
0: El crític, compositor Baltasar Samper, va assistir a aquest concert i va quedar totalment entusiasmat, sobretot per La Balanguera, i ho va explicar al diari La Publicitat. Ell mateix deia, diu, l'efecte que em causà aquesta obra, cantada a l'uníson i acompanyada per l'orgue, fou indescriptible. O sigui, un moment màgic, això.
1: No, estranya que es converteixi amb el temps en himne.
0: Sí. L'èxit d'aquest concert va portar un grup d'admiradors a organitzar un nou concert homenatge al Teatre Olímpia, un dels teatres més grans de Catalunya. I l'acte, que es va celebrar al cap de pocs dies, amb totes les localitats exaurides, tenia tres parts. Una primera, una selecció de cançons que van ser interpretades per la cantant Mercè Plantada, el pianista Frederic Longàs. Una segona part a càrrec de l'Orfeó Català, amb l'estrena de la versió per a cobla i cor de La Balanguera. O sigui, no va tardar gaires dies a fer aquest arranjament.
1: Ja la devia tenir en cartera.
0: Segurament. I finalment, el plat més esperat, que era ni més ni menys que l'estrena de quatre sardanes d'Amadeu Vives escrites per a la Cobla Barcelona. Unes obres que, com ja t'he avançat, van generar un autèntic terratrèmol al país.
1: Perdona, per què? Per què? Què va passar? Explica-m'ho.
0: Quim i Laura, sé que us esteu morint de ganes per saber-ho, però em sap greu, us deixarem la mel als llavis.
1: No.
0: Us faré esperar una miqueta. De moment us proposo escoltar la versió per a cor i cobla de La Balanguera d'Amadeu Vives, estrenada en aquest concert celebrat el 14 de juliol de 1926 al Teatre Olímpia.
1: Molt bé.
0: I ho fem amb un enregistrament en directe de la Cobla Marinada, el cor jove de l'Orfeó Català, sota la batuta d'Edmond Colomer, al Palau de la Música Catalana, el passat febrer de 2024.

0: Aquesta era la versió de la Belenguera, de Badiu Vives, amb la Cobla Marinada d'Orfeu Català.
1: I bé, com us he comentat...
0: Estic esperant el terratrèmol.
1: T'hauràs d'esperar una miqueta. Vaja. Més, em sembla. Aquest concert homenatge que es va celebrar al Teatre Olímpia, amb Badiu Vives, com us he comentat, va escriure quatre sardanes, Matinada Sant Polenca, Goig i Planys, Montserratina i Eixelebrada.

0: I aquest fet per si sol ja diu molt de la projecció que tenia la sardana en aquell moment i del prestigi extraordinari que tenia també la Cobla Barcelona. I és que Amadeu Vives podria haver complegut al públic, no ho sé, amb una obra coral, algun lit o fragments dels seus teatres lírics, que era la seva especialitat, no? Però, en canvi, va voler iniciar-se en el món de l'acte de la Cobla.
1: De la composició per a Cobla, està clar.
0: I ell ho explicava d'aquesta manera la publicitat. Ho pots llegir tu mateix, Quim.
1: Les sardanes que s'estrenen demà les he compost aquest any. El títol de cada una ho diu tot i és sincer. Són les primeres que he escrit. Fins ara no n'havia fet, perquè em semblava que no en sabria. En compondre-les he volgut seguir el camí que va fressar Pep Ventura. El meu desig fora de fer el que ell faria si, a més del seu geni, tingués la tècnica indispensable i visqués avui. Us confesso que fent sardanes m'hi sento molt bé.
0: Déu-n'hi-do, després de tantes sarsueles...
1: Home, i tant.
0: I obres tan voluminoses, de dir aquesta frase tan modesta, no? De dir, fins ara no n'he fet perquè em semblava que no en sabria. Home, segur que sí. Les sardanes d'Amadeu Vives van tenir un èxit immediat i pocs dies després de l'estrena la Cobla Barcelona ja les enregistrava per al segell discogràfic Odeon. Però primer parlarem de la recepció de les sardanes, que va ser en conjunt molt positiva, i és que Baltasar Samper, des de la publicitat, en va destacar l'inspiració melòdica, l'espontaneïtat, el caient popular, els contrastos. I ara sí, el terratrèmol el va iniciar Francesc Llongueres a la veu de Catalunya. D'una banda, subratllava el fort sabor de la terra de les sardanes, i de l'altra anava molt més enllà. Agafeu-vos fort, Quim i Laura. Situava Amadeu Vives com a successor natural de Juli Garreta, tot afirmant que després de la pèrdua del compositor empordanès feia uns mesos, la sardana recobrava un nou gran músic. Aquesta afirmació, més que les sardanes en si, va ser el detonant d'una autèntica tronada.
1: Perquè ja va haver-hi gent que es va queixar?
0: Ah, i tant. Canut Pellicer, des de la sardana, va qualificar directament la frase de Llongueres de relliscada i li va recordar que Enric Morera era ben viu. Pellicer va aprofitar la vinentesa per adreçar a Vives un retret. Reconeixia el seu ofici com a músic, però li suggeria que no coneixia prou bé el repertori de les sardanes i que s'havia d'endinsar abans de rebre elogis tan categòrics. I Llongueres no va recular i en una rèplica posterior va insistir que després de Garreta la sardana havia recobrat embranzida gràcies a Amadeu Vives, una afirmació que reforçava aquesta idea d'una successió simbòlica, no? Enric Morera, fart de tot plegat i de veure les pilotes que passaven, entra en joc i publica una carta al lector carregada de ressentiment.
1: Perdona, sembla el Twitter de l'època, eh? Sos per dir-ho. Què va dir Morera?
0: Mira, t'ho deixo llegir tu mateix perquè tenim les declaracions aquí davant.
1: Amor. Coneixent com conec en Llongueres i els de la seva capelleta, no m'hauria pas donat la feina d'escriure aquesta ratlla si no fos per dir que, a banda de les meves sardanes, n'hi han moltes de diferents autors que són molt dignes d'admiració. Aquesta colla, a cop d'alabar-se l'un i l'altre, potser s'han arribat a creure que són els únics que entenen en música i que poden treure i atorgar títols de geni segons les seves conveniències. Quin desengany! I quina vergonya!
0: Quin panorama!
1: Mare de Déu!
0: I abans de saber què va contestar Amadeu Vives a Enric Morera, l'últim tuit que ens falta, us proposo escoltar una altra d'aquestes sardanes, concretament Montserratina, de temes montserratins, una sardana interpretada per la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, sota la direcció de Josep Vila Cassanyes, al Palau de la Música Catalana, el 2011.

0: Aquesta era Montserratina, d'Amadeu Vives, interpretada per la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, sota la direcció de Josep Vila.
1: Som-hi, últim tuit.
2: El darrer, com us he comentat, va ser Amadeu Vives, que després d'elevar la Cobla Barcelona va optar per desplaçar el debat a una qüestió de fons.
3: A veure.
2: Vives formulava una definició oberta del gènere. Reduïa la sardana a dues lleis inflexibles. El ritme dansaire, o sigui, la sardana s'ha de poder ballar, i el caràcter catalanès que havien de tenir.
3: La sardana s'ha de poder identificar.
2: Ah, exacte. I a partir d'aquí reconeixia una pluralitat de temperaments, de Garreta a Morera, passant per Toldrà, Manent, Francesc Pujol... Una enamoració que establia, en certa manera, una genealogia que situava Pep Ventura com a origen d'un llenguatge compartit. Va. En el mateix article, Vives replicava també algunes afirmacions de Pellicer i Llongueres i al·ludia amb ironia a Morera.
3: Veig que el judici de la posteritat el preocupa.
0: Això és el que estem fent ara. Aquest és el judici de la posteritat. Tenia raó.
3: No sé quants anys més tard, debatent aquest tema a l'antena de Catalunya Música. Endavant.
2: Bé, per tancar ja aquest episodi, en definitiva, es posa clarament de manifest com la sardana, lluny de ser un gènere menor, s'havia convertit el 1926 en un camp de batalla simbòlic, on crítics, institucions, compositors, competien per l'hegemonia estètica i la definició del cànon. No deixa de ser significatiu que una de les sardanes d'aquest cicle porti per títol Goig i Planys. Una expressió que resumeix, sense voler-ho, potser el clima de tensió que van envoltar aquestes estrenes, no?
3: Totalment.
2: I la podem escoltar, doncs, tot seguit amb la interpretació de la cobla La principal del Llobregat i la direcció d'Esteve Molero, Goig i Planys, d'Amadeu Vives.

0: amb la principal de Llobregat i amb la direcció d'Esteia Molero, que hem d'escoltar aquesta sardana d'Amadeu Vives, Goig i Plany.
1: Catalunya Ràdio.
2: Sou el Manso a Catalunya Ràdio. Seguim amb molta més música aquí, a la Ràdio Nacional. Ara ens endinsem en un projecte on la música electrònica juga amb l'arrel.
3: Bueno, és que cada casa és un món i cada vida una història.
4: No, però és maco, s'ha de recordar, perquè el meu pare també era d'explicar molt, però jo ja m'he oblidat.
2: Aquesta és la proposta de la igualadina Laia Rius, una alenada electrònica que s'impregna d'una de les músiques més arrelades a les illes, sobretot a Mallorca, en especial. Nastallat presenta el primer treball, Cada casa, cada vida. Laia Rius, bon dia.
5: Bon dia.
2: Nastallat seria el nom de casa, no?
5: Sí, sí, sí, com el mal nom de la meva família, del meu besavi, bé.
2: Se suposa que era alguna deformació a la cara, no
5: sí,
2: sabem per
5: sí,
2: què.
5: Sí, de fet, la primera cançó és com surt la germana de meva àvia explicant-ho, que va tenir com una baralla o alguna cosa, un conflicte, família pacífica. I llavors com li van tallar el nas, llavors tot amb el poble era com el nas tallat. I llavors ja es va quedar com el nom de la família. Mm-hmm.
2: Tu ets d'Igualada.
5: Sí.
2: I aquest treball és una immersió directa a la música de les illes.
5: Sí.
2: Què et porta cap allà? I segon, quina és la necessitat de posar totes aquestes músiques en l'òrbita electrònica?
5: A veure, la connexió, sobretot en Mallorca, en aquest cas, és a partir del Ball de Bot, que és com l'àlbum està tot enfocat al Ball de Bot. I jo vull que sigui com un homenatge com aquest vincle que tinc amb aquest ball, perquè sí que ara farà 7 anys que vaig començar com a conèixer aquest ball, em va agradar molt i vaig fer com un grup d'amics molt maco en aquest context com de ball, i com des de llavors m'he sentit com que m'han obert la seva cultura, bueno, com que al final és una cultura molt compartida, no? O sigui, m'he adonat que tenim moltes coses en comú, com al final units a partir de la llengua, doncs que tenim moltes coses com que compartim, i era una mica això, no? Com trencar aquestes fronteres que tenim dintre els països catalans de ai, Catalunya, Mallorca, tal, que sí que òbviament són diferents perquè tenen un background molt diferent, però hi ha una cosa allà comuna que és xula i que et mou, no? Com a persona que parla català i ha viscut com una part de la història molt compartida.
2: I no només és la llengua, també hi ha ritmes... Sí. Els pots trobar compartits,
5: sí,
2: evidentment, a
5: sí,
2: Mallorca, sí. El Principat, el País Valencià...
5: Sí, sí, sí, és un ball que té molta influència de la península, té moltes coses també característiques d'allà només, les jotes també es ballen aquí, també es ballen al País Valencià.
2: El treball, d'alguna manera, no deixa de ser una carta d'amor als països catalans. En aquest cas és com una primera baula, comencem amb Mallorca, a la xarxa has penjat temes que no són estrictament mallorquins, ja en parlarem també, i els portes, en aquest cas el Ball de Bot, cap a aquest terreny innovador, emotiu, textures electròniques sorprenents en alguns moments. Per què cap a l'electrònica? És l'àmbit on t'hi és més còmode? Perquè, a més, tu vens com a balladora del tradi-tradi, no?
5: Sí.
2: Crec recordar en algun lloc he llegit que balles bastons, per exemple.
5: Sí, havia fet ball de bastons a Igualada, sí. Però sí que també tenia com tota aquesta vessant que jo feia de DJ a casa meva, perquè m'agradava i estar... i tenia com tota aquesta vessant d'aquest tipus de música que a mi m'agrada molt, i al final és com el llenguatge que jo domino, i jo sempre ho dic com que jo no, malauradament, ojalà, però malauradament no toco com cap instrument així més tradicional, toco la guitarra, però hi està. I llavors com el que jo domino més és com aquesta sonoritat més electrònica i aquests instruments més electrònics, llavors pues, tenia sentit que fos des d'aquí que fes la música.
2: I l'has fet amb molta naturalitat i des de la sinceritat, que això és el que respira el treball. Buscant referents tan bonics com aquest fandango dels tres amors en la Miquela Lladó.

0: Sí, això sí molt fort, eh?
1: Sí, no?
0: Sí, sí, sí. Va ser molt fort, perquè jo la Miquela... Clar, és que l'havia escoltat moltíssim, moltíssim. I era com... És una persona que en el seu moment va ser referent de tornar a ballar a plaça amb el grup de música nostra. Van com promocionar molt que es fessin ballades com més populars de la gent, pues, al carrer, vestida de carrer i simplement ballant. I ara que formi part com del meu àlbum, és molt fort.
1: Que hi hagi la Miquela també és com una declaració d'intencions. Quan sí. li planteges a la Miquela, que et diu com, què, no?
0: Sí, o sigui, va ser molt orgànic, la veritat. O sigui, estàvem parlant amb el Toni Pastor, que és el guitarrista de música nostra, per altres coses, i llavors els hi vam demanar com el permís per fer el Fandango dels Tres Amors, perquè el volíem fer, però no com voleu col·laborar, sinó podem fer-lo, perquè al final ells tenen com els drets, perquè és una cançó que han fet ells. I ens van dir, sí, sí, si voleu col·laborem. I va ser com, va, increïble.
1: No.
0: T'imagines?
1: I ara que dius Toni Pastor, de fet també l'hi podem sentir.
0: Sí, sí, sí, de l'Opi de Formentor.
1: Exacte, l'Opi de Formentor. Dear passengers, we would like to give you a very warm welcome aboard. My name is Captain Michael Coulson.

0: I has trobat molta entesa amb la gent que has anat a buscar per entrar en aquest... o per col·laborar en el treball?
1: Sí, la veritat, o sigui, al final, Música Nostra, que van ser ells dos, van entrar d'aquesta manera, i després amb Cília, que sí que ja les coneixia com d'aquesta època meva de ballar més, i ja ens coneixíem de, com, de ballades, que ens coneixíem. O sigui, a mi em feia molta il·lusió que fossin elles, que participessin també, perquè al final són com aquesta part més dels amics que he conegut ballant, i llavors era molt normal, era molt, va ser molt fàcil també que ells diguessin que sí, perquè també els agradava la idea. I el Pau, que també col·labora, ell ha estat formant part del projecte ja des del principi, i no sé, també era un, no va ser molt natural també que ell col·laborés.
0: Una de les peces que a mi més m'ha sorprès és aquest J Soft Lunch.

0: Què és això?
1: Perquè t'has sorprès pel títol.
0: Pel títol i per la manera d'entendre, també. Perquè fins i tot has fet vídeos que són com tutorials de dir, no, això es pot ballar.
1: Sí. Aquesta, a mi és de les meves preferides, crec que és la gran oblidada de l'àlbum. Tot i que després em ve gent i em diu, és la meva preferida. I jo, gràcies. És una que està molt inspirada com la jota de Llevant, que és un tipus de jota que ballen allà, que és com més baixada, com no tan saltada, amb uns punts una miqueta més ràpids, diguéssim, i més intercanvi de punts. La lletra sí que la vaig fer jo, com molt pensant en aquest moment, no, de comences a ballar, com ets jove, t'enamores a la plaça, totes les persones que coneixes, de cop et poses... O sigui, era com que et connectes amb aquesta forma de relacionar-te una mica, entre cometes, d'abans, com sense mòbil i simplement com a la plaça, coneixent-nos i sense atrevir-nos a parlar del tot. I el títol era com per demostrar que és una cançó com que parla d'ara, saps? Com que encara que la temàtica de la lletra sembla que podria ser de fa 50 anys, perquè tampoc està dient res modern, simplement està dient com ens mirem, ens agradem. Era com, però això també està passant ara, saps? Com en aquest moment de que tot està més globalitzat, que parlem, com fem servir aquests neologismes en anglès. I per això el títol. Però no sé si s'ha acabat d'entendre, però bueno, per això hi ha que explicar-ho.
0: En tot cas, és l'oportunitat d'escoltar el treball, com dèiem, cada casa, cada vida. Doncs anirà evolucionant el projecte. De moment esperem que tingueu molts èxits, felicitar-vos pel treball, perquè realment és una joia. És molt autèntic i ve moltes ganes de poder-ho viure en directe. Laia, gràcies per venir fins a Ricard Mans.
1: Moltes gràcies per convidar-me. Bon dia.

Aquesta era Boleres, des d'aquest Cada Casa, Cada Vida, d'Anna Estellar, Relai Rius, que ens ha vingut a presentar. I aquí acabem aquest Mans d'avui diumenge. Esperem que aquestes músiques, aquestes històries us hagin fet companyia aquest matí i us hagin ajudat a descobrir noves maneres d'escoltar la tradició. I tornem dissabte que ve, amb més cultura popular, més música i més territori, com sempre, al Mans, a Catalunya Ràdio, amb l'Arrel, a la Ràdio Nacional. I hem estat amb la Dolors Jonal a la producció i Quim Rutllant a la locució. Marxarem amb una proposta de ballada per avui mateix, a Malgrat, a 7:45 del vespre, a Can Campasol. I trobareu la Cobla Ciutat de Granollers. Recuperem ara del seu treball Gràcies, la sardana de la pau, de Valentí Miseracs. Que acabeu de passar un bon diumenge i una molt bona setmana. Fins dissabte que ve a les 6 del matí.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. Els municipis afectats pels aiguats d'ahir a la matinada a la Costa Daurada han treballat durant tot aquest dissabte per treure l'aigua i el fang dels carrers i cases i fer recompte dels danys materials que han causat. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. 9 persones continuen hospitalitzades. Una d'elles han estat crític per la caiguda de diversos murs. Molts veïns s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el Servei Meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
2: La e-alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
1: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda abans que hi hauria ruixats intensos.
3: Al voltant de les 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un alerta, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
1: Més notícies que repassem amb en David Àngela. Els serveis d'extinció d'incendis han continuat treballant tota la matinada per intentar estabilitzar el foc forestal que crema el País Valencià.
4: Afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria. El foc que continua avançant ja ha cremat més de 630 hectàrees. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un dels principals sospitosos d'haver iniciat part dels aldarulls que van sacsejar Lleida ara fa una setmana.
4: És un jove de 19 anys que està acusat d'haver fet una crida a través de les xarxes socials a agredir pakistanesos i la policia catalana. A més, se li atribueixen haver ferit dues persones amb una arma de balins en un supermercat del carrer Girona. Les víctimes de l'agressió van presentar un informe de lesions i, a més, van aportar una captura de pantalla en la qual es podia reconèixer la persona a qui atribuïen els trets. Aquesta persona va resultar ser la mateixa que havia fet el directe per xarxes socials al matí d'aquell diumenge. El jove va ser detingut dijous i ahir va passar a disposició judicial. Amb aquests ja són 13 els detinguts pels aldarulls al parc sobre les vies. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.
1: Un terratrèmol de magnitud 5,9 ha sacsejat aquesta matinada a l'est del Japó.
4: El terratrèmol, que també s'ha notat a Tòquio, ha deixat almenys una dotzena de ferits lleus i ha provocat afectacions ferroviàries. El terratrèmol, que tenia l'epicentre al sud d'Ibaraki, ha tingut una profunditat de 68 quilòmetres i no ha generat risc de tsunami. Les afectacions més destacades s'han produït a la xarxa ferroviària de l'àrea metropolitana de Tòquio, on diverses línies han acumulat retards i suspensions temporals mentre s'inspeccionaven les infraestructures. Les autoritats nuclears també han verificat les principals instal·lacions de la zona sense detectar-hi anomalies.

0: El piano i el micròfon que Freddie Mercury va utilitzar en diverses gravacions amb Queen sortirà a subhasta els dies 1 i 2 d'octubre de la mà de la casa de subhastes Prop Store. Els objectes formen part de la col·lecció del productor alemany Reinhold Mack, col·laborador habitual de la banda britànica. Entre les peces més destacades hi ha un piano de cua Yamaha C3 dels estudis Musicland de Múnich que Mercury va fer servir durant l'enregistrament dels àlbums The Game, Hot Space i The Works. La peça està valorada entre 234.000 i 468.000 euros. La subhasta també inclou un micròfon utilitzat pel cantant, tant per gravar la veu principal com els cors i esborranys manuscrits de les cançons My Love is Dangerous i Let's Turn It On, incloses al seu primer àlbum en solitari, Mr. Bad. I als esports, l'Espanyol ha perdut contra el Madrid per 1-2 amb un gol decisiu del jugador del Madrid, Carlos Espí. El temps de descompte, Bellingham ha avançat al Madrid i Calatrava ha empatat pels blanquiblaus. El gol definitiu d'Espí ha arribat al minut 45 de la segona part.
1: També que primera aquest dissabte, Athletic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
0: Avui el Barça juga al camp de l'Elge. El tècnic Hansi Flick ha explicat que Cancelo estarà disponible pel partit, mentre que Rodri encara no està a la convocatòria.
1: A segona divisió, el Sabadell jugarà aquest diumenge al camp del Castelló a partir de les 7. El Girona ha anunciat el fitxatge del jove central portuguès Mauro Furtado.
0: En ciclisme, Tadej Pogacar guanya la primera etapa de la Vuelta i és el primer líder. Avui, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosque.
1: I el Barça de bàsquet ha anunciat aquest dissabte el fitxatge de l'aler pivot Johan Makundu.
2: Fins aquí les notícies.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya.

0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
1: Hola a tothom, bon diumenge.
2: Bon dia.
3: Bon dia i bona
2: bon
3: hora.
2: Dia.
3: Bon dia, Catalunya.
2: Exacte. Benvinguts un dia més al programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Ràdio. Escolta'm, Albert.
3: Sí.
2: Si et pregunto per una soprano catalana llegendària, amb qui pensaries?
3: Ostres, que difícil tenir només una, eh?
2: Sí, és
3: molt
2: veritat.
3: Difícil. A més, ara mateix hi ha sopranos catalanes d'enorme èxit, com la Sara Blanc, per exemple, que tenen una veu increïble. Mm-hmm. Però si parlem, clar, de llegendes, hem de mirar una mica al passat, diria... Victòria dels Àngels, segur.
2: Evidentment.
3: Montserrat Caballé, sense cap mena de dubte,
2: està
3: no?
2: Està clar, però també n'hi ha més, no?
3: Home, clar, sí. De fet, la Caballé segurament ha sigut la cantant d'òpera més internacional nascuda a Catalunya, però bona part del seu èxit va ser mèrit, i ella mateixa ho reconeixia així, de la seva mestra, una altra soprano, la soprano Conxita Badia.
2: Uh-huh.
3: Un nom que volem reivindicar, ja que la seva popularitat, doncs podríem dir que s'ha anat diluint al llarg del temps.
2: Doncs escolta'm, no en parlem més. Avui us proposem recuperar alguns dels programes que li hem dedicat precisament a la gran Conxita Badia.

0: Realment, com diu l'Albert, la figura de Conxita Badia doncs, potser s'ha anat diluint amb el temps i potser és perquè doncs, no es va dedicar al món de l'òpera especialment, no? Sinó que doncs, va ser una gran especialista en formats més petits, com el Lied, la cançó catalana o els oratoris. I, de fet, també va exercir com a gran pedagoga, no?
1: Absolutament. De fet, la veu que escoltem és la de Conxita Badia en una gravació ja força gran, amb més de 60 anys, força gran en l'aspecte musical, perquè un cantant líric la veu evoluciona molt i és difícil fer una carrera mantenint el vigor de la veu jove. És una qüestió d'evolució, malgrat l'edat. Heu de comentar amb el Pedro, sí que es nota que els aguts potser hi ha una mica més rascats i tal, però el gust pel cant és imprescindible i és molt present, i també ajuda l'acompanyament al piano que té, eh?
0: És justament el que t'anava a dir, clar, acompanyant el piano per Alicia La Rocha, una Alicia La Rocha que ara ho deien fora d'antena, no? Però ella era com una mena de link, això és una paraula molt moderna, però amb el seu mestre que no va conèixer mai.
1: Exacte.
0: No? Però bé, ja
1: en parlarem.
0: En parlarem. En tot cas, si et sembla, comencem pel principi.

0: Potser sorprèn que escoltem ara només un piano sol, però ara entendreu el perquè. És la danza espanyola número 2, l'oriental, no? De Granados, en aquest cas tocada per Alicia de la Rocha, com no podia ser d'altra manera. Però anem a centrar-nos a la nostra protagonista, que és Concepció Badia i Millàs, més coneguda com a Conxita, Conxita Badia, que va néixer a Barcelona el 14 de novembre del 1897 i va morir a la mateixa ciutat el 2 de maig del 1975, per tant, enguany fa 50 anys. Uh-huh. Era filla d'un imatger religiós i d'una llevadora, i ja de ben petita els seus pares li van saber veure doncs, el talent musical que tenia i la van portar a classes de piano amb un professor del seu mateix barri.
1: Clar, perquè, a veure, de vegades no només és el talent musical, sinó que és important estar doncs, allò que diem en el moment adient, no? És allò que diem quan algun músic ha nascut a Viena a clar. Mitjans del segle XIX, dius, home...
0: Allò que ho porto per néixer, està clar. Sí,
1: o a París a principis del XX,
0: també,
1: no?
0: També, sí, sí.
1: És així. I clar, amb ella es va produir la gran casualitat que el seu primer mestre de piano va recomanar als seus pares que portessin a la petita pianista a una acadèmia molt important on hi havia un mestre molt bo i reconegut que no seria un altre que el mateix, Enric Granados.

0: Situem-nos. Estem situats l'any 1905, per tant, quan la Conxita només tenia 8 anys, 8 anyets. Tot i això, el mateix Enric Granados, ell directament, ja va detectar en ella un gran talent. Estem parlant d'una soprano, però un gran talent com a pianista.
1: Exacte.
0: Perquè Enric Granados no era mestre de cant.
1: No.
0: Era un gran compositor, un gran pianista i un gran professor també, evidentment, de piano. De fet, a banda de les classes de piano, que rebia directament del mateix Granados i també del seu alumne Frank Marshall, el mestre la va animar també perquè estudiés cant amb la professora Rosa Colmell i de seguida va començar una carrera que va esdevenir totalment meteòrica.
1: I tant meteòrica. En tot cas, això demostra que era una gran músic, no?
0: Clar.
1: Vull dir, perquè si
0: allò
1: tenia
0: de l'instint musical, no?
1: Exacte. Sí, doncs una carrera meteòrica, perquè, fixa't, l'any 1908, amb només 11 anys, va actuar com a liderista, coincidint amb la inauguració d'un edifici, un llogarret, que diuen.
0: Que no ha tingut trajectòries de
1: l'aleshores. No. Es va inaugurar el Palau de la Música Catalana, vull dir, ni més ni menys. I només 5 anys després, amb 16, va encisar l'Associació Wagneriana de Barcelona cantant la cançó de Solveig d'Edvard Grieg, aquesta.

0: Aquesta era la cançó de Solveig, de la suite número 2 del Pierre Gint, de Grieg, que hem escoltat interpretada per la soprano Anna Netrebko, dirigida per Emmanuel Villom, amb la Filarmònica de Praga.
1: Aquesta no l'hem escoltat perquè sí, sinó perquè va ser la primera cançó que va permetre a Conchita Badia cantar per primer cop al damunt de l'escenari del Palau de la Música Catalana.

0: soprano, com apuntàvem, també tenia un gran talent com a pianista.
1: Sí, però malgrat el seu extraordinari talent amb el piano, va ser el mateix Granados, que la va fer decidir pel cant. I després d'escoltar-la cantant aquesta cançó de Grieg, el líder de l'associació wagneriana, Joaquim Pena, doncs va convèncer el seu pare que cantés en l'homenatge que es faria a Wagner pel centenari del seu naixement, on al Palau de la Música s'interpretaria ni més ni menys que el Parsifal, en versió concert,
0: Una obra sagrada, gairebé. Sí. Un festival escènic sagrat, segons.
1: Ja n'has dit una obra menor, dic, no.
0: No, en cap aspecte, més o menys.
1: En cap aspecte.
0: Sí, de fet, això li va servir per fer el que ella considerava el seu debut oficial. Malgrat ja havia cantat al Palau, ella considera que el debut oficial va ser fent el paper de noia flor al Parsifal. Es diu que el seu pare pensava que era massa jove per interpretar aquest paper al Palau, però el mateix Joaquim Pena li va dir... Literalment, és una artista i li proposo cantar un paper de noia flor. No és exactament el que és ella, una noia i una flor? I així va debutar.

0: escoltem no és Conxita Badia, eh? Aquesta és una gravació de l'escena de les noies flor del Parsifal de Wagner, dirigit per James Levine amb l'orquestra de l'Òpera de Nova York. Però en tot cas ens podem posar en context, és un paper realment molt líric.
1: I tant.
0: Cal una cantant amb molt talent per poder assumir aquest, aquest paper, que és un paper pel que fa a la presència al damunt de l'escenari petit. Mm. Vull dir, no canta molts minuts en escena, però és un paper realment complicat, perquè fixa't com entren ja amb aquestes notes superagudes, afinadíssimes.
1: I amb molta responsabilitat per una noia tan jove.
0: Clar.
1: Vull dir, com ho era Conxita Badia en el seu moment.
0: En tot cas, això, al final, aquestes primeres actuacions en escenaris importants, amb obres importants, li van donant una certa solvència a Conxita Badia. I és a partir d'aquell moment que el mateix Enric Granados l'acompanyaria en els seus recitals ell mateix al piano. Recital Conxita Badia i Enric Granados, no amb obres d'Enric Granados, que també, sinó amb Enric Granados acompanyant-lo literalment al piano. T'ho imagina, no? Granados que s'ofereixi a una cantant acompanyar-la al piano. És sí, realment sí. Un gran prestigi.
1: I tant. I no només això, perquè quan la Conxita Badia tenia només 16 anys, Granados va fer que estrenés una de les seves sèries de cançons, jo crec, més famoses, més conegudes i també més boniques. Les canciones amatòries.
0: Són precioses.

0: Quina sort tenir gravacions amb el piano d'Alicia La Rocha, interpretant peces de Granados com aquests versos poètics que estem ara escoltant ara mateix de fons, perquè és allò que deia, no és la vàlua directa que connecta amb l'escola Granados, per tant, qualsevol pianista, no, que vulgui interpretar aquesta obra pot recórrer les seves gravacions per poder tenir una idea de com s'ha d'interpretar, i el mateix passa amb el cant, o més i tot, fins i tot, no? Si escoltem aquesta gravació de Conxita Badia cantant unes peces que Granados va escriure per ella,
1: clar,
0: malgrat siguin gravacions de maduresa de Badia, que evidentment no té la plenitud vocal com tenia el moment que es van estrenar, jo entenc que qualsevol cantant que vulgui assumir aquest repertori li ha d'anar molt bé poder-la escoltar, perquè dius, ostres, aquí fa aquella inflexió o respira d'aquesta manera... I...
1: Sí, el que passa és que és veritat que hi ha vegades en què ostres, la interpretació, i perdó per la... Per... No fan un Toscanini, vale?
0: Vostè no entén la seva obra, no?
1: Però és veritat que de vegades la interpretació que fa un mateix compositor de les seves obres... Clar, és la que ha de ser,
0: sí, clar,
1: però potser el compositor no té la destresa, yeah, virtuosa que pot tenir un pianista, no? I jo, per exemple, crec que Alicia de la Rocha... ara em posarem un jardí, però m'és igual. Segur, estic convençut que millora la intenció de Granados.
0: Yeah. És molt important. No,
1: perquè
0: molt
1: clar, sí, perquè la seva pulcritud a l'hora de tocar... jo crec que també està influenciada per haver estudiat i haver tocat altres repertoris, no?
0: Mm. Llavors, sí, perquè Alicia La Rocha ho va tocar tot.
1: Tot.
0: Malgrat l'associar amb el repertori, exacte, hispà, podríem dir, ho va tocar tot.
1: Exacte.
0: Tot, però, fins Rachmaninoff, vull dir.
1: Per exemple, sí. Ara estem escoltant aquest vals poètic, no?, de Granados, i molt probablement Granados estava molt influenciat per la tradició romàntica, amb molt de pedal, amb molt de rubato... Aquella manera de tocar...
0: També ella toca molt més net, diguéssim, entre cometes.
1: Exacte, no? I per això... Però és veritat que, clar, ella va estudiar amb Marshall i Marshall va ser el deixeble més important de Granados.
0: I Conxita, sí, va estudiar, Conxita Badia, em refereixo, directament amb
1: directament,
0: Granados. Per tant,
1: exacte,
0: també encara és una forma més directa de poder connectar amb el mestre. En tot cas, com dèiem, Granados va pensar en Badia per l'estrena de les seves Canciones Amatòries, que acabem d'escoltar fa un moment, i és que, de fet, Enric Granados es va, podríem dir, tornar boig per la veu de la Conxita Badia fins al punt que li enviava missatges perquè anés a casa seva a cantar les cançons davant dels seus amics, dient-li, vine tu i les teves cançons.
1: Exacte, i les teves.
0: Sí, sí.
1: Imagina't,
0: sí, sí.
1: Vull dir que ja se les havia fet seves. En tot cas, un d'aquests amics, perquè, clar, Granados tenia amics... poc coneguts, i d'altres una mica més, com un tal Pau Casals.
0: Pau Casals! Faria carrera.
1: Sí, doncs fixa't, Pau Casals, anys després afirmaria que cada vegada que componc per a veu femenina, penso en la veu de la Conxita.
0: No és una afirmació qualsevol,
1: No.
0: Dita per algú de l'alçada de Pau Casals, que el referent sigui Conxita Badia. I ho dic en el sentit de que, a dia d'avui, el nom de Conxita Badia és un nom... En l'àmbit de la clàssica sí que és conegut, però fora de l'àmbit de la clàssica crec que molt desconegut, malauradament, malgrat que, com podrem veure al llarg de la setmana, molts grans compositors l'admiraven amb afirmacions com aquesta mateixa del Pau Casals, que esdevenia la seva referència, l'instrument perfecte per les seves obres, etc etc. Però, el que dèiem, no serien només aquests els únics que admirarien a Conxita Badia.

0: Quina meravella, eh? Mm. És una guitarra.
1: No, home, no, Albert. A veure, que estem a punt del programa 1000 i ara descobrirà tota l'audiència que no en tens ni idea i que tens un tap a les orelles. Això és un piano.
0: Sí, però un piano que recorda una guitarra, absolutament, no?
1: D'acord, però això és un piano.
0: I ens ha portat a Andalusia.
1: No. Tu, o sigui, ets expert en jugar amb mi i al final jo acabaré dient que això és una guitarra. I no, això és un piano.
0: Però que recorda una guitarra. En tot cas, segur que heu reconegut aquesta... Potser la composició no, però l'estil probablement sí.
1: Home, estem escoltant... Són a Espanya.
0: Absolutament. Sud d'Espanya.
1: Sud d'Espanya.
0: Manuel de Falla, en aquest cas, que també va admirar moltíssim a Conxita Badia, ja que el compositor considerava que la veu de Badia era ideal pel seu repertori. De fet, Falla anomenava Badia, això ho deia Manuel de Falla, deia que Conxita Badia era la meva veu.
1: Ostres, Falla i Pau Casals també, no?
0: Sí, sí.
1: I Granados, déu-n'hi-do. En aquest sentit, Conxita Badia va difondre àmpliament algunes de les composicions de Falla. Per exemple, les 7 canciones populares espanyoles que Falla va estrenar a Madrid l'any 1915 amb la soprano Luisa Vela.
0: Sí, però va ser Badia, que va conèixer Falla cap a l'any 1920, qui va difondre més aquesta composició. Les va cantar arreu d'Europa, també a l'Argentina, per exemple, a Radio Mundo l'any 1942, acompanyada pel mateix Falla al piano en moltíssimes ocasions i en molts concerts. Sí.
1: I és que es considera que va ser gràcies a Badia que les 7 cançons, les 7 canciones, van tenir projecció mundial i va convertir-les en un clàssic del repertori hispà.
0: Doncs fem una cosa, anem cap a l'audició i les escoltem.
1: Som-hi.
0: Ja ho sabeu, arriba el moment de posar-hi una mica més de música i, de fet, avui ja us hem avançat quina serà la nostra primera audició, les 7 canciones populares españolas de Manuel de Falla.
1: Sí, però com que no disposem d'una gravació íntegra protagonitzada per Conxita Badia, no escoltarem una gravació llegendària.
0: Clar que sí.
1: I és que a partir de l'any 1975, i clar, gràcies a la popularitat que va assolir aquest repertori, gràcies a les interpretacions de Conxita Badia, entre d'altres, doncs altres cantants van incorporar-les als seus concerts, com és el cas de la també llegendària barcelonina Victoria de los Ángeles.
0: És per això que us proposem escoltar algunes de les 7 canciones populares espanyoles interpretades per Victoria dels Àngels, com a soprano, amb ni més ni menys que una altra llegenda, Alicia de la Rocha, al piano. Yeah.

0: Catalunya Ràdio.
1: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu.
2: Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
4: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
3: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
4: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
5: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
0: Catalunya Ràdio.
6: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
7: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
6: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
8: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
9: La cinta de Möbius.
8: I revela com funcionen les zones electromagnètiques lluminoses.
9: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
8: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Möbius. Fins la propera.
9: La cinta de Möbius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada.
10: Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.

Enric Granados, Pau Casals, Frederic Mompou, Xavier Montsalvatge o Manuel de Falla, entre d'altres, van compondre música per a la seva veu. Descobreix a la gran soprano Conxita Badia amb els homes clàssics Albert Galceran i Pedro Pardo, ara a Catalunya Ràdio.

0: Com us vam comentar al programa anterior, Enric Granados es va tornar boig per la veu de Conxita Badia i li deia allò de vine tu i les cançons, o sigui, ella i les cançons, ella i la música.
1: Era una mateixa entitat,
0: exacte,
1: no?
0: Sí, sí. Exacte.
1: Això és el que fan els grans intèrprets, que... Sí. La... O sigui, no és intèrpret i la música, no? Van junts, van agafats absolutament de la mà. Sí, sí. I és que Granados feia, podríem dir, les xubertíades amb els seus amics, no? És a dir, trobades per interpretar algunes de les seves composicions, en aquest cas acompanyats del piano, i, clar, la presència d'aquestes xubertíades de Conxita Badia sempre era una al·licient i una alegria, perquè, clar, tot brillava més.
0: Exacte, com vam dir al programa anterior, un d'aquests amics de Granados era Pau Casals, que anys després afirmaria que cada vegada que componc per veu femenina penso en la veu de la Conxita.
1: De fet, aquest comentari de Pau Casals és només un dels moltíssims elogis que va rebre la Conxita Badia al llarg de la seva vida, especialment per part dels compositors que li escrivien cançons.
0: I és que a partir de l'estrena de les Canciones Amatòries de Granados, que vam poder escoltar ahir, es va intensificar la relació artística amb els més importants músics del moment, com Enric Morera, Amadeu Vives o el mateix Robert Gerhard.
1: I és curiós, perquè tots aquests compositors destacaven de Badia la bellesa de la seva veu i la perfecció de la seva dicció. Per exemple, quan Manuel de Falla la va poder escoltar per primera vegada a París, va dir ella: ¿Cuántos hemos tenido la fortuna de oírle interpretar sus propias obras? Guardaremos siempre el recuerdo de la fuerte impresión de arte que experimentamos.
0: Sí, de fet, el mateix tenor Francesc Vinyas li va dedicar el seu mètode de cant dient: a la més perfecta liderista que jo mai hagi sentit. Oint-la, hom es pregunta: els àngels cantarien amb tanta perfecció?
1: Increïble. Increïble.
0: Sí, ni Schumann li va dir coses tan boniques a Brahms.
1: Ni Brahms a Clara.
0: Bueno, això ja...
1: està per veure. Això que les cartes es van cremar. No, més enllà, bromes a banda, clar, dius, ostres, tenint en compte aquests elogis que rebia d'aquests grandíssims compositors, com és que la carrera no va anar a més? Perquè, clar, era un moment, evidentment, de grans alegries per Conxita Badia, en tant que gran intèrpret d'aquests grans compositors que no feien més que elogiar-la. Doncs bé, l'inici de la carrera de la Conxita Badia no tot van ser alegries, perquè va rebre una molt desagradable notícia amb només 19 anys. De fet, va ser una gran tragèdia.

0: ara ho comentàvem fora l'antena, el poder abocador de la música, total. Pedro. No? Vull dir, total. Escoltant això, potser no entens ni idea de quina obra es tracta.
1: No, però escoltant això saps que el compositor era català i de Lleida.
0: Més aviat el situaries, jo crec que... No ho sé, a mi aquestes trompetes d'ara em feien pensar en una Tarde de Toros, perfectament, eh? Sí. Tot i que si el compositor era català i de Lleida, Enric Granados, és l'intermezzo de l'òpera Goyescas. I és que aquesta obra va ser molt important per Granados, una obra molt difícil per arribar-la a estrenar, donades les vicissituds bèl·liques que hi havia a Europa en aquell moment, però també va ser molt important, i sonarà com molt exagerat, però no ho és gens, per la mort de Granados.
1: Totalment.
0: I és que el 24 de març del 1916, un torpede alemany va enfonsar el vaixell on viatjaven l'Enric Granados i la seva dona, que tornaven d'estrenar precisament l'òpera Goyescas a l'òpera de Nova York. D'aquesta manera, la Conxita Badia perdia el seu gran mestre i el seu protector, i en definitiva, un referent que va tenir des de molt petita.
1: Sí, de fet... Això és... Bueno, és que tota la vida de Granados és de pel·lícula.
0: És estrany que no tingui una pel·lícula.
1: Però això... Sí, o una sèrie, eh? Sí. Però és veritat que fixa't, Granados va enviar encara una última carta des del vaixell a la professora de cant de la Conxita Badia, la Rosa Colmell, agraint-li la manera com havia preparat a la seva jove alumna. Mm.
0: I és que al llarg de molts anys ha estat considerada com l'hereva musical de Granados. De fet, la mateixa Alicia de la Rocha li escrivia dient que ell era el més pròxim que els quedava del mestre Granados. I és lògic perquè Conxita Badia va tenir com a mestre directe, no metafòricament, no. Com a mestre directe, Enric Granados.
1: O sigui, diríem que Alicia de la Rocha és de l'escola Granados.
0: Exacte.
1: Però Conxita Badia és de Granados.
0: Clar, perquè l'Alicia no va ser alumna directa de Granados, sí que de la...
1: No, és que no havia nascut.
0: Clar, clar. De l'escola Marshall, sí, tot plegat, però no directa com si va ser Conxita Badia. I, de fet, la mateixa Conxita Badia va actuar en nombrosos homenatges que es van fer a Granados després de la seva tràgica mort, com també és lògic, no?, al final.
1: Sí, i a més no hem d'oblidar, que ho acabes de dir ara, que tenia 19 anys només, i per tant la Conxita Badia, què va fer? Doncs es va continuar formant i rebent classes de Vidal Nonell, per exemple, al Conservatori del Liceu, i a poc esdevindria la gran referent liderista en una Barcelona amb ebullició cultural, no? No oblidem que estem parlant de principis del segle XX, per tant, una Barcelona prèvia a la foscor del franquisme que no trigaria a aparèixer.
0: I tant, sense anar més lluny, el 22 de gener del 1918, Conxita Badia estrenaria això.

0: Reconeixeu, aquesta obra no és la més coneguda del repertori, eh? Però en tot cas, és una composició d'un joveníssim compositor, que acaba, joveníssim quan la va compondre, evidentment, que acabaria sent un dels més importants compositors catalans del segle XX. Doncs va compondre per Conxita Badia aquesta obra que es titula L'infantament meravellós de Xerazada, i en referim, malgrat no ens pugui sorprendre, ens referim a Robert Gerhard.
1: Robert Gerhard.
0: Clar, el coneixem més per una música molt més d'avantguarda, vinculada amb l'electroacústica, a l'absoluta atonalitat, al dodecafonisme.
1: Aquí ens trobem un Gerhard de 20 i pocs anys, clar. 21 anys, crec que quan va escriure això, i encara havia d'arribar. La seva trobada amb Schoenberg encara havia d'arribar. I és que el nom de Conxita Badia doncs va lligat també als grans noms de la composició contemporània de l'època. Sense anar més lluny, el padrí de noces de la Conxita Badia va ser ni més ni menys que Felip Pedrell.

0: és que Felip Pedrell es considera un dels compositors potser més importants per la influència que va fer sobre alguns alumnes seus.
1: Que tenien d'altres.
0: O sigui, ara parlaves de Robert Gerhard. És que Robert Gerhard va ser l'últim alumne de Pedrell, però també Granados, però també Albéniz. Vull dir, estem parlant d'uns grans noms.
1: I tots els va portar aquesta influència hispanista, no?
0: Exacte.
1: Aquest interès.
0: Sí, sí, sí, sí. De fet, diuen d'ell que és el mestre de mestres, no? Perquè, clar, va influir molt amb aquests compositors. I, de fet, Badia es va casar l'any, doncs, 1919, i el 1921 li va estrenar al mestre Pedrell la composició que estem escoltant de fons, titulada La Celestina.
1: Es tracta d'una òpera amb quatre actes que, de fet, sencera es va interpretar per primer cop. Els fragments que va compondre-li Pedrell es va estrenar per primer cop el 21, però íntegra es va poder fer per primer cop l'any 2022.
0: No, a veure, un moment, t'has equivocat de número.
1: No, 1921 en interpreta uns quants fragments, però no és fins l'any 2022.
0: 100 anys després?
1: Sí.
0: 100 anys després.
1: I després s'estrena el compositor català, etc. S'estrena al Teatre de la Zarzuela de Madrid. L'any 1921, Pau Casals i la seva orquestra van interpretar només una part en un concert d'homenatge a Pedrell al Palau de la Música, i Conxita Badia va interpretar la part de Milibea.
0: A partir de llavors, la Conxita Badia esdevé una col·laboradora inseparable del gran Pau Casals. Fixa't, continuem amb els grans noms de la música catalana del segle XX.
1: Un darrere l'altre. Noms que coneixem molt més que la Conxita Badia. Malgrat ells, li donaven una importància capdalt a l'art que tenia Badia en el cant. I de fet, va fer més de 30 concerts amb el que va ser la primera orquestra sinfònica de músics professionals que es fundà a Barcelona, l'orquestra Pau Casals. Doncs bé, amb aquesta va fer més de 30 concerts, Conxita Badia.
0: Clar. I amb aquesta gran carrera, doncs és normal que quan venien grans músics a visitar Barcelona tinguessin molt d'interès en conèixer-la. I un d'aquests, que va crear una gran amistat i una gran relació professional, va ser Manuel de Falla.

0: Atenció, trajectòria professional de Conxita Badia, eh? Hem parlat de Falla, Granados, Casal, Gerard, però el seu èxit no es va quedar pas a Catalunya.
1: No, tant que no. La dècada dels anys 30 seria molt fructífera i l'any 1932 va rebre el reconeixement d'un dels compositors claus en la història de la música del segle XX, ni més ni menys que Arno Schönberg.

0: És realment sorprenent, no?, la carrera, la trajectòria i les persones amb les que es va vincular Conxita Badia, perquè és una manera... Ja entens que és una persona molt de talent, però també pots mesurar el talent en funció de qui acompanya, no?, aquesta persona al llarg de la seva vida.
1: Exacte.
0: I t'adones que realment, ostres, arribar a sorprendre la gent com Arnold Schoenberg, doncs vol dir que hi havia un enorme talent en la veu i l'art de Conxita Badia.
1: I
0: de fet, no m'estranya que una persona que estava fent tant per la música contemporània de la seva època, perquè al final Badia, sobretot el que va cantar, és música contemporània.
1: Clar,
0: per nosaltres és música de fa 100 anys, però per ella era música contemporània. Sí, sí. A veure, que hauria pogut estar fent leads de Schubert i Schumann, Beethoven, etc, i hauria pogut fer una carrera segur, però hi ha una qüestió de convenciment i va preferir fer autors contemporanis. I, per tant, els nous compositors, com és lògic, se sentien atrets, no?, per la música d'un dels més trencadors i revolucionaris compositors d'aquell moment, com va ser el mateix Schoenberg.
1: Clar, perquè, fixa't, ens trobem al segle XX, no és el mateix, jo crec, no ho sé, no és el mateix estar en l'època de Schubert, per exemple, i cantar cançons contemporànies teves que són de Schubert, que agraden al públic, que no són trencadores, que expliquen històries, que són molt boniques i tal, que no a principis del segle XX, que de sobte surt una sèrie de compositors que comencen a trencar amb tot,
0: yeah,
1: i tu dius, no, jo estic més còmode cantant obres tonals.
0: Clar.
1: No, ella fa l'aposta de cantar també les cançons de, de les noves tendències d'aquella època.
0: Jo crec que ella com a intèrpret devia tenir, clar, ho desconec perquè no la vaig conèixer personalment, òbviament, però imagino que devia tenir el convenciment que estava al servei de la música, de la música que es feia en aquell moment.
1: Clar.
0: I si hi havia algú com Gerard o com Schoenberg que creaven segons quin tipus de composicions, per què no els havia de donar suport?
1: I, de fet, no hem d'oblidar que el que dèiem, Gerard va ser alumne de Schoenberg, no? I la Conxita Badia, doncs, ja havia estrenat obres de Gerard.
0: Doncs, com dèiem, l'any 1932, Conxita Badia va cantar davant el mestre les seves cançons i el mateix Schoenberg va dir: "I pensar que ha hagut d'anar tan lluny per trobar algú que sabés cantar melodies." Schoenberg, famós per les melodies, precisament.
1: I igual es va fer atonal perquè no trobava ningú que cantés melodies bé.
0: Mira, sí, una explicació,
1: i va haver de venir aquí a Catalunya a trobar la Conxita Badia. Podria ser. A veure, clar, això ho va fer la Conxita Badia en el marc del Festival Schoenberg, que se celebrava al Palau de la Música Catalana, i el seu èxit i reconeixement per part de, justament, de Schoenberg, la va portar a participar amb Robert Gerhard al Festival de Viena de la Societat Internacional per la Música Contemporània, on va cantar les seves 8 cançons populars catalanes, i coincideix amb els més destacats músics europeus de l'època, com el mateix Schoenberg, Anton Webern, Alban Berg, etcètera,
0: Tenia la segona escola de Viena als seus peus.
1: Mira, podríem dir que sí. Sí. Ara bé, amb qui més va treballar, clarament, va ser amb el ballenc Robert Gerhard. I ara anem a l'audició. Arriba el moment de posar-hi una miqueta més de música i per això avui us proposem una audició que connecta el compositor Robert Gerhard amb la soprano Conxita Badia.
0: Són les 6 cançons populars catalanes que Robert Gerhard va compondre per orquestra i veu l'any 1931. Aquestes 6 cançons eren una tria de les 14 que ja havia compost per piano i veu.
1: Totes 14 estaven dedicades, esclar, a Conxita Badia.
0: Exacte.
1: De fet, ella es va estrenar el 8, o sigui, en va estrenar 8 de les 14 al Palau de la Música en un concert de l'any 1929.
0: Doncs bé, a partir d'aquestes obres Gerhard va orquestrar-ne 6, cada 9 estrenaria Conxita Badia en un concert l'1 de novembre de 1931, també al Palau de la Música Catalana. Malauradament, no existeixen gravacions comercials d'aquestes obres interpretades per Badia. Per això, us proposem escoltar les 6 cançons populars catalanes per veu i orquestra de Robert Gerhard, interpretades per la soprano Anna Cors, dirigida per Edmond Colomer, amb l'OBC.
1: I evocant la memòria de Conxita Badia, marxarem, però recordo que tornem el proper cap de setmana, dissabte i diumenge, aquí, a Catalunya Ràdio. Pau Blasi, el muntatge, el control tècnic i Olga Cardús, la producció. Moltíssimes gràcies i bona setmana.
0: Adeu, adeu.
1: Adeu, adeu.
2: Si t'ha interessat aquest capítol, en trobaràs molts més a l'app de 3Cat o a catradio.cat. I la temporada que ve, nous capítols dels Homes Clàssics a Catalunya Música.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 8 del matí. Els municipis afectats pels aiguats del Baix Penedès i el Tarragonès es recuperen dels danys causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Els veïns d'algunes zones asseguren que s'han sentit abandonats. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Al País Valencià, els serveis d'extinció d'incendis continuen intentant estabilitzar el foc forestal, que ja ha cremat més de 630 hectàrees i manté un miler de persones evacuades. El Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van morir. Pel que fa a la crisi sanitària, demà Sanitat ha convocat les conselleries de salut de les comunitats per abordar la vacunació dels migrants que hi ha a la ciutat autònoma. En algunes finques de fruita de Ponent s'hi està fent una prova pilot per millorar les condicions dels treballadors del camp davant les elevades temperatures. Màquines adaptades amb ombra i ventiladors o un vestuari que predomini del color blanc són algunes de les mesures aplicades amb bons resultats. A menys d'un mes de les eleccions legislatives a Rússia, Vladimir Putin promet seguir lluitant a Ucraïna fins a aconseguir la victòria. De fet, vol centrar la campanya electoral en la guerra, malgrat que els russos els preocupen la crisi econòmica, els talls d'internet i els atacs de drons. El Festival Occident Summerfest de Puigcerdà tanca la 5a edició amb 15.000 espectadors. L'últim dels concerts ha estat el del grup madrileny Taburete. El certamen es consolida combinant música en directe, gastronomia i territori.
1: Esports. El Barça s'estrena avui mateix a la Lliga. Els blaugrana començaran la defensa del títol al camp de l'Elx a 2:15 del vespre. A l'equip que viatja avui mateix i podria debutar Cancelo, mentre Rodri es quedarà a Barcelona. Derrota de l'Espanyol contra el Madrid per 1-2 amb gol de Carlos Espí al temps de descompte. Calatrava va fer el gol blanc i blau. A segona, el Sabadell visita aquesta tarda al camp del Castelló a partir de les 7, mentre el Girona reforça amb el fitxatge del jove central portuguès Mauro Furtado. I en motor, Àlex Palou sortirà des de la pole el Gran Premi de Washington de l'IndyCar. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor lidera amb mà de ferro el campionat i avui pot certificar matemàticament el seu 5è títol en 6 anys.
0: I el temps, matí amb possibilitat de pluges intenses novament a la Costa Daurada, fins a 20 litres per metre quadrat en mitja hora. A la resta del país, temps assolellat. Aquesta tarda hi haurà ruixats al Pirineu, Prepirineu i cap a la Terra Alta. La calor d'avui serà l'habitual per aquestes dates d'agost.
2: 3CAT Info.
0: Bon dia, ara passen 3 minuts a les 8 del matí. Us acompanya Eva Compte Martí fins a les 9.
2: Catalunya Ràdio i 3CAT Info en emissió conjunta.
0: I com us dèiem, després de les pluges d'ahir a la matinada, els municipis i veïns afectats per les inundacions al Baix Penedès i al Tarragonès han viscut un dissabte intens de feina per treure l'aigua i el fang de carrers i cases i fer recompte dels danys materials. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Anem cap a la zona del Tarragonès. Allí tenim la Montse Mir. Bon dia.
3: Bon dia. Les principals afectacions han estat a Roda, de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. Alguns veïns expliquen que s'han sentit abandonats i diuen que fa temps que demanen als ajuntaments millores en la canalització de l'aigua i el clavegueram. És el cas de la Maria Angústies, de Coma-ruga, i d'en Joan, de Creixell.
4: Te encuentras en una situación de impotencia terrible. Y aquí nadie dice nada. Todo el mundo se da las manos. Eso sí que realmente no es normal.
5: Aquí está todo colapsado, las cloaques, tot peta, es un desastre. Y aquí todo es un problema de las cloaques y dejar que el càmping La Serena Dorada tiri l'aigua aquí.
3: Les 300 persones desallotjades d'un càmping de Roda de Barà hi van poder tornar i a la tarda. És el cas de la Mari, de Sabadell.
6: Nos despertó el ruido del agua y la gente gritando y corriendo. Y nada, ayudando a refugiar gente, niños. Es que no sabes que da impotencia.
3: Durant tot el dissabte també es van retirar dels carrers els cotxes espatllats per l'aigua.
0: Aquests aiguats del Baix Penedès i el Tarragonès han deixat la sensació entre els afectats que va faltar informació. Es queixen que no van rebre cap alerta sobre el fet que hagués de ploure amb tanta intensitat en tan poca estona. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, va justificar que no s'enviés un SAlert, argumentant que el Servei Meteorològic de Catalunya no havia informat de la previsió d'un nivell tan intens de pluja.
7: L'alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6, país, i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
0: Des del Meteocat, la directora Sarai Sarroca assegurava que sí, que s'havia informat des de la tarda abans, des de divendres a la tarda, que hi hauria ruixats intensos.
8: Al voltant del 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un alerta, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
0: Doncs ara, a aquesta hora, volem saludar la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler. Senyora Soler, molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
9: Hola, bon dia.
0: En primer lloc, fem un repàs de la situació. Aquesta nit ha estat més tranquil·la. No sé si hi ha hagut encara alguna incidència derivada de les tempestes d'ahir, però suposo que ha estat una nit ja molt més tranquil·la.
9: Sí, aquesta nit no hi ha hagut precipitacions destacables. Les pluges que hi han hagut han estat a la zona de mar i, per tant, doncs, no han tingut afectació cap als municipis. Sí que em comentaven, per exemple, que s'havia recollit un litre en posta en mitja hora, però no és una quantitat significativa. Vull dir que la nit ha estat, com veus tu, tranquil·la. No hem tingut incidents. S'han continuat les tasques que ja s'estaven fent des d'ahir. Per aquest motiu encara mantenim el pla amb alerta, perquè encara s'estava fent treballs sobre el terreny per l'afectació que hi havia hagut les inundacions, i aquesta situació és la que tenim ara en aquests moments i continuarem durant el dia d'avui. Ens mantenim en alerta perquè encara tenim un avís del Servei Meteorològic que ens indica que el litoral de la costa, des del Tarragonès fins al Delta, encara hi ha possibilitats que hi hagin pluges de 20 litres en 30 minuts, i per aquest motiu encara fem aquest seguiment. Segurament després, durant el dia d'avui, diumenge, serà més tranquil. Aquest matí tindrem aquesta pluja que comentem al litoral, aquesta possibilitat, però després hi ha aquesta situació d'intensitat ja no hi és, i seguirem pendents també de possibles pluges que poden venir pel dilluns.
0: Mm-hmm. I tenen alguna informació nova sobre els ferits, especialment sobre la persona que hi ha ferida crítica?
9: No, aquest detall no el tenim. Nosaltres fem el seguiment en el moment de l'emergència per veure quin és el volum de persones que han tingut afectació, i aquests serveis doncs, es traslladen, evidentment, als hospitals amb el Servei d'Emergències Mèdiques, que és qui fa aquesta feina, i després a partir d'aquí ja entren dintre del treball que es fa dintre de l'àmbit de salut, i ja aquest seguiment ja es fa, com et comento, des d'aquest àmbit, i ja no nosaltres, ja no tenim aquest coneixement.
0: Mm-hmm. I, per tant, entenc que de moment l'alerta de l'INUNCAT segueix activa fins a nova ordre, però segurament avui a la tarda ja es podrà desactivar. És la previsió amb què treballeu a Protecció Civil?
9: Correcte. Sí, ara bàsicament estem fent aquest darrer seguiment d'aquestes últimes pluges o aquestes darreres últimes probabilitats que hi havien de pluja, i ara aquest matí esperem també l'actualització que ens faci dels models meteorològics del Servei de Meteorologia de Catalunya. Llavors veuríem també de cara a demà, perquè de cara a demà també s'espera una entrada de pluges, però és una pertorbació diferent. És una pertorbació que ve des de l'oest, que entraria i escombraria una mica també el territori, i hem de veure també amb quines intensitats pot entrar. Depenent d'aquesta previsió que estem esperant i també de la informació que ens donin des dels serveis operatius, des de bombers, de com estan finalitzant doncs, aquestes actuacions que encara hi quedaven, doncs valorarem aquest matí treure l'alerta o mantenir-la en previsió d'aquestes pluges de dilluns. És algo que hem de veure en les properes hores.
0: Mm-hmm. Sobre el que explicàvem fa uns minuts, les queixes d'alguns veïns, per exemple, usuaris del càmping de Roda de Barà, que ahir es va veure afectat pels aiguats, s'han queixat que no van rebre cap avís ni alerta. Per tant, recordar quan s'emet un alert i amb quins criteris s'envia, i per què en aquest cas divendres a la nit no es va enviar un alert davant aquesta previsió de pluges tan torrencials.
9: Nosaltres el que fem és treballar amb els plans de protecció civil. Els plans de protecció civil el que fan és que t'indiquen on, depenent de les circumstàncies que hi hagi, pot haver una vulnerabilitat que faci necessari tenir un pla activat. Tenir un pla activat vol dir que els operatius estan preparats per assistir perquè hi ha una situació que ho pot requerir. Aquesta situació la teníem des del dijous. El dijous ja vam activar el pla en alerta. Vam activar l'INUNCAT, el pla d'inundabilitat, amb alerta. Aquest pla activat el que significa és que nosaltres ja estem fent difusió, ja estem explicant per tots els mitjans, per xarxes socials, per mitjans de comunicació, directament a través dels ajuntaments, dels organismes, que hi ha una situació de risc, i és la que es donava. Es donava aquesta situació de risc amb una possibilitat de pluges intenses de 40 litres, podien caure amb 30 minuts. Aquesta probabilitat d'aquesta pluja intensa era baixa. Era una probabilitat que ens donaven la informació del Servei Meteorològic com a baixa, no alta. Per aquest motiu, no és un dels referents, no és un dels criteris que nosaltres seguim per fer una alerta preventiva. Ja sabeu que quan nosaltres tenim un color vermell, com es diu així més generalment, tenim un nivell 5 o 6 de previsió de pluges, que vol dir que tindrem pluges intenses amb una probabilitat alta. Llavors, nosaltres el que fem és enviar una alerta preventiva. Aquesta alerta preventiva no la vam enviar perquè no es donava aquesta circumstància. I el que vam fer va ser seguir la situació com anava evolucionant. La matinada, l'altre dia per la nit, el que vam trobar va ser que van començar a haver-hi pluges intenses, de manera sobtada, amb una acumulació que no esperàvem, i aquestes pluges doncs, van provocar incidents en el territori. Incidents que s'anaven seguint amb els mitjans operatius. Nosaltres utilitzem les alerts quan s'ha de fer una alerta de manera generalitzada a una zona molt àmplia i és una alerta on s'ha de donar una instrucció igual a la que diu l'alerta i aquesta instrucció en aquests moments, aquell dia al vespre, no era una instrucció que poguessin donar de manera generalitzada perquè la instrucció era diversa depenent del que estava succeint. Van haver-hi llocs on se va tenir que evacuar i van haver-hi llocs on el que es va fer va ser que la gent havia de quedar confinada. Per aquest motiu, aquestes instruccions les anaven donant als operatius que anaven veient el que es necessitava a cada zona.
0: Però en altres episodis de pluges, aquesta última temporada, aquest últim tardor-hivern, hi ha hagut altres episodis de pluges torrencials a Catalunya i sí que s'han enviat diferents a cada municipi segons el que convingués, si convenia confinar, si convenia... És a dir, que això en altres situacions sí que s'ha fet.
9: No, les instruccions que s'han donat amb un ESALER sempre han sigut instruccions generalitzades en el territori. Penseu que els enviaments dels ESALERs es fan a través de les antenes de telefonia. Aquestes antenes de telefonia tenen un abast que pot ser superior a 10 quilòmetres. O sigui, estem donant una mateixa instrucció per 10 quilòmetres. Això s'ha de saber molt clarament que aquella instrucció és la que s'ha d'obeir. I en aquest cas, com et comento, vam veure que la mesura era d'una manera millor donada directament per tal de poder atendre el que es necessités, que no una mesura generalitzada, que no teníem aquesta informació preventiva de que en aquell moment s'estigués donant acumulació i tampoc teníem aquesta mesura generalitzada per tot el territori.
0: Uh-huh. I ja per acabar, senyora Soler, sí, però que el Meteocat sí que ha dit que ja s'havia avisat d'aquest risc. Potser no estava concretat aquesta... és a dir, entenc que llavors la situació és que va ploure més del que es preveia.
9: Correcte. Sí, va acumular més aigua de la que es preveia. Sí que hi havia aquest avís que jo us estic dient, hi havia un avís d'intensitat, o sigui, ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era, no teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva, que és la que hem fet moltes vegades. Moltes vegades hem enviat fins i tot alertes el dia abans de que comenci a ploure, que és el bo, poder avisar abans de que comenci a ploure, i aquestes alertes les hem enviat quan hem tingut aquesta probabilitat i aquest nivell elevat de pluges o d'acumulació, d'intensitat o d'acumulació. I és quan hem fet, com tu bé dius, moltes vegades, doncs aquests enviaments preventius. Aquest dia no ho teníem. I quan vam tenir aquest avís ja de nivell de color vermell, ja de 5 de 6, ja eren les 6 del matí en què hi ha aquestes incidències ja s'havien donat, ja s'havien estat ateses pels mitjans operatius, ja havien estat ateses de la manera que jo t'explicava, que era atenent a les necessitats en cada lloc puntualment el que calgués i anar donant les instruccions o anar executant allò que calgués, i ja era una hora en què no era pertinent fer aquest enviament perquè ja hi havia passat el moment àlgid de les trucades que havíem tingut al 112 i els operatius ja havien actuat.
0: I ja per acabar, senyora Soler, vist ara en perspectiva, es podria haver fet d'alguna altra manera des de Protecció Civil? No ho sé, si hi hauria algun altre mecanisme, si l'ESALER no és l'adequat, alguna altra situació, ho dic per les queixes aquestes de les persones afectades en càmpings, o així que doncs, que ens queixaven de falta d'informació preventiva.
9: Segur que s'hagués pogut fer més. Com sempre hi ha una situació de millora, sempre hi ha un marge de millora amb totes les emergències, evidentment, quan ja ha passat i quan ja has vist com ha anat evolucionant. Nosaltres vam seguir els criteris que nosaltres tenim establerts, vam fer els avisos com nosaltres preveiem davant de les situacions meteorològiques que se'ns avisen, davant dels avisos que tenim i de les probabilitats que es donen, i el que sí que pensem és que sempre pot haver-hi una actuació preventiva més transversal, més general amb totes les matèries, no?, del dia a dia de les persones. Per exemple, nosaltres estàvem fent aquests avisos des del dijous, indicant que hi havia una alerta, que hi havia possibilitat de pluges intenses, i nosaltres sempre que diem que hi ha una alerta, el que sempre demanem és vigilància amb els desplaçaments, vigilància amb les zones inundables, vigilància amb aquells llocs on pugui córrer l'aigua, on pugui entollar-se l'aigua, sobretot que la gent no s'hi posi, que no entrin amb els vehicles. Doncs veiem que hi ha moments, nosaltres ho anem dient sempre que hi ha una situació d'alerta, però hi ha moments com això, veiem que es produeix, o sigui, la meteorologia té un component probabilístic, hi ha un nivell estadístic que ens diu, doncs hi ha la possibilitat de que es produeixi, hi ha moments en què es produeix, i per desgràcia estem veient que amb el risc que tenim ara, amb l'emergència climàtica que s'està donant, aquestes situacions d'intensitat o d'acumulació molt elevada, per desgràcia, aquests extrems estem veient que es produeixen i que són freqüents. Per tant, el que ens pot quedar com a cosa a tenir present és això pot passar i això passa, i per tant, doncs anem molt en compte amb aquells espais que són zones inundables, amb aquells espais on es pot acumular aigua, on pot haver-hi aquesta situació, perquè realment el risc hi és, es produeix, i per tant doncs hem de ser conseqüents.
0: Perfecte. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de Catalunya Ràdio. Seguirem pendents de l'evolució d'aquestes pluges aquest diumenge. Gràcies, molt bon dia.
9: A vosaltres, bon dia.
2: El temps.
0: I afegirem ara la previsió meteorològica amb en Néstor Gómez.
10: Matí molt tranquil que fa 24 hores. Avui les precipitacions són força més minces, les que estan caient a punts del delta de l'Ebre, uns ruixats que encara podrien ser intensos fins als vols del migdia, però molt més localitzats. I veurem si arriben a caure a la resta del país ampli domini del sol, amb alguns núvols cap al sector de les muntanyes de Prades, sud del Pla de Lleida, de poca importància, i molt de sol el que tenim a hores d'ara a la meitat nord, tot i que també hi ha alguns núvols cap a l'alta riba Gorsa. Un matí fresc, sobretot cap a l'àrea del Pirineu, la mínima, per exemple, a Tírvia, 14 graus, a Palafrugell, 17 graus, i a Cambrils, una mínima molt més suau, a l'entorn dels 23 graus. Avui tindrem un dia assolellat, però s'espera que augmentin els núvols al llarg de la tarda i de nou apareguin ruixats i alguna tempesta fins i tot a punts del Pirineu i del Parapirineu. Tampoc es descarta que al llarg de la tarda vespre arribin algunes febles precipitacions cap a l'àrea de la Terra Alta. Tot això amb unes temperatures que pugen una miqueta respecte als valors d'ahir. Ahir vàrem arribar a tot estirar els 32,5 graus al Carràs i avui a Ponent es pot pujar el termòmetre fins gairebé als 34 graus, unes temperatures que arreu del país tendiran a ser les normals d'un mes d'agost. I començarem la nova setmana, demà, amb una mica més d'inestabilitat, ja de matinada amb precipitacions a la costa i de tarda a l'àrea de la meitat nord del país i amb unes temperatures que a partir de demà tendiran a poquet a remuntar.
2: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Reprenem ara el fil de l'actualitat, passant 3 minuts i mig d'un quart de nou. Els serveis d'extinció d'incendis han continuat treballant tota la matinada per intentar estabilitzar el foc forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria, al País Valencià. El foc, que continua avançant, ja ha cremat més de 630 hectàrees. El miler de veïns evacuats no han pogut tornar a casa seva. Ens ho explica la Pepa Ferrer des de la comarca de l'Alta Palància.
11: La humitat de la nit era el factor que havia de jugar a favor en l'extinció de l'incendi de Sogorb. Ahir dissabte les tasques d'extinció van ser exitoses i els bombers van parlar d'optimisme. Fernando Kinderland es el director del PMA.
12: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanco oeste.
11: L'incendi ha cremat 630 hectàrees i té un perímetre de 18 quilòmetres. Continua actiu, el perímetre no està estabilitzat i per això els veïns de Gàtova que van ser evacuats divendres, un miler, encara no han pogut tornar a casa. Jesús Salmerón és l'alcalde.
13: Som conscientes de la situació que estem vivint en Gàtova i y prefieren y entienden que se trabaje al 100% en la extinción de este incendio para después poder volver a casa con todas las garantías posibles.
11: L'incendi ha afectat un dels indrets més estimats del País Valencià, la Serra de la Calderona, i és el cinquè gran incendi d'aquest estiu al País Valencià.
0: Més coses. El ministre de Justícia del Marroc ha demanat a Espanya que retorni al seu territori els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els cossos dels que van morir. En una entrevista a la cadena àrab a l'Arabilla, el ministre marroquí ha reclamat que els cadàvers tornin identificats. A més, assegura que tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes i ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. D'altra banda, demà, Sanitat ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de demà.

0: a la residència estival, però els experts coincideixen que liderar una crisi des de la distància pot transmetre una idea de menyspreu. Madrid, Alba Gil.
1: Un any més, govern i oposició es tiren els plats pel cap per les vacances. Aquesta vegada és el PP qui acusa Pedro Sánchez d'estar desaparegut. Sentim Alberto Núñez Feijóo.
2: El señor presidente del gobierno está en chanclas en la playa. Continúa de vacaciones a costa de todos los españoles.
1: Tal com explica Catalunya Ràdio Josep Maria Aguirre, professor de dret administratiu de la Universitat de Girona, els alts càrrecs electes no tenen dret a vacances com a tal.
3: La dedicació d'un ministre és una dedicació absoluta en el càrrec. 365 dies, 24 hores al dia. I, per tant, se'l pot requerir en qualsevol moment, sigui on sigui.
1: I qui ho decideix és el president, a qui la llei tampoc no obliga a traslladar-se a la Moncloa per treballar.
3: No hi ha cap limitació legal per exercir les funcions de president del govern des de la seva residència estival. De fet, succeeix així en el cas del cap de l'Estat. Felip VI continua signant des del Palau de Mariment.
1: Ara bé, quan esclata una crisi enmig de les vacances, com la de Ceuta, la manera de respondre és clau. Toni Rodon és politòleg i professor de Ciències Polítiques a la Pompeu Fabra.
4: La ciutadania espera una reacció material i una resposta concreta a aquesta crisi, però també una resposta emocional. Ser-hi present físicament, això ajuda a donar aquesta sensació que aquestes emocions s'estan prenent de forma seriosa.
1: I cal cuidar-ne tots els detalls.
4: S'ha de vigilar com es fa, perquè anar-hi un dia i fer una roda de premsa i després marxar i tornar de vacances i que t'enganxin amb una foto amb banyador i xancletes, doncs pot donar fins i tot la imatge contrària.
1: Debat a banda és el temps de descans. Ningú no dubta que també els polítics necessiten desconnectar. No fer-ho, avisen els experts, allunya la política de la ciutadania.
4: Si volem fer una política amable en què, per exemple, gent no s'ha plantejat mai dedicar-se a la política, doncs hem de fer també que les condicions laborals dels polítics siguin una mica excessives a una part important de la ciutadania.
1: O la gent amb menys recursos i més càrregues difícilment s'hi sumarà.
0: I el govern reprèn demà l'activitat amb les carpetes d'infraestructures, seguretat i habitatge sobre la taula. La mobilitat és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al Monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. L'inici de la nova temporada amb una trobada de 2 dies fora del Palau de la Generalitat ja s'ha convertit en una tradició de l'executiu de Salvador Illa. L'agost de l'any passat es van reunir al Mont Sant Benet, al Bages.

0: I després de 10 dies de concerts, amb la participació d'artistes com Joan Dausà, Rosario, Cara Sentim, Taburete o la Ludwig Band, i amb l'assistència de 15.000 espectadors, tanca la 5a edició de l'Occident Summer Fest, que referma l'aposta per combinar la música en directe, la gastronomia i una experiència vinculada al territori. Juli Guiu, el director d'aquest festival de Puigcerdà, s'ha mostrat molt satisfet amb aquesta edició, que ha assegurat que ha estat màgica.
1: Hem tingut dies màgics. Hem tingut Rosario, hem tingut la Ludwig Band, que va ser fantàstic. Ai, els Coldplay, que va ser maquíssim. El McLary, que ens agrada tenir aquest moment d'espectacle familiar. I realment ha sigut una grandíssima edició.
0: Esports. Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia. Derrota de l'Espanyol contra el Real Madrid per 1-2 amb gol de Carlos Espí en temps de descompte. Bellingham va avançar els blancs al minut 10 de la primera part, que la trava, un dels nous fitxatges blanc i blaus, va fer l'empat al minut 30, però també al minut 90, finalment, com diem, Carlos Espí va caçar una pilota dins l'àrea i va batre Dimitrovic per donar la primera victòria de la temporada a l'equip de Mourinho. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors malgrat la derrota.
3: Jo estic orgullós de l'equip, El fet de perdre no ens ha de... Sempre dic el mateix, ens ha de fer veure el partit com ha sigut, que l'equip ha competit molt bé contra un rival, que al final fan els canvis, veus el nivell dels canvis, que no baixen, al contrari, puja el nivell, inclús al nivell físic, però sí que és, penso que és una llàstima.
2: El partit també va tenir polèmica amb un protagonista molt clar, Vinícius. L'Espanyol va mostrar el seu enuig, fins i tot a les xarxes socials, per les simulacions del brasiler, que li podrien haver costat la segona targeta groga i, per tant, l'expulsió. Després del partit, el tècnic blau Mourinho, a la sala de premsa, va defensar-lo.
4: Vini no és un santo, però lo que li hacen és demasiado. I inicia en el primer minuto. Jo penso que és una cosa que ja està formatada, tiene ya un formato, tiene ya una cosa que se repete de adversario para adversario para adversario. Le doy yo, ahora le das tú, ahora le doy yo, ahora le das tú. Si yo cojo una amarilla, le das tú.
2: Les queixes cap a l'àrbitre no van ser només de l'Espanyol. El Madrid també va reclamar l'expulsió de Calatrava. El partit contra el Madrid va ser el segon de l'Espanyol consecutiu com a local. El primer desplaçament serà el cap de setmana que ve al camp de la Real Societat. Al marge de l'Espanyol-Madrid, ahir es van disputar dos partits més de primera. Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0. El Barça, per la seva banda, avui s'estrena la Lliga. Els blaugrana començaran la defensa del títol al camp de l'Elx a 2:15 del vespre. L'equip viatja avui mateix. A 11:15 volarà cap a Alacant i després es concentrarà fins a l'hora del partit en un hotel de la capital del Baix Vinalopó. A la prèvia, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Balde i li ha llançat un avís.
5: És una pregunta difícil perquè Balde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar al màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres. 100% committed
2: with us. En aquest sentit, Flick ha elogiat Cancelo i ha afirmat que estarà disponible pel partit, mentre que Rodri encara no debutarà. El migcampista madrileny s'incorporarà al grup a partir de demà dilluns. El partit contra l'Elx, recordem, començarà a 10:15, una hora abans, a la TDT de Catalunya Ràdio.
0: 3CAT Info.
2: I també juga avui l'Atlètic de Madrid. Ho farà a les 5 de la tarda al Metropolitano contra el Villarreal. La gran novetat serà Julián Álvarez, que ha entrat a la convocatòria. Simeone, a la prèvia, ha insistit que el davanter continuarà al club matalasser, tot i la voluntat del jugador de fitxar pel Barça. Avui també es disputa el Getafe Racing a 8:15. I a segona divisió, el Sabadell visita a les 7 de la tarda al camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 davant l'Sporting de Gijón a la primera jornada. D'altra banda, el Girona oficial, el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades i arriba procedent del Benfica. Furtado és el 6è fitxatge dels gironins aquest estiu. Per altra banda, un últim apunt de futbol perquè el Badalona Women ha derrotat el Barça B per 4-0 en un amistós de pretemporada. Aquest és el partit de preparació de l'equip de Badalona abans del debut de la Lliga el cap de setmana que ve. I ara deixem el futbol, parlem de ciclisme, perquè Tadej Pogačar és el primer líder de la Vuelta, després després de guanyar la primera etapa una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres als carrers de Mònaco. Pogacar va imposar-se amb només 9 mil·lèsimes respecte al segon classificat, l'anglès Ethan Hayer. Per altra banda, l'eslové, que resideix a Mònaco, valorava així aquest triomf.
6: Red is really nice color. I think that 0.09...
7: El vermell és un color molt maco. Crec que aquestes 9 centèsimes les he aconseguit quan passava pel meu apartament, que era la part més tècnica, i jo hi passo molts dies per allà. Evidentment és molt diferent quan estàs en cursa, però crec que m'ha ajudat molt.
6: It's super well, so I think this helped me a lot today.
2: I acabem el bloc d'esports amb un últim apunt de motor perquè Àlex Palou ha aconseguit la pole al Gran Premi de Washington de l'IndyCar. Aquesta tarda sortirà en primera posició la grella de sortida. Palou, de fet, pot arribar a guanyar fins i tot avui matemàticament ja el campionat.

0: Són 8:45, moment de repassar les principals notícies a aquesta hora. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del Baix Ebre i Montsià i també al Baix Camp i a la Ribera d'Ebre. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, insisteix a justificar que no s'enviés l'alert perquè no es preveia tanta pluja en poca estona la matinada d'ahir a la Costa Daurada. Al País Valencià, els serveis d'extinció d'incendis continuen intentant estabilitzar el foc forestal que ja ha cremat més de 630 hectàrees i que manté un miler de persones evacuades. A partir d'ara, més d'aquestes notícies, també us explicarem que l'Àfrica és el continent que més rep les conseqüències del canvi climàtic, tot i que és una de les regions del món que menys gasos d'efecte hivernacle genera. A Mauritània, molts joves abandonen el país perquè la crisi climàtica ha afectat el principal motor econòmic, l'agricultura. També detallarem que Catalunya ja és la segona comunitat autònoma de l'Estat amb més botigues de segona mà. En total n'hi ha 181, la meitat de les quals a Barcelona. N'hi ha de molts tipus, des de cadenes sense ànim de lucre fins a comerços particulars. I anirem també al Catllà, al Tarragonès. Ahir hi va haver una diada castellera extraordinària, amb 12 aletes de gamma extra. I en esports, Roger?
1: El Barça s'estrena avui a la Lliga, ho farà al Camp de l'Elx a 9:45 del vespre. L'equip que viatja avui mateix hi podria debutar Cancelo, mentre que Rodri es quedarà a Barcelona. Mentrestant, derrota de l'Espanyol contra el Madrid per 1-2, amb gol d'Espí en temps de descompte, mentre que el Sabadell aquesta tarda visita el Castelló.
0: Tot això en un matí amb possibilitat de pluges intenses, ara ho dèiem, a la Costa Daurada, fins a 20 litres per metre quadrat en mitja hora. A la resta del país, temps assolellat. I aquesta tarda hi haurà ruixats al Pirineu, Prepirineu i cap a la Terra Alta. La calor d'avui serà l'habitual per a aquestes dates d'agost. Com us dèiem, Protecció Civil manté el Pla Inuncat en fase d'alerta per la probabilitat d'intensitat de pluja de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del Baix Ebre i Montsià, també el Baix Camp i la Ribera d'Ebre. Davant els aiguats d'ahir al Baix Penedès i Tarragonès, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha argumentat així a aquesta emissora perquè no van enviar un alert a la població d'aquestes zones.
2: Hi havia un avís d'intensitat, o sigui, ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era. No teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: Soler ha afegit que les alerts s'envia quan requereix una instrucció generalitzada per a la població en una àrea molt àmplia.
2: És una alerta on s'ha de donar una instrucció igual la que diu l'alerta, i aquesta instrucció en aquests moments, aquell dia al vespre, no era una instrucció que poguessin donar de manera generalitzada, perquè la instrucció era diversa depenent del que estava succeint. Penseu que els enviaments dels e-alerts es fan a través de les antenes de telefonia. Aquestes antenes de telefonia tenen un abast que pot ser superior a 10 quilòmetres.
3: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta.
0: I al País Valencià, els bombers han continuat treballant tota la matinada per intentar estabilitzar l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria. El foc, que continua avançant, ja ha cremat més de 630 hectàrees i el miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva. A la comarca de l'Alt Palància tenim la Pepa Ferrer.
4: La humitat de la nit era el factor que havia de jugar a favor en l'extinció de l'incendi de Sogorb. Ahir dissabte les tasques d'extinció van ser exitoses i els bombers van parlar d'optimisme. Fernando Kinderland és el director del PMA.
5: Contábamos con unas predicciones meteorológicas que se han cumplido en su mayor medida, de manera que hemos podido localizar las zonas más sensibles a posibles reactivaciones, que es pràcticament tot el flanco oeste.
4: L'incendi ha cremat 630 hectàrees i té un perímetre de 18 quilòmetres. Continua actiu, el perímetre no està estabilitzat i per això els veïns de Gàtova que van ser evacuats divendres, un miler, encara no han pogut tornar a casa. Jesús Salmerón és l'alcalde.
6: Són conscients de la situació que estem vivint en Gàtova i prefieren i entienden que se treballi al 100% en l'extinció d'aquest incendi per després voler a casa amb totes les garanties possibles.
4: L'incendi ha afectat un dels indrets més estimats del País Valencià, la Serra de la Calderona, i és el cinquè gran incendi d'aquest estiu al País Valencià.
0: I ara un parell de notícies vinculades a les altes temperatures. En algunes finques de fruita de Ponent s'hi està fent una prova pilot per millorar les condicions dels treballadors del camp davant la calor extrema. Màquines adaptades amb ombra i ventiladors o un vestuari amb predomini del blanc són algunes de les mesures aplicades. Ho ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies Anna Borgolat, investigadora del projecte de recerca impulsat per l'Institut de Salut Global de Barcelona.
7: És roba de colors clars, de teixits transpirables, que està feta de cotó i que és lleugera. I és, sobretot, de màniga llarga per evitar les cremades del sol. També la gorra porta un faldó que protegeix del coll i del clatell i després uns pantalons més adequats pel treball.
0: En només 3 dies ja s'han vist resultats positius de la prova.
7: Els primers resultats són: molt bé, passo menys calor i estic més còmode i treballo més a gust. I, per altra banda, estem prenent diferents mostres atmosfèriques, ja sigui de vent, de temperatura, d'humitat i també de nivells d'hidratació, i sí que estem veient una millora inicial en aquestes condicions de salut dels treballadors.
0: També s'han instal·lat ombres mòbils a les zones de treball, ventiladors i neveres d'aigua fresca. Als camps també s'hi han incorporat focus per poder il·luminar els arbres fruiters quan es comença a treballar, ja que la calor ha modificat els horaris i molts pagesos han avançat l'inici de la jornada laboral a les 5 del matí, quan encara no ha sortit el sol, per evitar la intensa calor. I l'Àfrica, ho dèiem ara 9:15, és el continent que més rep les conseqüències del canvi climàtic, però també el que menys gasos contaminants genera, només entre un 3 i un 4% dels que generen a nivell mundial. A Mauritània, un país a la costa atlàntica i d'on surten les principals rutes migratòries cap a les Illes Canàries, el canvi climàtic ha afectat el seu motor econòmic principal, l'agricultura, i com a conseqüència també el futur dels joves. Burkina Faso, Elia Borràs.
8: Massamba Dambou és un agricultor de Mauritània que veu com els joves del seu poble han hagut de marxar cap a la capital o bé buscar sort travessant el mar per arribar a Europa i poder construir un futur i buscar altres oportunitats.
9: Tenim joves que s'han anat a Europa, Espanya, Amèrica, França. La majoria dels joves ja no viuen al poble.
8: El canvi climàtic ha fet que el rendiment de les terres sigui menor i que la collita sigui imprevisible. L'Aminato, per exemple, una agricultora, ha abandonat el camp per obrir una botiga.
10: Tinc una petita botiga.
8: Però no tots els joves marxen del territori. D'altres s'organitzen per fer campanyes, per plantar arbres i desenvolupar el seu poble, ja que no en volen marxar. És el cas d'en Babs, un jove de 24 anys que forma part de l'associació GRAC, el meu poble, amb la qual cada diumenge es troben per fer activitats de neteja i també esport.
11: Cada diumenge netegem. Cada diumenge. No n'hi ha cap que no fem una activitat.
8: En total són una trentena de joves de Grac, un poble al sud de Mauritània, on cada diumenge s'organitzen per netejar els carrers i també plantar arbres. La seva intenció és poder construir un futur al poble on han nascut, tot i que la terra cada cop sigui menys fèrtil i el clima més extrem. D'altres, però, van decidir marxar lluny a buscar un futur millor. És el cas d'en Mamadou, que va arribar des de les costes mauritanes fins a les Illes Canàries i d'allà va viatjar fins al delta de l'Ebre per poder treballar. Ara, des de la Ràpita, on resideix, diu que està focalitzat en el seu futur laboral.
12: Quiero trabajar, pero muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo dice, tú no vas a hacer nada, ¿sabes? Pero yo, mi consejo, focus tu trabajando.
8: En Mamadou vesteix amb una gorra vermella i una samarreta del club esportiu on juga a futbol, escolta música amb uns auriculars que el transporten a la seva terra i, mentrestant, lluny de la Ràpita, a Garac, un grup de joves busquen la manera de seguir fent front a l'avenç del desert plantant arbres a contrarrellotge.
0: I moren 14 migrants en un naufragi davant de les costes de Tunísia. Només hi ha un supervivent que portava 2 dies sol a la deriva. L'embarcació va sortir dijous del nord d'Àfrica amb les 15 persones a bord, la majoria joves. La meitat de les persones que han mort al naufragi eren membres de la mateixa família. També ha perdut la vida un home i la seva parella embarassada. La ruta del Mediterrani central, des de la costa nord-africana, és una de les més mortals del món. En els primers mesos d'aquest any, el nombre de migrants morts s'ha més que duplicat. Tot i aquest augment, en els últims 3 anys, les sortides des de Tunísia cap a Itàlia s'han reduït considerablement per l'acord amb la Unió Europea que preveu el control migratori a canvi de suport financer. I de la crònica internacional també us expliquem que a Rússia, d'aquí menys d'un mes, hi haurà eleccions legislatives el proper 20 de setembre. El president Vladimir Putin ha situat la victòria a la guerra d'Ucraïna com el principal punt de la campanya del seu partit, Rússia Unida. Moscou, Cristina Solies.
13: El president rus no va presentar ahir cap proposta per revertir les tres principals preocupacions dels russos: la crisi econòmica, els talls d'internet i els atacs de drons. És més, Putin fins i tot va justificar els bombardejos ucraïnesos en territori rus com una prova de la desesperació de Zelensky per la situació actual al front. Malgrat que dos de cada tres russos volen converses de pau, Putin demana a l'electorat que avali la seva guerra.
14: Долг партии.
15: El deure de Rússia Unida és fer tot el possible per aconseguir la victòria a l'operació militar especial. La victòria serà nostra.
13: Rússia Unida només té un 35% d'intenció de vot als sondejos, lluny del 50% que va aconseguir a les últimes legislatives del 2021. Això ha fet que les autoritats hagin incrementat la pressió sobre els opositors. Per exemple, s'ha exclòs de les eleccions Yabloko, l'únic partit antibel·licista.
0: Catalunya és la segona comunitat autònoma de l'Estat amb més botigues de segona mà. N'hi ha 181 de registrades, la meitat de les quals a Barcelona. Però no totes les botigues del sector són iguals. Hi ha cadenes sense ànim de lucre, però també botigues particulars, sobretot de roba vintage. És un reportatge d'en Roc Fargas.
16: Segons un estudi de la Fundació Humana, la capital catalana concentra més de 90 botigues de segona mà. De fet, és la setena ciutat europea que en té més. Aquest informe no contempla les línies de negoci de segona mà de grans empreses com Zara o Mango, ni tampoc plataformes de venda a internet, ni les paradetes de mercats. Joan Carles Montes, responsable de comunicació de la Fundació, explica quin és el perfil habitual dels que compren roba usada.
17: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental i aquest valor afegit sostenible de la roba reutilitzada, que també busquen un preu assequible, evidentment. La roba de segona mà és més barata que una peça de roba nova, i que també donen importància a aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
16: Comprar-la permet estalviar matèries primeres, perllongar la vida dels productes i accedir a peces de roba més barates. Els joves en són principals consumidors, i no només per motius econòmics. Entre ells també s'està estenent la moda del vintage, peces de determinades marques que tothom portava fa anys i que ara tornen a triomfar. Les botigues que en venen són tendència a Barcelona, i cada cop se n'obren més. Els barris de Gràcia i el Raval s'han convertit en els aparadors ideals i és on més ha crescut l'oferta. Hem visitat dos comerços perquè ens expliquin la seva experiència. El primer, Tropical Vintage Shop, el porten dos germans de Milà que es van establir a la ciutat fa 20 anys. Escolteu el Francesco.
18: Estas modas vintage siempre van y vienen. En este momento es muy fuerte. Además, hay mucha conciencia en los jóvenes con este cambio climático, la ropa, de utilizar la ropa, etc. Hemos visto que ha habido esta buena respuesta, hemos dicho bien.
16: A l'altra cara de la moneda hi tenim l'Aleix. Ell i la seva sòcia tenen altres feines i després d'obrir Dres Martini Vintage al carrer Torrent de l'Olla, n'han obert un altre al carrer Verdi per veure si així cobreixen despeses. Per l'Aleix és un negoci complicat. No poden compartir amb els preus de les organitzacions que accepten roba a pes ni amb les grans multinacionals de la moda.
19: Nosaltres escollim les peces una per una. Aleshores, ens surt un palet més car, preferim fer-ho així. Sabem que podem agafar talles que la gent es pot posar, que no hi ha taques, que no hi ha forats, coses que estiguin en condicions. El tema és que de vegades compres productes que després a les grans multinacionals els veus al mateix preu del que tu estàs comprant una roba utilitzada.
16: Tot i que a Barcelona hi ha hagut un gran creixement d'aquestes botigues, no es pot comparar encara amb Londres, que acumula més de 900 establiments de roba de segona mà. París i Berlín són altres capitals europees amb una gran oferta.
0: I el Catllà, el tarragonès, va viure ahir la millor dia de castellera de la seva història amb 12 construccions de cama extra, 10 de les quals descarregades. El Catllà, Josep Almirall, bon dia.
20: Bon dia. Diada extraordinària al Catllà, la millor de la temporada fins ara, amb 12 aletes de cama extra, 4 de la Colla Vella, que ha firmat la millor actuació, quatre dels castellers de Vilafranca que han firmat castells que han fregat la perfecció i quatre més de la colla jove Xiquets de Tarragona que n'ha deixat, però, dos encarregats. Extraordinària la colla vella que s'ha refet de l'ensopegar de la Bisbal descarregant avui sí el 5 de 9, repetint un 4 de 9 net perfecte, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. Els verds han sortit de plaça, completant el 3 de 9 amb l'agulla, el seu segon de l'any, el 5 de 9, el 4 de 9 amb l'agulla i un Pilar de 8 que volen fer també damunt dels puntals. La jove de Tarragona s'ha apuntat de sortida al segon 5 de 9 del curs. A la segona ronda han fet un 2 de 9 totalment controlat i a la tercera ronda han estrenat el 4 de 9 amb l'agulla que els hi ha caigut poc després de la sortida de l'enxaneta. Al final, tot i aquesta caiguda, s'han atrevit al Pilar de 8, però al gran espadat se li ha acabat la corda a la motxilla de sortida. Totes tres colles actuen aquest diumenge a l'Arbós, on els verds hi volen fer el 3 de 10.
3: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
14: El temps d'aquest diumenge ens presenta encara la possibilitat d'algun ruixat que pot ser intens fins als vols al migdia a les Terres de l'Ebre. Unes precipitacions que de matinada han sigut molt febles, al voltant de 1, 2, 3 litres per metre quadrat, però com dèiem, encara hi ha possibilitat de que pugui aparèixer algun nucli més actiu. A la resta del país, temps assolellat amb alguns núvols baixos cap al sud de Ponent, àrees també de l'Alta Ribagorça o de les muntanyes de Prades, i aquest sol ha permès, o aquesta serenor ha permès, que les temperatures avui fossin fresques, sobretot al Pirineu, amb unes mínimes que clarament han baixat per sota dels 15 graus. A la façana costanera destaquem, per exemple, a Palafrugell, 17 graus de temperatura mínima, o en el cas també de Cambrils o també de Vinyols i els Arcs, al voltant dels 22-23 graus de temperatura matinal. Tot això en un dia en el qual s'espera que, a mesura que vagi avançant el dia, les nuvolades o els núvols puguin anar apareixent, sobretot a partir del migdia tarda, on s'esperen alguns ruixats puntuals a l'àrea del Pirineu, Prepirineu, localment acompanyat de tempesta, i també s'espera que alguns entrin des de l'Aragó per la Terra Alta i deixin caure alguna feble precipitació. I tot això amanit amb unes temperatures que avui pujaran una miqueta respecte als valors d'ahir. Les màximes més altes encara seran contingudes al voltant dels 33-34 graus a Ponent. Tindrem avui unes temperatures màximes típiques del mes d'agost. I de cara a demà ja començarem la nova setmana amb un temps una mica insegur, ja de matinada, amb pluges a la façana costanera i durant la tarda a la meitat nord del país, i a partir de demà començarà una pujada lleugera de les temperatures que sobretot es materialitzarà molt més de cara a mitjans de setmana.
3: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Ara passen 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí. La manifestació d'extrema dreta convocada pel moviment Save Europe Act ahir dissabte a la plaça Sant Jaume de Barcelona, amb prou feines va arribar al centenar de manifestants. La convocatòria antifeixista, amb 400 persones, segons la Guàrdia Urbana, va ser molt més nombrosa. Els Mossos d'Esquadra van evitar que hi hagués contacte entre les dues concentracions i l'Ajuntament de Barcelona va anunciar que posaria en coneixement de la Fiscalia els missatges racistes i xenòfobs expressats durant l'acte. Miquel Muñoz.
21: Els manifestants antifeixistes van ocupar un dels costats de la plaça Sant Jaume, que els Mossos d'Esquadra van dividir en dues fileres de furgons. Més tard van arribar els membres del grup Save Europe Act, que van ser escridassats pels antifeixistes amb crits de "no passaran" o "fora feixistes dels nostres barris". Els ultras van desplegar una pancarta al terra de la plaça amb el lema "La remigració salva Europa". Van cridar consignes islamòfobes i racistes que el consistori barceloní posarà en coneixement de la Fiscalia. David Vinoves, portaveu de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, criticava la inacció de les institucions davant la concentració.
22: Nosaltres creiem que no es pot permetre que l'extrema dreta supremacista utilitzi l'espai públic per perpetrar un delicte d'odi.
21: Cap al vespre, els supremacistes van abandonar la plaça, alguns fent gestos nazis, mentre els antifeixistes els escridassaven i aplaudien l'èxit de la contramanifestació.
0: I a Igualada, a l'Anoia, simpatitzants d'Aliança Catalana es van veure forçats a marxar ahir d'un dinar popular mentre participaven a l'activitat Festa al Dinar, emmarcada en els actes de la Festa Major Alternativa del municipi. Els organitzadors els van demanar que marxessin i després es va organitzar una concentració espontània amb desenes de persones amb pancartes antifeixistes que finalment va obligar-los a marxar escortats per la policia. Hi va haver algun moment de tensió, com per exemple quan es va abocar un paquet de sal en la paella que estaven cuinant els membres d'Aliança. I 9 de cada 10 treballadors a les fàbriques d'anxova de l'Escala són dones. Aquesta indústria alimentària neix d'un sector pesquer tradicionalment masculí, però ha estat la dona qui ha dominat el procés d'elaboració del peix en anxova comercialitzable. Avui, 3 segles després, el sector continua sent altament feminitzat. Ens ho explica en aquest reportatge la Maria Guixà.
1: Els homes són i han estat els qui històricament han sortit a mar i han portat el peix a terra. A l'Escala, generacions senceres de dones han mantingut viva la tradició del salaó de peix al municipi. Són les qui han convertit el peix en anxova i l'anxova en negoci.
2: Lourdes Boix, exdirectora de l'Arxiu Històric de l'Escala i del Museu de l'Anxova i de la Sal.
5: La dona és la que va preservar la tradició de la salaó d'anxova. L'avantatge és que no s'ha interromput la tradició. Sempre s'ha transmès de mares a filles i, evidentment, també mà d'obra de gent nouvinguda que entra en el mercat laboral, i anar a treballar a la fàbrica d'anxoves, doncs, és una feina.
1: La capacitat humana ha resistit l'embat de la màquina i la destresa de les mans de les dones per esganyar el peix, és a dir, treure el cap i la tripa, les vísceres, per netejar-lo, per col·locar-lo i per salar-lo, no té substitut. Són feines poc reconegudes, sovint desapercebudes, però del tot essencials per mantenir el patrimoni gastronòmic i industrial de l'Escala.
2: Francisca Callol, 89 anys, antiga anxovera de l'Escala.
23: Vaig començar que tenia 16 anys. Ja ho vaig aprendre tot, de l'anxove. Els homes anaven a pescar i les dones anàvem a treballar. I creu-me que m'aixecava a les 6 del matí per anar a treballar a la fàbrica i passava moltes hores, perquè llavors se netejava tot. El peix, la sal també la rentàvem i les teníem al carrer. Llavors ho feien en barrils de fusta. Ara tot es fa de plàstic.
1: Avui, el sector està plenament professionalitzat i a les fàbriques de l'Escala hi treballen de manera fixa una setantena de dones. La mitjana d'edat ronda els 45 anys i és un perfil professional que requereix especialització, rapidesa i precisió quirúrgica.
2: Alicia, fa 5 anys que treballa en xoves al xillo.
24: Nosotros no la dan lista, nosotros solamente hacemos el filete. Y después lo embotamos en tarrinas. Lo que hacen mis otras compañeras, pues se va a tiendas, a supermercados.
1: La demanda creixent, la sobrepesca i les captures de peix massa petit han obligat a buscar matèria primera en d'altres punts geogràfics.
2: Rosa Ustenc, presidenta de la Unió de Saladors Històrics de l'Anxova de l'Escala i administradora de Salaons Solers.
25: El nostre peix ha de respondre al Ingraulis encrassicolus A. I, a veure, malauradament a l'Escala fa molts i molts anys que no surt peix, al mar de l'Escala, no surt peix de mida per fàbrica. El peix és molt més curt de mida i no serveix per fàbrica.
1: Les darreres dades del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, actualitzades al març i corresponents a dades del 2025, indiquen que les dones són el 19% de la producció agrària i pesquera i el 40% de la indústria alimentària. A l'Escala, però, representen, com dèiem, el 90% del personal de les fàbriques d'anxova.
0: I rècord de traduccions de llibres escrits en català. L'any passat es va batre una nova marca amb la traducció de 385 originals, la xifra més alta d'aquest segle. Segons Izaskun Arritxe, directora de l'àrea de literatura de l'Institut Ramon Llull, el creixement ha sigut sostingut durant l'última dècada. En declaracions a l'ACN, Arritxe afegeix que encara hi ha camp per córrer i que aquestes xifres reflecteixen una bona salut de la literatura catalana.
26: Encara ens falta molt per tocar sostre, és a dir, nosaltres tenim el més important, que són els escriptors i les escriptores que produeixen aquests llibres, que escriuen aquests llibres, perquè si no tinguéssim això, les institucions i el mateix sector no podrien fer res. Per tant, partim d'una bona salut de la nostra literatura en tots els gèneres literaris.
0: Per idiomes, el castellà és el principal, amb 128 obres en català traduïdes l'any passat. El segon lloc és per a Itàlia i tanca aquest podi el portuguès. La literatura infantil i juvenil representa prop de la meitat de totes les traduccions.
3: Esports.
0: Roger Arnau, bon dia.
4: Bon dia. Derrota de l'Espanyol contra el Real Madrid per 1-2 amb gol de Carlos Espí en temps de descompte. Bellingham va avançar els blancs al minut 10 de la primera part, que la trava un dels nous fitxatges de l'Espanyol va fer l'empat al minut 30, també al primer temps, però al minut 90 Carlos Espí va caçar una pilota dins l'àrea i va batre Dimitrovic per donar, per tant, la primera victòria de la temporada a l'equip de José Mourinho. Manolo González, entrenador de l'Espanyol, content amb el rendiment dels seus jugadors, tot i la derrota.
6: Però sí que el conjunt global, l'equip els ha defensat bé, els ha atacat bé, fins que la gasolina ens ha durat, que torno a dir que al final ens ha costat, i que els canvis també, sobretot per les grogues, que han sigut més pensant en aquest aspecte, ens han condicionat una mica també.
4: El partit també va tenir una gran dosi de polèmica amb un protagonista clar, Vinícius. L'Espanyol va mostrar el seu enuig, fins i tot a les xarxes socials, per les simulacions del brasiler, que li podrien haver costat la segona targeta groga i, per tant, l'expulsió. Després del partit, el seu company, Courtois, a la zona mixta, va sortir a defensar-lo.
7: A ver, todos los delanteros se tiran cuando sienten un contacto. Yo creo que Vinícius sentió un contacto, se fue al suelo y ahí creo que el árbitro estuvo bien, pero como digo, es muy fácil valer para tu casa, pero mirar cuando tus jugadores también no pueden estar expulsados.
4: Les queixes cap a l'àrbitre, Sánchez Martínez, no van ser només de l'Espanyol. Els madridistes també van reclamar l'expulsió de Calatrava. El partit contra el Madrid va ser el segon dels blanquiblaus com a conjunt local. El primer desplaçament de l'equip serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. Al marge de l'Espanyol-Madrid, ahir es van disputar dos partits més de primera. Athletic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0. El Barça, per part seva, s'estrena avui a la Lliga. Els blaugrana començaran la defensa del títol al camp de l'Elx a 9:45 del vespre. L'equip viatja avui mateix, a 11:45 vola cap a Alacant i després es concentrarà fins a l'hora del partit a un hotel a la capital del Baix Benalupó. A la prèvia del partit, el tècnic Hansi Flick ha elogiat Cancelo.
9: Yeah, he can play tomorrow.
10: Sí, Cancelo pot jugar demà, està a punt per jugar. Penso que té una tècnica increïble, molta passió, i la temporada passada ens va donar molt jugant en aquesta posició. També ens va donar moltes opcions en atac, situat al lloc adequat i al màxim nivell.
9: Was in the right moment on the highest level.
4: Cancelo estarà disponible pel partit, mentre que Rodri encara no debutarà. El migcampista madrileny s'incorporarà al grup a partir de demà dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Hansi Flick no ha volgut parlar ni de Julián Álvarez ni de la necessitat d'un nou. El tècnic, això sí, ha reclamat compromís del 100% als seus jugadors en un missatge dirigit a Alejandro Valde. El partit, recordem, començarà a 9:45, una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. Al marge del Barça, avui també juga l'Atlètic de Madrid, ho farà a les 5 de la tarda al Metropolitano contra el Villarreal. La gran novetat serà Julián Álvarez, que ha entrat a la convocatòria. Simeone a la prèvia ha insistit que el davanter continuarà al club matalasser, tot i la voluntat del jugador de fitxar pel Barça. També es disputa avui el Getafe Racing a 8:15. Mentrestant, a la segona divisió, el Sabadell visita a les 7 de la tarda el camp del Castelló. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 al camp de l'Sporting a la primera jornada. D'altra banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès, Mauro Furtado, té 18 anys, signa per 5 temporades i arriba procedent del Benfica. Furtado és el 6è fitxatge dels gironins aquest estiu. Per altra banda, en motor, Àlex Palou ha aconseguit la pole al Gran Premi de Washington de l'IndyCar i aquesta tarda sortirà des de la primera posició a la graella de sortida del circuit urbà de la capital estatunidenca. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor lidera amb mà de ferro el campionat i, de fet, avui fins i tot pot certificar matemàticament el seu 5è títol de l'IndyCar en 6 anys, el quart consecutiu, quan encara quedaran 3 curses per disputar. Palou, ara mateix, té 133 punts de marge sobre Kylie Kirkwood, que sortirà en segona posició. Encara en motor, a la Fórmula 1, Lando Norris ha fet la pole i sortirà primer al Gran Premi dels Països Baixos, que començarà en aquest cas a les 3 de la tarda. El pilot anglès compartirà la primera fila de la graella amb George Russell, mentre que l'actual líder del Mundial, l'italià Kimi Antonelli, sortirà des de la segona. Russell ahir va guanyar la cursa sprint.
3: 3CAT Info.
4: I en ciclisme, Tadej Pogacar és el primer líder de la Vuelta després de guanyar la primera etapa, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres als carrers de Mònaco. Pogacar va imposar-se amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Hayter. L'eslovè, que resideix precisament a Mònaco, ho valorava d'aquesta manera.
8: Red is really nice color. I think that 0.09.
11: El vermell és un color molt maco. Crec que aquestes 9 centèsimes les he aconseguit quan passava pel meu apartament, que era la part més tècnica, i jo hi passo molts dies per allà. Evidentment és molt diferent quan estàs en cursa, però crec que m'ha ajudat molt.
4: Avui, segona etapa de la Vuelta, de 214 quilòmetres entre Mònaco i Montsaca, a França. Acabem explicant que el Mundial d'Hoquei Herba, la selecció espanyola femenina amb 10 jugadores catalanes, va perdre 3-0 davant l'Argentina en el primer partit de la segona fase de la competició. Avui, per altra banda, a 8:45 del vespre, serà el combinat espanyol, en aquest cas amb 12 jugadors catalans, els qui jugaran. Ho faran contra Bèlgica en un partit on hi ha en joc el pas a les semifinals.
0: Són les 9, benvinguts. Moment d'estiu.
12: A Catalunya Ràdio, el suplement d'estiu.

0: amb Marina Alaminos.
1: Diumenge 23 d'agost del 2026. Amaina el temporal que ha afectat especialment el sud del país. És hora ara d'avaluar danys, de retre comptes i de donar respostes, perquè tot fa pensar que el segon vendaval serà en forma de disputa davant les queixes dels veïns per la falta de previsió. I entre pluja i trons, ja és casualitat que aquest cap de setmana hagi tornat a trepitjar casa nostra el rei de les tempestes.
2: Jo no sóc un provocador. Soy un trabajador que trabaja mucho, mucho, mucho. Y como trabaja mucho, mucho, y como todos que trabajan junto a mí, principalmente los jugadores, trabajo mucho, mucho, mucho, queremos respeto.
1: L'autoanomenat Special One.
2: I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one.
1: Coneixem bé aquesta veu, no l'havíem trobat a faltar, malgrat que algunes de les nits més tòrrides dels aficionats culers no haurien estat el mateix sense els seus estirabots.
2: ¿Por qué? No sé si es da publicidad a UNICEF, no sé si es el poder del señor Villar en UEFA, no sé si son muy simpáticos, no entiendo.
1: Han estat uns quants litres de llàgrimes per metre quadrat.
2: Josep Guardiola és un entrenador fantàstico de futbol, un entrenador fantástico de fútbol, yo repito, pero ha ganado una Champions que a mí me daría vergüenza de ganarla, porque la ganó con el escándalo de Stamford Bridge. Y si este año gana la segunda, gana con el escándalo del Bernabéu.
1: Efectivament, José Mourinho torna a ser l'entrenador del Madrid i en el seu debut oficial ja ha igualit la festa als pericos. I tot i que diuen que aquesta segona versió del tècnic portuguès és més relaxada i menys antipàtica que la primera, més val anar preparant els paraigües.
2: Catalunya és un país de cultura, vosaltres sabeu perfectament lo que és teatro y del bueno.
1: Perquè el cert és que hi ha coses que no canvien mai, com els gols del Madrid al minut 90.
3: La té Mbappé, frontal de l'àrea, entra l'àrea Mbappé, compta, que pot ser perillosa pel Madrid, el gol. El gol del Madrid acaba de marcar Carlos Espí, aprofitant una bona jugada d'Mbappé. Li ha quedat una pilota morta a l'interior de l'àrea petita.
1: Tot i que si parlem de Mourinho, el rei de les tempestes, sabem de sobres que si avui bufa de sud, demà, qui sap d'on.
2: Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón.
1: Avui el suplement d'estiu amb la psicòloga Helena Puig-Guitart. Com conviure més enllà de l'esport amb els mourinhos de la vida, ja sigui amb un ambient laboral irrespirable o un company de feina que és un narcisista de manual. A les 10, tota la prèvia d'aquest debut oficial, en aquest cas del Barça, de Hansi Flick, avui a 2:15 al camp de l'Elx. Farem tertúlia amb Bernat Soler, amb el Jordi Puntí, amb la Gemma Mallorca i amb l'Albert Blaia. A les 11, Gil Prat sobre Roc escriu un tercer crim disseccionat pel doctor Narcís Verdalet. I la música avui la posarà el Luis Hidalgo. Amor mío, que te amo. Que avui ens convida a pujar a l'escenari amb la italiana Mina. I tindrem temps també per passar un dia navegant en llaüt pel Cap de Creus. Perquè som al suplement i a l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.

0: I la previsió meteorològica amb en Néstor Gómez. Bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Què tal, Marina?
0: Perquè aquest episodi de temporal d'aquestes últimes hores ja ha anat amainant, però encara amb alguna probabilitat de pluja, Néstor?
1: Efectivament, encara fins als vols del migdia aproximadament s'esperen cap al camp de Tarragona, que podrien ser intensos, si en aquesta zona, pràcticament, perquè la resta, el matí es presenta molt assolellat ara per ara, amb el cel completament serè i així es mantindrà durant el matí. Això canviarà una miqueta aquesta tarda, perquè creixeran nuvolades, n'apareixeran, arribaran per ponent i s'espera que arribin algunes precipitacions aquesta tarda al Pirineu, també al Prepirineu, fins i tot alguns punts del nord de ponent podrien caure alguns ruixats i també cap a la terra alta. Tot això amb unes temperatures que es mantindran una miqueta més altes que les d'ahir, però dintre del llindar de la normalitat per ara aquestes dates d'agost. Ahir les màximes van arribar als 32,5 graus al Carràs, és a dir, feia pràcticament dos mesos que no teníem unes temperatures tan curtetes, i això que les d'ahir i les d'avui són les normals per aquestes dates, i s'esperen avui que les més altes rondin la xifra dels 33-34 graus a ponent. I aprofitem aquesta refrescada que hem tingut aquest cap de setmana perquè tot indica que cap a mitjans de la setmana que ve tornarà una calorada que tornarà a enfilar termòmetre ben amunt. La part bona és que no durarà gaire, serà qüestió d'un o dos dies. I la nova setmana començarà amb inestabilitat. Demà dilluns, amb ruixats ja de matinada i al matí a la façana costanera, i caldrà veure els de demà a la tarda perquè podrien ser localment intensos a la meitat nord del país.
0: Moltes gràcies, Néstor.
1: Fins ara, adeu.
0: Els titulars del diumenge. Els municipis del Baix Penedès i del nord del Tarragonès, afectats ahir per les pluges torrencials, encara en una jornada de balanç pels danys causats per aquests forts aiguats. Hi ha 9 persones que continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític per la caiguda d'un mur. Ara mateix una de les preguntes que es fa a tothom és: per què no es va enviar un S-Alert? La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha justificat a Catalunya Ràdio que no s'enviés un missatge als telèfons mòbils, com ja va fer també ahir el conseller Ramon Espadaler.
2: És una alerta on s'ha de donar una instrucció, i aquesta instrucció, aquell dia al vespre, no era una instrucció que poguessin donar de manera generalitzada, perquè la instrucció era diversa depenent del que estava succeint. Penseu que els enviaments dels S-Alerts es fan a través de les antenes de telefonia. Aquestes antenes de telefonia tenen un abast que pot ser superior a 10 quilòmetres.
0: Però des del Servei Meteorològic, la seva directora, Sarai Surroca, ha defensat que sí que van informar en previsió que hi hauria ruixats intensos.
3: Al voltant del 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un S-Alert, això no forma part del Servei Meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
0: Per cert, que Protecció Civil manté activada l'alerta Inuncat a les Terres de l'Ebre. Ara ho dèiem, en les properes hores, amb aquesta probabilitat de pluges intenses al Baix Ebre, al Montsià, al Baix Camp i també a la Ribera d'Ebre, tot i que sí que avui la nit ha estat molt més tranquil·la que la d'ahir. Pel que fa a la crisi migratòria de Ceuta, el ministre de Justícia del Marroc ha demanat a Espanya que retorni al seu territori els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com també els cossos dels que van morir. És en una entrevista a la cadena àrab Al-Arabiya, on el ministre marroquí ha reclamat que els cadàvers tornin identificats. A més, assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. A les costes de Tunísia han mort 14 migrants en un naufragi en què només hi ha un supervivent que portava 2 dies sol a la deriva. L'embarcació va sortir dijous del nord d'Àfrica amb les 15 persones a bord, la majoria joves. La meitat de les persones que han perdut la vida eren membres de la mateixa família. També hi han mort un home i la seva parella embarassada. I l'Ajuntament de Barcelona portarà a la Fiscalia els missatges racistes i xenòfobs de la concentració del moviment supremacista Save Europe Act, que ahir al vespre es van sentir a la plaça Sant Jaume de Barcelona. El consistori creu que les proclames podrien constituir un delicte d'odi. això, recordem-ho, després que divendres l'Ajuntament atribuís a un error tècnic la publicació de l'acte de Save Europe Act a la seva agenda web. Finalment, la manifestació amb prou feines va arribar al centenar de manifestants i, en canvi, la convocatòria antifeixista va ser molt més nombrosa, 400 persones, segons la Guàrdia Urbana. A tot això, ahir a Igualada, la noia, simpatitzants d'Aliança Catalana es van veure forçats a marxar d'un dinar popular de la Festa Major Alternativa. Els organitzadors els van demanar que marxessin i després es va organitzar una concentració espontània amb desenes de persones amb pancartes antifeixistes que finalment va obligar-los a marxar escortats per la policia. Catalunya és la segona comunitat de tot l'estat amb més botigues de roba de segona mà. N'hi ha prop de 200, la meitat a Barcelona, on és un fenomen creixent. El portaveu de la Fundació Humana, que és la responsable de l'informe, descriu el perfil dels clients, és Joan Carles Montes, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental, que també busquen un preu assequible, evidentment, i que també donen importància a aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
0: Els principals consumidors de roba de segona mà són els joves. Tot i que cada cop s'obren més botigues, Barcelona encara està lluny d'altres països on és tot un fenomen. A Londres, per exemple, hi ha prop de 900 establiments de segona mà i a París el doble que aquí, uns 200. I en plana cultural, l'any passat es va batre el rècord de llibres en català traduïts a d'altres idiomes, 385 originals. Segons la directora de l'àrea de literatura de l'Institut Ramon Llull, Izaskuna Reche, el creixement ha sigut sostingut durant l'última dècada, però encara diu hi ha camp per córrer.
5: Encara ens falta molt per tocar sostre, és a dir, nosaltres tenim el més important, que són els escriptors i les escriptores que produeixen aquests llibres, que escriuen aquests llibres, perquè si no tinguéssim això, les institucions i el mateix sector no podríem fer res. Per tant, partim d'una bona salut de la nostra literatura en tots els gèneres literaris.
0: Per idiomes, el castellà és la principal llengua de traducció, seguida de l'italià i del portuguès. La literatura infantil i juvenil representa prop de la meitat de totes aquestes traduccions. El Catllà, el tarragonès, va viure la millor diada castellera de la seva història amb 12 construccions de gamma extra, 10 de les quals descarregades, i a Puigcerdà, encara en plana cultural, a la Cerdanya, el Festival Occident Summerfest ha tancat la seva 5a edició amb 15.000 espectadors.
6: Perdí la fama en un cabaret, se han olvidado a que huele la luna.
0: Dels concerts ha estat del grup madrileny Taburete. El certamen es consolida així combinant música en directe, gastronomia i territori.

0: I en esports, Roger Arnau, bon dia.
1: Bon dia.
0: El Barça que s'estrena avui a la Lliga.
1: Els blaugrana començaran la defensa del títol al Camp de l'Elx a 2:15 del vespre, una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. A l'equip I que viatja avui mateix i podria debutar Cancelo, mentre que Rodri es quedarà a Barcelona. A la prèvia, Hansi Flick ha parlat de Balde i li ha enviat aquest avís.
2: Why is it difficult? It's a difficult question, really. Because Balde...
3: És una pregunta difícil perquè Balde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar al màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
2: 100% committed with us.
1: Flick no ha volgut parlar ni de Julián Álvarez ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els jugadors que van ser al Mundial potser encara no jugaran els 90 minuts.
0: I tot plegat després de la derrota de l'Espanyol contra el Madrid de Mourinho per 1-2.
1: Sí, amb gol de Carlos Espí en el descompte. La primera per Bellingham havia avançat als blancs, que la trava havia fet l'empat, tot i la derrota. Manolo González està content amb el seu equip.
4: Jo estic orgullós de l'equip, eh? El fet de perdre no ens ha de... Sempre dic el mateix, ens ha de fer veure el partit com ha sigut, que l'equip ha competit molt bé contra un rival, que al final fan els canvis, veus el nivell dels canvis, que no baixen, al contrari, puja al nivell, inclús al nivell físic, però sí que és, penso que és una llàstima.
1: El partit també va tenir polèmica amb un protagonista clar, Vinícius. L'Espanyol va mostrar el seu enuig fins i tot a les xarxes socials per les simulacions del brasiler que li podrien haver costat la segona groga i, per tant, l'expulsió. Després del partit, Mourinho va defensar-lo.
5: Vini no és un santo, però lo que li hacen es demasiado. I inicia en el primer minuto. Yo pienso que es una cosa que ya está formatada, tiene ya un formato, tiene ya un... Una cosa que si ripete di avversario per avversario per avversario, li do io, ora li das tu, ora li do io, ora li das tu. Si io cojo una amarilla, li das tu.
1: Al marge de l'Espanyol Madrid, a segona aquesta tarda, el Sabadell visita el camp del Castelló.
0: I en ciclisme, Tadej Pogačar és el primer líder de la Vuelta.
1: Sí, després de guanyar la primera etapa per només 9 centèsimes. Una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres als carrers de Mònaco.
0: I també somriu Àlex Palou a l'Indicar.
1: El pilot de Sant Antoni de Vilamajor sortirà des de la pole al Gran Premi de Washington. Aquesta tarda es disputarà als carrers de la capital estadounidenca amb Donald Trump a la llotja. Palou lidera amb mà de ferro el campionat i avui fins i tot pot certificar matemàtic el seu cinquè títol en 6 anys. Ara té 133 punts d'avantatge sobre Kyle Kirkbuck, que sortirà segon.
0: Núria Har, bon dia.
6: Bon dia.
0: Anem al quiosc. Avui el canvi climàtic és el tema que predomina les portades de tots aquests diaris.
6: Sí, el periòdico, portada tenyida de groc, on es veu Barcelona i dos turistes amb maletes que es protegeixen de la calor sota un parasol. Adeu a l'estiu per sempre, titulen. El 14% dels turistes no repeteixen destinació per les altes temperatures. A La Vanguardia, el clima extrem s'acarnissa amb Europa i agreuja la crisi política. Aquest és el titular principal d'una portada amb dues fotografies principals. A la part superior, la imatge d'alguns migrants a la platja del trampolín i a sobre s'hi llegeix la ferida oberta de Ceuta. A la part inferior, imatge d'una operació de rescat dels bombers a Tarragona, on diuen pluges insòlites sacsegen la Costa Daurada. I repassem també l'Ara, que es desmarca d'aquest canvi climàtic i diu la nova cursa per controlar el mar, il·lustrat amb una foto del pla zenital d'un vaixell carregat de contenidors.
0: A Madrid, la crisi humanitària a Ceuta és en aquest cas el denominador comú de les portades. Ceuta, la crisi impossible que desborda el govern, és el titular del País, que a sobre inclou la imatge d'un grup de migrants jugant a futbol a la platja del trampolín.
6: El Mundo, parlen de la commoció, el PSOE, davant la inacció del govern espanyol a Ceuta, i el titular és una cita d'una font del diari dins el PSOE, que diu el següent: Sánchez ha fet aigües en una situació molt perillosa. En imatges, ciutadans de Ceuta arriben en ferri al port d'Algesires, a la província de Cádiz. A La Razón llegim: secrets de l'Estat, allò que el govern oculta per motius de seguretat. Titular, acompanyat de la foto de la Creu Roja repartint menjar als migrants a la platja de Ceuta. I acabem amb l'ABC, que apunta cap a l'altre país implicat en la crisi migratòria. Al Marroc, tot passa per la cort de Mohamed VI, il·lustrat amb una foto del monarca signant documents al Palau Reial de Rabat, la capital del país.
0: I fullegem també la premsa internacional. A Aquí l'acord comercial fallit entre els Estats Units i el Canadà continua portant cua.
6: Als Estats Units, el New York Times, en la seva portada web, llegim que l'economia dels Estats Units podria patir les conseqüències de la guerra comercial amb el Canadà. Una disputa comercial de represàlies mútues entre els dos aliats podria generar nous maldecaps per als consumidors i les empreses ja afectats pels preus elevats. Si mirem al Canadà, el National Post, també en la seva portada web, publica una columna de John Ibison, periodista canadenc, que ho resumeix així. Les coses estan a punt de tornar-se molt, molt desagradables. El patiment arribarà a tots dos costats de la frontera.
0: Albert Postils, bon dia. Bon dia. Avui els diaris esportius s'han mirat de cua d'ull perquè surten, Albert, amb el mateix titular.
7: Que és cap a la tercera. És el titular compartit de Mundo Deportivo i l'Esport i que fa referència a la tercera lliga que pot aconseguir Hansi Flick al capdavant del Barça. Un camí que comença aquesta nit a partir de 9:45 al camp de l'Elx. En el faldó superior, les dues capçaleres fan referència al triomf in extremis del Madrid al camp de l'Espanyol. Espí rescata Mourinho, llegim a Mundo Deportivo i a l'Esport, Espí salva l'estrena de Mou.
0: I a Madrid, precisament, el davanter valencià és el protagonista de l'As i també del Marca.
7: Espí dona la primera alegria, llegim al Marca, i a l'As l'eleven al cel. Llegeixo en castellà, Espí tiene ángel. El davanter salva el Madrid al minut 90 i justifica el seu fitxatge.
0: I avui no llegireu a cap portada de diari. Els auxiliars de vol i els pilots estan més exposats a la radiació còsmica que els tècnics nuclears.
7: Ho llegim a La Vanguardia. Cada vegada que un avió arriba a l'altitud de creuer, això és entre els 10.000 i els 12.000 metres, els ocupants queden exposats a una cosa que no es veu ni se sent, que és la radiació còsmica. Doncs bé, ara un estudi de Harvard ha analitzat els certificats de defunció de gairebé 13 milions de persones als Estats Units, de tota mena de professions, i el resultat és contundent. Els tripulants de cabina i els pilots són els col·lectius amb més proporció de morts per càncer associats a la radiació. Gairebé un 7% del total de morts en els dos casos. I això supera la mitjana del col·lectiu dels tècnics nuclears, un grup considerat històricament de referència per l'exposició de la radiació. Amb tot, els investigadors reclamen obertament una revisió de les proteccions radiològiques del personal de vol.
8: Des d'ara i fins a les 12, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
0: I a les 9:20...

0: Traiem la llengua amb la lingüista de Catalunya Ràdio, amb l'Olga Clapés. Bon dia, Olga.
1: Hola, Marina. En principi, a l'estiu no hauríem de córrer, perquè fa calor, perquè estem de vacances, tot i que si és ben d'hora encara t'ho compro. No aprofundiré en les diferències entre el jogging, de l'anglès to jog, trotar, el running, de l'anglès to run, i el footing, fals anglicisme, que en anglès no té aquest significat, en anglès vol dir bona estabilitat pels peus. I és que en català podem simplement sortir a córrer, anar a córrer, i a sobre donar-li aquest verb molts significats en funció de la frase. Hi ha moltes coses que poden córrer, la brama, els rumors, el temps, les notícies, la veu, les monedes, els secrets corren de boca en boca, les idees ens corren pel cap, podem córrer riscos, córrer perills, però sobretot que no corri mai la sang. No és el mateix fer una cosa corrent, mentre es corre, que corrents, de pressa. I aprofito per fer córrer, divulgar, que fer córrer les tisores és criticar.

0: Són les 9 i 22 minuts del matí, un suplement en què us expliquem les conseqüències de tots aquests aiguats que van caure ahir al sud del país el dia que el Baix Penedès i el Tarragonès es van recuperant dels estralls, però encara molt pendents doncs, de les conseqüències de tota aquesta pluja que va caure del fang a les cases, vehicles, carrers i els veïns d'algunes zones. A més, serà interessant també les reflexions que es faran els propers dies, que asseguren que s'han sentit abandonats. Important també recordar que hi ha 9 persones que continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. A aquesta hora, el suplement d'estiu, podem saludar una família amb 2 fills petits que portaven des de dimecres al càmping Estel de Roda de Barà, on els va enganxar aquest temporal. És l'Esther Martínez, de Castellà del Vallès. Esther, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I el primer de tot, com esteu?
1: Bé, doncs, com us podeu imaginar, la nit va ser bastant eterna i ahir vam patir un dia bastant llarg. Però nosaltres almenys podem dir que estem tots bé, que realment és el més important.
0: On us va enganxar aquest temporal?
1: Nosaltres estàvem a l'Estel. Ahir estàvem justament a les parcel·les de color verd.
0: Amb els teus fills, entenc?
1: Sí, jo tinc 2 nens, un petit de 5 anys i un altre de 7.
0: Imagino que hi ha un moment que comença a ploure, plou moltíssim.
1: Sí. La veritat és que nosaltres ens vam adonar més o menys sobre les 3, que la situació no era molt normal, i en aquell moment, clar, vam sortir de la caravana, hi havia la gent del càmping, i ens van recomanar que ens desallotjaven a tothom, que agaféssim el que poguéssim. Nosaltres vam agafar 4 peces de roba, vam despertar els nens i vam agafar els nens i vam pujar al vehicle que el teníem justament al pàrquing de l'entrada.
0: Us havien avisat que podia ploure tant? Estàveu d'alguna manera alerta d'aquestes pluges per tenir capacitat de reacció, o us enganxa una mica allò sense esperar-vos-ho gaire?
1: No, nosaltres no vam rebre cap avís ni ningú ens va alertar. Clar, ens va agafar de sobte. Sí que és veritat que plovia, però clar, no pensàvem que arribés en aquesta situació.
0: És a dir, que des del càmping mateix no s'havia previst que aquests aiguats, que sí que és veritat, que n'havíem anat parlant, que podia ploure, que la magnitud, els litres per metre quadrat, arribessin als que finalment van ser. Per tant, vosaltres d'això, com a mínim, no n'estàveu al cas.
1: No, nosaltres no.
0: Hauríeu agraït per això haver rebut un NES Alert, alguna comunicació?
1: Sí, sens dubte. Jo crec que, clar, haver rebut l'alert al mòbil ens hauria permès almenys està bastant més atents, i inclús segurament alguna família hagués decidit marxar.
0: Quan comença a ploure, fes-nos una mica el retrat del que va passar. Vam sentir ahir molts testimonis del sud del país, però una mica en aquest càmping, que és el càmping Estel de Roda de Barà. Com us enganxa aquest temporal?
1: Bueno, nosaltres tenim una caravana i estàvem a l'interior de la caravana. Clar, sí que és veritat que escoltes ploure i amb força quantitat, però clar, no te n'adones de la magnitud de la tragèdia. Bueno, nosaltres més o menys sobre les 3 ja vam sortir de la caravana, perquè ja començàvem a sentir bastanta gent per l'exterior, i va ser quan vam posar un peu a terra i ja vam veure que hi havia bastanta aigua acumulada. Clar, ja vam veure molta gent que pujava des dels carrers que estaven més a prop de la costa, que ja pujaven sense samarreta, amb nens en braços, i ja el personal del càmping ens va dir no, heu de desallotjar perquè la situació s'està complicant. I vèiem que cada vegada l'aigua pujava més cap a l'interior del càmping i clar, nosaltres a la caravana doncs ens va agafar.
0: Quants fills tens, Esther?
1: 2.
0: Quants anys tenen?
1: 5 i 7.
0: Per tant, us toca d'alguna manera desallotjar, que entenc que és la informació que rebeu, la instrucció que rebeu del càmping, amb els 2 fills de 5 i 7 anys?
1: Sí. I nosaltres ja et dic que agafem els nens, i com vam tenir la sort que el vehicle el teníem estacionat al pàrquing de la part superior del càmping, vam anar al vehicle. Sí que és veritat que el càmping va obrir el miniclub, tots els seus treballadors es van bucar amb tots els afectats, van obrir també el restaurant, ens van oferir samarretes per gent que clar, que va sortir amb el que tenia posat, tovalloles, perquè en aquella alçada de la nit molts nens, molta gent tenia fred, i ens van oferir també begudes calentes, aigua.
0: Com vau passar el dia d'ahir? Hi ha un moment al matí que ja deixa de ploure amb tantíssima intensitat, per tant, suposo que és moment una mica de començar a fer aquesta primera valoració de danys. Com vau passar ahir tot el matí, també tota aquesta tarda?
1: Bueno, ahir pues, intentant reparar tots els danys que ens han ocasionat, que gràcies a Déu han sigut tots materials. I doncs res, vam començar a netejar tota la part exterior, que nosaltres vam tenir la sort que l'aigua no va entrar dins de la caravana.
0: Per tant, entenc que danys materials en aquest cas, i després també volia preguntar-te com esteu també a nivell anímic, perquè amb els testimonis que vam anar parlant ahir, tothom ens explicava això una mica, aquesta sensació, doncs, aquesta por, aquest no t'esperes, aquesta necessitat de reaccionar d'alguna manera, i en el teu cas, a més, amb dos nens petits. Per tant, anímicament també com ho vau viure i com esteu ara?
1: Bueno, ja et dic, aquella nit va ser de molt nerviosisme. La veritat, més que res perquè no saps en quina situació et trobaràs. Però bé, ara la situació jo crec que ha tornat més o menys a la normalitat. Sí que el càmping es veu, jo crec que més buit de l'habitual, però la situació aquí jo ja la veig més o menys amb normalitat. Sí que els estats d'ànim potser no són els més alegres, però...
0: On estàs ara exactament, Esther?
1: Ara seguim estant a l'Estel. L'únic que el càmping... Bueno, ens hem canviat de parcel·la, ja que, clar, la nostra estava tota plena de fang i ens han posat a una altra per tal d'intentar reparar tots els danys, sobretot el mobiliari exterior.
0: No sé si ens pots descriure una mica el que veus ara mateix, també doncs, totes les conseqüències d'aquestes pluges, que és una mica el que tocarà ara. Què veus ara exactament al càmping? Quina és una mica la situació? Si ens pots fer un retrat...
1: Sí, doncs és el que et dic. Ara jo crec que el veig més buit de l'habitual, però la gent amb normalitat, gent passejant, nens, alguns nens amb bici... Ara la veig bastanta normalitat, ja.
0: Per tant, ara, una mica deixat enrere ja aquest temporal, suposo que també amb ganes de poder continuar les vacances, imagino que és el que estàveu fent al càmping Estel, de Roda de Barà.
1: Sí, sí, nosaltres començàvem justament les vacances aquí el dimecres, i ara, avui justament marxem ja d'aquest càmping i anem cap a Castellona amb un altre.
0: Molt bé, doncs és el retrat també que ens fa aquesta hora del matí l'Esther Martínez des del càmping Estel de Roda de Barà. Esther, moltes gràcies, abraçada ben forta per tu, també pels teus dos fills, que acabi d'anar bé.
1: A vosaltres, moltes gràcies.
0: Són... Ara sí, són 2:15 del matí.

0: I això que sona és el suplement d'estiu de Catalunya Ràdio del diumenge 23 d'agost del 2026. Un mateix 23 d'agost, però en aquest cas del 1995, a les festes majors de Catalunya es ballava el ritme d'escatalà. Capità Suez! I Escatalà també sonava l'obrador d'una família de Blanes que enllestia aquell dia els preparatius per obrir una pastisseria catalana als Estats Units. Se'n va fer ressò TV3 aquell 23 d'agost de fa 31 anys.
1: Neules, torrons, panellets, bombons, rebosteria i pa de pagès són alguns dels productes catalans que es podran assaborir als Estats Units ben aviat. Serà a partir del mes de gener que la família Orenc obrirà un nou establiment a Whitebear, a l'estat de Minnesota.
0: En Francesc, el pastisser en donava més detalls.
2: Per exemple, ens paga la part de la façana, com tal que conservem les línies que tenen ells en allà, perquè muntem això, que és una cosa nova que ells no tenen.
0: I la Pepita, que explicava que no només es preparaven per vendre dolços catalans, sinó també algun plat tradicional, com, per exemple, la carn d'olla, que feia via cap als Estats Units. Els del suplement ens hi estarem fins les 12. Us parlem des de la Diagonal 614, però vosaltres ens podeu escoltar des d'una cadena de menjar ràpid de Las Vegas, des d'una paradeta de hot dogs de Nova York o des d'una pastisseria catalana a Alabama, on l'especialitat són les postres de músic rebatejades com Sweet Home Avellana.
3: El suplement d'estiu amb Marina Alaminos.
4: Catalunya Ràdio.
5: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Fa calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mick i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mick, El tresor de l'estiu. A la venda als punts habituals.
7: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
8: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: El suplement d'estiu amb Marina Alaminos.
0: Passen 3 minuts de 2:15 del matí.
9: Israel reactiva el front libanès, encara que sigui momentàniament.
10: La refineria de Yaroslava processa uns 15 milions de tones de petroli.
11: Javier Milei i Lula da Silva mai no s'han agradat i les paraules cruixudes que tots dos s'han dedicat.
3: Connexió exterior.

0: Aquest estiu al Suplement obrim una finestra a l'exterior i avui diumenge 23 d'agost fins a la Catalunya del Nord amb la Laura Bertran. Què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, Eva.
0: Com estàs? Com va aquest estiu?
1: Marina, perdona, és que abans he parlat amb l'Eva. Bon dia, bon dia. L'estiu ha anat molt bé, calorós, eh? Fins i tot aquí al nord. Només pel nom, a vegades, la gent pensa que fa menys calor, però no, us asseguro que hem patit molt de la calor aquest estiu.
0: També sabeu que són això de les nits tòrrides, eh? Això no canvia, vagis on vagis.
1: Exactament. I poc vent, malauradament.
0: Avui per això no et tenim a Perpinyà, que és des d'on et sentim habitualment, sinó a Prada del Conflent, eh, per això?
1: Exactament, estic a Prada perquè és el darrer dia avui de l'Universitat Catalana d'Estiu. Durant una setmana la capital del Conflent està que bui d'esdeveniments i avui estem aquí per assistir a aquesta cloenda i informar-ne a partir del migdia.
0: Mira, tot i que sí que és veritat que en algun moment va semblar perillar-la la celebració, finalment s'ha fet i a més hem anat sentint tots aquests dies doncs, totes aquestes personalitats que hi han anat passant, Josep Rull, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, també les seves paraules, les seves declaracions que van ressonar fort. Per tant, setmana allò d'intensitat, de voragina informativa, eh?
1: Exacte, informativa i també aquí de vida, perquè realment hem de pensar que és un lloc aïllat, és a les afores de Prada, i doncs la gent es troba aquí dia i nit menjant, hi ha el concert, hi ha els tallers, hi ha els cursos, hi ha els actes en públic. Realment és una cosa a viure, perquè és aïllar-se del món i trobar-se aquí al Liceu Renouvier de Prada.
0: Ara fa 2 anys i mig, si no vaig errada, que ets la delegada de 3CAT a la Catalunya del Nord. Sí, 2 anys i mig, oi?
1: Exacte.
0: Com proven aquests primers 2 anys i mig? Avui farem una mica de retrat de l'actualitat, però volem conèixer també una mica la Laura Bertran més enllà d'aquesta corresponsalia. Com han anat aquests primers 2 anys i mig? I com t'arriba també aquesta proposta? Perquè és una delegació que va estar tancada durant 11 anys i ara això doncs, ja fa pràcticament 3 que t'hi tenim al capdavant. Com t'arriba la proposta?
1: T'explicaré una mica abans, fins i tot, perquè jo, evidentment, fa 2 anys i mig que sóc a 3CAT, però abans ja treballava amb una ràdio, la ràdio en català de la Catalunya del Nord, Ràdio Arrels, i des de sempre he volgut treballar en els mitjans i en català, així que per mi TV3, Catalunya Ràdio són referents i el Pere Codunyà, que era qui tenia aquesta corresponsalia abans, fa molts anys,
0: i tant,
1: el seguia.
0: Una cara ben coneguda, eh?
1: Sí, i quan va tancar va ser com un minidrama aquí per nosaltres, pels nord-catalans. I quan vaig saber que es tornava a obrir, vaig pensar, mira, aviam qui hi posen. I després sé que en intern no es va trobar el perfil ideal i doncs van començar a obrir-ho a l'exterior i per saber-ho, 3CAT va contactar molta gent de l'àmbit comunicatiu en català de la Catalunya del Nord, del qual formava part pel ser a Ràdio Arrels i també per curiositat vaig pensar a veure què els hi demanen de fer. I d'entrevista en entrevista em va tocar, amb molt de ple.
0: I quina valoració en fas d'aquests primers 2 anys i mig? Per què diries que han estat marcats?
1: Això no t'ho sabria dir, perquè han estat marcats. Jo, per mi, han estat com... Els he viscut una mica com un Dragon Khan. Perquè hi ha dies o setmanes, mesos, on l'actualitat és molt intensa i et demanen molta cosa, de cop i volta baixa, no passa res i estàs quasi en guàrdia, no? Com esperant que arribi una notícia i doncs ho visc així també. És a dir, que tu has de tenir uns horaris de feina, perquè els tens, com qualsevol, però de cop i volta la mateixa setmana et sortiran 3-4 temes a haver de cobrir, no arribaràs a fer-los cabre a la teva agenda i després durant una setmana és el contrari, no? Buscant temes, què passa fins que torni a pujar el Dragon Khan.
0: Laura, on vas néixer tu exactament?
1: Jo, a Perpinyà.
0: Per tant, un territori òbviament que et coneixes bé, eh?
1: Sí, sí, he viscut la gran majoria de la meva vida amb un parèntesi que he anat a l'autònoma per fer alguna classe de periodisme, de tant en tant s'ha d'estudiar. I no, sempre he viscut a la Catalunya del Nord.
0: T'ho demano també perquè avui d'alguna manera amb tu el que volem fer és un retrat també de l'ús del català a la Catalunya del Nord. Per tant, deixa'm demanar-te primer a grans trets, tu com definiries la situació actual de l'ús de la llengua a la Catalunya del Nord, i ara anirem entrant en detalls.
1: Pel que fa a l'ús, diria directament residual. Hi ha gent que el sap, que l'entén, que el parla, però utilitzar-lo és altra cosa. Hi ha una part de vergonya, hi ha una part de la idea, jo no parlo el bon català, parlo el d'aquí, amb aquest dialecte, amb aquesta variant. Això m'ho he trobat a dir, m'ho he sentit a dir moltes vegades. Gent que saps que parla català potser amb una mica més de dificultat, però entre ells s'han conegut parlant en francès i doncs segueixen entre ells en francès encara que els dos interlocutors parlin català. És l'ús, realment, l'ús social és molt residual. La imatge, en canvi, de la llengua és molt bona, és molt positiva. És a dir que l'escriptor Joan Lluís Lluís té una frase feta que explica de tant en tant, que diu: si existís un medicament que te l'haguessis de prendre i saps un poc com a les pel·lícules, no? La pastilla,
0: sí,
1: blava,
0: la
1: el Matrix, i sapiguessis parlar català, la majoria de la gent a la Catalunya del Nord se la prendria. Però l'esforç que demana tant d'aprendre, però després de mantenir, d'utilitzar-la, ja és altra cosa.
0: Perquè com tu expliques això?
1: És molt psicològic, és a dir que l'estat francès el que ha fet és, primer, barrejar els funcionaris, és a dir, feien expressament, si ets un funcionari que ets originari de Perpinyà, doncs t'envien al nord de França el més lluny possible, i al contrari, si ets d'Alsàcia, t'envien a la Bretanya. Doncs barrejant els funcionaris van aconseguir que l'única llengua que sortís de tothom és el francès. I a més van inculcar als pares que parlar el francès era obrir-los un bon futur. I hi ha famílies, en el moment d'aquesta transició, d'aquest trencament de la transmissió familiar, que el primer fill, el més vell, li han parlat en català perquè sabien que es retaria de les terres, que les conrearia, i doncs tenia la feina assegurada i la vida assegurada, mentre que els altres fills els hi parlaven en francès perquè s'havia de trobar una feina de veritat, entre cometes, o una altra, en el qual és el francès que era indispensable.
0: Tu creus que hi ha per això la voluntat d'alguna manera, i des d'algun sector, que la cosa canviï i que el català es pugui anar estenent cada vegada més? O Laura, pinten magres?
1: Els dos. És a dir, que la voluntat hi és, després, amb només voluntat, és difícil
0: clar,
1: de canviar
0: una cosa
1: coses.
0: És la voluntat i l'altra és la capacitat, no? És a dir, que la
1: sí.
0: Voluntat segur que des de part de molts sectors hi és indiscutible, però l'altra cosa és després a nivell executor, diguem, què es pot arribar a fer, no?
1: Exactament. Si està ben vist l'ensenyament del català, tot i que tampoc generalitzat, estem parlant d'un 10% dels alumnes que tenen un mínim de català a l'escola, doncs és molt poc, però més enllà de l'escola, quan surten de l'escola els nens, doncs no hi ha res. És a dir que quan uns ajuntaments com a Elna, els Banys, intenten parlar en català al ple perquè sigui natural, tot traduint després en francès el que acaben de dir, perquè ningú es quedi al marge, doncs també els porten a judici i els impedeixen. Vull dir que és molt difícil, si no s'usa a la vida normal una llengua, demanar a uns nens que ho facin, a una nova generació que ho faci, és molt complicat. I afegir-hi una altra cosa. Tenim la vista posada al Principat, a Girona, a Barcelona, perquè la gent quan et diu que no parla el bon català, diu: és que no parlo el de Barcelona. Però és que quan l'estàs aprenent o que tens un accent diferent, vens a casa vostra i la gent et canvia automàticament de llengua. Això és jo mateixa ho he viscut, perquè et noten un accent diferent i passen al castellà.
0: Per exemple, a l'escola, Laura, en quin idioma la vas fer tu? Perquè parlem jo... molt d'aquesta xarxa d'escoles de
1: la Bressola,
0: però... Exacte, endavant.
1: Jo vaig fer escola en francès, el català l'he tingut de família, però indirectament, perquè el meu pare és de Palamós, és de la Costa Brava, la meva mare d'aquí de la Catalunya del Nord, es van conèixer perquè el meu pare va venir a fer la barema, és temps de barema actualment, doncs el meu poble hi ha moltes vinyes.
0: Terra de bon vi, eh?
1: Exacte. I doncs es van conèixer així. Doncs els meus avis, perquè... com que estem parlant de fa ja enrere d'unes 4 dècades, sense dir la meva edat, la idea del pediatre és que aquesta nena encara no parla, és perquè li barregeu els idiomes i heu de triar, parleu-li només un idioma, i a partir d'aquí els meus pares, com que vivíem aquí, em van parlar ells només en francès. Sort dels avis, i sort segurament que aquests 2 o 3 primers anys, tot i que jo no parlava, també em barrejava els idiomes, i doncs el tenia a l'orella i el vaig aconseguir parlar, però no pas per l'escola, sinó per la família.
0: Laura, vull aprofitar també per demanar-te per una data que tenim marcada al calendari, que és aquest 28 d'agost. Sabrem els resultats de la consulta per decidir si es canvia o no el nom dels Pirineus Orientals. Hi havia 3 opcions, damunt la taula. 28 d'agost sabrem el resultat.
1: Exactament. Es tracta d'una consulta no vinculant. El departament, doncs, es diu Pirineus Orientals. Una de les opcions era mantenir aquest nom, Pirineus Orientals. I a partir del Pirineus, les dues altres opcions eren Pirineus Catalans o bé Pirineus Mediterrani, per ajuntar-li al costat mar. Aquest era el sector més turístic que el posava endavant. Jo crec que és l'opció amb menys possibilitats. Els resultats només els sabrem el 28, però això és la meva aposta personal. I que se jugarà entre mantenir Pirineus Orientals, perquè hi ha una part de la gent que diu per què canviar, ara ja tenim aquest nom, la gent ens coneix així, canviar tota la retolació tindrà un cost, doncs hi ha una part de l'argumentari d'aquest.
0: Va, ens acomiadem amb una mica de música. Sempre faig...

0: primera recomanació de Laura Bertran, què és, Laura, això que sentim?
1: És del grup IEG. De fet, és rock garatge. Perpinyà és un dels llocs on hi ha més rock garatge de l'estat francès.
0: Ets rockera, tu també?
1: Sí, una mica, quan es pot. I ells en particular, perquè també fan temes en català, la majoria d'aquest estil ho fan en anglès, també una mica de francès, i per això els volia posar endavant aquest retard. Espero que no faci tard massa llocs i massa sovint, però en tot cas, els volia posar endavant perquè ells fan rock garatge en català.
0: Doncs és la recomanació també musical de la Laura Bertran avui amb aquesta connexió exterior des de la Catalunya del Nord. Moltíssimes gràcies, Laura. Abraçada ben forta.
1: Gràcies a vosaltres. Adéu.
0: Petita pausa i ja tornem al suplement d'estiu.
2: El suplement d'estiu amb Marina Alaminos.
3: Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
4: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
3: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
4: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
5: Quan Àtila i els uns van irrompre...
6: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
2: En Guàrdia, cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
6: Una hora d'història que us captivarà.
7: Els solidaris apostem per les entrevistes en profunditat.
8: No tengo el VIH ni la hepatitis C, ¿eh? Y yo me he hecho 50 clientes en un día, con 12 años.
7: Donem espai als testimonis en primera persona.
9: Fins al punt de voler marxar de casa del pare i el pare no deixar tocar la mare, arrencar els telèfons, treure internet.
7: Fem reportatges.
10: Fem dansa cristiana. Sents que Déu està dins de tu, és algo inigualable.
7: I denúncia.
11: Si a ti te tienen un sitio así y te están diciendo todo el día tú eres mala, llega un momento que te lo crees.
7: Els solidaris ens fixem en temes d'impacte social.
12: I fins tot gent que tenim rendes altes, tenim problemes per arribar a final de mes.
7: Aquest estiu podreu recuperar alguns dels programes més escoltats d'aquesta temporada els diumenges a les 4 de la tarda.
13: S'apagaren tantes veus...
14: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
15: Una de les 10 candidates és...
16: Quan el cel es torna negre...
15: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
16: Els veïns desemparats...
15: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
14: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Catalunya Ràdio. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
17: El Palau de la Música Catalana acull el concert de cloenda del 40è aniversari del Festival Peralada. El proper 29 d'agost, l'orquestra del Festival de Bayreuth, dirigida per Pablo Heras Casado, interpretarà pàgines emblemàtiques de l'Anell del Nibelung de Richard Wagner. Més informació a palaumusica.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
3: Linkat.
18: Per recordar el 50è aniversari de les primeres jornades catalanes de la dona, l'exposició Feminismes Fílmics a la Filmoteca de Catalunya revisa la influència que el moviment feminista ha exercit en el cinema i la creació videogràfica catalana. La mostra s'articula en les 9 temàtiques que es van debatre en les jornades, com ara treball, barris, educació o sexualitat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
3: Linkat. A Catalunya Ràdio.
2: El suplement. A l'estiu també tenim Esperit de Cap de Setmana, amb Marina Alaminos.
0: 3:15 de 10. Aquesta passada nit, el nou Real Madrid de Mourinho ha debutat oficialment i ho ha fet contra l'Espanyol al RCD Stadium. amb un gol per sorpresa de ningú al minut 90 per donar la primera victòria de la temporada als blancs. Ara el suplement, però, no volem parlar exactament d'esport ni de futbol, perquè sí que és veritat que diuen que Mourinho, aquesta segona versió del tècnic portuguès, és més relaxada i menys antipàtica que la de la seva primera etapa al Real Madrid, però els culers no obliden aquest tarannà que combinava un ego desmesurat, un mal perdre i, en definitiva, una crispació que va arribar al seu punt àlgid, recordem-ho, també el dia que va ficar el dit a l'ull al seu homòleg a la banqueta del Barça, que era l'enyorat Tito Vilanova. Van ser èpoques de moltíssima crispació esportiva, però el suplement, com us dèiem, no volem parlar exactament de futbol. El que volem fer aquesta hora és parlar d'alguna manera dels mourinhos de la vida quotidiana, d'aquells caps que tenen un talent per crear ambients laborals irrespirables, aquells egos amb què ens topem en el nostre dia a dia, com ho gestionem tot plegat, i efectivament, si som aficionats al futbol i ens fa moltíssima mandra que torni Mourinho amb les seves sortides de to, com ho gestionem? Doncs ens posem en mans de l'Helena Puigguitart, psicòloga. Helena, què tal? Molt bon dia.
13: Bon dia.
0: No sé si aficionada al futbol o no, en el teu cas, si això de Mourinho et treu gaire el son o no.
13: Doncs mira, jo quan era jove ho era moltíssim. Una vegada per Reis vaig demanar una ràdio per escoltar el Barça. Sí, això t'ho dic tot.
0: Quin retrat.
13: Ara ja m'ha passat.
0: Per tant, també ets d'aquelles que fa una mica de mandra que torni el portuguès i que crispi l'ambient altra vegada, eh?
13: Ai, sí, aquest tipus de persones em carreguen moltíssim perquè em costa d'entendre, no?, que aquesta manera de fer i d'actuar, però bueno. Així estem.
0: I que al final el futbol no deixa de ser un espai de lleure, un hobby, i al final que es crispi també doncs, aquest raconet que tenim de hobby, doncs de vegades és normal que molts aficionats els faci moltíssima mandra, això.
13: No, i a més que amb el futbol ja pot passar que són llocs ja de més crispació o les emocions estan com molt, molt enceses i només falta persones afegint més llenya al foc, no? I que fa que tothom opini d'una manera molt més radical, etc. Aquestes coses que passen, efectivament.
0: Quin retret faries tu de l'entrenador del Real Madrid, de José Mourinho?
13: Bueno, és una persona que jo crec que utilitza molt el conflicte per validar-se ell mateix i per validar el seu equip, no? Jo crec que té una manera de liderar de molt de nosaltres contra ells. Jo crec que és aquesta manera, que és molt típic d'aquest tipus de persones que tenen un ego molt, molt gran i, a més, que necessiten molt l'aprovació externa, que no reconeixen els seus errors, que necessiten aquesta tàctica perquè passa a ser una mica com una mena d'estratègia de fer sentir els altres malament, de ser sempre el centre d'atenció, de que parlin de tu encara que parlin malament, saps?
0: Sí, i que de fet hi ha molta gent que fan aquesta etiqueta de narcisista que, clar, en casos com aquest fa cosa fer-la anar perquè no sabem si ho és o si no ho és. Simplement podem fer una anàlisi des de fora, no? Però no sé si tu diries que fins i tot encaixa dins d'aquest motlle o no.
13: Bueno, una cosa que diem els psicòlegs moltíssim és que no podem diagnosticar, entre cometes, a ningú si no el tenim a davant amb una consulta, no? Perquè això jo crec que no és ètic. Però això no treu que les persones puguem tenir trets d'alguna cosa concreta. Es pot tenir trets compatibles amb una depressió sense tenir una depressió diagnosticada. Doncs de la mateixa manera es pot tenir trets d'un patró de personalitat narcisista sense tenir tampoc el que és el diagnòstic complet. Però, efectivament, ell compleix amb alguns d'aquests trets, no? És el que et deia, aquest sentit de, diguem-ne, de grandiositat, de pensar que té dret a coses per damunt dels altres, aquesta necessitat de ser el centre, aquesta falta de capacitat de reconèixer les crítiques o l'error i salta de seguida, tot això són trets, efectivament, narcisistes.
0: Hi ha molta gent a qui segurament el futbol no li interessa un rave, però que sí que estan dient, ostres, a mi això em sona, tinc un Mourinho a la meva vida.
13: Sí.
0: Ja sigui en un ambient laboral o no sigui en un entorn laboral, eh? Però que de Mourinhos de la vida ens en trobem uns quants.
13: Sí.
0: Llavors.
13: Sí. No, és cert, sí.
0: Eines per conviure amb aquest tipus de personalitats. Si tinc un Mourinho a la meva vida, què faig?
13: Mira, una de les coses que aconsegueixen és que tu, si jo, per exemple, estic patint una persona d'aquest tipus, acabo pensant que a mi em passa alguna cosa, que jo sóc el problema, perquè aconsegueixen això. Perquè són tan grandiloquents, són tan convençuts que tenen la raó sempre, utilitzen tant el conflicte per fer-te com baixar del burro, per aconseguir que no sostinguis límits, que un acaba pensant que el problema és un mateix, no? Aleshores, buscar validar el, com jo em sento a fora de la relació que tinc amb aquesta persona. Això és importantíssim. Ja no només amb un psicòleg, una psicòloga, que sí, que evidentment, què diré jo, no? Que això funciona, sinó també amb altres persones. Perquè arriba un moment que acabes aïllant-te. Per exemple, els nens que pateixen un pare o una mare narcisista són nens que se senten tremendament culpables sempre. Per això que t'estic dient, perquè pensen que ells tenen el problema, perquè com pot ser que aquesta persona m'utilitzi d'aquesta manera, perquè instrumentalitzen molt el que són també les relacions. No tenen poc, tenen poc empatia. No vol dir que no en tinguin, que a vegades diuen tenen zero empatia. No, n'hi ha que en tenen, però la tenen molt segons el que els convé. I són molt extremadament manipuladors i emocionalment molt manipuladors. Aleshores, per això és tan important validar fora de la relació amb aquesta persona com em sento jo. I després no entrar en un discurs de convèncer la persona de discutir amb aquesta persona, perquè aquesta persona no accepta mai que no tingui la raó, sempre té la raó. Per tant, no entrar en aquest desgast constant perquè l'altra persona em validi, no és la persona que em farà sentir bé, és impossible. Hi ha una cosa que et diré que és, resumeix molt això, però que no sempre és possible, que és que quan tens una persona d'aquestes en el teu entorn, marxis i t'allunyis el màxim possible. Clar, això es pot fer si no són pares, mares, germans, fills. Quan tens algú a la família d'aquesta manera ho tens molt més difícil. Però imagina't el que et dic. O sigui, allunya't d'aquest tipus de persones perquè són molt destructives.
0: Sí que és veritat que en un entorn laboral, segons com, pot ser més difícil. Per tant, ens queda un minutet i mig que et volia fer una darrera pregunta. Tots aquests periodistes que han de cobrir totes aquestes rodes de premsa, aquí sí de Mourinho i els crispa per l'entorn laboral, un missatge també per ells, per acabar. Un minutet, ens queda Helena.
13: Mira, jo el que et diria és entendre... O sigui, oi que sabem com és? Oi que tots tenim un rol que té el cap molt clar i molt definit? Doncs una de les coses que a mi em serveix quan treballo amb els meus pacients és a tu et sorprèn que aquesta persona hagi fet això? I em contesten no. Dic, doncs aleshores no escalis a dintre teu el conflicte, no. Com és possible, com pot ser que hagi passat això? No, passa perquè és el que passa. Si jo tinc una porta que s'obre amb un botó, no m'estranyaré cada dia que la porta s'obri amb el botó. La porta s'obre amb el botó perquè funciona així. Doncs aquest tipus de persones funcionen així. Aleshores, quan em dius, què els periodistes? Doncs intentar, abans de... O aficionats. El dir, val, és aquesta persona. Això forma part de l'acceptació, si ho veus, que és el més difícil. I al final l'acceptació per treballar-la és la negociació amb una mateixa. És, val, em plantejo... Què pot passar en aquesta relació amb aquesta persona? Què pot passar com a periodista? Què pot passar com a aficionat? Això, d'acord, doncs ho minimitzo. No ho escalo a nivell meu interior. Perquè al final hem de pensar que el malestar ens el quedem nosaltres, no aquesta persona. El malestar és nostre. Per tant, la meva pau és el que està per sobre de tot, de manera clara.
0: Doncs és el missatge de l'Helena Puigguitart per conviure amb els Mourinhos de la vida i amb José Mourinho també, ara que ha tornat al capdavant del Real Madrid. Helena Puigguitart, psicòloga, moltíssimes gràcies.
13: Gràcies a vosaltres, que veniu molt bé el programa avui.
0: Ben forta. Adéu. Són les 10, ens actualitzem amb els serveis informatius. Eva Compte, bon dia.
19: Molt bon dia, Marina. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la probabilitat de pluges de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del Baix Ebre, Montsià, també Baix Camp i Ribera d'Ebre. Això les pròximes hores. Pel que fa a les pluges torrencials de la matinada passada a la Costa Daurada, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha explicat que dijous ja van activar l'Inuncat en fase d'alerta i ha defensat que enviar un SOS als mòbils de la població del Baix Penedès i el Tarragonès no estava justificat pel nivell de risc previst pel Meteocat i perquè calia, diu, adaptar la resposta a cada situació. Són declaracions a 3Cat Info.
20: Les utilitzem a les ales quan s'ha de fer una alerta de manera generalitzada a una zona molt àmplia. I és una alerta on s'ha de donar una instrucció. Aquell dia al vespre no era una instrucció que poguéssim donar de manera generalitzada, perquè la instrucció era diversa depenent del que estava succeint. No teníem aquesta informació preventiva de que en aquell moment s'estigués donant acumulació i tampoc teníem aquesta mesura generalitzada per tot el territori.
19: Avui les poblacions del Baix Penedès i el Tarragonès treballen per recuperar la normalitat després dels intensos aiguats d'ahir que han deixat 9 persones hospitalitzades. Una d'elles en estat crític i també nombrosos danys materials. Música. Més notícies amb la Maite Curto. Ha estabilitzat l'incendi al País Valencià.
1: Després de tota la nit treballant i finalment a quarts de vuit del matí, els serveis d'extinció d'incendis han pogut estabilitzar el foc forestal que ha afectat Sogorb a la comarca de l'Alt Palància i Gàtova a la comarca del Camp de Túria. El foc ha cremat més de 630 hectàrees i manté encara un miler de veïns de Gàtova desallotjats. Es preveu que les pròximes hores puguin anar tornant a casa seva.
19: Avui es compleixen 100 dies des que el govern de la República Democràtica del Congo va declarar el brot d'Ebola al país. En aquest temps han mort més de 2.500 persones, la meitat en les últimes 3 setmanes.
1: Els casos positius ja superen els 5.000 confirmats. Des del terreny, el coordinador d'emergències de Metges Sense Fronteres a Kishangani, Gabriel Sánchez Ibarra, alerta que l'impacte real del brot de l'epidèmia podria ser molt més gran.
21: De hecho, el 60% de las muertes registradas hasta el momento no se producen en los hospitales o en los centros de tratamiento de ébola. Se producen en las comunidades. Y probablemente haya muchas más muertes que no se registran o que simplemente ignoremos que estén pasando.
19: El gruix dels consellers del govern tornen demà al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu.
1: La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres, també l'estat de les infraestructures i l'habitatge. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga pel primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura.
19: I l'Església Romànica de Santa Maria de Siurana, al Priorat, ha obert al públic després d'unes obres per adaptar-la a les visites. La majoria dels que hi van són turistes britànics i francesos de la Costa Daurada que decideixen visitar el patrimoni històric de les comarques interiors. Tarragona, Ricard Buigas.
22: Bon dia. L'església data del segle XII i XIII és una de les joies romàniques de les comarques tarragonines. Després d'uns treballs d'adequació d'espais com el campanar, han decidit obrir-la al públic en una prova pilot. El Dominic és un dels seminaristes que atén els visitants.
23: La gent volen saber què és això i quin valor té, perquè hi ha la gent d'arreu en el món que ve aquí i volen saber la històrica, una mica d'artística.
22: Ara hi passen diàriament un centenar de turistes. La idea de l'arquebisbat és mantenir les visites durant els caps de setmana d'hivern. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
19: I els esports, Roger Arnau.
24: El Barça s'estrena avui a la Lliga. Els blaugrana començaran la defensa del títol al camp de l'Elx a 2:15 del vespre. A l'equip que viatja avui mateix i podria debutar Cancelo, mentre que Rodri es quedarà a Barcelona. Derrota de l'Espanyol contra el Real Madrid per 1-2 amb gol de Carlos Espí en el temps de descompte. Ahir també es van disputar l'Atlètic Club 1, Sevilla 3 i el València 0, Celta 0. A segona, el Sabadell visita aquesta tarda el camp del Castelló a partir de les 7 i el Girona es reforça amb el fitxatge del jove central portuguès Mauro Furtado. Paral·lel a Àlex Palou tindrà aquest vespre als carrers de Washington la primera oportunitat per guanyar per cinquena vegada el campionat de l'IndyCar. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor sortirà des de la pole en un gran premi especial dissenyat pels 250 anys dels Estats Units. I a la Fórmula 1, Lando Norris sortirà des del primer lloc de la graella de sortida al Gran Premi dels Països Baixos. Russell, que ahir va guanyar la cursa sprint, sortirà segon i el líder Kimi Antonelli tercer. I finalment, segona etapa avui de la Vuelta, 214 quilòmetres entre Mònaco i el municipi francès de Manos, que Tadej Pogacar és el primer líder de la ronda espanyola.
3: Fins aquí les notícies.

0: El suplement d'estiu. Amb Marina Alaminos.
1: 10 i 6.
2: Posició d'extrem dret. Intentarà superar el seu rival. Continua encara Lamine. Se'n va de l'àrea. Fa el xut! Oh!
1: Efectivament, avui dona el tret de sortida al Barça de Hansi Flick. A partir de 9:45, els blaugranes visiten l'Elx en el debut a la Lliga, sense Rodri encara, això sí, amb Gordon i Adeyemi, les principals cares noves d'aquesta temporada. Veurem també amb quin davanter a l'11. És tota una incògnita, perquè és una posició, ho sabem de sobres, que el Barça vol reforçar abans que tanqui el mercat de fitxatges. Però vaja, el serial de Julián Álvarez, que el tenim encara ben obert. Tot plegat, després, a més, que aquesta passada nit el nou Madrid de Mourinho s'hagi endut 3 punts i gràcies, amb gol al minut 90 per sorpresa de ningú al camp de l'Espanyol. Per tant, a aquesta hora, a les 10 i 6, el que volem fer el suplement d'estiu és tertúlia esportiva a l'estudi de Catalunya Ràdio amb la Gemma Mallorca. Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: També amb l'Albert Blaia. Molt bon dia, benvingut.
4: Què tal, bon dia.
1: I també el Jordi Puntí. Jordi, què tal?
5: Com esteu?
1: El Jordi no el tenim a l'estudi de Catalunya Ràdio, però on pares, Jordi?
5: Doncs sóc a Suïssa.
1: Mira que bé.
5: Sí, sóc així tot un mes. He estat un mes en una residència d'escriptors, escrivint, treballant, i torno demà. O sigui que torno a punt per començar a celebrar victòries.
1: Per tant, et tocarà veure el partit des de Suïssa, eh?
5: Sí, aquesta nit.
1: Molt bé. De seguida saludarem també el Bernat Soler, la veu del Barça d'aquesta casa. A veure, primera pregunta que us llenço. Quines sensacions us genera aquesta temporada? Com ho veieu? Gemma, comencem per tu, va.
3: Jo estic tranquil·la, perquè crec que s'ha fet la feina. Evidentment, també ho sabem, el Barça s'ha anticipat al mercat de fitxatges de la temporada vinent, és a dir, ha fitxat per 2 anys, i crec que la plantilla és millor, a l'espera de que t'arribi un nou, evidentment, eh? Crec que sense el nou potser encara ja tindria dubtes de si realment és millor o no, però s'ha fet molt bé la feina als despatxos, i crec que sobretot el fitxatge de Rodri t'eleva el nivell al cim més alt, perquè és el millor mig centre del món actualment, i crec que pot aportar molt. Ens fixem molt en la parcel·la ofensiva, que és habitual, però crec que defensivament també t'aporta molt aquest fitxatge.
6: Bé, totes les temporades representen sempre, jo crec que, nous reptes, i espero veure una evolució del Barça de Hansi Flick en aquest tercer any. Jo estic amb la Gemma, però per posar una mica d'aigua al vi en alguna cosa, crec que potser ara amb els rumors de Balde, que potser acaba sortint del Barça, crec que la defensa jo la veig una mica justa en termes d'efectius, perquè al final, si comptes a Christensen, que és un jugador que malauradament porta 2 temporades que pràcticament no compta per Hansi Flick, i has perdut a Araujo, que tot i que era un jugador que no acaba d'encaixar i no era un futbolista que tingués una rellevància molt important, sí que és un perfil més, i per tant crec que potser pots anar una miqueta justet a la defensa. Depèn que Koundé també recuperi aquest rendiment de fa 2 temporades, i jo tinc la sensació que el Barça necessitarà un defensa abans de tancar aquest mercat, però crec que s'ha fet una molt bona feina, i evidentment serà difícil guanyar una altra lliga, no? Perquè 2 consecutives amb un Madrid que ha fet una gran revolució aquest estiu, doncs serà un repte molt interessant pel Barça de Flick, amb la Champions entre sella i sella.
1: Molts noms, avui damunt la taula, que els anirem desgranant mica en mica, però Puntí, no sé si tu ets una mica més optimista, pessimista,
5: no tant.
1: I com ho tenim per Can Puntí, això?
5: Mira, jo, a mi m'agrada comparar les temporades, quan arriba un entrenador nou, m'agrada comparar-ho amb les temporades de les sèries. Quan mires una sèrie i la primera temporada et sorprèn, la segona a vegades ja no funciona, però generalment sí, encara, i aleshores veus que els guionistes intenten allargar les històries i intenten reconvertir els personatges perquè la tercera temporada tingui el mateix nivell. Jo crec que estem exactament en aquesta situació. Hi ha hagut un canvi important, hi ha hagut una renovació, que s'han portat jugadors nous. En algun cas, com en el cas de Gordon, no sabem gaire què, però ens ho creiem perquè ho proposa Flick. En el cas de Rodri, sí, evidentment, és com si haguéssim fitxat un migcampista famós, reconegut, i que a més venen de guanyar un Mundial. Hi ha una sèrie de jugadors que fins ara per nosaltres eren aquells jovenets, el Cubarsí, el Lamine, aquells jovenets que sempre dèiem, és que només tenen 18 anys, però clar, ara aquests jugadors han guanyat un Mundial, o sigui, venen aquí amb una aureola fantàstica. Llavors, tot això crec que, per una banda, ens ha de fer ser positius i pensar que tenim un equip reforçat, tot i que crec que la situació del nou amb el Julián s'ha allargat massa o s'està allargant massa i s'enquistarà fins i tot i pot ser problemàtic. I alhora hi ha una mica això que deia l'Albert, de dir, veure què passa amb guanyar tres lligues seguides és una cosa molt difícil. I d'altra banda, i aquí afegeixo un nom més al que tu deies que hi ha molts noms, jo n'afegeixo un altre, a mi em fa molta mandra, i en això potser sóc massa veterano, però em fa molta mandra tot el tema Mourinho i veure com de mica en mica aquesta cosa que té ell, inevitable, de buscar sempre l'enfrontament, anirà sortint, i bueno, veurem cap on va tot plegat.
1: Mira, Puntí, hem trucat fa una estoneta a una psicòloga per demanar-li també què fem amb Mourinho, si som aficionats del futbol, i si no som aficionats del futbol, què fem amb els Mourinhos de la vida, i una mica el seu consell, així us el resumeixo, que ha estat allunyat d'aquest tipus de persones perquè són molt destructives. Per tant, si algú és a temps de deixar el futbol, encara, doncs mira, Mourinho, un altre nom que incorporarem avui també en aquesta tertúlia, el posarem damunt la taula. Abans, però, deixeu-me saludar ací el Bernat Soler, la veu del Barça d'aquesta casa. Bernat, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia, des de l'aeroport d'Alacant, on hem aterrat fa un moment i on sembla que, tot i trobar-nos en ple segle XXI i en un dels aeroports segurament més visitats de l'estat espanyol, doncs les connexions no són el seu fort.
1: Tot ho farem. Mica en mica, escolta, està arrencat també el Barça, ho estem engegant tot, vull dir, anem agafant el ritme, un Barça més que avui debuta oficialment en Lliga, però un Barça que jo crec que tindrà poc a veure avui amb el que veurem al maig i quan arribin els partits decisius, Bernat? Vull dir que això s'està encara acabant de cuinar i a foc lent.
4: Sí, la veritat és que el partit d'avui al Barça realment li arriba molt d'hora, amb la majoria de jugadors importants havent entrenat poquíssimes setmanes, perquè molts d'ells venen del Mundial, i per tant, sí, són partits d'aquells que s'han de tirar endavant una miqueta amb el que puguis, sense grans exigències pel que fa a la bellesa del futbol que puguem veure. Una mica en la línia del Madrid que vaig veure ahir contra l'Espanyol. L'Espanyol, per exemple, és un equip que, si no estic equivocat, ara potser la data no és ben bé aquesta, però està entrenant-se des de aproximadament 7-8 de juliol. Clar, un equip com l'Espanyol o un equip com l'Elx, que avui serà el rival del Barça, que fa tants mesos o setmanes que estan entrenant contra uns equips que, per molta qualitat que tinguin, doncs no porten ni en el gruix de l'equip 15 dies entrenant-se tots junts, doncs és normal que no veiem el que veurem al llarg de la temporada. Per tant, diríem que és un partit oficial dins la pretemporada.
1: Tenim alguna pista de l'11, Bernat, que a aquesta hora jo crec, encara que ple d'incògnites, després us demano també a la resta per qui apostaríeu avui, però no sé si hi ha alguna pista dels 11 jugadors amb què debutarà Hansi Flick a la Lliga.
4: Bé, jo crec que hi haurà jugadors que durant la pretemporada han tingut protagonisme i que avui possiblement continuïn tenint-lo. Jugadors, em refereixo, poc habituals, com per exemple, no sé si m'acut el migcampista Xavi Espart, un nano del filial que aquest any sembla que Flick doncs, li donarà força protagonisme. Jo crec que d'altres tipus, Rafinha, per exemple, sí que hi hem de comptar. En el cas de Gordon, també té uns dies més d'entrenament que no pas altres futbolistes. Tinc dubtes sobre si Lamine Yamal avui serà ja titular d'entrada o potser se'l reservarà per la segona meitat. I el gran dubte, que aquest és més que de nom, és de perfil, no? És qui farà de davanter centre, perquè mentre el Barça treballa per incorporar-ne un, doncs Flick ha de tirar o bé amb el que té, que és un davanter centre pur, un nou, però que és un nano, com és l'egipci Hamza Abdelkarim, que seria, diríem, la posició natural, o inventar-se un fals nou que pot ser Rafinha, pot ser Gordon, podria ser Dani Olmo, tot i que també és d'aquests jugadors que ve de disputar el Mundial i sembla difícil que pugui jugar d'entrada. Aquest és el per mi és el gran dubte, si li dona l'oportunitat a l'egípcia Hamza o s'inventa un jugador per fer aquesta funció de fals nou.
1: Gemma, Albert, vosaltres amb qui sortiríem avui?
3: Clar, jo crec que tenint en compte els minuts que va disputar Hamza al Gamper, no serà ell l'aposta com a nou, tot i que hem de dir, ha fet una pretemporada fantàstica. Entre els dubtes de si havíem de fitxar dos jugadors, crec que només amb un ja tirarà el vaixell endavant. I la meva aposta personal, que potser Flick no la tria, de fet crec que no la triarà, és Gordon de nou, perquè Rafinha a la banda et dona moltíssim. Jo crec que Flick triarà Rafinha de nou i Gordon enganxat a la banda esquerra.
1: No et convenç, Rafinha de nou?
3: Sí, no, sí, s'associa molt bé amb els seus companys, jo crec que és positiu, però ja és un jugador que tendeix a anar cap a dins quan parteixes de banda i crec que és millor jugador quan està obert.
6: Sí, jo també hagués triaria a Anthony Gordon o a Rafinha, perquè crec que l'Elche també és un equip que pressiona molt bé, que va buscar-te normalment molt a la teva porteria i, per tant, és un partit més de duels i que potser Hamza pateix una miqueta més perquè encara és un jugador que està tendre en aquest sentit fora l'àrea i, en canvi, aquest Gordon, Rafinha et poden donar aquesta fluïdesa, aquest intercanvi posicional que el Barça crec que necessita. Després, comentava el Bernat, els dubtes amb Lamine, l'altre ja va ser titular, jo crec que ja fent aquest pas, perquè evidentment Flick sap que la davantera o l'equip depèn molt de Lamine Yamal, el lateral dret està sent per Eric García. Jo també tinc dubtes a veure si serà Koundé el central avui, perquè a mi jo crec que el més lògic seria veure Christensen potser amb Gerard Martín, que són els jugadors que han fet més pretemporada, però clar, si tu vols recuperar Koundé o vols integrar-lo en una temporada i saps que Eric serà titular, perquè serà el lateral, jo crec, titular almenys d'inici, també pot ser un missatge, a veure què passa a l'eix de la línia defensiva, amb els laterals que hi ha aquests dubtes, i també crec que Xavi Aspara avui pot ser molt important. És un jugador que a mi m'ha semblat l'MVP de la pretemporada, el jugador més en formes, jo crec que sí. Com l'any passat potser ho va ser Gavi, després es va lesionar, i esperem que Xavi Aspara, doncs bé, és un jugador que et pot donar molt a moltes zones del terreny de joc, i seria jo crec que una gran notícia pel Barça que avui Xavi Aspara fos titular.
1: Puntí, a tu, jo... Xavi Espart, també és dels que t'ha robat el cor aquesta pretemporada. Sí. Molts noms, aquesta pretemporada, això, un estiu de Mundial, vaja, és d'aquells després que la llista de noms ni els que no seguim tant el dia a dia, que després encara ens costa ara, que hi ha Cortés, Espart, espera, quin número és, qui és qui, vull dir que aquí també doneu-nos temps, la resta, Puntí.
5: Sí, no, i Tunkara, i Bissibu, que Bissibu el veiem una estona i ja diem ui, sembla Dembélé. Vull dir que tenim moltes ganes també, és que això ens passa molt, jo crec, a nosaltres, d'emocionar-nos.
1: Ens engresquem ràpid i...
5: Sí, sobretot amb els de casa també, no? I llavors, clar, hem vist un Espart que pràcticament no li havíem vist res l'any passat, molt estones i prou, i en canvi aquest any, com que li ha donat responsabilitat i sobretot aquesta capacitat de jugar a diversos llocs a l'hora d'anar canviant, que jo crec que és una cosa que Flick valora molt, la capacitat que tenen els jugadors per no jugar només a un lloc, sinó ser mòbils, diguem-ne, i segons el partit i segons les circumstàncies, doncs anar-los canviant. Jo sí, estic molt amb vosaltres, o sigui, crec que l'alineació serà lògica, no hi haurà grans sorpreses. Lo del noi del Hamza potser sí que podria funcionar, però no el veig de titular, el veig més com una alternativa potser a partir del minut 60 o així, i el que serà molt interessant serà els laterals, realment, veure si manté Eric García o torna amb Koundé, i després a l'altre lateral. Clar, podria jugar Cancelo, però jo veig més Balde, encara. O sigui, després de la roda de premsa d'ahir, on d'alguna manera li estava dient ell, has de competir amb més intensitat, penso que avui li pot donar aquesta possibilitat.
1: De fet, mira,
5: perquè
1: podem
5: d'altra banda, el Cancelo fa molt poc que ha entrenat, també. Vull dir, no sé, veurem que... O igual acaba posant-hi Espart, també seria una possibilitat. Vull dir que hi ha moltes alternatives i a més, al ser el començament de Lliga i no tenir només els referents de pretemporada, doncs tampoc no podem... no podem assegurar gaire res, no?
1: Sobre Balde, Bernat, ara et demano, perquè Hansi Flick ahir en roda de premsa, aquestes paraules que ens deia el Puntí, va dir això.
7: Why is it difficult? It's a difficult question, really. Because Balde...
8: És una pregunta difícil perquè Balde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i què ens poden... i que ens poden donar al màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
1: Bernat, és un pal a Balde?
4: Bé, és una, jo crec que és un retrat d'una situació que el que ens indica és que el futur de Balde no està ni molt menys segur que en Barça. És a dir, jo crec que en els dies que queden de mercat hi haurà moviments i crec que Balde és dels que els podria protagonitzar. Ja la temporada passada l'amo del lateral esquerre va acabar sent Cancelo, un jugador que, recordem, venia originalment a fer de lateral dret i va passar i va rendir segurament millor de lateral esquerre. On hi havia un lateral esquerre que ara fa de central, que és Gerard Martín, per tant, aquí el moviment de peces és realment interessant. I, per tant, tenint en compte que el Barça ha tornat a recuperar Cancelo, el més probable és que Cancelo sigui el lateral esquerre titular. Parlo de la temporada, avui no ho sé, de Flick, i això a Valde doncs, li hagi fet replantejar el seu paper al Barça. El representant de Valde és Jorge Mendes, que mou diversos jugadors, també té a Casado... i ha estat per Barcelona els últims dies. Vaja, jo crec que més que un pal és explicitar d'alguna manera més o menys pública que el futur de Balde no és segur a Can Barça ara mateix.
1: De fet, ahir, Albert, mira, justament estava mirant una de les teves anàlisis dient jo li donaria un any més a Balde i poc després van començar a aparèixer rumors que no sabem ben bé què li depararà el futur, però tu un any més

0: però jo sí, crec que és un jugador molt jove. El mercat dels laterals esquerre i dret doncs, no ofereix tampoc ara mateix molt bones notícies, i tots són jugadors molt cars, per tant no sé què acabarà passant. També és cert que Valde acaba contracte d'aquí 2 anys, és a dir, si tu aquest any te'l quedes l'has de renovar, i si l'has de renovar és perquè te'l creus, i és el cas de Ferran Torres potser, no? De dir, ostres, no m'acabo de creure en aquest rol, per tant li busco una sortida, i potser en el cas de Valde acaba sent així, a mi em sabria greu, però és evident que Flick, qui el veu cada dia, doncs li ha fet un toc d'atenció. Veurem si avui és titular, si accepta el repte, i si no, doncs entenc que hi haurà una sortida.
1: Sí, però quines serien, no?, també les alternatives, perquè, i precisament en línia defensiva, que ja és una mica la que fa patir una mica més, Gemma.
2: Sí, jo entenc que el Barça en aquest final de mercat haurà, com deia l'Albert també abans, d'incorporar alguna peça en defensa, sigui un central esquerrà o sigui un lateral. El que sap greu amb els nanos de la Masia és que tens aquest sentiment de pertinença que els veus teus, perquè en el moment on el club estava més al pou van aparèixer aquests jugadors de sobte i et van salvar una situació que semblava que costaria molts més anys de salvar, i per tant sempre costa aquests comiats a l'espera del que realment passi, però també ja parlo de Marc Asadó, perquè en el moment que veus nanos que de veritat que senten l'escut i que senten aquests colors, sempre es complica una mica tot, però al final és Hansi Flick qui el veu cada dia, ho deia bé l'Albert. Crec que és un jugador que ha anat perdent confiança amb el pas del temps, i en els moments que hi han hagut diferents irrupcions, com és el cas de Gerard Martín, es veu que en l'últim terç, que és on el Barça ha de ser més determinant, Gerard Martín li passa la mà per la cara, i després també ha passat amb Cancelo, que en generava tots molts dubtes, però en el moment de la seva arribada s'ha convertit en titular, i és perquè Valde no ha estat capaç de lluitar per el seu lloc. Per tant, si ho decideix Hansi Flick, jo normalment tendeixo a confiar bastant en ell.
1: Confiança plena, eh?
2: Sí, sí.
3: Jo, si em permeteu, jo destaco molt la frase de Flick de dir és que jo veig els entrenaments, que és una cosa que també deia molt el Luis Enrique, me'n recordo, que els entrenaments són importants, veure quina mena de... quin nivell expresses, quina competitivitat, quina intensitat. Aquests dies he estat mirant el suposo que vosaltres també, potser, el documental aquest que ha fet Prime sobre el Guardiola.
1: Sí, en tenim un de Guardiola i en tenim un de Mourinho també, això sí. Pels amants dels documentals, sí, bueno, de futbol, se'n gira feina.
3: El cinema de terror no, a mi no m'agrada gaire. Vull dir que el de Mourinho...
1: No l'has vist, Puntí.
3: El de Mourinho no crec que me'l miri, però el de Guardiola sí que me l'he mirat, i és molt interessant veure la intrahistòria. Evidentment, t'ensenyen el que volen, i hi ha jugadors que gairebé no surten, i d'altres que hi surten molt. També hi ha una voluntat, diguem-ne, de promoció, fins i tot de crítica, en el cas del Walker, no? Però sí que és interessant veure aquesta dinàmica interna, que no la veiem mai, i que nosaltres ens quedem sobretot amb les imatges dels partits, i analitzem els partits, i ens deixem guiar també per gustos personals, i aleshores al darrere, quan veus el dia a dia, els entrenaments, les dinàmiques de vestidor, entens més a vegades decisions d'aquestes que des d'un punt de vista, diguem-ne, de l'aficionat són impopulars, no? Jo mateix la marxa, el fet que Casado hagi de marxar em desagrada, perquè és un jugador que, bueno, que ens ha demostrat que sent molt els colors, que és un bon jugador, d'altra banda, però hi ha una part que no veiem que segurament és més important, no? I en el cas de Valde deu passar exactament el mateix.
1: Bernat?
4: No, a mi el que em sap greu, per exemple, el tema del... Jo crec que els laterals, per exemple, són unes posicions que en equips grans, i el Barça és un equip gran, són molt importants. Són jugadors que, especialment en l'aspecte ofensiu, en aquests equips que aspiren a guanyar la Champions, perquè ens entenguem, tenen un paper molt important. I tinc la sensació que el Barça els últims anys ha perdut una miqueta terreny, no?, en aquest aspecte. Comparàs els laterals del Barça dels últims anys amb els que han anat jugant altres equips i els que estan guanyant títols importants, i aquí crec que el Barça ha perdut una mica de pistonada. Aleshores, jo crec que Valde, amb tots els respectes, en el seu moment doncs va ser una bona alternativa. Hi havia certa pressa en l'entorn per jubilar Jordi Alba, que per mi ha estat el millor lateral esquerre que ha tingut el Barça, com a mínim a l'època moderna. Pel que fos, perquè era un jugador que no sé, hi havia gent que no li queia gaire bé. Jo parlo futbolístic, a mi em sembla que era el millor, i aleshores Valde jo crec que va aprofitar una miqueta aquesta necessitat de jubilar Alba, però per mi no ha arribat a donar el nivell. Em sap greu que pel camí s'hi hagin quedat jugadors com Grimaldo i sobretot Cucurella, que eren del
1: molt
4: Barça.
1: Molt aplaudit ahir, per ser, al camp de l'Espanyol.
4: Sí, perquè com que també té un passat al futbol base de l'Espanyol, doncs la gent ho va premiar, més enllà de si també hi havia aplaudiments pel tema del Mundial. Però vaja, Cucurella, Grimaldo, són jugadors que han estat a Can Barça, que després ho han fet bé a d'altres equips, i ara el Barça doncs ha de jugar amb un lateral esquerre, que és Cancelo, que bé, té virtuts, però crec que també té algun defecte. I a la dreta doncs hi jugarà Eric Garcia, ho va explicar el mateix Eric l'altre dia després del Gamper, que Flick li havia dit que la seva posició aquest any seria la lateral dret d'aquests més moderns, d'aquests que pot anar per dins, d'aquests que són gairebé més migcampistes que laterals. Té a la seva banda la presència de Lamine Yamal, per tant diríem que ofensivament també l'allibera una miqueta. Però vaja, tinc la sensació que el Barça en el tema dels laterals des de fa ja uns quants anys està fent invents, i a mi m'agradaria que algun any el Barça tingués doncs laterals com va tenir en l'època, doncs, com us deia, de Jordi Alba, de Dani Alves, laterals que realment pesaven en el joc de l'equip.
1: I amb el nou què fem? A veure, il·lumineu-nos.
4: Amb el nou, perdona que torni a agafar la paraula, perquè és que per mi això sí que és el tema.
1: Ja veig que he anat amb molta dos, Bernat?
4: Jo crec que el nou és jo crec que el Barça està treballant i Deco, i Flick ho ha explicat també, jo crec que el Barça fitxarà un davanter, però és evident que marxant Lewandowski i Ferran Torres tu necessites fitxar un davanter. Ja no et dic un davanter que et garanteixi una quantitat de gols, que també, però home, necessites un home gol, però un home gol de rendiment immediat. Tu tens a Hamza, que el pots tenir per si de cas i anar jugant de tant en tant, però jo crec que per un equip del nivell del Barça és imprescindible que pugui tenir un jugador. Sé que el mercat és difícil i que no n'hi ha tants, però la feina de la secretaria tècnica precisament és aquesta, no? Quan no et surt l'opció A, que tampoc és la que a mi m'apassionava més, parlo de Julián. Doncs tenir la B, la C, la D i la E fins i tot.
0: És un tema molt espinós, perquè realment jo crec que hi ha una decadència en la posició del davanter centre al futbol mundial força evident comparada amb fa 10 anys. De fet, no, jugadors com Kane, que encara segueix sent vigent, ja hi era fa 10 anys, Lewandowski fins fa 2 dies encara hi és, i n'hi ha pocs de davanters que, el que deia el Bernat, que t'assegurin gols. Crec que n'hi ha molt pocs i el Barça no hi pot accedir perquè no estan al mercat. Crec que la idea de Flick, de Deco, és una mica... que el Barça no és una màquina de generar ocasions, és una màquina de generar moltes situacions ofensives, i per tant aquí es tracta d'entendre que el jugador amb la plataforma que t'ofereix Flick farà un salt important, com és Rafinha. Rafinha al Leeds no havia arribat mai a xifres gaire importants. De fet, el Barça abans de Flick doncs crec que eren 10 gols, 10 assistències el que més havia arribat a fer, i en Flick va fer doncs em sembla que van ser més de 30 gols, no? i 20 i pico assistències, és a dir, hi va haver aquest salt de rendiment important. També Ferran Torres, un jugador molt irregular de cara al gol, doncs va fer una pujada important, i crec que és una miqueta el que s'intentarà fer amb jugadors com Gordon, que Rafinha pugui continuar. Lamine crec que ha de fer un pas endavant també a nivell golejador, aprofitar Firmino i Olmo, que probablement són dos futbolistes que pensem més com a migcampistes, però des del meu punt de vista són més davanters, i jo crec que seria una molt bona notícia que Firmino pogués fer més de davanter aquesta temporada, que no tant de migcampista. I a partir d'aquí jo crec que el mercat t'ofereix opcions doncs de davanters més clàssics, perquè ens entenguem, com pot ser el grec Pavlidis, no? Es parlava de que Deco havia anat a Portugal, potser veurem què acaba passant, jugadors que potser no acaben tapant una opció diríem a llarg termini o a mig termini si surt un davanter important, i que et poden obrir opcions dins l'àrea, la frontal, amb parets, amb una miqueta més de presència, perquè Hams al final confiar-hi crec que està bé com aquest pla B, però evidentment no li pots carregar tota la responsabilitat un nano que fins fa 2 dies doncs no havia jugat ni amb el filial del Barça.
2: Jo estic esperant que Deco continuï fent malabars per un costat i enganyant-nos a la premsa, que ha passat prou vegades aquest estiu, i que per l'altre de sobte aparegui un nou potentíssim que hem anat mencionant i que potser ens pensen que no es podia tancar. El que sí que és cert és que el Barça ha d'incorporar un nou de garanties, un nou, com deia el Bernat, de rendiment immediat, un nou golejador, perquè t'ha marxat no només Lewandowski, que és un tio que t'ha arribat a signar més de 30 gols per temporada amb el Barça, sinó que també t'ha marxat Ferran Torres, que també pot ser que ens ha generat dubtes al llarg de les temporades, però sobretot les dues últimes ha signat un gran registre. Per tant, Jo crec que és veritat que el mercat de nous és complicat, ho sabem tots, però és que el Barça no pot abaixar aquí l'accelerador. És a dir, tot el que no sigui, i sé que és molt complicat, Julián, Harry Kane i Haaland, dos d'ells ja sabem que és impossible perquè no estan al mercat, crec que és baixar el nivell.
1: Tu tens algun nom al cap que t'agradaria, que et faria especial?
2: Dels que han sonat...
1: És que han sortit moltíssims noms.
2: A mi m'encantaria Julián, però clar, està segrestat a l'Atlètic de Madrid, o sigui, ja ho sabem.
1: Dia important, avui entenc, no?, en aquest sentit també, perquè va convocat, avui juga l'Atlético al Metropolitano, per tant, també suposo que amb el dubte si hi haurà xiulada, si no hi haurà xiulada.
2: Segur que sí, i després Simeone sortirà a estar al costat de l'afició, com va fer l'última vegada. Hi ha un altre nou que a mi m'agradava molt, que és el de Tresoldi, però clar, jo el veig més com una incorporació, no com a protagonista, sinó com a possible revulsiu.
1: I Lautaro?
2: És que a mi Lautaro no m'agrada. Però és un tio que ha fet una gran temporada amb l'Inter, o sigui, que també hem de ser conscients, i crec que pot ser l'opció que més encaixi per Hansi Flick, perquè vol un nou que més tingui experiència, per tant, podria encaixar perfectament.
1: Puntí?
3: Mira, vam començar la temporada dient que necessitàvem un central i un davanter centre, que eren els dos fitxats esclaus d'aquesta temporada. I de moment estem començant la Lliga sense central nou i sense davanter centre, i a més havem perdut el Ferran Torres i Lewandowski. O sigui, no, aquí, diguem-ne, jo crec que en aquest punt concret no s'ha fet prou bé la feina. El que passa és que alhora, i aquí és on hem de fer la confiança en Flick, o sigui, de cop es despengen amb un fitxatge de 80 milions que és Gordon, que ningú l'esperava, amb un Adeyemi que juga per la banda dreta amb Lamine, que tampoc l'esperàvem. Són jugadors potencialment bons, mirem els vídeos, ens agraden, sabem que han jugat bé, són joves, però no són davanters centres. Llavors, aquí tenim dues opcions: o fem confiança a Flick i pensem que ell té un pla clar, que sap que o bé Olmo, o bé Fermín, o bé Rafinha, o sigui, de possibilitats en té per fer de fals nou, però alhora necessitem gols, és el que dèieu. O sigui, creem ocasions, però algú les ha de rendibilitzar i les ha de ficar dins, no? Per tant, hi ha d'haver... El que passa és que van sortint noms i noms i noms i estem una mica marejant la perdiu. Jo, la veritat, clar, jo no estic tan ficat, però Tresoldi, per entendre'ns, no el conec prou. Parlidi sí, l'he vist, és un gran jugador, però és un bon jugador a la Lliga Portuguesa. Vull dir que hi ha moltes alternatives, i crec que al final l'aposta que han fet per Julián a totes és arriscada, perquè pot no sortir bé i podem trobar-nos que no, això, que no tindrem un davanter de debò, davanter centre de debò, probablement fins al gener,
1: no,
3: que hi hagi la necessitat realment de desgastar-se i de treure's diners i desdinerar-se al màxim i recuperar alguna glòria que no, ningú recorda, no?
1: Vaja, i que Bernat, a més, que l'objectiu hauria de ser, suposo que dels culers com a mínim és la Champions, tant per fi la Champions, si és un equip Champions o no és un equip Champions. Bernat, no sé jo si et veus, tu també cantant a l'antena de Catalunya Ràdio la Champions del Barça, o no sé si han engrescat o aquest Barça amb les peces que li falten encara no és un Barça per somiar en la Champions. Em sembla que tenim algun problema.
4: La gran il·lusió ara sí, Bernat, endavant. El que passa és que jo crec...
1: Sí, intentarem millorar una mica la connexió amb el Bernat. A veure, Bernat, ara... No, sembla que tenim algun problema amb el Bernat, però intentarem millorar aquesta connexió. Albert, Gemma, vosaltres creieu que la Champions és un somni realista o assumia uns quants anys més encara?
0: Jo crec que sí, que és un somni realista. Al final, crec que tots assumíem fa un any que ni Lewandowski ni Ferran t'acostaven a guanyar la Champions, perquè Lewandowski en els dies de partits més grans ja era un futbolista que podia restar en molts contextos, perquè la Champions i la Lliga no tenen res a veure. Jo crec que Lewandowski és un jugador que el dia a dia a la Lliga, per exemple, el partit al Camp del Celta que el Barça guanya l'any passat, que fa un hat-trick, no?, d'aquell jugador d'àrea que et caça gols, et donava molts punts, però a la Champions, que són escenaris molt més oberts, on es necessita un radi d'acció molt més ampli per poder brillar, Lewandowski per incapacitat física no t'ho podia donar i Ferran per incapacitat tècnica tampoc, i jo crec que ara el que vol Flick és buscar davanters que precisament et donin això. Potser no són aquest perfil de nou pur, però t'acostaran a tenir més espais, a generar més situacions per dins i aprofitar el talent que ja tenia el Barça.
2: Jo crec que fins que no arribi un nou en aquest mercat, encara no es pot somiar amb una Champions. Sense nou, segur que no. Bé, de fet, als futbol no hi ha res segur, però t'allunya molt d'endur-te el màxim títol europeu.
1: Puntí?
3: Jo crec que sí, jo crec que Champions és un context molt diferent i és molt més imprevisible, o sigui, pot passar de tot. Alhora veig que hi ha equips importants dels finalistes d'aquest any passat, el guanyador, tant l'Arsenal com el PSG, s'han reforçat, han canviat jugadors, han tret jugadors importants, vull dir que és bastant, jo és imprevisible. Llavors penso que, home, sí, la possibilitat hi és, però també és veritat que sense un nou ho veig més complicat. O sigui, d'alguna manera ho anirem veient, no? Jo crec que d'aquí 2 mesos o 3 mesos, per Nadal, sabrem, tindrem molt més clar si aquest equip dona o no dona, no?
1: I a veure també, perquè el Madrid s'ha reforçat bé, ahir, Blaia, no sé què et va semblar...
0: El Madrid s'ha reforçat molt bé, però sí que és veritat que, ho comentava abans amb la Gemma abans d'entrar, que potser la posició en què més necessitaven, que era aquest perfil de mig centre, per generar atacs posicionals, per generar domini, no la tenen. I també em genera dubtes la defensa. Crec que és una defensa que si tu tens a Rüdiger, que ja està una miqueta potser de tornada, i un Militao, que és el millor central per mi que tenen, però que no és gens fiable, doncs et queden aquest Hausen, que l'any va deixar dubtes, i un Konaté que ha de firmar el pitjor any de la seva carrera. Per tant, és un Madrid que ahir doncs, va tornar a mostrar aquesta cara una mica de sempre, guanyant al final, amb dubtes a nivell de joc, sí. El canvi de Guller...
1: Que venia, no canvien,
0: clar,
1: eh?
0: És el millor jugador, el canvi en el primer abans que Bellingham... i veurem què acaba passant amb el Madrid.
1: Doncs a 9:45 aquest Elx-Barça, com sempre, per l'antena de Catalunya Ràdio, tota la prèvia amb el Jordi Puntí, amb l'Albert Blai, amb la Gemma Mallorca i també amb el Bernat Soler, que el tenim ja a Elx, preparat per aquest partit, per aquest debut oficial del Barça de Hansi Flick. Moltes gràcies a tots quatre.
2: Gràcies a tu.
1: Abraçada ben forta. Fem una petita pausa al suplement i de seguida tornem. Fins ara.
3: Que vagi bé.
5: El suplement. A l'estiu també tenim Esperit de Cap de Setmana.
6: L'estiu ets tu.
5: Catalunya Ràdio.
6: La llum dins dels meus ulls.
7: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu.
5: L'estiu ets tu.
6: Quan em mires i somrius.
5: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
8: Xuta la nit! Xuta! A l'estai!
5: Comença una nova lliga.
8: La nit!
5: Comença un nou repte pel Barça de Hansi Flick.
8: Ja va!
5: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 9:15, la TDT de l'Elx Barça a Catalunya Ràdio.
9: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
10: M'expliques un conte, papa?
11: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
12: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
13: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mutua, Estrella Damm i CaixaBank.
14: Avui torna la Lliga per al Barça i també juga el Tot Gira al Sabadell.
5: Segona jornada per al Sabadell en la tornada al futbol professional.
14: Després de l'estrena al Molinón, avui torna a jugar fora de casa.
5: Des de Castàlia a les 7 de la tarda, Castelló-Sabadell. Dos històrics cara a cara de nou al futbol professional.
14: Amb la narració de Francesc Ripoll i l'anàlisi de Carles Fiter.
5: Tot Gira, avui a les 7, Castelló-Sabadell. Abans de la TDT de l'Elx-Barça.
14: Ha tornat la Lliga, ha tornat el Tot Gira, amb David Clopés.

0: El suplement d'estiu. Amb Marina Alaminos.
1: Falten 3 minuts per 3 quarts d'11 del matí. Aquest estiu al suplement passem un dia vivint els estius més peculiars de casa nostra. Avui, un dia de llaüt amb els Pirates del Cap de Creus. Fa un any al suplement vam conèixer la història d'en Miqui i d'en Martí. Dos joves catalans que es van conèixer per casualitat quan collien marihuana a les granges de Califòrnia.
2: Ens vam quedar penjats perquè teníem 15 hores de trajecte fins a Las Vegas. S'apropava Cap d'Any, no arribàvem, ens volíem desfer del cotxe. I el meu amic em va mirar i em va dir: tio, li regalem el català aquest que acabem de conèixer? I jo: clar, tio, regalem-li, que a sobre no té cotxe.
3: I et van regalar el cotxe.
2: I ens vam apropar, jo, Martí.
4: Sí, jo just estava començant a treure la roba de la rentadora i surt per allà i em diuen: tu, que te regalem el cotxe. I jo: què dius ara? Dic, a finals d'any, de cop que te regalin un cotxe uns catalans, dic...
3: Total, que et donen un Subaru al mig de Califòrnia i al cap d'uns anys us retrobeu, en aquest cas, crec, ja a Catalunya.
2: Sí.

0: Ara són les 4 de la tarda, fa un sol de justícia a Llançà. Hem vingut fins aquí per descobrir la segona part d'aquesta història, la història dels pirates del Cap de Creus. Uns anys després, i també per casualitat, en Miqui i en Martí es van retrobar aquí, al seu negoci, ara ja lluny de totes aquestes plantacions, i ara fan excursions al llaüt per descobrir la bellesa natural d'aquest paisatge, que en definitiva és casa nostra. Avui, el suplement d'estiu, un dia de llaüt.
1: Les veles d'uns nens que fan optimist a la cala del costat...
2: Martí, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: On som?
3: Som aquí a Llançà, a la comarca de l'Empordà, a prop entre el Cap de Creus i les muntanyes de l'Albera.
1: La final inesperat és elusiva, tanta calor...
2: A veure, com serà una mica aquesta tarda que tenim per endavant?
3: Avui sortirem amb una de les barques de la flota dels pirates del Cap de Creus a descobrir alguns dels racons d'aquest paratge tan preciós que tenim aquí a casa. Vindrà una família catalana, mig catalana, mig suïssa, i anirem a descobrir aquest entorn natural privilegiat que tenim aquí a casa.
2: Ara són les 4:52, que sortim més o menys en...
3: Ara, quan arriba el capità Barbanegra, que de moment el tenim a fora amb l'embarcació, normalment sortiríem a les 5. Tot i així, fins que no el veiem aparèixer amb l'indiqueta, no podem estar segurs de que arrencarà la sortida.
2: Indiqueten és qui ens portarà avui, mare dins?
3: La indiqueta és el nom de l'embarcació. Els indiquets eren els primers pobladors que van haver-hi aquí a l'Empordà i van batejar la barca amb aquest nom per retre-li homenatge.
2: Ens posarem crema solar primer.
3: Home, sí, és important. És important. Aquí pica bastant el sol. A més, tenim una miqueta de gregal. Llavors, no sé si podrem tenir el toldo completament obert. És important anar ben protegits. Ua, ja arriba en Barbanegra, eh?
4: Bona tarda!
5: Hola!
2: Què tal? Soc la Marina.
5: Soc en Marc, un plaer.
3: Ara veiem el sortir. Volíem anar cap a la zona passat Port de la Selva. Hi ha com totes unes escales molt guapes. Però si ho fes gaire cap allà, ens aniríem a amagar per aquí darrere cap ras i ja està.
6: Què fem per això? Anem... aquí o allà?
5: Estava acabant de decidir si una barca o l'altra. Teniu algun tipus de preferència o tu creus que és millor? És cert que poder aquesta... Ara ha baixat una mica el vent. Fa una estona estava més potent.
2: Ah, sí?
5: No, bé. Bé, però que...
2: Jo ho sabés, perquè jo em marejo fàcilment, eh? Mareja?
5: Això és una data important. És que aquesta es mou una mica més. O sigui, tot mereixes, eh?
3: Sí,
2: clar. Tenim una persona que es mereja. Sí. Ara m'estic preocupant, eh? És a dir, pot ser que em maregi.
3: Et mereges? T'has marejat alguna vegada?
2: A priori, amb el cotxe...
3: Si te mereges, et fiquem a l'aigua un rat, un remull, que et refresquis i tornem a pujar aquí a bord.
2: Si us mereja la gent gaire sovint o no?
3: Home...
2: Mitjana de vomitades per...
3: Per temporada?
2: Per temporada.
3: No tant,
2: eh? Compteu el recompte?
3: No tant, ara hem de portar unes 3-4, poder?
2: No
3: una
2: està
3: cada
2: malament.
3: Dues setmanes?
2: No està malament. Ara, quan fa que no en tenim una? Sempre calcular si avui toca o no. Hauria sospitat... Que... Per tu no és la primera vegada?
7: No, i per ella tampoc.
2: Per vosaltres sí?
8: No.
7: I en Nael tampoc. Nosaltres fèiem submarinisme quan no teníem nens.
5: Bueno, voleu abordar la barca pirata,
2: sí,
5: o què?
2: Sí. Vaig jo primera. Com hem de fer això, a veure?
5: Mira, per aquí t'agafes fort, el que sí que ves al tanto no caigui res a l'aigua.
2: Ho intentarem, que no caigui res, no caurà res. Som-hi, va. Pugem a la barca i cap dins. Prou bé, no?
5: Bé.
2: Sí que es mou, sí. Alerta, eh? Alerta que sí que es mou una mica.
3: És una mallorquina, fa 6 metres i mig i té 37 cavalls. És una de les barques tradicionals que s'utilitzaven aquí a la costa des dels anys 70-80. Sobretot si
5: ho puc... Tens que no vas a mar.
2: Sí, he anat poques vegades, comptades.
3: Sobretot a... relaxar-se, no estressar-se massa, no obsessionar-se amb si et marejaràs o no i simplement disfrutar de l'experiència.
2: Doncs a gaudir.
5: No volem fer el segon capítol de Titanic avui. dalt, sempre mantinguent l'equilibri, vol dir que si som sis a la barca, no anem tots sis a un costat, o tots sis a l'altre, o tots sis davant, i a partir d'aquí a gaudir a tope.

0: Doncs som-hi! Esteu preparats, pirates? Sí. Ho començaríem a veure el següent poble després de llançar, que és el poble de Colera. Un poble petitó que es comença a veure per allà de cara nord. Després vindria Portbou, que és l'últim poble català. I el cap aquell que sobresurt llarg, amb el far, allò és el cap de Cervera, el primer poble francès que trobem aquí.
1: I ara semblava rosa i espessa i de mala roca que no es veu.
0: Però avui el nostre destí serà cap al Puiggròs. Hem decidit l'aventura, hem decidit saltar una mica i veure l'experiència a tope. I ens dirigim cap al Port de la Selva. Cap allà anem.
2: Família, com ho portem?
3: Ara molt bé. Ara disfrutant del mar, de la companyia, de l'airet.
2: És molt maco.
3: És preciós, la veritat que sí, val molt la pena.
2: Tu ets d'aquí.
3: Jo sóc de l'Empordà, molt orgullosa, i també vam lluitar perquè això fos així, fos parc natural i no es pogués construir, i la veritat és que me sento molt orgullosa també quan veig que han passat els anys i encara continua estant natural.
1: Quan la teva boca m'anuncia el desastre que ja no hi veus.
2: Som una família catalana, però una mica la diàspora.
3: Vivim a Suïssa, exacte. Però vinc 3 cops a l'any amb els nens, per això ens sentim igualment empordanesos.
0: Ara acabem de passar a Cala Tamariua. Sí, l'àncora de popa, perquè mirarem de fondejar aquí a Corquell o a Aigua Dols. Es fondeja i has de tirar àncora, sempre has de vigilar no tenir posidònia en el moment de fondejar la barca. Perquè tiraré l'àncora de popa i després ja recollirem de proa.
4: Ja som a Cala Corquell. Benvinguts a Cala Corquell. Una de les primeres cales del Parc Natural Cap de Creus. Hi ha la roca, que és una mica més negra, que s'anomena esquist. I és una roca metamòrfica, que es va crear fa 500 milions d'anys, una de les formacions més antigues d'aquí a Catalunya, a 20 quilòmetres de profunditat. I per moviments de pressió, des d'aquests 20 quilòmetres va sortir cap a superfície.
0: Per entrar a l'aigua podeu saltar, també, i si no, utilitzar l'escala. Teniu metres suficients com per saltar.
2: Sí, ens atrevirem a saltar. Sí. Jo no ho sé, eh? A mi l'aigua em fa una mica de respecte.
4: Sí?
2: Respecte.
4: És un tema sensible, vaja,
2: és,
4: no?
2: És un tema de... Hi ha peixos?
0: Hi ha peixos, sí.
2: Val, d'acord.
0: Ningú que et pugui fer mal. Esperem.
4: Hi ha poblades, hi ha salpes, hi ha castanyoles.
1: Un sol en blanc, deses oceans. Les algues són marines.
2: A veure, estic valorant, eh? Estic valorant si...
3: Jo crec que si algun lloc és per superar pors és aquí, perquè ho veus. Ho veus tot.
2: No sé si prefereixo no veure què tinc a sota. A veure...
1: L'espai obert, fins i tot el cel.
3: T'atrevim o no? El primer ja ha saltat.
5: Ara.
3: Tu pots.
2: Jo puc, sí. No prometo res, ho intentem. Si saltem tots, sí.
3: Tu pots.
2: A veure, està una mica freda.
3: Prou bé.
2: Amb poc estil, prou bé.
1: Dins de testigó, tan descongelat.
2: Ara ens quedarem, són 6:45, per tant fa més o menys una horeta i mitja que hem sortit. Sí. Ens quedarem aquí una estoneta.
4: Sí, encara ens quedarem mitja hora, 3 quarts, i després ja començarem la tornada. Amb els cims del Querroig i les Orelles de la Mula una mica més a l'esquerra, amb tota una expansió increïble.
2: És tot aquest territori de casa nostra que avui també d'alguna manera volem posar en valor, però de fet aquesta història dels pirates del Cap de Creus comença aquí, però també mira una mica cap als Estats Units.
4: Sí, correcte. O sigui, originalment comencen aquí Cap de Creus, comença amb una barca petita, la Valquíria, la primera de totes, una menorquina de 5 metres, fent barco-bar, i a partir del segon any es comencem a especialitzar a fer tours. El que passa que a l'acabar la primera temporada necessitem reunir uns certs diners per poder comprar aquesta embarcació que estem a dia d'avui i decidim anar a fer una temporada de marihuana a Califòrnia. A més, en aquesta aventura vaig conèixer...
2: L'altre protagonista.
4: L'altre protagonista, que a dia d'avui també és un pirata, que és en Miki, que m'acaba regalant un cotxe en un lloc on es rentava la roba.
2: És a dir, no us coneixeu abans?
4: No ens coneixem abans. El meu company en Barba Negra el va conèixer en una casa de colònies. I jo l'havia conegut a Califòrnia un dia singular que va passar aquesta història tan, tan estrambòlica.
2: Que el seu cotxe va acabar a les teves mans.
4: Sí, al final ell anava amb un amic, anava amb dos cotxes, anaven cap a Las Vegas, s'havien de desfer d'un dels cotxes. El comprador que teníem pactat un preu no va aparèixer i com em van trobar a mi, ens acabem de conèixer, jo era català també, van dir, pues saps què, li regalem a aquest altre català que ens acabem de trobar. I fins aquí no l'havia tornat a veure.
2: Li perds la pista.
4: Li perdo la pista completament. I llavors és quan, a la quarta temporada, el meu company en Barba Negra estàvem buscant un altre nou pirata perquè entrés també en el projecte i just coneix en Miki, casualment, una casa de colònies. Però en aquell moment encara no havíem relacionat que era en Miki que jo havia conegut uns anys enrere fent la temporada de Marihuana Califòrnia. I just una setmana abans d'arrencar la temporada relacionem que era aquesta persona que m'havia regalat el cotxe.
2: I fins aquí?
4: I fins aquí, sí, sí. Són aquestes coses de la vida que són unes sincronitzacions que la probabilitat de que passin és una entre un milió i acaba passant, no? I a vegades et planteges ja una mica més enllà de quan passen, no? Com se torna a presentar la meva vida, doncs deu ser per alguna cosa.

0: estem tranquil·lament prenent alguna cosa, refrescant-nos, i mentrestant ens hem explicat tot d'històries.
1: Sí, és cert, aquesta terra té moltes històries, té molta cultura, és una terra com molt forta, no?, on bufa molt fort la tramuntana, i hi ha una història, una llegenda que explica la creació d'aquest territori i com es va formar. És una, la sardana de Joan Maragall, i explica com es troben un pastor que està a dalt de la muntanya i una sirena que està a les aigües del Cap de Creus. El Cap de Creus està ple de mitologia i un dels personatges més simbòlics són les sirenes. I aquesta història explica com el pastor des de dalt de la muntanya xoca una flauta i la sirena, a l'escoltar el cant que fa el pastor, comença a sortir del mar. I a mesura que va sortint del mar, comença a cantar. Llavors el pastor que està a la muntanya escolta el cant de la sirena, li enamora i comença a baixar de la muntanya cap a baix. Fins que de cop arriba un punt en què es troben el pastor que ha baixat de la muntanya amb la sirena que ha sortit del mar. I just al vers diu, bueno, i es trobaran al bell mig del pla i de l'amor plantaran la cabana, fou l'Empordà. I així és com es crea aquest territori que tenim aquí a casa.
0: Són les 8, fa tot just 3 hores que hem sortit i hem tornat a port. No hi ha ningú. Molt bé.
2: Hem arribat i sense vomitar.
1: Esperat, eh? Ja tornem a ser aquí al port de Llançà. I tornem amb la tripulació intacta. No hem perdut a ningú pel camí ni ningú resta a les profunditats del Cap de Creus.
0: Martí, moltíssimes gràcies i que per molts més dies de llaüt amb els pirates del Cap de Creus.
1: Clar que sí, aquí seguirem.
3: Família.
4: Manu, gràcies, Marina.
5: Moltes gràcies.
6: Adéu.
7: El suplement d'estiu. Marina Alaminos.
8: Catalunya Ràdio.
9: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
10: Et veig una mica inquiet aquests dies.
11: Ara qui viu com solíem viure?
9: Perquè tot un món s'acaba.
11: La casa. El servei.
10: Quants en veus fora, doncs?
11: Uns quants.
10: Ai, senyor.
9: Downton Abbey, última temporada. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
12: Les tasques d'extinció van bé.
13: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
14: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
13: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment. Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
15: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
13: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
15: DJ Trapella.
16: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
13: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
17: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa.
13: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
18: El Palau de la Música Catalana acull el concert de cloenda del 40è aniversari del Festival Peralada. El proper 29 d'agost, l'orquestra del Festival de Bayreuth, dirigida per Pablo Heras Casado, interpretarà pàgines emblemàtiques de l'Anell del Nibelung de Richard Wagner. Més informació a palaumusica.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
13: Linkat.
18: Has pensat mai com era la publicitat fa 20 anys? I fa 100. Descobreix al Palau Robert el poder de la publicitat. L'exposició gratuïta pel centenari del Gremi de Publicitat, Comunicació i Màrqueting de Catalunya. Fins al 30 d'agost, retroba anuncis, eslògans i cançons que formen part de la memòria col·lectiva. Recomanat per Catalunya Ràdio.
13: Linkat. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
19: Bon dia, us informa Eva Compte Martí.
3: Els veïns de les poblacions del Baix Penedès i el Tarragonès afectades pels aiguats d'ahir treballen per recuperar la normalitat i refer-se dels danys causats per l'aigua i el fang a les cases, vehicles i carrers. Asseguren que s'han sentit abandonats i que els va faltar informació. Recordem que hi ha 9 persones que continuen hospitalitzades. Una d'elles en estat crític. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, assegura que el municipi va recuperar la normalitat després dels aiguats i que els danys es concentren bàsicament en l'àmbit privat, danys materials. Són declaracions a 3Cat Info.
4: És més en la zona, en propietats privades, diríem. I després a qüestions ja de mobiliari públic i, ja dic, de la platja o contenidors, bueno, que això ho estem acabant de revisar, però ja dic, sobretot jo, el dany, sobretot en propietats privades, bàsicament cotxes, i mobiliari especialment a la platja.
3: L'alcalde també ha agraït la tasca dels efectius d'emergències, bombers i policia per sanejar els carrers i retirar el mobiliari afectat i ha celebrat que al municipi no hi hagi hagut danys personals. Més notícies que repassem amb la Maria Guixà. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys acusat d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu.
6: Se l'acusa de provocar el foc que aquesta setmana va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut és propietari d'un vehicle que els serveis d'emergències van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta de Mossos i agents rurals ha permès relacionar aquest vehicle amb l'origen del foc i, per tant, reunir indicis contra el seu propietari. Tota la superfície es va cremar. Es troba ara mateix dins l'espai del Pla d'Espais d'Interès Natural al Montmell Marmellà.
3: En algunes finques de fruita de Ponent s'hi està fent una prova pilot per millorar les condicions dels treballadors del camp davant les elevades temperatures.
6: Màquines adaptades amb ombra, ventiladors o un vestuari amb predomini del blanc són algunes de les mesures aplicades amb bons resultats. Anna Brugolat, investigadora del projecte de recerca impulsat per l'Institut de Salut Global de Barcelona, avança que en només 3 dies ja s'han vist resultats positius d'aquesta prova. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
8: Els primers resultats són, molt bé, passo menys calor i estic més còmode i treballo més a gust. I per altra banda, estem prenent diferents mostres atmosfèriques, ja sigui de vent, de temperatura, d'humitat i també de nivells d'hidratació, i sí que estem veient una millora inicial en aquestes condicions de salut dels treballadors.
3: A Ucraïna, el president Volodymyr Zelensky creu que celebrar eleccions en temps de guerra pot ser perillós pel país.
6: Això després d'una petició controvertida del seu exministre de Defensa perquè se celebrin votacions. On sí que hi ha eleccions el proper 20 de setembre és a Rússia. Zelensky creu que Putin vol mobilitzar 300.000 soldats més després de les legislatives. De fet, el mateix Putin ha situat la victòria a la guerra d'Ucraïna com el principal punt de la campanya del seu partit, Rússia Unida.
3: I un ramat de ponis participen aquest estiu en la neteja dels boscos d'Aristòtal a l'Urgell per reforçar la prevenció d'incendis. Aristòtal, Joaquim Albalate.
19: Són 10 ponis de la raça Potoka, originària del País Basc, que s'han instal·lat a Aristòtal, al municipi del Pont de Bar, per netejar finques i sotaboscos abandonats. A més, com que són petits, no fan malbé el terreny. Rosa Galindo és la presidenta de la Fundació Miranda.
3: Pesen poquet, són cavalls petitons, que això fa que no compactin tant el territori, que no desfacin els marges de pedra seca ni els talusos, i això les fa idònies per territoris de muntanya que solen ser molt encrespats.
19: Els treballs amb aquests ponis han permès recuperar finques que portaven molts anys sense cap gestió. Ara el que cal, diuen els impulsors, és més suport institucional per a aquestes iniciatives, amb menys burocràcia per facilitar una gestió forestal responsable. Joaquim Albalate, Catalunya Ràdio, Aristot.
3: Esports, en Roger Nau.
20: El Barça vol aquest matí cap a Alacant per visitar aquest vespre el camp de l'Elx en el primer partit dels Blaugrana a la Lliga. Joao Cancelo podria debutar, mentre que Rodri es quedarà a Barcelona. Ahir l'Espanyol va caure per 1-2 contra el Madrid a l'RCD Stadium. Després del partit, Mourinho va defensar Vinícius. L'Espanyol s'havia queixat del brasiler per haver simulat faltes i fins i tot un penal. A la Fórmula 1, Lando Norris sortirà des del primer lloc a la grella de sortida del Gran Premi dels Països Baixos. A partir de les 3, Russell sortirà segon i el líder, Antonelli, tercer. I finalment, en atletisme, Mundo Duplantis podria intentar batre avui el rècord del món de salt de perxa aquesta tarda a la Diamond League de Silèsia. El saltador suec podria intentar provar superar els 6 metres i 32 centímetres.
13: Fins aquí les notícies.

0: Luis Hidalgo, molt bon dia.
1: Què tal? Bon
0: Com
1: dia.
0: Estàs?
1: Marina. Bé, bastant bé.
0: Veig molt fresc avui.
1: Sí, la veritat és que la temperatura és força agradable, llavors no s'ho és tant.
0: Mira, saps què m'ha cridat l'atenció aquests dies?
1: Digues.
0: És que vaig pensar, li vull comentar al Luis, que es veu que hi ha molta gent que està pagant entrades per anar a veure concerts sense veure el concert, des de darrere, o sigui, no amb visibilitat reduïda, amb visibilitat nul·la.
1: Sí, perquè en realitat jo crec que com que ja s'ha convertit en una mena d'aconteixement social, això ho hem parlat moltes vegades, es genera una expectativa descomunal, pues la gent vol ser-hi ni que sigui sense veure. A més, en molts casos, tampoc cal veure massa. És a dir, hi ha artistes que tenen un directe bastant lànguid, diria jo.
0: Sí, i el següent serà anar a veure l'espectacle, però amb els auriculars posats i l'Spotify reproduint l'artista als auriculars per sentir la versió original i no alguna cosa que es perpetra en directe.
1: I les imatges, a través de les ulleres, que tindran una connexió amb el teu cervell i t'imaginaràs les coses millor del que són en realitat. La realitat és una cosa que s'ha de superar. És molt avorrida, ja veuràs tu.
0: És tot ben distòpic.
1: Sí.
0: El que no és distòpic és aquesta secció en la qual en Luis Hidalgo ens convida a descobrir artistes que, pel que sigui, no hem vist mai damunt d'un escenari a casa nostra. I avui marxem cap a Itàlia.

0: sentire queste note così basse che so fare. Poi vado su, vado su, vado su. Brava, brava, come sono brava, brava.
1: Avui puja a l'escenari Mina.
2: Increïble. Heu sentit aquesta veu, no? És la de Mina. Té un registre espectacular. S'hi troba còmoda en qualsevol alçada. Alt, baix, greu, agut. Té una capacitat d'interpretació extraordinària. De fet, aquesta cançó la van composar precisament perquè demostré la seva extraordinària tècnica vocal i l'amplíssim rang de la seva veu. En aquesta cançó ella parla de que té una veu fantàstica, que pot pujar, que pot baixar i que pot fer gairebé el que vulgui. Es diu Brava.
1: Ella és brava.
2: Ella és brava i és bravíssima. És un veritable mite a Itàlia. És un mite que, a més a més, ha aconseguit ser-ho visquent. És a dir, encara no ha mort, té 86 anys i és una mena de patrimoni nacional. I tothom la respecta. És d'aquestes artistes, com jo diria que Joni Mitchell i Marvin Gaye, que l'han antecedit en aquesta secció, artistes que, amb independència de que t'agradi o no, la seva aportació al món de la música, al món de la cultura, és tan elevada que en realitat ningú els pot discutir. Et pot agradar o no, perquè un tema dels gustos, com hem dit moltes vegades, és totalment respectable. Però ningú ho qüestiona a Mina. I Mina és com una mena... No, no és una mena. És un dels patrimonis nacionals d'Itàlia, des dels anys 60.
1: I a més, avui molt interessant, perquè d'aquí una estona ens explicaràs per què puja a l'escenari, perquè habitualment no ho fa, o com a mínim fa un temps que no ho fa. Per tant, aquesta reflexió la deixarem per d'aquí una estoneta, abans amb aquesta brava de Mina, com entra en contacte Mina amb el món de la música.
2: La seva àvia era cantant d'òpera i de seguida va quedar clar que aquesta noieta tenia moltíssima tècnica vocal, tenia una veu extraordinària. Llavors va començar a cantar gairebé com un amateur i immediatament va entrar en un grup que es deia Solitari, però ràpidament va començar a actuar en solitari i es va convertir en molt poc temps en una estrella, però una estrella fulgurant, perquè va aconseguir la fama molt ràpid, era molt jove quan va aconseguir la fama, va començar a participar en festivals i va començar a donar mostres de les seves característiques fonamentals, que eren una veu torrencial, una força interpretativa absolutament passional, una personalitat molt ferma que la va ajudar a prendre decisions que altres persones potser no s'haguessin atrevit a prendre, una imatge completament trencadora i un exemple, un mirall on moltes dones es van emmirallar quan la situació de la dona, diguem-ne, era molt pitjor de la que és ara.
1: I a més que té un paper molt important en aquesta història que ens apropes avui, tot un fenomen, sobretot a més a Itàlia, com és la televisió. A veure, per què és important si parlem de Mina?
2: Perquè Mina va cimentar bona part de la seva carrera en la televisió, en l'aparició especials de la RAI. La RAI va ser, diguem-ne, com el bressol on ella es va criar, va actuar en moltíssims programes, molts d'ells amb Rafael Acarrà, i llavors tenia una força, arribava gairebé a tothom. Quan la televisió a Itàlia només hi havia una o dues cadenes, ella era present constantment. I a més, la seva forma de cantar, que vinculava la música popular, el pop lleuger, la música ye-ye, la tradició i el cant líric italià, la va convertir en una estrella que tothom coneixia.
1: Sí, però també una estrella envoltada d'alguns escàndols.
2: Sí, que precisament això va ser el que va determinar una mica un gir clau a la seva vida, el qual avui es compleixen 48 anys. El tema va ser que ella es va enamorar d'un home que estava separat, un actor que es deia Corrado Pani. Aquest Corrado Pani no vivia ja amb la seva dona, però malgrat tot, en aquella època, la RAI, la democràcia cristiana, l'Església Catòlica, van començar a qüestionar durament aquesta postura de Mina. Corrado, a més, havia fet de Jesucrist en un serial de la RAI, de la Ràdio Vaticana, quan era jove, amb la qual cosa l'ofensa era descomunal. I Mina i Corrado, que van tenir un fill, van tenir que anar-se a viure a un hotel per no tenir una llar on poguessin ser acusats de concubinat. És a dir, que la tele que l'havia impulsat va ser la que la va enfonsar, la va retirar de la graella durant un any, però la pressió popular va fer que la RAI tingués que reconsiderar la seva actitud i la va tornar a acceptar.
1: Que Mina pugi a l'escenari. Amb èxits com Amor Mío.

0: che sia un poco insieme, siamo un po' di più.
1: Amor mio, un èxit de l'any 1971, Luis.
2: Un exemple brutal de com era capaç de modular la veu, pot petar els twitters d'una altra veu sense cap mena de problema, i una copa de cristal finíssim, ves en contra, no la posis molt a prop de l'altaveu quan canta Mina, però també té greus. Va ser un dels seus èxits més cèlebres de la seva època daurada a la RAI. És una obra dels seus compositors de capçalera, Lucio Battisti Mogol, que era el lletrista, i és una barreja de soul blanc, cançó melòdica italiana i pop. Precisament la lletra de la versió en espanyol, perquè va cantar bastant en espanyol, en castellà, Mina, la va adaptar Augusto Algueró.
1: I després també, molt interessant, estèticament, en aquella època, Luis, què va passar amb Mina?
2: Perquè va ser dona trencadora en tot. És a dir, podia cantar cançons de sobre fer l'amor des de la perspectiva de la dona, que era una cosa absolutament insòlita. Va desafiar les autoritats en una societat molt catòlica, tenint un fill amb una persona que estava separada. Però és que, a més, tenia una concepció de l'estètica també igualment trencadora. Va eliminar les celles, es va començar a maquillar els ulls fins a convertir-los gairebé en el centre de la seva cara. Em va generar una imatge més o menys andrògina. De vegades no sabies ben bé què era, quin era el seu sexe, quin era el seu gènere. Es va maquillar de manera meravellosa. De fet, l'han arribat a comparar amb una obra de Modigliani. És a dir, va ser una dona que va jugar amb la seva imatge fins i tot abans de que la imatge tingués la importància que avui en dia té.
1: Fins que un dia Mina baixa de l'escenari.

0: 3 d'agost del 1978, Lluís, què passa en aquella data?
1: Que es va fartar. Hi ha diverses teories. El cas és que ella estava actuant a un teatre de la seva terra i quan va cantar aquesta cançó se'n va anar de l'escenari. Hi ha cròniques que diuen que es va acomiadar educadament, hi ha cròniques que diuen que no es va acomiadar, però el cas és que va arribar al camerino, en allà diuen que va dir aneu-vos a la merda i llavors es va retirar. Mai més va tornar a pujar a l'escenari. D'això avui fa 48 anys. Va ser el 1978, Mina tenia 38 anys. Mina estava farta de la pressió popular, dels paparazzis que la seguien, de que tothom escorcollés la seva vida, de que tothom tingués una opinió sobre què feia, per què ho feia, per què pensava. I va dir, me'n vaig. I va deixar d'actuar. I ja mai més ha tornat a pujar a sobre un escenari. És a dir, que és un artista que no ha necessitat l'aplaudiment i l'escalfor del públic per continuar sent cantant. De fet, ella sempre ha dit que ella, per cantar, no necessitava el públic. I, de fet, ha mantingut la seva paraula. Alguns diuen que no va pujar a l'escenari sabent que aquell seria el seu darrer concert. Efectivament, al cap de pocs dies va tenir un petit problema físic i diuen que aquí va arribar a la conclusió de que es volia retirar, però si no ho hagués fet en aquell moment, ho hagués fet en qualsevol altre moment.
0: Bàsicament, va entonar el bafanculo.
1: Totalment.

0: passat, Lluís? Perdó? Des d'aquell moment, què ha passat amb la seva carrera musical?
1: Que ha mantingut el seu criteri. És a dir, ella es va retirar a Lugano, es va casar... No, perdó, va començar una relació sentimental l'any 80 amb el que actualment continua sent el seu marit. Es van casar 20 anys després. I llavors ella, com que efectivament no volia pujar a l'escenari, com ho han fet molts, com ho ha fet la Kate Bush, com ha... bueno, molts no, però uns quants, com ho va fer Glenn Gould, que es va retirar als 32 anys, com ho va fer Nick Drake... Com ella no volia pujar a l'escenari, va continuar editant discos, regularment, cada any un disc, cada any un disc del 1978. Ja iniciada la dècada del 2000, es van espaiar una mica més i els editava cada dos anys, i l'últim, ara mateix, el va editar l'any 2024. És a dir, ella ha continuat gravant, ella ha continuat treballant i ella ha decidit que la seva vida només pertany a ella i a les persones que estima. És a dir, va dir, la fama no m'interessa, passo dels paparazzis, passo de tot... i em dedico a fer el que m'agrada, que és cantar i gravar les cançons que m'agraden.
0: És a dir, que ella estima la música, però d'alguna manera no estima tot allò que comporta moltes vegades la música, no? I que potser és el que la fa tan addictiva per a tants altres artistes.
1: I, a més, és una dona que ha mantingut el seu criteri ferm, que és molt difícil en aquest món, sobretot en el món de l'espectacle, mantenir determinats punts de vista, sobretot aquests que t'allunyen del que fa tothom. Precisament ara que estem veient que Van Morrison, que Bob Dylan, que hi ha moltíssims artistes grans que continuen actuant. B.B. King va morir que estava fent 150, 160, 170 bolos, concerts l'any. És a dir, arriba un moment en què aquesta vida pues, també resulta incòmoda. Però, clar, l'escalfor del públic és una cosa a la que resulta molt difícil dir que no. I jo crec que només Mina i alguns artistes que eren tímids o que tenien problemes de relació amb l'entorn o que tenien problemes de sociabilitat han pogut fer aquest salt. I, a més, mantenir la seva popularitat. Però, clar, ho pots fer, però després caus. Però és que Mina no. Mina ha continuat present com un referent musical i cultural per als italians i per la resta d'Europa de primera magnitud. Recordem, a més, que quan Mina va començar la seva carrera, al nostre país se sentia moltíssima música en castellà, perdó, en castellà, en francès i en italià, abans de que arribés la música anglosaxona. Llavors, Mina és un record per moltes persones que són grans i, a més, per joves i particularment dins de l'escena gay és una veritable icona.
0: Va deixar els escenaris, però efectivament Mina no va deixar d'editar discos.

0: Un artista d'idees fermes i també molt versàtil, perquè poc té a veure aquesta cançó amb la que hem sentit al principi.
1: No, efectivament. O sigui, aquesta cançó és una cançó funky que va fer amb Adriano Celentano amb un celebrat disc que van gravar tots dos als anys 90, al 98. Però és que Mina, al llarg de la seva carrera, ha cantat òpera, ha cantat jazz, ha fet versions dels Beatles, ha estat lleger, ha fet rock and roll, ha fet pop. És a dir, ha fet música popular. Qualsevol estil s'adapta a la seva veu. És capaç de cantar la taula de multiplicar. Vull dir, és capaç de qualsevol cosa. Té una versatilitat mental i de gola que la fa una dona absolutament, una artista absolutament extraordinària, sí.
0: Parlant de col·laboracions...
2: Tu derrota és la mia.
3: I mi fracaso tu quebranto, mujer.

0: És Mina i és Joan Manel Serrat.
1: Que cal tenir valor per cantar al costat de Mina, perquè aquesta peça, que és també una altra mostra de la seva versatilitat, perquè s'acosta al bolero, és una interpretació extraordinària. És una cançó que van gravar el 2007, l'única que van gravar tots dos a l'estudi, tot i que Mina ha col·laborat amb molts artistes. O sigui, va gravar, tot i que Mina...

0: pell de gallina, Luis.
1: No he aconseguit que no se'm posi la pell de gallina sentint aquesta cançó, que a més és preciosa perquè parla, es va escriure al començament del segle XX en una taverna de Nàpols, i parla d'un amor pretesament impossible entre un xaval pobre i una noia rica. El seu pare va obligar la noia rica a casar-se amb la persona rica que tenia destinada, que era un senyor de 72 anys. Es van casar, però el senyor de 72 anys no va durar molt, i finalment el noi pobre es va poder casar amb la noia rica. Final feliç.
0: A Mina també l'han volgut a molts directors de cinema.
1: Sí, bueno...
0: A veure, els motius són...
1: Obvis.
0: Exacte.
1: El paper més important que va refusar era el de la dona del fill del padrino, el personatge que feia Al Pacino, la Kate, no recordo com es deia, el va fer de Diane Keaton, el paper aquest, i ella no volia perquè ja estava, tenia la seva carrera a Itàlia i no volia despistar-se, i el cine no li interessava. Evidentment Federico Fellini també la va demanar, i Pedro Almodóvar ha fet servir un munt de cançons d'ella, a Matador o a Tacones Lejanos. Hagués estat una bona actriu probablement, perquè era molt passional, però mantenim el record de la gran cantant que és Mina.
0: I amb 86 anys ara mateix?
1: 86 anys ara mateix, continua visquent amb el seu home a Lugano, i jo crec que quan se'n vagi d'aquest món tindrà honors d'estat. Itàlia plorarà, bona part d'Europa plorarà, Suïssa també, perquè té la doble nacionalitat, per residència porta molts anys visquent allà, i serà com una pèrdua, aquesta sí, totalment irreparable.
0: Esperem que sigui d'aquí a uns quants anys.
1: Sí, per mi podria durar 150 anys, m'és igual.
0: Mentrestant, ens acomiadem amb Mina de Fons. Luis Hidalgo, moltíssimes gràcies.
1: De res, a vosaltres.
0: Fins la setmana vinent. Fem una petita pausa al suplement. Mina, i de seguida tornem. Sí.

0: El suplement d'estiu amb Marina Alaminos. Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Xuta la nit!
0: Comença una nova lliga. Comença un nou repte pel Barça de Hansi Flick. És hora de connectar amb la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 8:45, la TDT de l'Elx Barça a Catalunya Ràdio.
1: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
3: M'expliques un conte, papa?
4: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
5: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
6: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
7: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
8: Hola a tothom.
7: Hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
0: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
9: Quan Àtila i els uns van irrompre...
10: L'estiu no atura l'enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
0: En Guàrdia, cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
10: Una hora d'història que us captivarà.
11: Aquest estiu, al Nota de Veu, posem el focus a l'escena musical catalana.
12: Recuperem alguns dels moments imperdibles de la temporada. Les listenings party dels nous discos de la Ludwig Band i Renaldo i Clara. Els llançaments que han fet els darrers mesos Ginestà i Mamaduixa.
11: Tot el que cantes ho pots sentir a través del Nota de Veu.
13: Tot el que cantes...
14: Aquest estiu el Nota de Veu d'ICAT el trobareu cada diumenge a les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
11: Ho pots sentir a través del Nota de Veu.

0: El suplement. A l'estiu també tenim Esperit de cap de setmana. Amb Marina Alaminos.
1: 12:15.
0: S'ha escrit un crim. Els relats de Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdaler.
1: Diumenge 23 d'agost del 2026. El suplement d'estiu, S'ha escrit un crim.

0: Doctor Narcís Verdalet, metge forense, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I Gil Prat sobre Roca, l'home que escriu crims, molt bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Com porteu la calor, com porteu l'estiu?
2: Bé, Déu-n'hi-do, està apretant fort, jo pensava que encara ho superaríem, però hosti, hi ha mig dies que són difícils.
0: Mira, dies que són difícils, la gent el que podria fer és llegir El joc del silenci, per sí, exemple. Sí.
2: Home, jo el recomano molt.
0: Sí, t'estàs trobant molt o no aquest estiu, que hi ha molta gent que et diu, mira, me l'enduc a la platja, me l'enduc al tren.
2: Doncs
0: vaig
2: sí,
0: amunt i avall
2: sí.
0: Amb El joc del silenci.
2: M'està sorprenent perquè, sí, sobretot ara amb l'Instagram, que la gent t'obre i t'explica la vida, doncs hi ha molta gent que sí que m'ho diu que l'està llegint a la platja o a la piscina. Vull dir que...
0: Doctor Verdalet, vostè comporta la calor?
1: Molt malament.
0: Sí?
1: A mi m'agrada molt més l'hivern. La calor no és sana. L'estiu està dissenyat pels milionaris. I jo no sóc milionari.
0: La calor no és sana? Ho diu també des d'un punt de vista de metge forense?
1: La calor... I la prova és que hi ha gent que es mor d'atacs de calor. Lamentablement també hi ha gent que es mor de fred. Indigents. Però la calor està causant problemes. Mira, tot això que es mor per cops de calor. La calor no és sana. L'ideal seria la primavera, que és un bon temps, o la tardor. Però els extrems mai són bons.
0: Doncs si la calor no és sana, ho portem clar, perquè anem clarament cap a estius cada vegada més calorosos i nits més tòrrides.
1: Sí, sí, tindrem que aguantar, això és la realitat.
0: I a més suposo que amb els cossos també deu passar una cosa, que és que amb la calor es descomponen abans.
1: Oh, i tant.
0: Per tant, li dificulta la feina d'alguna manera.
1: I tant, la calor, el sol, aquestes altes temperatures amb un mort a l'intempèrie, és tremendo. Es deteriora fàcilment. La corba evolutiva del procés de descomposició s'accelera moltíssim. A més, això ho contempla la llei. La llei, per exemple, de policia sanitària i mortuària, quan es vol traslladar algun cadàver a l'estranger, s'exigeix i es puntua favorablement que hagi estat refrigerat el cadàver o que hagi estat en nevera. Si no, bueno, es dificulta el trasllat.
0: Fins a quin punt es pot dificultar? És a dir, vostè sempre pot fer la seva feina o hi ha un moment que han passat tants i tants dies que a l'hora de practicar una autòpsia és impossible saber què ha passat amb aquell cos?
1: Bueno, l'autòpsia consisteix en saber la causa de la mort, data de la mort i identificació cadavèrica. Si el cadàver està molt descomposat, tan descomposat que és un esqueleto, doncs llavors ja no hi ha ni empremtes dactilars. Però si està molt descomposat, costarà també les empremtes dactilars. Tot és molt complex. Això no es pot explicar en 5 minuts.
2: I si està dins l'aigua?
1: Si està dins d'aigua, a vegades et surt la mano en la bandera, que es diu, que és el nom tècnic, on te la pell es desenganxa i et pot caure i la perds. I si està dins l'aigua, a vegades els dits i la cara, que és la part descoberta del cos, pot estar menjat pels peixos i et desfigura i et amputa
2: les possibilitats
1: d'empremtes dactilars. Hi ha dies passats, et vaig dir, un diumenge passat, que no hi ha cap cas igual i tots els morts són diferents perquè les biografies són diferents. Escolta, on dius a dins de l'aigua? Automàticament jo tinc que dir buzo o no buzo. Buzo vull dir que va escafandrat. O és un nedador normal que s'ha mort negat. Segona cosa, quan tu em dius a l'aigua, segona pregunta tècnica, aigua dolça o aigua salada? Mm. Perquè amb aigua salada el cadàver es conserva més. Per què? Perquè hi ha sal.
2: Clar.
1: En canvi, si és aigua dolça, no. I quan et dic aigua dolça, jo et vaig liant i tu em vas liant a mi. Jo et dic, amb riu o llac? Perquè el riu és actiu, mm-hmm. El llac és passiu, no es mou. El riu i el mar són actius. I el riu et pot arrastrar i et pot provocar lesions riu avall. I per tant, aquí es fot un mare magnum que necessito 8 dies per explicar-t'ho.
0: Anirà d'aigua avui la cosa, perquè tinc una notícia, doctor Verdalet, que és que s'ha escrit un crim. En Gil Prat sobre Roca ha escrit un crim amb la narració a càrrec del Carles Debò i el doctor Verdalet esbrinarà què ha passat realment. Avui, al bar.
3: Francesc Garcia, entra al Platet, un bar que hi havia al capdamunt del carrer. Era un establiment diàfan, on les taules s'estenien ordenadament en una única sala oberta sense envans ni racons amagats. Al creuar la porta, però, en Francesc va donar-se que passava alguna cosa estranya. Al centre de la sala hi havia una dona estirada, a terra, totalment immòbil, Al seu voltant, la resta de comensals del bar, una quinzena d'homes i dones, seguien prenent els seus respectius cafès, cerveses i patates braves sense fer cas de la persona que hi havia al centre. D'entrada, en Francesc va pensar que devia tractar-se d'una clienta que havia begut massa. El que més el va molestar va ser l'absoluta falta de solidaritat que tenien la resta de clients, però només li va caldre acostar-s'hi uns passos per descartar aquella possibilitat. La dona panxa a terra, els braços estesos, i al costat del seu cap hi havia una petita bassa d'un líquid vermellós. Sang. En Francesc va estremir-se. Ell es passava hores i hores mirant sèries i llegint llibres d'assassinats, però mai s'havia trobat davant d'un cas real. Va observar les cares dels presents. Ningú no semblava alarmat. Ningú no trucava a emergències. Ningú no ajudava la dona a terra. Un jove remenava el cafè. Un home llegia el diari esportiu. Una parella discutia sobre on anirien de vacances aquell estiu. «Però què feu?», va exclamar en Francesc. Però ningú li va respondre. En Francesc va avançar fins al cos i es va agenollar. Abans de tocar-lo, però, una veu va interrompre'l. «Jo no ho faria», era el cambrer. «Jo no la tocaria». «Per què?». El cambrer va dubtar unes dècimes de segon. «Tu sabràs, Francesc, tu sabràs». En Francesc no en tenia res. Va examinar l'escena amb ulls professionals. Sabia, per les sèries de true crime que havia vist, que era important fixar-se en els detalls. Però no hi havia cap objecte contundent, cap arma blanca, cap senyal evident de lluita. Però sí una cosa estranya. De cop, tothom el mirava, de reull. Com si estiguessin pendents de cada moviment que feia. Com si l'estiguessin observant a ell.
0: Doctor Bardalet, ens trobem en un bar. En un bar hi poden passar moltes coses.
1: Hi passen moltes coses.
0: On és el lloc més estrany on vostè s'ha trobat un cadàver?
1: En un pou. Els pous, passen coses rares en els pous. Aquí morts a dins un pou i he tingut que anar. També he aixecat un mort de dins una tina. Una tina. A l'Empordà. És que una tina... És allà on hi ha el vi. És el colmo negar-te dins una tina, negar-te amb vi, però també m'he trobat. I morts en puestos raros. Bueno,
0: a un bar?
1: En un bar també.
0: En un bar, sí?
1: I en el lavabo d'un bar, per sobredosis, que tens encara el cadàver amb la xeringa clavada, sobredosis. En un bar he fet aixecaments perquè hi ha una baralla i quatre punyalades. Un bar, de vegades, és un puesto... No ens enganyem, no només és per anar a veure i distracció i estar amb els amics. A vegades, és clar, la gent s'hi ha pipat massa, ja m'entens què vull dir, pipat, que va carregat amb alcohol.
0: Sí, sí. Pot ser un lloc molt sòrdid, un bar.
1: Pot ser, esclar, i depèn del bar. M'he trobat amb autèntics...
0: Bé, hi ha gent que potser va al bar a fer negocis.
1: També he fet aixecaments, un aixecament, me'n recordo, que a la rectoria, un cop vaig fer un aixecament d'un assassinat amb una rectoria, i he fet aixecaments quan una persona està fent l'amor, si és que es pot dir l'amor o el que sea, que tothom ho tipifiqui com vulgui, a casa l'amant, i l'amant té el mort a dins a casa que li pesa un cojón, parlant clar, i llavors, esclar, tot s'embolica, i tot s'embolica. I tal com diguem els catalans, embolica que fa fort.
0: Gil, segurament embolica que fa fort, ens trasllades a un bar.
2: Sí, avui tenim un relat que això, que va de un home que entra en un bar i troba una dona estirada al terra amb un bassal de sang al costat del cap, però ningú fa res, ningú de la gent que hi ha al seu voltant fa res, i tothom va mirant de tant en tant aquest protagonista.
0: De cop, tothom el mirava de reull, com si estiguessin pendents de cada moviment que feia, com si l'estiguessin observant a ell.
3: De cop, en Francesc va veure que a terra hi havia un paper, un foli d'Ina 4. El va agafar i va veure que hi havia una cara dibuixada a cada banda. Una cara somrient en una banda i una cara trista a l'altra. A la somrient hi deia la paraula «Felicitats». I a la trista li has trencat el cor. A l'acte, però, una de les persones del bar es va aixecar. Li va prendre el paper de les mans i el va amagar ràpidament.
0: Doctor Bardalet, tot seu. Hi ha un cadàver a un bar.
1: Bueno, sembla ser per el que diuen, que no és cap signe de violència.
2: No, no hi ha cap lluita, no hi ha res.
1: Hi ha una taca de sang, que pot ser una mort natural, perquè moltes vegades una persona que es mor de mort natural per un fallo cardíac, un edema agut de pulmó, tindria que preguntar l'edat de la dona, eh? Perquè aquí dius de dona. Una dona de quant? De 23 anys o de 82?
2: Jo crec que en deu tenir, no sé, 28
1: així
2: fins
1: jove.
2: A 35.
1: Sí, jove. Dona sana, no sana, ningú sap. Ja sé què em diràs, que no se sap res. Si és sana o no sana.
2: Sana.
1: Bueno, molt bé. Llavors hi ha una petita taca de sang.
2: Sí.
0: Una petita taca de sang.
1: Bueno, jo ja això
0: d'un
1: ja...
0: líquid vermellós.
1: Ah, exacte. Ara
0: alerta perquè el líquid vermellós,
1: perquè
0: doctor.
1: Jo conec d'un cas de que al principi un ganivet de color vermell, serà sang, i que de res que suc de tomata d'un de pizza que s'havia fotut la víctima el dia abans. Per tant, això...
0: Tot... Com?
1: De pizza, sí.
0: De pizza?
1: De suc de tomata de la pizza.
0: Una salsa barbacoa, salsa de tomàquet...
1: Quan s'analitza, es veu que no és sang ni és res. Res de, en relació
2: vale,
1: al crim.
2: Doncs he de dir que no està gaire lluny, d'aquest cas.
1: Bueno, doncs llavors
0: però
1: pot ser...
0: I un segon, és que m'interessa molt això. Vostè va fer una autòpsia...
1: No, aquí, jo no l'he fet jo, aquesta
0: aquí
1: autòpsia.
0: Aquí hi ha sang, posem hipotètic cas, aquí hi ha sang, i mira, i pot ser que allò realment sigui...
1: Que no, bueno, sí, no tothom, no tot lo vermell és sang, el color és un indici.
0: Sí, com és? Què fa diferent la sang de qualsevol altre líquid vermellós? És a dir, sí, en aquest cas, com ens podríem assegurar que realment aquell líquid que tenim davant és sang?
1: La seguretat és per anàlisis. Això de les suposicions, res de res. En medicina forense això, molt bé, suposar bé, però tu ho comprovo. Anàlisis. I quan et diuen laboratori és sang, llavors et diran més coses. Et diran tot el que puguin dir.
2: Si hi havia drogues...
1: Exactament, sí. Depèn de la quantitat de sang. I, a més, avui hi ha una prova criminalística fonamental, que podràs fer l'ADN d'aquella petita taca de sang i veure si és sang de qui és, si és de la víctima, d'aquesta dona, si és sang de la dona, bueno, molt bé. O hi ha de qui serà aquesta sang, vale? Però dins un bar amb testimonis, un que està fet, l'altre que fa, que tothom passa de tot... Això no és cap mort violenta, quasi segur. Quasi segur. Llavors pot ser una mort natural, una mort sobtada, que si és una persona jove de 29 anys, bueno, pues probablement es tracti d'una persona que tenia alguna patologia prèvia, si és que és morta. Llavors, color vermell, pues mira, color vermell pot ser vino de la Rioja, que també és de color vermell. Cap signe de violència, pot ser una mort sobtada.
0: D'aquest líquid vermell, quan n'hi ha molt, Gil, com ens hem d'imaginar aquesta escena del crim?
2: No, n'hi ha poc, i a més no està ni esquitxat, ni... És a dir, no sembla un tret, ni tampoc sembla una hemorràgia que de cop, perquè li surt del cap.
1: Hi ha diversos tipus de sang, que si es veuen els aixecaments amb morts violentes, que són la sang per impregnació, és a dir, ja tinc la mà bruta de sang, i m'aixugo amb una cortina. Hi ha les taques per escorriment, que em degollen i la sang baixa
2: lentament,
1: perquè es va escorreguent lentament. I hi ha les taques de sang per projecció. Projecció vol dir, pam, et fot un tiro al cap i la sang es projecta a la paret que hi ha darrere.
2: Vale.
1: I totes aquestes taques de sang tenen un significat diferent. Et permeten situar víctima, agressor, etcètera, etcètera. Per aquests petits detalls que m'has donat, jo semblaria ser que és una mort natural.
2: Vale.
1: Que igual... hi ha persones que abans de morir fan un petit vòmit i poden arrastrar sang o poden haver vomitat i tu no em dius... No m'has dit, vaja, aquesta sang si està al cantó de la cara o on està.
2: Perquè
1: és una noia de 29 anys que també, cuidado, que jo soc molt... Permet-me dir-ho, entre cometes, eh? Soc sí. Molt mal parit. Llavors, que no sigui que pobra noia li hagi traspassat, que no tingui la regla i la taca de sang estigui a prop del
2: no.
1: cul,
0: on
1: diguem.
0: Està la sang?
2: Està a prop del cap.
1: No, que llavors és sang que surt de la boca o el nas.
2: Però jo crec que l'element més important és que la gent passi completament de...
0: És molt sorprenent. És un bar on hi ha un cadàver.
2: Al mig de tot.
0: El Francesc, el protagonista, li sorprèn molt la presència d'aquest cadàver. però la gent del costat sembla que continua brindant amb copes, amb cerveses i amb cafès.
2: Sí, sí.
1: Ja ho has dit abans, al començament, una cosa absolutament irresponsable, insolidària, etc, etc, etc. I pot ser que hagi fet una mort sobtada. O pot ser, o també pot ser que la gent no es creguin que estigui morta.
2: Ah.
1: També pot ser que la gent no es creguin que estigui morta.
2: Bona, bona, bona. Aquest és el fil bo, eh?
1: Una cosa és el que creus, l'altra és el que és. Són dues coses molt diferents. Quants cops jo no he fet, que també ho he fet diversos cops, el típic aixecament que veus des del pis de davant, que sempre aquella llum està oberta, de matí, tard i nit, i que veus una persona que està mirant la tele, i que dius, encara hi està mirant la tele, i l'endemà dius, hòstia, està mirant la tele, està mort. Wow. Està mort, s'ha mort. I no es mourà fins que no el vagi de buscar. I la percepció, aquesta és la paraula màgica, percepció, se n'han apercatat que s'ha mort aquella gent que hi ha allà, potser no ho saben. O potser es pensen que els hi fotia cuento.
2: Clar. Vale.
0: A veure, Gil, la resposta, sisplau. És a dir, aquella gent... sap bueno, què està passant, la gent del bar?
2: La gent del bar sap exactament tot el que està passant, sí.
0: Per tenir un motiu pel qual no fan res?
2: Sí, hi ha un motiu, Greta. I hi ha un altre element que també s'ha parlat, que és el de que hi ha un full...
1: Sí.
2: És que avui és difícil, eh? Avui és un cas difícil.
0: Tenim tot de papers damunt la taula.
2: Exacte. Hi ha un paper, hi ha un full que se li dona al protagonista, que el protagonista troba al costat del cadàver, que, per una banda, hi ha una cara somrient i la paraula felicitats, i a l'altra banda hi ha una cara trista i diu li has trencat el cor, diu, està escrit allà aquesta frase. Llavors, això és una pista molt important. Però
0: un
2: ja et dic...
0: segon, el cor es pot trencar?
1: Bueno, sentimentalment no és que es pugui trencar, es pot destrossar. Explotar el cor. Te l'han destrossat, sentimentalment. Es pot trencar el cor. A vegades amb infart de miocardi, ara parlo ja tècnic, amb infart de miocardis el cor et pot explotar, es pot trencar el cor. Tècnicament, amb un infart de miocardi massiu i que el ventricle ja està amb necrosis, amb isquèmia, i se't trenca.
2: Bueno, doncs aquest és un cas romàntic, eh? És un dia que sí que va de cor.
0: És a dir,
2: sí.
0: Parlem...
1: Per exemple, quan tu m'has dit, he sentit que deien a la història que no el toquis, no es pot tocar...
2: Bueno, això és lògic, no? Sol passar
1: bueno, de... lògic, no menear allò que diuen els gallecs, no tocar un mort que no sigui cas de que se t'emmerdi tot, però també pot ser que sigui un mort que els del local, perquè és un local, diguem, familiar, de gent que està per allà al local, com a molts de bars, en definitiva, que sàpiguen que és un mort que té sida.
2: Ah.
0: Va per aquí la cosa, Gil?
1: Que si és un mort que té sida, diran, no toquis.
2: No va per aquí, però està molt ben pensat. Sí, sí, però no. És més el tema aquest que deia jo, més tema més romàntic, en aquest cas. I això, hi ha aquest element de que la gent està tranquil·la i està feliç, i van menjant braves i van parlant de les vacances que faran. És a dir, no hi ha un clima de tensió o de pànic, o de, que suposo que és el que hi sol haver normalment, sinó que hi ha una... Fins i tot, com a narrador, diria que hi ha il·lusió en l'ambient.
0: Hi ha il·lusió i hi ha un paper.
2: És complicat, avui.
1: Felicitats i li has trencat el cor.
2: Sí.
1: Per tant, estàs...
2: En una banda, una cara somrient i felicitats, i a l'altra banda, la cara oposada, i diu, hi ha una cara trista i diu, li has trencat el cor.
1: Sí, hi ha una tercera persona involucrada. Li has trencat el cor. Un altre.
2: Sí. Bueno, hi ha el protagonista, en Francesc, la dona al terra, i la tercera part és el públic, la gent del bar. Són aquestes 13 elements.
0: Doctor Bardalet, amb tots aquests elements damunt la taula, diria que això és un crim?
1: No crec.
2: Correcte.
1: No crec.
3: La hipòtesi del doctor Bardalet.
0: El doctor Bardalet no creu que sigui un crim, per tant, la seva hipòtesi final és...
1: Jo descartaria La mort intencional és de rebut, una mort violenta. També podries pensar que no li hagin donat alguna substància rara, tipus veneno, però no ho crec. Jo crec que això és una mort natural, o que hi ha algú que se'n perd aquí, que els altres tinguin coneixement d'alguna cosa, perquè sembla ser que hi ha es mouen uns sentiments, li has trencat el cor, i que no sigui un suïcidi emmascarat.
0: Posaria la mà al foc, que és una mort?
1: Què és una?
0: Una mort.
1: Que si s'ha mort. Bueno, igual no està morta, igual simula que està mort. Ja t'ho he dit.
0: Ai.
2: Què, ho dic o no?
1: Digues.
0: Ara ho escoltarem, ara ho escoltarem.
1: T'espero.
0: Per tant, vostè no posa la mà al foc que s'hagi mort. Vostè posa la mà al foc per alguna cosa o sempre va a l'hora de...
1: cautela? No. Amb tot això de les morts no pots posar la mà al foc perquè et canviaràs, quedaràs sense dits. No és que et cremaràs, és que quedaràs sense dits si poses les mans al foc. Tu, les coses es comproven, s'estudien i llavors parles.
0: No posem la mà al foc per una mort?
1: No, ni pensar-ho per cap mort.
3: En Francesc va seguir escrutant la gent que hi havia al voltant, sentint com els nervis començaven a bullir dins seu. Tenia ganes de marxar d'allà, de trucar a la policia, de deixar de sentir que tothom confabulava contra ell. Però va fer tard. De sobte, tots els comensals van deixar de parlar i es va fer el silenci. En Francesc va veure que tothom s'aixecava i dels altaveus del bar començava a sonar una música animada. Llavors, el cadàver de terra es va moure. La dona es va girar sobre si mateixa i es va incorporar. En Francesc va quedar bocabadat. Coneixia aquella dona. Era la seva parella. Aquesta es va treure la perruca del cap i amb un somriure imprès a la boca va posar-se dreta. Tothom va començar a ballar al ritme de la música en una coreografia assajada al mil·límetre, alçant els braços, donant voltes sobre si mateixos, aplaudint un cop, aplaudint dos cops. En Francesc no entenia res. Què era tot allò? Fins que la música es va acabar. La seva nòvia es va acostar a ell, encara respirant acceleradament després de l'alta exigència del ball, i li va dir... A un apassionat dels crims com tu, només se li podia fer així. En Francesc va arrufar el front. Fer el què? Aleshores, la seva nòvia es va agenollar davant seu i li va ensenyar una capseta amb un anell a dins. Et vols casar amb mi? Li va preguntar. Ell va obrir la boca absolutament descol·locat. Sí, és clar que sí, va cridar. I a l'acte, tota la multitud del bar es va posar a aplaudir, van saltar i van abraçar-los mentre ensenyaven els fulls amb la cara somrient i la paraula «Felicitats».
0: Doctor Bardalet, ens ha ben enredat en Gil avui.
1: Bueno, de fet, en aquest últim cas faltava una cosa fonamental, el diagnòstic de mort. El diagnòstic de mort el té que fer un metge. Escoltar el cor, si batega, si no batega. Abans, per exemple, fa anys, quan hi havia un dubte sobre si està mort o no està mort, consistia en moltes coses, des de pessigar-la i ja si hi havia resposta, a posar-li un vidre davant de la cara i el nas i ja si s'entelava per la respiració. Però ja t'he dit que allò d'aquella sang, aquesta sang, mira, no tot lo vermell és sang. Mm-hmm. I te la poden fotre.
0: En Gil més romàntic avui.
2: Sí, sí, no sé, és que jo pensava que havien d'anar com sorprenent cada setmana i llavors crec que aquest era com impossible pràcticament de saber el que passava. Sí, sí.
0: Li va demanar de... Va ser ella, que a més això m'ha semblat molt, molt xulo, que és ella qui li demana a ell i li fa aquesta performance molt, molt creativa.
2: Sí, que a més recull allò de les flash mobs, que s'havia parat de moda fer de temps, de que tota la gent es posava d'acord en llocs públics per fer balls o per fer sorpreses.
0: Tu havies fet alguna flash mob, Gil?
2: No, però trobava bona idea. I recordo que les... sortien vídeos de YouTube aquella època com molt virals d'això i era guai, no ho sé. Llavors, no ho sé. Vas pensar que seria una manera guai de demanar.
0: Em sembla una manera molt original i a més es poses el llistó alt Vull dir, ha involucrat a moltíssima gent, li ha muntat una performance perquè en Francesc, que és amant del true crime, vull dir, qui ens estigui escoltant i tingui també en els seus plans, potser aquest estiu, una manera original de demanar de casar-se al seu estimat o estimada, doncs...
2: Poden fer això.
0: Gil Prat sobre roca, no sé com ho faries tu, però el llistó... és alt.
2: Sí, sí. Que a més, i aquesta part de que si diu que no, l'altra, vaya putada, perquè has muntat aquí un sidral de performance que llavors, bueno, sort que tenen el paper aquest que llavors deia li has trencat el cor perquè tot estigui recollit, però sí, sí.
0: Clar, hauria estat interessant també veure, no?, el desenllaç de si diu que no, com és aquesta ruptura d'acord, aquest trencament d'acord que s'esmicola amb mil bocins i el doctor Bardalet, doncs, que hauria d'anar recol·lectant un a un els bocins d'acord trencat del Francesc, del protagonista.
2: Exacte.
0: Doctor Bardalet.
2: Col·laix de miocardi.
1: Sí. Bueno, el cor... Hi ha els mals provocats pels sentiments difícils de dirigir, són complexes, molt complicats, i tothom reacciona de forma diferent. Mira, jo sempre dic el mateix, són formes de veure la vida, equivocada o no, perquè jo no sóc cap qui em toca jutjar, jo no seria l'últim cosa que faria, ser de jutge. Jo li dono molt de valor als jutges, perquè és difícil. Però, per exemple, tu pots trobar una persona, se separa, una separació, inclús en matèria acordada, de mutu acord, que es diu, i agafa una depressió i es suïcida. Te n'explicaria casos immensos. O sigui, fixa't, una separació acaba amb suïcidi. I una altra persona se separa, en circumstàncies anàlogues, i al cap d'un mes se'n va de creuer amb una altra tia, o tio, o el que vulguis, te me fot. Mira, són dues formes diferents. Un ho celebra, un ho celebra, i l'altre se'n va al cementiri. Tot això és molt complicat.
0: Els afets del cor són complicadíssims, i qui ens ha robat el cor aquest estiu són en Gil Prat sobre roca i el doctor Narcís Bardalet. Moltíssimes gràcies a tots dos. Abraçada ben forta. Diumenge vinent s'escriu un darrer crim.
2: Això, sí, sí.
0: Aquí estarem.
1: Bueno.
2: Molt bé, merci. Fins la setmana que ve.
0: Ara tornem.
3: El suplement d'estiu. Marina Alaminos. Xaia.

El suplement d'estiu de Catalunya Ràdio d'aquest diumenge l'hem fet possible a la coordinació d'informatius Joan Trias, a la redacció Marta Ferrer i Albert Postils, a la producció Sònia Deulofeu i Eva Catalán, al control tècnic Xavi Llaurador, al control central Pepi Quinteros i a les xarxes socials Neus Reverter. El suplement d'estiu de Catalunya Ràdio tornem dissabte vinent. Fins llavors, ràdio i salut.

0: El suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
2: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. Roda de Barà, Tarragonès, és una de les poblacions més damnificades pels aiguats d'ahir. L'alcalde del municipi, Pere Virgili, ha explicat a 3encat.info que un dels punts que més els preocupa ara és la recuperació de les platges. També ha detallat que la majoria de campistes que hi van haver de ser desallotjats pels aiguats va retornar a casa i que també hi ha hagut cancel·lacions turístiques per la setmana que ve.
3: Pràcticament la totalitat d'aquelles persones que es havien vist afectades, segurament comprensiblement, havien decidit doncs deixar el càmping i retornar als seus llocs d'origen o buscar un altre espai per passar les seves vacances, vale? Que també estava rebent ahir a tota la tarda vespre moltes cancel·lacions.
2: A causa de les pluges torrencials d'ahir a la Costa Daurada, recordem que encara hi ha 9 persones que continuen hospitalitzades. Una d'elles en estat crític. Més notícies que repassem amb la Núria Jar, en aquest cas en format més breu. El PP reclama el confinament de Ceuta perquè creuen que hi ha risc de transmissió de malalties com la sarna o la tuberculosi després de l'entrada massiva de migrants.
4: Ho ha plantejat el líder popular Alberto Núñez Feijóo, que ha tornat a rebutjar l'acollida dels menors no acompanyats i insisteix en la seva expulsió. Madrid, Dani Sáenz de Aja, bon dia.
5: Bon dia. Feijóo creu que el govern espanyol s'hauria de plantejar confinar Ceuta per raons de salut pública. És el que conclou després d'haver parlat, assegura, amb metges i infermers de la ciutat autònoma que li han relatat casos de tuberculosi, sarna, gastroenteritis o varicela entre les persones migrants.
6: Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles de Ceuta, sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí. I és evident que ante esos casos tenemos que actuar.
5: Són declaracions a l'Agència Europa Press, on el líder popular ha tornat a plantejar la necessitat d'accelerar l'expulsió de tots els migrants, també dels menors, seguint assegurar els procediments i amb l'ajuda del Marroc. Dani Sáenz de Aja, Catalunya Ràdio, Madrid.
2: Augmenten les iniciatives perquè la manifestació feixista d'ahir a Barcelona acabi a la Fiscalia. Els comuns han adreçat un escrit a la Generalitat per denunciar les consignes que es van sentir i veure a la plaça de Sant Jaume.
4: Els comuns argumenten que són missatges propis d'un delicte d'odi i demanen a l'Oficina d'Igualtat de Tracte de Catalunya que ho porti a la Fiscalia, si ho veu igual. També demanen a la Generalitat una sanció greu als organitzadors d'aquesta concentració, Safe Europe Act.
2: Desconfinen l'hotel de Coma-ruga on unes pastilles de clor s'havien diluït a l'aparcament per l'aigua de la inundació de les pluges d'ahir.
4: S'ha atès una persona menys greu i els bombers hi treballen per treure l'aigua acumulada. L'hotel Miramar de Coma-ruga, al Vendell, hi ha estat desconfinat després que les lectures hagin sortit negatives, segons ha informat Protecció Civil.
2: Rècord de traduccions de llibres escrits en català. L'any passat es va batre una nova marca amb la traducció de 385 originals, la xifra més alta d'aquest segle. Segons Izaskun Arretxe, directora de l'àrea de literatura de l'Institut Ramon Llull, el creixement ha sigut sostingut durant l'última dècada. En declaracions a la CNN, afegeix que encara hi ha camp per córrer i que aquestes xifres reflecteixen una bona salut de la literatura catalana.
7: Encara ens falta molt per tocar sostre, és a dir, nosaltres tenim el més important, que són els escriptors i les escriptores que produeixen aquests llibres, que escriuen aquests llibres, perquè si no tinguéssim això, les institucions i el mateix sector no podrien fer res. Per tant, partim d'una bona salut de la nostra literatura en tots els gèneres literaris.
2: Per idiomes, el castellà és el principal, amb 128 obres en català traduïdes l'any passat. El segon lloc és per a l'italià i tanca aquest podi el portuguès. Esports, en Roger Nau.
8: Alejandro Valdés, la principal absència a la convocatòria del Barça pel debut de l'equip aquest vespre al camp de l'Elx. Hansi Flick, que s'ha endut 23 jugadors, ahir va demanar més compromís al lateral català, que no es descarta que pugui marxar del Barça aquest estiu. Tampoc han viatjat Rodri, que encara no s'ha entrenat amb el grup, ni tampoc Casadó i Héctor Forr. Ahir l'Espanyol va caure per 1-2 contra el Madrid a l'RCD Stadium. Després del partit, Mourinho va defensar Vinícius. L'Espanyol s'havia queixat del brasiler per simulació de faltes i fins i tot d'un penal. A segona, el Sabadell visita aquesta tarda al camp del Castelló. A partir de les 7, 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip. A la Fórmula 1, Lando Norris sortirà des del primer lloc a la grella de sortida del Gran Premi dels Països Baixos a partir de les 3. Russell sortirà segon i el líder, Antonelli, tercer. I finalment, en l'atletisme, Mondo Duplantis podria intentar avui batre el rècord del món del salt de perxa. A la Diamond League de Silèsia, el saltador suec, que dijous a Lausana va vèncer el grec Manolis Karalis, no descarta tornar a provar sort i intentar superar per primera vegada els 6 metres i 32 centímetres.
1: Fins aquí les notícies.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
9: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
0: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
9: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
10: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
11: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
12: Però et veig una mica inquiet aquests dies.
13: Ara qui viu com solíem viure?
11: Perquè tot un món s'acaba.
13: La casa, el servei.
12: Quants en veus fora, doncs?
13: Uns quants.
12: Ai, senyor.
11: Downton Abbey, última temporada. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
14: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
1: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
14: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
15: Però si aquí no hi ha ningú i jo sento veus.
0: Ai, són les mil veus de Montserrat.
15: Soc jo, la muntanya. Soc Montserrat. Ai, mare de Déu.
0: Joan Pera conversa amb la muntanya i també amb desenes de veus que donen vida a aquest símbol del país.
16: Soc maquinista del cremallera de Montserrat.
17: La gent que pugés a la muntanya amb esperit català.
0: Monjos, treballadors, artistes, esportistes, en un podcast original entre el documental i la ficció per celebrar el mil·lenari de la Fundació del Monestir de Montserrat.
15: Sí, sí, tot molt bonic per ara.
0: Pots sentir Joan Pera i les mil veus de Montserrat aquest diumenge a 2:15 de la tarda a Catalunya Ràdio.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo. Avui ve algú a veure tot això o la gent ja s'ha cansat d'aquest tinglado?
0: Home, esclar, que ve algú. Avui ens visita l'Oriol Salvador.
1: No em sona.
0: No, no et sona perquè és un savi per conèixer. Practica esgrima antiga.
1: Però qui tria els convidats d'aquest programa?
0: Bueno, deixa estar. La Mercè ens parlarà també de personatges terrorífics de sèries i pel·lícules.
1: La Heidi. A mi sempre m'ha fotut molta por aquella nena.
0: La Heidi?
1: La Heidi no és aigua clara, eh? La Heidi un dia matarà l'àvia.
0: Va, per favor, per favor. De llavors també farem allò de passejar el gos, que a mi no m'agrada gens, i dedicarem el capítol al pare Llams.
1: Al pare Llams?
0: Al pare Llams.
1: Saps com es diu pare Llams en anglès?
0: No, no sé com es diu en anglès. Com es diu?
1: Ah, no ho sé jo, t'ho pregunto tu.
0: Hòstia, que ets burro. Calla, que arriba el jefe.
2: Déu vos guard.
3: I visca Espanya!

0: L'invent del parallamps data del 1752.
1: Això sí que ho va inventar un català, eh? Tot el que fa referència al temps i coses del clima, això ho han inventat els catalans.
0: Sí?
1: Sí, el pluviòmetre aquell d'intensitat, allò que aquell
0: sí,
1: de l'altre dia, allò sí. Ho va fer un català.
0: Allò ho va fer un català, sí. Però em sap greu dir-te que el parallamps és invent d'un americà.
2: Collons d'americans.
0: I no d'un americà qualsevol, eh? Benjamin Franklin, considerat un dels fundadors dels Estats Units, va col·laborar en la redacció de la seva Constitució.
2: I és molt gros, això,
0: Peyu. Hòstia, és grossíssim. És com si el pluviòmetre l'hagués inventat en Jordi Pujol.
2: Imagina't.
0: És així.
1: Sí. Ara, si tu te'n merdes d'escriure la Constitució dels Estats Units, vull dir, no deu ser fàcil.
2: No, molt difícil. Clar. Ho has de fer tot en anglès, eh?
0: Sí, no és fàcil.
1: Hòstia, si te'n merdes d'escriure allò, deixa estar els parellams, o que ho faci un altre, no el dels parellams.
0: Sí, que és veritat. Però el que és curiós de mena, noi, tanta fa la Constitució dels Estats Units com t'inventa el parellams.
1: Sí, però és que vols estar tot arreu, eh?
0: Benjamin Franklin va començar a estudiar els llams un dia que, mentre el seu fill feia volar un estel, li va caure un llamp i va socarrimar la joguina. Sí. Va quedar tan impactat que l'endemà va voler reproduir la mateixa escena per si tornava a caure un llamp.
1: T'has d'estimar molt poc el teu fill.
0: No, home, l'endemà no li va pas posar el nen, ja. Home, si no, sí que hasta els serveis socials poder que actuïn, si no.
1: Aquest en Franklin és boig.
0: La segona vegada el nen es va quedar a casa i en Benjamin va lligar una clau metàl·lica a la punta del cordill de l'estel. I es va produir la màgia. De la clau metàl·lica en sortien petites guspires, fet que demostrava l'existència de l'electricitat estàtica als dies de tempesta. I que els llamps eren un fenomen meteorològic i no pas una mena de maledicció dels déus, que és el que pensava la gent fins llavors.
2: És veritat, la gent era molt curta aquella època.
0: Ho veus com no t'envies d'anar amb la teua dona, aquella que d'allò... I ha caigut un llamp. És culpa teva.
2: Sí.
0: Bueno, en Franklin, després de molta observació i molts estels del nano sucarrimat, suposo, va crear el parallamps, que bàsicament és una punxa que amplifica les possibilitats que un llamp vagi a parallar i llavors canalitza l'electricitat fins a terra.
1: Tu, i per què els carden tan amunt?
0: Els llamps?
1: Sí, no,
0: els parallamps. Sí, els llamps van més amunt encara.
1: Sí, esperen de dalt. No, vull dir, sempre que mires un campanar a dalt hi ha el parallamps.
2: Perquè els llença Déu Nostre Senyor.
0: Clar. No, es veu que com més amunt són, més àrea protegeixes. Saps què vull dir?
2: Sí.
0: O sigui, el radi de protecció
2: és més
0: ampli.
1: Ah, per això l'han cardat a casa meva, n'hi ha un.
0: Ah, que ets molt amunt, tu.
1: Bueno, estic enfilat sobre una pedra, clar.
0: Vas més amunt del campanar, a casa teu?
1: Va, el tinc més lluny.
2: Estàs enfilat sobre una pedra? Sí. Per favor, comencem bé el programa. Estàs enfilat sobre una pedra a casa teu?
1: Bueno, una roca molt grossa, però a sobre hi tinc la casa.
0: Molt bé.
2: Senyor.
0: Molt bé.
1: I a sobre la casa un parellamps.
0: Molt bé.
1: Així s'estic protegint de tots els veïns?
0: Tu el que més. Sí.
1: Hosti, els hi cobraré alguna cosa.
0: Cobra'ls-hi alguna cosa. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Sabeu que la botiga de parellams més antiga del món és...
1: No, a on? Aquí? És aquí? No, no pot ser.
0: La botiga de parellams més antiga del món
1: no pot ser.
0: És...
2: No, no m'ho crec, Mercè, no m'ho crec.
0: No m'ho crec, no m'ho crec.
3: Ja us ho dic jo, eh? Tot el de la meteorologia és català.
1: Sí? Sí.
3: Sí.
0: La botiga de parellams més antiga del món és a Barcelona.
3: Visca Catalunya!
0: Bravo!
3: Bravo,
0: bravo, bravo. Es diu Parellams Torrente.
1: Oh, ah, collons. Ah, bueno, no m'ho imaginava
2: no,
1: així.
2: Tampoc.
1: No,
2: no,
1: no. No. Jo m'imaginava Parellams Campeny.
2: Torrente...
0: Es va inaugurar l'any 1860 i avui dia continua funcionant.
1: Ah.
0: Una botiga que, a més, conserva les rajoles hidràuliques de l'època i el mateix mobiliari de quan es va inaugurar.
1: Ha de ser maca, aquesta botiga.
3: No, com aquí sí. La Renaixença.
1: Sí, senyor.
0: Sí, sí.
1: Mira,
0: si
1: quin
0: mira
1: quin
0: comprar...
1: terra més maco. Sí, sí.
0: Home, i tant. Sens dubte, és una peça de museu. Si necessiteu un parellams, el trobareu al número 21 del carrer Marquès de Barberà, al Raval.
1: Se pas on és, això.
0: Ai, cony, una mica de cultura.
1: El Raval és a la Rambla a la dreta.
2: Sí, no? Com baixant a la dreta.
1: Baixant cap al mar, direcció al mar.
2: Abans era barri xino, deien.
0: Val, exacte. Val.
1: Doncs allà, ja.
3: Allà. Bueno, jo ja en tinc un.
1: Vull dir, de parellams.
3: De parellams, ja, ja us ho he dit. Però bueno, hasta per treure-li el cap val la pena.
1: Vés-hi.
3: Ja hi aniré.
1: Hi anirem. Sí. Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
4: Savi per conèixer. Una persona que des de petit li havien cridat l'atenció a les espases i els cavallers, com Sant Jordi. S'ha fet gran i ha decidit lluitar amb armes com a hobby, practicant l'esgrima històrica.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Oriol Salvador. Bravo.

0: Bueno, serà l'entrevista.
1: Promet, això, eh?
0: Serà l'entrevista en la que seré més benevolent amb l'entrevista.
2: Sí, perdona, pots apuntar una mica cap a l'altra banda?
0: És que porta unes passes...
2: M'apunta a mi?
3: Apunto el peu, llavors.
0: Porta unes passes l'Oriol, que deu fer... Quan mesura, això? Un metro...
3: Això, un metro vint i pico.
0: Sí, és
3: metro
0: que...
3: Metro vint i pico.
0: Ja dir, és quasi bé com, és com la meva xicota, més o menys. Sí.
3: Com la meva filla, concretament. Sí, sí.
0: Escolta, què has esmorzat, Oriol?
3: Hòstia, fa una mica de mal dia, eh?
0: Sí? Per què?
3: Perquè, mira, estrellites amb els nens i després un kebab.
2: Hola!
3: Bueno, és que clar...
2: Vas
3: que
2: molt
4: no sort? És raro que s'ha sentit en aquest programa.
5: Ara entenc lo de l'espasa, jo, eh?
4: Estrellita.
2: Molt fort.
0: Jo ho vaig dir quan preparàvem aquest programa. I, no, aquesta pregunta vols dir, Peyu, aquesta pregunta diu dona, tantes coses, sí. Dona tanta informació. Sí,
3: sí. Normalment no sóc menjar un kebab al matí.
0: Ja m'ho penso, no, perquè normal. Si no, no series viu, segurament.
3: Potser.
0: Estrellites i kebab, eh? Sí.
3: Però no a l'hora, eh?
0: No, ja m'ho penso, ja m'ho penso.
3: Dins del kebab, no, les estrellites.
0: A veure, Oriol, has arribat aquí amb aquesta espasa, que sí? Teòricament no fa mal, oi, aquesta espasa?
3: Home, si et cardo una bona hòstia, sí.
0: Sí, sí, sí. Però no talla fort.
3: No talla, no talla. Aquestes armes d'entrenament no tenen ni fil ni punta.
0: Explica'ns una mica quina és la teva vida amb les espases. Què hi fas amb les espases?
3: Què faig? Bueno, una mica el que has dit tu, jo, com molts nens, m'agradaven molt les espases, els temes de cavallers, sí. I conforme vaig anar fent gran vaig dir, hòstia, això com ho feien servir? I vaig començar a investigar i vaig descobrir que era... Bueno, jo vaig fer d'esgrima esportiva,
0: val,
3: que segurament coneixeu tots.
0: L'esportiva és aquella que van disfressats d'apicultor.
3: Perdó, d'alguna manera.
5: I que tens una mà penjada aquí darrere.
0: Sí, eh?
3: Sí, bueno, nosaltres anem similars, eh? Una mica més protegits, però anem similars, també.
0: Val,
3: eh?
0: Val.
3: I, bueno, vaig començar a mirar després de fer esgrima esportiva, que vaig veure que no m'acabava d'omplir.
0: Per què?
3: Perquè l'esgrima esportiva, com diu el seu nom, és un esport.
0: Sí.
3: Una sèrie de regles molt lligades a això, a una pràctica esportiva. I també que l'esgrima esportiva es fan servir armes clàssiques que es diuen que són del segle XIX.
0: Val.
3: I, clar, els cavallers ja no n'hi havien gaires al segle XIX.
0: A tu el segle XIX no t'interessa?
3: Sí que m'interessa, però m'agradava més el tema medieval.
0: Val, val.
3: Jo estic especialitzat en armament medieval.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: I vaig veure com començava a aparèixer el tema de l'esgrima històrica, o l'esgrima antiga, i això, i vaig començar a veure, a investigar per internet,
0: sí.
3: I mira...
0: I t'has fet mestre d'armes?
3: Sí.
0: Què vol dir això? Què és ser mestre d'armes?
3: Què és un mestre d'armes? El mestre d'armes és el que... Antes ensenyava a fer servir les armes a gent pudent, diguéssim. No era el mateix que un mestre d'esgrima.
0: Pudent de poder, vols dir?
3: De poder, sí.
1: Seria calés.
3: Que tenia pasta.
1: Mm-hmm. Sí,
3: sí. Sí. Mm-hmm. I, bueno, avui en dia, això, els mestres d'esgrima, tradicionalment se'ls diu mestres d'armes. Sí,
0: carai.
3: Sí.
0: I quina diferència principal hi ha entre l'esgrima esportiva i aquesta? Perquè vosaltres també lluiteu amb espases.
3: Sí, sí, sí. Nosaltres fem combat.
0: Sí?
3: El que passa és que això, nosaltres, per exemple, no tenim un sistema de llums, d'electricitat, que marquen els tocats, sinó que s'ha de veure i s'ha de reconèixer.
0: Val.
3: Llavors, això que les armes no tenen res a veure. Una arma medieval com aquesta que tinc, aquesta espasa a dues mans, funciona completament diferent.
0: Això és una espasa a dues mans?
3: Sí. Normalment, aquí a la península es parlava d'espasa a dues mans. En altres llocs d'Europa se'n parlava del Langschwert, per exemple, en alemany, o Longsword, en anglès,
0: sí.
3: Que literalment és espasa llarga.
0: Val, val, val, val. Quant pesa això, més o menys? Fa metro 28, hem dit?
3: Metro 20 i pico. Aquesta em sembla que és metro 22,
0: 22.
3: Si no recordo malament.
0: I pesa?
3: T'hauré de fer la pregunta de rigor. Quant creus que pesa?
0: Ostres, què? 2 quilos?
3: Perquè això ho diu molt la gent així, que ho diu, m'han dit 10 quilos.
0: No, home, no.
3: Aquesta
0: no pot
3: espasa...
0: pesar.
3: Quilo i mig.
0: Quilo i mig.
3: Quilo i mig.
0: I a l'edat mitjana ja pesaven això, ja tenien
3: sí.
0: La capacitat de fer-ho així,
3: sí, sí, sí,
0: tan
3: sí,
0: poc
3: sí.
0: Pesat.
3: Exacte, això com diem molts cops, eren antics però eren tontos,
0: sí.
3: Llavors això, clar, això eren armes de precisió, o sigui, eren eines de precisió, eren armes que estan fetes per enfrontar-se a altres persones, cosa que hem fet molt a la història, però bueno. Llavors, clar, tu volies una arma que fos efectiva amb això.
0: Sí.
3: Un trasto pesat que no puguis fer servir, que sigui imblendible, no t'interessa. Són peces de, bueno, d'alta tecnologia, entre cometes, per l'època.
0: I com saps que eren així les espases de l'edat mitjana? I els moviments que feu, per exemple? Perquè vosaltres copieu els moviments que sí. Es feien en aquell moment.
3: Sí, clar. Per desgràcia no tenim una màquina del temps, però per mirar en el passat tenim dos vies. Una, veure les espases de l'època, que trobem, per exemple, en museus, en col·leccions, que en allà sí que es pot mesurar doncs, dimensions, pesos, característiques, que això... És difícil de dir, no? Però això, un esgrimista, quan agafa una espasa, ja nota quin equilibri té, quina distribució té, etcètera, etcètera, quines característiques li dona.
0: Tu deus mirar Forjado a Fuego.
3: Vols que et digui la veritat?
0: No t'ho mires.
3: No ho he vist mai.
0: No?
3: Saps per què?
2: S'ha de veure un cop a la vida, això.
0: T'ho has de mirar, això.
3: És que, bueno, està molt bé... Clar, però si tens un ull expert...
0: Ja.
1: És mentida, tot allò?
3: No, és mentida, eh? És, de fet, bueno, pel que jo tinc entès, són bons forjadors i tal.
1: Sí.
3: Potser el que prova les armes aquí, que no em senti ara, en Duc Macari...
0: No sé com es diu.
1: Però... Jo tampoc.
3: Bueno.
0: Hi ha un del públic que va fent que sí. Hi ha un senyor que està enganxat al Forjado a Fuego que diu sí, sí.
3: Potser no és la seva àrea d'expertesa. Però bueno, està molt bé per al públic general.
0: Vale,
3: ja està bé que la gent no ho conegui.
0: I com conteu els punts, vosaltres?
3: Vale. Nosaltres això, el que volem és això, simular com es feia. No podem saber com ho feia. Nosaltres, a partir dels tractats, dels llibres que van escriure fa 500-600 anys, doncs veiem quines tècniques feien servir. I això, a l'hora de fer combats, per exemple, doncs ens intentem guiar pel que ells et diuen. Normalment, clar, tots no, però la majoria dels atacs van en llocs que serien potencialment letals o incapacitants.
0: Clar, perquè a l'edat mitjana no lluitaven pas per suar i aprimar-se. Lluitaven per matar l'altre.
3: Et faries creus de que també.
0: Ah, sí? També sí, era com un hobby?
3: Sí. De fet, o sigui, una cosa és que... O sigui, si tu et dediques a matar i a matar-te, tard o d'hora...
1: Et mates.
3: Et mates. Sí, llavors, clar, per això t'has de preparar.
0: Clar.
3: Sí, llavors, ells s'entrenaven... O sigui, la gent que podia, la gent que tenia diners i que s'ho podia permetre, s'entrenava molt.
0: Sí.
3: No només això, amb mestres d'armes que els explicaven les tècniques, sinó sí, hi havia gent que feia exercici...
1: Clar.
3: Inclús això, les conèixer-les justes, els tornejos, tot això, no deixaven de ser... Avens entre moltes cometes esportius per la gent de pasta.
0: Sí. En
3: comptes d'anar a jugar a pàdel, pues te n'anaves així amb els xicolers.
1: Sí, no hi havia pàdel.
0: I això no
1: hi havia
0: pàdel, no hi havia. Això no ho podríem portar a dia d'avui a convertir-ho en un espectacle ben parit, diguéssim?
3: Bueno, ja n'hi ha. Hi ha algunes modalitats que sí que ho fan així més tirant a l'espectacle. Quin és el problema? Que, concretament, en la cinema històrica, el que intentem és que els moviments siguin això, el més simples, el més directes, que gastis la mínima energia, que el teu contrincant es pugui defensar...
0: Ets tiquismiquis, eh? No, Forjado a Fuego no acaba de trobar.
1: No.
0: Els espectacles...
1: Massa comèdia.
0: Purista, eh?
1: Però llavors vosaltres, com us enfronteu, aneu a tallar-li el cap a l'altre?
3: Sí, o a estocar-li el pit. Sí.
1: I vinga.
2: I no t'has dedicat mai a assessorar a pel·lícules d'època... I jo t'hi veig una sortida.
3: La resposta curta és no.
2: No, vale.
3: La resposta curta és
1: no. Bé,
3: sí que he fet algun microassessorament, però el problema també és que, clar...
1: La pel·lícula vol comèdia, clar. Vol...
3: Es vol espectacle, també. Amb el tema medieval, per exemple, per desgràcia hi ha molts mites... que després tu vas a fer-ho i dius... No, és que aquí és que això d'untar-nos de caca potser no seria correcte.
0: Això on te surt,
3: no?
0: Això?
5: Això és una pel·lícula porno. Això és una pel·lícula porno, em sembla.
3: Però, jo, en un rodatge per un... Bueno, una cosa que van fer per un poble,
0: sí.
3: No direm el nom, però és de per aquí prop de Vic, vale? Em van venir per untar de caca i vaig dir, no, perdona, això jo no...
0: Això no ho faré.
3: No era caca, però el mite de... Anàvem bruts tot el dia, eren uns brutos.
0: No.
3: Sí, eren brutos, però bueno... No tant.
0: Escolta, i de petit ja et volies dedicar a això?
3: Sí, ja agafava com, suposo, com molts, així, els pals i m'estomacava, però bueno, per això agafava els pals, hòstia, aquest pal...
0: I t'hagués agradat viure a l'època medieval?
3: No.
0: No?
3: No.
0: Per què?
3: Doncs perquè... Bueno, primer perquè era una època més violenta que ara, tot i que...
1: Home, no sé què dir-te, eh?
0: Sí, ara no estem pas malament del tot, tampoc, no. No, hòstia...
3: Temes de... Jo que sóc sanitari, també...
0: Ah, ets sanitari?
3: Sí, sóc fisioterapeuta.
0: Ah, hòstia, fisioterapeuta, eh?
5: Hòstia, tens hores? Cardat, jo, eh?
1: A mi aquesta cama se m'enrampa.
0: Sí, bueno.
3: Després parlem.
1: Però d'una manera...
0: Però tu vas al fisioterapeuta i en compte d'aquells diplomes i aquells quadros dels músculs i els ossos, tens unes espases a la paret i dius, hòstia...
5: Et trobes bé de seguida.
0: Ah?
5: Entres allà i dius, ja m'ha passat tot.
0: Hòstia, quina cuputa.
5: Et trobes bé de seguida.
0: Ah?

0: No, home, està, ai, clar, ai, està, sí, clar.
1: No sou una secta.
2: No, no, bueno, no, ja. No, no.
0: I tu deus ser bo amb això, diguéssim. Creus que ets el rival a batre a Catalunya, diguéssim, a nivell d'esgrima?
2: Home, això és molt lleig de dir.
0: Digo, jo... si ho creus, digo.
2: No, a veure, jo tinc un nivell, però ja començo a tenir anys. Això, això sí que és veritat. No, a veure, modèstia a part, sí que sóc un dels referents, però, bueno, però ara puja gent jove, molt bona, i... Bueno, jo, això, jo em dedico a ensenyar. Sí que faig assalt, sí que faig combat.
3: I què salteu?
0: El banc de Sabadell.
3: No sé. Saps? És que m'imagino arribar 150 tios amb unes armadures allà.
0: Quantes espases tens a casa, per cert?
2: Tinc una vintena d'espases.
0: Vintenes. També entres a robar i veus tot allò i dius, hòstia, anem a un altre puesto.
2: Ara, també et dic que si l'has de treure una pistola, ho portes malament.
0: Ja.
4: I s'ha de tenir algun tipus de permís especial per tenir això a casa?
2: No.
3: Els teus pares.
4: No,
3: Els teus pares que et deixin... No.
2: Hi ha alguna gent que ens ha vingut una mica peculiar, que aquests potser sí que els haguéssim hagut de demanar algun tipus de...
4: Home, escolta, és que veure...
0: Has portat més espases a banda d'aquesta. Sí. Ara un company de l'equip entrenarà un parell d'espases més. Ot, sisplau, si ens pots acostar les espases.
3: Guita!
0: Podríem...
2: Mira.
0: Guita, aquesta...
2: A veure.
0: Això què és, això que tens a les mans?
2: A veure, espera, deixem per aquí. Mira.
0: Això és...
2: Una... Primer us ensenyo això.
0: Sí.
2: Vale. Que això és... Bueno, tècnicament hauríem de dir que és un Langsmesser.
0: És un Langsmesser.
1: Jo m'ho he pensat.
2: Això, literalment en alemany vol dir ganivet gran.
0: Okay. Val.
2: Vale? Perquè és gran.
0: És un, collons, és un ganivet gran.
2: Sí. Forma de ganivet. Sí. Vale? Això possiblement aquí es deia coltell. Aquí parlo d'aquí, parlo de Península Ibèrica.
0: Andalusia la... deien coltell?
1: No hi havia pas collons.
0: No.
1: Castella final, jo que no la deien.
4: El sí, coltel.
2: Algo, potser. No, no. Aquí sí que a Europa es feia servir aquesta arma, que és característica perquè és molt típica d'un entorn més civil. No és tant una espasa de cavaller, de noble, sinó és una arma més de la gent del poble, diguéssim.
3: Ah, val.
2: Que és el que podies trobar, això, pel carrer, en cas d'autodefensa.
0: Podríem reproduir tu i jo algun moviment de l'edat mitjana?
3: Ai, ai.
0: No serà gaire radiofònic, però...
2: Si vols, sí.
0: Quin tipus de moviment es podria fer? Jo vull l'altre.
2: L'espasa dos mans?
0: La més llarga.
2: T'agrada la llarga?
0: Sí, puc triar la llarga.
2: Sí, a mi també m'agrada agafar-la amb les dues mans.
0: Sí. Però què podria fer amb això?
2: Això, clar, aquí, assentat en aquí és complicat, però hi ha moltes posicions...
0: No, ja m'aixecaré.
2: T'aixecarà?
0: Sí, m'aixecaré.
2: Mira, doncs aquí, primer és agafar l'espasa amb les dues mans,
0: òbviament,
2: que aquest puny és per agafar-la amb les dues mans.
0: Sí.
2: Llavors, la característica és que, una cosa molt... que el dit pot anar fins aquí, pot ficar-se el dit, però també les posicions bàsiques, que en les quals defenso jo a banda i altra, o bé, a dalt, si et fixes, val? En aquí la característica és que jo em defenso amb la fulla, la fulla està davant, però la punta també està davant.
0: Val.
2: Jo estic mantenint una defensa i un atac alhora.
0: Com es diu això? Això es diu...
2: Bueno, aquesta posició sí que té un nom, que potser t'agrada, es diu l'arada.
0: L'arada.
2: L'arada.
0: L'arada. Perquè és com l'arada.
2: Fa com la forma de l'arada.
0: Sí.
2: Aquesta. I aquesta, si tenim l'arada, això és
1: el... El pinxo.
2: És el bou.
0: El bou. El bou i l'arada.
2: Exacte.
0: Està bé.
2: Llavors, aquí la característica és això, és que tant et defensa com estàs apuntant, o des d'aquí pots tirar estocades, o... Si
0: jo vull anar a la pràctica, ja. Molta teoria. Vull anar a la pràctica. Vull remenar-ho, això. Vull
2: doncs si vols esbarlar caps...
0: Vinga.
2: Et poses...
0: Cuidado, no ens xafis.
4: L'escenografia que pot pensar durant.
0: Ja ha fotut hòstia l'escó de la Renaixença.
2: Perdó. Necessitem aquí, doncs, podem donar un cop en el cap de...
3: A mi no em miris,
2: oponent.
0: Però no he de tocar la teva espasa? No.
2: Bueno, sí. Bueno,
0: clar, perquè tu et defensaràs.
2: Jo em defensaré.
0: Sí. Vaig anar a provar-ho, anem a provar-ho.
2: A provar?
4: Això no acabarà bé,
3: A veure,
4: sort que no ets cap bo.
3: En Peyu agafa l'espasa llarga i grossa, ha posat el dit al baix...
5: Jo te faig el bou.
4: Diu que si vol donar un cop, que faci...
1: És molt radiofònic, això que estem fent.
4: Sí. Sí.
3: Portes...
4: El Peyu fa cara de mala llet.
1: Sí. En Peyu porta una espasa molt llarga i l'altre li va explicant els moviments que ha de fer. En Peyu fot una cara
4: més curta.
1: Que veus que no sap què ha de fer. Vale.
3: Cop d'espasa.
1: Això és el que li feia l'Ulgen.
4: Això no acabarà bé, nois.
3: Puc fer moltes coses, tio.
1: Hòstia, ja té. Bravo.
4: El Peyu és mort.
0: Escolta, Oriol Salvador, com vas de política a Catalunya?

0: que com domines el tema de...
1: Hòstia, està malament la cosa, eh?
0: Dels presidents que hem tingut a la Generalitat.
1: Sí, eh?
0: La Generalitat és una institució de, del teu sector, de l'edat mitjana. Sí. És, des del 1359 hem tingut 133 presidents. A veure si te'ls saps de memòria. Començarem des de l'actual. Salvador Illa, 133è. 132è.
1: Hòstia, en Pere Aragonès.
0: Correcte. Vale. 131è.
1: Molt bé, molt bé. Hòstia, aquí ja estava... Ara Quim Cardes.
0: Ah, aquí. Ai, has estat a punt de dir-ho,
2: eh? Pensava que el deies.
0: Sí.
2: Pensava que el deies.
0: Ara Quim...
1: En Quim, no? Sí, sí. Sí, en Quim Torres.
0: Quim Torres, sí, senyor. 130.
1: En Puigdemont, no?
0: Puigdemont. 129.
1: Hòstia. Vas qui anava abans d'en Puigdemont?
0: Un que va fer un moviment també d'esgrima. Té nom de cavaller de l'edat mitjana, també.
3: Sí.
1: Ara em quedo en blanc.
0: El rei...
2: De l'espasa, aquell de l'espasa.
0: El rei
1: Artur Mas.
0: Artur Mas.
3: Ara, molt bé.
2: Estem ajudant, eh?
0: 128è.
1: Cony, el PSC, no?
0: El PSC, quin?
1: Que és, cony, ara aquí m'enganxes amb els pixats al vent. Aquí.
0: José Montilla era.
2: Adéu.
3: Déu-n'hi-do.
0: Amàs. Oriol, gràcies per acostar-nos a aquest món de l'esgrima històrica, d'aquestes espases medievals tan boniques, i res, a seguir lluitant. Fort aplaudiment per l'Oriol.
4: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Menja sa, caga fort i no temis la mort.
3: Tu, avui no parlàvem del Parellamps.
2: Encara de rato que no s'ha dit res del Parellamps.
0: Sí, un moment, nois, un moment. Avui la Mercè ens aproparà al món dels Parellamps. Bueno, de quina manera, Mercè?
5: Us acostaré al món dels Parellamps perquè, a veure, el Parellamps és un objecte absolutament fascinant que ens protegeix de morir sucarrimats i convertits en una bruixeta de carn, no? Si estàs passant la Meri, per exemple.
0: Sí, home, si cau un llam a sobre...
5: Exacte.
0: Cuidado, eh?
5: Però també ens transporta directament al món dels monstres.
0: Sí.
5: Sí. El primer que he pensat jo és un monstre que és un monstre, és, mira, entranyable i pertorbador a parts iguals. Us ve algú al cap?
0: No.
5: Més pistes. Vivia en un castell ple de pols, sempre envoltat de ratpenats, amb ullals afilats i portava una banda així com de mis, però amb uns colors que, atenció, ho he descobert ara, amb uns colors de la bandera espanyola.
0: Ah, sí?
5: Torto!
2: En Rajoy?
0: No!
5: No sabeu de qui parlo?
0: Jo no.
5: Aquest tro?
0: No.
5: Us parlo del comte de Barri Sèsam.
0: Ah!
3: Sí.
5: Ja que era un tio fosc, no?, que t'apareixia allà d'amagatot.
3: No em ve el cap.
0: A mi em va enganxar gran, ja.
5: Hòstia, clar, ets una altra època. És un tio que estava obsessionat amb contar-ho tot.
0: Sí.
5: El compte que compta.
0: El compte
5: en anglès,
0: que compta.
5: El the count bon count.
0: Fixa't.
5: És molt fort, perquè jo aquest joc de paraules no l'havia... Jo quan era petita, que havia de saber jo, no?
0: Sí.
5: Count bon count. Doncs mira, ara ja ho he de...
0: I duia els colors de la bandera espanyola.
5: Sí, tu, de la bandera espanyola. Me'n vaig portar una gran decepció, però bueno, és igual. És un personatge que ha ajudat a aprendre a comptar un munt de generacions.
0: Sí.
5: Comptava espelmes, comptava passos, comptava gats, galetes amb el Cookie Monster, i tot el que se li posava al davant. I quan acabava el recompte, sonava el tro.
2: Suposo que allà on estava Barri Sèsam devia estar ple de Parellamps, no?
5: Espero que sí, perquè si no les assegurances devien ser molt cares. L'altre gran personatge relacionat amb el Parellamps és, sens dubte, Doctor Frankenstein.
3: Ah, sí, sí, aquest sí.
0: Aquest sí.
5: Un altre personatge de ficció absolutament abocat a la seva obsessió. En comptes d'utilitzar el parallamps per evitar fregir els electrodomèstics, ell el fa servir per conduir tota l'energia del llamp cap a una mena de Lego humà que es muntava,
0: sí, eh?
5: No? Format per trossos de cadàvers que anava robant per tanatoris i cementiris de la comarca.
0: Un fàstic.
5: Tot...
2: Sí,
5: era ben marrano.
0: Home.
5: Tot per tornar la vida als morts. Dani, Oriol, no sé qui està tirant els trons, però potser ja podríem parar,
0: sí,
5: no?
0: Sí.
5: Eh? Que ens matareu.
0: A més, no és pas el mateix troll de Barrio Sésamo que el de Frankenstein.
5: Exacte, no és el mateix. S'han fet un munt de versions cinematogràfiques de la novel·la de Mary Shelley, unes 70 adaptacions directes. Hòstia. I un centenar de versions al voltant del personatge. Entre les més destacades,
0: sí,
5: tindríem en Frankenstein, el 1931, amb el Boris Karloff fent de monstre.
0: No el conec, aquest.
5: No?
0: Jo crec que aquesta ens la va posar l'Esteve Riambau quan estudiava comunicació audiovisual. Clar. Com a referència del cinema i tota la història.
5: És mítica.
0: Però és que jo sempre ens posaven cinema a les dues del migdia.
5: Potser us van posar Nosferatu, eh?
0: No sé què ens van posar, però aquest dormia aquella hora, ja, sempre jo.
2: Clar, home,
5: el 1935 ve la segona part. Atenció. The Bride of Frankenstein, que és la núvia de Frankenstein.
0: Val.
5: Bueno. I el 1939, la saga aquí ja se'ns comença a complicar una mica, quan s'estrena Son of Frankenstein.
0: El fill.
5: El fill.
0: Ah. Oh. Han fet tota la família.
5: Tota, mira, la família.
2: Mira, que maco.
5: I abans que algú se li acudís fer la sogra de Frankenstein, per favor, arriba una comèdia. El 1974 s'estrena Young Frankenstein.
0: El jove.
5: El jove Frankenstein. Protagonitzada per Gene Wilder,
0: sí,
5: que interpreta un descendent directe del primer doctor Frankenstein, que s'avergonyeix de ser parent d'aquest científic boig i que té una guerra oberta amb el seu propi cognom. Escoltem.
6: Doctor Frankenstein? Frankenstein, em vol prendre el pèl?
7: No, es pronuncia Frankenstein.
6: Llavors també es pronuncia Frodoric?
7: No, Frederic.
6: I per què no és Frederic Frankenstein?
7: Per què no? És Frederic Frankenstein. Vostè deu ser l'Igor.
6: No, es pronuncia Igor.
7: Però a mi em van dir que era Igor.
6: Doncs es van equivocar, sap?
1: Boníssim.
5: Igor, no? Que tenia una gepa metàl·lica que, sí, sí, a mesura que anava passant la pel·lícula, anava canviant de cantó. Sí, sí. Bueno, és divertidíssima. Si no la recordeu o no l'heu vista mai, correu a buscar-la, que no té desperdici.
0: El jove Frankenstein.
5: Jove Frankenstein. I res més, perquè em sembla que ja no tenim temps. No?
0: Doncs no en tenim més.
5: Però sí, per cert,
0: què?
5: Que si no teniu plans aquest cap de setmana, tranquils, que jo us organitzo.
0: Recomanació cultural, sí, de la Mercè, aviam.
5: Aquest divendres, dissabte i diumenge ens podem trobar al Berguedà Folk.
0: Ah.
5: Que és que aquest any s'ha traslladat a Gironella.
0: Sí.
5: L'edició d'aquest any vol recuperar el so de la cobla.
0: Mira.
5: I podrem gaudir de concerts, balls tradicionals, tallers de glosa i de ball de bot. I un munt d'activitats per grans i per petits.
0: El so de cobla, eh? Això és perquè a la Renaixença l'estem tornant
5: a posar. És que era molt nostre.
2: I tant,
0: així.
2: Estem petant.
0: Ens veiem aquest cap de setmana a Gironella, al Berguedà Folk.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Estem sentint la Sonata del Llamp, una composició de Toni Chicoria. El coneixes?
0: No em sona.
1: Chicoria era un cirurgià que el 1994 va rebre l'impacte d'un llamp. Va quedar inconscient, però per fortuna seva va sobreviure.
0: Collons, cuidado.
1: Sí, les seqüeles d'aquell impacte van ser sorprenents, perquè a partir d'aquell instant va desenvolupar unes ganes insaciables de consumir música clàssica.
0: Hòstia,
2: ah, sí?
0: Ha de ser raro, això,
1: hòstia, cau un llamp, peculiar.
0: Cau un llamp i de cop i volta...
2: Anaves tot ple de discos de heavy i de cop i volta...
0: Hòstia, podríem agafar uns quants i cardals allà sota una tormenta, eh? Sí.
1: Però és que això no és tot. Poc després li venien a la ment tot de melodies i harmonies. Va decidir comprar un piano i va començar a aprendre'n de manera autodidacta. Anys més tard va debutar com a pianista justament amb aquesta composició, la Sonata del Llamp.
0: Collons.
2: I a mi m'agradaria això, que em toqués un llamp.
0: I de cop i volta, hòstia.
2: Pianista, tots a veure'm a concert tocar el piano.
0: Escoltem la Sonata del Llamp i tornem amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la Segona Guerra Mundial.

0: Avui passegem el gos de la Belén de Vic.
1: Ah.
0: Es diu Nano. És un schnauzer de pèl negre que té les celles i el bigoti molt llarg.
1: Has estat a punt de dir de peu negre, eh? Oh, com si fos un pernil, eh?
0: Oi, oh, és que no sé què em dic, no m'arriba la sang al cervell avui.
1: A veure
0: la foto.
1: Aviam com és. Oh!
0: Boníssim!
2: Oh,
0: com veieu, té l'aspecte...
1: Aquest gos no el podem matar avui, eh?
0: No, per favor. No.
1: Mira quina cara de senyor gran.
0: Ei. Sí, té cara de vell.
1: És que s'assembla una mica al meu avi, eh?
0: El del Brumel.
1: Sí.
0: Escolta, doncs, a part de tenir el posat aquest de senyor gran, també té les mateixes dèries d'un vell.
1: Ah.
0: Sembla... Sempre vol estar acompanyat, però si l'atabales gaire, s'enfada i... Bueno, és que mai està content, mai està content.
1: Ja
0: es passa tot el dia abordant a tothom amb qui es creua.
3: Això a mi em va passant a mi, això.
1: Va passant, vas abordant la gent.
3: Va patint gran i cada cop estic demanant els manies, saps?
1: Sí. Bueno, és que si la gent gran ja estan de poques manies, imagina't un gos vell.
3: Sí, ja.
1: Li sua tot.
3: Hòstia.
0: En Nano li encanta anar a la platja, revolcar-se a la sorra, nedar al mar, però curiosament... li té pànic entrar a la banyera. Bueno. Quina contradicció, no? Sí.
1: Això la meva filla igual, també.
0: El meu fill també.
1: Sí, és que és així.
0: L'hora de la dutxa és la gran batalla.
1: També els dutxeu massa, la canalla, eh?
3: Sí.
1: Vull dir, bueno. Jo ho tinc comprovat.
0: És que em fa pudor. Què vols que faci?
1: Jo he arribat... Un cop cada 10 dies, ja. Aguanten.
3: Quan són adolescents, veieu?
1: No tant.
0: No, aguanten. Cada mitja hora els has de rentar. Per cert, que també té una altra fòbia força curiosa.
1: Sí?
0: Li fan por els globus aerostàtics.
1: Vaja.
0: Què et sembla?
4: Doncs en Nano està de sort perquè en la passejada d'avui no hi haurà globus aerostàtics. En canvi, sí que hi haurà platja. Ens emportem en Nano a les Illes Bahames. Som a principis del 2017.
1: Avui passegem el gos pel Festival The Fire. Som a No Man's Cay, una illa privada paradisíaca de les Bahames que està farcida de platges de sorra blanca i aigües blau turquesa. És el somni d'un amant de la platja com en Nano, el nostre gosset. I hem vingut a una reunió, la que en Billy McFarland, un ambiciós emprenedor, té amb uns potencials inversors. La reunió és important. Cal que el nostre gos, en Nano, faci silenci perquè els inversors escoltin bé les explicacions d'en Billy. Els està presentant el seu nou projecte, un festival de música molt exclusiu que vol fer en una illa de les Bahames.
3: Ja, això pinta bé, eh?
1: Això pinta bé, de moment.
0: No? El Nano, sí.
1: Sí. Segons explica, es tracta d'una aposta guanyadora. Diu que té contactes, experiència en els negocis i visió empresarial de sobres perquè triomfi. Però hi ha detalls que els inversors haurien de tenir en compte. Falta poc perquè se celebri el suposat festival i encara no s'han construït absolutament res. S'ha de fer un exercici de fe per creure's el que els expliquen. Per convèncer els inversors, en Billy promet beneficis enormes a aquesta gent.
5: Bé, nois, mireu, no vull crear falses esperances, però vull que sapigueu que si confieu en mi us faré encara més fastigosament rics del que ja sou ara.
6: Bravo. D'acord, Billy, d'acord.
0: Anem bé.
6: D'acord, Billy, bé.
0: M'agrada.
6: De veritat, Billy. Bill, tu, no vull sentir res més, eh? M'has convençut, Billy, eh? Sí, em faré inversor.
0: Va. Oh, yeah.
6: Què et sembla? I foto... Què vols que t'hi foti? Un parell de millonots?
1: Perfecte.
0: Un moment.
6: Billy.
0: Moment, calla. Home, abans de parlar de diners, jo vull saber quatre coses, tu. Has organitzat mai un festival de música?
1: No n'he organitzat mai cap,
5: de festival de música. Però, no patiu, tinc contactes, que vaig fer a la meva anterior empresa, que sí que han organitzat festivals.
6: Perfecte, Billy! Veus? Jo crec, eh?
5: Bé.
6: Molt bé, Billy! Ho veieu?
5: Posi pasta.
6: No, és que no hem de patir.
5: Posi pasta.
6: Foto que t'hi vol, que aquell... No me'ls acabaràs.
5: Va.
6: Què vols, 3 milions?
5: 3 milions.
6: 3 milions, va?
1: Els inversors sí que haurien de patir. L'anterior empresa d'en Billy no era aigua clara. Farien bé de preguntar què hi feien en aquella empresa.
0: Perdona, jo torno a preguntar. Perdona que et pregunti, per aquella empresa que diu el narrador que tenies,
5: sí,
0: no?
5: Sí.
0: Què hi fèieu ben bé en aquella empresa?
5: Aquella empresa és una mica llarg d'explicar. Era una empresa que...
6: Jo crec, Billy!
5: Era una empresa que... era una mica com un banc.
1: Mentida, no era com un banc.
5: A veure, no era un banc. A veure, però ho fèiem veure. O sigui, els nostres clients ens deixava la targeta de crèdit, saps? I en fèiem una rèplica amb un material superelegant i així tenien una targeta molt maca amb la que pagar.
0: Ah.
1: Sona estrany, Sona molt estrany, però és tal com ho ha explicat.
3: Sí,
1: a l'anterior empresa, en Billy oferia una còpia de la targeta de crèdit, una targeta elegant, als seus clients. Però més enllà d'això, no feien res més.
0: I ja està, eh? No, no fèieu res més.
6: No fèiem res, res més. La veritat és que no, no fèiem res més que això.
0: Bona merda, eh? Ja t'ho diré. I per això us pagaven?
6: Clar que pagaven. I quedaria sorpresos del que n'és d'idiota la gent rica a vegades.
2: Ho veieu? Ho veieu? No, no, a veure, Mercè, carai, és un geni, eh?
6: Foli.
2: 4 milions?
6: Va, prei més.
2: 6?
6: Va.
2: Vinga, va, 6 milions. Vinga. I els tens?
6: Va.
1: Com veieu, l'experiència que en Billy té en el món dels negocis es redueix a una empresa que cobrava els seus clients i encara no se sap ben bé per què. De fet, l'empresa va acabar acumulant un munt de denúncies per estafa. Però els seus inversors estan més pendents dels lladrucs d'en Nano que del que els diu en Billy. I se'n passen al gripau. Tots hi acaben posant diners. No són els primers que ho fan. En Billy ja ha convençut a molts inversors. Té uns quants milions de dòlars a la seva disposició i el primer que ha fet amb ells és comprar l'illa on es celebrarà el festival. L'illa de Norman Man's Cay, una illa que li ha costat molt de comprar perquè el propietari no la volia vendre.
6: Estimats inversors, contempleu les fotos del lloc on farem el festival que us convertirà en gent més fastigosament rica del que ja sou!
2: Collons!
0: Oh, hòstia! Oh.
2: És bonica!
0: Millor
2: que en maco, eh?
0: Molt maco!
2: Molt maco, això!
0: És bonic, és bonic!
2: A veure...
0: No, és com una mica com Menorca, però sense turistes.
6: Exacte,
0: no?
6: Exacte, Mercè. És una illa privada i ara és nostra. M'ha costat 10 milions de dòlars, però l'esforç ha valgut la pena.
0: Molt
6: sí o no?
0: Bé,
6: sí o no?
0: Bé,
6: però quan
0: bé.
6: Us digui de qui era l'antic propietari, us n'adonareu que la gent pagarà fortunes per poder-la visitar.
1: L'antic propietari d'aquella illa era un narcotraficant que ara és a la presó.
6: Amics inversors, l'antic propietari de l'illa era en Pablo Escobar. Oh.
1: Mentida. Era un tal Carlos Rivas. També pertanyia al càrtel de Medellín, però era menys famós. Ara bé, en Billy sap com cridar l'atenció dels inversors.
6: Repeteixo. He comprat una illa que era propietat d'en Pablo Escobar.
1: I jo us repeteixo que és mentida. I hauria d'evitar parlar del tema perquè hi ha una clàusula del contracte que diu que està prohibit parlar de qui era l'antic propietari de l'illa.
2: Ah.
4: Entesos. Tot això està molt bé, la localització, el tempo, bla, bla, bla, bla, el que vulguis. Però tinc un dubte. I els artistes ja sabem qui actuarà al festival?
1: Sí, aquest és un altre tema sensible. És que tampoc està clar qui actuarà al festival.
6: A veure, no tingueu pressa. O sigui, tenim els noms pensats i sabem com contractar-los. Ho farem amb una aplicació que he desenvolupat jo mateix.
0: Ah.
1: L'aplicació de la que parla en Billy es diu Fire i dona nom al festival, Fire Festival. És una aplicació que tècnicament permet que qualsevol persona contracti artistes a través d'internet. Sona tan bé.
3: Sí, sí. Això es veu que ho petarà. Ja
1: és com una agència d'artistes virtual. Si vols que la Shakira, per exemple, canti a la comunió del teu fill,
3: sí.
1: Doncs l'aplicació aquesta, Fire, t'ho permet,
3: ja.
1: En teoria. I dic en teoria perquè Fire és una altra estafa. L'únic que fa és cobrar per no fer res. El client paga, però a última hora sempre es cancela la reserva. Això sí, la comissió te la cobren igual.
3: Està ben pensat, eh?
1: Està molt ben pensat.
3: Està ben pensat.
1: No, de cara al que la inventa està de puta mare.
3: Està molt bé. Els números surten.
1: Igualment, en Billy ha seduït a la gent que hi havia de posar la pasta. Els lladrucs d'en Nano han atabalat tant els inversors que han signat sense prestar l'atenció necessària. I amb els contractes signats ja no hi ha marxa enrere. A partir de llavors comencen els problemes. Situem-nos al despatx d'en Billy, on en Nano, el nostre Schnauzer, recordeu, l'Schnauzer Vallet, aquell que feia la cara del meu avi, en Nano està mirant atentament per la finestra per si apareix un d'aquells globus aerostàtics que tant odia. Mentrestant, en Billy rep una trucada que fa mala pinta. Ai. I estan dient que la partida pressupostària reservada als artistes està molt allunyada de la realitat.
3: Bueno.
1: Ell calculava destinar un milionot de dòlars a pagar-los, però va molt curt. Ara veu que li faran falta 5 milions més dels que tenia previstos.
3: Bueno, això trucant en Xuriguera...
2: Això t'ho pago.
1: Sí.
3: Això t'ho pago.
1: Per recaptar fons, en Billy inverteix en influencers d'Instagram que li facin una mica de publicitat del festival a les seves xarxes.
3: Això es fa molt ara.
1: Ara es fa molt. Sí. I tens unes ganes d'anar a cada cosa que promocionen?
3: Sí, perquè veus ben bé que els hi surt del cor, eh?
1: Sí.
0: Sí. Ben naturalot,
3: eh? M'ha convençut,
1: eh? Sí. Les influencers diuen que el festival estarà ple de gent guapa, artistes internacionals, cuiners d'alt nivell i luxes de tota mena, com, per exemple, uns lofts de fusta amb vistes al mar.
2: Què són lofts?
1: Lofts.
0: Són un sol espai.
1: Són barraques de fusta.
2: Ah. Ara ho he entès.
1: Són barraques de fusta, però amb jacuzzi. La gent paga per anar a follar. És així.
6: Això ha passat tota la vida.
1: Això ha passat tota la vida, però ara hi ha més glamour, diguéssim.
6: Val, d'acord.
1: Quan s'imagina dormint en una d'aquelles casetes, en Nano es torna ben boig. Gràcies a la publicitat de les influencers, les entrades es comencen a vendre. Els qui les compren se'ls envia una carta que els hi expliquen com arribar al lloc. I aniran en un vol privat des de Miami, carai, com les estrelles de Sis.
7: Sensacional. Sensacional.
1: És
6: com... jo que sóc de Tarruella, compro l'entrada i haig d'anar a Miami.
1: Has d'agafar un vol, sí, primer fins a Miami.
6: Aquest no me'l pago jo.
1: Aquest te'l pagues tu.
6: Sí.
1: Allà també se'ls explica que el festival no accepta diners en efectiu ni tampoc en targeta, sinó que per pagar cal carregar una pulsera de mà que s'adjunta a la carta. La pulsera és l'únic mètode de pagament vàlid i recomanen fer l'ingrés quan abans millor, calculant, bueno, posar uns $1,000 per dia de festival.
6: Collo bé.
1: Tu calcula que et gastaràs uns $1,000 al dia.
7: Molt ben pensat.
1: Està molt bé.
7: Posa'ls aquí aquesta pulsera.
1: Els ingressos a les pulseres van arribant i els diners s'utilitzen per pagar els escenaris del festival. Falta ben poc i encara no hi ha cap escenari muntat.
7: Ja. A vegades la gent també té molta pressa.
1: Tampoc pots muntar gaires dies abans, perquè si plou se't mulla.
7: O si te'l roben.
1: Exacte. En Nano i en Billy estan molt nerviosos i per motius diferents. L'un s'imagina banyant-se a les platges de les Bahames, el gosset, i l'altre veu que es queda sense calés quan encara està tot per fer. I a cada factura que li arriba, la cosa empitjora.
7: Bueno, a veure una cosa.
0: Què?
7: Calma i tranquil·litat. Tenim un problema.
1: Sí.
7: O sigui, han arribat els pressupostos del que costa muntar les casetes de fusta als assistents i resulta que també vam calcular curt.
0: Ah, també, noi, mira... Què, hi ha molta diferència
7: No, una mica.
0: Bueno, com una mica?
6: Si és una mica, no passa res.
7: No passa res.
0: No
7: passa
0: una mica,
6: Vols que te pagui la resta?
7: Sí.
6: T'ho afegeixo.
7: Ho serà un detall, la veritat.
6: T'ho afegeixo, aquesta mica.
7: Sí, ja hem posat els calés de les pulseres, ja estan allà, però no n'hi ha prou. Ens falta una mica. Ens falta concretament, deixa-m'ho mirar, falten 50 milions més.
6: Collons, oi?
7: Sí.
1: Mentida. Entre escenaris, casetes de luxe, sous dels obrers, càtering, la instal·lació de sanitaris i cuines pels xefs de luxe...
7: D'acord.
1: En falten més.
7: D'acord, narrador cabron.
1: Oi?
7: Fan falta 100 milions més dels previstos.
6: Collo.
7: No vull cares tristes, eh?
6: No.
7: Confieu en mi, alegria aquí, eh?
6: Oh, tant, jo hi confio. No, hòstia,
0: ah, sí?
6: És que fos cara de bona persona. Sí. I tant que sí, cal ser positius.
0: No, mira,
6: què necessites?
0: Jo ja no hi confio, sospito que tot això a tu et va gros.
4: Oh, jo estic igual, hi ha massa coses que no em quadren.
7: No pateixis, hòstia, no patiu, arrisqueu. Ja ho diu, l'ha dit, aquí no arrisca una pista.
1: En Nano pateix i en Billy també. S'acosta la data i s'està quedant sense festival. Recordeu que el festival es celebrava en una illa que havia estat propietat d'un narcotraficant.
6: Sí.
1: I que en Billy deia que aquell narco era en Pablo Escobar.
6: Que no ho era.
1: Anava fardant pels puestos. No ho era, era un altre.
6: Era l'altre.
1: Doncs parlar de l'antic propietari de l'illa li costa una demanda. Ja us hem dit que el contracte ho prohibia. Així que per incompliment de contracte queda anul·lat i en Billy es queda sense illa.
6: Hòstia,
1: el festival s'haurà de fer a un altre lloc i ell, de pas, ha llançat 10 milions de dòlars de la manera més tonta.
7: Està de mala sort, pobre nano.
1: No, de mala sort no, és idiota.
6: Billy, tranquil, jo t'apoio, Billy.
7: Gràcies.
1: Per intentar tranquil·litzar els inversors, en Billy organitza una expedició a la nova localització del festival. Una altra illa de les Bahames.
6: Molt bé.
1: Un lloc que, més que una platja paradisíaca, sembla la platja de Sant Adrià del Besòs.
7: Estimats socis, benvinguts a Exuma.
6: A on anem?
7: A Exuma, què us sembla? Us fa el pes?
0: Què vols que et digui? Jo la trobo justeta, eh?
1: És que no hi ha ni gavines, eh?
0: No.
6: Bueno.
0: No s'hi acosten.
6: És allò mort que hi ha allà a terra, eh? és que està plena de merda, aquesta platja.
4: I a més, on coi representa que ha de dormir la gent? Si encara no s'ha construït res i el festival comença demà.
7: Va, una cosa, la gent dormirà allà darrere, darrere aquells contenidors.
0: Darrere d'on?
7: I l'escenari, veus allà on hi ha aquelles muntanyes de runa? Doncs aniran allà.
0: Però, escolta, i les casetes de luxe? I els lofts?
6: Exacte.
7: Els lofts, al final no n'hi haurà.
0: No hi ha
7: temps. No hi ha temps. La gent dormirà en tendes de campanya. Ah, hòstia, me n'oblidava. Tampoc vindrà en xef. Farem venir food trucks.
6: Nena, però quin giro. Què és? Això és l'acampada jove d'Arbúcies.
7: No patiu, és una experiència. I la gent paga per viure experiències.
0: No.
7: La gent vol experiències.
6: Home, Billy.
0: El salvador, que ens ha ensarronat.
6: Cara
0: dura.
1: Tot i el desgavell, en Billy ha venut 5.000 entrades.
6: Ole.
1: Però en Nano no ho veu clar. Es passa els dies previs voltant pel lloc on s'ha de celebrar el festival, rondinant, emprenyat. Li fa fàstic trepitjar aquella sorra tan bruta. Ell volia banyar-se a una platja paradisíaca. Tothom recomana a en Billy ajornar el festival, però ell tira pel dret. Per tant, l'endemà comencen a arribar assistents. Imagineu-vos la cara que fan quan veuen aquell panorama. No hi ha casetes de luxe, ni músics, ni xefs, no hi ha ni lavabos.
3: Puto geni.
1: L'únic que hi ha és un gos amb cara de mala llet que els borda.
0: Bona senyal, és viu.
1: Sí, de moment sí. Per acabar-ho d'adobar, aquell mateix dia una tempesta destrossa les poques coses que s'havien construït. Ara sí, el festival s'ha d'anul·lar.
3: Ha estat de mala sort, pobre nano.
1: Sí, sí. Els assistents en tornen a l'aeroport per tornar a casa, però es troben en que no poden pagar-se un taxi perquè no tenen efectiu ni targeta, només tenen diners a la pulsera. I els taxis els diuen que ells, les pulseres aquelles, que si se les volen fotre pel cul, però que ells volen diners de tota la vida.
2: Sí, sí.
1: Els han enredat com els inversors i com a tots els qui han treballat al festival.
0: Això és una aixecada de camisa
1: de
0: en totes regles. Sí, sí. Però què se n'ha fet del gos?
1: En Nano?
0: Sí.
1: En Nano, el nostre schnauzer de Vic,
0: el que li encanta
1: banyar-se a la platja, és...

Porta una emprenyada de campionat. S'imaginava revolcant-se i nedant per les platges de les Bahames i s'ha emportat un bon fiasco. Val més que en Billy no se'l trobi perquè potser li mossegarà els ous. És clar que tenint en compte que en Billy li cauen 6 anys de presó i 26 milions de dòlars de multa per l'estafa, fa pinta que tardarà força temps a tornar-lo a veure. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres! Sí.

Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. Els alcaldes de Roda de Barà, el Tarragonès i del Vendrell, al Baix Penedès, asseguren que els municipis encara no han avaluat la totalitat dels danys causats pels aiguats i remarcant la dificultat de preveure episodis de pluja intensos. Recordem que 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Els veïns damnificats continuen retirant el fang, sanejant els garatges, el mobiliari i els vehicles malmesos. Molts es queixen que els va faltar informació. Esther Martínez, usuària del càmping Estel de Roda de Barà, ho ha denunciat al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio.
3: No vam rebre cap avís ni ningú ens va alertar. Ens va agafar de sobte. Sí que és veritat que plovia, però clar, no pensàvem que arribés en aquesta situació. Jo crec que, clar, haver rebut l'alerta al mòbil ens hauria permès almenys estar bastant més atents i inclús segurament alguna família hagués decidit marxar.
2: Protecció Civil manté actiu el Pla Inuncat en fase d'alerta per la probabilitat d'intensitat de pluja encara les pròximes hores a les Terres de l'Ebre. Més notícies amb en David Àngela. El Picat, al Segrià, tanca un cap de setmana de festa major amb dues agressions sexuals.
4: Els Mossos han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat. Els fets han passat aquesta nit passada en un dels recintes que acull actes de la festa major. De manera paral·lela, la policia també investiga una suposada agressió sexual i amenaces a una jove al municipi per part de tres nois que durant la matinada de dissabte la van assaltar amb una navalla i li van fer tocaments segons la denúncia.
2: El País Valencià autoritza el retorn dels veïns desallotjats de Gàtova per l'incendi que hi crema des de dijous.
4: Un cop estabilitzat el foc aquest matí, ara les autoritats permeten el retorn a casa seva d'aquests desallotjats, però hauran d'estar confinats. També se'ls demana que no beguin aigua de l'aixeta, sinó embotellada.
2: I els Mossos han detingut el propietari del cotxe calcinat en l'incendi de Castellví de la Marca, l'Alt Penedès. Se l'acusa de provocar el foc.
4: Després de la investigació conjunta de Mossos i agents rurals, la policia ha detingut l'home de 53 anys per un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Tota la superfície que es va cremar es troba dins l'espai natural de Montmell Marmellà.
2: Catalunya és la segona comunitat de tot l'Estat amb més botigues de roba de segona mà. N'hi ha prop de 200, la meitat a Barcelona, on és un fenomen creixent. El portaveu de la Fundació Humana, que és la responsable de l'informe, descriu el perill, el perfil, volem dir, dels clients. Joan Carles Montes, en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental, que també busquen un preu assequible, evidentment, i que també donen importància a aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
2: Els principals consumidors de roba de segona mà són els joves. Tot i que cada cop s'obren més botigues, Barcelona encara està lluny d'altres països, on és tot un fenomen. A Londres, per exemple, hi ha prop de 900 establiments de segona mà. A París, el doble que aquí, uns 200. I els esports, David Clopés.
6: Hansi Flick ha deixat Alejandro Valde fora de la convocatòria pel partit contra l'Elx per decisió tècnica i Flick ja va posar en qüestió el seu compromís i el seu futur al Barça ara mateix és incert. Tampoc han viatjat Rodri, que demà entrarà en dinàmica de grup, ni Casado ni Héctor Fort, que no entren als plans de Flick. Avui a 9:15, Elx-Barça en l'estrena blaugrana a la Lliga i en directe a la TDT. A primera avui a les 5, Atlètic de Madrid-Villarreal amb Julián Álvarez a la convocatòria de Simeone. A 8:15, Getafe-Racing, ahir derrota de l'Espanyol davant del Madrid per 1-2. A segona, a les 7, que Castelló-Sabadell, 300 aficionats arlequinats acompanyen l'equip. El partit el podreu seguir en directe al Tot Gira. Avui segona etapa de la Vuelta, 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosca, a França. Pogacar és el primer líder. En motor, el català Àlex Palou té avui la primera oportunitat per guanyar el seu cinquè títol de l'IndyCar. A les 7 sortirà des de la pole del Gran Premi de Washington. A la general té 133 punts d'avantatge respecte a Kyle Kirkwood, que surt segon. Si surt de Washington amb 162 punts de marge, serà ja campió a falta de 3 curses. En Fórmula 1 a les 3, Gran Premi dels Països Baixos amb Lando Norris a la pole. Russell sortirà segon i el líder Kimi Antonelli tercer. I al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina amb 12 jugadors catalans busca el pas a les semifinals del campionat contra Bèlgica. A 9:15 el partit. Ahir, el combinat femení amb 10 catalanes va caure 3-0 contra l'Argentina.
1: Fins aquí les notícies.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
7: En moltes taules de bars, cafeteries, tavernes i restaurants informals, ja sovint, no sé si us heu fixat, una capseta d'acer inoxidable farcida de tovallons, aquells de paper fi, ultra fi, gairebé transparent. Els dispensadors, per cert, on s'amagatzemen, són un disseny força perfecte que permet anar agafant tovallons sense límit i sense pràcticament esforç. En canvi, la funcionalitat dels tovallons, doncs, així, així. Doncs bé, el fotògraf madrileny Felipe Hernández en col·lecciona des de fa més de 10 anys i en té més d'un miler. I els acaba de publicar Servilletes, que és un llibre homenatge a aquests petits tresors artístics d'un sol ús. I és que són una meravella de la tipografia, impresos en un sol color, negre, blau, vermell, personalitzats amb el nom del local. S'hi poden veure a vegades dibuixos, missatges, telèfons, reclams de plats estrella. Els podem tenir una certa estima emocional, sí, encara que la seva funcionalitat sigui relativa, perquè realment netegen més aviat poc. Intentar torcar-te els llavis o els dits després d'haver menjat una croqueta oliosa pot ser que te'n demani 5 de tovallons o més. Alguns bars fins i tot m'han dit que mesuren el seu èxit en funció de la quantitat d'aquests petits tovallons de paper que hi ha tirats al terra. No sé si això ja seria una miqueta excessiu. Com diu Felipe Hernández al pròleg del seu llibre, l'encant d'aquests tovallons és la bellesa de l'inútil.
1: Un restaurant caníbal a Berlín.
7: Gerard Jovany, què tal? Com estem?
8: Bé, sempre ho he pensat que aquests tovallons no aixuguen.
7: No
8: serveixen per res, per aixugar-te bé els dits. I quan vas amb nens, que s'emmerden les mans, necessites tot un tovalloner d'aquests sencer.
7: Sí, sí. T'imagines que se't cau la cervesa, saps? Llavors intentes amb allò i no fa
8: que
7: res.
8: Que no absorbeix res.
7: No, al contrari, ho trasllada cap a un altre costat.
8: Exacte, i acabes fent una pastarada allà damunt de la taula, que després quan ve el cambrer amb una baieta de veritat, doncs se'n recorda de la teva família.
7: Però són macos, oi que sí?
8: Sí, fan maco.
7: Pots escriure telèfons, contractes de futbolistes, no? A vegades s'han signat amb tovallons.
8: Els culers li devem,
7: a més, si li devem,
8: diria, la vida a un tovalló de paper.
7: Exacte. Va, qui convidem avui al restaurant caníbal?
8: Doncs, per començar, podríem portar en Francisco Navarro.
7: Home, l'economista.
8: Doctor en economia aplicada per la UAB, investigador, autor d'un informe sobre, atenció, aquest concepte, la seguretat social de l'alimentació, juntament amb la cooperativa agroecològica El Pas Sencer.
7: I seguretat social de l'alimentació, què vol dir exactament?
8: Doncs, per no complicar-nos la vida, et diré que seria com la seguretat social que coneixem tots, atenció mèdica gratuïta per a tothom, però aplicada a l'àmbit de l'alimentació. Això a la pràctica voldria dir, segons aquest informe que s'ha presentat aquesta setmana a Barcelona, que les finances públiques pagarien 150 euros per persona adulta i 75 per menors de 25 anys per gastar en aliments agroecològics i de proximitat.
7: O sigui, proporcionar aliments saludables, sostenibles per a tothom. Home, com a plantejament, ara així m'ho estàs dient i no em sembla gens malament.
8: No, plantejament no. La següent pregunta és, clar, en un país com Espanya, que és l'àmbit en el que s'ha fet l'informe, quant costaria això? La resposta és que si el govern espanyol volgués implementar aquest sistema públic d'alimentació, el cost seria d'uns 76.000 milions d'euros l'any. Perquè tingueu una referència, a sanitat se n'hi destinen 103.000 milions, en educació 66.000 milions, 76.000 milions suposaria el 4,7% del PIB espanyol.
7: Has fet els números. Ara intentaré fer il·lusió. És a dir, posem que en el meu cas una família de 3 persones, no?
8: Sí.
7: Rebríem 150 més 100 50 més 75,
8: sí.
7: Això farien 300 75 euros, ho estic fent bé, al mes, que s'haurien de gastar, no val ara que jo m'emporto aquests diners i me'n vaig a comprar, no sé.
8: Sí, Coca-Cola i ganxitos.
7: No, només en productes ecològics i de proximitat.
8: Exacte, no estaria malament per una mesura que tindria conseqüències no només a nivell social, sinó també en política agrària, alimentària, ecològica i territorial. Mm-hmm. Asseguren els autors de l'informe que això suposaria la creació d'un milió de llocs de treball en el sector agroalimentari i, a més, trauria del llindar de la pobresa 2 milions d'habitants.
7: Mm-hmm. A més, em sembla que en algunes ciutats franceses ja s'ha començat a aplicar aquest sistema en forma d'una mena de targe que mm-hmm. només es pot fer servir, això que dèiem, en determinats establiments i per comprar determinades coses.
8: Exacte. Aquest informe per una seguretat social de l'alimentació s'ha presentat a Barcelona aquesta setmana davant l'atenta mirada de la colombiana Sofía Monsalve Suárez, relatora especial de les Nacions Unides sobre el dret de l'alimentació. No.
7: Doncs queda feta la proposta, l'esperem, i aquí convidem en Francisco Navarro, economista, si ve al restaurant Caníbal.
8: Home, se m'ha acut un suquet amb peix d'aquí a la Barceloneta mateix, patates de, no sé, el Prat...
7: No sé, del teu hort, on tens?
8: Del meu hort, ja n'hi puc portar.
7: Ja està, patates teves. I qui més convidem al restaurant Caníbal avui?
8: Algú del Gremi de Restauració de Barcelona, ja que ens hi posem, que vingui la Núria Solà, que és la presidenta.
7: I tant, que torni, sí.
8: Doncs quan vingui, la Núria Solà ens explicarà, segurament indignada, que el gremi que representa ha denunciat davant l'Ajuntament de Barcelona 30 supermercats de la ciutat que pertanyen a una famosa cadena que té un nom que comença per Merca...
7: Sí,
8: acaba amb Ona.
7: Ja, sí, sé de què parles. Som coterranis, es diu, som de la mateixa terra.
8: Exacte.
7: Una altra pista més, per si algú no ho sap.
8: Doncs us ha denunciat, no, a mi no. Per intrusisme.
7: Ah, i per què?
8: El punt és que aquests establiments fa temps que posen a disposició de la seva clientela uns espais habilitats pel consum de plats precuinats que, o sorpresa, es compren al mateix supermercat. És el que es coneix com a, atenció a aquesta paraula, aquest neologisme, mercaurans.
7: I aquest nom l'han posat ells mateixos?
8: Sí, perquè jo no me l'he inventat.
7: No esteu, eh?
8: No, mercaurans.
7: És carn de guionista, això, eh?
8: Sí,
7: terrible,
8: no?
7: No
8: és culpa meva.
7: Sí.
8: Doncs des del Gremi de Restauració consideren que aquests espais incompleixen l'ordenança municipal que prohibeix que entre la zona de les caixes de cobrament i la porta de sortida s'habiliti per cap activitat comercial. I actualment aquestes zones denunciades compten amb taules o barres, amb uns tamborets per seure, hi ha fins i tot microones per escalfar el menjar, de manera que des del gremi es considera que això són àrees de descans, que no són àrees de descans, sinó que són una mena de restaurants encoberts low cost.
7: Ai, doncs sí, una mica de raó, vist així sí que tenen. Recordem per això que el gremi ja té un altre front obert. Hem vam parlar aquí al restaurant Caníbal, que és el dels forns degustació, els famosos forns degustació. En fi, a què convidem la senyora Núria Solà, si és que ve al restaurant Caníbal?
8: No ho sé, jo crec que si li comprem un plat precuinat i li escalfem al microones, s'enfadarà.
7: S'enfadarà molt, sí. I encara tenim un últim convidat.
8: Mira, no sé, deixa-m'ho pensar, perquè a l'equip tenim molta gent que li agrada menjar, tots ho som, però no sé si tenim algun runner.
7: De l'equip nostre?
8: De l'equip nostre.
7: No
8: hi ha cap runner,
7: No, i ara pensava en els nostres estimats col·laboradors. No crec que corri ningú,
8: els col·laboradors,
7: No.
8: Fent així una repassada ràpida,
7: Jo no veig a ningú corrent, però bé.
8: Bueno, és igual. Mira, fem una invitació així en general als milers de runners que corren avui per Catalunya, encara que ens trobem en plena onada de calor, hi ha gent que corre, i així els informem que ja es poden inscriure en una cursa que els pot interessar.
7: Sí, jo encara ric, pensant els nostres corrent. Bueno, aquí a Catalunya Ràdio sí que en tenim alguns de runners.
8: Què podríem organitzar a final de temporada?
7: Sí, una cursa.
8: Podem fer una cursa entre tots els membres de l'equip, col·laboradors i tal del restaurant
7: Premi a qui arribi l'últim, no pas a qui arribi el primer. Bueno, tot això per què m'ho dius?
8: Sí, perquè hi ha una cursa, la Tiramisu Run 2026, que es farà l'11 d'octubre a Treviso, això
7: encara
8: és a Itàlia,
7: que
8: és la ciutat que es considera la capital mundial del tiramisu, perquè allà diuen que és on es van inventar aquestes postres. La cursa té una distància de 10 quilòmetres, per tant és bastant assequible, i transcorre pels llocs més emblemàtics de la ciutat. I què té de particular la Tiramisu Run, com perquè ens n'estiguis parlant ara mateix, Gerard? Doncs que tots els corredors que completin la cursa tenen barra lliure de tiramisu.
7: Oh, escolta, això em faria plantejar-me a mi mateixa.
8: Sí.
7: Jo crec que molts de nosaltres convertir-nos en runner i córrer només per menjar tiramisu.
8: La celebració d'aquesta cursa s'emmarca dins de la celebració de la Copa del Món de Tiramisu, on els millors xefs tot el planeta es troben per determinar qui fa el millor, tiramisú. És un concurs d'aquests, de millor tiramisú de l'any.
7: Sí, sí, com el millor xuxu.
8: Ah, exactament.
7: Definitivament em faig runner, segur. Si començo ara, no?, 10 quilometrets, doncs a l'octubre ja estic en forma.
8: I
7: si venen aquests corredors, a què els convidem?
8: Ui, aquests són de barretes de cereals i merdetes d'aquestes.
7: Sí, ja.
8: Es fotin.
7: Res. Doncs ja els tenim a tots. L'economista Francisco Navarro, la Núria Solà i tots els runners de Catalunya que vinguin a menjar, va, home. I la Dolors, vinga, ja la tenim aquí.
8: Ella sí
9: que
8: corre.
9: Bon dia, com esteu?
7: Sí.
9: Avui tenim un matrimoni de forner sommelier que servim amb salsa de vermut, una amanida de cogombra i mató d'escriptor gironí i una fideuà amb costelló de cuinera de Tossa. I per començar, com a plat fort, us podem oferir un cap i pota d'arquitecte, una cuixa de futbolista al forn,
8: ai, no,
9: o bé un romesquet amb lloms de llibreter. Què us ve més de gust?
8: Mira que fa calor, avui.
7: Sí,
8: però és que he vist el capipota.
7: Ens tira el que ens tira.
8: Sí, sí, sí, ja
7: encara
8: pot fer
7: que
8: calor.
7: Faci calor.
8: Va,
7: sí, sí,
8: anem a pel capipota.
7: Capipota, va.
9: Bona tria, el capipota d'arquitecte.
10: Aquesta capitalitat convida els barcelonins i barcelonines a mirar la ciutat amb ulls d'arquitecte per celebrar la ciutat.
11: Barcelona és la capital mundial de l'arquitectura 2026 i els seus 39 mercats també formen part del seu patrimoni arquitectònic.
9: Un restaurant caníbal a Berlín.
11: Al restaurant Caníbal hem descobert una persona que ha visitat tots els mercats de Barcelona. És la maresmenca Carola Sitges, autora del blog Tast a Tast, on fa una reflexió exhaustiva sobre els mercats de la capital catalana.
7: Bon dia, Carola.
12: Hola, bon dia, Paula.
7: Escolta, què et va portar a voler visitar tots els mercats de Barcelona? Per què? Per què ho vas fer?
12: Doncs va ser per diferents motius. Els vaig voler visitar perquè els mercats em generen interès. És un costum que tinc molt arrelat. Quan viatjo sempre els visito, els seus mercats, ja sigui a Istanbul, a París, Berlín, Marrakeix, Tòquio. És fonamental per conèixer la seva cultura i idiosincràsia. És com anar a un museu, que encara que no hagis de comprar, és maco de mirar. Ara que estan de moda les experiències immersives, hi ha alguna manera més ràpida d'introduir-se en una societat que no sigui visitar els seus mercats?
7: Mm-hmm.
12: I si tu només vas a la boqueria, et quedaràs amb una idea molt limitada i estereotipada del que és Barcelona, gastronòmicament parlant, i ja no en parlem del que és Catalunya. En canvi, si també visites el de Galbany, el del Carmel i el de Sants, doncs tindràs una idea molt més aproximada del que és la ciutat.
7: I un cop visitats tots, no sé què t'ha portat visitant-los, quin coneixement, diguéssim, has adquirit fent aquesta mirada crítica, que també tu sempre fas?
12: Uh-huh. M'he adonat que la situació no és tan dolenta com sembla, que 39 mercats són molt mercats. Per altra banda, sí que hi ha una certa homogeneïtzació de l'oferta i la majoria tenen el supermercat a dins i molts paradistes ofereixen els mateixos productes dels mateixos productors. I potser en aquest sentit és d'agrair quan trobes parades que ofereixen productes propis, perquè això és el que els diferencia i és el que els clients ens farà desplaçar-nos per anar-hi a comprar.
7: Entrem amb l'arquitectura ara, que és el que avui més ens interessa. Jo no sé si amb aquestes visites que tu has fet a tots els mercats, creus que podem identificar allò que se'n diu, no sé, com diferents etapes arquitectòniques, no? És a dir, el moment en què han estat construïts i com arquitectònicament són aquests mercats.
12: Sí, i tant. Clarament es podrien agrupar en tres èpoques, a part dels que ja han desaparegut, com el del Pedró, el del Mercadal, el del Born o el del Port. Els que es van començar a construir quan es tapaven les places amb una coberta, especialment a partir de l'època de la dècada del 1840 i fins a principis del segle XX, 1910, són grans estructures metàl·liques de ferro com el de la Boqueria, el del Born, el del Sant Antoni. Després, els que es van construir entre els anys 60 i 70 per donar solució als problemes de vestiment que patien certes zones de la ciutat, sobretot en els barris crescuts a la perifèria. a causa del gran flux migratori, com el dels de Nou Barris, que aquests són amb estructura de formigó i tancament d'obra vista. Aquests són els que pertanyen a l'època del gran boom dels mercats durant el mandat de Porcioles, de l'alcalde Porcioles.
7: Mm-hmm.
12: I, finalment, els últims mercats construïts a la ciutat són els del 2003, dins el procés Model Barcelona, que buscava reviure els mercats de barri, com el del Fort Pieng o el de la Marina, per exemple. I després també podríem incloure el cas paradigmàtic del Mercat de Montserrat, que no és que l'hagin reformat, sinó que s'ha construït tot un nou edifici al costat.
7: Mm. Ara hi anirem nosaltres al Mercat de Montserrat, molt, molt, molt interessant. És aquest, jo diria, un moment decisiu, no?, per definir una mica com seran els futurs dels nostres mercats, perquè si els mercats desapareguessin, anem a posar-nos amb aquesta tesitura, tu creus que l'actual sistema alimentari seguiria funcionant igual?
12: Sí, jo crec que això era una de les reflexions tristes que feia a l'article, i era que sí, que jo em sembla que podríem subsistir perfectament sense mercats i prescindir. Tal com està organitzat tot avui en dia, és així. Mm. A moltes ciutats, a Calella, ha passat això.
7: Ja.
12: Hem sortit al carrer a dir no, que no tenim mercat i ara només podem anar a supermercats.
7: Mm-hmm. Què perdríem per això, pel camí?
12: Cultura, salut, diners, el tracte humà, tantes coses.
7: Bé, esperem que no, que sigui només un joc que estem fent. Esperem que no. Moltes gràcies, Carola Sitges, autora d'aquest blog que us recomanem moltíssim, que es diu Tast a Tast, que va néixer una mica com un espai de microcrítica gastronòmica i que amb el temps, diguéssim, va anar evolucionant cap a la crítica, allò que se'n diu profunda i raonada, i de fet, si us interessa això dels mercats, cerqueu aquest post de la Carola, perquè és realment molt, molt interessant, i res, continuarem llegint. Moltíssimes gràcies. Carola, una abraçada.
12: Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, Paula.
11: Som al Mercat de Montserrat, al barri de Roquetes, el mercat més modern de la ciutat i el darrer que ha inaugurat la seva reforma. Ha substituït l'equipament dels anys 60, convertint-se en una icona contemporània de Nou Barris.
7: Bon dia, Santi.
13: Hola, bon dia.
7: Què tal?
13: Molt bé.
11: Santi Gallissà és historiador i guia de turisme. Ell és l'encarregat de fer les visites als mercats de Barcelona dins les activitats de la Capitalitat Mundial de l'Arquitectura.
7: Jo trobo que aquesta iniciativa realment és maquíssima, deixa-m'ho dir. Mm. Aquestes 10 visites a 10 mercats diferents, es diu Arquitectura amb gust de mercat, i de fet ara estem just davant del Mercat de Montserrat, que serà l'últim, em sembla a mi.
13: Sí, correcte.
7: L'últim dels tours que tancarà aquest any. Quan es farà, per cert?
13: Cap al desembre.
7: Cap al desembre. Encara ens en queden alguns, hem de dir, d'aquí
13: sí,
7: fins
13: tant.
7: Al desembre, Llibertat, Sant Antoni, Sants, el Ninot, em sembla.
13: Correcte.
7: Això que dèiem, Mercat de Montserrat, quan tu estàs aquí amb les teves visites, Santi, què els hi expliques quan estàs aquí davant?
13: En general, sobretot, parlem del context històric, no? D'on venim? Perquè el mercat no s'entén sense el context històric previ. Llavors, el Mercat de Montserrat, sobretot s'ha lligat l'any 1960, és el mercat antic, d'aquesta arquitectura més pragmàtica, no? El problema que han tenir és que ha estat com una muntanya. Llavors, és, com, és diferent aquest desnivell, no? I per
7: clar.
13: Això, com un bloc que frenava una miqueta com un mur i que van fer-ho aquí per les necessitats del barri que hi havia en aquell temps, als anys 60, que la immigració que venia de fora cap a buscar una nova vida, una nova feina a Barcelona.
7: Val a dir que estem situats entre la Via Favència i el carrer de les Torres i, com dèiem, és el mercat més, podem dir-ho així, que gairebé fa olor nou, perquè és el de més recent inauguració.
13: Sí.
7: I tot això gràcies a aquest projecte, no?, aquesta reforma nova d'On Arquitectes, que tenim aquí el Pedro Ondoño. Pedro, què tal?
14: Hola.
7: Com estem?
14: Què tal?
7: Molt bon dia,
14: bon dia
7: i moltes gràcies. Escolta, orgull de mercat, tu, quan ho veus, això, ara.
14: I tant, sí. I tant.
7: Ha costat molt de fer.
14: Bé, en realitat el concurs el van guanyar l'any 2017.
7: Uau.
14: O sigui que tots aquests processos són lents i requereixen molts consensos, i al final arribàvem per bo.

0: I van guanyar aquest, podríem haver guanyat qualsevol altra de les reformes que s'han fet o edificis nous. I mira, una mica de punt sentimental.
1: Home, suposo que hi vas posar l'ànima, perquè i els teus pares deuen ser els més crítics, no, amb això?
0: Sí.
1: Què diuen?
0: Ara, bueno, els meus pares ja van morir fa temps, no? però tinc la família aquí també, i són duríssims.
1: Sí?
0: Duríssims. O sigui, no m'han dit res bo en cap moment.
1: No t'han dit res bo?
0: Res de bo. Són supercrítics i jo crec que ara per dintre segur que ho pensen, però no m'ho diuen.
1: Els emplacem a continuar escoltant la conversa, a veure si els convencem.
0: Aviam.
1: A tot això, ara dèiem que el mercat està recent inaugurat, però nosaltres som a fora, ara entrarem. I aquí darrere, clar, encara tenim la sensació d'obres, oi, Pedro?
0: Sí, sí.
1: Perquè tot això que vindria és el mercat antic.
0: Clar, nosaltres, el mercat antic que tenia el seu interès arquitectònic amb aquestes voltes, aquestes zones vidriades, en canvi tenia la dificultat del pendent. Era molt difícil rehabilitar un mercat que estava amb tres nivells diferents, accessibilitat, logística, era molt difícil. Aquí tenim un espai que acabarà sent un gran parc de gairebé 11.000 metres quadrats.
1: Uh-huh. A nivell de materials, veiem unes portes, no, que s'obren automàticament, de vidre, déu-n'hi-do, entra molt sol, també veig pedra. Com ho heu pensat, això?
0: Bueno, estem molt acostumats als mercats antics, són de totxo, molts de Barcelona, amb estructures metàl·liques molt altes, i fer un mercat nou amb una qualitat material i qualitat arquitectònica amb materials nous és difícil. El mercat realment té quatre façanes, quasi podríem dir cinc, perquè com hi ha tanta pendent, veiem també la coberta, no? És com una gran cinta amb materials que amb el contacte amb les persones siguin materials nobles. Hem utilitzat la pedra natural, que no és habitual utilitzar pedra natural en equipaments moderns, públics. I en canvi el vidre, allà on necessitaven transparència, no podíem fer un mercat mirant a una façana principal, a un carrer principal, sinó que totes les façanes eren importants.
1: Mm-hmm. Gairebé com una invitació a entrar-hi, eh?
0: Sí,
1: vinguis d'on vinguis, diguéssim.
0: Exacte, això mateix. I atravessar-ho.
1: I atravessar-ho, exacte. Entrar-hi, que és el que ens interessa. Sembla a mi que gairebé podríem dir que una de les coses més importants d'aquest mercat passa sota terra.
0: Sí, sí, jo sempre ho he explicat. El mercat, els mercats actuals necessiten una logística molt important.
1: Aha,
0: i també
1: camions,
0: els veïns no poden ser damnificats per aquesta logística. I a sota baixen dos soterranis, més el semisoterrani on està el supermercat, que és on es realitza tota l'activitat, tota la logística, tot l'intercanvi, escombreries, tot això passa sota terra. I això és molt important amb els mercats actuals, tant pel funcionament com pel barri.
1: Entrem? Us sembla que entrem?
0: Sí, sí.
2: La gent venia al terra. I llavors està bé mirar al terra per no ensopegar, però també va bé mirar cap a dalt les noves instal·lacions, aquests tubs de climatització, la fusta que fa servir, però sobretot que la gent miri.
1: I si mirem, això que deia el Santi, Pedro, si mirem, aixequem la vista i mirem cap amunt, ens ho descriuries això amb ulls d'arquitecte? És a dir, què hi veiem?
0: Bueno, tenim totes les instal·lacions, el requeriment dels mercats moderns, ja no, abans era una coberta, i es posaven unes parades a sota amb fruita, amb carn, el que sigui, i era obert. Ara els mercats estan acondicionats, han de tenir una temperatura adequada, les instal·lacions van evolucionant contínuament, vam optar per les encavallades que permeteixen una gran llum, encavallades de fusta que donen molta flexibilitat també a la part inferior, on els paradistes també han pogut fer les seves particions. I després tenim una plantació solar fotovoltaica a dalt de 251 plaques, que és una de les més grans que hi ha en edifici públic. Tenim parts de la coberta com a coberta verda. Ningú et diu quina és la viabilitat econòmica de tenir una cuina a casa.
1: Ja.
0: Tampoc ens han de dir quina és la viabilitat econòmica de posar plaques o d'estalviar aigua, ho hem de fer, simplement.
1: A tot això, déu-n'hi-do, aquesta parada, permeteu-me que faci l'incís, de menuts, és una gran parada de menuts, ho dic perquè l'altre dia just comentàvem que cada vegada se'n veuen menys als mercats,
0: Sí.
1: I aquesta fa
0: jo
1: goig.
0: Jo compro, jo vinc a comprar.
1: Sí?
0: Sí, des d'allà fa molt temps, però durant l'obra ja comprava fins i tot.
1: I quins menuts, quins minuts cuines?
0: No, bàsicament cap i pota
1: i tripa.
0: Cap i pota,
1: molt bé. Corones, fetge de vedella, caps de xai, eh? A tot això no ho hem comentat, però diguéssim, totes les parades a dalt, déu-n'hi-do, amb la tipografia es veu molt clar, oi? I veiem els noms.
2: I la curiositat amb el tema dels colors, que ells han volgut triar els colors. Normalment seria la carn, doncs amb el vermell, el verd podria ser amb la fruita, però en aquest cas no coincideix. Per exemple, aquí darrere, el porc, han triat el color negre.
1: Ja.
2: I el peix aquí color negre.
1: Aquí tenim parades de llegums, sempre imprescindibles a tots els mercats.
0: Realment acabes veient que un mercat és un refugi, en certa manera. És un lloc que tots els barris tenen un mercat. El mercat pot ser molt més. Evidentment s'ha de vendre, però també té aquesta
1: una
0: consideració.
1: Una funcionalitat social.
2: Sí, s'ha recuperat una miqueta això que ja antigament ja es feia amb els grecs, els romans, l'edat mitjana, recuperar aquest punt referencial com a punt de trobada, perquè estem molt connectats, però molt desconnectats avui en dia, i que és important tornar amb això. I el mercat és aquest punt referent de que torni també a venir gent jove a comprar, a la qualitat del menjar, que sigui fresc, i el mercat és un d'ells, en aquest cas.
1: A tot això, penso que aquesta reforma no hauria sigut possible sense els paradistes.
0: Sí, sí, bueno, sí? Directe els teníem aquí, sí. Com la meva família.
1: Anàveu preguntant.
0: O sigui, estàvem aquí al costat, han pogut dir la seva, ja. I cada vegada més intensament.
1: Jo no sé si podríem parlar amb algun paradista, a veure si algú s'animaria. En coneixeu algun?
2: Jo conec el peixet d'aquí darrere,
1: vinga,
2: molt amable.
1: Doncs, a veure, si preguntem com ho veuen.
2: Ara. El peixet hi és, el Sergio. No hi és avui, no?
1: A veure si algú ens aturem aquí. Diu, sí. Charcuteria Nieves. Bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: Content amb el nou mercat? Llueix bé? Esteu contents, els paradistes?
3: Sí, estem molt contents. Hi ha una gran diferència del mercat antic, que teníem totes les deficiències,
1: ja.
3: Doncs aquí en començament, que l'edifici en si ja té molta més llum, els espais són més amplis, més net, més polit, hem pogut fer les tendes una miqueta més gran, llavors podem posar el producte més ben situat, més vistos, es veu molt millor. És un dia i nit, ha sigut un canvi molt gran, molt gran, molt gran.
1: O sigui, d'aquell a aquest canvi, diguéssim, ens ha una mica canviat la vida, quin seria?
3: A veure, amb el mercat, el nostre mercat Montserrat, sempre havia sigut un mercat, s'havia vengut molt. Després què va passar? Que la urbanització, cada cop, això s'ha avançat a tot descampats, la gent venia de Sant Cugat, venia de Terrassa i aparcava on volia. Cada cop ha anat costant més a l'aparcament. Tenir un servei gratuït d'aparcament fa molt. I una altra cosa que també és l'aire condicionat. Hem guanyat molt, tant el públic com nosaltres.
1: Aquí tenim el Pedro, l'arquitecte, que ja ens explicava que aquesta reforma s'ha fet escoltant-vos a vosaltres, òbviament, perquè si no, malament.
0: I també, bueno, i una cosa superimportant també, que al final jo crec que és lo bàsic, és que es vengui.
1: Sí.
0: Podem parlar d'arquitectura, podem parlar de qualitat, de barri, tot això. O sigui, l'important és que la gent vingui al mercat i que es vengui. Si es ven, serà un èxit, segur.
1: A nivell de clientela, diguéssim, quin és el vostre públic?
3: Nosaltres, el públic sempre ha sigut una mitjana tirana gran. La generació d'abans ha conegut el mercat, doncs ha portat potser el seu fill. El seu fill s'ha enganxat i segueix venint. Llavors, els seus fills ara tenen, més o menys com jo, uns 50 anys. La generació que ve darrere, el meu fill de 9, de 10, aquests aquí els hi costarà. Tot això ve influït una miqueta també per l'horari de mercat, que tenim un horari molt antic, que quan la gent no treballava o dèiem que la dona es quedava més a casa i podia fer la compra, pues es podia habilitar. Però avui en dia tothom treballem. Llavors els horaris s'han canviat. Ara obrim dijous a la tarda també, que abans només obríem divendres. Tenir aquestes tardes, pues, a poc a poc, s'està notant. Sí.
1: Esperem que la gent porti els nens al mercat i que no considerin que perden el temps, sinó que venen a invertir-lo, no? Comprant bon gènere i passejant.
3: Sí, és el que diem. Inverteixes en temps, però inverteixes també en qualitat de producte fresc.
1: Si no, ara anirem a veure la Verge de Montserrat, que la tenim aquí, i li pregarem llarga vida als mercats, diguéssim.
3: Esperem que sí.
1: Acompanyat. Josep, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies
1: i et deixem treballar, que tens gent a què atendre.
3: A veure, molt bé.
1: Una abraçada.
0: Gràcies.
1: Adéu.
4: Posen la brida. Mercats, els bancs fan presidents, l'estat, el banc fan el present.
1: Doncs això que dèiem, llarga vida als mercats. Moltes gràcies, de veritat, Pedro Ondoño, arquitecte d'Ona, responsables del disseny i la construcció d'aquest nou mercat de Montserrat, i Santi Gallisà, historiador, dinamitzador i guia de mercats municipals i guia d'aquest cicle que celebrem tantíssim, aquesta arquitectura amb gust de mercat, aprofitant que Barcelona és capital mundial de l'arquitectura 2026. I de veritat, moltíssimes gràcies, per li he agafat un carinyo immens a aquest mercat ara jo. Em queda una mica lluny perquè jo sóc de Sants. Un mercat que jo m'atreviria a dir que gairebé simbolitza una mica el futur dels mercats de Barcelona, com espais oberts, sostenibles i de cohesió social. Esperem que sí, la veritat.
5: Moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.
5: Gràcies a tu, Paula.
1: Una abraçada. Adéu.

0: Un restaurant caníbal a Berlín. Diumenge a la una del migdia a Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés. Catalunya Ràdio.
1: Atenció, atenció, a tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte. Es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
0: A la Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
1: Parlarem de gastronomia.
0: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
1: La Fonda.
0: D'una a dues.
1: Vinga, va, la casa.
0: Avui torna la Lliga per al Barça i també juga el Tot Gira al Sabadell.
2: Segona jornada per al Sabadell en la tornada al futbol professional.
0: Després de l'estrena al Molinón, avui torna a jugar fora de casa.
2: Des de Castàlia a les 7 de la tarda, Castelló-Sabadell. Dos històrics cara a cara de nou al futbol professional.
0: Amb la narració de Francesc Ripoll i l'anàlisi de Carles Fiter.
2: Tot Gira. Avui a les 7, Castelló-Sabadell. Abans de la TDT de l'Elx Barça.
0: Ha tornat la Lliga. Ha tornat el Tot Gira. Amb David Clopés. Catalunya. A les nostres xarxes socials hi pengem les fotografies de les nostres matèries primeres. Els plats, directament, ens els crespim. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés. A Catalunya Ràdio.
3: I ara el torn del Salvador García Arbós, que no sé a qui deu haver vist avui a la sala del restaurant.
4: És una bella excusa que et diguin. Tothom pot tenir un mal dia. Vaig veure un client habitual entrar decidit a la cuina del restaurant a queixar-se perquè els plats no sortien com s'esperava. Aquest client de tota la vida volia saber què passava. Era un senyor que necessitava verificar que l'amo no hi era i poder fanfarronejar. Ah, ah, ah, jo ja ho deia, ara s'entén tot. Conec algun saltimbanque de restaurants que en aquestes situacions li encanta pontificar. Poden dir missa, però quan el cuiner titular no és a casa, no és el mateix. En aquests casos, hi hagi o no hi hagi l'amo o el cuiner, el més emprenyat és que tingui la barra de dir-te que tothom pot tenir un mal dia. Això, que tothom pot tenir un mal dia, és una excusa infame, injusta i violenta. Trobeu que la clientela es mereix un mal dia, especialment la de restaurants de preu, en què molta gent hi va molt de tant en tant? De veritat que m'han de traspassar a mi el seu mal dia? He de menjar malament perquè estaven malament? No em podrien haver avisat abans que tenien un mal dia i hauria canviat de restaurant o de bar o m'hauria quedat a casa? Per què no em tornen els diners o em conviden un altre dia si no han sabut complir les seves expectatives? Però el pitjor és quan un altre client et digui ja et dic jo que sempre ho fan molt bé, però mala sort, han tingut un mal dia.
0: El pa, pa. I el vi, vi. Amb Daniel Jordà i Ferran Centelles.
3: Centelles i Daniel Jordà, benvinguts al restaurant Caníbal, com esteu?
5: Ben trobats, bé. Molt bé.
3: Visca, visca, sempre és un plaer que coincidiu. Avui més, eh?
6: Sí, sí,
3: avui
6: sí,
3: més, sí, perquè avui, bueno, som a dos dies per la revetlla de Sant Joan. Esteu bé, per cert? Preparats sí, sí, per la revetlla?
5: Sí. Molt bé, amb moltes ganes.
3: Sí, fantàstic.
6: A l'obrador, a tope.
3: A tope, eh? Ens vestim de festa avui, clar que sí, perquè farem una mena de revetlla avançada a plena llum del dia. I ja sabeu que Daniel Jordà és el mestre flaquer de Panes Creativos, un forn al barri de Nou Barris de Barcelona, i també el nostre forner de capçalera i Ferran Centelles, sommelier, estimat com pocs, també estimat Daniel Jordà, i responsable del Sapiens del Vi del Bulli Foundation i moltes altres coses, i tot un expert en begudes. Òbviament, avui la cosa, diguéssim, que ja sabem d'acabar, tenim coques que maridarem amb begudes, és a dir, què podem veure, no?, amb totes aquestes coques diferents. I ho estic dient en plural, diguem-ho, Ferran, que els fas, estàs fent ullets ja.
5: No, sí, sí, és que ja em pensava que coca és la coca, però ja, ja estic entenent que no, perquè hi ha aquí moltes coques.
3: Vas a veure, Daniel, què ens has portat? Què ens has portat?
6: Hem anat per la via clàssica, també. Hem portat coca de fruita, hem portat coca de crema... Coca...
3: I la tercera no la diguis. Hi ha una coca innovadora, però no la desvellis encara. Vale. Et sembla que fem això? Una mica efecte sorpresa.
6: Venga.
3: Bé, i tenim dos coques més. Llardons, que jo sóc molt de llardons,
5: jo
3: he
5: també.
3: De dir. Sí? Ets de l'equip llardons? Molt bé, Ferran. I la coca de crema clàssica amb pinyons. Gràcies especials al gremi de pastissers de Barcelona que ens les ha enviat. Això ho ha fet la gent de Vall Florida i s'han unit, diguéssim, a aquesta festa. Dèiem que és festa grossa per flaquers i pastissers. Cansat, Daniel, il·lusionat, com va la feina?
6: Bueno, són diades que agraden de treballar. A vegades la veterania es compta per les vegades que has treballat aquests dies. Llavors, quan portes molts anys, les has vistes de tots colors, des de dies que s'ha anat la llum, que ha plogut, que no ha fet bon temps o que ha fet moltíssima calor. Llavors, cada Sant Joan és diferent. I agraden treballar aquests dies. L'obrador es fa bon rotllo i tal, i agrada de treballar.
3: Encara que estigueu a 36 graus.
6: 36 graus i a tope de feina, però també és l'última de l'any, saps?
3: Ja,
6: després
3: ja.
6: D'aquí baixar la feina, és com...
3: Sprint final.
6: L'últim examen.
3: L'últim examen. Déu-n'hi-do l'examen. Ara les tastarem aquestes coques perquè la teva de crema porta aquesta meravella de taronja confitada per sobre, però és que, clar, quan ens ha dit una coca de xocolata, Ferran, tu creus que això és una coca o és un pastís d'aniversari?
5: Jo crec que és una obra d'art.
3: És una obra d'art, això? Sí. Mare de Déu.
5: Espectacular.
6: Aquesta l'havíem fet fa 3 anys i es va vendre molt bé i era la Choco Cherries, que porta cirera natural. Bueno, aquesta li hem posat avui lima confitada, que li queda molt bé també.
3: És rodona, per això ho diem. Com un pastís. Partida per la meitat i aquesta xocolata que fa com una mena d'encenalls grans, que això que deia el Ferran, una obra d'art. Abans de fer una queixalada a aquestes coques, Ferran, jo em preguntava, o pensava, vaja, que durant molts segles es pensava, oi, que les fogueres de la Revetlla eren com una mena de símbol de protecció.
5: De protecció, sobretot es diu també per les vinyes. I té una connexió molt bonica aquesta festa amb la protecció de les vinyes, doncs, al mal temps, a les malalties de la vinya, que ara quan si plou o no plou ara en tenim moltes, especialment els fongs i inclús els mals esperits. Espanten els mals esperits que poden atacar els cultius.
3: I què passava amb el senyor Joan Baptista? Que era...
5: És una paradoxa, sí, perquè és una festivitat que és molt compartida, no? I on ens solem brindar amb vi escumós, amb cava, amb corpinats, amb licors, i és una festivitat on el vi és molt significatiu. I resulta que, atenció, Sant Joan Baptista, segons l'Evangeli de Lluc, era abstemi.
3: Ostres!
5: Sí? Sí, o sigui, que no... celebrem amb vi
3: en el seu honor.
5: I diu així, no beurà vi ni beguda fermentada.
3: Ostres! Sí?
5: No només vi, sinó cap tipus de cervesa, ni cap tipus de sidra, ni cap altre tipus de beguda fermentada.
3: Sí, sí, que sí. L'home que no bevia vi presideix una de les nits més importants del cicle de la vinya, com és Sant Joan.
5: Exactament. Això es coneix com la paradoxa de Sant Joan Baptista.
3: Interessantíssim. Hem dit que el Daniel havia portat xocolata i crema, i la tercera... No ho diguis encara, perquè és d'aquestes coques innovadores. A veure, de què és aquesta?
6: Aquesta és la coca creativa que cada any l'anem canviant. Aquest any ha tocat coco i pinya.
3: Coco i pinya.
5: Que bo.
3: Faig trosset.
5: Que ben jugat.
3: Vinga, soni la música, va.

0: No tenim ginebra, però déu-n'hi-do, perquè aquesta pinya ja esteu menjant. A veure, com ha sortit la idea? Perquè també m'ha arribat que en feu una de mojito.
1: Sí, fem...
0: O sigui, mare de Déu, pinya, coco, mojito...
1: És un clàssic, és un clàssic ja. Cada any anem canviant. Sí que aquest any ens agradava un toc més tropical.
0: I aquest, el farciment?
1: És una ganache de xocolata blanca amb coco. Queda molt bona.
0: Boníssima. Sí,
2: no és tan dolça, no?
0: No.
2: El frescor de la pinya... No. És com lleugera. Sí. Pensava que seria més, no? Dins de les coques.
1: Contundent, sí. No?
0: No, i m'agrada perquè el Daniel sempre va tallant, però mai les tastes.
1: No, jo les tastaré
0: després. Bueno, sí, després vol dir demà passat. O sigui, de tant de fer-les, no? Ja gairebé estem cansats. A tot això, a sobre la taula, també tenim una ampolla de ratafia.

0: Ratafia, que el Ferran és fan de la Ratafia, i ara ens explicaràs que, per tu, perquè et demanàvem, Ferran, ostres, a veure quina coca casa amb quina beguda. Després anirem als escumosos, perquè sempre ho associem al xin-xin-xin-xin. Però bé, la Ratafia ens vas dir, escolta, això, amb la coca de fruita i amb la coca de xocolata, top, top. A veure, per què?
1: És bestial, la Ratafia. A mi m'agrada dir-li que la Ratafia és el Jägermeister català i m'agrada molt potenciar el seu consum perquè és una, té molta identitat nostra, no? A més, és una beguda màgica perquè hi ha multitud de receptes, no hi ha només una recepta única, són receptes que es guarden de manera secreta a les famílies, a les famílies, i són receptes que es fan utilitzant moltes de les herbes i les espècies, moltes d'elles també de l'entorn. Llavors, a mi m'agrada dir que la Ratafia és com una fotografia líquida d'aquest paisatge, no? I a més, totes aquestes herbes i espècies, moltes d'elles que s'utilitzen com les nous verdes, com les farigoles, com moltes de les herbes aromàtiques que s'utilitzen, es cullen per Sant Joan. Llavors és com un maridatge molt, també.
0: Tot està lligat,
1: a més és excepcional. No puc fer res més que recomanar un llibre que es diu El llibre de la Ratafia, del Josep Escudero, que és un dels grans llibres que t'expliquen tots els secrets sobre aquesta beguda. És un llibre molt, molt bonic. Mm. En aquest cas estem provant una Ratafia.
0: No, estem provant. No, serveix. Sí, Ferran. De moment encara no t'has tastat res.
1: Estem observant.
0: Sí, mira, tu ens dones un gotet de Ratafia i jo et dono el tros de coca, en aquest cas de crema i fruita. Que, Daniel, aquí...
1: Un bon intercanvi.
0: Gràcies. Aquí em crida l'atenció una cosa, que és que, a veure, les fruites que tu has triat per posar, ara ho dèiem, és aquesta taronja que ja et diu menja'm, que és molt bona, però no hi has posat totes les altres fruites de capçalera de les coques de tots colors, eh?
2: Ja,
0: com és això?
2: La fruita, igual que les panses, es divideix el món en dos equips que no es parlen gaire. Posar fruita i que te la treguin fa molta ràbia, saps?
0: Això et consta, eh?
2: Sí.
1: Daniel, no, jo tinc una mica de hate a aquella que és de color de verda.
2: El meló.
1: És meló, jo? És meló?
2: Bueno, diuen que és meló.
1: Però podria ser qualsevol cosa, no?
2: Crec que és carbassa, més aviat, que tinten i tal. I sí que sé que el concurs de coca tradicional n'ha de portar. I són molts els que ja no li posem quan el dia de la diada, però hi ha gent que la demana, perquè hi ha gent que si no porta tota la fruita, doncs ja pensa que no és una coca. I és una mica la batalla que tal. Nosaltres, de totes maneres, la posem sense coure, perquè així no caramelitza dintre el forn i és més bona de sabor.
0: Clar.
1: Perdoneu, mireu que hem fet maridatges en aquest restaurant caníbal, però aquest és dels bons. Aquesta Ratafia té una complexitat excepcional. Coriandre, clau, hisop, nou verda, nou moscada, camamilla, Maria Lluïsa, anís estrellat i fins a 22 herbes i espècies diferents, la que estem provant, que sempre ha de portar, sempre, nous verdes en maceració.
0: Mm-hmm. Ratafia Roset, que no ho hem dit, Ratafia, encara.
1: Una dada molt interessant. El 60% de la Ratafia Roset, que ens fan unes 160.000 ampolles, es ven única i exclusivament a la Garrotxa.
0: Sí,
1: per això que és el consum de Ratafia, tothom tenim com la nostra marca, com molt, molt pròpia,
0: i
1: les persones
0: de la meitat,
1: de la Garrotxa en veuen molta.

0: I ens en queden encara dues coques per tastar, que són, bueno, són dues de les clàssiques, ja ho hem dit. En aquest cas, clar, jo és que la teva, que porta crema amb la fruita, ja la posaríem al costat de la fruita, sí, per entendre'ns. I ara anem a tastar la de crema, que ens ha enviat el gremi, i la de llardons, que també s'ha enviat el gremi de pastissers, perquè la de crema és la clàssica, eh? I ja tothom ens la imaginem amb els pinyons per sobre. Tu aquestes les fas, per cert? Fas llardons o no?
1: Llardons no, perquè tenim molta calor a l'obrador i no ens... Se'ns desfan les capes de greix i no quedaria fullada, no? I no la fem per això. A Madrid Fusion es va presentar la millor palmera del món i estava feta amb mantega de porc.
0: Mira, veus?
2: I... Era del Daniel Jordà, no?
1: No.
2: D'un impostor.
0: No, pobre, que no ho pot fer, que té massa calor a l'obrador. No ho pot fer. Bé, aquestes dues, diguéssim, les hem agrupat, la de crema i la de llardons, perquè, segons Ferran Centelles, casen perfectament bé amb un vi escumós. Però és que, clar, vi escumós. Ara ja hem de fer un manual abans de dir
2: Exacte, se'ns ha complicat.
0: Se'ns ha complicat. Com ho expliquem,
2: sí,
0: això?
2: Sí, sobretot m'agradaria fer la reflexió de que durant la història el vi escumós ha anat fent-se de més dolç a més sec. Sí, però exageradament, perquè al segle XIX tenim un escriptor anglès, Henry Bezetelli, no sé si ho estic pronunciant bé. Bezetelli, sí. Que ens va explicar quants grams de sucre es ficaven als vins escumosos segons a la nacionalitat on enviessin, no? I deien els francesos, entre 40 i 60, els anglesos una miqueta més sec, de 20 a 30, no? I els alemanys 80 grams, i els russos, els escumosos dels arts, 200 grams.
1: Wow.
2: Sí, que era una bogeria. Mm-hmm. Tot això ha canviat moltíssim i ara ens agraden, sobretot aquí a Catalunya, els Brut Nature, que són escumosos que porten... no porten sucre. Això és com ens agrada veure. També hi ha els extrabruts, que són 6 grams, i fins i tot el brut, que també en fem molts, a 12. Però res a veure amb el que es feia abans. Sí, res a veure amb això. Uh-huh. I per celebrar aquest Sant Joan, m'agrada sempre rememorar el primer vi que es va fer escumós sense sucre afegit, que es va fer a Catalunya per la família Mestres, i el van emmarcar amb la paraula el vi sol. Li deien el vi sol.
0: Vi sol tot junt, sí, però en referència...
2: El que no portava, no portava sucre, vull dir que som una mica també impulsors, inventors d'aquest vi escumós sense sucre. I a mi m'agrada molt també el maridatge, és un maridatge cultural.
0: Mira, et dono un trosset de llardons a Daniel, si us plau, prova alguna cosa. El Daniel només tasta el que no és seu.
1: Està cruixent, eh?
0: Boníssima. És que ben feta la coca de llardons, que hi ha millor. Totes són bones, eh? Però...
2: excepcional, eh?
0: Boníssima. Ara ens falta l'escumós. Perquè si faig un glopet de ratafia, què?
2: Anirà molt bé, també.
0: Sí, també. Sí. Clar, ens has fet aquest... aquesta mena de... no, brut natura, tot això que m'ha explicat. Però un gran escumós de llarga criança, aniria bé aquí?
2: Aniria molt bé, i sobretot amb el tema de la crema. Uh-huh. Els escumosos, quan fan la criança i la no, quan estan mesos sobre els llavats els donen molt de cos, molt de sabor de proteïna, molt de sabor umami i molta cremositat al paladar. Llavors, per aquestes coques de crema, que són, no, amb aquesta potència i sabor, i res millor que un escumós, en aquest cas no jove, sinó un escumós que hagi passat molt temps amb criança, que són més delicats, continuen mantenint la bombolla, no, i guanyen amb paladar i guanyen amb cremositat. Deliciosos, eh? Mm-hmm. Grans reserves, corpinats. Tots ells, clàssic Penedès, que també hagin envellit a les caves. El gran secret del vi escumós català de qualitat és que les bodegues, els cellers, guarden molt de temps el vi, i això l'enriqueix del sabor dels llevats que estan dins de l'ampolla.
0: Mm-hmm. És a dir, que per resumir, no? Un gran escumós català per coques, anem a dir, com la de crema, com la de llardons.
2: Exacte.
0: I després aniríem amb la ratafia, amb una coca de xocolata. Exacte. O una coca de fruita confitada.
2: Em semblaria molt adient.
0: Moltes gràcies, de veritat, Daniel Jordà, per aquesta generositat sempre. I ara continuarem menjant. xin-xan. I brindem, és que no farà soroll, però escolta, xin-xin, brindarem xin-xin, encara que sigui amb goig de paper, clar que sí, aquesta ratafia fantàstica. Moltes gràcies,
2: molt
0: també.
2: Està molt bona.
0: Ferran Centelles.
2: No, que ho passi molt bé, tothom, la gent, amb cap, les persones, a gaudir de la revetlla.
0: I moltes gràcies per aquesta temporada, també, que déu-n'hi-do, totes les coses que hem après amb aquest duet fantàstic de Daniel Jordà i Ferran Centelles. Xin-xin-xin-xin i bona revetlla.
2: Bona revetlla, pnics.
0: I escolteu, acabem, ja ho sabem, ara anem del món dolç al món salat, perquè sempre acabem amb l'especialitat, que són, avui anem a tastar uns tradicionals fideus a la cassola, que ens els serveix Carme Boada del restaurant Sabarca.
1: Ja apuntaria bé.
0: També. La Carme Boada és del restaurant Sabarca, de Tossa de Mar, a la comarca de la Selva, i és un dels restaurants que participen en aquesta campanya gastronòmica que celebrem, que es diu Mil i una maneres de fer els fideus a la cassola. Ara descobrirem que aquesta n'és una, però que n'hi ha moltes més i que fins al 28 de juny podeu tastar a Tossa de Mar. Escoltem la Carme. Adeu, estimats.
2: Adeu.
0: Bona revetlla.
2: Bona revetlla.
1: Bona revetlla.
3: La nostra proposta gastronòmica en aquest menú especial aquest any inclou el pop. Tenim en el nostre menú, tenim inclòs la fideuà marinera amb pop, no? I els fideus a la cassola, que evidentment són més caldosos, amb pop i costelló, no? Per remetre una mica al mar i muntanya i, bueno, fer una proposta que sigui més enfocada cap a plats marítims i excepte les marineres de tota la vida, que és una mica el nostre ADN, amb productes de proximitat, que pugui ser, i aquest cop amb el pop també és un producte que té un gust molt específic i molt especial. I després, fora d'aquest mes, sempre teniu fideus a la carta també, no? Com no podia ser d'una altra manera.
0: I fins aquí el caníbal d'avui. Nosaltres tornem diumenge vinent, penúltim menú de la temporada, a la mateixa hora, a la 1 del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Conchi Vecino, Albert Castellví, Sílvia Comet, Sílvia Andrés, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.

0: mare segur que la primera compra que va fer amb meu amb el cotxet va ser venir aquí al mercat a comprar oli. La màquina de l'oli que hi havia, l'oli pujava, baixava, no sé com feia, i al final l'ampolla s'omplia, però era una cosa bastant maca que tinc gravada. Tinc gravada.
1: Diu que fa uns dies que surt i sola caminar.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio.
2: Les localitats de la Costa Daurada inundades ahir continuen retirant fang i fan balanç dels danys causats per les pluges torrencials. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
2: El Vendrell, Torredembarra, Creixell o Roda de Barà, on es va haver de desallotjar un càmping, continuen recuperant-se dels aiguats, que han deixat 9 persones ferides encara hospitalitzades. Pere Virgili és l'alcalde de Roda de Barà.
3: Pràcticament la totalitat d'aquelles persones que es havien vist afectades havien decidit doncs deixar el càmping i retornar als seus llocs d'origen, que també estava rebent ahir a tota la tarda vespre moltes cancel·lacions.
2: Protecció Civil reitera que no calia enviar un es alert als mòbils. I per demà s'espera una nova tongada de tempestes, especialment al Pirineu, Prepirineu i Ponent. Previsió del temps. Néstor Gómez, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs una situació del temps que vindrà encapçalada demà per l'arribada d'una línia de núvols de precipitacions que arribarà demà a la tarda, amb pluges que regarà i deixarà pluges a totes les comarques de Girona i en aquests costats sí que s'espera que siguin localment intenses. Fins aleshores, avui s'espera una tarda, núvols que creixeran a zones de muntanya, preferentment algunes precipitacions cap al Prepirineu, també al nord del Pla de Lleida es pot escapar alguna feble precipitació i també cap a la Terra Alta pot arribar-hi de cara pràcticament al vespre. Com més cap a les comarques de Girona i a la Costa Brava, Costa Central, el temps serà assolellat amb alguns intervals de núvols. Avui ja hem notat que les temperatures estan pujant. Tenim temperatures, diríem, normals per aquestes dates, però han pujat entre 2 i 6 graus respecte als valors d'ahir. Unes temperatures que fan que ara mateix a Vinebre arribin als 34 graus, al igual que a Torroja del Priorat o Girona als 33. Com dèiem, començarem la nova setmana amb aquestes precipitacions, després d'un matí prou tranquil amb el cel variable. Demà a la tarda sí que s'esperen aquestes pluges a qualsevol punt de les comarques de Lleida, preferentment les més intenses durant la tarda, preferentment a l'àrea del Pirineu més occidental. Val a dir que tot això amb unes temperatures que demà seran similars a les d'avui, a l'espera d'una nova calorada que possiblement arribarà cap a mitjans de setmana.
5: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Al Picat s'acaba el cap de setmana de festa major amb dues agressions sexuals. Hi ha un home de 40 anys detingut per agredir nois, alguns menors d'edat, i s'investiga una altra agressió sexual, en aquest cas en grup, a una noia. Al Catalunya Migdia d'avui també sentirem Alberto Núñez Feijóo i la seva última proposta.
6: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
2: Es refereix a confinar Ceuta. I en un estiu que ha batut rècords de calor, avui us parlarem d'una iniciativa per alleugerir les conseqüències de les altes temperatures en els treballadors del camp i millorar, per tant, la seva salut. En algunes finques de Ponent s'hi està fent una prova pilot amb màquines adaptades, amb ombra i ventiladors, i també millores en el vestuari. Anna Brugulat és investigadora del projecte de recerca impulsat per l'Institut de Salut Global de Barcelona.
7: És roba de colors clars, de teixits transpirables, que està feta de cotó i que és lleugera. I és, sobretot, de màniga llarga per evitar les cremades del sol.
2: I en cultura, avui dansa, tanca amb èxit de participació al festival És Dansa, de la Garrotxa.
8: Que les preses d'aquests dies hi hagi quasi bé el doble, el triple de gent, i a més, amb aquesta interculturalitat es crea un caliu espectacular.
2: És la directora del festival, Núria Feixas, la sentirem. I quan faltin 5 minuts per arribar a 2:15... Els esports, en Roger Nau, què destaquem avui?
9: Doncs destaquem sobretot el debut del Barça aquest vespre a la Lliga al Camp de l'Elx. De moment, Hansi Flick ha deixat fora de la convocatòria Alejandro Valde per jugar al Camp de l'Elx, com diem, en aquest debut. Tampoc han viatjat Rodri, que encara no s'ha entrenat amb el grup, ni Casado ni Héctor Fort, que no compten pel tècnic. Mentrestant, cueix encara la derrota de l'Espanyol contra el Real Madrid. En temps de descompte, Mourinho denuncia campanya d'assetjament contra Vinícius. I tot plegat, mentre Àlex Palou té la primera oportunitat de guanyar avui per cinquena vegada el campionat de l'IndyCar.
2: I ara, trànsit, connexió amb l'equip viari. Alguna incidència destacada a aquesta hora? Carmina Malagarriga, bon dia.
10: Bon dia, Eva. Doncs hi ha circulació intensa a la P7 a l'Hospitalet de l'Infant i Gelida, en sentit nord, a la C65, des dels nuclis de la Vall d'Aro cap a Llagostera i també a les rondes. A la ronda de dalt, retencions entre les sortides 5 i 6 en tots els sentits per obres. Hi ha un carril tallat en cada sentit. I a la ronda litoral, a l'altura de Montjuïc, en sentit Besòs. Això és tot des de l'equip viari.
1: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
2: Són les 2:05. L'endemà dels aiguats al Baix Penedès i al Tarragonès, els municipis més damnificats per l'impacte de la pluja van recuperant a poc la normalitat. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític, i el balanç de les pèrdues materials encara no es pot calcular. Avui, 24 hores després dels aiguats, encara cueix la qüestió de si haver enviat un alerta a la població hauria permès reduir l'impacte de l'aigua. Maria Eixà, bon dia.
11: Bon dia. Ahir sentíem el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, argumentant que no s'havia enviat aquestes alertes als mòbils perquè el nivell d'alerta era de 4 sobre 6. I avui qui hem sentit és a Imma Soler. En declaracions d'aquesta emissora, la subdirectora de Protecció Civil ha explicat que dijous ja van activar el pla Inuncat en fase d'alerta i ha defensat que enviar un alerta als mòbils no estava justificat pel nivell de risc previst pel Meteocat i perquè calia adaptar la resposta a cada situació.
12: Nosaltres utilitzem les ales quan s'ha de fer una alerta de manera generalitzada a una zona molt àmplia. I és una alerta on s'ha de donar una instrucció. Aquell dia al vespre no era una instrucció que poguessin donar de manera generalitzada, perquè la instrucció era diversa depenent del que estava succeint. No teníem aquesta informació preventiva de que en aquell moment s'estigués donant acumulació i tampoc teníem aquesta mesura generalitzada per tot el territori.
11: Des dels municipis afectats, alcaldes com el de Roda de Barà, Pere Virgili, o el del Vendrell, Kenen Martínez, han explicat a 3Cat Info que malgrat les mesures preventives que van aplicar des del consistori abans dels aiguats, com per exemple vetar l'accés a zones inundables o passos subterranis, remarquen la dificultat de preveure la intensitat d'aquest tipus de fenòmens meteorològics. Estan avaluant ara mateix els danys i asseguren que encara és d'hora per quantificar-los.
13: El dany, sobretot en propietats privades, bàsicament cotxes, i mobiliari especialment a la platja.
14: Que tothom sàpiga que no podrem recuperar doncs, les platges com les teníem abans del temporal d'aigua. Ens és impossible ara, a finals d'estiu.
11: Aquesta inestabilitat encara no ha acabat. De fet, Protecció Civil manté alerta al Pla Inuncat davant la previsió demà de pluges intenses. Es podrien superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a bona part del país, tot i que el risc serà més elevat al Prepirineu, Pirineu Occidental i Ponent.
2: I passat l'ensurt de l'aiguat, veïns i turistes s'afanyen per retirar els objectes que han quedat inservibles a causa de la pluja. A Coma-ruga, l'aiguat també ha comportat l'activació dels bombers per retirar l'aigua de l'aparcament de l'hotel Maramar, on s'havien diluït unes pastilles de clor. L'incident ha provocat un ferit menys greu i les instal·lacions ja han estat desconfinades. Anem cap al Vendrell, Ariadna Escoda.
15: Al carrer encara es poden percebre les conseqüències de l'aiguat, amb nombrosos cotxes amb el capó obert, tolls als vorals i marques de fang als murs de les cases. Aquest matí, davant la recepció de l'hotel Maramar, alguns turistes esperaven l'arribada de les grues que han de retirar els seus cotxes. Altres, com la Maria Pilar, de Saragossa, han entregat les claus del vehicle perquè recullin el cotxe quan puguin, ja que reconeixen que van sobresaturats de feina. Tornen a casa abans de l'esperat i després d'haver viscut la tempesta des de l'habitació. Es van assabentar de la magnitud de l'aiguat, han sentit les alarmes dels cotxes aparcats i l'endemà al baixar al carrer.
16: La grúa ha sido imposible, ayer nos dijeron que unas 6 horas de demora, finalmente no llegó y hoy tampoco se sabía cuándo, así que nos han mandado a un técnico. Estaba recogiendo varias llaves de personas que estamos aquí alojadas en el hotel y poder recoger el vehículo cuando ellos puedan y nosotros poder regresar a nuestros destinos.
15: L'aiguat també ha tingut afectacions a l'hotel, que ha hagut de ser confinat per la dissolució de pastilles de clor. L'Helena Pérez explica com han viscut el moment.
17: Me alarmé un poco, pero intenté mantener la calma. Sí que mantuvimos las instrucciones que nos enviaron, las de no salir a la terraza bajo ningún concepto, lo hemos mantenido, nos costó un poquito dormirnos, por eso de la inquietud, pero bueno.
15: En altres punts que també van patir l'aiguat, com el càmping Art de Berà, el volum de clients que marxen cap a casa s'ha rebaixat notablement. Fonts de l'allotjament han indicat fora de micros que demà preveuen obrir amb normalitat els bungalows afectats.
2: I per cert, Maria, que a Catalunya Ràdio també hem pogut sentir el testimoni d'alguns d'aquests campistes encara molt queixosos.
11: Sí, el suplement d'estiu ha conversat amb amb Esther Martínez, és usuària d'un altre dels càmpings de Roda, en aquest cas el càmping Estel, també el tarragonès, i ella, com altra gent, com altres turistes, ha lamentat aquesta manca d'informació davant la intensitat dels aiguats.
18: Haver rebut l'alerta al mòbil ens hauria permès almenys estar bastant més atents i inclús segurament alguna família hagués decidit marxar. No vam rebre cap avís ni ningú ens va alertar. Ens va agafar de sobte. Nosaltres vam agafar 4 peces de roba, vam despertar els nens i vam pujar al vehicle que el teníem justament al pàrquing de l'entrada.
2: I parlem ara d'incendis. A quarts de 8 del matí, després de tota la nit treballant, els serveis d'extinció han donat per estabilitzat el foc forestal del País Valencià. Les autoritats permeten el retorn d'alguns dels allotjats, però amb condicions d'evitar engelar.
9: Poden tornar aquells desallotjats de Gàtova, la comarca del Camp de Túria, a Castelló. Se'ls demana que no beguin aigua de l'aixeta i que es quedin confinats per no dificultar les tasques d'extinció i la circulació dels vehicles d'emergència. El foc, que ha cremat més de 600 hectàrees del Parc Natural de la Serra de Calderona, va ser provocat per un llamp que va caure dijous i també ha afectat el municipi de Sogorb, a la comarca d'Alt Palància. Després de rebaixar la situació d'alerta, també s'ha desmobilitzat la unitat militar d'emergències que treballava en aquest incendi.
2: I els Mossos han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Se l'acusa de provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, Maite Curtó.
19: El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergències van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals ha determinat que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc. Tota la superfície que es va cremar es troba dins del Pla d'Espais d'Interès Natural al Montmell Marmellà.
2: I una última qüestió, encara sobre incendis. Un ramat de ponis participa en aquest estiu en la neteja dels boscos d'Aristòtal a l'Urgell per reforçar precisament la prevenció d'incendis. Joaquim Albalà té.
20: Són 10 ponis de la raça Potoka, originària del País Basc, que s'han instal·lat a Aristòtal, al municipi del Pont de Bar, per netejar finques i sotaboscos abandonats. Rosa Galindo és la presidenta de la Fundació Miranda, que impulsa aquesta prova pilot.
21: És una raça molt adaptada i seleccionada genèticament per viure en el bosc. Aleshores, s'obren pas en les zones de massa forestal abundant amb molta facilitat i són unes grans pasturadores del que coneixem com combustible fi, és a dir, de lo que són gramínies, que és el que abunda i que augmenta el risc d'incendis més enllà de com estan els boscos.
20: Fa uns anys que aquests ponis netegen boscos al Garraf i ara han arribat al Pirineu, un terreny on poden treballar molt bé perquè pesen poc i no fan malbé el terreny. Fins ara la valoració és molt positiva, més que amb altres animals com les vaques o les ovelles. Fan un paper fonamental per preveure possibles incendis forestals en un territori on el bosc va guanyant terreny.
2: Tres minuts i arribarem a un quart de tres. El Picat, al Segrià, tanca un cap de setmana de festa major amb dues agressions sexuals.
11: Els Mossos han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat. Els fets van passar aquesta nit en un dels recintes que acull els actes de la festa major. De manera paral·lela, la policia també investiga una suposada agressió sexual i amenaces a una jove al municipi per part, en aquest cas, de tres nois que durant la matinada de dissabte la van assaltar amb una navalla i li van fer tocaments, segons la denúncia.
2: I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el sentíem a les dues, planteja el confinament dels migrants de Ceuta contagiats amb malalties com la sarna o la tuberculosi. Però el que Feijóo considera un risc sanitari, la ministra de Sanitat ho redueix a pocs casos i considera injustificat confinar la població migrant. La picabralla política per Ceuta es trasllada aquesta setmana al Congrés amb les compareixences dels ministres. Anem a Madrid. Dani Sainz-Deaja, bon dia.
22: Bon dia. Feijóo considera que es donen tots els supòsits per un confinament per risc sanitari i demana al govern espanyol que actua.
23: Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles de Ceuta, sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí. I és evident que ante esos casos tenemos que actuar.
22: Ho ha dit en una entrevista a Europa Press, que després ha matisat, es referia a confinar les persones portadores de malalties. En tot cas, la ministra de Sanitat, Mònica García, li recorda que les competències sanitàries són de Ceuta i considera la proposta de Feijóo desmesurada i injustificada. Apunta que fins ara s'han trobat 3 casos de tuberculosis, 3 de varicela i una trentena de gastroenteritis per consum d'aigua en mal estat. Justament la falta d'espai salubre mesures per allotjar els migrants és un dels maldecaps de les autoritats i motiu de xoc entre la Moncloa i l'oposició, igual que l'acollida dels menors no acompanyats, els mecanismes per retornar els migrants o el paper del Marroc en tot plegat. D'això hauran de donar explicacions fins a 8 ministres que compareixeran al Congrés a partir d'este dimarts després de rebutjar fer-ho al Senat a petició del PP. Els populars ara busquen suports perquè Pedro Sánchez també haja de compareixer a la Cambra Baixa.
2: I ens quedem encara a Madrid perquè el PP fa dies que acusa Pedro Sánchez d'estar desaparegut de vacances mentre la crisi a Ceuta s'agreuja. Però l'argument no és nou. El temps de descans dels polítics fa anys que s'ha convertit en una arma llancívola. Alba Gil, bon dia.
0: Bon dia. Estiu rere estiu, el govern i l'oposició discuteixen pel mateix, s'acusen mútuament d'estar de vacances quan no toca. Si l'any passat la crítica era de la Moncloa als barons del PP pels incendis, ara és dels populars a Pedro Sánchez, que coordina la situació ceuta des de Lanzarote.
3: Sigue vacaciones con sus chaclas y la mareta, el tranquilo allí.
4: Esté tumbado a la Bartola en la playa.
5: En su hamaca, con sus bermudas.
0: Santiam Díaz Ayuso, Elías Bendodo o Cuca Gamarra, que fa dies llancen el mateix dard. La realitat és que els ministres, com molts càrrecs electes, no tenen recollit el dret a vacances. Ho explica Catalunya Ràdio Josep Maria Aguirre, professor de Dret Administratiu a la Universitat de Girona.
24: És una dedicació absoluta en el càrrec. 365 dies, 24 hores al dia. I, per tant, se'l pot requerir en qualsevol moment, sigui on sigui.
0: I qui ho decideix és el president espanyol.
24: No significa això, naturalment, que no tinguin dret, diguem, a gaudir d'un cert descans, no? I l'acostum estableix que habitualment en el mes d'agost són aquestes 3-4 setmanes, diguem, que els ministres i el president del govern solen desconnectar.
0: Però què passa quan hi ha una crisi? Qui respon és el politòleg Toni Rodon.
25: La ciutadania espera una reacció material i una resposta concreta a aquesta crisi, però també una resposta emocional. Ser-hi present físicament, això ajuda a donar aquesta sensació que aquestes emocions s'estan prenent de forma seriosa.
0: Amb la llei a la mà, Sánchez no està obligat a treballar des de la Moncloa, però en comunicació política la imatge és clau.
25: Malgrat que formalment no tingui importància, simbòlicament alguna persona pot arribar a interpretar doncs, que menysprees o no li dones importància a la crisi o al tema en qüestió.
0: De polèmiques com aquesta n'hi ha tot arreu i sovint tenen un cost electoral limitat.
2: I ara parlem de calor. L'Institut de Salut Global de Barcelona ha impulsat una prova pilot en camps de fruita de Ponent per protegir els temporers davant les onades de calor extremes. El projecte ha incidit en el vestuari dels treballadors i la maquinària del camp. Una de les finques on estan fent proves és el Pla d'Urgell, concretament a Bell-lloc. Allí tenim l'Alba Mor.
26: Pel que fa a la roba, s'han dotat als treballadors de peces específiques per protegir-los del sol, lleugeres, de colors clars i transpirables, que es complementen amb una gorra equipada amb un faldó. En parlen el Mayoro i el Brahim.
27: Ropa es buena ropa, no pega calor tanto, no sudamos tanto.
28: Antimosquitos, con la red de los mosquitos, buen protegidos, con gorros nuevos.
26: Innovació també a la maquinària amb tendals per crear espais d'ombra, aparells per incentivar corrents d'aire i neveres per refrigerar aigua. Ho explica Raquel Estany, d'Arquitectura de Contacte.
29: L'element clau és l'ombra, perquè és la que et pare el sol, la incidència solar com de forma més directa. Al final són elements que et permeten també millorar, ja no rebaixar la temperatura ambient, però sí que millorar la sensació com corporal.
26: Segons agents del sector, es tracta de canvis ara innovadors, però que necessàriament passaran a ser imprescindibles en un futur.
2: I precisament molts temporers provenen de l'Àfrica i aquest és el continent que més rep les conseqüències del canvi climàtic, però també el que menys gasos contaminants genera, només entre un 3 i un 4%. A Mauritània, un país a la costa atlàntica i d'on surten les principals rutes migratòries cap a les Illes Canàries, el canvi climàtic ha afectat el seu motor econòmic principal, l'agricultura, i com a conseqüència, el futur dels joves. Burkina Faso, Elia Borràs.
30: Massamba Dambo és un agricultor de Mauritània que veu com els joves del seu poble han hagut de marxar cap a la capital o bé buscar sort travessant el mar per arribar a Europa i poder construir un futur i buscar altres oportunitats.
31: Tenim joves que s'han anat a Europa, Espanya, Amèrica, França. La majoria dels joves ja no viuen al poble.
30: És el cas de Mamadou, que va arribar des de les costes mauritanes fins a les Illes Canàries i d'allà va viatjar fins al delta de l'Ebre per poder treballar. Ara, des de la Ràpita, on resideix, diu que està focalitzat en el seu futur laboral.
32: Quiero trabajar, pero me dice... ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo dice tú no vas a hacer nada. Pero yo, ¿cómo se enfoques tú trabajando?
30: En Mamadou vesteix amb una gorra vermella i una samarreta del club esportiu on juga a futbol, escolta música amb uns auriculars que el transporten a la seva terra i mentrestant, lluny de la Ràpita, a Garak, un grup de joves busquen la manera de seguir fent front a l'avenç del desert plantant arbres a contrarrellotge.
2: I afegirem que una de les conseqüències del canvi climàtic és que les onades de calor durin cada cop més i això agreuja les desigualtats socials que fan que les altes temperatures no afectin tothom per igual, Núria Hart.
11: D'aquí el sentit dels refugis climàtics, espais públics per refugiar-se de la calor durant l'estiu. Per la investigadora en canvi climàtic de la Universitat Pompeu Fabra, Marc Coll, són una bona opció, però denuncia Catalunya Ràdio que les piscines, per exemple, no són accessibles per a tothom.
1: La gran majoria, si no totes, tenen un cost econòmic i potser un dia es pot fer front a aquest cost econòmic, però si les onades de calor cada cop són més extenses a nivell temporal i més repetides, hi ha moltes famílies que no poden fer front a aquests costos de manera rutinària.
11: Un dels grups de població que més pateixen la calor són les dones, sobre qui acostumen a recaure les tasques de cura dels més petits. Les altes temperatures obliguen a reorganitzar rutines i el parc deixa de ser una opció pels infants que no poden jugar a l'aire lliure amb la normalitat habitual a causa de la calor.
2: I una última notícia sobre la calor. Les associacions d'usuaris del transport públic avisen que les altes temperatures que fan a les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions del metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior.
19: Els usuaris ho noten sobretot quan s'acumula molta gent que espera les andanes per retards o incidències en el servei. Adrià Ramírez, vicepresident de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, assenyala els efectes nocius de la calor sobre la salut dels viatgers.
6: A partir de certes temperatures hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poder patir marejos, baixades de pressió.
19: Els usuaris es queixen de temperatures molt altes, especialment durant les hores de més calor.
7: En el andén és insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
8: La verdad es que cuando entras al metro está muy bien, pero a la andana es morirse.
9: La verdad que se pasa calor, se pasa bastante calor.
19: Des de Transports Metropolitans de Barcelona asseguren que han fet proves pilot de ventilació a les andanes del metro i que estan estudiant altres sistemes per rebaixar la calor.
2: Més coses. La Universitat Catalana d'Estiu de Prada tanca avui la seva 58a edició, que ha acollit un miler de persones al llarg de tota aquesta setmana. Tot i els problemes econòmics, els organitzadors esperen tenir garantida la continuïtat. Anem a Prada, Laura Bertran.
10: En aquest dia de cloenda de la 58a edició de l'Universitat Catalana d'Estiu és el futur d'aquesta entitat que està al cap de tothom. Escoltem la contundència de Joan Domènec Ros, president del patronat de la Fundació UC, durant aquest acte de cloenda.
12: Em sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la Generalitat, fos aquest de dretes o d'esquerres. I lamento no poder-ho dir personalment al mateix president Illa.
10: Qui ha participat també és el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, que de fet és l'únic membre de l'actual govern de la Generalitat que ha estat present a Prada avui i ha volgut referir-se al compromís del seu govern amb l'UC.
13: No és una qüestió estrictament administrativa d'un retard d'algun pagament que s'estan tancant. I de cara al futur, doncs, nosaltres entenem que el projecte de la Universitat Catalana d'Estiu és un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, ha d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses i, per tant, entenem que, doncs, que tirarà endavant amb el suport del govern.
10: Al llarg de la setmana han participat més de 1.000 persones als diferents actes i avui també s'han lliurat els Premis Canigó a dues entitats que compleixen 50 anys, la Bressola i el diari El Punt Avui.
2: I encara parlant d'educació, les escoles de la capital catalana respiren un aire més net que fa uns anys. Segons un informe de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, l'exposició dels nens i les nenes al diòxid de nitrogen ha caigut un 40% entre el 2018 i el 2025.
11: Tot i que els centres de primària barcelonins estan dins dels nivells legals, les escoles encara estan lluny del que recomana l'Organització Mundial de la Salut. Els estudiants de l'Eixample són els que estan més exposats a aquest agent nociu, que contribueix, per exemple, a augmentar els casos d'asma. Els que menys diòxid de nitrogen respiren són les criatures de Sarrià-Sant Gervasi. Si la tendència de la reducció es manté, com aquests últims anys, només una de cada quatre escoles compliran amb el que demana Europa per al 2030.
2: I de la cultura, avui dansa. Èxit de participació de la 44a edició del Festival És Dansa de les Preses a la Garrotxa, amb més de 300 artistes. L'edició d'aquest any ha commemorat el 50è aniversari del Cercle de Cultura Tradicional i Popular Morvoleny, entitat que organitza el certamen.
3: Enguany, el territori convidat a aquest festival que retorna a la dansa d'arrel tradicional ha sigut el País Basc. De l'àmbit internacional hi han participat companyies de Cuba, Indonèsia, Perú, Sèrbia i Sud-àfrica. La directora de l'esdeveniment, Núria Feixas, fa una valoració molt positiva d'aquesta edició.
4: Ha anat molt bé, hi ha hagut una assistència de públic espectacular i les propostes artístiques també han sigut de molta qualitat i la veritat és que molt contents també amb tots els comentaris positius, no, que parlant amb el públic et van dient, per tant, content parlant amb

0: per absència, la d'Alejandro Valde, que no ha entrat a la llista de Hansi Flick. Anem fins a la capital del Baix Vinalopó. Bernat Soler, última hora des d'Elx.
1: El Barça ja ha arribat a Elx, on avui debuta a la Lliga. Ho farà la segona jornada, perquè la primera l'ha ajornat perquè els internacionals que van disputar el Mundial tinguessin més temps de recuperació i no jugarà fins dijous. Avui a Elx, la convocatòria del Barça té una gran notícia, l'absència de Valde. Ahir, Hansi Flick, l'entrenador, va exigir-li capacitat de ser competitiu i que li demostrés que volia jugar. Veurem si finalment, darrere la no convocatòria de Valde d'avui, també hi ha l'opció de marxar, d'obrir-li les portes del club i de formar part d'una altra plantilla. Tampoc ha viatjat fins a Elx Rodri, que continua encara amb el seu procés d'adaptació i de recuperació per tal de poder estar en disposició de jugar els pròxims partits. El principal o dubte de l'11 que avui presentarà el Barça és qui farà de nou de davanter centre. Hi ha l'opció de Hamza Abdelkarim, el jove egipci que ha estat el màxim golejador de la pretemporada, però també podrien jugar-hi Gordon o Rafinha fent de fals nou. L'Elx ja es va estrenar en la primera jornada amb un empat al camp del Deportivo de la Coruña i estrena entrenador Martín Anselmi, un entrenador que abans de ser-ho va ser periodista esportiu. A partir de 9:45, el partit tard avui a Elx, una hora abans a la TDT.
0: Gràcies, Bernat. També juga avui l'Atlètic de Madrid. Ho farà a les 5 de la tarda al Metropolitano contra el Villarreal. La gran novetat, atenció, és la de Julián Álvarez, que ha entrat a la convocatòria. Veurem com el Metropolitano rep el jugador argentí. De moment, a la prèvia, Simeone ha insistit que el davanter continuarà al club, tot i la voluntat del jugador de fitxar pel Barça. També es disputa avui un altre partit de primera, el Getafe Racing, a 8:15. I la jornada de moment ens ha deixat la derrota ja de l'Espanyol contra el Real Madrid per 1-2. El gol de la victòria blanca el va fer Carlos Espí en temps de descompte. Abans, a la primera part, Bellingham havia avançat al Madrid i Calatrava havia fet l'empat. El partit també va tenir polèmica amb un protagonista clar, Vinícius. L'Espanyol va mostrar el seu enuig fins i tot amb una piulada a les xarxes socials per les simulacions del brasiler, que li podrien haver costat la segona targeta groga i, per tant, l'expulsió. Després del partit, Mourinho, a la sala de premsa, va defensar-lo i va denunciar, atenció, assetjament contra Vinícius.
2: Vini no és un santo, però lo que li hacen es demasiado. Li he dicho hasta el detall, si marcares un gol, atento con el modo como vas a celebrarlo. Estamos en una era social de anti-bullying. Con Vini estamos todavía en el bullying.
0: Les paraules de Mourinho just després van tenir resposta del tècnic de l'Espanyol, Manolo González.
3: Bueno, hombre, coño, si no lo podemos tocar. A ver, esto es fútbol. Yo no he visto ninguna entrada de que sea exagerada sobre Vinicius, que lleve un riesgo para el futbolista hacerle daño. Al final, si quieres, nos podemos remontar a la época de Maradona, entonces sí que era criminal esto.
0: El pròxim partit de l'Espanyol serà el cap de setmana que ve al camp de la Reial Societat. A la segona divisió, el Sabadell avui visita el camp del Castelló a les 7 en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Els arlequinats busquen la primera victòria de la temporada després d'empat a 0 al Molinón contra l'Sporting a la primera. I entrem en crònica poliesportiva perquè Àlex Palou tindrà aquesta tarda als carrers de Washington la primera oportunitat per guanyar per cinquena vegada el campionat de l'IndyCar, el quart consecutiu. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor sortirà des de la pole en un gran premi dissenyat especialment pels 250 anys dels Estats Units. Palou lidera amb mà de ferro el campionat, té ara mateix 133 punts de marge sobre Kylie Kirbuck, el segon classificat. Si Palou surt de Washington amb 162 punts de marge, ja serà campió a falta de 3 curses. En paral·lel, a les 3, a la Fórmula 1, Lando Norris surt des de la pole al Gran Premi dels Països Baixos per davant de Russell i d'Antonelli. El líder del Mundial té 53 punts de marge davant de Lewis Hamilton i també de Russell. I per altra banda, en ciclisme, ja està en marxa la segona etapa de la Vuelta, 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosca. A França, Cadell Poacher és el primer líder de la ronda espanyola després de guanyar ahir la primera etapa, una etapa contrarrellotge individual de 9 quilòmetres als carrers de Mònaco. L'eslové va imposar-se a només 9 centèsimes de marge respecte al segon classificat, l'anglès Ethan Hayter. Per tant, Pogacar, que surt de líder en aquesta segona etapa.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Montse, Montse, que em sents?
6: Hola, Joan.
5: Bon dia, Montse. Avui he pujat perquè...
6: I què? Com va això que fas del mil·lenari?
5: Ui, ui, ni t'ho imagines. Un èxit. Tot Catalunya pendent de tu.
6: Ja.
5: Ah, doncs si ja ho saps...
6: A veure, Joan, és que és una cosa que cau pel meu propi pes.
5: Ui, sí. Justament avui he pujat per entendre el fenomen Montserrat des d'una òptica més popular, saps?
6: Sí, avui quan vagis a veure la Moreneta veuràs la cua que hauràs de fer. Ja està tot dit?
5: No, ja està tot dit, ja està tot dit.
6: Sí, que s'ha perdut? De seguida estic per vostè. Aquí puja molta gent perduda que ve a trobar-se.
5: Montserrat i la Moreneta signifiqueu tant pel poble català. I té mèrit, perquè Montserrat no s'hi passa, s'hi ha d'anar. Cadascú teixeix la seva pròpia relació amb la Moreneta i amb tu, Montse.
6: La Santa Cova. Baixant cap avall i ja la trobarà. Uns 20 minutets, xinutxano.
5: Infinites Morenetes i Montserrats que existeixen en l'imaginari particular de cadascú. Montserrat és de tots i a la vegada també és propietat d'un mateix i de ningú més.
6: Per la cara que fa, ve agrair a la Moreneta més que demanar, eh? Jo això ho veig de seguida. Espavilis, que hi ha molta cua avui. Déu vos guard. Adéu, adéu.
5: Montse, que avui el capítol va de llagrimeta, eh?
6: Que sí, Joan, però ja en parlarem després. Després estic per tu, que jo també tinc una gentada trascant per aquí dalt.

0: Les mil veus de Montserrat. Capítol 4. La muntanya dels catalans. I jorn pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Com a català, hi ha poques coses que et puguin posar més la pell de gallina que la santa espina. I el virolai? I el virolai. I per què sona la santa espina? Perquè durant la dictadura franquista, els aplecs de sardanes van ser un dels elements que més gent reunia a Montserrat i que van ajudar a mantenir viva la nostra cultura, la nostra ànima i, per què no dir-ho, l'amor.
1: Soc la Nuri, criada al Clot, i bueno, ja el dia que vam concluir amb anar a Montserrat, doncs vaig conèixer el meu marit. Nosaltres i les meves amigues vam anar-hi el dissabte, perquè el diumenge era l'aplec de les sardanes. I llavors el dissabte, estant per agafar l'hèlio per pujar, doncs bueno, vaig conèixer el que és el meu marit, el Josep, que anàvem dos amics més o tres, i nosaltres jo anàvem tres amigues més i anem fent selecció d'aquest per mi, aquest per tu, aquest per l'altre, aquelles coses tontes que es fan quan una és jove, no? I, bueno, quan vam ser dalt a Montserrat, doncs sí, ens vam trobar, vam ballar les sardanes i ja fa 60 i pico anys que ens vam trobar i hem anat tornant quasi cada any ens agradava pujar-hi a Montserrat.
0: Ai, ara diria allò que ja no hi ha històries d'amor com les d'abans. Que sí, que ja ho sé que no és així. A Montserrat hi pots conèixer l'amor de la teva vida. O també hi pots anar a certificar que aquest serà per sempre. I a vegades hi ha gent que ho fa de dos en dos.
2: Soc l'Antònia Saragossa, tinc 88 anys i sóc la supervivent d'aquesta història tan maca que us vaig explicar ara. Em vaig casar a Montserrat amb la meva germana. Vam entrar a l'església, el meu pare, amb una filla a cada braç. Va ser tan emocionant, molt maco, eh? Un record molt bonic. A la nit anterior vam pujar a Montserrat amb les meves sogres, amb els meus futurs sogres. A l'endemà ens vam arreglar mútuament, ella m'ajudava a mi i jo l'ajudava amb ella. La resta, els nuvis i els pares meus, van pujar amb autocar. Vam dinar a Montserrat també a l'hotel. Però el més bonic de tot va ser el que d'entrada a l'església hi havia, com sempre, ja a Montserrat, molts turistes japonesos. Vam fer l'admiració de la plaça. El meu pare estava orgullós i va ser un dia tan bonic. I després de casats vam anar a fer el dinar al restaurant de mateix. Tota la família, els meus pares, amigues, coneguts, tios, nebots, tot. Vam baixar els nuvis amb el mateix cotxe cap a Barcelona, cada qual a casa seva. I l'endemà ens vam trobar també a dinar. I a la tarda vam anar a fer el viatge de nuvis junts, com sempre, com era tradicional, a Mallorca. I d'ençà de llavors, totes les festes, bastetes i tot, sempre hem estat junts, fins que Déu ha volgut. Gràcies, Moreneta. Un petó.
0: Ai, costa no emocionar-se. Antònia, per poc no em fas plorar. Ai, s'ha de dir que aquestes dues germanes van seguir al peu de la lletra la dita "No és ben casat qui no ha estat a Montserrat". A la muntanya la gent s'hi coneix, molts s'hi casen, i d'aquests molts decideixen fer un pas més enllà. Difícil de fer, perquè la vida et canvia per complet i a vegades costa de fer realitat.
3: Soc el Ferran Illa i la nostra història a Montserrat és que, bueno, fa exactament 12 mesos estàvem buscant un fill i no ens venia. I, bueno, vam fer un sopar amb uns bons amics, amb el Jordi i la Marta. Evidentment, els estàvem explicant el nostre drama sobre el fill. I res, la Marta ens va explicar que ella va pujar, no, amb la Tina, amb la seva filla gran, i que també, doncs, bueno, li van demanar a la Moreneta un segon fill, que també feia molt temps que estàvem buscant. I res, al cap de poc, doncs, va venir aquest segon fill, que és el Magí. I res, es va aixecar, va agafar la cartera i va treure una estampeta que li havia regalat la seva àvia, i ens va dir, ens en recordarem perfectament, amb la Irene, ens va dir, Montserrat, ajuda, i ens va dir, us la deixo, que segur que us anirà tot molt bé. I res, al poc de, al cap de 3 mesos, pues el Blai va venir, no? I mira, i avui ja té 9 mesos.
4: Siguis creient o no, se m'acudeixen poques coses més catalanes que demanar-li ajuda a la Moreneta. I si és per una causa com la de ser pares, endavant les atxes. Que no deixin d'haver-hi mai encàrrecs tan macos a la nostra Madonna Bruna. Però la vida, malauradament, tot té un final. I Montserrat també n'és protagonista perquè aquí molta gent hi barreja passat i present.
5: Soc la Mireia Lozano Carbasser i el meu vincle amb Montserrat és que la muntanya per mi és el meu avi. De petita fins ben entrada a l'adolescència anàvem un cop al mes amb els meus pares, amb el meu germà, la meva àvia, a Montserrat d'excursió i aleshores anàvem caminant fins a un punt de la muntanya on havien esparcit les cendres del meu avi i li tiràvem pètals de floretes que anàvem acumulant pues, cada mes pues, s'acumulaven les flors al congelador i el dia aquest les anàvem a tirar allà i m'agradava molt perquè era com anar a visitar l'avi i l'avi era una mica com la muntanya en si perquè clar, quan tiràvem les flors pues, res, vèiem com la muntanya, els arbres, vull dir que per mi era com que la vida d'alguna manera estava allà en el paisatge en si.
4: Ostres, quina història la de la Mireia. Hi ha prova més fefaent de com n'arriba a ser de bonic estimar-se per sempre. Montse. Montse?
6: Sí, Joan. Què passa? Et noto tocat?
4: No dissimulis, que ho has sentit tot. I abans que hi diguis la teva, com acabes fent sempre, et volia dir que no et pots arribar ni a imaginar l'enveja que em fas.
6: Per què? Ves en compte que l'enveja és pecat capital, eh?
4: Perquè en totes les fases de l'amor la gent et té en compte. Unes primeres mirades a l'aeri, un sí, vull, una vida per començar o uns pètals de flors plens d'amor sortint de la basílica. Ets una protagonista implícita de totes aquestes històries i tantes d'altres que no coneixem i no coneixerem.
6: No acabaries mai si les volguessis saber totes. I no saps que emocionant és poder-les viure. Ara et faré una confessió. Saps allò tan bonic que diuen per què Déu va inventar els humans? Perquè li expliquessin històries. Doncs jo crec que és ben veritat.
4: Quin començament de capítol, mare de Déu.
6: Tenia raó, Joan. Sí, que és de llagrimeta, sí.
4: Doncs saps què? Que ara farem un gir de 180 graus.
7: Se encuentran dos amigos y uno le dio al otro, digo, ¿qué tal estás de aquí los problemas que tenías de memoria? Digo, curado perfectamente, nen. Digo, estoy de coña ya. Muy bien, muy bien. Digo, ¿has recordado la memoria? Digo, perfectamente. Digo, ¿qué médico te ha curado, una eminencia? Digo, dime qué médico es porque mi mujer también tiene problemas de memoria. Digo, sí, hombre, digo, es el doctor. Doctor. Solo tengo la punta de la lengua. Doctor. Digo, ¿cómo se llama esta montaña que hay en Cataluña? Que hay una virgen negra. Digo, Montserrat, digo esto. Y el tío dirigiéndose a su mujer, digo, Montserrat. Digo, ¿cómo se llama el médico que me ha tratado de la memoria?
6: No ho esperava gens. Quins cops amagats que tens, Joan.
4: Necessitàvem una mica de risoteràpia perquè amb el ritme d'emocions a flor de pell que duíem encara tindríem un daltabaix de salut i ja som grans.
6: Escolta, parla per tu. Per mi els anys no passen. Jo estic fresca com una rosa. Com una rosa d'abril, esclar.
4: Va, no passen. Però no sé si faries això que fan aquests, que sí que estan fets uns xavals.
8: Soc en Jordi Prat, soc dels Xics de Granollers i vaig estar a l'equip de gestió d'escalada en el Cavall Bernat.
4: Sí, sí, ho heu sentit bé. Els Xics de Granollers, entre altres colles, com els Minyons de Terrassa o la colla universitària dels Arreplegats, van fer un castell en una de les agulles de Montserrat. Els xics van fer un pilar a dalt del mític cavall Bernat. A mi em costa de veure els qui van a fer escalada. Imagina't començar a enfilar gent allà dalt per fer un castell. Buh, quin patir!
8: I vam començar a pensar llocs i tal, i bueno, va sortir el cavall Bernat. Creiem que era possible, ja havíem vist altres colles que ho havien fet. Llavors, ajuntar castells i escalada, per mi era molt simbòlic, que són dues activitats que porto molt a dins, i sí o sí era el lloc perfecte per fer un pilar de quatre.
9: Agulla preparada, agulla dins, rengles rectes donant pit.
10: Esquirol sobre pinya.
9: No pretem, no?
10: L'estem pujant,
8: I jo recordo arribar al cotxe quan vam acabar a les 9 del vespre al pàrquing del Montserrat i estava flotant de no sé què acabem de fer, saps? Perquè va ser una gestió brutal de... Van pujar 30 persones a dalt del cavall Bernat.
4: I, evidentment, no falta la gran protagonista del castell.
11: Hola, em dic Arlet, tinc 8 anys i vaig ser l'enxaneta del pilar del xics de Granollers, del cavall Bernat.
10: Arlet, sobre pinya. Arlet comença a pujar. Pilar carregat. Comença a baixar.
11: I a dalt vam fer un pilar de 4 persones. Era una mica difícil, però alguns trossos eren bastant fàcils. Els xics de Granollers fem castells com ningú més, regles rectes d'un ampit i un got de xupit.
4: Si les enxanetes normalment ja són ben amunt, imagineu-vos a dalt del cavall Bernat, mare meva! Ara us diré una cosa. A mi, com a català, m'ajuntes Castells i Montserrat i ja m'excito. Perdó, au, ja ho he dit.
6: Joan! Ai, si et senten els monjos!
4: Perdó. Escolta, Montse, una de les quatre grans cròniques catalanes, la de Bernat Desclot, quan parla de Pere II, Pere el Gran, el dia que va venir a veure la Moreneta perquè Felip de França havia envaït Catalunya. 10 d'agost de 1285. El rei partís de la ciutat de Barcelona evèncen a un monestir de monges negres qui és en Catalunya.
12: És lloc de gran devoció, e on Deus ha fet tots temps molts miracles i virtuts a tothom. En el lloc aquell és apel·lat Santa Maria de Montserrat. És lloc fort, salvatge i agrest, i entre grans muntanyes i feres assetjat. I aquí, el rei, es té que vetllar tota una nit davant l'altar de Madonna Santa Maria, i pregant-la de bon cor i de bona voluntat, molt humilment, li fes ajuda i valença en tal manera que seus enemics portassin penitències de les obres que feites havien. Això és a saber com li eren entrats en sa terra no degudament.
4: I quan el rei ha vetllat aquí tota una nit, el bon matí, oïda la missa, oferí ses presentalles a Madonna Santa Maria.
6: Que sí, Joan, me'n recordo com si fos ara.
4: Però va funcionar, Que els francesos van tornar amb la cua entre les cames i el rei Felip ja demanava l'extremunció.
6: Que sí, ja ho sé. I Jaume I havia vingut a veure la Moreneta el 1229 per agrair la conquesta de Mallorca. Ui, si jo t'ho expliqués tot.
4: No, digues, digues.
6: Comtes i reis catalans els que vulguis. Això que dèiem de Pere el Gran, també havia pujat Jaume I. I Pere III va venir per demanar que li anés bé la batalla contra Jaume III de Mallorca. I després aquest, pobre, va pujar perquè la Moreneta el consolés. Aquí va ser una mica complicat, perquè un et ve a demanar sort per carregar-se l'altre i després l'altre puja fet un nyap. En fi, els feligresos demanen coratge i consol a parts iguals. Jo què sé, Joan. Me'n deixo molts de reis catalans. No acabaríem mai. Val més que el poble es desfogui amb el futbol, tu.
4: Ara que ho dius, això del futbol, Montse,

0: Si parlem del Montserrat de la gent corrent, del Montserrat de tothom, és impossible no parlar de la quantitat de vegades que la Moreneta ha rebut peticions de culers per ajudar al Barça.
1: Ui, Joan, això sí que és un tema, eh? No saps la feinada que se li gira tota la setmana amb el futbol. Si sabessis el que ha arribat a fer la Moreneta pel Barça, si és que gairebé l'haurien de fer presidenta. Que si el gol aquell de l'Iniesta a Stamford Bridge per passar la final de la Champions i guanyar-la. Pam! Que si la xilena d'en Rivaldo per classificar-se per la Lliga de Campions. Pam! Que si el gol d'en Koeman a Wembley per guanyar la primera Copa d'Europa. Pam, repam, i tot el camp és un clam.
0: Oh, però són agraïts, tu.
1: I tant que són agraïts. Per això es van afanyar a pujar aquí dalt just després de la final de Wembley del 92.
2: Mira la copa!
3: I ara veiem Josep Guardiola amb un bon estil. Evidentment era molt d'hora encara per atacar. Faltava molt per Montserrat. I una gran expectació. I pancartes, com poden veure, felicitant els campions d'Europa i de la Lliga.
0: Pujar a donar les gràcies i amb bicicleta per fer més gran la penyora.
1: Pitjor ho passaven els pelegrins que pujaven de genolls.
0: Ells pugen, però la Moreneta a vegades baixa. Això és com un partit d'anada i tornada, m'entens?
4: Por sublime voluntad de sus socios, el Club de Fútbol Barcelona entronizará en su gigantesco campo una imagen de la Virgen de Montserrat, bajo cuya protección se llevó a cabo la ingente obra. La imagen de la Moreneta fue adquirida por suscripción popular y se recibieron incluso aportaciones de barcelonistas residentes en varios países de Europa y América. La voz del presidente del Club de Fútbol Barcelona, Isco Miró-Sanz, subraya la voluntad de todos los presentes. Sabíamos que si creían en la Moreneta y que si la Virgen nos guiaba, llevaríamos a feliz término la construcción de nuestro estadio.
1: Bé, Joan, tu ets del Barça i entenc que em parlis del Barça. Però que consti en acte que la Moreneta també ha ajudat l'Espanyol. Pregunta-li si no aquell entrenador dels pericos. Com es deia? En Pochettino.
0: Pochettino.
1: Això mateix, en Pochettino, en Pochettino. Que el 2009 va pujar per demanar-li la salvació. No la seva, eh? La de l'Espanyol, vull dir.
0: Que aquí distant.
1: Joan, és que li toca ser-ho. Així com hi ha el secret de confessió o el secret professional, ella té el deure de protecció universal, noi? Barça, Girona, Espanyol, Nàstic, Europa, Sant Andreu... Només parlant de futbol. Però és el mateix amb els esports que calgui.
0: Doncs si amb el futbol se li gira feina, de política ni en parlem.
1: Ai, senyor, em penso que ja sé per on vas.
5: Miri, jo li puc dir una cosa que vaig fer en l'enterrament de Cassià Maria Just. Jo, de molt petit i moltes vegades, durant el llarg de tota la meva vida, i per moltes raons, entre elles molt maques, algunes d'elles polítiques i algunes d'elles culturals, he estat molt a Montserrat. I jo vaig dir, en aquells moments, mirant la Moreneta, vaig dir, mira, ja saps que sóc agnòstic, però si pots fer alguna cosa, fes-ho, a la Moreneta.
1: Encara sort que el que va demanar l'aleshores conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, va ser que plogués. O sigui que políticament no es va haver de mullar gaire la Moreneta.
0: Mullar-se, eh? Com volem dir... És que va ser grossa la sequera del 2008.
1: La del 2008 i tantes d'altres, eh? Si t'explico la quantitat de romeries que hi ha hagut al llarg dels segles des de Manresa mateix per demanar pluja... Gairebé necessitaria 1.000 anys més per explicar aquests primers 1.000 anys de Montserrat.
0: Tinc constància, Montse, que potser no tots ho reconeixen públicament, però que de peticions polítiques la Moreneta en rep un fotimer.
6: Que l'escollit de les eleccions sigui beneficiós per Catalunya. Ja no parlo de partits ni de res, és igual. Que defensi Catalunya i ho faci bé.
0: Aquesta confessió és de la Maite, que hi ve per plaer, a diferència, per exemple, dels caps de casa de Martorell que estaven obligats a fer un rumiatge fins a Montserrat per Quaresma. Precisament amb la Maite i una amiga seva hi vaig coincidir a la Santa Cova.
6: Em dic Maite i sóc de Barcelona i, bueno, ens feia molta il·lusió pujar a Montserrat, ens quedem fins demà.
7: Jo em dic Sabine també sóc de Barcelona i som amigues i, de fet, estem aquí, un, perquè demà és la Mare de Déu de Montserrat i, dos, perquè a la Maite li encanta venir i a mi, jo sempre he vingut i li he regalat per el seu aniversari una estada a Montserrat. A mi, Montserrat, m'inspira molta espiritualitat, eh? És el que més m'agrada a Montserrat. Jo, de fet, sóc protestant. Sí, perquè sóc alemana i de la part d'aquesta part doncs em toca ser protestant. Però més que la religió és l'espiritualitat, el que t'inspira l'abadia, l'entorn, la catalanitat, evidentment. Jo estic molt amb la Maite, que hem de cuidar molt Catalunya, hem de cuidar molt l'idioma, tot, tot. Catalunya s'ha de portar amb cotons.
0: Si és que ets de tot i de tothom, ja ho deia només de començar. I mira fins a quin punt ets transversal, que ara descobriré una cosa que potser molta gent no sap.
8: El meu nom és Montserrat, Montserrat Sant Andreu Ginard, soc d'Artà, des Llevant de Mallorca. Un dels meus dos fills també nom Montserrat, perquè el meu avi, el meu pare també nomia Montserrat, el meu avi també nomia Montserrat. Bé, en realitat el meu fill Montserrat, és el Zeta, però primogènit de la família, que té Montserrat com a nom de pila. I per mi, Montserrat no deixa de ser a Mallorca un nom una mica peculiar, perquè n'hi ha molt poquets. La majoria som homes. Aquí s'estranyen moltíssim. Aquest fill meu, que jo tinc, que té 23 anys i que estudia aquí a Barcelona, viu a Barcelona, sovint a SWAP, quan era universitari, havia demostrat seu DNI per identificar-se, perquè a vegades sospitaven que suplantava la personalitat d'algú altre. Vull dir que s'arriba fins i tot en aquest punt.
0: Però, Montse, hem de comentar un tema. Aviam, com t'ho dic jo ara, això?
1: Joan, no em facis patir, eh? No em surtis amb allò de tinc una bona notícia i una de dolenta que em rebenta.
0: És que és dolenta, directament.
1: Vaja. Va, què? Digues.
9: Montserrat, Montserrat, enfilem-nos...
0: Que s'està perdent el nom. A Catalunya, Montserrat va ser el nom més posat en dones durant dècades de manera consecutiva. Però dels nous naixements se situa en la posició 240. Cada vegada menys gent pot dedicar aquesta cançó d'en Quimi Portet al seu amor.
1: Mira, amb aquest tema estic una mica...
0: És que, si continuem així, arribarà un moment que ningú entendrà l'acudit de l'Eugenio. I has de fer alguna cosa, Montse. Vols que després, quan vagi a veure la Moreneta, li demani jo?
1: Si us plau, em faries un favor. És que posar-se Montse com jo abans era tan popular com fer un auca, que també s'ha perdut, això.
0: Auca, has dit?
1: Sí. Oh, n'hi havia una sobre mi que era tan maca.
0: L'auca de Montserrat, d'en Joan Junceda, del 1923, que diu coses com ara... A Monistrol hi ha cacera d'un bon lloc al cremallera.
1: Ai, sí.
0: El paisatge és ben igual que un pessebre de Nadal.
1: Continua, continua.
0: S'han arreglat un xiquet i a l'església van de dret. Contemplen la dolça cara de la nostra reina i mare.
1: Li estic agafant el gust.
0: La cova té un aire juliu, penjadeta com un niu.
1: Prou, prou. O no acabarem mai, que això dels robolins és addictiu.
0: Però m'he quedat amb mal cos, Montse.
1: Per què?
0: Potser he tingut poc tacte amb això que el nom s'està perdent. Ho hauria d'haver dit d'una altra manera. O, com a mínim, tranquil·litzar-te amb el cognom Montserrat, no? Que es manté viu, ben viu, sobretot al camp de Tarragona, des del segle XI. I amb la broma diuen que remunta fins al temps de Carlemany.
1: Ostres, d'abans i tot que trobessin la Moreneta. No pateixis per això del nom, Joan. Estic bé. Ets massa sentit, no pateixis.
0: Saps què?
1: Què?
0: Que el director d'aquest podcast es diu justament David de Montserrat.
1: Què dius? Quina gràcia, no?
0: Sí. No saps la quantitat d'explicacions que ha hagut de donar, pobre. I fins i tot li han preguntat si era monjo. Doncs, parlant del mal cos que et deia, escolta això.
10: Avui que a la tertúlia final ens acompanya Sor Lucía Caram i també en Joel Joan. Com esteu vivint tota aquesta polèmica de la Moreneta Caganera?
11: Dit que te molesta i que pot ferir la sensibilitat de molta gent... A partir d'aquí ja ho deixaria aparcat. Penso que la Moreneta és molt més que tot això. Per tant, no només estem ferint la sensibilitat del poble cristià i d'un monestir que acull aquesta imatge, sinó d'un poble com és Catalunya.
12: M'ha malsonat, dic, la Moreneta caganera, no...
13: L'empresari que l'ha fet, ha dit, és que la vaig fer tan... gens mala intenció, que m'ha sorprès tota la polèmica.
1: Ei, què fas posant això, Joan, home?
0: A veure, agradarà o no agradarà, però és una mostra clara que passen els anys i els segles i la Moreneta és ben present en la vida dels catalans, amb més o menys encert.
1: Sense comentaris. És que, Joan, la Moreneta va més enllà de tot i se l'ha de respectar pel que és i pel que representa per cadascú.
0: No, avui acabo emocionalment esgotat.
1: No m'estranya. Hem rigut, hem plorat, se'ns ha posat la pell de gallina.
0: Avui t'asseguro que no baixo caminant.
1: Amb què baixaràs, doncs?
0: Ara m'ho penso, però amb algun mitjà que em permeti citar l'últim vers de l'auca en menys de mitja hora. Ja tornen a ser a l'endent i tot s'ha acabat. Amén.
1: Quin nom!
0: A reveure, Montse!
1: Fins aviat, Joan.
14: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
2: Bona tarda, us informa Gemma Bonet. Al Picat al Segrià, l'Ajuntament condemna les dues agressions sexuals que hi ha hagut aquest cap de setmana a la festa major del municipi. El consistori expressa el suport a les persones afectades i les seves famílies i titlla aquestes conductes d'absolutament intolerables, assegurant un comunicat que són fets puntuals i aïllats i referma el compromís amb unes festes segures i respectuoses. Els Mossos han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat. Els fets han passat aquesta nit passada en un dels recintes que acull la festa major. La policia també investiga una suposada agressió sexual i amenaça a una jove del municipi per part de tres nois que durant la matinada de dissabte la van assaltar amb una navalla i li van fer tocaments, segons ha explicat a la denúncia. Més notícies amb en Quim Codines.
3: L'endemà dels aiguats al Baix Penedès i al Tarragonès, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha explicat que dijous ja van activar el Pla Inuncat en fase d'alerta i ha defensat que enviar un SAlerta als mòbils no estava justificat pel nivell de risc previst pel Meteocat i perquè calia adaptar la resposta a cada situació. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Nosaltres utilitzem les alertes quan s'ha de fer una alerta de manera generalitzada a una zona molt àmplia. I és una alerta on s'ha de donar una instrucció. Aquell dia al vespre no era una instrucció que poguessin donar de manera generalitzada, perquè la instrucció era diversa depenent del que estava succeint. No teníem aquesta informació preventiva de que en aquell moment s'estigués donant acumulació i tampoc teníem aquesta mesura generalitzada per tot el territori.
2: Una de les conseqüències del canvi climàtic és que les onades de calor durin cada cop més. Això agreuja les desigualtats socials que fan que les altes temperatures no afectin tothom per igual. D'aquí el sentit dels refugis climàtics, espais públics per refugiar-se de la calor durant l'estiu. La investigadora en canvi climàtic de la Universitat Pompeu Fabra, Marc Coll, diu que són una bona opció, però denuncia a Catalunya Ràdio que les piscines, per exemple, no són accessibles a tothom.
5: La gran majoria, si no totes, tenen un cost econòmic i potser un dia es pot fer front a aquest cost econòmic, però si les onades de calor cada cop són més extenses a nivell temporal i més repetides, hi ha moltes famílies que no poden fer front a aquests costos de manera rutinària.
3: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky diu que Vladimir Putin planeja allistar 300.000 nous soldats per lluitar contra Ucraïna després de 4 anys i mig de guerra. Són, segons el dirigent ucraïnès, el reclutament es farà després de les eleccions russes d'aquest setembre per evitar un descens encara major de la popularitat de Putin, actualment amb un suport del 35% de la població. En un acte a Kiev, amb motiu del Dia de la Independència d'Ucraïna, Zelensky ha reiterat davant dirigents occidentals la voluntat de resistir.
6: La bandera ucraïnesa és la bandera de la força, la resiliència, la llibertat. Hem estat lluitant per això durant molts anys. I hem estat lluitant per això durant els 1.642 dies de guerra a gran escala. En cadascun d'aquests dies, els nostres veritables amics i socis ens han donat suport.
2: De Chicago a Los Angeles corrent, aquest és el repte de l'Enric Casacuberta de Mollà per recollir fons per la investigació contra l'ELA. L'Enric té 61 anys i, aprofitant el centenari de l'emblemàtica Ruta 66, correrà gairebé 4.000 quilòmetres en finalitats solidàries. N'ha detallat els objectius a 3CAT Info.
7: Donar molta visibilitat a aquesta malaltia tan cruel, passar pels 8 estats que passo durant 150 dies, recollir el màxim de diners possibles per donar-ho a la Fundació Miquel Valls. I allà als Estats Units hi ha la ILS United, que és una associació, una fundació de l'ELA d'allà. Tenim un acord amb ells i ells mateixos s'encarregaran d'allà recollir diners als Estats Units que aniran per ells.
2: Els esports, David Colopés.
8: A 2:15, Elx-Barça, el debut del Barça a la Lliga. El Barça jugarà sense Alejandro Valde, a qui Flick ha deixat fora de la convocatòria per decisió tècnica i que apunta a sortir del club en els 9 dies que queden de mercat. L'Elx-Barça el podreu seguir a la TDT. El Barça Atlètic, per cert, juga a les 7 una amistosa Vilanova amb Ebrima, Tunkara i Goren convocats, però sense Visibu, que ahir es va entrenar a les ordres de Belletti. A primera, avui a les 5, Atlètic de Madrid-Vilareal, amb Julián Álvarez convocat i pendent del judici del Metropolitano, A segon, a les 7, Castelló Sabadell. El Sabadell suma un punt després d'una jornada, un partit que podreu seguir en directe al Tot Gira. Ara a les 3 comença el Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, tot just primera volta, amb Lando Norris sortint des de la pole. Més motor, avui el català Àlex Palou té el primer match ball per ser campió de l'IndyCar per cinquena vegada. Sortirà des de la pole el Gran Premi de Washington en una cursa que comença a les 7 i que també podreu seguir el Tot Gira. Ja està en marxa la segona etapa de la Vuelta, en final a Manosca, a França, amb Pogacar de líder, i el Mundial d'Hockey Herba. A 8:45, Espanya-Bèlgica. L'equip espanyol busca l'accés a les semifinals en l'última jornada de la segona fase.
1: Fins aquí les notícies.
0: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
9: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
1: Aquest estiu, crims.
9: És un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
1: A Catalunya Ràdio.
10: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
1: Posem llum a la foscor.
11: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
1: Què va passar? Qui ho va fer?
12: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
13: Ho sabem.
1: I per què?
14: No ser perquè cogí el martillo i el pegue.
1: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
15: Comencem.
16: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
17: La cinta de Mobius.
16: I revela com funcionen les zones electromagnètiques lluminoses.
17: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
16: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Mobius. Fins la propera.
17: La cinta de Mobius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada.
18: Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.

Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

en una època en què la tensió política i social convivia amb l'esperança de canvi de superació de la foscor del franquisme, la música va ser un instrument de lluita i de catarsi col·lectiva. Entre l'octubre de 1975, un mes abans de la mort agònica del dictador, i el febrer del 1976, en ple inici titubejant de la transició, tres dels artistes més destacats de la nova cançó van omplir el Palau dels Esports de Barcelona amb melodies combatives i crits de llibertat. Amb molt pocs mesos de diferència, Raimon, Lluís Llach i Quico Pi de la Serra van ser els oficiants d'uns recitals d'una importància històrica i simbòlica que anava molt més enllà del seu propi talent artístic.

0: El 27 de setembre de 1975, el règim havia aplicat per última vegada la pena de mort a tres membres del Frente Revolucionario Antifascista i Patriótico, el FRAP, i a dos militants d'ETA. El recital de Raimon, al Palau dels Esports, d'un mes després es va organitzar en bona part per vèncer el desànim regnant a causa d'aquelles execucions i la sensació que el règim mai no acabaria. El va organitzar formalment l'empresari Oriol Regàs, membre de la Goig Divin, propietari del restaurant Via Veneto i de la discoteca Boccaccio. El mateix dia que Raimon va omplir el Palau dels Esports, tot sol amb la guitarra, Franco, oficialment refredat, delegava les funcions de cap d'estat en el príncep Joan Carles. La segona fita la va assolir Lluís Llach, oferint tres concerts consecutius al mateix espai les nits del 15, 16 i 17 de gener de 1976, quan el dictador no feia ni dos mesos que era mort. Tot i que hi va haver una amenaça de bomba, els concerts es van poder celebrar. Els cantants eren a la llista negra de les organitzacions d'ultradreta, que en aquell temps cometien atemptats amb la complicitat aparentment passiva de les forces policials. I els concerts, cada vegada més, havien adquirit les formes i el fons d'un míting polític. Hi va haver encara un tercer artista que va omplir el Palau dels Esports en solitari amb pocs mesos de diferència. Va ser Quico Pi de la Serra el 27 de febrer de 1976. Tots tres artistes van oferir uns concerts històrics en què sovint se sentia més la veu col·lectiva que s'alçava des de la graderia que no pas la dels músics a l'escenari. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: La música és evident que mou moltíssimes moviments revolucionaris o socials, més enllà de revolucionaris. Però tan important, clar, nosaltres som catalans, els que ja tenim una edat, ho recordem tots aquests moments, però són tan importants les músiques amb els moviments revolucionaris o només ens ha quedat aquesta sensació?
1: Clar, jo...
0: Amb això... La revolta, com a mínim, eh?
1: Jo, el programa aquest és molt difícil per mi, perquè, clar, jo vull ser testimoni objectiu, però alhora sóc protagonista per molts sectors. Vaig estar el membre del tribunal amb el qual el Joaquim Roglán va fer la tesi doctoral sobre l'Oriol Regàs,
0: sí,
1: la Goig Divin.
0: Va venir aquí un programa, crec que va quedar molt bé,
1: molt bé, però
0: sí.
1: Vull dir, això, situem-nos de que són personatges que tu els has viscut i els has tocat.
0: Sí, sí.
1: Els tres cantants, o sigui, són amics o més o menys coneguts.
0: Tens una relació, diguéssim.
1: Una relació,
0: sí, sí.
1: Fins i tot...
0: d'una certa amistat.
1: Una certa amistat, i després vivies en aquell moment, amb 24 anys, 25 anys, amb el qual et pensaves que el món seria, la transició democràtica seria la cosa més extraordinària, que Suècia quedaria enrere i Dinamarca de la democràcia, de la llibertat, després de dictadures, sí, i barbaritats, etc. No? Clar, tot això és el que pensàvem. Ser objectiu amb això és difícil, però sí, jo crec que, per la perspectiva del temps, que va ser la música en aquell moment va ser un element capdalt per despertar moltíssimes consciències, no solament a Catalunya i a l'estat espanyol, amb solidaritat aleshores, fins i tot en la llengua, sinó a moltes altres parts del món. Crec que va ser molt i molt important.
0: Però això ha passat amb tots els moviments revolucionaris. Han tingut les seves músiques, sí, que algunes han transcendit molt a altres països, altres no tant, lògicament, però que sempre han animat molt,
1: sí,
0: el moviment social.
1: Però han deixat llavor, aquestes músiques després han triomfat més o menys, etc, i la continuació, però han deixat una llavor...
0: Sí, sí, el Bella Ciao, per exemple, per posar així, o la mateixa Marsellesa, que es va utilitzar com a himne revolucionari fora a Barcelona, recordo, les aldarulls del 42, 1842, 1842, 43, s'utilitzava la Marsellesa.
1: I si tu has de posar a cada un dels tres cantants coneguts, amics, admirats i apreciats, i no sé quantes coses dir d'ells, una cançó, segur que tothom en posaria alguna.
0: Jo diria... I no necessàriament la mateixa,
1: No seria la mateixa, però em posaríem el vent del Raimon, li posaries l'estaca del Lluís Llach, i li posaries, en fi, això dels burgesos i la verda i tot això que
0: si els fills de puta volessin, no veuria mai el sol, no?
1: Llavors, totes
0: Quico,
1: aquestes,
0: sí,
1: coses, bueno, però sí, jo crec que va ser molt important, però sobretot amb gent de l'entorn que els hi feia canviar de visió del món al veure que, clar, que estàvem en un món, com deia el Manolo Vázquez Montalbán molt bé, de que el franquisme i la seva conseqüència feia pudor de peus, i això no podia ser. No podia ser, era una vergonya. I aquesta sensació, quan viatjaves una mica, que llavors viatjar era una cosa gairebé revolucionària, però sí, descobrir món, ho veies, però on visc, no?
0: Qui ens acompanyarà avui en aquest viatge, aquell any 75-76, i aquells moments claus des de, també del punt de vista musical, és el periodista expert en temes musicals, Joaquim Vilarnau, autor del llibre Trencant el silenci, els recitals de la transició, que va ser editat per Mina. Senyor Vilarnau, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres a l'enguàrdia.
2: Hola, gràcies a vosaltres.
0: Torno una mica la mateixa pregunta, però ja ha saltat amb la qüestió catalana. En aquell moment de canvi, que el dictador estava agonitzant, el franquisme semblava que també agonitzava, encara que va ser més dubtós posteriorment.
2: Agonitzava, però no s'ha acabat de morir mai.
0: Ja, exacte, sempre ha tingut una mala mort, allò, una mala... s'ha allargat la cosa. Doncs era clau la música, o simplement l'hem recordat com un paisatge sonor d'aquell moment? Realment movia aquelles cançons d'aquella gent?
2: Clar, si em deixes fer un apunt abans amb relació amb això que comentaves de la música i les revolucions, hi ha gent que afirma que la revolució russa no hauria triomfat si no hagués tingut les cançons que tenia, per exemple, no? I recordo també que els sandinistes a Nicaragua tenien tot un seguit de cançons en el qual donaven les instruccions de com es muntava un arma, per què servia cada projectil, és a dir, que servien per... ja que la gent no sabia ni llegir ni escriure...
0: Eren pedagògiques,
2: eren els llibres que hi havia en aquells moments. Aquí no era exactament igual, aquí el que passava és que hi havia moltes coses que no es podien dir, i per tant s'havien de dir amb cançons.
0: Metafòricament, però que era bastant
2: obvi. Hi havia moltes maneres de borrar la censura. Unes eren fer metàfores, l'estaca és una metàfora, sí. Altres eren dir les coses amb... recordo el llac i algú més que té un títol en llatí, per exemple, perquè no li deixaven tenir en català, perquè era massa evident. O el verda i el merda...
0: Sí, del
2: Quico, o moltes...
1: La
2: nit és una metàfora del franquisme que va associar a Raimon tota la vida, no? Per tant, durant el franquisme ja els cantants havien hagut de dir coses. Recordo una cançó de La Trinca, aquella que imiten els cantants,
0: el Tu ja m'entens,
2: que precisament són aquests tres cantants,
0: sí.
2: I que diu s'havia de dir molt quan no es podia dir res. I és això, els cantants explicaven les coses que no es podien dir, que no podien dir els diaris, però que hi havia la necessitat de que la gent la sabés, no?
0: Fins i tot hi havia paranoia del franquisme. Es va arribar a prohibir Se va el caimán perquè, moment, no sé si es va arribar a prohibir o es va arribar, com a mínim, a criticar que es cantés Se va el caimán perquè deien que era una metàfora de la mort de Franco. Dius, home, són ganes de retorçar el tema. O sigui, la mirada del censor era encara més llunyana que la mirada dels que cantaven allò.
1: Si no recordo malament, és una cançó colombiana, no?
0: Sí, Se va el caimán, Se va el caimán, Se va a la Barranquilla. Doncs això, en un moment determinat, no sé si finals dels 50 o principis dels 60, va haver-hi un cert renou perquè es deia que era es referia a Franco, que es podia...
2: Em sembla que una cosa similar va passar amb aquella del bonet de Sant Pedro de Rascallú quan no eres que eres
0: també,
2: tu.
0: També, exactament. Ah, no. Per això que aquest tipus de coses, però que temo que els cantants no tenien la més remota idea de que allò podia ser metafòric i era la censura la que ho veia massa retorçat.
2: Jo crec que la censura tenia poc criteri en general,
0: sí.
2: I li passaven coses que eren per nosaltres molt evidents i després veia coses que no hi eren. Per exemple, una altra cançó, aquella que cantava La Trinca en el disc aquell per nens del general Bum Bum.
0: Sí.
2: Bueno, els hi va costar molt poder cantar aquesta cançó perquè la censura els hi tombava cada vegada i els hi deia, no, ja sé de quin general parlen.
0: I ells no parlaven.
2: Ells van demostrar
1: el camí de la Revolució de Gràcia del 1870.
2: Sí, és una cançó que es canta aquí des de fa desenes d'anys, i ho comentaven, i diu... I hi ha un escrit boníssim de la censura que els hi contesta, diu, ara entenem el sentiment antimilitar de Catalunya si es canten aquest tipus de cançons.
0: I amb els nens, allò. Anem amb aquests tres recitals. El recital, en aquells moments, o un cantautor cantant davant de molta gent, es convertirà en una manera de concentrar gent, fer una mena de manifestació estàtica que supleixi les prohibicions que hi ha al carrer. Quin és l'ambient que hi ha? Com s'organitza, per exemple, el primer, que és el del Raimon, com s'organitza per muntar una mena de manifestació d'aquest tipus i per què, que és una cosa sorprenent, el franquisme no ho prohibeix.
2: Clar, és una mena de míting, podríem dir, no?
0: Clar, sí,
2: d'alguna manera, més que de manifestació.
0: Sí,
2: era de míting perquè la gent anava allà a sentir algú i que algú li expliqués el que ell volia sentir. Bé, això em sembla que parteix, jo em sembla que ho has dit, de les últimes execucions del franquisme, que em sembla que el dia que hi va haver les execucions el Raimon cantava, no sé si a Sabadell, i estaven tots molt desanimats i de què hem de fer avui. Ara potser confongués amb una execució, potser és el del Puig Antic o així. I aquell dia van dir, doncs mira, demanarem, al principi demanarem que al final de cada cançó no s'aplaudeixi, no? I perquè estem de dol. I la gent ho va respectar i no va aplaudir cap de les cançons fins al final del concert. I els policies, clar, no podien dir, no, suspenem el concert perquè la gent no està aplaudint.
0: No, clar.
2: Clar, sí, ja veien que passava alguna cosa estranya, però no...
0: Sí,
2: no...
0: Sí, si no acabaven de lligar. No.
2: Clar. Aleshores, això, doncs, s'acaben d'executar els últims militants del FRAP, aquí, i el Raimon i l'Analisa diuen, hem de fer alguna cosa, i se'ls hi acut fer un...
0: Analisa és la dona del Raimon i també manager,
2: del Raimon, i se'ls acut fer un palau d'esports, i ja saben que si el demanen ell... No els autoritzaran i van a buscar l'Oriol Regàs.
0: Quina relació hi havia entre el Raimon i l'Oriol Regàs? Perquè l'Oriol Regàs, que jo sàpiga, no havia organitzat mai cap festival de música d'aquest tipus. No sé si a Boccaccio havia cantat algú alguna vegada, però en tot cas no devien ser precisament cançons gaire revolucionàries. No
2: ho sé. L'Oriol Regàs tenia un cert interès amb això.
1: Sí, tenia una certa sensibilitat per tot.
2: I havia tingut aquella discogràfica que es deia Boccaccio Records, que havia editat la Maria del Mar Bonet, entre altres.
0: Que editaven molt bé, per cert, eren bons, vull dir que eren discos molt ben fets, sonava molt bé.
1: A més, el Regàs, penseu que era un aventurer, quan se'n va de punta a punta a l'Àfrica en moto, als anys 60, era un noi, bueno, era un home, després se l'aventurer, vull dir, per ell va ser una aventura que hi creia.
0: Sí, sí, era un home amb empenta i amb ganes de fer les coses i de trencar motllos, i evidentment que era un home de formació, diguéssim, d'entorn, de dretes, però que s'havia transformat, un home amb diners, per tant, amb unes condicions...
2: Era un home ben vist pel franquisme.
0: Però era un home llançat.
2: Era un home ben vist pel franquisme, però en canvi era un home compromès. A la tancada d'intel·lectuals, ell ja va intentar portar-hi a la de Montserrat, va intentar portar-hi menjar, que em sembla que no li van deixar entrar i el va acabar donant a menjadors socials i coses d'aquestes.
0: Era molt digne.
2: Però era una persona ja compromesa i, per tant, tenia molta interlocució amb aquest tipus de gent.
0: Sí, sí. De vegades ha quedat la seva figura una mica ambigua, perquè, clar, evidentment, per extracció social havia de ser de dret i de franquista, i resulta que l'home no anava per aquí.
1: I jo crec que la idea del pijo progre neix amb ell.
0: Sí, però ell ho reivindicava i ho feia molt bé. Vull dir que no...
1: Però compromès de veritat.
0: Sí, i tant. Llavors, Raimon se li acut. L'Oriol Regàs o és l'Oriol Regàs que se li acut parlar amb el Raimon?
2: Jo crec que és el Raimon i l'Analisa que van a parlar amb l'Oriol Regàs i li demanen, i l'Oriol els diu que endavant, que farà tot el possible, i ell fa les gestions directament amb el governador civil.
0: Qui era, aleshores?
2: Em sembla que era Martín Villa.
0: El Rodolfo. Encara és viu, si no vaig errat,
2: I en llibertat.
0: I mig perseguit per la justícia argentina, però pels crims del franquisme, però no, viu molt tranquil·lament.
1: Fill d'un funcionari de... Fill d'un treballador de la Renfe de León, Molt, molt humil, amb una beca al franquisme, en lloc de...
0: Va prosperar.
1: La seva classe social la va trair, diguem-ne, se'n va anar a l'altra banda, però és així.
2: Sí. No, un senyor que va pujar amb un cotxe oficial quan tenia 18 anys
0: i
2: encara hi va.
0: Sí, sí. Com aconsegueix convèncer a un governador civil? Perquè, governador civil del franquisme...
2: Som a l'any 75, i els que són una mica espavilats ja veuen que la cosa s'acaba.
0: I el Rodolfo Martín Villa, sens dubte, ho era.
2: I el Rodolfo Martín Villa... sabia, doncs, va veure que la cosa s'acabava i es volia posicionar.
0: Clar, Franco deia que l'hecho biológico, que es deia en aquella època, estava a punt d'arribar, estava a punt de morir-se, perquè si no moria aquell any, moriria el següent, o l'altre tirat tot molt lluny. Per tant, allò canviaria.
2: Amb la mort de Franco... Tot i que semblava que no s'havia de morir mai, i d'aquí el desànim del Raimon i l'Analisa.
0: Sí. Aleshores, quan en Regàs va veure Martín Villa i Regàs li explica que vol llogar el Palau d'Esports perquè aquell cantant valencià que diu aquelles coses tan, tan desagradables pel franquisme faci un recital, sembla lògic pensar que ho prohibiria amb Martín Villa, i no.
2: Clar, Martín Villa, ja dic, navegava entre dues aigües. D'una banda, li interessava estar bé amb aquesta gent, però de l'altra també tenia el govern militar, el governador militar de Barcelona, que li demanava mà dura contra contra el Raimon especialment, i contra aquest tipus de cantants, i contra aquest tipus d'oposició, no? I per tant intentava fer el que podia, i anava a dir, bueno, em deixaré cantar, però no em canti segons què. Ja. Clar, hi havia tot el tema de la censura, també, no, i va ser un concert molt censurat, no va poder cantar, segons, el Diguem No, no el va poder cantar, per exemple.
0: O sigui, en Raimon, en Regàs va haver de pactar, perquè suposo en Raimon directament no devia pactar res, va haver de pactar amb el governador o amb qui li van dir el llistat de cançons que
2: no,
0: podia interpretar.
2: No, el llistat de cançons anava a través de la censura, però clar, el governador civil era una mica el
0: que beneïa o no beneïa el tema.
2: Bé, a veure, clar, la censura, quan parlem de la censura ens sembla que és una sola cosa i hi ha diverses administracions implicades, no? D'una banda hi havia el que autoritzava els concerts, que era el govern civil de cada província, i d'altra hi havia el qui autoritzava les cançons, que era el delegat del Ministeri d'Informació i Turisme.
1: El contingut del recital.
2: El contingut, les cançons que es podien cantar i les que no es podien cantar. Que aquí hi han totes les anècdotes que vulguis, perquè, és clar, un tio que estava prohibit a un poble d'una província, resulta que el poble del costat, que era de l'altra província, podia cantar una cançó que estava prohibida en un lloc, que l'altra no estava prohibida. No hi havia un criteri únic, no? Hi havia artistes que se'ls autoritzava que sí, sí, que no hi ha cap problema, que facis el concert que vulguis, però després la censura només els autoritzava una sola cançó.
0: Clar, llavors, la repetia 20 vegades o...
2: El Pere Tàpies va sortir una vegada a cantar i va cantar totes una cançó que a més no era de les més conegudes. El Pere Tàpies, que ja em diràs quina...
0: Sí, que no era especialment revolucionari amb les seves cançons, no? Tenia humor, era un altre...
2: I el que va fer va dir, ara, ja que veig que us ha agradat tant, ara la faré en plan samba, i ara la faré en rock, i ara la... I va anar...
1: Ai, que divertit que era.
2: Tot el d'això.
0: Tot el concert canviant. Sí, era.
2: I hi havia una altra... Hi ha una altra anècdota molt bona, que és a Tortosa, que només autoritzen a Tortosa

0: que és veritat. Diu, ens va passar una altra cosa. Diu que ens van autoritzar a fer el concert amb dues condicions. Una, que no podíem fer publicitat del concert.
1: Clar, Déu-n'hi-do, també.
0: I la segona, que no podíem cobrar entrada.
1: Ostres.
0: Dic, ostres, què vau fer? Diu, bueno, la publicitat la vam fer clandestina, il·legal. Això no va ser problema. Dic, i l'entrada? Diu, encara més fàcil. Diu, vam fer entrada només per socis i expedien carnets de soci per un dia.
1: No era una entrada, sinó era soci.
0: Gràcies pels socis i d'això, diu. I fins i tot hi havia policies que es posaven a la cua per veure si el que fèiem eren carnets de soci o veníem entrades.
1: I el que fèieu era carnets de soci, està bé.
0: Va estimular molt la imaginació, la creativitat.
1: I tant. Es veia venir que el recital aquell de Raimon seria un boom? Perquè, clar, llogar el Palau d'Esports de Barcelona, no sé quanta gent hi cabia, però hi cabien 2, 3.000, 4.000.
2: Palau d'Esports al carrer Lleida, que la gent no confongui amb Palau de Sant Jordi.
1: Sí, és el que hi ha a Montjuïc, perquè ens aclarim. Si algú ha anat a fer les proves de conduir a Barcelona, és allà al costat. Durant la Covid hi va haver-hi un gran centre de vacunació al costat.
0: No sé si durant molt temps era el Barcelona Teatre Musical.
1: Sí.
2: Sí. Està bastant atrotinat ara, per dir-ho.
1: Sí, fins i tot el Barça de bàsquet hi va jugar, vull dir que sí.
0: No sé què m'havies
1: portat. No hi ha problema, no ens hem anat. Simplement, el fet de que lloguessin el Palau d'Esports implicava que realment hi havia una expectació, no?
0: A més, el Raimon havia intentat llogar-lo altres vegades i havien dit que el Palau d'Esports no era per fer aquest tipus d'espectacles. I ell després de veia, llavors, hi va la Maria Dolores Pradera, perquè jo no puc anar-hi, no? Bé, el Raimon hi va anar ell sol, amb la guitarra. No hi havia cap altra música a l'escenari. Ell deia que en aquella època no podia pagar-se músics perquè moltes vegades, quan arribava al lloc, resulta que li havien prohibit el concert.
1: Amb la qual cosa havies de pagar igual i no rebia res.
0: Sí, hi va haver una certa expectació, no sé si tu vas ser-hi.
2: Sí, recordo. Bueno, tot de nanos, era com un fet col·lectiu que havíem d'anar tots, i va anar tots, i a sortir la gent cridàvem allà, dins del Palau d'Esports ja, una emoció extraordinària, perquè, i dient, ves si es mor en aquest moment, hi havia aquest comentari, ves si ara em feran
1: regidor. No el Raimon, el Franco.
2: I al sortir, la sensació que allà cridant llibertat, aquell ambient, baixés pel mig del carrer, el trànsit no n'hi havia gaire, perquè era de nit, però la gent s'aturava, estàs allò com si era una cosa... Les emocions extraordinàries, l'esperança era absoluta, a més, veies allí tot la gent política, veies tothom, és una cosa impressionant.
1: Sí, clar, sí. El recital es produeix molt pocs dies abans, una vintena...
0: Tres setmanes exactes
1: de la mort d'en Franco. Per tant, l'ambient està calent.
0: Sí.
1: Està calent. El 27 de setembre hi ha hagut les execucions, i això és el 30 d'octubre, un mes, més o menys, aproximadament després. No hi havia por? Perquè, clar, en Raimon segur que anava... Por per tots, també pel bàndol franquista.
0: Sí,
1: i per la gent que hi havia.
0: El Raimon estava a llistes negres.
1: Clar, és que això...
0: El Raimon, el Llach, el Quico, tots aquests estaven a llistes negres i per tant, estaven molt amenaçats. Però el Raimon, en aquest concert, a més, va fer una jugada mestra, que després el Llach també la va repetir el gener del 76, que va dir, home, això s'acaba... Hem de presentar a la gent qui seran els nous governants. I va fer una fila zero amb els polítics que aleshores eren dirigents clandestins de partits que no eren legals.
1: Perquè la gent més o menys sabia d'on eren.
0: Sí, des del Miquel Roca fins al...
2: Els identificava, sí. Ja els identificaves.
1: Sí, hi havia gent del SUC, hi havia gent de partits que després no van reeixir gaire, d'altres que van quedar integrats amb altres forces, etcètera, diguéssim. Sí. Tot, o sigui, ara, dir una llista de partits que ara Esquerra Democràtica, que la gent no recorda, però...
0: O el Partit Socialdemòcrata de Catalunya.
1: Per això, que són partits que després no van reeixir gaire perquè van ser absorbits o pel futur PSC, o per Convergència Democràtica, o Esquerra Republicana, en aquells moments estava en altres tessitures, però que van ser absorbits per partits diferents, però en tot cas eren els dirigents del moment. I van ser presents, també?
0: Sí, una fila zero de no només de polítics, sinó de personalitats. Hi havia gent de la cultura, també. Suposo que algun esportista, també, el dia del Llach, segur que hi eren. I, vaja, sí.
2: El Reixac.
0: El Reixac.
2: Crec que hi havia el Reixac i crec que l'Orantes, el tenista.
0: Això, el dia del del llac sí que hi eren el Reixac, l'Orantes i el Marcial.
2: Aquest era també un jugador
0: del Barça.
2: Sí, que havia jugat a l'Espanyol i després va passar al Barça.
0: Ah, exacte, sí, senyor. Jo vi

0: de les places.
1: Tal com comentàvem, l'empresari Oriol Regàs havia mogut fils per poder veure's amb el governador civil de Barcelona, Rodolfo Martín Villa, i obtenir aquest permís pel concert que estem sentint de Raimon al Palau dels Esports. Es va decidir que la data del recital seria el dijous 30 d'octubre de 1975. Martín Villa era molt conscient que el règim agonitzava i intentava nedar entre aquelles dues aigües. Per fer valer una autoritat que cada cop es veia més amenaçada, el dia abans del concert va cridar al seu despatx el mateix Raimon i Annalisa Corti, la dona i mànager del cantant.
2: Ah, ja han arribat. Seguin, si us plau. Els he fet venir per comunicar-los oficialment que els dono el permís per al concert de demà al Palau dels Esports.
3: Bé, em pensava que ja n'havia parlat amb l'Oriol Regàs. Ell és l'empresari que ens ha contractat.
2: Sí, amb ell vaig estar parlant de com està canviant el panorama polític. En sóc molt conscient. De tota manera, estic segur que la meva autorització ha sorprès molta gent.
4: Això és veritat. Molts estaven convençuts que no ens deixaria.
2: Miri, Raimon, jo li dono el permís per al seu recital. Però a canvi, vostè s'ha de fer responsable de tot el que hi pugui passar.
3: Bé, jo em puc fer responsable de cantar les cançons que vostès m'han autoritzat, però res més.
2: Tenen la llista aprovada pel Ministeri d'Informació i Turisme?
4: És clar, i les cançons no autoritzades són les de sempre. Quan jo vaig néixer, Quatre rius de sang, Sobre la pau...
2: Molt bé, molt bé. Vostè faci el possible perquè no hi hagi incidents. Ha d'entendre que me l'estic jugant molt. Per això l'he fet venir. És la primera vegada que faig venir a un de vostès al meu despatx.
3: Un de nosaltres?
2: Dels cantants, vull dir. Pensi que serà el concert més gran que hagi fet mai un artista sol, en un local tancat, a Barcelona. Vostè és el que intervé, però comprengui que en les circumstàncies actuals no ens podem permetre més luxes que els normals.
3: Molt bé, senyor. Això és tot?
2: No. Una última cosa. Aprofitin ara que estan tots junts, tots aquests que s'autoanomenen oposició democràtica, perquè en el futur no serà així.
5: Això és En Guàrdia.
1: Estem aquí amb en Joaquim Vilarnau i Josep Maria Soler i Sabater parlant dels tres grans recitals que van donar la pistolada d'obertura de la transició, del moment recitals de Raimon, de Lluís Llach i de Quico Pi de la Serra. Joaquim Vilarnau, acabem de sentir aquesta conversa de Martín Villa amb Raimon i Annalisa, la seva dona, marcant, diguéssim, fins a on es podia arribar. De tota manera, el recital, tal com hem comentat, va ser un èxit. Es va omplir del tot el Palau dels Esports.
6: Sí, m'imagino que si n'haguessin fet més d'un, també l'haguessin omplert més dies.
1: O sigui que econòmicament li va sortir bé en Raimon i a l'Oriol Regàs, això també.
6: Hi van haver guanys, m'imagino que sí.
1: Sí, clar. Per tant, diguéssim, hi havia ganes de tornar a fer coses. Es veia, des d'un punt de vista purament empresarial, realment era un bon moment per fer aquest tipus de recitals, perquè segur ho complies.
6: Sí, però el que no tenia segur és que el poguessis fer.
1: Ja, aquest era el punt.
6: El problema és que podies arribar al dia aquell amb totes les entrades venudes i que t'obliguessin a suspendre'ls.
7: I si no recordo malament, les grades no tenien les divisions dels seients com ara, eh?
1: Diria sí, tu que... anaves corrent per seure on podies.
7: Més o menys, en una zona que estaves, però si el teu company estava més a prop, doncs hi cabia més gent.
1: Ja. Amb la qual cosa
7: hi havia
1: molta humanitat.
7: Hi havia molta humanitat.
1: A tot això, es mor Franco el 20 de novembre del 75. Es produeix el jurament de Juan Carlos, els principis generals del movimiento, etcètera, i la coronació, i el gener, per tant, molt mes i mig escàs, hi ha els recitals de Lluís Llach. Per tant, es van preparar abans. Que és en aquest període, també, Rodolfo Martín Villa accedeix a uns recitals que també Llach és una figura maleïda dins d'aquell moment per part del règim. Sabem positivament que aquells concerts poden ser encara més explosius que els de Raimon.
6: Clar, aquí hi ha hagut la mort de Franco i la mort de Franco canvia tot, eh?
7: I apareix l'Àries Navarro.
6: Sí. I després es forma un nou govern i el Martín Villa se'n va a Madrid.
1: O sigui, ja no està ell, se'n va de ministre de l'Interior.
6: Sí, exacte.
7: Sí, de l'Interior, sí.
6: Sí. Em sembla que es deia Governació, no, en aquell moment?
1: No sé si ja no l'havien canviat el nom encara.
7: Jo diria que no.
1: No, podria ser Governació. Governació era el nom històric del franquisme. Interior ha sigut posterior, però no sé, no ho recordo, no recordo, la veritat, sí, sí. Sí, aleshores, sí. Com és que concedeixen
6: això? Aquí entra en joc el mànager del Lluís Llach, que diu nosaltres també ho hem de fer, que és el Joan Moles, la Núria Batalla.
1: Després del gran èxit de Raimon, clar.
6: Sí, i també volem fer una fila zero i una mica copien el model del Raimon i el fan a la seva manera. I en lloc de fer una tanda d'un sol dia, fan tres dies. De fet, havia de ser una cosa i es va anar allargant perquè van anar venent entrades.
1: O sigui, es va vendre molt ràpid i...
6: Per tant, és molt significatiu la diferència, perquè quan el Raimon hi va, la discogràfica li diu pues fes-ho tu mateix, i no hi envia ningú, i quan ho fa el Llach diu sí, no ens interessa molt, i van i ho graven. La mateixa, que era la mateixa discogràfica en aquell moment, saps? Vull dir que el canvi és molt...
1: Perquè han notat que allò del Raimon ha sigut històric, diguéssim, i en canvi i esperen que el recital del Llach també ho sigui.
6: I perquè han notat que en el moment del Raimon, interpreto jo, en el moment del Raimon era significar-se massa pel que estava passant, i en el moment del Llach ja era una cosa...
1: Era significar-se d'una altra manera.
6: Exacte, i ara ser modern, i ara ser demòcrata.
7: Que hi hauria una apertura, i al cap de 4 dies hi hauria allò de l'espíritu el 12 de febrero que deia l'Àries Navarro,
1: de canviar
7: una certa abertura dins del franquisme, dins de les institucions, però la necessitat històrica d'Europa,
1: aquelles parafernàlies. Tot i així, la censura no ha acabat, el fet que s'hagi mort Franco, l'estructura franquista continua bastant intacta.
6: La censura oficialment em sembla que continua fins l'any 1978, el que sí que es relaxa molt i es pot pràcticament cantar tot. De tant en tant sí que censuren algunes coses, encara censuren concerts, allò de no autoritzar un concert encara passa alguna vegada. Jo crec que va ser posteriorment això, en el Lluís Llach el van expulsar de les Canàries, li van prohibir fer un concert, i després va intentar-lo fer a la universitat, perquè els recintes universitaris no estaven
1: sotmesos
6: a censura, sí. I també tampoc el van deixar i el van acabar deportant
1: de les Canàries.
6: De les Canàries, i per tant la censura encara funcionava. No funcionava amb la mateixa intensitat. És més, els últims temps de la censura, la Núria Batalla i el Joan Moles es van fer un tampó igual que el de la censura i ells mateixos s'autoritzaven les cançons.
1: Amb la qual cosa ensenyaven al funcionari de torn, sí. És que això ja està autoritzat.
6: Sí, sí.
1: Déu-n'hi-do, no els van agafar mai, no el van descobrir mai.
6: I era el final de tot, sí. Ja no era d'això.
1: La censura...
6: No eren els anys durs.
1: Clar, la censura havia prohibit temes d'en Raimon, ja sabem que el Martín Villa ho havia dit, però s'havien impedit que alguns temes que havia...
6: El Diguem No es va poder cantar,
1: el Diguem No, i algun més de...
6: Jo suposo que hi devia haver algun altre que no es devia autoritzar, sí.
1: Per exemple, hem sentit abans el Jo vinc d'un silenci.
6: El Jo vinc d'un silenci pràcticament s'estrenava aquell dia.
1: Ah, era... No, clar, no, sí. Tots nosaltres aquests temes ens sonen de tota la vida, sí. I en canvi és obvi que hi ha un moment d'estrena, no?
6: Jo vinc d'un silenci l'havia cantat 3 o 4 vegades en recitals petits, i així massivament el dia que es va estrenar era aquell, i a més va ser el bis del concert, quan la gent demanava el Diguem No va tornar a cantar
1: el
6: Jo vinc d'un silenci.
7: Que llavors els sindicats ja treien el cap de forma pública. És a dir, és aquell moment amb el qual es deia, diu, uns ja se n'han anat i els altres no han arribat. Saps? És a dir, és aquell moment d'indeterminació de lleis que hi ha un esclat de llibertat que exactament no se sap cap on anaven les coses.
1: Més que res, entre altres coses, perquè el franquisme no s'atrevia a reprimir de manera tan dura, perquè no sabia tampoc, també s'estaven cobrint les esquenes, no? La sensació de dir, si ara fem una matança al carrer de la gent que ha anat a un recital, sigui de qui sigui, això encara se'ns aixecarà la gent i tindrem una revolta. O sigui que millor reprimim amb moderació.
6: Recordem el que va passar a Vitòria.
1: Clar, però això...
6: I això també és l'any 76.
1: Sí, una mica posterior.
6: Una mica posterior,
1: però era, diguéssim, la...
7: Sí, però poc abans hi ha hagut les manifestacions del 7 d'octubre i 13 d'octubre, crec recordar... Perdó, de febrer.
1: Febrer, sí, va ser després, Joel, febrer del 76.
7: Del 76, que, en fi, que l'Eixample de Barcelona,
1: sí,
7: Passeig de Gràcia, Aragó i això, va estar ocupat absolutament pels manifestants. importants. I la policia actuava de forma
1: pagava molt, relativa. Pagava moltíssim, però no, llocs però no disparava, per exemple. Això ja era un canvi, eh? Que sí, no.
6: Aquestes manifestacions que tots tenim la imatge aquella del xirinax a terra que l'anaven pagant.
1: I el, sí, sí. El García...
7: García
1: Fària. García Fària, també. Tornem al Llac i els tres recitals. Llac versus Raimon, en aquell moment, de cara a la gent, hi havia moltes, òbviament, diferències estilístiques, les que vulguis, però respecte a la representació en contra del franquisme, no es distingia gaire amb això?
6: No, això jo crec que és millor que ho contestis tu.
7: No, el que passa és que el Raimon havia estat el primer, diguem, el primer de forma pública, no?, i notòria. Això li donava com un prestigi extraordinari.
1: Patriarcal, de ser... en aquest sentit, gairebé d'oposició al franquisme dins de la música.
7: De més, el primer, entens? El pioner, de molt atrevit. Aquesta és la circumstància.
6: I Llac és de l'any 48, sí. Raimon és de l'any 40, i amb 8 anys de diferència, sí. I aquests 8 anys es noten, perquè el Raimon va arribar abans i va ser el primer en moltes coses. És el primer que va dir recital...

0: A moltes cançons de l'època es feia referència al silenci. Per Raimon era antic i molt llarg, per allà que el poble havia fet del silenci paraules, etc. Era l'hora de trencar-lo. Els tres concerts de Lluís Llach al Palau dels Esports, el 15, 16 i 17 de gener, van ser una fita als inicis de la transició i també de la carrera del cantautor, després de 8 mesos en què li havien prohibit tocar a l'Estat. El mateix Llach, el text que acompanyava el disc, es va editar en una part d'aquells concerts, s'hi referia com un document cívic. La policia va seguir les actuacions de ben a prop i va redactar aquest informe del primer dels tres concerts.
1: Si m'heu de fer callar, decidi ara.
2: En relació amb l'escrit d'aquest centre, referenciat més amunt, autoritzant recital de cançons a càrrec de Lluís Llach el dia 15 d'aquest mes a les 22:30 hores al Palau Municipal dels Esports de Montjuïc, es participa que l'esmentat recital es va iniciar a les 22:30 hores amb l'assistència de 8.126 espectadors. Durant la celebració del concert i aprofitant la foscor, a les parts més altes de l'edifici col·locaren de forma sobreptícia 5 pancartes amb les frases «Amnistia i llibertat», «Llibertats, polítiques nacionals, socialisme autogestional, Convergència Socialista de Catalunya», així com també una bandera republicana que va ser retirada pels tres funcionaris del Servei de Vigilància de Nit de la Comissaria del Sud i el delegat governatiu. També de forma sobreptícia van llançar propaganda de matís polític subversiu. La majoria va quedar trepitjada pel públic i el peu figura que està subscrita pel Comitè Nacional de Catalunya del Partit del Treball d'Espanya i pel Comitè Local de Barcelona de la Jove Guàrdia Roja. L'actuació del cantant fou correcta en tot moment i no va interpretar altres cançons que les aprovades per la Delegació Provincial del Ministeri d'Informació i Turisme. En alguns intervals de l'espectacle es van sentir crits d'amnistia i llibertat. En sortir del concert, una gran quantitat dels assistents es va dirigir cap a la presó provincial, de manera pacífica, sent seguits per forces de policia armada, per impedir alteracions d'ordre públic. Es comunica aquest govern civil per al seu coneixement i efectes, signat per l'inspector regional de serveis.

0: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
1: Joaquim Vilarnau, en Llach va tenir un èxit aclaparador, més que el del Raimon, simplement perquè en va fer tres de concerts, que em sembla que es van omplir tots tres.
2: Es van omplir tots tres, els dos primers van servir de base pel disc que coneixem com Barcelona Gener del 1976.
1: Un disc clau a la discografia d'en Llach, sens dubte.
2: Sí.
1: Té un impacte, aquest i l'Olímpia, són dos discos que tenen un impacte brutal amb la gent de l'època.
3: Jo crec que és de la gent, el ser gravat, tot això.
1: Clar.
2: Jo crec que és un disc en directe que transmet tota l'emoció del directe. A mi hi ha pocs discos en directe que m'emocionin tant com aquest.
1: Sí, realment està francament bé. Com va viure la gent? Perquè, clar, el recital de Raimon, en Franco era viu. S'acabava, però era viu. Els recitals d'en Llach, Franco ja mort.
2: Clar.
1: Per tant, les perspectives també són diferents.
2: Uh-huh.
1: Com es va viure?
2: Jo recordo que el Llach em va explicar que en aquells moments era molt important dir el que volíem dir i dir-nos a nosaltres mateixos, perquè mai ens havíem pogut dir això de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. De fet, hi ha un enregistrament complet, que no és el que hi ha al disc del concert aquest, que he pogut sentir, i la gent, els crits eren llibertat, amnistia, estatut d'autonomia. Amnistia, llibertat, estatut d'autonomia sortia. I algun visca Catalunya lliure. Cosa que en el disc, evidentment, no va ser possible que sortís. No, el Llach, en aquest escrit que feia referència, ja diu que hi ha hagut alguns retocs, alguns estètics i altres no tant.
1: El que és curiós també és el comentari de la policia, no? De fer el registre de dient... La sensació que dona és que se li escapa de les mans a la policia.
2: Sí.
1: Tota aquesta empenta de la gent, no saben com controlar-la.
2: Sí. A més, el recital més històric és el primer, que és el que van els polítics de la fila 1, el que van anar a l'Orantes i el Reixac que comentàvem abans, i el Xirinacs,
1: sí.
2: i el Carlos Barral, i me'n recordo tot de gent. A l'acabar... van marxar en manifestació fins a davant de la Model, que era per demanar l'alliberament dels presos polítics.
1: Clar, o sigui, estàvem parlant... Clar, és un altre moment. El recital del Raimon, marxar en manifestació, era un suïcidi. El recital d'en Llach és arriscat, però és factible, diguéssim. I han passat dos mesos i mig, vull dir que és molt poca diferència.
3: No, i a més la gent t'explicava, jo no hi era per raons absolutament personals, perquè molt jovenet m'havia acabat de casar.
1: O sigui, I llavors hi ha coses a la vida que no...
3: No estava en un altre lloc,
1: sí.
3: Estava de viatge. Però recordo que el tornar a tothom, que t'has perdut això, però, bueno, clar, la il·lusió era absoluta.
4: Per acabar aquesta nit podríem cantar una cançó, cridar una cançó, a veure si la senten fins a Mataró. Merda!

0: desfeitat, no pas per això som més honrat. El camí recte i la moral m'allunyaran...
1: El tercer artista que va omplir el Palau dels Esports va ser Quico Pi de la Serra, i va ser el 27 de febrer del 1976, en un concert diferent als anteriors, organitzat pel PSUC per recaptar fons pel partit. En aquest cas, amb haver-hi al darrere un sol partit, no hi va haver una fila zero de polítics de totes les tendències. Pocs dies després del recital, el 2 de març de 1976, Joan de Sagarra escrivia en termes molt elogiosos sobre Pi de la Serra a la columna Rebosteria Selecta de les pàgines del Noticiero Universal.
0: Cançó en I. La policia està al servei dels ciutadans. La ciutadania està al servei dels ciutadans. La ciutadania està al col·lei dels cerdans. La policia està al servei dels cerdans.
2: Dels recitals del Palau dels Esports, el que em va agradar més va ser el de Quico Pi de la Serra. L'últim fins a la data. Per què? Doncs no ho sé. Tal vegada perquè en Quico em cau molt bé. Compte. Raimon i Llach també em cauen molt bé, però és una altra cosa. Entenguem-nos. Amb en Quico me n'aniria a fer pecats. Amb els altres dos, la veritat, no se m'ha acudit, no m'hi veig. Tal vegada perquè el recital d'en Quico va desaparèixer la fila zero, la dels polítics, tan necessaris com enutjosos, com a mínim per a mi. Quan veig aquest polític o aquell altre a la fila zero, aplaudint d'en peus, inevitablement penso que hipòcrita. I no cal dir que el 98% de les vegades m'equivoco. Els altres recitals, els que jo vaig presenciar, em van recordar una miqueta la festa de l'Humanité. Tot era tan ordenat, tot estava tan ben greixat, tot era tan perfecte que, la veritat, no entenc com van poder arribar a témer cap alteració de l'ordre. Si parlem de l'eslògan, en el recital d'en Quico es va trencar una certa monotonia anterior. I la barreja, un cop més, va ser divertidíssima, digna d'un poeta que, com Prévert, té el seu propi inventari. Viola, l'Estatut, el búnquer, Cuba, els cossos repressius, les comissions obreres, el Polisario i un de deliciós i espontani. Visca la mare que et va parir. I tot això amb un swing de mil dimonis. I amb un pessic de demagògia i molt d'humor. Un humor, unes vegades molt fi, i unes altres descordat, de barricada popular, ratllant l'insult, ras i curt. I precisament aquestes cançons insult, com Fills de Buda, com Verda, com La matança del porc, van ser les més celebrades. Per què? Suposo que perquè són les que en Quico va comunicar millor, o potser perquè eren les que més es prestaven a una participació musical, insult musical, de la massa. Total, que el recital va ser un èxit i aquí rau el mèrit. Un èxit més difícil, menys preparat que en els anteriors recitals. I estic convençut que molts dels assistents van descobrir que en Quico, que no havia de passar per cap prova de foc, perquè la qualitat i la veterania el dispensen de qualsevol repte ximple, era tot un tipus.
0: Salta pagès que no està res.
3: En Guàrdia.
1: Ai, Joaquim Vilarnau, perdó, verda o merda? Què diu exactament en Quico Pi de la Serra?
4: Jo ara ho estava pensant mentre escoltava.
1: Sí,
4: i crec que no diu el que va autoritzar la censura.
1: La censura diria autoritzar verda, de color.
4: Clar, és el típic, que molts censors, com a mínim això es pensaven els cantants, no entenien el català, i si posaves la traducció al castellà, verde, no té res, no té cap mena de gràcia. No? Jo devia pensar quina poca soltada.
1: I en canvi deia merda, referint-se a tota aquesta qüestió.
4: I més en aquesta versió tan contundent, sí, que no pots estar escoltant aquí.
1: Sí, sí, sí, clar, merda,
4: i després,
1: merda,
4: amb tota la gent de fons, que segur que no hi havia ningú que digués verda.
1: Verda, evidentment. El tercer recital important d'aquest període és aquest d'en Quico Pi de la Serra, però ja encara, mira que han passat poc temps, han tornat a canviar les coses. En aquest període entre el recital del Llach i el recital d'en Quico, l'ambient ja inclús és diferent, és encara més agarrit, diguéssim.
4: Sí, de fet és el tercer que organitza
1: L'Oriol Regàs?
4: L'Oriol Regàs. Sí. L'Oriol Regàs el va veure al Suc i li diu, ja que has fet aquests altres dos, fes-nos aquests també.
1: I per l'Oriol Regàs i el Suc quina relació tenien?
4: L'Oriol Regàs parlava amb tothom, jo estava bé amb tothom.
5: Sí, sí, sí.
4: Ell, a les seves memòries, ho matisa una miqueta,
1: en Regàs,
4: però sí, el fet és que el PSUC estava molt agraït amb un senyor que era un empresari...
5: Era un company de viatge. Allò que es deia company de viatge, sense ser militant, a més ell era molt amic del Pere Portabella. Que el Pere Portabella...
1: Sí, era un militant destacat.
5: No era militant. Jo crec que sempre va ser... No sé si va acabar sent-ho de militant, però en aquell moment era un company de viatge, que era un home clau en l'Assemblea de Catalunya, una gran impulsada també i molt fortament pel Suc, i aleshores tot... És a dir, era aquesta barreja. Hi havia hagut les declaracions de l'Àrees Navarro d'això del 12 de febrer. Volia una certa llibertat i...
1: Sí, això d'obrir la mà.
5: I això...
4: Va durar molt poc l'espíritu.
5: Explicava que la gent s'animés a ser cada vegada... El franquisme tampoc sabia quina decisió prendre. No se sabia qui que s'acabaria imposant, eh?
1: El recital del Quico va tenir, a part d'això de la fila zero, que ja hem dit que no va ser el cas, va tenir també les mateixes característiques d'empenta i de... Ara, una paraula molt d'ara, empoderament de la gent després de dinar-hi.
4: Sí, però hem de considerar que el Quico, que per mi és un artista magnífic i que té una força musical, increïble, sobretot en els directes, més que en els discos. Jo trobo que els directes li fan més justícia que no pas els discos, no tenia la popularitat ni del Raimon ni del Lluís Llach. Per tant, sí, va anar bé, però no va anar tan bé a nivell
1: com
4: del públic
1: com els altres.
5: Perquè ja la gent tenia la consciència que darrere hi havia un partit polític. I la gent tenia més esperit unitari en aquell moment que no pas d'un partit polític.
1: Que el Suc havia funcionat, sobretot en els últims anys, com a alt partit,
5: No, general, no com el partit.
1: Era com el moviment de masses.
5: Era un partit majoritari en la lluita antifranquista en aquells anys, absolutament.
1: Hem d'anar acabant, però una mica per fer-nos la idea. El resum d'aquests tres grans concerts, van moure les coses o van ser simplement un símbol de que les coses estaven movent, que no és exactament el mateix?
4: Ostres, això és l'ou o la gallina, no?
1: Sí.
4: No ho sé, jo suposo que alguna cosa devien aconseguir, jo ho penso. Les cançons no fan les revolucions, les acompanyen, però potser si no hi haguessin les cançons, les revolucions serien diferents.
1: Joaquim Vilarnau, moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos aquests tres grans concerts que em sembla que formen part de l'imaginari de molta gent d'una certa edat, òbviament, però que ajuden a entendre aquell moment de la transició. Moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Jo, Maria Soler Sabater, el del Quico, hi vas anar o no?
5: No, és que no ho recordo, perquè anaves a tants llocs, però aquest del Quico en concret no puc
1: deixar. Ai, la memòria.
5: Sí, sí.
1: Això és l'enguàrdia.
6: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol i Patrick Urbano. Producció, Pilar Rafkin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat. I amb les veus d'Albert Cortés, Marc Lobato, Xavier Martín i Dolors Sanz.
7: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona tarda, us informa Gemma Bonet. L'endemà dels aiguats al Baix Penedès i al Tarragonès, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha explicat que dijous ja van activar el pla Inuncat en fase d'alerta i ha defensat que enviar un SAlerta als mòbils no estava justificat pel nivell de risc previst pel Meteocat i perquè calia adaptar la resposta a cada situació. Ho ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio.
2: Nosaltres utilitzem les alertes quan s'ha de fer una alerta de manera generalitzada a una zona molt àmplia. I és una alerta on s'ha de donar una instrucció. Aquell dia al vespre no era una instrucció que poguessin donar de manera generalitzada, perquè la instrucció era diversa depenent del que estava succeint. No teníem aquesta informació preventiva de que en aquell moment s'estigués donant acumulació i tampoc teníem aquesta mesura generalitzada per tot el territori.
1: Protecció Civil manté l'Inuncat en alerta per pluges intenses demà a l'oest i al nord del país. Es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment al Prepirineu, al Pirineu Occidental i a Ponent. Més notícies amb la Laia Framis.
3: Les associacions d'usuaris del transport públic alerten que la calor a les andanes posa en risc la salut dels passatgers. Critiquen principalment les temperatures que s'assoleixen a les estacions de Rodalies i del metro de Barcelona, sobretot quan s'acumula molta gent que espera a les andanes per retards o per incidències en el servei. Adrià Ramírez, vicepresident de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, assenyala els efectes nocius de la calor sobre la salut dels viatgers.
4: A partir de certes temperatures hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poder patir marejos, baixades de pressió.
1: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, planteja el confinament dels migrants de Ceuta contagiats amb malalties com la sarna o la tuberculosi. El que Feijóo considera un risc sanitari, la ministra de Sanitat, però, ho redueix a pocs casos i considera injustificat confinar la població migrant. La picabaralla política per Ceuta es trasllada aquesta setmana al Congrés amb les compareixences dels ministres.
5: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
3: Avui es compleixen 100 dies des que es va declarar el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo. En poc més de 3 mesos han mort més de 2.500 persones, la meitat en les últimes 3 setmanes. Nacions Unides adverteix que el virus es propaga molt ràpid.
6: El brot d'Ebola creix de manera exponencial. L'epidèmia ja s'estén per una zona més gran que França i avança més ràpidament que la resposta per contenir el brot. I tot això passa en una regió marcada per 3 dècades de conflicte que està generant unes necessitats humanitàries enormes.
1: Un grup de submarinistes organitza immersions en diferents punts del litoral català per escanejar embarcacions enfonsades i crear-ne models en 3 dimensions. Sota el paraigua del projecte Talassa documenten el patrimoni subaquàtic amb un equip de gravació que els permet escanejar restes de vaixells enfonsats a uns 40 metres de profunditat. El director del projecte Talassa, Albert Bim, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies els seus objectius.
7: No només és fer-lo servir per al busseig recreatiu com a eina de briefing, sinó també com a eina per divulgar tot aquest patrimoni subaquàtic, tant en l'àmbit que se diria de ciència ciutadana com en àmbit científic, i tota aquesta informació també poder-la tenir com un registre exacte de l'estat en què es troben tot aquest patrimoni que tenim als nostres mars.
1: Aquests submarinistes busquen restes d'embarcacions contemporànies. Fins ara n'han documentat una vintena, la majoria al litoral de Tarragona. Els esports, Marc Andrés.
8: El Barça debuta avui a la Lliga al camp de l'Elx, un conjunt blaugrana sense Alejandro Valde, a qui en Hansi Flick ha deixat fora de la convocatòria. Aquest Elx-Barça el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio a partir de 8:45 del vespre. Mentrestant, avui a primera, a les 5, es juga l'Atlètic de Madrid-Vilareal. Julián Álvarez és suplent i queda pendent la reacció del Metropolitano davant l'argentí. I a 8:45, Getafe-Racing. I a segona, a les 7, Castelló-Sabadell, segon partit de Lliga pels Vallesans, que seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Esport en directe. Tenim en marxa la segona etapa de la Vuelta, 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosca, a França. En aquests moments queden 67 quilòmetres per la meta i tenim un grup de 4 escapats a 57 segons del gran grup on s'hi troba el líder d'aquesta ronda espanyola, Tadej Pogacar. També en directe tenim la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, una cursa accidentada des de l'inici, ja que Max Verstappen ha xocat contra el mur i ha hagut d'abandonar. Ara mateix la cursa s'ha reprès, es duen 24 voltes de les 72 previstes i Lewis Hamilton és el líder de la cursa per davant de Kimi Antonelli i Lando Norris. Més motor, avui el català Àlex Palou té el primer match ball per ser campió de la IndyCar per cinquena vegada. Sortirà des de la pole al Gran Premi de Washington en una cursa que comença a les 7 i que podreu seguir al Tot Gira, i mentre el Mundial Masculí d'Hoquei Herba a 8:45 Espanya-Bèlgica. L'equip espanyol, amb 12 catalans, busca l'accés a les semifinals en l'última jornada de la segona fase.
0: Fins aquí les notícies.
9: A la meva esquerra.
10: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
11: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa.
12: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
11: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
10: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
13: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
14: Et veig una mica inquiet aquests dies.
15: Ara qui viu com solíem viure?
13: Perquè tot un món s'acaba.
15: La casa, el servei.
14: Quants en veus fora, doncs?
15: Uns quants.
14: Ai, senyor.
13: Downton Abbey, última temporada. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
16: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
17: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
16: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
17: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
10: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
18: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
20: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
21: Solidaris. Mercè Folch.
22: I si pareixin...

0: Solidaris. Tothom té una història.
1: Mi abuelo, viniendo de un negocio que empezó en 1853, era un hombre muy inquieto, emprendedor.
2: Com va? Com esteu? Benvinguts als Solidaris. L'empresari Sol d'Aurella, hereva de l'imperi de la distribució de la Coca-Cola, és la catalana més rica segons la llista publicada per la revista Forbes, amb una fortuna estimada de 2.900 milions d'euros. En aquesta llista també hi apareixen els descendents de marques com Pronovias, Puig, Occident, el Corte Inglés o el Mirall. A Espanya, el magnat d'Inditex, Amancio Ortega, se situa entre les 10 persones més riques del món amb un patrimoni de més de 100.000 milions d'euros. El Laboratori Mundial de la Desigualtat adverteix que la bretxa entre rics i pobres és cada vegada més ampla, i ho és sobretot per l'augment d'unes fortunes que es beneficien, entre moltes altres coses, d'una fiscalitat que les afavoreix. Entremig d'aquests dos extrems se situa una classe mitjana cada vegada més afeblida per la pèrdua de poder adquisitiu i que carrega amb el pes del sistema. Parlem de treballadors públics com ara professors, metges o administratius, d'autònoms, de professionals de diferents oficis i fins i tot de petits empresaris. En tots els casos, treballadors que viuen del seu treball i no pas de rendes o d'herències. Aquest és el cas del Rubén, que és advocat i a qui coneixerem de seguida. La seva història exemplifica una realitat més general del que ens pensem, el d'una classe social que se sent vampiritzada per la càrrega tributària, que no pot fer front a un imprevist econòmic, ni pot estalviar, i encara menys té capacitat de generar patrimoni. Com en Rubén, i això és important, són molts els treballadors que creuen que els primers que cal protegir són els que es troben a l'esglaó més baix de l'escala social, perquè són els que més pateixen la desigualtat existent, i no caure, diu, en els arguments de l'extrema dreta. Per això, creu que és urgent assenyalar un sistema de redistribució de la riquesa injust i apuntar als de dalt. Aquesta que sentireu és la conversa que vam tenir fa uns dies. Fins quan aguantarà la classe mitjana?
3: Cada vegada som més professionals, metgesses, professors, advocades, tècnics, etc., que ens sentim fora del pacte social que nosaltres financem. Parlo de la classe mitjana professional, pública i privada, la que treballa en escoles, en hospitals, universitats, despatxos o petites empreses. Som els qui eduquem, guarim, gestionem i sostenim el país des del coneixement i l'esforç quotidià. No tenim patrimoni. El patrimoni familiar és en mans dels pares, com un record d'una època d'estabilitat que a nosaltres ja no ens pertany. Vivim del treball i de la responsabilitat, no de la renda ni de l'herència. Vivim amb la certesa que qualsevol imprevist, una malaltia, una pèrdua parcial d'ingressos, un divorci, pot enfonsar-te. Aquesta vulnerabilitat estructural erosiona profundament la qualitat de vida.

0: el cap com un bombo.
1: Rubén, benvingut, com estàs?
2: Bé, moltes gràcies, molt content. Mira, justament ara vinc a donar classes d'aquest tema.
1: Ah, perquè a què et dediques tu?
2: Tinc dues professions. Soc advocat en exercici i també dono classes d'ètica social a l'Institut Químic de Sarrià, a l'Escola de Negocis.
1: Acabem de sentir, per arrencar aquesta conversa, un fragment de l'article que vas publicar fa uns mesos, La paradoxa de la classe mitjana, ric segons Hisenda, pobres segons la vida. Com puc ser ric sabent-me tan pobre? Et consideres pobre, Rubén?
2: És a dir, si nosaltres agafem el concepte tradicional de pobresa, he de dir que no. El títol té una funció retòrica, vol generar una paradoxa, però sí que em considero pobre si comencem a construir un concepte de pobresa més alineat amb els nostres dies, que és la sensació de vulnerabilitat i la distinció entre la renda, com el flux de diners que movem, no? Tu generes uns diners, tens unes despeses, i la gran majoria de famílies ens movem en el zero, en el més algo o en el menys algo. Tirant de targetes de crèdit, fem mil malabars, i fins i tot gent que tenim rendes altes, des del punt de vista d'Hisenda, estaríem dins del percentil 15-10, és a dir, el 15% més ric segons renda, o el 10% més ric, tenim problemes per arribar a final de mes. És bastant sorprenent. Quan tu reflexiones sobre aquest tema, veus que és bastant sorprenent, i hem de canviar els paràmetres que s'entén per riquesa, que s'entén per pobresa, i jo entenc que famílies que tenen molta despesa, que tenen moltes responsabilitats i que qualsevol imprevist, com ara pot ser un divorci, una malaltia, o que de cop i volta t'has de fer càrrec d'un pare que vaja, que no, ell sol no funciona, no? Qualsevol d'aquests imprevistos, que estan a l'ordre del dia, qualsevol persona li pot passar, li passa a milers de persones, encara que estiguis en el tram més alt, si tu no tens patrimoni, passes a ser molt pobre, però continues tributant com a ric. I això genera una injustícia claríssima. Clar, algú dirà, home, però bueno, no estàs tenint en compte els més vulnerables.
1: Clar, els que hi ha per sota teu, no?
2: Els que hi ha per sota teu. Aleshores, la reflexió és que els que estan per sota, el sistema, d'alguna manera, afortunadament, de moment, els té en compte, tot i que venen embats per ni tan sols tenir en compte aquesta gent. Això és de justícia que això no només ho mantinguem, sinó que ho millorem en la mesura de les nostres possibilitats. Però el sistema ja té en compte que la redistribució ha d'anar cap a sota. I això és el que fa que una societat tingui un mínim de dignitat. O sigui, allà hi ha un criteri mínim de justícia i això s'ha de mantenir. El que jo, diguem, denuncio és que la gent que aportem al sistema tenim una vulnerabilitat estructural que és injusta, perquè tu estàs contribuint, i no tens cap mena de premi a aquest esforç que té dues direccions clarament. Ajudar els més vulnerables, aquí 100% d'acord,
1: sempre ens hi trobaran.
2: Però tu veus que quan analitzes com es contribueix, qui contribueix i l'estructura d'aquesta contribució, i on et deixa tu el sistema, d'acord, que és en aquest zero permanent, en aquest compte corrent on entren diners però surten diners, el sistema no pensa en les necessitats que té una família amb 2, 3, 4 fills, o que té un fill malalt, o els ajustos que fa la renda pel que fa a aquest tipus de situacions són ridículs, d'acord?
1: Parlem de paràmetres, que deies abans, no?
2: Sí.
1: En el teu cas particular, per exemple, la teva família, no? Quants membres sou, què ingresses, has dit abans, no?, que formes part...
2: Sí.
1: D'aquest 10%, no?, segons Hisenda, aquest 10%...
2: Sí, jo parlo sense problemes del meu cas personal. Jo, com sóc advocat, els meus ingressos tenen un component d'irregularitat, depèn dels anys, dels clients, però et puc dir amb tranquil·litat que els meus ingressos anuals oscil·laven entre els 60 bruts un any fluix i els 110-120 un any bo. Són números que són bons per un advocat avui en dia. Però jo, ara fa 10 anys, justament abans de tenir trigèmins, al despatx vam perdre un dels clients més importants. Jo no volia desmuntar l'estructura, vaig sentir que tenia un compromís amb els treballadors i no acomiadar ningú. No ho vaig aconseguir, sóc molt optimista i voluntarista i aleshores vaig demanar un préstec al banc per poder continuar pagant nòmines. Després vaig demanar una ampliació per poder pagar les indemnitzacions d'acomiadament. I jo aquest préstec encara l'estic pagant. Són diners. Aleshores, quan tu tens deute, d'acord? Tu el deute l'has de tornar amb diners que generes nets. O sigui, per un professional que sovint ja té una forquilla de tributació que està al 30%, vol dir que, i si li poses l'IVA, ja ens n'anem a la meitat, eh? Però posa un 30%. Tu has de generar molt més per tornar aquest net. Aleshores, si tu tens, posa 1.500 euros de deute mensual, d'acord? Per tu poder pagar aquell deute, n'has de generar 2.500. Generar 2.500 en els temps que corren no és gens fàcil, però jo havia de pagar aquests 2.500, que això vol dir que me n'he d'anar a, doncs mira, 25-30.000 bruts només per pagar deute. Això escanya.
1: I que no passi res.
2: I que no passi res.
1: No passi
2: clar,
1: res
2: ara estem parlant de la meva situació, diguem, sí, particular. Però el missatge que jo vull llançar és que la meva situació és bastant més habitual del que ens pensem. El petit empresari i l'autònom fracassa més que triomfa. I aquesta motxilla de deute te l'emportes. Quants restaurants han tancat després de la pandèmia? Quants projectes hi ha darrere de gent que no són rics? Eren gent que potser va replegar 4 duros o fins i tot li van deixar diners, la família, amb la il·lusió d'un projecte. Vull dir que no tothom que inicia un negoci és gent que té patrimoni. De fet, sovint els fills que tenen patrimoni no engeguen empreses. El que fan és, es treuen un títol a la Salle o a l'IQS o a escoles de negocis i el que busquen és ser càrrecs el més alt possible dins d'empreses potents. Per què? Perquè és molt difícil ser empresari i exposar-se als elements. Aleshores, ser empresari amb seguretat has de tenir molt patrimoni. Mm. Si no, te la jugues a una carta i si fracasses, després el preu que pagues és molt alt. I Hisenda no mira tots aquests riscos que són al mig i tots aquests costos. Et diu, tu generes 50.000, 60.000, per això tributaràs. Però si tu tens càrregues, que poden ser per un fracàs professional, com és el meu cas, perquè això li he afegit que soc pare de trigèmins, o sigui, vés assumint...
1: Es posen capes,
2: exacte,
1: no?
2: I la meva dona, com justament jo era el que tenia més capacitat de generar, i ella menys, malgrat que els dos bufem a favor dels béns nous, vam prendre una decisió molt heteropatriarcal i ella es va fer càrrec dels trigèmins durant 2 anys i va veure aturada la seva carrera professional. Que això, quan la reprens, vol dir sous més baixos... Clar, és per una família que té algú amb un deute, l'altre amb un sou baix i trigèmins, i Hisenda t'està dient, no, tu ets el 10% més ric. Home, i llavors vaig pensar, és que la meva situació és... es reprodueix en diferents circumstàncies amb d'altra gent. I aleshores jo volia recollir...
1: I en d'altres sectors.
2: I en d'altres sectors, la restauració. O sigui, sempre penso, sempre que veig un restaurant tancat, em poso trist. Perquè penso en la il·lusió que hi havia, en l'empresa que hi ha darrere, i els diners que ha perdut. I penso, no és una família rica que li han posat un... Perquè si tu ets rei, no muntes un restaurant. Vull dir, gent que són treballadors...
1: Vius de renda.
2: Que estan cansats de treballar per algú... Vius de renda, vius de renda. Aleshores, tornem al tema de la renda i a la injustícia estructural. Què és el que fa que el nostre sistema tributari sigui intrínsecament injust? L'estructura... social ha canviat. Antigament eres pobre quan no tenies una font d'ingressos regulars, o no treballaves o vivies de l'economia informal. Afortunadament això ha canviat, vull dir, en alguna cosa ha millorat. El treball s'ha regularitzat i hi ha més gent que abans que té opcions a tenir ingressos via treball. D'acord? Això és un fet. Mm. Això és un fet. Però el sistema impositiu continua pensant que el que té renda és el que és ric. Això és un error però actualment enorme, perquè el que és ric és el que té patrimoni. I és injust que tractem molt pitjor les rendes del treball, on hi ha un esforç, d'acord?, i on hi ha una limitació d'hores, i hi poses la vida, amb algú que senzillament pot aconseguir ingressos de manera passiva. I si penses, bé, és que aquest capital l'he generat jo, però és que rara vegada és així. Normalment ve via herència o via moviments especulatius. Rara vegada algú diu, és que he vist de rendes perquè és un esforç, diguem, com congelat, no? Un esforç que he generat i l'he posat a la nevera. Són tan pocs casos que pensar que la justícia de jo acumulo patrimoni i per tant després faig el que vull, és tan extraordinari aquest cas que hem de veure com l'excepció, que en realitat són les altres formes d'accedir a aquest patrimoni. Normalment és via herència o has tingut la sort d'entrar en un sector que en un determinat anava molt bé i has fet diners sense que la gent es pensa que és el seu talent. No, sovint és la circumstància en la que et trobes. Ara mateix hi ha advocats molt talentosos, d'acord? Però l'advocacia està en un moment molt complicat, sobretot en el processal. No es fan diners en el processal. En els 80-90 eres advocat, posaves el cartell al carrer i tenies clients i guanyaves duros. Això ja no passa. Els advocats d'avui són millors que els d'ahir, tenen més formació, han de complir molta més normativa, són molt més curosos amb el client, informen més, tenen més capacitats, però treballen més per molt menys. Aleshores, és el talent el que explica la diferència en és? No, sovint és la circumstància. És la circumstància del moment econòmic. Ah. I això es veu molt clarament també en generacions. Si mires la generació dels boomers, que és la dels meus pares i nosaltres treballem molt més, som molt més fins, produïm més i cobrem molt menys.

0: De quina classe social et consideres?
1: És complicat en el meu cas perquè els meus quatre avis eren pobres com una rata, però els meus pares els hi va anar molt bé. Van aprofitar aquell moment en què amb l'esforç i el treball podia generar patrimoni. I ells dos ho van fer molt bé. I aleshores ells van poder generar un patrimoni i uns recursos que van posar al servei de la meva educació. O sigui, jo vaig poder fins i tot estudiar un any fora, m'han pagat els cursos d'idiomes que he volgut, he pogut fer dues carreres. O sigui, els meus pares van fer els deures ben fets i van invertir en mi pensant que només amb educació ja en tindria prou per volar. I en realitat, per volar es necessita una altra cosa, patrimoni. Però com els meus avis eren pobres com una rata, jo aquest patrimoni l'he rebut, perquè els meus pares, lògicament, el patrimoni que tenen és seu i fan bé, encara els queden molts anys de vida i l'han de gestionar. I a més ara, que s'acaben de jubilar i tenen una important reducció d'ingressos. Bé, aleshores, quina classe social soc jo? En aquest sentit, fill de treballadors, per compte propi amb uns pares, van muntar una petita gestoria, que eren dos, mon pare i ma mare, i els van anar molt bé.
0: Podria ser una, el que entendríem com a classe mitjana.
1: Sí, per ser sincers, potser classe mitjana alta.
0: Classe mitjana alta.
1: I clar, per mi la consciència de la baixada és...
0: Clar.
1: Veig els recursos que em donen uns pares i els recursos que jo soc capaç de donar als meus fills i veig una diferència important.
0: No, i el que deies tu amb l'article, no hi ha aquesta capacitat de fer front, per exemple, no? a un ensurt, no? El que sigui, de malaltia...
1: Els ensurts
0: han de
1: demanar sistemàticament diners als meus sogres i als meus pares. Tinc amics que no tenen aquesta sort, però jo tinc aquest suport, que és el que ha fet que no em bugés, però si jo no hagués sentit aquesta xarxa darrere, no sé què hagués fet, Mercè, t'ho dic de veritat. O sigui, jo, la xarxa que he tingut, fins i tot amics m'han donat diners puntualment. Mira, de fet, ara un amic m'ha deixat diners per uns IVAs. Aquest any encara estic netejant tot allò, espero en un any fer net, encara estic en aquesta guerra, malgrat fer diners, parlar quatre idiomes amb desinvoltura, donar classes a l'IQS, que és una institució molt de prestigi. Estic jo satisfet en com porto els meus clients i com m'esmerço en tots els casos.
0: Però tens un forat a la teulada, per exemple, o un dels teus fills...
1: Encara demana diners. Jo vaig al zero cada mes. Al zero, sí. Perquè els diners que genero van molt a tapar forat. Hi ha molts professionals que estan com jo. O sigui, no us quedeu amb l'anècdota Rubén, pare de trigèmins, que ha tingut un forat. No, hi ha tantes històries així. Diguem, tenim una idea al cap, les esquerres en aquest país, que l'empresari, l'home de 50 anys amb el puro i amb molt patrimoni, hi ha molta gent que emprèn projectes amb una mà i una darrere, amb molta il·lusió. Molta gent gaudim d'aquests projectes mentre funcionen. I aleshores aquí es dona un factor redistributiu de risc d'una persona com tu i com jo que s'emporta tots els pals. Això tampoc és just. Hem de cuidar també l'emprenedoria a petita escala. Això hi havia al segle XIX, en Thomas Paine, als Estats Units, això ho tenia molt identificat, i també tenia identificat, diguem, el mecanisme de reproducció de la injustícia, que és un meló que fa molt temps que no l'obrim, que és l'herència.

0: Efectivament, en els temps que corren, la bretxa entre els més rics i els més pobres cada vegada és més àmplia, no? Per tant, la classe mitjana aquí cada vegada queda amb un interregne cap a la desaparició, diguem-ne, no? Estàs d'acord amb aquest plantejament?
1: Sí, però el descriuré una mica amb precisió, sí. Diria. La classe mitjana continua existint perquè continua sent molt important ingressar 50.000, 40.000 i no 20 o 25. Continua sent una diferència molt important en justament com vivim el mes, no? O sigui, poder portar els nens a les extraescolars fa una diferència. O sigui, jo aquestes diferències les considero encara essencials, d'acord? Aleshores, existeix la classe mitja si tu la compares amb com distribuïm despesa a les famílies. Hi ha famílies que només poden sobreviure. Això és molt important, d'acord? I aquestes famílies els hi hem d'augmentar la renda. Com sigui, no és just que hi hagi famílies que no puguin portar els seus fills a extraescolars, o no és just que hi hagi infants que només mengin un cop al dia i que és a l'escola. Això és injust.

0: distributiu. Cap on va l'efecte redistributiu? Mirem-nos-ho amb lupa. Hi ha dos formes d'injustícia. Un sistema tributari injust, és a dir, demanar impostos injustament, i això tothom sap que ho tenim, perquè fem uns grans esforços a nivell de debat sobre l'impost sobre la renda perquè la renda sigui justa, i és discutible que l'impost sobre la renda sigui justa, tal com està, però bé, diguem, hi ha un debat allà. Però si tens impostos indirectes, si les contribucions a la Seguretat Social tenen un topall, l'efecte del conjunt del sistema tributari és clarament regressiu, clarament regressiu. Però anem a la despesa, que això és una cosa que sovint no analitzem. És que la despesa també ha de ser redistributiva. Aleshores, a pràctiques habituals, no?, en despesa. Anem a rehabilitar, per exemple, el parc d'habitatge. Molt bé, però l'habitatge el tenen persones. I tu dius, anem a posar plaques solars, anem a rehabilitar. Estàs tu utilitzant diners públics per rehabilitar patrimoni privat. Això és passar diners de gent que ha contribuït via renda a gent que té patrimoni. Però on s'has vist? Jo no dic que no s'hagi de fer, però si es fa, s'ha de saber que això és una injustícia i ho has de compensar d'una altra manera amb d'altres polítiques redistributives via despesa. I no hi ha ningú al volant. Els partits d'esquerres tenen un problema. Estan instal·lats en que la justícia dels impostos, bàsicament el debat és via renda, obviant tota la resta del paquet...
1: Tot aquest mosaic.
0: Després també obvien que... Que curiós, no? Governa la dreta, governa l'esquerra, però es toca poc els impostos. Saps? On ja veu que el problema és més gros. I quin és el problema? Que bàsicament quan ets un alt funcionari o ets polític i estàs allà, jo crec que la teva principal preocupació és que et quadren els comptes. I bueno, potser hem de frenar i tornar-nos a mirar com estem demanant esforços al ciutadà i que sigui just i sigui progressiu, i com articulem la despesa perquè sigui justa i sigui progressiva. Perquè si no tenim un sistema que és injust per les dues vies. Aleshores, hi ha una certa perversitat, que és, jo aquí l'article ho apunto, però ara que estic aquí t'ho dic ja clarament. Per què sembla que el sistema estigui dissenyat? Acceptem tenir un sistema redistributiu perquè els que estan més a baix no en generin un problema de conflictivitat social, és a dir, no volem viure com viuen al Brasil al costat de les faveles, d'acord? No volem tenir aquest nivell de conflictivitat social i, per tant, estem disposats a posar diners allà, d'acord? Però no estem disposats a revisar la justícia del sistema, com els del mig. Mentre qui dia passa amany en veny, els podem transformar en hàmsters permanents que treballen
1: i treballen pel sistema. I suporten tota la càrrega, no?
0: Són els que estem al mig.
1: I jo, això, de fet, ho diu l'OCDE, no? Que la classe mitjana és on se sustenten les economies fortes i les societats democràtiques, no?
0: Però hi havia un pacte social que més o menys funcionava, era un cert miratge. Estaven senzillament comprant temps, eh? I ara jo ho estic entenent perfectament, que compraven temps. Però des de la perspectiva d'aquell moment et podia quadrar. Tu dius, ja entenc que l'Estat es financia bàsicament del treball. Però tu, als 80, 90 i principis del 2000, a partir del treball podies accedir al patrimoni, com els meus pares i com molts boomers. Això s'ha acabat. Aleshores, què feia que el sistema fos tolerable? Un sistema injust perquè era tolerable? Perquè veies que podies arribar a la platja. Tu estàs nedant, hi ha una forta corrent, però pots arribar a la platja. Ara tens una corrent que t'impedeix arribar a la platja. I ets un hàmster que senzillament està fotent diners al sistema, posant diners al sistema, està contribuint, i veu que el sistema només serveix per mantenir els de baix perquè no se'ns tirin a la iugular, sobretot no se'ns tirin a la iugular els de dalt. I els de dalt veuen que el sistema els protegeix el seu patrimoni, que el seu patrimoni tributa molt poc i que som els altres els que treballen per ells. I ells, mentrestant, poden muntar empreses que els donen més diners, perquè, a més, si tens diners, les empreses les muntes on els diners són segurs. El risc el corre l'empresari mort de gana. L'autònom, l'emprenedor, els que mouen la microeconomia, que al final és la que emplea gent, la que genera dinamisme. Quan tens diners, vas al segur. I això, el segur, en aquest país va ser invertint el totxo, que això també va ser la mort. Aleshores, la generació dels boomers especulen, fan diners amb tots aquests anys, accedeixen a patrimoni i ens deixen el mort a nosaltres sense capacitat de poder generar absolutament res. Home, tornem ara al tema de la injustícia intergeneracional. Això és una injustícia com una casa. I a més ara volen que els assegurem les pensions amb unes regles de joc que vam fixar quan les coses anaven bé. Aleshores, ells ara pretenen que, malgrat el desastre que han creat com a generació, pensant només en ells com a generació, tots, des dels més rics fins als més pobres. Per exemple, els sindicalistes van protegir només la generació dels boomers. Clar, una situació de bonança espectacular, on tu et petes tots els recursos dels diners, inverteixes on vols, acumules patrimoni, arriba una crisi immobiliària i que siguin els que venen darrere els que la resolguin, no? I a més, quan arribes a la pensió dius, no, però ara vull cobrar com quan l'Estat m'ho va prometre 30 anys enrere. Em sap molt de greu, però doncs no, perquè el patrimoni juga un paper clau. I el que estem veient és que hem passat d'una societat on la riquesa depenia del salari, de les fonts d'ingressos, segle XIX, bàsicament segle XX, a Espanya això és claríssim, si tenies una font d'ingressos era ric, si no en tenies formaves part dels pobres, això ha canviat. Ara la riquesa es mesura en capacitat

0: Som els Solidaris, som a Catalunya Ràdio. Estem conversant amb Rubén Guilanyà, advocat i professor associat d'Ètica i Entorn Jurídic Internacional dels Negocis a l'IQS, Universitat Ramon Llull. Fa uns anys, l'economista britànic Guy Standing va encunyar el terme el precariat per descriure el naixement d'una nova classe social formada per aquells a qui les polítiques neoliberals havien empès cap a la inseguretat econòmica. S'hauria de pensar en una nova terminologia per englobar tot aquest mosaic d'històries, inclosa la teva, tot això que estaves explicant?
1: Sí, Mercè, el necessitem, perquè fixa-t'hi, el que dèiem abans, si tu mires a nivell de renda, és important distingir entre la gent que no pot donar de menjar als seus fills tres cops al dia o que no els poden apuntar a un casal o que no poden tenir extraescolars. És molt important, això. I aleshores, hi ha uns altres que encara tenim, en comparació amb ells, un infinit confort. I fer aquesta distinció em sembla de justícia. I és el que justifica que, malgrat que nosaltres no tinguem capacitat d'estalviar ni capacitat de generar patrimoni, continua sent just que donem un cop de mà a aquestes famílies. D'acord? El que no és just és que els de dalt arrasquin la panxa i vegin el seu patrimoni protegit amb el nostre esforç. Això és el que no és just. O sigui, jo continuo pensant, mira, prefereixo aquesta situació que no pas treure els que no tenen, que és la fórmula que la dreta proposa. La dreta està dient, tu no tens diners perquè els diners van a parar als altres. Primer, que no és veritat. I segona, que és immoral. Vull dir, encara que estiguem en un escenari en què ja no hi ha més diners, diria, mira, prefereixo continuar amb aquesta inquietud i vulnerabilitat, però és que canviar les regles de joc cap als de baix em sembla encara més injust. O sigui, per una qüestió moral, jo diria, no, prefereixo assumir aquesta càrrega que no pas que situació, que gent que està pitjor encara estigui pitjor. Em sembla immoral.
0: Per tant, aquí s'hauria d'exigir als governants posar la lupa en, no, en aquest mosaic que tu estaves explicant ara mateix, perquè queda clar que la riquesa s'acumula avui dia en poques mans. En aquest interregne hi ha casos com el teu, tu que ets advocat, el teu entorn, entenc, que també està igual, i a la part final d'aquesta baula hi a les persones, les famílies més vulnerabilitzades per aquest sistema absolutament atroç.
1: Totalment. És que el 10% de les persones més riques té el 60% del capital a Espanya. És realment una desproporció bestial.
0: I en canvi el pes...
1: En canvi el pes està en el 10% que té millor renda, que això no vol dir tenir millor patrimoni, perquè molta gent aquí a Catalunya Ràdio té bons sous i la gran majoria no té patrimoni. Aquesta gent són rics? No, són treballadors qualificats. Són ells els que han de mantenir el pes del sistema mentre nosaltres estan rascant la panxa? És ridícul que l'herència tingui un 13% en... És ridícul, no pot ser.
0: Cap a on anem? Què hauria de passar perquè això canviés per acabar?
1: És que hem de començar, eh? O sigui, el problema és... Justament estem anant cap a l'altre model. El que tu deies, el model de la porra. Estem intentant veure fins on la gent aguanta, per encara intentar donar menys, i aquí la clau és fins on aguantarà la classe mitja sense un demà millor. O sigui, als anys 80-90, 2000 era un... És possible que tinguis prou diners per fer el salt de treballador d'una empresa? És possible que tinguis una segona residència? És possible que viatgis a Nova York? Eren somnis que entraven dins de l'horitzó d'una persona que amb el seu treball generava. Ara no hi ha somnis. Som un hàmster atrapat en una roda que només contribueix al sistema. La clau és, quant de temps podrem aguantar fent només això fins que esclati? Aquí, com a anècdota, just abans de la Revolució Francesa, la diferència entre el pagès francès i els serfs de la gleba, pagesos també, però vaja, amb una condició jurídica diferent de l'imperi rus, eren molt diferents. Vull dir, si els comparaves, el pagès francès estava molt bé, però la revolució va començar a França. Per què? Perquè hi ha una percepció d'injustícia. Aleshores, primer hem d'identificar molt bé que el sistema no ens tracta justament. I això nosaltres, com a treballadors qualificats, ho hem de fer. Clar, tenim l'incentiu que cadascú, quan tens família, només penses en els teus, de tirar endavant, mirar de quadrar els comptes. El sistema també, ja hi compta amb això. Ja compta que nosaltres estem atrapats en la roda de hàmster i que ens és molt difícil organitzar-nos. És curiós, però estem tornant a debats al 19. O sigui, hem de tornar a organitzar, ens hem de tornar a seure i hem de tornar a plantejar els temes de justícia sempiterna, que sempre són els mateixos. Hem millorat algunes coses, eh? Per exemple, les rendes del treball són capaces de generar un benestar que al segle XIX no era possible. Això jo ho accepto. Però tenint en compte la capacitat tecnològica de la humanitat, aquest benestar no s'ha repartit ni de bon tros de manera justa.
0: Doncs Rubén Guilanyà, advocat i professor associat d'Ètica i Entorn Jurídic Internacional dels Negocis a l'IQS, Universitat Ramon Llull. Gràcies avui per passar pel programa. El Rubén ha publicat un article que ens va cridar moltíssim l'atenció, titulat La paradoxa de la classe mitjana, ric segons Hisenda, pobre segons la vida. Com puc ser ric sabent-me tan pobre? Una abraçada i que vagi molt bé.
1: Igualment.
2: Solidaris. Mercè Folk.
3: Jo tot el dia treballo.
4: Em dic Manel, tinc 43 anys i sóc guionista de televisió.
5: Em dic Lali, tinc 33 anys, sóc investigadora i tècnic de recerca en una universitat pública.
6: Sóc José, tinc 49 anys i sóc mestre de primària.
7: El meu nom és Mònica, l'edat són 48 anys, treballo a l'empresa familiar que tenim, un comerç al centre de Reus.
8: Sóc l'Àngela, tinc 40 anys i sóc tècnica d'un ajuntament, d'alguna manera funcionària.
3: I asseguda amb una cadira.
4: El meu sou ara mateix són 3.200 euros. Visc a Barcelona en un pis de propietat. És una hipoteca que estem pagant al banc. I la meva situació familiar, tinc parella i dos criatures petites.
7: Lloc de residència Reus. Vivim en una casa de propietat familiar, amb parella i tinc un fill.
5: Visc a Barcelona, visc de lloguer compartit. És a dir, que jo en realitat llogo una habitació o una porció d'un lloguer d'un pis i és un lloguer de curta durada. Tinc un sou d'uns 1.500 i pico euros al mes nets de 12 pagues només. Soc soltera.
6: Visc a Torrefarrera, que és un poble molt a prop de Lleida. Ara estic cobrant uns 2.300 euros nets a casa i vivim jo i la meva parella i tenim dos nens. I ara estem vivint de lloguer en un pis al poble. Paguem 714 euros al mes.
8: Visc a Sabadell de lloguer i el meu sou no arriba als 2.000 euros. Som una parella amb un fill petit acabat de néixer, pel lloguer que paguem, que són 1.000 euros, i és difícil estalviar.

0: vida.
1: Capacitat d'estalvi en tinc una mica, sí, en tinc una mica, perquè també em veig obligada a no donar-me el plaer de no estalviar. Puc marxar de vacances fàcilment per la península Ibèrica i per les Illes Balears, o, per exemple, per alguna capital europea de distàncies curtes, però no puc fer grans viatges més que un cop cada 2 anys en cas de que volgués. No sempre és la meva prioritat.
2: Tinc capacitat d'estalvi, tant jo com la meva parella ara mateix la tenim. Això em permet marxar de vacances, sigui perquè tots els anys anteriors d'aquest moment de més pau han sigut més inestables, sigui pel que sigui, no baixem la guàrdia. Llavors, una part segurament de la capacitat d'estalviar que tenim ve donada del fet que no ens permetem tampoc grandíssimes despeses com fer vacances molt ostentoses.
3: Ara mateix, quan cobrem, passem 300 euros a un compte d'estalvi. Fins fa un any o així, no podíem estalviar res, ni un cèntim. Marxa de vacances, fins fa un any o així, les nostres vacances es resumien en un cap de setmana. Potser si trobàvem alguna oferta en algun hotel, la resta de les vacances era o a la casa del poble d'uns padrins o a la casa del poble dels altres. Nosaltres amb els nostres fills no hem viatjat mai ni a l'estranger, ni hem viatjat mai en avió, ni hem fet vacances durant molts dies seguits, perquè mai hem pogut fer front a aquesta despesa.
4: Hem d'estar tot el dia calculant, no? quan abans, entrant a casa 2 sous, tot era com a més fàcil i amb una capacitat d'estalvi que podríem dir el doble de la que ara actualment tenim. Unes petites vacances sí que ens les podem permetre, però les vacances s'han d'escurçar i amb un nivell bastant més baix que el que teníem fa uns anys.
5: Estalviem una miqueta, però ens agradaria poder estalviar més. De moment no hem renunciat a les vacances. Si la situació és més còmoda, agafem l'avió i sortim de Catalunya, i si no, doncs ens quedem per aquí, per la Costa Brava, o agafem el cotxe cap al nord d'Espanya. A galopar! Ha! El llenguatge és trampós, calla qui escata, el treball és forçós, es castiga qui escapa. A un imprevist sí que podríem fer front, per exemple, si has d'anar al dentista, si has de passar una revisió del cotxe i has de fer alguna reparació, si es trenca la nevera o es trenca la rentadora, no hi ha cap problema. Ara, si es trenca el cotxe i haguéssim de comprar un cotxe nou, ens tocaria, doncs, la línia de flotació dels estalvis. Si haguéssim de marxar a un altre pis de lloguer d'un dia per l'altre i pagar tots els mesos per avançat, la mudança, a moblar, etcètera, etcètera, seria complicat.
2: Per exemple, ben aviat ens tocarà canviar el cotxe, segurament, i això serà un esforç econòmic pel qual hem de concentrar alguns efectius, hem de pensar en estalviar en segons què per poder garantir que el podrem pagar, però podríem fer-ho.
1: Podria fer front a imprevistos, com per exemple que s'espatllés la caldera de casa, però no podria fer front a, per exemple, haver-me de comprar un cotxe ni de primera ni de segona mà, ni a imprevistos d'aquesta índole.
3: Si tenim alguna avaria del cotxe o algun imprevist d'aquest estil, just ara hi podem fer front fins fa un any i poc. Encara que jo fa quasi 20 anys que soc funcionari de carrera, no podíem fer front. Haguéssim hagut de demanar els diners, com ens ha tocat fer alguna vegada, a algun familiar o amic.
4: Hem de triar entre l'imprevist i les vacances. Marxem 3 dies de vacances, solucionem l'imprevist i marxem 2 dies de vacances. Hem de fer mans i mànigues per poder arribar a tot arreu.

0: vivim una mica amb la sensació de que aquesta situació de bonança es pot acabar a qualsevol moment. No tenim la sensació de tenir la vida resolta, ni molt menys. Si, per exemple, perdéssim el pis i haguéssim d'anar de començar de zero, segurament seria bastant més difícil.
1: Sí que sóc afortunada perquè tinc una estabilitat laboral i el sou no em faltarà, però el que més em preocupa és l'habitatge i, en aquest sentit, no tinc la vida gens resolta.
2: Fa 10 anys em veia la vida molt més resolta que no a mesura que anem avançant. Cada cop ens genera més dubtes la situació actual que tenim al món laboral i sobretot dins del món del comerç, cada cop s'està empobrint més aquest comerç, que genera gairebé incertesa, fins i tot podríem dir alguns dies de por.
3: Podem tenir la vida resolta per tal d'afrontar les despeses bàsiques de la llar de 4 persones, però sense fer cap tipus de cess i sense cap tipus de despesa extra.
4: No tinc contracte fix, no tinc plaça, no tinc habitatge estable i mentre no tingui aquestes dues coses una mica resoltes o com a mínim la de l'habitatge, doncs de fet jo no em considero classe mitjana, ni pel que cobro tenint en compte el preu de la vida actual, ni per la situació de vivenda en la que tinc, ni per les possibilitats de prosperar i de tenir projectes de futur en la qual l'economia no sigui una preocupació. Mentre la vida i la feina es confonen en un misteri
5: més. Solidaris, Mercè Folch.

0: Amb l'advocat Rubén Guilanyà hem posat sobre la taula el tema incòmode de la vulnerabilitat i fragilitat d'una classe mitjana sense patrimoni i sense capacitat de generar-ne. Una classe social que neix vinculada a l'educació i l'estat del benestar i de la qual formen part els fills de la classe obrera que, gràcies als estudis, van ascendir socialment i culturalment respecte a la situació dels seus pares. Sandra Novillo, com estàs?
1: Molt bé.
0: La Sandra ha parlat de tot plegat amb una periodista que ha escrit sobre aquest tema, és així, no?
1: Sí, he pogut parlar amb Noelia Ramírez, que és periodista cultural, redactora al País, escriptora i copresentadora del podcast Amiga, date cuenta, que ha publicat amb Anagrama Nadie me esperaba aquí, un assaig autobiogràfic sobre aquests nouvinguts a la classe mitjana.
2: Al barri no existeixen els cognoms. Quan vaig començar a guanyar diners escrivint, no vaig pensar que signar com a Noelia Ramírez simplement fos una cosa indigna. És el meu nom. 20 anys després d'estrenar-me a 60 euros per crònica de la nit eivissenca, em falten dits a les mans per enumerar la quantitat de professionals del gremi que disfressen el seu nom real. A les Catarrem sense herències ens han fet entendre que només una idiota voldria presentar-se com a García, Pérez o Ramírez de seques. Com vols ascendir si tu mateixa ja anticipes que ets una qualsevol?
0: Diu la Noelia, voler deixar de ser una mateixa per no ser una qualsevol, Sandra.
1: Sí, voler disfressar-se o dissimular-se per assemblar-se aquí, no? La Noelia parla d'un fenomen, el del desclassament.
0: I què és això del desclassament?
1: Normalment és un terme que s'utilitza per definir el procés pel qual una persona normalment ben situada fa una baixada d'estatus social i econòmic, fa un descens de classe. Però la Noelia el fa servir en sentit contrari.
3: Em sembla que és molt adequat per parlar d'una generació de persones, més les dones jo crec que ens afecta més, que vam a través de l'educació, no? Que vam ser la primera generació potser que vam arribar a la universitat, no? De la nostra família, vam aconseguir arribar a un capital cultural per ascendir suposadament a una classe que potser econòmicament no ho era, però ens donava capital social i capital cultural, no? Parlo de que el desclassament en el món cultural molt quan vens de la classe baixa o de la classe obrera, va comportar una amnèsia autoinfligida, no? Que t'oblidaves d'on venies per assimilar-te a on vas, no? I jo crec que després tots tornem d'on venim.
0: Per què la Noelia parla, Sandra, d'amnèsia autoinfligida? Per què utilitza aquest concepte?
1: Perquè d'alguna manera quan vols assimilar-te a aquest nou grup, que no només té un capital econòmic que tu no tens, sinó també, i molt important, un capital cultural que tu no tens, comporta que necessàriament t'allunyis, volgudament, del que són els teus referents o les teves arrels. Aleshores, ella parla de provocar-se una amnèsia i aquesta necessitat de distanciament comporta necessàriament un altre sentiment que el llibre té un pes superimportant i li dedica tot un capítol.
2: Sense vergonya no hi ha orgull i sense orgull no hi ha un nou discurs. La vergonya és pertorbadora, però serveix per exposar i ocultar determinades lesions als altres.
0: La vergonya. Com explica la vergonya aquesta autora, aquesta periodista?
1: Doncs l'explica com un viatge d'anada i tornada. Primer, un rebuig cap a tot allò que t'empetiteix o que tu creus que t'empetiteix, no? Com una mirada condescendent cap a tot allò que acompanya el lloc d'on vens, els pares, el barri, els referents culturals. I després, mica en mica, va sentint-se incòmoda per aquesta mateixa vergonya. Ella diu, sentir vergonya, d'haver sentit vergonya, és el primer pas per reconèixer i posar en valor els orígens, d'alguna manera. És un sentiment que ho travessa tot, aquest desclassament, perquè has de saber o fer veure que saps coses que no saps. I, a més, això et posa sempre alerta perquè no et descobreixin.
0: Efectivament. I de quin altre aspecte parla vinculat a això, a la vergonya?
1: D'una vergonya heretada, com si fos una vergonya de classe, en contraposició a l'orgull de classe.
3: Entendre, jo crec que és clau, que l'autoodi que teníem també era una cosa heredada, no? Els nostres pares també tenien autoodis, no? Perquè et deien, estudia i no siguis com nosaltres. Però és que vosaltres ja esteu bé com esteu, no? I és que si la vostra feina està ben pagada i té unes bones condicions, per què ha d'estar malament aquesta feina, no? L'important és que estigui bé, no? O sigui, no hi ha cap problema que la meva mare netegi cases. No és res horrible, però el que és un problema és que la meva mare no va tenir una capacitat per poder jubilar-se, no? No estava respaldada perquè feia molta feina en negre. Això sí que és un problema i s'ha de parlar, no?
0: Estudieu i no sigueu com nosaltres. L'aspiració que els fills tinguin una vida millor que els pares és molt humana i l'hem sentit, Sandra, moltíssimes vegades, eh?
1: Doncs sí. Els pares en general, però també les mares en particular i d'una manera més invisibilitzada, després en parlem, són facilitadors d'aquest accés a la nova esfera cultural i econòmica, però un cop hi arribes no hi ha una correspondència, no hi ha aquella tranquil·litat o seguretat que potser caldria esperar. En parlàveu amb Guilanyà, no? que, sí, sí. Bueno, d'aquesta inseguretat i aquesta incertesa. Ella, primer, durant l'època de l'estudiant, deia jo no podia permetre'm suspendre, no em podia permetre fallar, i després, quan hi arriba en aquesta nova esfera, tampoc no és el que esperava.
3: Jo sempre dic que treballo al segle XXI amb unes condicions del segle XX, no? I perquè tinc un conveni laboral, perquè tinc coses, tinc més feines per treure més calés, però clar, jo també he escollit viure al centre de Barcelona, ara mateix, on hi ha una gentrificació i tinc una por i una sospita de ser expulsada en qualsevol moment, no? I què suposa ara que tinc 43 anys, on soc, no? No tinc les certeses, potser, que tenia la meva família. Però clar, tampoc vull perpetuar aquella visió, no? És un món una mica estrany. Fins i tot el meu pare encara sobta de dir, però filla, si tu ara que tens aquesta feina, no? Si fas aquestes entrevistes, si fas aquests viatges, com pot ser que no et puguis comprar un pis? Que és la gran pregunta, jo crec que passa, no? Del capital, com s'hereda, i per la propietat del meu pare obrer, jo podré estar més tranquil·la, no?
0: És allò de la paradoxa de la classe mitjana de què parlàvem amb l'advocat, amb el Rubén Guilanyà. Has estudiat, tens una feina que és pressuposa molt millor que la meva, com pot ser que encara no te'n surtis?
1: I això tot i haver vençut obstacles que altres no han tingut, per exemple, no? Com s'ho va fer ella per salvar aquesta distància que parla del capital cultural respecte dels altres? Perquè, clar, només dissimulant no hi havia prou.
3: Quan anava a casa de les meves companyes de facultat, no? Jo veia aquelles biblioteques heredades amb llibres, veus, penso, és que ja portaven moltes casilles, no? D'avantatge. Clar, jo escoltava les converses, parlaven de pel·lis, parlaven de llibres, parlaven de coses, parlaven de directors, i jo anava a casa, m'ho descarregava tot, i amb això jo ja podia accedir a aquell capital cultural que potser no tenia, no? Va ser un intensiu que em vaig fer.
0: Un intensiu que la Noelia va fer a través d'internet, no? En el seu cas, apropar-se, no? A aquesta classe social, va funcionar d'aquesta manera.
1: Sí, va funcionar així. Internet l'apropava, aquest coneixement que no tenia, però eren uns altres temps, i n'hem parlat sobre això ara, sobre com la xarxa també crea més desigualtats.
3: Per mi, jo sempre dic que ara mateix hi ha un internet de rics i un internet de pobres, no? Els internet de rics són les persones que es poden pagar les seves membresies per accedir a una informació de qualitat i tenir el seu jardí, no? On tu escolleixes quines plantes vols, quin tipus d'informació vols, i confies en aquesta informació perquè tu saps que està ben tractada, hi ha una professionalitat darrere, no? Però l'internet que és lliure, el contingut que t'arriba a través de les xarxes, a través de TikTok, a través de Instagram, primer ja no saps què és real i què no. Llavors, l'internet ara mateix, de forma interessada, o sigui, no és que siguem més tontos que abans, sinó que hi ha un interès perquè siguem més tontos que abans, però em sembla terrorífic, i em sembla terrorífica la passivitat i la falta d'acció que estem tenint davant tot aquest avançament, no?
1: Consti que la Noelia insisteix sempre que també hi ha una gent que fa molt de bé des de la xarxa i que podríem trobar maneres d'explotar-ne tot el potencial en un bon sentit, eh?
0: Però també té perill.
1: Sí, sí, clar. Aquesta desviació, aquest control dels discursos és perillós, i n'hem parlat.
3: És com l'extrema dreta, no? I el discurs fascista, o el marc mental de la dreta, no? El comprem massa ràpid. El problema és que el consum de l'internet de pobres està totalment dominat per aquests discursos, perquè de manera interessada és tot això. Llavors, hi ha d'haver una responsabilitat política també. Es tracta d'anar potser per grans companyies que a molts interessats o al poder no li interessa, no?

0: De què més heu parlat amb la periodista cultural Noelia Ramírez, Sandra?
1: També hem parlat de com tots aquests discursos es fan més grans i tenen més pes a mesura que podem anar parlant del fracàs de la cultura de l'esforç, no? De com si estudiar i esforçar-se no acaba donant el resultat que esperàvem, perquè sembla que validem altres formes ràpides i sense esforç de tenir èxit.
2: Com ha passat perquè els joves s'hagin cregut aquesta milonga, no?, dels influencers de fer-se ric, de fer-se milionari, de tenir la millor casa, el millor cotxe, tota aquesta cosa, i no creure en una feina o el valor d'una feina com ser professor d'un institut, no? O sigui, com dir, el que estàs fent ets idiota, no? Les grans fortunes són encara més grans fortunes, no? I la classe treballadora ha estat encara molt més estigmatitzada i amb molta sensació de perill, i això fa que aquest món aspiracional sigui el que més funcioni, no? O sigui, i la sensació de que potser et deslomes, no?, o et mates a la feina per després potser no tenir un assegurat un pis, no?, no tenir assegurat, no?, o sigui, a partir del dia 20 ja no surto de casa, no?, hi ha molts vídeos d'internet de què, el darrer cap de setmana, no?, arròs a casa i tal, venga, a vivir-lo, i s'ha normalitzat molt aquesta precarització, no?
0: Si s'ha arribat a normalitzar, no arribar a final de mes, tot i tenir, teòricament, Sandra, una situació més còmoda.
1: Sí, però ella insisteix, és positiva, eh? Que no podem perdre l'agència, és a dir, no val a dir que el meu esforç no té recompensa i per això deixo d'esforçar-me, no. Ella diu que cal que d'alguna manera recuperem aquesta agència, no? I cal buscar espais on es puguin fer les coses d'una altra manera. Ella, Noelia Ramírez, no és de blancs o negres, coneix, perquè els ha transitat, els diferents grisos.
3: Quan creixes sentint-te sempre la meitat d'alguna cosa i mai un tot complet, quan no ets prou catalana, ni prou manxega, ni pija, ni xoni, ni periodista de raça, ni activista a temps complet, quan creixes desgastant-te de mica en mica i sentint-te sempre una intrusa, és als llindars on trobaràs refugi. Els llims, com aquella cançó d'espera que tan fascina internet, és l'espai de la possibilitat.
0: Deixar espais per la possibilitat.
1: Ella parla dels llims i també recull la teoria del sociòleg nord-americà Ray Oldenburg, del tercer lloc, que explica com és d'important que hi hagin llocs de trobades informals en espais públics, com és d'important això pel bon funcionament de la societat i de la democràcia.
2: Els éssers humans necessitem un tercer lloc per socialitzar i per no estar definits ni per la nostra família ni per la nostra feina, no? Ell parla molt de les biblioteques, dels bars, no?, dels parcs, de tots aquests espais on ens podem trobar d'una altra forma, no? Que és allà on no està definit per una cosa, per una altra, per aquesta idea fixa, on hi ha més capacitat de transformació.
4: I'd faria tard per al treball if you stay for a while.
1: Abans hem apuntat que perquè tota aquesta generació accedís als estudis va caldre el suport i l'empenta dels pares de classe treballadora,
0: sí,
1: que des de la seva precarietat justament ho van fer possible, i també dels ajuts més invisibles.
0: Parlem de les dones aquí.
1: Sí, de les dones treballadores dins i fora de casa. A Nadia M'Esperava Aquí, la mare té un paper importantíssim. En aquest cas, gràcies a l'impuls econòmic de la mare de la Noelia, ella va poder accedir als estudis de comunicació audiovisual en una universitat privada, tot i estar becada, tot i treballar des dels 16 anys.
3: Com la majoria de les meves tietes, es va passar la resta de la vida laboral cobrant en negre com a dona de fer feines i organitzant la vida d'altres famílies que vivien per sobre de la Diagonal. Tenir cura durant anys a les nits d'una de les persones grans que coneixia d'aquella residència de luxe va implicar que durant pràcticament tota la meva adolescència la meva mare només passés per casa 3 hores al dia per deixar-nos preparat el sopar.
0: La història d'una por de tantes mares, no? Per què és important, a més, aquesta figura al llibre de la Noelia?
1: Sí, perquè durant el procés d'escriptura del llibre li van diagnosticar un càncer de cervell molt agressiu que se la van dur en 4 mesos. La Noelia va aturar l'escriptura del llibre quan només portava 3 capítols i la va reprendre 8 mesos després. En aquest període ella va canviar de pensament. La mort de la mare la va resituar davant de la seva pròpia mirada sobre la mare, sobre la qüestió de gènere, sobre les cures i sobre la vida en general. Ella s'agafa una cita del psiquiatre i psicòleg suís Carl Jung per explicar-ho.
2: Res influeix més a la vida d'un fill que la vida no viscuda de la mare. I jo crec que la vida no viscuda de la meva mare va ser una vida que jo vaig tractar de fer, no, per ella també, no? També perquè jo era molt condescendent amb ella, de que pensava que el que jo estava fent era millor que el que havia fet ella. I després m'he adonat que potser ella va viure la vida que va voler viure, i ho sabrem, perquè no va tenir les oportunitats per tenir una altra, però clar, m'ha reconciliat molt amb la seva manera de ser, perquè era una persona esplèndida, meravellosa, i era la millor persona que he conegut mai.
0: Una història personal de desplaçament, però que ressonarà a tothom que ha fet aquest viatge. Recordem el títol del llibre, Sandra?
1: Sí, és Nadie me esperaba aquí, apuntes sobre el desplaçamiento, de Noelia Ramírez, publicat a Anagrama.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Sandra. Una abraçada.
1: Gràcies.

Amb la periodista Noelia Ramírez acabem el programa sobre l'afebliment de la classe mitjana. A la redacció i producció, Mireia Izard, Mònica Roca i Sandra Novillo. A la part tècnica, José Luis Santiso, a qui vull agrair la dedicació que ha tingut al llarg de pràcticament dues temporades. Molta sort, Santiso, gràcies per seguir-nos, que vagi bé, fins aviat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bona tarda, us informa Gemma Bonet. Els municipis més afectats per l'impacte de les darreres pluges al sud del país a poc a poc van reparant els desperfectes per intentar recuperar la normalitat. Anem fins a Coma-ruga. Montse Mir, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. A Coma-ruga encara queden tolls d'aigua en alguns carrers, però l'aspecte dominant ara és una capa marronosa de sorra i pinassa, sobretot acumulada a les voreres, que quan fa vent genera força pols. Alguns veïns amb mangueres estan netejant la zona dels voltants dels seus domicilis. A aquesta hora també hi ha grues que continuen recollint cotxes afectats per l'aigua. És el cas del vehicle de la família de la Núria.
4: Si entro agua, entraron cuatro dedos de agua y no sabemos lo que pasará con el coche. Así que nos han dicho que tardará en que llegue a nuestro taller porque hay un montón y a ver, a cruzar los dedos.
3: Aquests cotxes van a un primer dipòsit i després es traslladaran als llocs de reparació. Ja els han dit els propietaris que el tràmit pot durar unes 3 setmanes. També hi ha veïns de l'avinguda Brisamar que han comentat que en algunes cases no hi ha electricitat. Montse Mir, Catalunya Ràdio, al Vendrell.
2: Més notícies amb la Laia Framis.
5: Protecció Civil manté activada l'alerta Inuncat per intensitat de precipitacions aquest diumenge a les Terres de l'Ebre, amb la previsió que es puguin superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Per aquesta tarda, el Servei Meteorològic també ha emès un avís per temps violent amb possibilitat de tempestes intenses amb pedra, ratxes fortes de vent i esclafits a les comarques del Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Unes alertes que es mantenen l'endemà dels forts aiguats al Baix Penedès i al Tarragonès que han causat indignació entre els afectats. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha justificat a aquesta emissora que dijous ja van activar el Pla Inuncat en fase d'alerta i ha defensat que enviar un SAlert als mòbils no estava justificat.
6: Hi havia un avís d'intensitat, o sigui, ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era. No teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
2: Els serveis d'extinció d'incendis han donat avui per estabilitzat el foc forestal del País Valencià. Les autoritats permeten el retorn ja d'alguns desallotjats, però amb condicions. Poden tornar els desallotjats de Gàtova, a la comarca del Camp del Túria, a Castelló. Se'ls demana que no beguin aigua de l'aixeta i que es quedin confinats per no dificultar les tasques d'extinció. El foc, que ha cremat més de 600 hectàrees del Parc Natural de la Serra de Calderona, va ser provocat per un llamp que va caure dijous i ha afectat el municipi de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palà.
5: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Se l'acusa de provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergència es van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals ha determinat que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc.

0: El prestigiós i consolidat Festival de Música Antiga dels Pirineus tanca aquesta tarda la seva 15a edició amb un concert del Bach Collegium Barcelona i amb un programa de música barroca. L'escenari per sentir-lo és el monestir de Sant Pere de Camprodon. La formació la integren 4 intèrprets especialitzats en música antiga de diferents procedències, dirigits per la violinista Adriana Alcaide. Música d'una gran creativitat de la segona meitat del segle XVII i primers dels 18, una proposta musical que comença a les 6 de la tarda. Els esports, Marc Andrés.
1: El Barça debuta avui a la Lliga al camp de l'Elx, un conjunt blaugrana sense Alejandro Valde, a qui Hansi Flick ha deixat fora de la convocatòria. Aquest Elx-Barça el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio a partir de 8:45 del vespre. I ara, a primera divisió, ha començat l'Atlètic de Madrid-Vilareal, 0-0, minut 2. Un partit en què Julián Álvarez és suplent. Així i tot, durant la presentació, l'afició matalassera ha deixat clar què en pensa del davanter argentí. També avui jugarà a 8:45 el Getafe Racing. I a segona, a les 7, Castelló-Sabadell, segon partit de Lliga per als vallesans, que seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I esport en directe. Tenim en marxa la segona etapa de la Vuelta. Ara mateix queden 25 quilòmetres pel final d'aquesta segona etapa, amb final a Manosca, a França, i tots els ciclistes estan junts en un grup on hi és, evidentment, el líder d'aquesta Vuelta, Tadej Pogacar. També en directe, últimes voltes, de fet, dues últimes voltes de la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Una cursa en què Max Verstappen ha xocat contra el mur i ha hagut d'abandonar a l'inici. Ara mateix, com dèiem, falten dues voltes pel final. Lando Norris és líder, seguit dels dos Mercedes, Kimi Antonelli, líder del Mundial, i George Russell. I el Mundial masculí d'hoquei herba, a 8:45, Espanya-Bèlgica. L'equip espanyol, amb 12 catalans, busca l'accés a les semifinals en l'última jornada de la segona fase.
2: Fins aquí les notícies.
3: Les tasques d'extinció van bé.
2: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
4: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
2: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
4: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
2: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
4: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
5: Avui torna la Lliga per al Barça i també juga el Tot Gira al Sabadell.
6: Segona jornada per al Sabadell en la tornada al futbol professional.
5: Després de l'estrena al Molinón, avui torna a jugar fora de casa.
6: Des de Castàlia a les 7 de la tarda, Castelló-Sabadell. Dos històrics cara a cara de nou al futbol professional.
5: Amb la narració de Francesc Ripoll i l'anàlisi de Carles Fiter.
6: Tot Gira, avui a les 7, Castelló-Sabadell, abans de la TDT de l'Elx-Barça.
5: Ha tornat la Lliga, ha tornat el Tot Gira, amb David Clopés.
6: Comença una nova lliga. Comença un nou repte pel Barça de Hansi Flick. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 8:45, la TDT de l'Elx Barça a Catalunya Ràdio.
7: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
8: M'expliques un conte, papa?
9: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
10: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
11: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella d'Am, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3Cat.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. La cinta de Mòbius. Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques. Amb Laura Ferrer Rozada. La cinta de Mòbius a Catalunya Ràdio.
12: Segons diu la llegenda, fa més de 1.400 anys, en una època posterior a la invasió d'Alexandre el Gran, un regne hindú es trobava sotmès als capricis d'un tirà. Un dia, aquest rei, que maltractava els seus súbdits, va decidir convocar un concurs de jocs nous i va proclamar que qui inventés el joc que li agradés més podria demanar-li el que volgués i ell li ho donaria. Entre els candidats hi havia el savi Sisa, qui amb el seu joc volia donar una lliçó d'humilitat al seu rei. Per fer-ho, va dissenyar un tauler amb 64 quadrats iguals i 32 figures, a repartir en parts iguals entre els dos jugadors. En aquest joc, la figura del rei seria molt important, però no podria guanyar mai sense l'ajuda de les altres, si se volia que el rei s'adonés de la importància de les altres peces del joc, les quals representaven els súbdits del seu regne. Però l'única cosa que es va fixar el rei va ser que amb aquest joc mai s'avorriria, perquè podria jugar-hi moltes partides i sempre serien diferents. Un cop va proclamar Sisa guanyador, el rei va voler complir la seva part del tracte i li va dir a Sisa que demanés el que volgués, que segur que ho podria complir. Desanimat al veure que el seu rei no havia entès la seva subtil reivindicació, Sisa va decidir tornar-ho a intentar, però aquesta vegada parant-li un petit parany matemàtic. Va demanar al rei que li donés un gra de blat per la primera casella del tauler, dos grans per la segona, quatre grans per la tercera i així fins a arribar a l'última casella del tauler, cada vegada doblant la quantitat de grans de la casella anterior. Quan el rei va sentir la petició de Sisa es va posar a riure perquè no podia entendre com un savi com ell no aprofitaria aquella oportunitat per fer-se ric. I va ordenar als seus criats que li preparessin aquella insípida recompensa.

Però va resultar que aquella recompensa no era tan insípida com el rei creia, perquè per poder-la satisfer es necessitaven 18 quintilions, 446 quadrilions, 744 trilions, 73 bilions, 709 milions i 551.615 grans de blat. Per aconseguir aquest nombre de 20 xifres, caldrien les collites mundials de 2.000 anys, o el que seria l'equivalent, sembrar 75 vegades tots els

0: Aquest llegendari savi hindú, Sisa Ibn Dahir, es creu que hauria sigut l'inventor del chaturanga, el joc d'estratègia precursor dels escacs. De l'Índia hauria passat a Pèrsia i, finalment, al món àrab, el qual el va enriquir amb noves regles. Van ser els àrabs qui van portar els escacs a Europa a través de la península Ibèrica, on es va recopilar el primer llibre europeu d'escacs gràcies al fons Déu el Savi. Al segle XV, el joc va experimentar alguns canvis, com ara la introducció de la peça de la dama en reconeixement a la reina Isabel la Catòlica. Però més enllà de la moralitat que Sisa volia imposar al seu monarca, aquest conte ens planteja una de les peculiaritats del creixement exponencial, i en particular de la progressió geomètrica, que els valors augmenten molt ràpidament. I per veure aquest i altres comportaments curiosos dels nombres, avui a la cinta de Mòbius m'acompanya un autèntic expert en funcions.
1: Yo me vuelvo loca por comprar un auto para por las tardes en el paseo. Mis gafas negras.

0: Es tracta de l'actriu i multiinstrumentista Laura Aubert. Benvinguda a la cinta de Mòbius, Laura.
1: Hola, bon dia.
0: Què estem sentint? Perquè és un gran contrast amb la música de la Índia, això.
1: Sí, bueno, això és una peça d'un vodevil dels anys 20, que es diu Yo quiero un auto, que és una peça que hem gravat ara per un espectacle que fem, que es diu Els secundaris, i que reivindica una mica tot aquest gènere, aquest estil una mica oblidat, però que als anys 20 era molt, molt, vull dir que la gent hi anava molt i que triomfava moltíssim.
0: Durant la temporada 2016-2017 vas interpretar un dels personatges principals de la sèrie El Crac, d'en Joel Joan i l'Héctor Claramunt, que de fet és una paròdia d'allò més enginyosa entre la vida dels personatges reals i els personatges ficticis. La primera temporada es basa en el concepte del cinema dins del cinema, la segona temporada en el del teatre dins del teatre. Aquesta segona és en la qual tu vas participar interpretant el personatge de l'actriu debutant, Laura Romaní,
1: sí.
0: I cap al final de la temporada, en un dels últims episodis, el teu personatge rep una crítica, una ressenya teatral, que la descriu com una de les grans joves promeses del teatre català. I a dir que va ser una ressenya força profètica, perquè és el que ha acabat passant a la vida real. Actualment ets això, una de les joves actrius més establertes actualment. Per què et vas voler dedicar al teatre?
1: Ui, no va ser una decisió, va ser una conseqüència de...
0: La vida.
1: De la vida, sí. És a dir, jo vaig començar fent música i una cosa em va portar a l'altra. A través de cantar corals, em van fer un càsting per nens, vam crear una companyia i vaig acabar entrant a l'Institut del Teatre i m'hi vaig acabar dedicant. Vull dir, va ser una conseqüència de fets, no va ser una decisió. Bueno, en un moment suposo que és una decisió, sempre prens una decisió, però va ser una decisió sense molta consciència, potser.
0: Doncs em faria molta il·lusió que em poguessis parlar d'alguns dels personatges que has interpretat recentment. El primer és aquest. I...

0: Sentíem una de les cançons que interpretaves a l'obra L'Hostalera, que vau representar a la Biblioteca Nacional de Catalunya sota la direcció de Pau Carrió. M'agradaria que em parlessis d'aquest personatge d'aquesta obra, perquè, si no recordo malament, vau reconvertir la biblioteca en un restaurant italià i el públic sí. venia a veure l'obra i a sopar, també,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. Això era una obra de Goldoni, que sí, sí, vam com que passava en un restaurant i ho feia d'hostalera, bueno, l'hostalera, i doncs sí, a la mitja part servíem uns macarrons del germà del Pau Carrió, que és un excel·lent cuiner.
0: Mira, tot va lligar al final. Blau.
1: Sí, sí. I llavors, doncs sí, servíem uns macarrons a la mitja part. I era com bastant una forma de fer teatre bastant diferent. Sí.
0: Doncs passem ara a una de les teves col·laboracions amb la Carme Portacelli.
2: Que la Terra és un astre i no pas el centre de l'univers?
3: Sí! I que no és tot el grandiós univers que gira al voltant de la nostra minúscula Terra.
0: En aquesta obra interpretes un personatge científic. De quin
1: sí.
0: es tracta?
1: Galileu.
0: Carai, quin sí, canvi,
1: sí.
0: eh?
1: Sí, un canvi. De fet, a mi em va agradar molt fer aquesta obra i aquest personatge perquè realment els personatges femenins estan molt mancats de contingut, no? I sempre que he hagut de fer un personatge masculí acostuma a ser molt més interessant. Ara comença a canviar la cosa, però encara estem molt lluny del que podem arribar a anar. I realment em va agradar moltíssim perquè, hòstia, no només feia d'enamorada, no només feia de problemes que no només ens passa això a nosaltres, sí, sentimentals. I podia parlar d'una cosa que m'interessava, vaig aprendre molt, i era un personatge molt més ric.
0: Clar, ara també s'estan recuperant moltes figures oblidades científiques, no? Que esperem que puguin també arribar al teatre.
1: Exacte.
0: Que les puguis interpretar tu, també.
1: També. I altres noies més joves.
0: Exacte. Sí. Tu també et trobes molt còmoda amb el gènere de la comèdia.
4: Marco di Dio, sono io.
5: La meva transfiguració era imminent.
6: Oh, escolteu, sóc el Miquel Estampa i he vingut a informar-lo que hi ha una donació per vostè. L'usurer Moscarda li dona una casa sencera a la via dei Santi número 15.
0: Aquest era un fragment d'una comèdia de Luigi Pirandello i comparteixes escena amb en Marc Rodríguez. Veig sí. que ho passeu molt bé, no?, d'aquí
1: sí.
0: d'aquesta hora.
1: Va, era un Ingussent Mil dirigida pel Ferran Utzet i realment vam fer... A mi és de les obres que tinc més bon record, també perquè amb el Marc i el Ferran vam fer una feina excel·lent i és molt fàcil treballar i ens vam entendre molt bé. I són dos grandíssims professionals i va ser molt, molt xulo. És guai perquè, veus, jo gràcies a la comèdia he tingut oportunitat de fer personatges molt diferents, molt eclèctics i que també m'han tret d'aquesta cosa de la dona, saps? I he pogut... I en aquesta obra també fèiem molts personatges diferents. És una obra molt filosòfica que la vam intentar alleugerir, no? Perquè és una novel·la, en el fons, i és molt densa. I la vam intentar alleugerir explicant-la més amb humor i va ser una gran experiència, la veritat.
0: Doncs seguim amb el gènere de la comèdia. Aquesta vegada anem més en el terreny de Shakespeare amb un espectacle que vau presentar al Festival Grec.
7: Lligueu la terra amb cordons, cadenes o grillons.

0: Ara et demanaria que ens la interpretessis en directe perquè l'estaves tararejant una mica.
1: No. Fa vergonya.
0: Aquí cantaves i tocaves el contrabaix. És una cosa que fas bastant habitualment en les obres, de tocar instruments, no? Ja ho vam veure en el Crac també, que tocaves el violí. De què va aquesta obra?
1: Les Feres, de Shakespeare. És una obra de Shakespeare. El que passa que amb els Pirates Teatre la vam la Diana Cabiró va fer música, la vam fer-ne un musical. Uh-huh. i la vam redireccionar perquè és una obra molt masclista. I aquesta especialment també me l'estimo molt perquè és amb la meva companyia, amb els Pirates Teatre, amb qui tenim una carrera com conjunta amb moltes ganes de que tingui molta projecció. I aquesta obra anava d'això, d'intentar domar una dona, no? És fortíssim, perquè és que era una obra que la gent li feia molta gràcia.
0: Molta gràcia, però encara passa avui en dia a molts països,
1: eh? Vull dir que... I tant. Però, clar, Shakespeare va escriure una obra de com domar una dona indomable. Per què? Perquè tenia caràcter, no? I no es volia casar.
0: Doncs ara que parles de dones indomables, acabarem amb un testimoni de guerra, en la qual representava és la Mary Colvin.
2: Mm-hmm. Runes. Cases cremades. Paisatges destruïts. Dones plorant pels seus fills, homes plorant per les seves dones i les seves filles, i dolor.
0: Imagino que aquest deu haver sigut un dels personatges, un dels papers més difícils que has interpretat fins ara, no?
1: Sí, és una cosa de la qual jo estic orgullosa personalment, perquè... vaig fer molta feina, és el primer monòleg que feia, i vaig fer molta feina de comprensió de l'Orient Mitjà, no? Vull dir, hi va haver molta gent que em va ajudar de la situació. És molt difícil d'entendre i crec que no l'arribarem a entendre mai. Uh-huh. Els occidentals no podem entendre, però podem intentar aproximar-nos-hi, no? I també com a feina de personatge va ser bèstia, perquè és interpretar algú que ha existit i entendre un cervell molt complex que és real, no? És una persona que ha estat real, per tant, tenia molts referents. I el personatge és extremadament complex i és difícil, però em va sorprendre que era com pujar en un tren i anava com sola, no? Vull dir, de sobte viatjaves. I el Pau Carrió, que era el director, em va ajudar moltíssim. I també, veus, és un personatge femení superple i ric, però això ara passa ara, perquè és una obra escrita pel Pau de fa 2 anys. Una obra escrita

0: les intencions i les emocions amb els altres, llavors et sortiran coses noves a tu. I depèn molt de cada procés, no? Clar, en el cas de la Mary Colvin era jo sola. Mm-hmm. I llavors sí que és empapar-me molt de vídeos, de... Però sempre intento construir un personatge en la manera de pensar i de dir les coses. Després ja hi afegeixes el plus de la veu o del cos o la corporalitat, que també t'ajuden, eh? Però de vegades va a la vegada, però... Intento sempre construir personatges a través de les intencions, les emocions i la manera de pensar.
1: Escoltant-te, és superevident que et coneixes molt bé el món teatral, a més amb la teva llarga trajectòria. També coneixes el món musical, perquè has estudiat música i tens músics a la família, el teu pare actua regularment amb en Jordi Savall, la teva mare és pianista, i per tant a mi m'interessaria saber la teva visió sobre si hi ha algun paral·lelisme entre construir de zero una obra teatral i preparar de zero una obra musical i presentar-les al públic. Creus que hi ha alguna similitud o no?
0: Oh, i tant, sí, clar que n'hi ha. O sigui, hi ha similituds en el sentit en què tu quan construeixes una... És a dir, tu et donen una partitura o et donen un text i llavors tu has d'entendre el ritme de la partitura, el ritme del text, els matisos del text, les dinàmiques de la partitura. A mi, de fet, estudiar música m'ha ajudat moltíssim a interpretar, i al revés. Però perquè són dues disciplines molt diferents, però tenen moltíssim en comú, i al final tot es tracta de sensibilitats i d'apostes i decisions, no? Jo crec que quan agafes una partitura tu també prens una decisió de això ho faré així, amb aquest caràcter, amb això. Hi ha la part tècnica i la part emocional, no?, que també hi poses en una partitura o en una... I llavors això també passa exactament igual amb el teatre, vull dir, al final és el mateix, jo crec.
2: La cinta de Mòbius. A Catalunya Ràdio.
1: Avui m'acompanya la meravellosa actriu i multiinstrumentista Laura Aubert per conèixer de més a prop les funcions matemàtiques a partir de la seva experiència amb les funcions teatrals i les funcions musicals. De funcions matemàtiques en tenim unes quantes. La més senzilla de totes és una funció constant. I s'anomena funció constant perquè, independentment del valor d'entrada que li proporcionis a aquesta caixa negra que he comentat abans, sempre et dona el mateix valor. Això encara ho veiem molt més clarament si ho representem gràficament, perquè ens sorgeix com una línia paral·lela a l'eix horitzontal, no? Una línia constant. Clar, jo sé que tu has cantat en alguna òpera, per tant, aquesta pregunta és obligada. Tens alguna òpera preferida?
0: Ah, a veure, jo he cantat a la Flauta Màgica.
1: Sí?
0: Canta,
1: ara és que diu canta.
0: No, cantaré. Però hi ha Pagliacci també, quan vaig fer d'acord, i a Turandot també, d'acord. És que m'agraden moltes òperes a mi. O sigui, clar, la Flauta Màgica m'impacta ja, vull dir, tinc tants records que emocionalment és molt potent per mi. Però també m'encanta Rossini, m'encanta la Cenerentola, hi ha moments que m'al·lucinen. I no sé, vull dir, no et sabria dir que tinc una òpera preferida.
1: Doncs ara que diu Rossini, això em va molt bé per introduir l'exemple que havia pensat, perquè l'any 1812 aquest compositor va escriure l'òpera Ciro in Babilonia, i en aquesta òpera hi ha una ària que és força peculiar, ara la sentirem, que es titula Chi disprezza gli infelici, i m'agradaria que la sentíssim i a veure quina peculiaritat li observes.

0: Aquesta era l'ària Qui disprezza Glinfelici de l'òpera Ciro in Babilonia de Rossini. I has observat alguna cosa estranya, peculiar?
1: Home, sí. Que només és una nota per part de la cantant. No?
0: Exacte, està tota l'estona cantant el si bemoll.
1: I en canvi l'orquestra fa el que tu t'imaginaries que ha de fer la cantant. No?
0: Exacte. Per això l'he triat com un exemple de funció musical matemàtica constant, no? Sí. Una manera de representar aquest concepte matemàtic. El que passa que també he de confessar que la raó històrica per la qual Rossini va escriure aquesta ària així era perquè la cantant que havia de cantar aquesta ària no tenia una bona veu. Aleshores, abans d'escriure-la, li va haver de fer una mena de prova de veu, no? I veure quin registre podia explotar, i es va adonar que l'única nota que cantava era el si bemoll.
1: Hòstia.
0: I aquest és l'origen d'aquesta ària.
1: Que fort.
0: Pues curiós, no? Sí. Que es pugui escriure una ària només amb una sola nota.
1: Però és bo, perquè veus que funciona igualment.
0: Sí, sí.
1: Segur que molta gent ni si no saps música és poc perceptible perquè l'orquestra t'ho embolica.
0: Clar, això també posa de manifest la creativitat de Rossini, no?
1: Sí, sí.
0: De tenir aquesta capacitat de dissimular-ho amb l'orquestra.
1: Sí, sí.
0: Un altre tipus de funcions matemàtiques són les funcions trigonomètriques. No sé si te'n recordes quan estudiaves a l'institut la trigonometria, no?
1: Es cosina
0: i els sinus.
1: Sona... Ah, sí.
0: Sí,
1: vale.
0: Per buscar relacions i proporcions dels triangles.
1: Sí, això sí.
0: Les funcions trigonomètriques són molt útils perquè ens permeten representar fenòmens que són periòdics, és a dir, que es repeteix el mateix dibuix en el temps, no? En l'àmbit musical... les fem servir sobretot per analitzar el so, però també perquè l'ordinador pugui generar so, no? De fet, ho hem vist en algun capítol d'aquest programa. Però a mi m'agradaria centrar-me en la seva forma geomètrica. Si recordes el sinus o el cosinus de l'institut, té aquesta forma com de serra arrodonida, no? I això és un recurs que utilitzava molt Claude Debussy en les seves obres. T'agrada la seva música?
1: Sí.
0: Has tocat alguna obra seva?
1: Sí, m'agrada. Crec que n'he tocat alguna.
0: Uh-huh.
1: Sí, però no me'n recordo.
0: Doncs si agafes una partitura seva, especialment de les de piano, doncs moltes vegades veus aquesta textura musical que té com aquesta forma de funció trigonomètrica, i per sentir-ho he triat el preludi Feu d'artifici per a piano de Claude Debussy.

0: Sentíem el pianista Christian Zimmermann interpretant aquest preludi per a piano Feu d'artifici i te l'havia posat com a exemple perquè sentíssim juntes com Debussy utilitza aquesta forma ondulada típica de les funcions trigonomètriques i especialment del sinus i el cosinus. Però hi ha un altre motiu. És que tu també has après a tocar el piano, oi que sí?
1: Sí, però bueno.
0: Bueno, però et defenses.
1: Sí,
0: et defenses. I a mi això em serveix per introduir un altre tipus de funcions que són els logaritmes. Però abans necessito, Laura, que em resolguis un petit enigma.
1: Ai.
0: D'acord? No pateixis, que serà divertit, ja veuràs. Tenim dos nombres, el 1000 i el 5050. Vale? Quins d'aquests dos creus que es troben exactament en el punt mig entre el 100 i el 10.000?
1: Entre el 100 i el 10.000?
0: Sí.
1: El 5050... Ah, sí, el 5050.
0: M'has posat una cara perquè jo crec que intueixes que podria ser l'altra resposta, també.
1: Sí, perquè, clar, 100... què m'has dit? 100 i...
0: 100 i 10.000.
1: Sí, no sé per què ho he pensat. Sí, però no sé, així
0: d'entrada... Ho has pensat perquè la teva intuïció és molt bona, perquè les dues respostes són correctes, tot depèn de amb quina perspectiva ho analitzis. Si ho analitzem des de la perspectiva lineal, nosaltres podríem representar en una línia, diguéssim, en una línia mètrica, podríem representar el 100 i el 10.000, i si tracéssim exactament el punt mig, seria el 5.050, perquè això és com calcular la mitjana, no? Si sumem 100 i 10.000, i ho dividim entre dos, és 5.050. Però la perspectiva logarítmica és que si tenim un nombre com el 100, que té dos zeros, i un altre nombre com el 10.000, que en té quatre, la teva lògica també t'ha portat a pensar, ostres, podria ser el 1.000 perquè té tres zeros, no? Aquesta és la perspectiva logarítmica. I, de fet, els logaritmes són una funció molt útil perquè ens permet comparar nombres que difereixen molt entre si, que són de magnituds molt diferents, que són un molt gran, un altre molt petitet. I això ho fem servir, per exemple, en l'escala Richter, que sabem que cada nombre d'aquesta escala es correspon a un terratrèmol d'una magnitud que cada vegada s'intensifica de 10 en 10, diguéssim, que cada vegada és 10 vegades més potent que l'anterior, no? També ho fem servir per mesurar la potència sonora amb l'escala dels decibels. Però a mi m'agradaria exemplificar-ho, ja que estàs avui aquí, amb un dels teus projectes.

0: Anem a fer un petit test de coneixement general que estem sentint en aquests moments.
1: Això és Pirates del Caribe.
0: Exactament, sí. I te l'he posat perquè l'any 2001 tu vas fundar la companyia Els Pirates Teatre amb el teu germà, l'Adrià Obert. Explica'm en què consisteix aquest projecte.
1: Això, no només amb l'Adrià, sinó som 15 persones. Nosaltres, bé, és una companyia de teatre que ens vam conèixer quan érem molt petits. Jo tenia 10 anys per una òpera de secundària que es deia, bueno, un projecte de l'Ajuntament que feien òperes de secundària i cada dos anys feien càstings a nens d'escoles de música que cantessin a corals. I mira, va donar la casualitat que van fer un càsting i ens van agafar a nens de diferents escoles de música de barris de Barcelona i molts dels quals van fundar al cap de dos anys Els Pirates Teatre, perquè van fer el musical Els Pirates de Gilbert i Sullivan, perquè érem una colla de nens que vam voler seguir veient-nos i seguir fent teatre. I res, quedàvem en un centre cívic, durant dos anys vam estar assajant, després vam estrenar, vam fer com una gira de teatre amateur i vam continuar fent teatre i vam entrar a l'Institut del Teatre, un darrere l'altre, no? Que anàvem, quan fèiem les proves de l'institut deien un altre pirata, que mola. I llavors, mira, ens hem professionalitzat i ara ja, fins i tot ara mateix estem gestionant una sala al Maldà.
0: Des del 2014?
1: Sí.
0: A més, trieu els vostres propis espectacles? Els creeu vosaltres o sempre busqueu obres existents?
1: Com a Maldà, vols dir?
0: I com a companyia, les dues coses.
1: O sigui, com a Pirates, nosaltres hem fet una mica de tot. Però normalment ens basem en obres ja escrites, sobretot hem fet clàssics, i el reescrivim, fem una dramatúrgia nova. Però ara mateix, per exemple, estem fent Els Secundaris, que ho hem escrit jo i el Bernat de zero, que és una aposta també diferent. I nosaltres cada vegada fem reunions i diem que ens ve de gust fer, no? I que creiem que hem de fer com a companyia i això, i llavors entre tots votem i llavors decidim quin tipus d'obra fem o no.
0: Doncs sí. Imagina't que en una d'aquestes reunions un dia em presento perquè vull invertir en la vostra companyia i aleshores us pregunto quin és el vostre pressupost per partides, per veure jo també quina contribució econòmica puc fer, no? Però per saber quina contribució econòmica puc permetre'm, diguéssim, l'únic que necessito saber és el nombre de xifres de cada partida. Per tant, si et pregunto quin és el nombre de xifres del pressupost global de la teva companyia, Els Pirates Teatre, i quin és el nombre de xifres de la partida més econòmica, què em diries?
1: Sí, un projecte... podem fer-te un projecte per... apurant molt, 20.000 euros. Apurant molt.
0: Però quantes xifres són? Quantes xifres té 20.000?
1: Què vols dir?
0: Quants nombres hi ha en el nombre 20.000? Quantes xifres hi ha?
1: 5.
0: Exacte.
1: Vale.
0: Sí, sí.
1: Pues, de 5 xifres?
0: Sí.
1: Si vols, te'n fem un de... no sé. No, a veure, de 6.
0: De 6 xifres?
1: Sí.
0: I el més econòmic, sí, encara que sigui pagar-vos els cafès... Quin pressupost seria? Quantes xifres tindríem?
1: Home, per cafès no...
0: Ho sé, és només per un exemple.
1: Un exemple, doncs,
0: si fos un mecenes així,
1: saps, petitet.
0: Dos xifres. Saps què estem fent en aquests moments? Estem calculant els nombres i els estem comparant, no en la seva forma original, amb totes les xifres, sinó que estem comparant-los a partir del nombre de xifres. No sé si m'explico. Per tant, en el fons, estem fent una drecera per entendre'ns ràpidament, sense haver d'especificar els detalls.
1: Vale.
0: Aquesta drecera és un logaritme. El logaritme el que ens permet és poder comparar, com he comentat abans, xifres que difereixen molt entre elles. El pressupost, m'has dit, un de 5 xifres, un altre de 2, no? Si haguéssim de comparar-los els nombres tal i com són, seria potser una manera una mica més llarga, perquè m'hauries de fer el pressupost, mira, escolta, és que ara m'he deixat això i ara no sé què, no? En canvi, dius, mira, Laura, si vols invertir en la nostra companyia, pensa en un nombre de 5 xifres, no? O pensa en un nombre de 8 o en un de 10.
1: Clar, llavors...
0: I llavors ja ens entenem. Mm. Aquesta és la gran diferència que hi ha entre l'escala logarítmica i l'escala lineal que ja hem vist abans amb l'exemple del 1000 i el 5050. En una escala lineal, cada pas que fem és una suma. En una escala logarítmica, cada pas que fem és una multiplicació. En aquest cas, de 10. Per tant, quan volem calcular el logaritme d'un nombre, el que en el fons estem calculant és quantes vegades necessitem multiplicar per 10. M'explico? Uh-huh. Aleshores, per saber com passem d'un nombre a un altre, en el fons necessitem calcular només quantes vegades, quants passos hem de fer per passar d'aquell nombre a l'original. Si jo pregunto quants passos necessites per passar de l'1 al 10.000, quants serien?
1: 10. Ah, no, de l'1 al 10.000.
0: Sí.
1: Ah, 5.
0: Quantes vegades necessites multiplicar per 10? Té 4 zeros,
1: sí.
0: Per tant són 4 passos.
1: Ah, 4. Ai, m'estic liant.
0: No passa res, no passa res. El logaritme de 10.000...
1: Necessito un paper.
0: No, bueno, si vols te'l dono, mira.
1: No, no, no, tranquil·la.
0: No, no, però la idea és aquesta. El logaritme de 10.000 és 4, perquè necessitem multiplicar 1 per 10 4 vegades, que és el mateix que elevar 10 a la 4. Clar, jo t'he començat parlant de divisí, i de que això estava molt relacionat amb el piano, i suposo que ara mateix et deus estar preguntant com, no?
1: Sí.
0: Sí. Avui hem començat amb la història d'aquell inventor del precursor dels escacs que li havia demanat al rei com a recompensa que per cada casella del tauler dels escacs, bueno, de la xaturanga, li anés doblant la quantitat. Això en matemàtiques és el que es coneix com una progressió geomètrica. I amb el piano això ho estem fent constantment. Uh-huh. I el procés invers de fer aquesta progressió geomètrica, d'anar multiplicant 2 cada vegada, en el tauler dels escacs, si tenim 64 caselles, és multiplicar 2 per ell mateix 64 vegades, és elevar 2 a la 64. Uh-huh. El procés invers del nombre aquell tan llarg que he explicat al principi, dels quintilions, quadrilions, per arribar als 64 passos de les 64 caselles del tauler, el que hauríem de fer és calcular el logaritme en base 2, perquè aquesta vegada, en lloc de multiplicar per 10, estem multiplicant per 2. Com, si jo et dic que això està molt relacionat amb quan toques el piano, tens alguna idea de com podria ser? Si no, t'ho explico jo, eh?
1: Bueno, jo intueixo,
0: sí?
1: Que estem parlant dels semitons i de les octaves.
0: De les octaves, interessant. Mira, farem ara com abans, et posaré una música, abans t'he posat un ari de Rossini, ara posaré una música d'un altre compositor que encara no et dic qui és, i vull que et fixis amb la característica de la música i després et revelo un misteri.

0: Sentíem el primer moviment de la música ricercata de Gheorghe Ligeti. Alguna característica que vulguis compartir amb mi i amb els nostres oients?
1: Que visquin les octaves.
0: No? Visquin les octaves?
1: No, perquè és això, és una nota amb diferents octaves.
0: Exacte, és una octava de la tota l'estona. Per què t'he posat aquest exemple? Tu alguna vegada t'has plantejat com t'orientes en el piano? Quin recurs fa servir?
1: Sí, per octaves. Sí? Sí.
0: I et vindria de gust demostrar-nos-ho a mi i als nostres oients, seure al piano i tocar-nos alguna coseta en diferents octaves per poder explicar un altre concepte al darrere.
1: Bueno, vinga, va. Sí? Vinga, va. Fa molt que no toco, però vinga.

0: Per què pots reproduir la mateixa melodia tan fàcilment canviant d'octava?
1: Perquè és exactament el mateix, la mateixa distància, però una mica més a la dreta.
0: Hi ha un mateix patró visual i auditiu, que es va repetint tota l'estona.
1: Sí.
0: És el que coneixem com l'equivalència d'octaves. Però el piano té una característica, i és que a cada octava les freqüències es dupliquen. I això el que vol dir és que mentre al piano totes les tecles tenen la mateixa proporció i sempre es mantenen, i per tant segueixen una escala lineal, auditivament al piano les freqüències que produeix segueixen una escala logarítmica, perquè tornem a l'exemple del joc dels escacs, del chaturanga, perdó, disculpi'm, el senyor que el va inventar. Tornem a l'exemple d'aquell taulell, no?, que cada vegada es dupliquen. Per tant, quan estàs tocant el piano, en el fons estàs calculant logaritmes en base 2. És a dir, el teu cervell està intentant associar i trobar la correlació entre una escala lineal, és a dir, l'escala lineal visual del teclat del piano, i l'escala auditiva logarítmica. Per això et volia demanar que féssim aquest experiment per veure d'una manera molt més clara com funciona. Tinc una altra sorpresa per tu, ja pots tornar a seure amb mi a l'estudi. Ara farem un experiment.
1: Sí.
0: Et posaré una melodia i primer només m'has de dir si la reconeixes o no.
1: Vale.
0: La coneixes?
1: Sí, home, tothom la coneix.
0: Sí, es va popularitzar molt perquè Mozart va escriure un seguit de variacions.
1: Sí.
0: I com que està interpretada amb el piano, estem sentint les freqüències en l'escala logarítmica habitual, no? No ens sona res estrany. Ara mira què passa si adapto totes les freqüències en una escala lineal. Mira com sona.

0: que bo.
1: Què t'ha semblat?
0: No, no, clar, que realment és com trobar els punts intermitjos. És com el que m'has dit del sí. 5050, no?
1: Sí, sí.
0: I el, vull dir, passar per les... Com si fos un... una gràfica, no?
1: Clar, sí, al principi sembla com si l'haguessin transportat una sèptima menor i després tots els intervals es van escurçant.
0: Clar.
1: Aquest experiment el que ens indica, que ja ho hem vist una mica amb el piano, és que el creixement de les freqüències és exponencial. Tornem a la progressió geomètrica del principi. I això em permet relacionar el piano amb el violí, que és el teu instrument rei, perquè tu vas tocar, vas ser la violinista titular de la JONC, de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, durant 3 anys, i també has col·laborat amb Kanye West. Now let's go. Take them back to the plan. Me and my mama hopped in that U-Haul van. Any pessimists, I ain't talk to them. Plus, I ain't had no phone in my apartment. Abans de res, ens has d'explicar com vas acabar tocant amb el Kanye West, perquè crec que això sí que no s'ho esperaven els nostres oients. Més enllà de l'escala logarítmica del piano, no s'ho esperaven, això. Explica'm.
0: Doncs mira, és molt fort i m'és
1: igual. Ja sé que és molt fort, Laura.
0: No, perquè el tio... O sigui, ara parlaré una mica malament d'aquest home, però crec que m'és igual. Demanava en un... Estava buscant... Ell feia una gira que buscava dues violinistes, una arpista i una cellista. I a cada lloc on anava, doncs agafava gent del lloc on anava, no? I llavors, això m'arriba a través del meu pare, perquè li va arribar un mail que estaven buscant jóvenes. Atenció, eh? Jóvenes. Sexis, pulcres, guapes i asseades.
1: En sèrio?
0: Sí, senyor.
1: Ostres, si ho arribo a saber, no ho remarquem avui, eh?
0: No, el nivell d'aquest senyor, bueno, ja ha sabut una mica...
1: És baix,
0: mica,
1: sí, sí.
0: És baix. Però bueno, estàvem buscant gent així que toqués i tal, i el meu pare em va dir, faria gràcia fer-ho. Ja tinc un... No, però bueno, perquè és tot una experiència. I va contactar amb unes quantes així, perquè buscaven gent molt jove. Malauradament,
1: yeah,
0: no?
1: Yeah, sí, sí.
0: I llavors, doncs, res, va ser tot un dia d'assaig i el tio arriba 5 minuts abans del bolo i el van fer.
1: Ah, molt bé.
0: Sí, sí, perquè portava una violinista, ell, molt, molt bona, que ens va estar treballant amb nosaltres tot el dia, perquè no podíem tenir les partitures abans. És a dir, no les vol donar, no? I va ser tot el dia a saco. Més és rítmicament... És complicat, a més és un estil que jo tampoc dominava gaire. Mm. Bueno, cap de nosaltres, no? Però va ser una gran experiència, sí, sí. I realment és molt bo musicalment, això no li trec, però bueno.
1: No, ja havia sentit algunes coses al respecte, sí, sí. Però em feia sentir molta curiositat, no? Vaig veure el teu currículum, Kanye West,
0: sí, okay, sí,
1: això
0: sí.
1: En parlarem segur.
0: Va ser una experiència.
1: Però sobretot m'interessava perquè amb ell vas col·laborar tocant el violí, i el violí i el piano tenen la mateixa característica. Pots produir unes freqüències que es van duplicant a cada pas, no? Vas multiplicant per dos, aleshores les freqüències es dupliquen, però en canvi, si t'hi fixes, el violí... Totes les cordes del violí tenen la mateixa longitud i en el piano les cordes creixen com de manera lineal, no? És a dir, progressiva. Però, en canvi, en el capítol que vam dedicar en aquest programa sobre Pitàgores, la física del so, vam veure que la freqüència que produeix una corda al vibrar i la longitud de la corda són inversament proporcionals. És a dir, que si una creix molt, l'altra s'ha de disminuir en la mateixa proporció. Això no és així. Com creus que ho fem?
0: Amb el violí.
1: Amb el violí i amb el piano. Com creus que aconseguim?
0: Per la gruixudesa de les cordes.
1: Exacte. Com més greu és la nota, anem, diguéssim, li anem posant més material i d'aquesta manera aconseguim la mateixa freqüència per la qual necessitaríem una corda molt més llarga, no?
0: Clar, perquè un piano és un arpa, en el fons, a dintre, no?
1: Exacte.
0: Llavors és el mateix.
1: Quin gust que vinguis aquí a aquest programa, Laura. Ho encertes tota la primera. És fantàstic, això.
0: Ho diràs.
1: Sí, sí.
0: Estic aquí patint.
1: No, que ja estem acabant. Avui hem començat parlant del teatre dins del teatre i, com a conclusió, volia explicar que amb les funcions podem fer el mateix. Qualsevol de les funcions que hem vist avui la podem introduir una dins de l'altra i llavors tenim una funció dins d'una funció.
2: Música i matemàtiques a Catalunya Ràdio. Amb Laura Ferrer Rozada.
1: Ens acomiadem avui amb la segona de la segona partita per a violí de Bach i t'agraeixo moltíssim que hagis acceptat la invitació i m'hagis acompanyat avui a la cinta de Mòbius. Ha sigut un autèntic plaer.
0: Igualment.
1: I desitjo que la teva trajectòria segueixi evolucionant segons l'escala logarítmica com fins ara.
0: Gràcies.
1: I els que ens heu escoltat des de casa, us volem recordar que ens podeu seguir al nostre perfil de Twitter, @cintamobius/cm. Avui us hem acompanyat en Pau Blasi, el control tècnic, la Vanessa Esteve a les xarxes socials, l'Alba Quinquillà a la producció i jo mateixa, Laura Ferrer Rozada, al guió i la locució. Fins a la propera.
2: Si t'ha interessat aquest capítol, en trobaràs molts més a l'app de 3Cat o a catradio.cat. I la temporada que ve, nous capítols de la cinta de Mòbius a Catalunya Música.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Trescat.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
2: Bona tarda, us informa Gemma Bonet. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home la matinada passada a la Ràpita, al Montsià. Cap a quarts de 4 de la matinada, la policia va rebre un avís que hi havia una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi van arribar, han trobat un home ferit per una punyalada. Tres ambulàncies del SEM es van desplaçar al lloc dels fets i van intentar reanimar-lo, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert ara una investigació per aclarir les causes dels fets i el cas està sota secret de sumari. Més notícies amb la Laura Cugat.
3: Els alcaldes de la zona del Baix Penedès, afectada per les pluges torrencials d'ahir, comencen a pensar accions que millorin l'evacuació de les rieres al mar en els trams inundables on hi ha càmpings, vivendes o altres instal·lacions. Pere Virgili, de Roda de Barà, ja veu clar que ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua, vist que aquesta mena de temporals poden anar a més. Ho ha explicat a 3Cat Info.
4: Hem de seguir treballant, millorant aquests espais que sabem que se'ns inunden. Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors. Llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
2: La policia israeliana ha detingut dos joves israelians de 16 i de 17 anys per pegar amb un pal a un palestí amputat d'una cama que es movia amb crosses a la zona d'Hebron, al sud de Cisjordània. Un d'ells gravava amb el mòbil i l'altre pegava l'home amb una barra de fusta. Les imatges corren per les xarxes socials. Un dels atacants ha entrat a presó i l'altre ha quedat sota arrest domiciliari. Segons mitjans israelians, la víctima és un palestí que va perdre una cama l'any passat per trets d'un colon israelià.
3: El Papa Lleó XIV fa una crida a la comunitat internacional per aturar el brot d'Ebola que es va detectar fa 100 dies a la República Democràtica del Congo i que ja ha matat més de 2.500 persones.
5: Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche le comunità locali nell'opera di prevenzione per salvare tante vite umane.
3: El Papa demana més mitjans internacionals i cooperació amb les autoritats locals per salvar vides. Les xifres oficials apunten a més de 5.000 contagis, però Metges Sense Fronteres alerta que l'abast del brot va molt més enllà d'aquestes dades.

0: La canònica de Santa Maria de Vilabertran torna a omplir-se de música aquest vespre per sentir la veu de la soprano Ruzan Mantashian amb la pianista Margarit Sargsyan. La soprano torna a la Schubertíada després que l'any passat enlluernés el públic de la canònica. Tot i la seva joventut, la seva qualitat interpretativa i el seu domini principal i el seu domini dels principals papers operístics i de cançó, l'han convertida en una de les intèrpretes més sol·licitades. El concert és a 9:15 del vespre. Els esports, Marc Andrés.
1: Aquest vespre debuta el Barça a la Lliga. Elx Barça, 2:15 des d'una hora abans a la TDT. Ara primera al descans, Atlètic de Madrid 0, Villarreal 0, amb Julián Álvarez escridassat. A 8:15, Getafe Racing. A segona, a les 7, i des del Nuevo Castalia, Castelló Sabadell, en directe al Tot Gira. A la volta, victòria de Matthew Brennan a la segona etapa, amb el català Pau Miquel segon. El líder Tadej Pogačar ha estat tercer. I el Gran Premi dels Països Baixos de la Fórmula 1 ha guanyat Lando Norris. Això el dia que el català Àlex Palou podria convertir-se en campió de la IndyCar. La cursa comença a les 7.
2: Fins aquí les notícies.

0: Nota de veu amb Frank Lluís Giró
1: i Aina Ostrell.
2: Benvingudes, benvinguts. Això és la versió estiuenca del Nota de veu dicat, traient el caparró a Catalunya Ràdio, a la casa gran de la radiodifusió en aquest país. Ens fa molta il·lusió, això. Oi que sí, Aina? Bona tarda.
3: Bona tarda, i tant que sí.
2: Bona tarda, o bon dia, o bon migdia, o bona nit, perquè mai acabes de saber ben bé quan la gent està sentint això.
3: No, clar, sempre es pot recuperar a 3CAT. A més, que es diu molt això de que aquí a Catalunya diem bon dia tot el dia.
2: És veritat.
3: Per tant, per què no? Bon dia.
2: I diria que no ho fem anar tant com ho diem.
3: Sí, tens raó.
2: No?
3: Es porta poc el bon dia a la tarda, no?
2: A tu et sona de dir bon dia? He quedat per sopar amb uns amics, ei, bon dia.
3: I després sempre hi ha la típica persona que diu bona tarda tot el dia, saps?
2: Sempre, sempre hi ha aquest tipus de persona. Avui hem vingut aquí a recuperar alguns moments guapíssims que hem viscut aquesta temporada al Nota de Veu. Per exemple, de seguida, viatjant cap a la publicació del primer disc de l'Osa, aquell primer cant del matí que sortia a la tardor del 2025, ja en fa de mesos, i també doncs recuperarem un altre moment prou sonat perquè inauguràvem un any de forma oficial al gener.
3: És que enguany és l'any Oques, perquè a l'octubre tenim un munt de concerts a l'Estadi Olímpic amb unes entrades que es van exaurir molt ràpidament i, per tant, doncs anem fent boca per aquest concert.
2: I parlant de fer boca, tenim a l'altra banda del vidre en Nil Hernández, que és el mestre de cerimònies, el control de so d'aquest programa. Et deia això de boca perquè em porta cap a la pregunta quotidiana estiuenca que tenia pensada per tu.
3: A veure?
2: Per avui, a veure. La cosa és que, diguéssim que a l'estiu es porta molt que no saps ben bé com acabes a una terrassa.
3: Sí.
2: Envoltada de gent.
3: I tant.
2: I sempre hi ha la típica persona, la que diu molts cops bona tarda tot el dia.
3: Exacte, sí.
2: Diu, ei, ja, i si piquem alguna cosa?
3: Sempre hi ha aquesta persona.
2: Oi que sí?
3: Sempre.
2: Ets tu a vegades aquesta persona?
3: Poc sovint, t'he de dir. Sí.
2: Però t'hi apuntes.
3: M'hi apunto, clar. No? És que, a veure, tens aquelles patatetes damunt la taula, aquelles braves, aquelles olives...
2: No, no t'avancis, no t'avancis.
3: A veure...
2: No t'avancis, no em diguis Gildes, no t'avancis. La cosa és... Jo te'n posaré tres, de les típiques de tota la vida, i tu m'has de triar quina de les tres i ordenar-les.
3: D'acord.
2: I en funció de l'ordre que facis, hi haurà una segona subpregunta.
3: Perfecte.
2: D'acord? Diguéssim que molt de tota la vida, Nil, això, eh? També m'ho has de comprar tu des de l'altra banda del vidre. Patates braves, croquetes, calamars. D'acord? Repeteixo.
3: Vas fort, eh?
2: Repeteixo perquè us ho aneu rumiant i no us precipiteu. Patates braves, croquetes, calamars. Me'ls ordenes de top 1 a top 2 a top 3.
3: Per mi, les braves són un plat que serveix a qualsevol hora del dia. És a dir, jo puc fer unes braves a les 5 de la tarda sense problema. En canvi, crec que els calamars a les 5 de la tarda se'm fan més estranys, igual que les croquetes. Però, si m'haig de decantar per la meva etapa preferida...
2: Només en pot quedar una?
3: Et diré que són els calamars.
2: Val. Calamars en el top 1, top 2?
3: Croquetes.
2: Val, i top 3
3: braves.
2: Entenc que per descarte.
3: És que sí, sí.
2: Llavors, t'he dit que hi havia pregunta en funció del que diguessis.
3: A veure...
2: Hi ha subpregunta. Calamars a la romana
3: o... A l'andalusa. O... Segur, sense dubtar-ho.
2: Molt lleig això de no deixar acabar el
3: home,
2: profe...
3: Home, és que no hi ha partit.
2: Quan et fa
3: no
2: el plantejament.
3: Hi ha partit. Tu creus que hi ha partit?
2: No hi ha partit.
3: Ah.
2: No, no sé que siguis una persona enamorada bojament del rebossat. I llavors diguis, per favor, a la romana i em treus l'anella de calamar i dona'm només l'arrebossat.
3: És que tots sabem que és la part bona del calamar a la romana, però l'arrebossat dels calamars de l'andalusa és molt millor.
2: Molt millor, molt millor.
3: Que, per cert, tu agafes poteta... O agafes part més de calamar o de cap?
2: Absolutament de tot, de forma indistinta, més igual, sí.
3: Ai, a mi m'agrada molt agafar poteta, eh?
2: Sí, jo sóc de tot, 100%. I mira, del top 2, que m'hi has situat les croquetes, croquetes de...
3: Oh.
2: A veure, hi ha molts gustos, òbviament. Ara em direu, no, de ceps, de no sé què, però les bàsiques, d'acord? Que vindrien a ser pernil, pollastre o bacallà.
3: Per mi les millors són les de pernil.
2: Les segones?
3: Bacallà.
2: Les terceres?
3: Pollastre. Em sap greu, sé que vaig en contra de la humanitat i dels gustos de, en generals de la població, però és que les croquetes de pollastre a mi se'm fan una mica de bola, no sé que portin molta beixamel, saps? Trobo que és com una mica ressec tot plegat, no ho sé.
2: I les de bacallà no et barrufen?
3: M'agraden molt, però m'agraden més les de pernil. Què en penses tu?
2: Jo no sóc de primera opció pernil. Jo dependria ja de la gana que tingui, perquè estic d'acord amb tu que les de pollastre ja són gairebé mig dinar.
3: És diferent si són com més de rostit o que portin més, no sé, més condiments, saps?
2: Jo et diria potser les de bacallà, eh?
3: Sí?
2: Sí, molt fan, molt fan.
3: Sí, també sí. Són menys habituals, no?
2: Segurament,
3: és
2: sí.
3: És que a mi m'agraden més els bunyols, per exemple, de bacallà.
2: Home, sí, clar, clar, clar. Entre clar. Bunyols de bacallà o croquetes
3: home,
2: de bacallà...
3: Que... no hi ha partit, tampoc,
2: tampoc
3: eh?
2: Tampoc hi ha partit. A veure, tornem a la pregunta inicial.
3: Vinga.
2: Que m'interessa que ens la resolgui en Nil Hernández des de l'altra banda del vidre. Nil, braves, calamars, croquetes, ordena-m'ho de millor a pitjor.
3: Braves, croquetes, calamars.
2: Molt bé.
3: I tu, Frank, què hi dius?
2: Jo... braves, croquetes, calamars. Jo faria calamars, braves, croquetes.
3: Sí?
2: Sí. I tu havies fet calamars, croquetes, braves.
3: M'encanta, perquè tots tres...
2: en tenim una diferent, eh?
3: És fantàstic, perquè anirem a prendre algú i cadascú menjarà d'un plat, saps? I no ens haurem de discutir.
2: Demanarem les tres tapes...
3: perfecte.
2: I buidarem tots els plats. Ho escurarem, demanarem pa per acabar de repelar i de sucar.
3: I pebrots...
2: del padró.
3: Espectaculars, eh?
2: Sí, però això serà un altre dia.
3: Uf, quina gana.
2: Et sembla bé si anem a una cançó?
3: Vinga, va.
2: Que hem agafat gana i mentre ens la fem passar com podem, cantem San Domingo Forever.
3: Ai, sí!
2: Vull alçar la meva copa a l'aire i mentre alço la copa...
3: una oliveta.
2: I un calamar. Vinga, va, la Maria Jaume i arrenquem el Nota de Veu.

0: ens funciona com el primer dia. Quina meravella, Sant Domingo Forever, la cançó i també el disc, perquè la Maria Jaume ho ha tornat a fer i jo crec que apunta el seu nom com a clara candidatura a millor discos de l'any. Quan arribi el moment i hàgim de votar, fer llistes, puntuacions i tries, vaja, serà, jo diria, a totes les ternes.
1: Podria ser que fos l'artista que s'endú més premis en The Rock aquest any vinent, eh?
0: Mira, jo ja ho tinc bastant perfilat i et diria que hi haurà garrotades entre la Ludwig Band.
1: Ostres, sí, clar, clar.
0: El barri es comenta.
1: Tota la raó.
0: La Maria Jaume, Sant Domingo Forever, i potser en un segon escaló, Renaldo i Clara, amb l'Encant.
1: Podria molt ben ser, i tant.
0: Sí, jo ho situaria per allà, però crec que, de veritat, serioses garrotades entre la Ludwig i la Maria Jaume, eh?
1: S'hauran d'inventar categories noves per poder donar els premis que es mereixen aquests dos grups.
0: Doncs molaria moltíssim, eh? De sobte, la Ludwig, 32 premis en The Rock.
1: Exacte.
0: La Maria Jaume, 32 també, de diferents categories. Hi ha 64 només entre ells dos.
1: L'has vist aquest estiu, a la Maria Jaume?
0: Sí, sí, sí, sí. Molt bé. Molt bé, molt bé.
1: És que
0: bé.
1: És garantia d'èxit, el seu concert.
0: Està com... Saps? Com si, diguéssim, saps allò de tenir una cama al passat i l'altra al futur per
1: sí.
0: viure el present en plenitud? Doncs jo crec que les dues potes de la Maria són, d'una banda, la consolidació i de l'altra, el creixement.
1: És a dir, totes dues molt estables,
0: clar,
1: eh?
0: Les dues són bones.
1: Sí.
0: És a dir, consolida el que ja ha anat fent en aquests últims 5-6 anys, des de la pandèmia cap aquí, i de l'altra, no para de créixer, tinc la sensació. És que en aquest disc, per mi, hi ha molta evolució. Respecte a Nostàlgia, Airlines, que ja em semblava llavors una passa endavant molt bèstia, ostres, aquí realment va uns quants universos més enllà.
1: També és una de les artistes que tenim a l'escena que té aquesta capacitat com de visió, no? Mm. És una artista molt visionària que sap fer coses diferents, que sap innovar en la música, que a vegades és molt complicat, i això ho veiem amb ella, amb la seva música i també amb els seus directes.
0: I saps en què trobo, ara que deies això dels directes? Que trobo que amb això també s'assemblen amb la Ludwig, que és com que estan aprenent l'ofici.
1: Sí,
0: és
1: molt.
0: És a dir, cada cop fan millors concerts, cada cop se'ls veu més relaxats dalt de l'escenari, que això no vol dir que sempre estiguis de 10, com tu i com jo, no?
1: No,
0: és
1: clar,
0: a dir,
1: evidentment.
0: N'hem après, sabem fer l'ofici, i això no vol dir que un dia doncs, no estiguis tan brillant. Però tinc la sensació que ja són una aposta molt consolidada, molt segura en els concerts en directe, que no és fàcil.
1: No, no.
0: I a la Maria, que a més li toca fer el paper de frontwoman, doncs la veig com molt serena, no? Com molt en el seu paper.
1: I tant, comodíssima.
0: Vinga, parlant de comodíssimes, que bé que vivíem aquella estrena del primer disc, Aina, de l'Osa, eh?
1: A veure quan arriba el primer cant de la tarda o el segon cant del matí, perquè jo necessito més música de l'Osa, que ja me la sé tota de dalt a baix.
0: M'estàs dient que ara viatgem, ni més ni menys que cap al 9 d'octubre?
1: Que fort.
0: Tremendo viatge, eh?
1: Falta menys pel proper 9 d'octubre que pel passat, fixa't.
0: Doncs mira, ara en Nil Hernández ens dispara un separador d'aquells de... que afecta rebobinar.
1: Ostres, rebobinar, eh?
0: Rebobinar.
1: Un exercici que ja no es porta, eh?
0: FX Rewind.
1: Que fort.
0: Doncs darrere de l'FX Rewind surten les Alosa debutant amb el seu primer disc, el Nota de Veu Dicat. 9 d'octubre, el primer cant del matí de la Irene i de la Giulieta. Com ens agraden a l'Osa, avui protagonistes d'aquest programarro que tenim ara per endavant. Estem flipadíssims amb l'Aina Ostrell, això és la Nota de Veu, sou a ICAT, ens hi hem posat a les 5 i som a punt de punxar en exclusiva cançons noves de Trinca de l'Osa.
1: Quina il·lusió. Per cert, ahir a l'Osa el Mussol va tocar, va cantar a Seretge.
0: Sí, clar, van fer aquesta cançó de l'estiu,
1: sí.
0: Dicat, que s'havien cascat una col·lap amb la gent d'Esbatlana.
1: Sí, que va néixer el desconcert, diguéssim.
0: Altament festiva, i ahir, evidentment, havia de sonar sí o sí. A la Voreta del Foc és una de les cançons que va començar a fer que parléssim de l'Osa,
1: sí,
0: que corrés
1: exactament.
0: El boca-orella i que el seu nom s'escampés arreu del país. A partir d'aquí, ja han anat ensenyant la puteta d'aquest debut del seu primer disc, el primer cant del matí, que surt demà. Tenim 3 singles d'avançada. Abans d'anar a les cançons noves, us ho farem gruar, això. S'ha de generar una mica de hype, evidentment.
1: Ens faràs esperar.
0: A veure, tu vas a veure una peli al cinema, estimada, i què et posen abans de la peli?
1: No, els anuncis i els tràilers.
0: Gràcies, gràcies. Anuncis, tràilers
1: sí, però,
0: i després la peli.
1: Sí, però oi que això és la pitjor part de tota l'estada al cinema?
0: A mi m'agraden molt els tràilers, eh?
1: Sí?
0: Jo sóc d'aquelles persones obsessives que ha d'arribar a la sala per veure tots els tràilers sencers.
1: És que jo trobo que últimament el format tràiler està canviant. Abans era una cosa com molt que creava expectatives, no? Feia ganes d'anar a veure la pel·lícula, i ara és una mica un resum de tot el que passarà, no trobes?
0: És veritat. Crec que hi havia un art de fer tràilers que potser s'ha anat perdent una miqueta.
1: Sí, ens estem passant ara ja, sí, eh? Ja ho ensenyem tot.
0: Cobrim aquest meló. Ara tenim el 19 de l'osa, però decidim aparcar-lo un segon.
1: No. Anem a la teca.
0: Per parlar del que hi ha al carrer, que és com són els tràilers ara quan vas a veure una pel·li al cine.
1: Pitjors que fa uns anys. Però anem a la teca.
0: A veure, anem als singles que ens han anat avançant. Jo estic, vaja, boig amb l'últim que van treure divendres de la setmana passada, que és Flors i Violes, que em sembla que és una cançó boníssima, i ja et puc dir que serà la primera del disc. Quan el posis, la primera que sonarà serà aquesta. Va!

0: són un duet, basen la seva proposta en el cançoner popular, debuten demà amb el seu primer disc llarg i ens demostren com la tradició pot ser un autèntic trampolí per projectar-te cap al futur.
1: Tota la raó, i m'encanta que la reivindiquin, clar que sí.
0: Estem parlant d'un duet format per dues dones, els hi heu sentit la veu, la Irene i la Julieta, terriblement joves, vull dir, al voltant dels 25
1: sí,
0: anys.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I amb moltes ganes de que debutin després dels singles que han anat publicant. Aquest és Flors i Violes, que sabem ja que serà la cançó que obrirà el disc.
1: És fantàstica, eh? M'agrada moltíssim.
0: Just al darrere, la segona serà El Forner, que també és una de les que ja coneixíem. Sota

0: Aquest és el Forner, és un altre dels singles que ja ens havien avançat. De fet, us puc dir que en sabíem 3 de cançons i ens en falten 6, d'acord? Tindrà 9 cançons aquest primer disc llarg de l'Osa. Per tant, com que ara nosaltres en punxarem 3 de les noves, ja en tindreu 6 al damunt de la taula.
1: Que bèstia, eh? Pràcticament no tindrem.
0: Gairebé tindrem tot el disc sencer. La que ens queda per punxar-vos de les que ja havien sonat és una de les collabs, que és amb Habla de mi en presente.
1: Sí.
0: És una mena de rumba que es marquen les a l'Osa, Nenes de ciutat. Si voleu saber si hi ha més col·laboracions, us ho explico després d'aquesta cançó.
2: De debò!

0: Doncs això, que ja tenim els tres singles punxats, Flors i Violes, El Forner, aquesta col·lap amable de Miem Presente, que es diu Nenes de Ciutat, d'acord?
1: Ai, Frank, estic nerviosíssima. És que ara estic visquent aquest moment de que t'agraden tant les cançons que ja has sentit fins al moment, que tens com por de que les altres t'agradin menys.
0: Clar, és que això és un unboxing ara, sí, en tota regla, eh?
1: Total.
0: És un reaccionant a les noves cançons de l'Osa, Listening Party, de tres singles nous de Trinca, que no són enlloc. Per tant, si voleu gravar ara mateix en directe a la ràdio, com es feia als anys 80 o als 90, ho podeu fer. Podeu gravar a la ràdio, que som a punt de punxar les cançons noves. Tenia pendent de dir-te les col·laps.
1: Ah, sí, digue'm.
0: N'hi ha dues, per tant, una ja la sabem, sí. Habla de mi en presente, i l'altra és tan clara que diràs...
1: Va, com no ho havien fet abans, no?
0: Et deixo dir un nom. Et dono alguna... No, a veure, ets molt tramposa, Aina Ostrell. De veritat, jo tinc aquí el telèfon mòbil i tinc l'ordinador i el primer que fa és... Pup, m'està mirant a mi i se'n va a mirar les pantalles. Però això què és?
1: A diferència de tu, jo la veig.
0: A veure, jo m'hi veig molt bé. Començo a tenir aquella edat en què a vegades, segons quin llibre, em costa. Em costa, sí, sí. Però ara estic perfectament bé de vista i he vist com tu intentaves fer trampes. Va, una col·lap... amb qui tu uniries a l'Osa? Que dius, és que fan molt parelles.
1: Amb la Maria Jaume.
0: Una altra. Més evident, encara.
1: Més?
0: És un altre duet, de dues dones.
2: Poden fer d'aquest un lloc banal.
0: Tarta.
1: Tarta relena.
0: Clar.
1: És que m'has fet...
0: He fet un gest com si em mengés un pastís.
1: O sigui, el gest m'ha despistat tant que llavors sí que no sabia cap on anàvem.
0: A l'Osa i Tarta relena cantant Les Alamedes.
1: Ostres!
0: Cantant Les Alamedes serà la tercera, la que anirà darrere del Forner. Anem ja a la teca.
1: Som-hi.
0: Anem a aquesta exclusiva nota de veu. Moltes setmanes picant pedra, perseguint a la gent que ha de ser perseguida per tenir ara en exclusiva aquests documents. Tenim dues notes de veu de la Irene i dues notes de veu de la Julieta. Hi ha tres cançons, però és que la quarta de nota de veu, que és la que ens punxa ara l'Edu Arnàs des de l'altra banda del vidre, és la Irene... reconeixent-nos la tremenda il·lusió que els fa publicar el seu primer disc.
3: Hola, Cat. Doncs per nosaltres és molt fort que per fi surti el nostre disc, perquè fa un any que hi hem estat treballant. Hi ha molts nervis i hi ha molta il·lusió també, perquè nosaltres ja fa molt de temps que estem escoltant aquestes cançons i ara per fi tothom les podrà escoltar. I és un moment increïble perquè realment hi hem posat moltíssima energia, hem posat moltíssimes ganes. Ens hem ficat dins del disc i ha sortit això i estem realment molt contentes del resultat perquè és a l'Osa, però més gran. I sí, tenim moltes ganes de que per fi tothom ja pugui escoltar-ho i que tothom pugui gaudir les cançons.
0: Que, per cert, avui fem un tastet, estrena exclusiva de tres cançons de l'Osa, però si no volíeu caldo, dues tasses. Dilluns a l'Osa, aquí a

0: Que crec que així poden explicar coses l'una de l'altra, també, no? Clar. A vegades, quan tens el company, doncs és més fàcil, és més fluid.
1: Dilluns, protagonistes a l'OSA, al Pausa, amb l'Albert Miralles i amb la Mariona Batalla, i avui protagonistes al Nota de Veu Dicat, destripant ja cançons noves,
0: mira,
1: que no són enlloc.
0: Passen 5 minuts d'un quart de 6 de la tarda i encara no me n'has posat cap, eh?
1: Què et sembla? Ho hem fet bé, sí o no? Hem començat a les 5, són les 5 i 20. Jo crec que sí, ja és el moment. Clar. Que la Irene ens presenti Si el riu.
2: Realment, Si el riu ha estat dels reptes més grans que ha tingut a l'OSA en aquest disc, perquè nosaltres volíem parlar de com la natura estava demanant ajuda, no? Perquè els humans tenim una manera horrorosa de trepitjar la natura i de destruir-la. I hi ha maneres molt maques de cuidar la terra que també es fan, però de sobte tendim a destruir-la més que estimar-la. I això ens sabia molt greu. Hem passat un any amb molts desastres que clarament venen del canvi climàtic i ens agrada molt desresponsabilitzar-nos, però som molt responsables. Evidentment, la responsabilitat no només la tenim nosaltres, també la tenen els governs, i és una cosa que s'ha de reivindicar i hem de poder cuidar el lloc que ens dona xupluc, el lloc que ens cuida i el lloc que ens ha donat la vida. Aleshores, nosaltres estàvem molt tristes amb això, però de sobte també ens va quedar una cançó molt trista i feia molta pena. I vam dir, home, no, perquè nosaltres també tenim esperança, no pot acabar la cançó així de trista. I vam trobar un poema de Joan Maragall, l'Ametller, que té unes frases que ens agradaven molt, que deia com Déu te guard, bandera blanca, i després també deia com ets la pau que s'anuncia, no? Que parla de l'Ametller, però per nosaltres també parlava d'aquesta esperança amb la natura i d'aquesta manera que estem segures que podem cuidar la terra. I vam musicar aquest poema així amb una jota més festiva per acabar contentes i perquè nosaltres també creiem en que podem cuidar la terra. Si el...

0: Nada, ni més ni menys que amb un poema d'en Joan Maragall, amb unes alosa molt crítiques amb la relació que tenim amb la natura. Vaja, és que és així, és una merda.
1: És molt necessari aquest missatge. I per cert, quin poema, de Maragall, l'Ametller, vull dir que és un dels seus poemes, per mi, més rellevants, diria jo.
0: I elles ho musiquen i ho posen com a la part final que deia la Irene, que on ens explicava. Ens va costar molt aquesta cançó, volíem que acabés amb un cert aire positiu i llavors vam trobar aquest poema d'en Maragall que hi casava perfecte i realment creix molt la cançó i és com molt èpic.
1: Va, més.
0: En sèrio, eh?
1: Sí.
0: No t'ho vols fer així? No, a poc, gaudim del moment.
1: És que en tinc moltes ganes.
0: Val, mira, deixa'm que et digui que si el riu és la 1, 2, 3, 4, és la cinquena.
1: La cinquena, d'acord.
0: D'acord? T'interessa poquíssim l'ordre, has dit, va, d'acord, però anem a una altra,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, perquè estic pensant, la primera i la segona ja les tenim, aquesta és la cinquena.
0: Sí, la primera i la segona són flors i violes, sí, i el forner.
1: Sí.
0: Llavors, 1, 2, 3, 4, la cinquena és si el riu,
1: sí.
0: La sisena és nenes de ciutat.
1: Exacte, vale.
0: I la vuitena, és a dir, penúltima, és aquestes muntanyes.
2: Aquestes muntanyes és un tema molt especial per nosaltres perquè és l'únic tema de tot el disc que és estrictament a duet, és a dir, només té el violoncel i una veu. I per nosaltres és increïble, sobretot també fer-la en directe perquè és una manera de tornar això a les arrels del duet, de veure i escoltar aquesta sonoritat, no, com més pura de l'osa, i ens encanta fer-la. I a més, és una versió especial perquè originalment Aquestes muntanyes és una cançó occitana que també té la seva versió en aranès, que de fet és l'himne de la Vall d'Aran, però aquesta versió és en català, doncs, més modern i que de fet és la versió recollida per Joan Amades i, per tant, com és una barreja aquí de tot aquest folklore i de tota aquesta història dintre d'una cançó que al final s'expressa d'una manera molt senzilla, que és això, amb un violoncel i una veu. I, per tant, per nosaltres és molt especial i ens encanta com està ficada en el disc i com és un bolet enmig de tants arranjaments, amb tants instruments i com amb tantes veus de cop. Això així, tan íntim, amb només dos timbres i dues sonoritats, és molt especial. Aquesta...

0: tabureta.
1: Flors i violes i el que calgui. Amb l'Osa, amb la Irene, amb la Julieta, amb el primer cant del matí, el disc que van estrenar quan també nosaltres estrenàvem temporada, perquè duiem, què, 3, 4 setmanes?
2: Tal qual, sí, sí.
1: Oi que sí?
2: Que fort.
1: I el segon moment d'aquest nota de veu dedicat Very Best of Greatest Hits a Catalunya Ràdio, cap on ens porta?
2: Cap al 9 de gener, perquè estàvem inaugurant...
1: Avui, perdona, veig que la cosa va de nou.
2: Sí, sí, correcte.
1: 9 d'octubre, 9 de gener.
2: Numerologia.
1: Sé que això ho has fet tu, perquè ets una dona ordenada... Que vaja, que quan veu la possibilitat d'alinear els astres, doncs cap allà que dispara.
2: I també perquè ens venia molt de gust parlar d'Oques Grasses, que són el grup d'aquest any, que són un grup que, no oblidem, que també es podrien endur premis en The Rock, evidentment, perquè, primera, no sabem si tindran música nova d'aquí als concerts, podria molt ben ser,
1: qui ho
2: o
1: sap?
2: No.
1: Qui ho sap? No ho saben, potser, ni ells.
2: Mai, ens encantaria, també et diré.
1: Home, i tant.
2: Per tant, jo ho dic per intentar veure si... Saps?
1: Inflar aquest globus, ara de sobte.
2: Estic projectant cap al futur. I d'altra banda, també perquè d'entrada als Premis en The Rock hi ha premis vinculats, per exemple, al directe, i per tant, doncs, per què no, Coques es puguin dur un nou Premi en The Rock i sortir a l'escenari i dir allò que fan ells quan pugen els Premis en The Rock, dir gràcies i marxar.
1: Gràcies públic, gràcies crítica. No?
2: Sóc tota la raó.
1: Fan la cosa, si és de Premi de Votació Popular, gràcies, públic.
2: Sí, correcte.
1: I si és de la crítica, per exemple, tu i jo, com d'altres persones que votem, gràcies, crítica.
2: Són icònics.
1: Doncs cap allà que anem, amb Oques Grasses.
3: Aina Ostrell, bona tarda.
2: Bona tarda, Frank.
1: Bona tarda també a l'altra banda del vidre, en Pau Roca, ben tornat des de Mallorca, també a l'Eduard Nas, que el tenim aquí, com cada tarda al peu del canó. No només... Saps? Calendari escolar, Pau? Sinó calendari de gent adulta, de ser-hi sempre, saps? De fiabilitat, ja m'entens, no, va. Que en Pau havia de tornar de Mallorca i ha arribat tot just aquest migdia.
2: Fa una estona.
1: Sí, sí.
2: En Pau ha apurat fins a l'últim instant per venir a treballar.
1: El paio s'ha llevat a casa.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Com
2: sí.
1: Un marquès.
2: I tant. Ha esmorzat una torrada amb sobrassada.
1: Tres ensaïmades al darrere.
2: I les que s'han portat, segur.
1: Bé, no sé, se m'ha dit que hi ha alguna cosa per l'equip del Nota de Veu.
2: Què dius?
1: I que d'aquí uns dies tocarà desembolicamenta. Ja en parlarem, però no ens avancéssim pas, perquè avui tenim un programarro entre cella i cella. Avui el programa es resumeix en dues paraules. La primera és oques. La segona, grasses. Avui volem fer el top definitiu d'Oques Grasses amb la bona gent del Nota de Veu. Vam demanar ahir notes, comentaris, que ens expliquéssiu quines eren les vostres cançons preferides del grup que s'acomiada el 2026 dels escenaris. Evidentment, tot vehiculat a través del nostre telèfon 677 50 61 53, 677 50 61 53. I què ha passat, estimada Aina? Que es podria dir que hem rebentat la centraleta?
2: Tal qual, surt fum d'aquest WhatsApp... perquè hem rebut tantes notes de veu i tantes cançons diferents, perquè ara ho veurem, però han coincidit poc els nostres oients.
1: Tothom té la seva cançó d'oques preferida.
2: És així. I és curiós, perquè et diria que és dels grups, perquè crec que això no acostuma a passar, però és dels grups on la gent destaca, sobretot, cançons més aviat noves que no pas de les velles.
1: Doncs de seguida hi entrarem a fons. Havíem de parlar, sí o sí, a principis de mes de gener d'Oques Grasses, perquè seran un dels grans noms del 2026, perquè s'acomiaden dels escenaris i perquè tenen allà a l'horitzó aquells quatre concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a Montjuïc, a Barcelona.
2: Plens a vessar.
1: Tenim entrades pel dia 10, eh?
2: Pel dia 9, Frank.
1: Ai, pel 9!
2: Cada dia estem igual.
1: M'equivoco.
2: Sort que tens gairebé un any per aprendre't la data del dia del concert.
1: I anem al dia... 9.
2: 9, el divendres.
1: El 9, que és octubre, això, eh?
2: Novembre, no?
1: Novembre, no. Octubre, novembre?
2: Ai, ara em fas dubtar.
1: Sí, potser novembre, novembre. No, octubre, que vam dir... Octubre, que el 12 era festa, vam dir que era el Pilar.
2: Tens raó.
1: Que tenim allà un bon plan.
2: 5, 7, 9 i 10 d'octubre.
1: Va, doncs avui, amb l'Aina Ostrell, amb la gent que tenim a l'altra banda del vidre, amb tota la bona comunitat que tenim aquí al Nota de Veu, sucant pa en el cançoner, en el repertori d'Oques Grasses. I com que hem de sucar tant de pa, necessitem, sisplau, que passi el forner de l'Osa per donar-nos ànims, com per anar fent massa, saps?
2: I quin pa està fent?
1: Rodó. Rodó de quilo, perquè hi ha molta teca per sucar.
2: De quilo, eh?
1: De quilo.
2: I el demanes tallat?
1: Sempre. Tall gruixut, eh? No em vinguis amb tall prim, eh?
2: No, tall gruixut. Tall I gruixut. El torrem o no?
1: Evidentment.
2: Una mica de tomàquet, i aquí som.
1: A primer, all. L'ordre és all, tomàquet, oli i sal.
3: Correcte.
2: I si pots, llonganissa, també.
3: Ja ho tenim, va, i anem a berenar.

0: Nota de veu.
1: Els dijous no pesen com els dilluns, ni tenen la pressa dels divendres. Són just al mig, quan tot encara és possible. Els dijous passen coses, moltes coses.
2: Fan Zone. Aquesta nit estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat. Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres, a les 2 del migdia, a ICAT.
0: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Austrell. Hey! Quina cançó vols que punxem al nota de veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.
3: Per pagar tots els nostres malsons i per punxar-nos els collons.
4: A veure, estimada Aina, et veig massa tranquil·la, et veig massa relaxada.
5: Per què ho dius?
4: Perquè tu ets conscient que som a punt d'entomar el tema dels temes?
5: És que crec que no estic preparada, és només això.
4: Nota de veu, no, ni la teva veu tampoc, no. Perquè tros de gall que t'has deixat aquí, eh? Nota de veu del dijous 8 de gener del 2026.
5: Mare de Déu.
4: És que ja som al 2026. És l'any Oques Grasses.
5: És així.
4: Aquells quatre concerts a l'horitzó, omplint quatre estadis, 200.000 persones.
5: Mare meva.
4: Abans passaran pel Cabró Rock i abans encara passen pel Nota de veu d'ICAT. Avui, per fi, fem l'exercici. Hem sortit al carrer, hem obert telèfons, hem demanat missatges, volem saber quina és la vostra cançó preferida de tota la vida i tota la història d'Oques Grasses.

0: Prendre pel cul hauríem d'anar nosaltres amb el programa, perquè després del d'avui, què hem de fer la setmana que ve?
1: Tot va cap avall.
0: Clar, què hem de fer si avui ja fem tema oques grasses, tot just primera setmana de programa així irregular del mes de gener?
1: Però aquest any venen programes molt guapos, jo crec també, perquè passaran moltíssimes coses. La setmana que ve en parlarem.
0: Has estat a punt de dir si vienen cosites? Que t'ho he vist a la mirada.
1: És que és veritat que és un any molt gros, musicalment parlant, a l'escena catalana, penso jo.
0: Mira, la setmana que ve jo marxaré dimecres i dijous. Bé, no sé, dimecres, potser a mig programa.
1: Sí.
0: S'agafarà un avió i ens n'anirem fins a Groningen, al nord dels Països Baixos, a explicar en directe a ICAT el Nota de Veu l'Eurosonic 2026.
1: Que bé que t'ho passes.
0: Festival de referència de la música emergent europea. Festival per on han passat gent com, potser et sonen, Rosalia.
1: Què dius?
0: Dua Lipa.
1: Mare de Déu.
0: Jude Line, l'any passat, sí. I aquest any nosaltres hi enviem a la llum. L'any passat hi vam enviar la Julieta.
1: Ah, exacte.
0: I hi haurà també la Clara Aguilar, hi haurà la Sofia Gavana, i hi haurà la Lia Kali, que està nominada als premis.
1: Que bèstia, eh?
0: Vaja, però tot això és que... Saps com que veus que una cosa tan guapa ara? Vols fer com preliminars aquí, abans de no obrim el meló o que es grasses? Anem amb les cançons preferides de la gent, que, com dèiem, heu rebentat, la centraleta, aquest número, el 677 50 61 53. Jo fins i tot diria, si ara mateix ens enganxeu en directe, Nota de Veu a ICAT parlant d'oques grasses, i voleu dir la vostra...
1: Intentarem posar les últimes notes de veu rebudes.
0: Sí, no? Deixem un petit marge.
1: Exacte.
0: Per la gent que va un xic tard i que reacciona ara mateix al directe. Vam prometre que la primera seria la presidenta del Club de Fans d'Oques Grasses.
1: Gala Castelltort.
0: Exacte. La nostra estimada companya del Loft, que tot just marxa ara, se n'acaba d'anar i ja torna a treure el caparró a la ràdio.
1: Tot i que jo crec que porta els auriculars posats escoltant el Nota de Veu. Des d'aquí, una salutació, Gala, perquè estic convençuda que vols sentir aquesta cançó.
2: Hola, família del Nota de Veu. Primer de tot, sou fantàstics. Segon, bueno, suposo que m'heu reconegut per la veu, però sóc la Gala Castelltort, companya del Loft. I tercer, ja que parleu d'oques grasses, que és el meu tema preferit, la meva cançó preferida és Velocitat de Lluç. Ja sabeu que jo tinc molts de problemes en fer-me gran i justament aquesta cançó parla una mica d'això. Diu algú dels 20 anys, jo tinc 20 anys, va decidir que aquesta cançó era la cançó de l'any, almenys fins aquí un mes, que faci els 21 i llavors canviï. Però sí, us diria això, Velocitat de Lluç, boníssima. Chefkis, ciao!

0: Ai, que canta en Josep Montero, que s'està fent gran, la persona protagonista d'aquesta cançó, que ben bé podria ser la Gala Castelltor, la nostra estimada companya del Loft, que ens ha triat Velocitat del Lluç, que és una cançó que no hagués vist venir entre les preferides d'una fan tant de socarrel com la Gala.
1: Clar, és que de fet ella ens deia que aquesta cançó li agrada perquè parla d'una persona de 20 anys i ella té 20 anys que, i llavors se la sent
0: identificada.
1: Exacte, se la sent molt seva, però és que és una cançó del 2014, de l'àlbum Digue-n'hi com vulguis, del segon àlbum d'Oques. Per tant, estem parlant que la Gala en aquell moment tenia 8 anys.
0: Feia primària.
1: Sí, sí.
0: La Gala que presenta el Loft amb l'Alberto Gadel cada tarda de 3 a 5 a ICAT feia primària i ens ha triat Velocitat del Lluç, aquesta cançó del 2014, que és el segon disc, oi?
1: Sí, Digue-n'hi com vulguis.
0: Digue-n'hi com vulguis.
2: Nota de veu. M'agrada, I like it, m'agrada, ja d'or. M'agrada que les mines te passegin amb un dor. Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.

0: Moment a l'osa, es van dit. Moment oques grasses, repassat. Ens encarem ja cap al final d'aquesta edició estiuenca especial del Nota de Veu Dicat. Què t'agrada més, Greatest Hits o Very Best Of?
1: Greatest Hits.
0: Sí, eh? Mola, eh?
1: Per què?
0: És com el bo i millor.
1: Tu per què creus que és millor...
0: Ah, no, no, no, no, per res, que a mi em surt com així de...
1: És que jo et veig més a tu de Very Best Of.
0: Sí? Ai, no ho sé. No ho he pensat mai, la veritat, eh? Sí. La flor i nata.
1: La cirereta dels pastissos d'aquest any.
0: The cherry on the cake.
1: Exacte.
0: The multiple cherries on the all cakes.
1: Sort que fem ràdio en català.
0: Va, fem una cosa. Callem i ballem?
1: Oi, sí, sisplau.
0: T'hi apuntes?
1: Em ve molt de gust.
0: Doncs ballem, segurament t'estimo, aquella
1: brutal
0: cançó dels Amics de les Arts, que quan va sortir no ens la podíem treure del cap, i us hem de dir que encara ens passa, perquè quan la dispari en Nil, això es convertirà en una mena d'intent de La La Land a la catalana i malament.
1: I pensa que cada cop tenim més a prop... Anava a dir un nou disc, però no sé si es pot dir amb aquesta entitat,
0: sí,
1: però... Sí,
0: sí, digue-ho.
1: Un nou disc dels Amics de les Arts.

0: Balde s'allunya del Barça. Flick l'ha sentenciat. Ja fa dies que Balde i el seu representant es mouen. El retorn de Cancelo els ha fet mirar fora del Camp Nou i Flick veu manca de compromís. I Flick té raó. El Barça, el que vulgui lluitar per jugar i per funcionar el col·lectiu, endavant. Qui no ho vegi clar, la porta oberta. I on sí que ho veuen clar és el Metropolitano. L'afició de l'Atlètic de Madrid s'ha pronunciat. Julián ha jugat a la segona part. Està jugant a la segona part. Empat a dos a l'Atlètic de Madrid davant del Villarreal. L'han xiulat, el continuen xiulat i li diuen de tot. I tenen el partit complicat. De veritat, senyors de l'Atlètic, que el tema està tancat?
1: Tot gira amb David Clopé.
0: Bona tarda, 3 minuts i les 7 i obrim les portes del Tot Gira. Des d'ara i fins a la 1 de la nit, Esports sense pausa a Catalunya Ràdio. Ara de seguida el partit del Sabadell a Castàlia i a 2:15 l'estrena oficial del Barça aquesta temporada. Elx Barça, el Martínez Valero, sense Balde, que és a la rampa de sortida. Però també pendents d'Àlex Palou a Washington, que té match ball per guanyar la seva cinquena IndyCar, i tot l'esport en directe. Comencem i marxem cap a Castelló, que juga el Sabadell.
2: Som història.
3: Marca el Sabadell.
2: Som passió arlequinada.
3: El quart del Sabadell, que arrodoneix aquest partidàs.
2: Honor.
3: Final, final, final del partit.
2: Hem tornat.
3: De la manera més èpica possible, el Sabadell és de segona.
2: Aquí comença la transmissió del Centre d'Esports Sabadell.
0: Tot gira amb el Marçal Turó al control tècnic musical, l'Anna Hernández de la producció, el Joan Massana i el Víctor Rodríguez del control central i el Xevi Soler de Vistaire. Hola, Xevi.
4: Hola.
0: Segona jornada de Lliga segona, de moment amb 5 marcadors definitius, jugat divendres, Córdoba 2, Girona 1, i ahir Oviedo 0, Leganés 1, Ceuta 0, Les Palmes 2, Albacete 1, Reial Societat B 2 i el Denc 2, Cádiz 2. Es deu estar a punt d'acabar. Si no ho ha fet ja, ja s'ha acabat. L'Eibar Valladolid.
4: Amb victòria local, Eibar 1, Valladolid 0.
0: Ara a les 7, 2 partits, l'Sporting Burgos i el Castelló. Sabadell a 2:15, Tenerife Almeria. El Sabadell visita avui el camp d'un històric que, com el Sabadell, ha trepitjat la primera divisió i vol recuperar la glòria passada. Avui, segon partit del Sabadell a segona després de la bona estrena dilluns a Gijón, on el centre d'esports va empatar 0. Entrem a Castàlia, Francesc Ripoll i Carles Fiter. Què tal? Com estem? Bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
4: Hola.
0: És el moment en què surten protagonistes a l'estadi de Castàlia amb bona entrada, eh? Bon ambient. Aquí sempre hi ha molta gent.
5: Sí, sí, Castelló sempre presenta ambients de luxe. Crec que no està ple, però poc li falta. Ara és el moment de l'himne. Estan tots els aficionats en la bufanda, mira.
0: I els jugadors del Castelló, alguns d'ells amb gossos, com feien els del Girona no fa pas tant. Entenc que deuen tenir algun patrocinador, no sé quin és el motiu, però duen alguns d'ells gossos en braços. Bé, en fi, doncs Castelló-Sabadell a punt de començar. Vinga, repassem els 11, l'11 del Sabadell.
5: Foli a la porteria, Ton Ripoll, Òscar Sanz, Edgar, Bonaldo i Miqui Codina a la defensa, mig del Camurri, Quadri, Pere Pons, a dalt Joel Priego i Gioacchini, un únic canvi. Respecte a l'11 que va empatar 0 al camp de l'Sporting de Gijón, juga Gioacchini, nou fitxatge, no juga Rahmani, recordem, el jugador que va fallar un penal al Molinón.
0: I l'11 del Castelló?
5: Matis a la porteria, Juanjo Nieto, Mellot, Alberto i Lucas a la defensa, Álvaro Martín i Diego Barri al mig del camp, a les bandes, Rubén Sánchez i Jacobsen, en punta, Càmera i Gala.
0: Qui és l'àrbitre?
5: Marta Huerta, del comitè Canari, assistida per Álvaro Geray i el català Unai García.
0: Això és a punt de començar, 20 segons de pausa i tenim ja en marxa aquest Castelló Sabadell.
6: 2018, Prades, Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
2: Els partits del Sabadell, el Tot Gira.
0: Avui, per cert, Ripoll, Fiter, anem amb l'equipació. És la segona, aquesta de color rosat.
7: La tercera.
0: Ah, és veritat que la negra és la que vam utilitzar a Gijón, que vam explicar l'altre dia, que era molt xula. T'agrada aquesta, Fiter?
7: Sí, és la de l'any passat, diguéssim. Hem mantingut la tercera de l'any passat, el que passa que nosaltres anem blanc i blaus, el Castelló va blanc i negre, per tant la primera no serveix, el tenir negre tampoc serveix la segona, i hem hagut de tirar de la tercera.
8: Està molt bé, aquesta també. Sí,
0: t'agrada l'11 de Ferran Costa, Fiter?
7: Sí, jo crec que és un canvi positiu, no? Romani no està encara al 100%, està recuperant la millor forma, anímicament també el va afectar el penal fallat l'altre dia, i per tant posem aquest fitxatge amb qui hem posat moltes energies i moltes ganes.
0: 300 aficionats, oi, del Sabadell? Són les entrades que va posar a disposició el Castelló, és a dir, les que hem posat a disposició...
7: N'hi ha més, si mires per la graderia...
8: Ah, n'hi ha infiltrats.
7: Sí, n'hi ha infiltrats perquè van comprar entrades, diguéssim, entrades a la web, com si fossin locals, perquè es van esgotar molt ràpid a les 300 que van oferir els visitants, i per tant jo crec que estem parlant de 350 o més aficionats del Sabadell.
0: Molt bé, això és a punt de començar, ho farà amb retard. Tenim un imposat a la primera divisió, Xevi, perquè és a punt d'acabar-se el partit del Metropolitano, partit calent, amb xiulada important a Julián Álvarez, que és el terreny de joc, eh?
4: Sí, ha sortit al minut 22 de la segona meitat, ha rebut una xiulada espectacular, ja l'havia rebuda quan l'havien anunciat abans del partit. La veritat és que és com un ànim en pena, perquè pràcticament no està ni tan sols tocant pilota. El marcador, Atlètic de Madrid 2, Villarreal 2, ha empatat l'Atlètic jugant amb un jugador menys, perquè l'han expulsat a Lenormand. Som als últims segons ja del que ha afegit l'àrbitre.
0: A Julián l'han xiulat quan han anunciat el seu nom per megafonia a l'estadi, al Metropolitano. De fet, crec que tenim el moment d'aquesta xiulada, que perquè el pugueu escoltar, ha estat aquest... Ja ho veieu, eh? Això abans de començar el partit. Però és que després ha entrat a la segona part, com diu en Xevi, i també l'han xiulat, i molt, encara més. Per tant, Julián, que jo pel que he anat mirant, Xevi, no ha tingut cap ocasió.
4: Res.
0: Cara de pomes agres, i no n'hi ha per menys. Ambient calent, i serà interessant escoltar tant a Simeone com als companys de Julián al postpartit, perquè l'ambient està calent. Avui amb aquesta xiulada sonora per Julián Álvarez. Recordeu, a 2:15 l'Elx-Barça, al descans del partit del Sabadell passarem pel Martínez Valero, ja amb la gent de la TDT, amb el Ricard Torquemada, el Bernat Soler, per saber com està també el pati per allà per Elx. Vinga, sento xiulet, comença per tant partit a Castàlia.
5: Ha començat tot just ara el partit del Centre d'Esport Sabadell contra el Castelló, jornada 2 de la segona divisió. El Sabadell, que ja va fer un paper excepcional al Molinó, només va faltar la victòria. Avui juga un camp complicat, complicat. Intentarà també sumar la primera victòria de la temporada. La primera possessió ha estat del Sabadell, una pilota llarga que ha blocat Matis, el porter del Castelló, pilota per l'equip local.
0: Com anem de temperatura? Calor?
5: Fa caloreta.
7: Ara s'ha tapat una miqueta,
5: millor,
7: però fins ara
5: al migdia...
7: horrorós. Un sol de juny, vaja. Molta calor.
5: Ara ha jugat el Castelló. L'altre dia Gijón també patíem al principi, Fiter, i encara ho vam salvar.
7: Sí.
5: Dos dies, mira.
0: La gespa, de fet, ho veig per imatges, no la veig
7: malament,
0: massa bé.
7: Malament.
0: Oi que no està bé?
7: No, malament. Estàvem parlant amb companys de premsa d'aquí i ens deien que no saben què ha passat, perquè l'any des d'estava molt bé, però que aquest any...
0: La calorada, Fiter, és que al final és el mal de molts estadis.
5: Aviam, la centrada de Miqui Codina l'ha de refusar. La defensa del Castelló serà el primer corna del partit i arriba el minut 1.
7: Sí, pot ser, la calor. Hi ha hagut canvi de camp, jo crec que és pel sol. El sol ve de cara, diguéssim, ara mateix a Diego Foli, per entendre'ns, li ve de cara, i tampoc no queda gaire, per entendre'ns, horitzontalment,
5: hi ha una part
7: del camp, sí, que li toca el sol.
5: Però aquí el Castellón em pensa, mira, millor una estoneta que no res. Aviam, doncs hi haurà el primer corna del partit i el tindrà el Sabadell. Picarà Ton Ripoll des de la banda esquerra de l'atac de l'equip per l'Aquinat. El corna de Ton Ripoll, al punt de penal, intentava rematar Òscar Sanz, la pilota queda morta i serà servei de porteria, no ha aconseguit rematar ningú. Primer avís del Centre d'Esport Sabadell.
0: Que recordem, el partit de Gijón ja va estar molt fi en les jugades de pilota aturada, una de les armes de l'equip de Ferran Costa.
7: Sí, sobretot també molt ferma i molt sòlida en defensa, que és la gran arma que té aquest club aquesta temporada.
0: Per cert, Castelló, no hem d'oblidar, un dels aspirants a pujar a primera, Avui va ser ja l'Sporting un rival d'entitat, avui encara més, un grau més.
7: Va jugar el play-off la temporada passada d'ascens.
5: Però espera, que hi torna el Sabadell, Joel Priego dins l'àrea, la passada al segon pal per Pere Pons, i arribarà abans la defensa del Castelló, que fa una puntada llarga i tornarà Òscar Sanz. La guanya Ton Ripoll, que la controla amb el pit. Acaba recuperant la possessió de la pilota al Castelló. Compte perill, la falta de Priego. Reclamen targeta. Li traurà?
7: Sí, li traurà.
5: Sí, sí. La primera groga del partit era clara, perquè ha tallat una falta, sí que és cert que començava una mica el contraatac.
7: Necessària, passa que és aquesta jugada que als dos minuts, doncs, igual se la podia estalviar, però li ha decidit ensenyar. Deia que durant el partit, si tenim algun espai, explicarem històries del Castelló, perquè és un club bastant peculiar,
5: Deixem una mica de marge, no, encara?
7: Sí, posem una miqueta de l'AM, a veure si d'allò, però és un club que, si no coneixeu la història del Castelló, del seu propietari, del seu filial, és bastant divertida.
0: Per cert, s'ha acabat el partit del Metropolitano. Primera divisió, confirmem l'ensopegada, bé, un rival complicat, empat entre Atlètic i Villarreal.
4: Empat a dos, Atlètic de Madrid 2, un dels gols del català Marc Pubill, Villarreal 2, un dels gols del català Gerard Moreno, i totes les mirades centrades en l'home que ara mateix es centra en les càmeres, que és Julián Álvarez, que quan tota la resta de la plantilla se'n va aplaudir a l'afició, diguem-ne, més fidel, ell se'n va cap al vestidor.
0: Quina imatge. Sí. Julián marxant sol al túnel de vestidors Julián, i li llencen ara una samarreta.
4: Era una bufanda.
0: I ell ni s'immuta. Sol imatge, marxant cap al túnel.
4: La imatge és molt significativa. Tota la plantilla per una banda, ell sol cap a vestidors,
0: Déu-n'hi-do,
4: ignorant la seva afició.
0: Déu-n'hi-do, Fité, com estan les coses a Madrid. A veure què passa, Però...
7: Sí, aquesta és la imatge. T'escoltava l'editorial dient... la situació, no?, de si l'Atlètic de Madrid s'ha de plantejar. Jo crec que l'Atlètic de Madrid està aguantant fins al final, i l'1 de setembre diran, escolta, mare, ja, afició, jugador, ja està, ja no es pot fer res més.
0: És que aquesta imatge, Fité, dels jugadors, tota la plantilla aplaudint a l'afició, i ell sol com un mussol, marxant cap al túnel de vestidors amb la xiulada que ha rebut... Bé,
7: però hi ha un punt, David, que no té cap sentit.
0: No.
7: És algú m'ha d'explicar com pot començar la competició i estar al mercat obert. No té cap sentit. Avui, i el Ripo és testimoni, parlava amb gent del Sabadell que ens deia fins a cert punt ens pot arribar a preocupar que algun jugador nostre faci un partidàs i ens el fitxin. Si hi ha jugadors del Sabadell que, evidentment, tenen un sou normal, que són molt bons i que igual avui el veu i ens el fitxa algú i ens el prenen. Sí. I no té cap sentit que hi hagi competició en joc i al mercat obert.
5: Clar, és que imagina't que Urri fa un partit, un mes, perquè Gijón
0: amb tots els clubs, absolutament tots, esperen fins última hora per poder treure el millor preu dels jugadors que volen fitxar.
7: Però un Oviedo que ha fet 1 de 6, un Girona que ha fet 1 de 6, que està començant amb dubtes, i diu, hòstia, necessito fer un esforç i el faig. I clar, això és perillós.
5: Aviam, la falta que picarà el Sabadell. Era una jugada assajada. Ha tret ràpid el porter del Castelló, que ha blocat la pilota. Vol sortir el contraatac. Pressiona molt bé el Sabadell. Ha fet falta Urri, falta clara del capità del Sabadell. Pilota pel Castelló. 5 i mig de la primera meitat. Jornada 2 de la segona divisió. Castelló 0, Sabadell 0.
0: Està també en marxa, per cert, el partit del Molinón, que ha començat també a les 7 de la tarda i ja s'ha mogut al marcador. Està guanyant l'Sporting. Sporting 1, Burgos 0.
5: Estaran més contents a Gijón que no la setmana passada.
0: Avui suposo que no xiularan tant, perquè l'altre dia estaven molt inquiets i nerviosos amb el partit que va fer el seu equip davant del Sabadell.
5: El Castelló ha estat més tranquils perquè el Castelló va guanyar la primera jornada al camp de la Reial Societat B per 0 gols a 1. I com deies abans, David, el Castelló, que ho diu obertament, el seu objectiu és pujar a primera divisió, és un dels equips més potents de la categoria, un dels millors pressupostos. L'any passat ja va jugar la promoció d'ascens contra l'Almeria, va caure a les semifinals, i l'objectiu del Castelló...
0: I és un històric, ells han jugat a primera, com el Sabadell.
5: És que tenen vides molt paral·leles, el Sabadell i el Castelló... De fet, mira, una de les dades del partit és que el Castelló és l'equip... Mira, ho expliquem, que recupera la pilota Urri, intentava controlar-la Joel Priego, hi ha molt de ritme en aquest partit, falta al mig del camp, juga el Castelló, dèiem, que és l'equip fora de Catalunya amb qui més vegades s'ha enfrontat al Sabadell, 71 vegades.
0: Sí, sí, clar, perquè el Castelló... De fet, deurien coincidir, no?, primera divisió, Fité?
7: Sí, hem coincidit a primera, segona B... Sí, hem coincidit molts anys. A més, li explicava al Ripo que és un dels rivals històrics del Sabadell. És a dir, hi ha càntics i especials per ell.
5: Que és rivalitat, no ciutadana, ni rivalitat geogràfica, històrica, però de jugar tants cops contra ells. No?
7: S'acaba fomentant una rivalitat per això. Sí,
0: mira, de fet, l'últim precedent, llegia avui, que és relativament recent, setembre del 22, segona jornada de la primera federació, sí, va guanyar el Castelló 3-1.
7: Aquí estàvem.
9: Carai, no te'n perds una.
0: El vas estar també en el partit de pretemporada, que es van trobar tots dos?
7: No, aquest no, aquest no.
0: Va perdre el Sabadell
8: 2-0. El Fiter només de partit suficient.
7: Correcte, estava a vacances, estava a vacances.
8: Quan hi ha pretemporada, el Fiter també la fa. Juga al Castelló, està passant poca cosa, però sí que és cert que la majoria de possessions són a camp contrari, és a dir, amb el Sabadell atacant. Ara té la pilota Quadri, que bé ho ha fet Quadri al mig del camp. La passada per Gioacchini dins de l'àrea. Lateral de l'àrea, línia de fons. Gioacchini fa la passada. Ai, que dolent ha estat.
7: Era fora de joc.
8: A les mans de Matis. Ha aixecat el...
7: Sí. Deixa seguir perquè ha agafat el porter, però era fora de joc.
8: Ara ja veiem a Ferran Costa que s'aixeca amb la mateixa indumentària que Gijón, eh?
7: Va, home, superstició. Veuràs uns quants partits amb aquesta indumentària.
8: Quan faci fred, que es posa la jaqueta negra i llestos.
7: O màniga llarga. Sí. Totalment de negre amb bambes blanques.
0: Per cert, futbol internacional està jugant a la Premier el Liverpool d'Araujo, de Ronald Araujo, al camp del Newcastle, perd el Liverpool 2-1 i Araujo ha entrat al camp. Som ja al 83, a 7 minuts del final. Araujo ha entrat al 70, a 20 minuts del final. Per tant, l'encara jugador del Barça, perquè el té seguit al Liverpool, ara mateix a la gespa de St. James Park, jugant amb el seu nou equip, amb el Liverpool.
7: De fet, ara és això d'Araujo. Hi ha el mercat obert fins al dia 31, ja ho sabeu, o fins al dia 1, de fet. El Ripo té informació que us explicarà, però és que el Sabadell pot arribar a fer 5 fitxatges encara. És que és molt bèstia, eh? 5 fitxatges d'aquí final del mercat.
8: S'ha de moure molt la cosa. Mira, ja que m'ho poses votant, Fiter, doncs ho explicarem. Al Sabadell hi haurà entrades i hi haurà sortides. D'entrades, sortides, Carlos Alemán i Lluís Esteve sortiran demà o dimarts. De fet, l'acord ja està tancat des de fa dies. Miguelete sortirà com ha cedit, en aquest cas. Miguelete és jugador important del Sall, ho va ser la temporada passada. Evidentment també pel tema futbolístic, però sobretot per un tema emocional i la connexió que té Miguelete amb el Sabadell. I després el Sabadell, Ferran Costa, Lucas Vial estan treballant per incorporar peces. Per exemple, ha d'arribar un porter. Ha d'arribar també Àngel Baena, que és un carriler dret. Veurem si això vol dir que no arriba a Stals, que és un altre dels desitjos. Àngel Baena té 25 anys i està jugant ara a Polònia. Arribarà al llarg de la setmana que ve. És un fitxatge que...
7: A principis de la setmana que ve.
8: Sí, és a dir, potser demà, dimarts, una cosa així. També s'està buscant un jugador al mig del camp. Es parlava de Jandro Orellana, però no és del tot segur que acabi venint. I recordem que abans del partit de l'Sporting de Gijón, el Sabadell ja va anunciar el fitxatge de Nicolás Gioacchini, que el tenim ara com a titular.
0: És a dir, en poden venir 5, però clar, també en poden marxar.
8: Sí, correcte. Sí, marxaran
0: o
8: 3 segur.
0: O n'haurien de marxar.
7: Bueno, Rodrigo Escudero marxarà. Un altre
8: que
7: davanter,
8: ja ha marxat, Escudero.
7: Un altre davanter també marxarà segurament. I fitxaran, doncs, el que deia perfectament el Ripo. Un porter, un altre carriler, un migcampista, un davanter...
8: És això, vull dir que estem a la jornada 2 i estarem a la jornada 3, a la 4 ja no enganxa, però que encara que el Sabadell que estem veient ara no és el Sabadell que veurem durant tota la temporada.
7: Això és per culpa d'aquest mercat, que això influeix a tots, eh? Avui el Barça viatja sense Balde, sí. És a dir, és que és una qüestió que és el futbol global, diguéssim.
8: Parlant de mercat, perquè la gespa, la veritat és que està passant poca cosa, que ja va bé.
7: Sí.
8: A l'11 de la primera, sense gols a Castàlia. Ara ataca el Castelló, Rubén Sánchez, juga al mig del camp per Álvaro Martín, canvia l'orientació del joc, buscant a Lucas, la toca amb el cap, i arriba Jacobsen, la controla com pot, a sobre seu Òscar Sanz, la passada és bona per Diego, a la frontal, compte que pot provar el xut, obre la banda dreta, finalment, és a Juanjo Nieto qui fa la centrada, salta molt bé amb el cap Urri per treure la pilota, la torna a recuperar el Castelló, 11 i mig de la primera, Castelló 0, Sabadell 0. I torna a la defensa Alberto per Lucas. Lucas un altre cop Alberto. Ara el Sabadell el tenim al mig del camp, ben posicionat. I el Castelló atacant de forma més estàtica.
0: 11 de la primera, de moment sense gols. Per què protesta el públic?
8: Una falta d'Urri que ha deixat seguir l'àrbitre amb molt bon criteri. Compte que hi torna el Castelló. Provarà el xut. La pilota queda morta. Acaba traient-la Bonaldo i Urri, que no en vol saber res. Fa una puntada llarga. Havia carregat la cama Lucas de lateral del Castelló. Un altre cop pilota per l'equip local.
7: Ara estem tancats molt a l'àrea d'aquest camp del Castelló, que també té uns dels problemes del futbol modern. Avui la premsa estrena ubicació perquè estem en un corna ja que les històriques cabines de premsa del Nuevo Castalia, per si algú no hi ha estat mai o no l'ha vist mai, és com el ministeri d'abans.
0: És un calc.
7: Correcte.
8: Sí, és el mateix arquitecte i també que Cartago Nova, que és l'estadi del Cartagena, són els tres camps iguals.
0: Sí, sí.
7: Exacte. Doncs aquí tots a les tribunes de premsa, per entendre's, totes les cabines de premsa, ara són palcos VIP. S'han posat per llotges VIP i llavors nosaltres ens han posat en un corna.
8: No som VIP.
0: El corna no és una bona posició per anar a partits de futbol, però bé.
7: Però és el que toca en el futbol modern.
8: Espera que recupera la pilota el Sabadell, la passada per Gioacchini, la frontal, la controla entre tres, ha caigut, falta i molt perillosa. Falta i molt perillosa pel Sabadell.
7: Bona recuperació del Sabadell i la falta alerta perquè demana targeta a Pere Pons, ja que considera que una ocasió manifesta o prometedora, però així no ho ha ensenyat l'àrbitre. Doncs deia això, que han fet alguns canvis, han posat la famosa UCO, que és la zona aquesta de vigilància, que t'obliguen a posar-la, i ens han hagut de treure alguns seients. Bé, les remodelacions típiques, que el Sabadell també les patirà i les estrenarà la setmana vinent, el dissabte a les 5 de la tarda, en el debut a la nova Creu Alta de segona divisió.
0: A veure aquesta falta, Bona oportunitat pel Sabadell.
8: És molt perillosa,
7: Sí. Joel Priego,
8: massa prop i tot.
7: Sí, però alerta amb Joel, Joel té bona cama.
8: Doncs serà Joel Priego l'encarregat de llançar aquesta falta.
7: Bon partit, bon inici al Sabadell, perquè no ha concedit gaire i sabem que és un camp difícil, sabem que és un equip, i després explicarem per què té aquesta previsa de ser equip que vol pujar a primera divisió, però que realment el Sabadell està competint.
8: La posada en escena al Sabadell, tant a Gijón com ara, que portem 14 minuts, és excel·lent. La barrera està bastant enrere, està pràcticament a l'àrea petita, hi ha fins a 5-6 jugadors, un altre estirat al terra, mira, és que l'estan col·locant fins i tot el que està a terra, ara s'hi acosta també Ton Ripoll a la pilota, parla amb Bonaldo, Joel Preo, sembla que serà l'encarregat amb la cama esquerra, Ton Ripoll amb la cama dreta.
7: Jo crec que serà Joel amb l'esquerra.
8: Xiula l'àrbitre i anirà Joel, raça, la refusa a la barrera i torna Ton Ripoll que fa el xut. Hi ha un rebot i serà corna pel Sabadell. La
7: no seria el millor
8: ocasió de l'equip per l'Aquina.
7: No seria el millor xut de falta de Joel Priego
8: no,
7: en la seva carrera.
8: No passarà la història.
7: No. Estan defectuós. Però bé, està, almenys finalitza jugada i acabes amb un servei de catorada.
0: Bé, manté la personalitat que va tenir també a Gijón el Sabadell a l'entrada del partit. M'agrada perquè estem parlant de dos rivals complicats i el Sabadell juga amb personalitat de moment.
8: Tot el Castelló, pràcticament tot dins l'àrea. Molts jugadors també del Sabadell a prop de l'àrea petita. Només Bonaldo, el punt de penal. Picarà el corna també des de la banda esquerra de l'atac l'equip per l'Aquinat. La pilota dins l'àrea, buscava rematar amb el cap Bonaldo, salta també la defensa del Castelló, la recupera Pere Pons i torna Ton Ripoll que fa la centrada al segon pal, la controla Edgar d'esquenes a porteria, continua Edgar que fa el xut amb l'esquerra fora! El xut d'Edgar que marxa fregant el pal, primera ocasió clara del Sabadell. Ha estat d'Edgar.
0: Sí, ho ha fet bé perquè ha buscat l'espai per poder fer la rematada i li ha sortit fora per ben poc, Primera ocasió clara del Sabadell, al quart d'hora de joc, 0-0.
7: Però mira on pressiona, està pressionant a davant, és a dir, surten amb sense complexes, això és l'important. Davant d'un equip que en principi té objectius diferents als teus, l'important del Sabadell, ho deies ara, David, és aquesta personalitat, aquesta identitat de no perdre-la i de jugar-li de tu a tu a qualsevol equip.
0: La possessió és pel Castelló, 69%, però de moment, només ha xutat a porteria el Sabadell.
8: Que és qui torna a buscar una jugada d'atac, salta Gioacchini, ha caigut, deixa seguir l'àrbitre, la recupera Urri, que fa una puntada llarga, la controlarà la defensa del Castelló. Ho ha fet molt bé, Edgar, que qualsevol diria que és defensa central. Ha protegit molt bé la pilota i el xut amb l'esquerra, clar, des d'aquí l'angle no l'he vist gaire
0: fàcil,
8: bé, però...
0: No era fàcil.
8: Ha marxat per poc.
7: I sí, que sigui amic teu no et treu que tens raó, eh?
0: Sí.
7: Ja, no, ho dic perquè la gent sàpiga que són amics amb el Ribó, però ho ha fet junts. Molt bé.
0: Sí. Per cert, que us comentava que Araujo està jugant amb el Liverpool, que ha entrat al terreny de joc, substituint Jeremy Jaquet, que és aquest central jove que té el Liverpool, ha entrat al minut 70, fent de central, està actuant de central, no pas de lateral. Ara mateix per allà les centrals a St. James Park, en aquest meu cas el 2 Liverpool 1, Van Dijk i Araujo, que fa por de veure'ls només, tots dos amb la planta que fan. Però li queda poquet al Liverpool per intentar almenys sumar un punt.
4: 3 minutets.
0: 3 minuts.
8: Té la pilota el Castelló, pressió altíssima del Sabadell, que acaba recuperant la pilota, la té Joel Priego, línia de fons, la passada a la frontal, no pot rematar Pere Pons per mil·límetres, ha arribat abans la defensa del Castelló, i la pressió del Sabadell, que és asfixiant, i s'està fent un fart de recuperar pilotes.
7: Mira ara Edgar on estava, el central, ha anat fins a tres quarts al camp contrari per fer aquesta falta, evidentment tallar la trajectòria o l'intent de contrarret del Castelló, però l'important és això, és la pressió, el Sabadell és innegociable, i ho deia aquesta setmana Pablo Hernández, que és l'entrenador del Castelló, que tothom avisava, diu, serà un partit incòmode, serà un partit que ens costarà moltíssim, perquè el Sabadell aconsegueix això, fer els partits molt incòmodes pels equips rivals.
0: I m'agrada que pressioni molt l'equip de Ferran Costa. 17 de la primera, 0-0, Castelló 0, Sabadell 0. Per cert, tenim un ull posat a Washington, perquè allà ha començat ara fa uns minuts la prova de l'IndyCar, on, atenció, el català Àlex Palou té matchball, és difícil, per proclamar-se campió de l'IndyCar per cinquena vegada. Una autèntica bogeria del pilot català, que Xevi, fes-nos els números, perquè em sembla que avui serà difícil que pugui aconseguir aquest títol.
4: Molt difícil, ha de sortir d'aquest gran premi amb 162 punts de marge respecte als seus rivals. Ara en té 133 sobre el segon, que és Kirkwood, 137 sobre Malukas, que és tercer. És molt difícil, haurien de tenir pràcticament un accident tots i ell guanyar. Ara mateix no ho seria, perquè Kirkwood és el líder de la prova, amb Palou en segona posició, encara queden 144 voltes, això és un món i és llarguíssim, en un gran premi on ha fet la bandera de sortida el president dels Estats Units, Donald Trump.
0: Ah, clar, corren a casa seva. Em sembla que, a més a més, aquest gran premi serveix per celebrar els 250 anys d'història del país, dels Estats Units, i per tant, segurament per això Donald Trump, i sent a Washington, doncs, ha fet la bandera de sortida. Molt bé, doncs pendents de Palou, són unes dues hores de cursa aproximadament.
4: Més menys, sí.
0: Per tant, veurem si avui se'n surt, o si no, encara tindrà tres proves més, eh?
4: Amb molt marge. O sigui, ell serà campió, el cal veure en quin gran premi.
0: Molt bé, què ens hem perdut? A Castàlia, minut 19 de la primera.
8: Res de res, però ara compta la passada llarga del porter directament cap a Jacobsen, que controla la pilota. Hi ha una falta, l'àrbitre deixa seguir, continua atacant el Castelló. La passada per Rubén Sánchez, el control no ha estat bo, afortunadament, perquè es plantava sol davant l'àrea de Foli, que fa una puntada llarguíssima perquè la Jutisio Achini l'acaba tocant amb les mans al límit de l'àrea. El porter Matis, l'àrbitre, però ha acabat assenyalant falta del davanter nord-americà del Sabadell. Un Castelló que s'ha reforçat de valent aquest estiu, també perquè ha tingut una venda que ha deixat bastanta caixa.
4: A la trava, no?
8: Exacte. Ahir va marcar a primera divisió amb l'Espanyol, jugador que va fitxar pel Castelló en passat, equips de casa nostra, es va començar a formar a la seva època més sènior a la Unió Esportiva Sants, i ara el tenim jugant a primera divisió. Això ha deixat un bon coixí a diners a Castelló, que s'han reforçat fins amb 11 fitxatges de cara a aquesta temporada.
0: Per cert, sabeu que tenim un ull posat al Metropolitano amb les reaccions després d'aquesta xiulada tan important que ha rebut Julián Álvarez, aquesta imatge també, la seva marxa de l'estadi amb tots els seus companys de la gespa, ell sol marxant cap al túnel de vestidors. Crec que podem sentir el primer que ha reaccionat és Oblak, oi, Xevi?
4: Un dels capitans de l'equip, Jan Oblak, en declaracions a DAZN. L'hem de llegir entre línies.
10: Jan, como capitán, ¿cómo has vivido esta imagen que hemos vivido hace nada? Julián abandonando el césped cuando todos los compañeros estaban aplaudiendo. Entiendo también como compañero, no tiene que ser fácil. ¿Cómo estáis llevando esto?
11: Yo creo que tenemos que estar todos unidos. Julián está aquí, es con nosotros en el equipo. Mientras va a estar con nosotros, lo vamos a apoyar y lo queremos de la mejor manera, porque sabemos qué puede aportar, qué puede dar. Y infelizmente es una situación que no es cómoda para nadie, pero ojalá todo eso se resuelva y que al final de temporada todos podemos estar felices.
4: Mientras va a estar con nosotros,
0: sí.
4: Diu Oblak.
0: Bé, doncs pendents també, a la redacció ho estem seguint, la roda de premsa quan comenci de Simeone, a veure què hi diu, que fins ara ha tirat pilotes fora i s'ha remès al CEO del club, a Gilmarín.
7: Vinga, ens quedem a Castàlia. David, fins i tot ha dit que tenien raó els aficionats, que recolzava els aficionats.
0: Sí, sí. Doncs avui els aficionats...
7: Per això et dic que serà important saber si Simeone...
0: Unanimitat, encara... tothom ha xiulat.
7: Per això et dic, serà important si Simeone encara segueix defensant els aficionats o els hi demana alguna cosa, que jo crec que és el que hauria de fer l'entrenador, demanar-los alguna cosa si realment vol que es quedi...
0: Mira, jo pensava que no ho faria jugar, però l'ha fet jugar, i que ha acabat jugant uns 20 minuts, no, Xavi?
4: És que... No, 25 minuts, ben bo, sí.
7: És que no té sort l'Oti, tampoc té gaire cosa més, en el fons.
0: No ha tingut cap educació, per cert, Julián. Ha fet un partit discret.
7: Abans deia el Ripoll a la venda de Calatrava, va, us explico molt ràpidament. El propietari del Castelló es diu Aralavos Bulgaris. Us sona aquest nom? Coneixeu la seva història o no?
0: No.
7: Va arribar a la temporada 22-23, compra el club a Primera Federació. Ell és un tio de Canadà, d'origen grec, que es guanya la vida, es fa molt ric, apostant a la NBA perquè troba un filon, que és apostant que les segones parts aconseguiran més punts que les primeres parts. Ell calcula a través de Big Data i tal, i veu que amb els tirs lliures, els finals ajustats, les pròrrogues, tal, tal, tal, les segones parts es fan més punts que la segona. Aposta això i amb això es fa ric.
0: Carai.
7: Fins al punt que les apostes acaben canviant l'algoritme per no pagar tant aquesta aposta.
0: O sigui, entenc després, que va anar fortíssim i que va guanyar molts calés.
7: Molts calés. Després aconsegueix a Mia crear un software de pòquer per detectar jugades de pòquer. I ell, jugant al pòquer, guanya molts diners. També n'aposta molts i en guanya molts. D'acord? I llavors es fa ric amb això. Fins al punt que aquest mètode estadístic i tot això entra als Dallas Mavericks de la NBA per aportar la seva estadística. Es baralla amb Donkey, quan hi ha un merdellà, i al final diu, mira, saps què? Deixo els Estats Units i busco, vull comprar un club. I busca un club on viure bé, platja, sol, i ve al Castelló, i la temporada 22-23 compra el Castelló primera ref, a mitja temporada, val? Aquella no compta. La temporada següent puja, i la següent es manté segona, i l'anterior, que és la passada, gairebé puja a primera divisió. Caca. Quin és el seu truc? Fitxar a través de la IA. Ell, tots els jugadors són Big Data. I llavors ell el que fa és que l'estadística tradicional et digui que no són bons jugadors...

0: Déu-n'hi-do.
1: I aquest senyor, que a més té un gosset molt divertit, és l'ídol de... Clar, és un club que compra un club patint per mantenir-se a primera rep i el té a punt de pujar a...
2: No, és que a més, el Castelló...
1: A primera.
2: Mentre el Fiter explicava aquesta història, ha vist una broma a Edgar, al central del Sabadell.
1: Després us explico allò del filial, ho deixo per després.
2: És que la gent del Castelló ha vist el Castelló molt i molt malament, perquè estem parlant de primera federació, però és que estaven a tercera divisió i van estar 8 anys seguits a tercera divisió i lluitant per no desaparèixer, perquè tenen uns propietaris també que van arruïnar el club, la gent estava molt en contra i els hi va costar una barbaritat sortir del pou de tercera. I ara mira'ls, mira, de fet fa 8 anys va ser quan va aconseguir l'ascens de tercera a segona B. I ara està lluitant per pujar.
0: Cada vegada són més els clubs que tiren d'IA per poder treballar i formar les seves plantilles, però vaja, el cas del Castelló que ens ha explicat el Fitem sembla paradigmàtic.
1: Bueno, el Sabell també, eh? El Sabell avui ens explicaven que també tira, però no IA per fitxar, sinó a l'hora de valorar molts paràmetres que no et permet l'estadística.
2: És que això cada cop hi ha més cop tècnic, més aparells electrònics que porten els jugadors, els hi mesuren absolutament tot, va evolucionant tot.
0: Per cert, s'acaba la Premier, el partit del Liverpool, que al final ha empatat.
3: Ha rescat l'empat amb un gol de penal de Szoboszlai, a un penal que li ha fet el jugador aquest que ara enfoca en les imatges, Hall, el jugador del Newcastle, penal molt clar, està desfet el nano, està, però totalment desfet en aquest tram final, perquè el seu penal li ha restat 2 punts al seu equip al final, Newcastle 2, Liverpool 2.
0: Amb el debut de Ronald Araujo, no ha estat titular, però ha tingut mitja hora de sortida a la segona part.
2: A Castelló ataca el Castelló, al 26 i mig de la primera ha caigut un jugador del Castelló i l'àrbitre diu que segueixi el joc i ataca el Sabadell. És Edgar González fent d'extrem, buscava l'autopassada, ha arribat abans, molt segur, molt contundent Alberto per tallar aquest contraatac. Juga en curt per Rubén Sánchez, pressiona Ton Ripoll, està sortint molt bé el Castelló de la pressió del Sabadell. I així ho fa saber l'afició de Castalia aplaudint el seu equip.
1: Però brutal, Edgar, ara patim en defensa perquè hem de retrocedir, per sort la passada del Castelló no és bona, però molt bé, Edgar, com sent
2: tot,
1: el central.
2: Està tot arreu, tu.
1: És l'únic central, per entendre, perquè és defensa de 5, per entendre'ns, i tens el central del mig, però ha pujat sense...
2: Està cansat ja, ara,
1: sí,
2: es posa les mans als genolls.
1: És que ha fet una cursa de 80 metres.
2: El 27 de la primera meitat, sense gols a Castalia, Castelló 0, Sabadell 0, i l'ocasió més clara del partit, pràcticament l'única, recordem, aquest xut del mateix Edgar González, que ha marxat fregant el pal de la porteria de Matís, el porter del Castelló.
1: És la veritat que el partit Ripo és semblant al de l'Sporting, sí, en el sentit de... que tu el fas antipàtic. És un partit que visualment penses, ostres, és un partit dur de mastegar, però és que pel Sabadell seran això, eh? És a dir, el Sabadell juga a que el partit li sigui dur al rival i que no siguin partits molt atractius pel futbol, que diguis, oh, és futbol espectacle. No, no, és això, són partits de batalla pura i dura, de marcatges home a home, i que, per tant, doncs, potser per l'espectador neutral, per entendre'ns, se li fa una mica difícil de digerir, però a l'hora de l'esforç per l'aficionat del Sabadell és brutal com corren tots.
2: Tens, David, amb quantes faltes ha fet el Sabadell?
0: Ara t'ho dic.
2: Mira, pausa d'hidratació. Més que rep per veure la intensitat amb la que està jugant el Sabadell,
0: 4.
2: Perquè em fa l'efecte...
0: 4 n'ha fet el Sabadell, 2 n'ha fet el Castelló.
2: Te n'hagués dit moltes més.
1: Doncs mira, de 4 dues targetes, perquè
0: sí.
1: N'han vist dues ja, però... Mira, pausa d'hidratació, jo et diria que feia més calor...
2: Feia més calor a Gijón que aquí.
1: Sí, sí, sí. Però mira, no, abans aquestes coses que pacten.
0: Bé, doncs 28 de la primera, de moment sense gols. El Sabadell que té el partit relativament controlat. La possessió fins ara és clara pel Castelló, 64%. Però si mirem xuts a porteria, ha xutat més el Sabadell que no pas el Castelló. 4 rematades a porteria del Sabadell. Cap ha anat entre els 3 pals. La més clara, la d'Edgar González, que ha sortit desviada per poc. I un únic xut del Castelló a porteria que no ha trobat els 3 pals. Per tant, de moment, millor el Sabadell que no pas el Castelló.
3: On sé que hi ha gols en la altre partit de segona, el Molinón, Sporting de Gijón 1, Burgos 0.
0: I si no ho ha fet ja, deu estar a punt de començar el partit de la primera divisió, que començarà a 8:15, que és el del Getafe.
3: Getafe Ras 5, de moment encara no ha començat, a punt de fer-ho.
2: Continua encara la pausa d'hidratació a Castalia, i veient el partit de Gijón i el partit de Castalia, ostres, que el Sabadell potser no genera moltes ocasions, però no pateix.
1: No concedeix, això és el més important. És un equip molt difícil de batre, és un equip molt difícil ja no et diré de batalla, sinó de crear-li ocasions. I això és el que el va fer Fern la temporada passada, i el que més orgullós et fa és que aquesta temporada segueixen en el mateix model. I això en aquesta categoria és superimportant. Estem veient, ara deu lo de l'Sporting, guanyant 1-0. Estem veient partits molt ajustats, molt difícils, no hi ha golejades, hi ha patiments gairebé en tots els partits d'aquesta categoria, que és dura, que és llarga. Mireu el Girona, per exemple, no? Lo difícil que li està costant arrencar. Per tant, realment, jo crec que és important tenir una solidesa, perquè és el que et donarà rèdit a final de temporada.
0: Ara mateix el líder és el Les Palmes, que ha guanyat els dos partits que ha jugat. És l'únic equip que ha jugat ha guanyat els dos partits d'aquestes dues jornades. Va guanyar ahir el seu partit al camp del Ceuta, 0-2 al Ceuta, ha perdut, de fet, els dos partits que ha disputat, i pinta que és gran candidat a baixar.
1: No només és perquè ha perdut, sinó com ha jugat. El Ceuta és el pressupost més baix de la categoria, juntament amb el Sabadell.
4: Sí.
1: Són els dos pressupostos més baixos, i el Ceuta jo crec que ho acusa una miqueta més. Falta l'Andorra, que l'Andorra va guanyar el primer partit
0: demà.
1: I ha de jugar.
0: Sí. Demà és juga altre... l'Andorra al camp del Celta Fortuna, al camp del Celta B.
1: Jo tinc ganes de veure l'Andorra, perquè el primer partit és veritat que ho va fer molt bé i va golejar, però clar, el rival Ceuta. Era un Ceuta que no seria el millor rival per tenir l'avaluació. Per tant, vull veure el demà al camp del Celta per veure si realment aquesta candidatura que va mostrar la primera jornada es refirma.
4: També això és tan llarg, que pots guanyar 4 partits ara i acabar patint pel descens, o al revés, Em sorprendria que el Ceuta estigui dalt, però que això és llarguíssim. La segona divisió s'acaba decidint totes les últimes 10 jornades. Fins llavors, mira...
1: Pensa que la primera en té 38, aquesta en té 42, i anem per la segona, imagineu-vos.
4: I té la pilota el Sabadell, la lluita Givacini, acaba refusant Alberto, central del Castelló, pilota llarga, la toca amb el cap Edgar, saltarà també Urri, la pilota és al cercle central, acaba recuperant el Castelló, la passada és dolenta, el refús d'Edgar també, pilota per l'equip local, l'equip blanc i negre, la juga el Castelló al mig del camp, Álvaro Martín. Canvia el joc per Lucas, que avança metres de la zona de tres quarts. La gespa està realment malament,
0: Sí, sí, es veu per televisió.
1: Quines ganes d'estrenar la gespa de la nova Creu Alta dissabte que ve,
4: I arriba això, Fiqué?
1: Home, és que és nova, ens hem gastat molts calés,
4: Serà una bona catifa.
1: Sí, sí, espero.
0: El primer partit dissabte que ve, A les 5 de la tarda, Sabadell, Almeria, un altre rival important.
1: Per Catalunya Ràdio, dius? Per Catalunya Ràdio?
0: Sí, clar, i tant. Els partits del Sabadell el tot gira.
4: Tots.
1: Molt bé. Vinga, va!
4: Mira, jugant el Sabadell, compte que pot ser perill. Joel Prego la toca amb el cap. Joel Prego, la passada per Givacini.
1: No!
4: Fora! Que clara ha estat aquesta! Ha estat claríssima! Que bé ho ha fet el Sabadell! Que bé ho ha fet Joel Prego, que li ha regalat el gol a Giovacini, i absolutament sol, davant de Matis, envia la pilota per sobre el travesser. Aquí estava el primer gol del Centre d'Esport Sabadell aquesta temporada.
0: Claríssima, Fiter, claríssima.
1: Hem dit que concedim poc, que costa molt que ens facin gol, però és que ens costa tant fer gol.
0: I no hi havia fora de joc, Estava en perfecta posició, tant Priego, que fa l'assistència, com després el propi Joaquini, que jo no sé exactament...
1: L'interior, crec, no?
0: Sí, fa interior, però col·loca malament el cos, no amorra, tira el cos enrere.
1: No tenim repetició aquí avui, però m'ha semblat que amb l'interior...
0: Amb l'interior, però col·loca molt malament el cos, Fiter.
4: Estava més endavant del punt de penal, no?
0: Sí.
4: És que, mira, et faig el símin pel minut, per les sensacions i tot, el penal de Rahmani al Molinón.
0: El gol, la signatura...
1: Sí, ens costa molt fer gol, i de fet una de les assignatures pendents en aquests 10 dies que ens queden de mercat és això, és buscar una oportunitat de mercat d'algun jugador que quedi despenjat. Evidentment tens el que tens de pressupost, però buscar alguna coseta, algun jugador que digui, ostres, va,
0: aquest em quedo despenjat. A veure, ja sé que és aviat, però aquest Joaquini, no sé jo.
1: No, diuen, avui m'explicaven, que justament és un jugador que falta que tingui ritme i tal, però que hi confien molt,
0: Té planta, té envergadura...
1: Sí. I sobretot perquè, més que la rematada, ja et dic jo que el que valoren més és els esforços defensius i pressió a la sortida de pilota del rival. És a dir, prioritzen tenir aquest punt de pressió abans que tenir gol.
4: També estaria bé que marqui.
1: Sí, no? però és secundari. I és així de clar. De fet, ja m'han dit, tenim jugadors davanters perquè corrin 60 minuts. Ja veureu que avui, més o menys, a minuts 60 els canviarà. Ho ha fet l'altre dia Gijón, Però la idea és aquesta, que es desfondin 60 minuts.
4: Ostres, quina llàstima aquesta, Ha estat realment clara. Va, que hi torna el Sabadell. No, perquè ha fet falta... El mateix Joaquini en atac. Pilota per l'equip orellut. El 35 de la primera meitat, Castelló 0, Sabadell 0.
1: Però bé, bé, estem molt bé.
4: Ara intenta atacar un altre cop el Sabadell, ataca Quadri a la banda esquerra de l'atac, continua el jugador de Nigèria, amaga la pilota, la recupera Quadri, que ha anat al terra amb tot, i li torna la pilota a Urri, que avança metres, la conducció és bona, la passada també ha estat millor, però... Juanjo Nieto compta que s'ha fet mal Quadri.
1: Sí, aquest ha de ser sobre el terreny de joc.
4: Llença-la fora, llença-la fora.
1: Sí, la tira fora Bonaldo. A l'hora de fer l'esforç de recuperar la pilota, ha allargat molt la cama. Igual això li ha pogut fer una estrabada al bessó.
4: Ostres.
1: I això fa que s'escalfin ja, de la banqueta del Sabadell.
4: Surten fins a quatre jugadors. Surten Xavi Moreno, surt Català. Surt també... Gastón.
1: Ara no entenc perquè l'àrbitre li està dient al jugador que hagi de sortir al camp, però escolta'm, no entra l'assistència, perquè ha de sortir al camp si no entra l'assistència mèdica. El farà estar un minut fora sense haver entrat l'assistència mèdica? Ara no ho he entès, això. Sí.
4: Sí, està fora. Està
1: no, no té cap sentit. Si no ha entrat l'assistència mèdica, s'ha pensat que feia...
4: De fet, Ferran Costa s'ha tornat boig.
1: Clar, és que hagués pensat que feia comèdia Quadri. Jo crec que la Marta aquesta no ha entès gaire bé el...
4: Doncs compte que no pagui nova, per això el Sabadell, perquè està atacant el Castelló des de la banda dreta, fa la centrada al segon pal, la toca amb el cap Rubén Sánchez, l'acaba refusant el Sabadell i encara no entra Quadri.
1: No, s'ha d'esperar un minut. El que jo creia, i ens ho van explicar així, és que havia d'entrar les assistències. No, que... Vaja, és que no ha fet comèdia.
4: Que no sé, un canvi. Aviam, hi torna el Castelló, el 36 i mig de la primera. El Sabadell amb un jugador menys. La centrada la treu bé Òscar Sanz. Sí que dura aquest minut. Continua atacant el Castelló. Quadri encara s'ho mira des de la banda. Té la pilota Lucas. Per la banda esquerra, Lucas per Rubén. Rubén vol fer la centrada, aguanta Rubén i torna amb Lucas... Lucas va de fora cap a dins, juga per Diego. Ara sí. S'ha fet llarg, això, eh?
1: Recordem que quan és un minut per això, per lesió, pot entrar amb el joc en joc, per entendre, amb la pilota en joc. Si és per els canvis, quan s'han d'enredarir un minut pels canvis, no podria entrar fins que s'aturés el joc. És un matís important.
4: 8 minuts més l'afegit per arribar al final d'aquesta primera meitat, sense gols a Castalia, Castelló 0, Sabadell 0, però escolta, el paper del Sabadell en un dels camps més complicats de la categoria és magnífic.
0: Les dues ocasions clares fins ara en aquest partit les ha tingut el Sabadell, una d'Edgar i la claríssima que ha tingut el davanter Joaquini.
4: Recupera la pilota al Castelló quan el Sabadell estava a atacar per la banda esquerra. Avança metres l'equip local, la pilota per càmera, el control no ha estat bo, l'ha protegit bé Edgar González, als peus de Foli, tornarà a ser pilota pel Sabadell.
1: No vull cridar el mal temps, la solidesa defensiva, la temporada passada el Sabadell va fer un rècord que va superar fins i tot el Bayern de Munic sense encaixar cap gol durant moltes i moltes jornades. I de moment aquesta temporada està molt semblant, ja veurem, que portem, diguéssim, 128 minuts de temporada, però segueix concedint molt poc l'equip de Ferran Costa.
4: De fet, també va ser l'equip que en més jornades va ser sense perdre, no? Superant precisament el Bayern de
1: Correcte, Madrid. Correcte.
4: 38 i mig de la primera. Ara atacant el Castelló per la banda dreta. Juga Alberto. El cercle central avança metres. El jugador del Castelló, canvi de l'orientació del joc per Rubén Sánchez, que encararà Òscar Sanz. La centrada de Rubén, la treu Edgar. El refús no ha estat del tot bo. Serà corna pel Castelló.
1: Primer del partit, pel Sonson local.
4: Corna pel Castelló. Ai, que l'ambient me l'esperava un pèl millor, t'he de dir.
1: Mira, et diré el mateix que em vaig dir a Gijón. Jo crec que el joc del Sabadell fa que la gent es vagi apagant perquè veu que al seu club li costa molt, al seu equip, fer passades seguides.
0: Sí, bé, normalment Castalia és dels estadis més calents, I la gent està molt al damunt de la gespa.
1: Però estàs veient que t'estan apretant.
4: Aviam, el corna. Pràcticament tot el Sabadell dins l'àrea. Només Joel Priego despenjadíssim. Picarà el corna des de la banda esquerra de l'atac, el Castelló, el corna al punt de penal. Reclama que l'estaven agafant de la samarreta, Rubén.
1: El meu nebot estira millor que aquest noi.
4: I recupera la pilota el Sabadell. Urri, encara que en propi. Avança metres el capità del Sabadell, jugant per Miqui Codina, que avança metres, supera bé una línia. Ara la passada és bona, se li escapa. Servei de banda pel Castelló.
1: Per cert, a la crònica habitual, David, ja sé que t'interessa, però no ho has preguntat, sí. Hem menjat bé, hem dinat bé. Sí.
0: Ah, és veritat, tens raó. Avui suposo que també has triat tu el restaurant, oi?
1: Sí, de moment em donen aquesta responsabilitat.
4: Avui patíem una mica.
1: Sí, hem tingut problemes logístics, perquè si la gent coneix aquesta zona, Castelló està més a l'interior i té la zona de platja, per entendre'ns, que és el Graó. I clar, evidentment, quan ens vam despertar ja era tard, i estava tot ple, un diumenge al migdia d'estiu, d'agost, totes les paelles, tot això estava ple. I hem innovat al centre de Castelló, i tot i el risc, jo crec que, vaja, que el Ripo digui, però jo crec que hem guanyat.
4: Ha estat bé. Fèiem broma al Fiter, que té dues vides, de moment les conserva les dues. Atacant el Sabadell, fa la centrada, atrapa la pilota, Matís, i amb la panxa ben plena que hem tornat. Escolta, gens malament.
1: Molt bé.
0: Avui, com t'engreixaràs, Ripoll, aquesta temporada, eh?
4: Sort que faig bastant esport.
3: Que tens uns reptes per davant importants.
4: Va, és d'aquí 2 mesos, llavors ja em deixaré anar.
1: Què fas?
4: Oh, una triatló.
1: Una triatló?
0: Tornes a fer-la aquest any?
4: Sí,
0: molt bé.
4: Sí.
0: Entenc, per superar la marca de l'any passat.
4: Sí, és la idea. I després ja, si surt bé, llavors ja pujarem una mica les distàncies, però a poc no ens tornem bojos.
1: Triatló, pels que, com jo, només l'hem llegit i no sé què va, són tres coses, no? Quines tres coses són?
4: És nedar, bicicleta i córrer.
1: Però quan? Quanta distància? Perquè, clar, jo, si vols nedar, nedo, agafo la bicicleta...
4: Hi ha moltes distàncies, hi ha diverses. Hi ha una que és 750 de nedar, 20 de bici i 5 de córrer, que és la que faré jo, és la primera. Hi ha una encara més petita, però aquesta...
1: Quan has dit que faràs, el que faràs tu m'interessa.
4: 750 metres de natació.
1: Déu-n'hi-do, són unes quantes piscines.
4: Ara us explico, que està atacant el Castelló, a càmera, des de la frontal, res. 20 quilòmetres de bici... i 5 de córrer. Està bé, està aquí.
1: 5 de córrer, jo faig el 5 de córrer.
4: I a mi ens anima, la fem junts, Fiter, sí. Si vols. Home, si el Sabadell fa play-off, podria fer una triatló junts.
1: I això pagues i tot per fer-ho, eh?
4: Sí,
1: no
4: i
1: tant. Comencem amb les promeses.
4: Sí, pago, però bé. Però amb ganes, eh?
1: Sí, i tant.
4: Tot això no està passant gaire cosa. A la gespa de Castàlia, 42,5 de la primera meitat, sense gols.
1: Ja t'entrenarem.
4: De l'esport o de menjar?
1: De les dues coses.
4: Allà, en puntada llarga de Foli. Saltarà Gioacchini. Salta també Edgar, realment. El partit és bastant calcat al de Gijón, eh?
1: Sí. Ja no fa sol, ha marxat el sol. El que passa que és veritat que fa xafogó, eh? Fa aquesta calor... que costa que passi una miqueta d'aire i per tant suposo que per això hi ha hagut també la pausa d'hidratació i els jugadors en el fons també han d'acusar aquesta xafogó que fa sobre el camp.
4: Ara ja signaria tots arribar al descans, no?
1: I al final del partit també,
4: En l'empat el signes, eh?
1: Sí.
4: Tu, David, què? El signes o no? A Gijón vas aguantar molt?
0: Sí, home, sí.
4: Un empatet aquí a Castàlia, 2 punts a 2 camps complicats.
0: Jo, veient el partit, no firmo l'empat. Com a Gijón. Jo crec que el Sabadell avui pot guanyar.
4: Jo també el signo.
0: Sí que és cert que Gijón, la primera part, la d'avui me la recorda molt a Gijón, però és veritat que la segona part, entre que l'Sporting va fer el pas endavant i jo crec que físicament al Sabadell se li va fer un punt llarg al partit, veurem avui què és el que passa.
4: Mentrestant va atacant el Castelló davant la pressió del Sabadell. Té la pilota Álvaro Martín, juga amb Alberto...
1: Però és ben bé que el Sabadell juga a que passin poques coses. Jo entenc que de cara a l'espectador no seria allò de dir, ostres, és el futbol molt vistós, però és que en el fons està molt bé, em sap greu pels aficionats de futbol objectiu, però és que clar, tu has d'intentar treure el màxim del que pots del teu rendiment.
0: Una rematada del Castelló en tota la primera part i no ha anat entre els 3 pals.
4: Ara ataca el Castelló, és càmera, la línia de fons, fa la centrada... L'ha acabat blocant Foli, però l'àrbitre ha vist que ha estat corna, que la pilota ja havia sortit per la línia de fons.
1: El segon pel Castelló.
4: Doncs el picarà des de la banda esquerra. Portant-lo en queixar, eh? Que estem al 44,5 de la primera, el Castelló intentant arribar una miqueta més a la porteria de Fuoli. Un altre cop tot el Sabadell dins l'àrea, menys Priego. Pica el corna amb la cama esquerra, no remata ningú, perquè és corna, l'ha acabat tocant un defensa del Sabadell, Bonaldo, intentant evitar la rematada de l'atacant del Castelló, tercer corna per l'equip local.
1: I veurem l'afegit, que són dos minutets.
4: Dos minuts.
5: Tiempo añadido, dos minutos.
4: Doncs fins al 47. I torna a picar el corna Álvaro Martín des de la banda esquerra. I també amb la cama esquerra. El corna d'Álvaro Martín. Compte la rematada, el segon pal, el xut d'Alberto, fora. No ha rematat bé dins de l'àrea. La rematada era bastant franca i sense gaire oposició del capità del Castelló, però no ha connectat bé amb la pilota.
1: L'han tingut, eh? Però bé, alguna han de tenir, també.
4: Aquesta és la més clara,
1: sí, sí,
4: entre cometes, del Castelló, sí. Doncs queda poc més d'un minut perquè s'acabi aquí la primera meitat, que ha acabat amb el Castelló un pèl millor, si més no arribant amb una miqueta més de perill a la porteria de Fuoli.
1: Però torna a passar el mateix discurs que el dia de l'Sporting. És a dir, tu veus aquesta primera part, no veus la diferència de pressupost. Insistim, el Sabadell no arriba als 5 milions. El Castelló en té més de 11. O sigui, estem parlant de més del doble. No veus aquesta diferència i, sobretot, no veus la diferència d'un equip que ja porta 3 anys a la categoria d'un que acaba de pujar.
4: Té la pilota Bonaldo, endarrerés per Fuoli. I serà l'última jugada, pràcticament, d'aquesta primera meitat. Òscar Sanz, amb la pilota. La demana llarga a Ton Ripoll, acaba anticipant-se la defensa del Castelló, salta amb el cap Urri, la lluitarà Ton Ripoll, també Lucas, que protegeix la pilota, se la queda el jugador del Sabadell, és Joel Priego, Joel per Ton, Ton per Joel, tot això a la zona de tres quarts. Ara toca el Sabadell, que esgota la possessió d'aquesta primera meitat. Joel fa la centrada pràcticament sense mirar, la pilota arribarà a les mans de Matis. I fins aquí aquesta primera meitat, perquè ara servirà el Castelló, la té Alberto, i arribem tot just ara al minut 47, i l'àrbitre que arriba i xiula al final de la primera meitat a Castàlia, sense gols, Castelló 0, Sabadell 0.
0: Bé, doncs 0-0, arribem al descans, les més clares les ha tingut el Sabadell, de moment empat a 0, Fiter, content amb el que has vist en aquesta primera part?
1: Content perquè compleix el guió del que esperem, d'un equip sòlid, d'un equip ferm, d'un equip que ha d'aprofitar les poques ocasions que té, però sobretot que concedeixi molt poc en defensa. Per tant, és el Sabadell que esperàvem i el Sabadell que estem veient.
0: Bé, doncs el cert és que el Sabadell en recorda el que va passar dilluns passat al partit del Molinón, de moment sense gols. Sabadell a 0, Castelló 0, Castelló 0, Sabadell 0, partit a Castàlia. Ara veiem la imatge dels aficionats del Sabadell contents amb el que estan veient. El problema, el de sempre, el que té el Sabadell, la dificultat per marcar. Dit això, tenim també el descans d'altre partit de la segona divisió. Està guanyant l'Sporting, Xavi?
3: Amb un solitari gol, l'Sporting 1, Burgos 0.
0: No hi ha gols a la primera divisió, el partit que juguen el Getafe i el Racing.
3: I que arribem ja als primers minuts de joc, a la primera mitja hora de joc, amb el Getafe 0, Racing 0.
0: I també un ull posat a l'IndyCar, a Washington, on estem pendents d'Àlex Palou, el pilot català que recordeu, avui té matchball per ser campió, cinquena IndyCar que guanyaria, el que passa que la càmera en bola és complicada.
3: Amb el que està passant ara no ho seria, tot i això, Explau està lluitant per la victòria, és segon per darrere de Kirkwood a 127 voltes encara pel final.
0: Ara de seguida, després de les notícies i d'anar a publicitat, farem també composició del lloc del que ha passat avui al Metropolitano. Xiulada important per Julián Álvarez, però també sentirem les primeres reaccions. Recuperarem la doblac, però també sentirem el tècnic, a Simeone. Ja veureu que l'ambient està molt calent al Metropolitano. I també ja passarem pel Martínez Valero per poder començar ja a fer el xup-xup de l'estrena del Barça a la Lliga. Avui, Elx-Barça a 2:15. Abans notícies, Gemma Bonet, què tal, com estem? Bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
0: Titulars a aquesta hora.
6: Doncs mira que continua activada l'alerta de l'Inuncat per intensitat de pluges aquest vespre a les Terres de l'Ebre i que es mantindrà durant el dia de demà a l'oest i també al nord del país. El Servei Meteorològic avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, acompanyats de fortes ratxes de vent i també de pedra. Protecció Civil recorda que no s'han de creuar rius ni barrancs, encara que no portin aigua, perquè les avingudes d'aigua poden ser sobtades Terrades. També els municipis més afectats pels aiguats que hi va haver ahir comencen a poc a recuperar-se. Anem precisament al Vendrell. Montse Mir, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Coma-Ruga és el lloc on els efectes de l'aiguat són més visibles aquesta tarda, amb carrers plens de terra i pinassa i molts cotxes malmesos i grues carregant-los. Els veïns, com en Ramon Castillo, diuen que sempre tenen problemes quan plou.
8: Siempre con las mismas anomalías de los servicios, de que si ahora el riulet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener. I demás. Palos, impuestos que se paguen.
7: A l'hotel Maramar, els bombers treuen l'aigua que va inundar el soterrani. A pocs quilòmetres, el càmping de l'Arc de Barà, molt afectat per l'aiguat, va tornant a la normalitat, igual que la zona de Creixell que es va inundar. Montse Mir, Catalunya Ràdio, al Vendrell.
6: De la plana internacional, la policia israeliana ha detingut a dos israelians de 16 i 17 anys per pegar amb un pal a un palestí que tenia una cama amputada. Tot ha passat a la zona d'Hebron, al sud de Cisjordània. Un d'ells gravava amb el mòbil i l'altre pegava l'home amb un pal. Les imatges corren per les xarxes socials. Un dels atacants ha entrat a presó i l'altre ha quedat sota arrest domiciliari. Segons diversos mitjans israelians, la víctima és un home palestí que va perdre una cama l'any passat per trets d'un colon israelià. I precisament un bombardeig d'Israel ha matat un nen de 4 anys al centre de Gaza. El menor estava dins una tenda de campanya d'un camp de refugiats i ha rebut l'impacte de metralla. La bomba hauria caigut en un magatzem proper. Hores abans, Tel Aviv ja havia bombardejat també l'entrada d'aquest camp de refugiats i havia matat un home de 25 anys. Les associacions d'usuaris del transport públic alerten que la calor a les andanes de les diverses estacions aquí a casa nostra posa en risc la salut dels usuaris. Critiquen principalment les temperatures que s'assoleixen a Rodalies i també al metro de Barcelona, sobretot quan s'acumula molta gent que espera les andanes per retards o incidències al servei. Adrià Ramírez, que és vicepresident de l'Associació pel Transport Públic, assenyala els efectes nocius de la calor.
9: A partir de certes temperatures hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poder patir marejos, baixades de pressió.
6: I avui tanca la 58a edició de la Universitat Catalana d'Estiu de Prada amb una valoració positiva dels organitzadors perquè s'ha pogut fer aquest any malgrat les dificultats econòmiques. Al llarg de tota aquesta setmana hi han passat un miler de persones.
0: Gràcies, Gemma. Una pausa i parlem de Julián.
10: Torna la Lliga. Torna el Tot Gira. Amb David Clopés.
11: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
12: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
10: Torna la Lliga.
13: L'Espanyol continuarà primera una temporada més.
10: Torna el Tot Gira.
14: Ara sí, el Sabadell serà la segona.
10: Amb David Clopés.
15: Primera, l'any que ve, ho tornem a intentar.
0: 4 minuts i les 8 del vespre. De seguida entrem al Martínez Valero per saludar a la gent de la TDT, el Ricard Torquemada, Bernat Soler, a la prèvia d'aquest Elx Barça. Recordeu, 9:45, avui l'estrena del Barça a la Lliga. I el Barça pendent del que ha passat avui al Metropolitano, partit que s'ha jugat a les 5, que l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2. S'ha jugat l'últim quart d'hora de joc l'Atlètic amb 10 homes per l'expulsió d'en Lenormand, però és que a més el partit el dominava, tenia certa tranquil·litat l'Atlètic, l'ha remuntat el Villarreal, 1-2 s'ha col·locat al marcador i just després ha entrat Julián al terreny de joc. Julián avui ha estat el jugador més perseguit per les mirades dels aficionats de l'Atlètic de Madrid. Aquest és el moment en què per megafonia s'anunciava el nom de Julián abans del partit. Julián comença a escalfar-se ja la segona part, no era titular avui, i li criden des de diversos sectors de la graderia del Metropolitano, dile que se vaya, dile que se vaya. Minut 67, com us deia, Simeone fa entrar Julián per Marc Pubill, i en aquell moment l'Atlètic, com us deia, perdia per 1-2. És el moment aquest, el de l'entrada de Julián. Xiulada general. Unànime. El partit acaba amb empat a dos. Els jugadors des del mig del camp aplaudeixen l'afició per agrair el suport. Tots, menys un, Julián, que marxa sol cap al túnel de vestidors. Just abans, encara a la gespa, Julián manté una breu conversa primer amb el delegat de l'equip, Pedro Pablo, i després amb el cap de premsa, en Juan Juanaut. Primera reacció, arreu a Flash Interview, a Dazón, Oblak, el segon capità, diu això.
16: Yo creo que tenemos que estar todos unidos. Julián está aquí, es con nosotros en el equipo, y mientras va a estar con nosotros lo vamos a apoyar y lo queremos de la mejor manera porque sabemos que puede aportar.
0: Mientras
16: puede
0: siga en el equipo. Podeu llegir, si voleu, entre línies. Però és que fa no res també ha parlat Simeone, encara no ha fet roda de premsa, diria, però ja ha parlat a Dazón, oi, Xavi?
3: I ha deixat clar, o almenys ha donat la seva versió respecte al per què fa això Julián, per què marxa, i a més, després de parlar amb el club, segons Simeone, no és decisió del jugador, sinó que és decisió del club.
17: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
3: A més, Simeone també ha explicat que allò tan tòpic que també hem sentit amb Oblak, que si mentre el jugador sigui de l'Atlètic de Madrid aniran a mort amb ell, però fins i tot que necessiten tenir a Julián Álvarez per poder aspirar a títols.
17: Lo único que sé que si el Atlético de Madrid quiere ganar algún título, necesitamos estar juntos, necesitamos tener delanteros y necesitamos tener delanteros importantes. Y para eso necesitamos obviamente trabajar en consecuencia todos de lo que necesitamos.
0: Doncs aquesta és la situació. Des de l'Atlètic de Madrid segueixen tancant la porta, però bé, jo crec que l'afició avui de l'Atlètic de Madrid ha estat claríssima. I ja dic, no ha estat una xiulada aïllada, sinó una xiulada unànima. Veurem com evoluciona la setmana que ve, l'última setmana de mercat, tota aquesta història. I amb aquest ambient i amb el futur incert de Julián, avui s'estrena el Barça a la Lliga. 8 del vespre, d'aquí a una hora i mitja, començarà, 2:15, aquest Elx-Barça. Podem ja entrar el Martínez Valero, avui TDT, la primera TDT oficial, ja vam tenir TDT amb el Gamper, avui ja és un partit oficial. Ricard Torquemada, Bernat Soler, què tal, com esteu? Bona tarda.
18: Bona tarda.
19: Hola, bona tarda, David.
0: Ganes de futbol, de partit competitiu, ara sí, ja en 3 punts en joc, Ricard.
18: Sí, home, clar, ja ha començat la Lliga fa dies, i equips que han jugat 2 partits, i el Barça encara no s'ha estrenat, ja s'ha engegat això, i tenim ganes de veure el Barça pujat al tren.
19: Una pregunta, David, sí. Tu que t'agraden aquestes coses, aquestes més que juguesques, aquestes curiositats, gairebé diria que fins i tot estadístiques.
0: A veure.
19: Si avui el Barça guanya 0-4 al camp de l'Elx, serà el líder de la primera jornada?
0: Clar, li faltarà un partit.
19: No, de la primera jornada. És a dir, quan tu vagis a l'arxiu a buscar primera jornada, qui va ser líder?
0: Ho hauria de ser, però clar...
19: És a dir, la pregunta és, el Barça pot ser líder des de la primera jornada?
0: Sí,
19: fins al final, però havent jugat després que altres equips, com l'Espanyol, que, per exemple, ha jugat 2 partits.
18: Això és com si tu no haguessis mirat la classificació de la primera jornada.
3: Això és així, Bernat, i ho sé perquè, seguint el Girona, jo miro a la pàgina de la Lliga jornada per jornada per saber, per exemple, l'any passat, quants punts estaven.
0: I era líder en cada jornada.
3: I és sempre, encara que l'hagi jugat després... La jornada 2 és amb la jornada completa. Amb
0: ja té un objectiu al Barça, guanyar 0-4 i poder dir que la primera jornada ja era líder,
19: No, perquè la primera jornada és dijous que ve l'Atlètic de Bilbao. Ha de guanyar dijous 4-0.
0: Val.
19: És veritat, la d'avui és jornada 2.
0: Avui és jornada 2, exacte.
19: Avui
0: ha de guanyar...
19: ha de fer bo el resultat que farà dijous.
18: Dijous ha de guanyar 0-4. De la primera i líder de la segona.
0: Això mateix.
19: Però si dijous líder de la segona ho serà...
18: No, ho serà quan jugui dijous. Sí. Per això dijous
19: podrà ser líder de la primera i de la segona.
0: Encara que perdi avui. Si perd avui, pot ser líder a la primera jornada. Guanyen 0-4 dijous que ve. No?
19: D'això se'n diu distopia, no? O ucronia.
0: Està bé. Per aquells que els agrada allò, les estadístiques, i mirar jornada a jornada, té el seu interès. Molt bé, escolta, us vull preguntar pel tema Julián. Suposo que ho estàs escoltant, el que ha passat avui al Metropolitano. Què us sembla tot plegat?
18: Home, doncs, una mica el pla previst, no? S'esperava que el primer dia que jugués Julián hi hagués la gran esbroncada, i el que passa és que Sabarra ja té contaminat amb el partit, amb el resultat, l'Atlètic i el Madrid perdia, aleshores no sabien ja si havien de xiular Julián o l'havien d'aplaudir, l'havien d'animar. L'única cosa que m'estranya és tot això que ha passat al final del partit i aquestes declaracions de Simeone, perquè entenc que si ha estat una decisió del club, el que hauria d'haver fet el club, si assumeix aquesta decisió, és acompanyar Julián Álvarez, no deixar-lo una sol, com si
0: totalment,
18: com si tothom el pogués apedregar, per dir-ho d'una manera.
0: És que no l'ha acompanyat ningú. La imatge és d'ell marxant sol al túnel de vestidors.
18: Això mateix, no? I clar, la interpretació del públic és encara fer cremar més la foguera. No sé si a l'Atlètic de Madrid li interessa fer cremar la foguera o apagar-la. I no sé si és que no li interessa a ningú ser còmplice de l'esbroncada al costat de Julián. No sé, però clar, si el club pren aquesta decisió, deixar-lo sol al túnel de vestidors ha estat com deixar-lo tirat, no? O sigui, tinc la sensació que l'han abandonat. Potser ja és una qüestió que el club es respira aquest ambient d'animadversió cap a ell i, per tant, hi ha hagut aquest abandonament en plena escena. Però vaja, excepte això, res que no fos el més normal.
19: Però jo crec que tot això el que sí que fa és alimentar aquestes, no sé si reals, però esperances que pugui tenir algun aficionat del Barça, desitjós de comptar amb Julián Álvarez de la seva plantilla, perquè tinc la sensació que fa que el colabrot s'allargui, que no es tanqui del tot, i que a falta d'una setmana i una mica més, no? Avui som dia 23, això s'acaba el dia 1 de setembre a la nit, tinguem encara una mica d'emoció. També hi ha un altre factor a tenir en compte, que és que posem pel cas que el guió fa un gir inesperat només fa unes hores i finalment l'Atlètic de Madrid sabé a vendre a Julián, cosa que, insisteixo, ara mateix no sé si va per aquí la cosa. Després l'Atlètic de Madrid, com ha dit Simeone, necessita delanteros. Aleshores, què faran? S'hauria de córrer. És a dir, que és una situació molt difícil, eh? Que acabi amb el sentit del jugador fitxant pel Barça, cosa que, insisteixo, jo des de fa temps no he vist gaire factible, però l'enrariment de la situació d'avui crec que obre portes, si més no.
18: Però de cara al Barça no canvia gaire, no? Canvia de cara a la relació de Madrid-Julián, no?
19: Sí, però com que la sortida, l'escapatòria entre cometes del Barça...
18: Però si Marina ha jugat tan fort ara perquè una xiulada a Julián el faci baixar... diríem, les seves conviccions, és que estem parlant d'un directiu amb molta experiència. El que ha passat avui era molt previsible que passés. No sé.
19: Però tindria, diríem, coartada, no? Podria dir, home, és que en aquesta situació hem parlat amb el jugador i al final hem cregut que el millor és que ens donin 120 milions d'euros i...
18: Però això potser no calia arribar a aquest
19: totalment.
18: Extrem.
19: Estic especulant, David.
0: Veurem, però és evident que la setmana que ve serà calenta i que veurem si hi ha més capítols o no. De moment, el capítol d'avui està clar i és aquesta imatge, la de Julián sol marxant del camp i havent estat xiulat per la seva afició de manera unànima. On també hi ha un serial, per cert, veurem com s'allarga, és el Barça amb el cas Balde. Recordeu, fora de la llista, avui no és a ells. Hem fet, per cert, una pregunta, una enquesta al Twitter del Totgira, x.com/Totgira. Què faríeu amb ell? Tres opcions, s'ha de quedar, depèn del que paguin. Porta oberta, curiositat, que diu la nostra audiència.
3: L'opció que és residual és s'ha de quedar, només un 12%. Les altres dues opcions estan molt igualades, ara mateix un 44,7%. Depèn del que paguin, un 43,1%, porta oberta.
0: Tu què faries amb ell, Ricard, amb Balde?
18: El que digués Flick.
0: El que digui Flick, molt bé.
18: Clar, perquè si Flick té molt clara les seves conviccions, que fa la sensació que les té, que a Balde se li ha passat l'oportunitat i confia molt en Pasqué, doncs en el context cadascú, cada jugador de la casa té el seu moment, i si venen per darrere i venen pessigant fort, doncs i no compleix, diríem, amb els requisits que tu demanes a un lateral a l'esquerra, no hem d'oblidar que Valdé ve d'una temporada molt fluixa i d'una pretemporada més fluixa encara que la temporada. Vull dir que pot ser que Flick s'hagi pogut carregar raons. Evidentment, Valdé també surt de lesions i això pot haver provocat aquesta baixada de rendiment. Però tal com està organitzat el futbol ara, i el mercat, i els temps, i cada cop hi ha més jugadors i més competència, i doncs fa la sensació que, com a mínim, amb la no convocatòria, el que transmet Flick és que no compta gaire amb Valde.
0: Bé, veurem com acaba aquesta història. Ràpidament, perquè ja me'n vaig cap a Sabadell, un parell de coses, un parell de qüestions. L'11 entenc, Bernat, que encara no el tenim.
19: No, d'aquí pocs minutets ja el podrem anunciar i veurem quina solució tria pel nou. Jo apunto el nom de Rafinha.
3: Per cert, que Ferran Torres no és titular al PSG.
0: Ara
3: que
0: tenim 11 del PSG, jugant a 3/4 de 9.
3: L'11 contra el Rennes, i veig que Ferran és a la banqueta, sí que hi és Dembélé, Kvaratskhelia, etcètera, etcètera, però el valencià de moment no comença com a tot.
0: Molt bé. I temperatura, Bernat? Calor?
19: Calor, sense ser la temperatura extrema de calor que, per exemple, vam viure al Gamper l'altre dia o altres anys que hem vingut aquí a la zona d'Elx. Doncs no tinc exactament la xifra, no arribem als 30 graus, això segur.
0: Per cert, que ara que parlem d'això de jornada 1, jornada 2, jugar primer la jornada 2 i després la jornada 1, ara m'apuntava el Carles Fiter, que el tenem aquí a Castàlia, que Yuri Berchiche ahir va ser expulsat a la jornada 2 amb l'Atlètic Club i no podrà jugar a la jornada 1 contra el Barça dijous que ve.
18: Sí, però això és com quan ajornes un partit per pluja, si hi ha un jugador que està sancionat, el pròxim partit és el que no pot jugar, no? O alguna cosa. O sigui, sempre compleixes el pròxim partit.
19: És una qüestió allà, més cronològica, de temps real, que no d'ordre de jornada.
0: Jo sóc tan ordenat, Ricard, que a mi això de que tinguis aquesta temporada...
18: Bé, que, no clar, ja, gens. Té bastant... Està desorganitzat, t'ha desmuntat.
0: Sí, els organitzats ja patim en aquesta...
18: Bé, no pateixis que cap de setmana que ve ja ets al lloc, estaràs en pau.
0: Correcte. Gràcies, Ricard. Bona transmi. Gràcies, Bernat. Quan surti l'11 ens demanes pas.
19: Vinga.
18: Adéu.
0: Fins ara, que vagi bé. Acaba de començar la segona part a Castàlia. Castelló 0, Sabadell 0. Tot just 2 minuts de joc. Algun canvi, Francesc Ripoll?
20: Cap ni un.
0: Els mateixos. Cap ocasió, en aquests primers instants de la segona part?
20: Res de res. Ha atacat un segon al Castelló, però sense gaire perill. Ara prova una puntada llarga a l'equip local als peus de Fuoli. El 3 de la segona, recordem el Castelló i el Sabadell empatant a 0. I jugant en curt el Sabadell, que ja Ferran Costa ha enviat a jugadors escalfat durant el descans i ara també la segona meitat. Mentrestant ataca Pere Pons, avança metres Pere Pons a la frontal de l'àrea, la passada per Gioacchini al lateral de l'àrea, farà la centrada, el segon pal és bona, la pilota queda als peus de Miqui, al pal!
1: L'ha tret un futbolista, crec,
20: I compta ara el xut de Quadri.
1: Crec que l'ha tret un jugador del Castelló sota pals,
20: Sí? Ara ens ho confirmeu, David, a la repetició.
0: Sí, correcte. Sí, és un jugador del Castelló qui la refusa. Ara et confirmo qui ha estat.
3: El dorsal, sí.
20: Quina vista, Fiter. Alberto. Doncs aquesta ha estat molt clara, el xut de Miqui. I clar, la pilota ha sortit rebotada amb tanta força. Ara hi torna el Sabadell, hi torna Gioacchini, que fa la volea i serà corna perquè la toca Alberto també en última instància.
0: L'inici de la segona part igual que la primera. De fet, millor.
1: Sí, et diria que el Castelló ha intentat fer un pas endavant, ha deixat molt espai al darrere i el Sabadell aquí està més còmode i està trobant l'esquena dels defenses del Castelló i està aquí el nord-americà trobant aquests espais per crear aquestes dues ocasions consecutives.
20: Doncs ara el corna que picarà el Sabadell, el primer de la segona meitat, tot just a sota d'on estaran els 300 aficionats del Sabadell desplaçats avui a Castàlia. Picarà el corna Joel Priego. Veig avorrir bastant sol al frontal de l'àrea. Tot el Castelló defensant aquest corna. Aixeca la mà dreta Joel Priego. El corna que el pica amb la cama esquerra, molt tancat. Hi ha una rematada que marxa desviada. L'àrbitre, però, ha assenyalat falta en atac. Marta Huerta, l'àrbitre del partit.
1: I ha agat un jugador sense el terreny de joc. Mira, David, si sembla, aprofito molt ràpidament. El Castelló B l'any passat jugava a segona federació, en el grup dels catalans, i va baixar a tercera federació. Val? Però aquest any hi ha hagut dos equips que han perdut la plaça per qüestions econòmiques i que han desaparegut, que és el Tarazona i l'Arenteiro. Doncs bé, el Castelló B ha comprat la plaça per 380.000 euros.
0: Caram.
1: I, per tant, jugarà segona federació aquest any. Però hi ha hagut canvi de comunitats autònomes. Jugaran al grup 2. Aquest any, els catalans... el Castelló bé, jugarà al grup 3, però els catalans no jugaran, han canviat de grup, jugaran contra els nord, els del nord, els aragonesos i els bascos, sí. Càntabres, tot això, hi haurà, això és un canvi important. I el Castelló bé, comprant aquesta plaça, la gran novetat és l'entrenador que ha fitxat. Et sona un entrenador que es diu Juan Casajús?
0: Juan Casajús, no?
1: És un entrenador que es va fer molt viral. L'entrenava, va començar la Masia, i la temporada passada entrenava l'Utebo. I va haver-hi un partit entre l'Utebo i l'Egea. L'Utebo perdia 0-2 al minut 80. I va fer una cosa... Alerta.
20: La passada per Joaquín i la rematada l'acaba tocant en última instància un defensa del Castelló que ha posat la bota. Una altra arribada perillosa del Sabadell.
0: Xiulets del públic.
20: I alguns xiulets de Castell.
0: Acaba amb el tema del Castelló.
1: Molt ràpid. Aquest entrenador d'aquest equip treu el porter i posa un jugador de camp. I juga amb 11 jugadors de camp. Saps el porter davanter del futbol sala?
0: No, el que fa el futbol sala, sí.
1: Ho va fer el futbol 11. I va aconseguir, en 10 minuts, empatar 2-2 el partit. Caram. I es va fer viral perquè li havia sortit bé, una cosa que no s'acostuma a fer al futbol.
0: Clar, però te l'has de jugar perquè, clar, el futbol sala i l'embol tu pots recuperar després el porter, però aquí no. Si aquí el canvies, no, clar, el canvies.
1: I això li va agradar tant al propietari aquest, el canadenc d'origen grec, que aquest tio m'agrada molt perquè fa coses molt boges. I l'ha fitxat només per això, per entrenar l'any que ve el Castelló B.
0: Caram. Sí, sí, mira, això no ho havia sentit mai, això de jugar amb porter-jugador.
1: Doncs ara, ho va fer aquest tio.
20: Tothom esperant que em faci alguna d'aquestes, no?
1: Clar, clar. Per
20: això l'han fitxat.
1: És una cosa...
0: Espera't un moment, Fite, perquè tenim bé, 11 del Barça i ara descobrirem qui és el nou avui al camp de l'Elx. Bernat!
19: Bé, el que farem serà dir els noms, perquè la col·locació fins que no comenci el partit no la podrem aclarir. En tot cas, farem una aposta amb Joan García a la porteria. Avui la defensa també peculiar, amb Eric García, Christensen, Gerard Martín i Xavi Espart. Els col·loquem en principi d'aquesta manera, amb Eric García a la dreta i Xavi Espart a l'esquerra, Christensen i Gerard Martín de centrals, però Eric podria ser central, Gerard Martín podria passar a lateral esquerra i Xavi Espart fer de lateral dret, cosa que seria potser més natural, però de moment ho mantindrem així. Amb Bernal, Gavi i Fermín al mig del camp, i Lamine Yamal, Rafinha i Adeyemi com a davanters. No juga Gordon, no juga Hamza Abdelkarim. Lamine Yamal el col·loquem a la dreta, Rafinha el farem a jugar avui de fals nou i Adeyemi, tot i que tampoc és la seva posició habitual, el posarem a l'esquerra. Joan García, Eric, Christensen, Gerard Martín, Xavi Espart, Bernal, Gavi, Fermín, Lamine Yamal, Rafinha i Adeyemi. Així és com des del Barça ens han anunciat l'11.
0: Bé, doncs Rafinha de nou, o de fals nou, que és el que Santina i Flick tots intuïem, i Xavi Espart titular. Una de les notícies també d'aquest 11, veurem en quina disposició.
1: I Koundé suplent, que per mi aquesta suplent, és important.
0: I Koundé suplent. Koundé suplent, que ha entrat a la convocatòria, però no és a l'11 titular, eh? Tenim cas Koundé, també. Molt bé, me'l repeteixes, Bernat?
19: Joan García, Eric, Christensen, Gerard Martín, Xavi Espart, Bernal, Gavi, Fermín, Lamine Yamal, Rafinha, Adeyemi.
0: Juga Xavi Espart, no juga Koundé, no juga Koundé, Rafinha, avui de fals nou. Gràcies, Bernat. De seguida venim amb vosaltres a 2:15 amb la TDT.
19: Fins ara.
0: I a Castalia veig que es prepara un canvi.
20: Sí, en faran el Sabadell, en fan dos al Castelló. Marxa Álvaro Martín i Gala. Entra Dué. Marco i Fran Castillo. I entrarà pel Sabadell Gastón Valles, que debutarà amb el Sabadell.
1: Ja ha recuperat de les molèsties que tenia, que el va impedir estar la primera jornada o jugar uns minuts, però molt bé la segona part del Sabadell. Parlàvem de la comparació amb el partit de l'Sporting, que a Gijón, diguéssim, va fer un pas endavant a l'Sporting. Jo crec que l'està fent el Sabadell en aquest partit avui.
20: Estic d'acord. Estic d'acord perquè a Gijón, a l'Sporting va sortir molt millor, va arribar en perill, però és que al Castelló pràcticament no passant ni del mig del camp. I hem vist que està li aixiulant.
1: I en canvi el Sabadell està ara molt bé. Mira, novament, nova pressió, nova recuperació al Sabadell en atac.
20: L'acaba perdent, però l'equip per l'Aquina té la pilota ara Jakobsen, que la protegeix de la línia de banda. Reclamen falta, però...
1: Se li va.
20: L'àrbitre assenyala que és pilota pel Sabadell. Servei de banda.
1: Encara no sal canvi, però allò que dèiem, us he dit abans, sí, els minuts 60, més o menys, els dos atacants, de moment en canviarà un i suposo que d'aquí una estona en canviarà un altre, perquè és això, l'esforç físic que els hi demanen aquest home a home agafat a Ferran Costa fa que físicament acabin molt esgotats i que gairebé el minut 60 hagi de canviar els homes d'atac del Sabadell.
20: El 10 de la segona meitat, continua esperant Gastón per entrar al terreny de joc. Ara Gioacchini que parla amb l'àrbitre. L'àrbitre, David, que és Marta Huerta,
0: Du dos anys, oi, a la segona divisió, futbol professional.
20: De fet, va ser la primera àrbitra dona en xiular un partit al futbol professional masculí. El 2024 va ser un Burgos-Cartagena i des de llavors continua xiulant en el futbol professional. Té 34 anys, també xiula a la Lliga F. I mira, és un exemple. Ara també hi ha Olatz Rivera xiulant al futbol professional.
1: Aquesta és la que arribarà primera. Olatz.
20: Doncs...
1: fem-me cas.
20: Si tu ho dius, si té.
1: No, perquè és molt... És a dir, és la gran esperança, diguéssim, des del CTA per poder arribar a una àrbitre femenina com a primer àrbitre del futbol masculí. I ella, diguéssim, té 34 anys, ja és més gran, l'altra és més jove i té aquest punt físic que confien que sigui l'àrbitre de primera divisió masculina.
20: Doncs la d'avui, la Marta, és la primera àrbitre dona en xiular un partit masculí de futbol professional a la Lliga.
1: Alerta al corna, eh?
20: Es corna pel Castelló, el primer de la segona meitat, el picarà des de la banda dreta, l'11 de la segona meitat. El picarà el Castelló, el picarà Pablo... des de la banda dreta. Havíem el corna passat, no aconsegueix fer la rematada Alberto i ara vol sortir el contraatac al Sabadell. Espera Pons, la puntada llarga per Joel Priego. Està atent el porter del Castelló, Matís, per posar el cap i enviar la pilota a Serrell davant.
1: Ara sí es fa el canvi, del Sabadell.
20: Doncs mira, canvi home per home. Marca Giovacini. Entra Gaston.
1: Ha tingut l'ocasió més clara, la primera part. L'hem vist ara repetida a la mitja part.
20: Ha estat molt clara.
1: I era molt, molt clara i no ha aconseguit rematar de porteria.
20: Doncs posarà el servei en joc al Sabadell. El primer canvi del partit de l'equip per l'Equinat escalfa encara més jugadors.
0: Per cert, deixem passar un moment per l'Indicar, on hi tenim Àlex Palou. Ara mateix seria campió, ja matemàticament, de l'Indicar.
2: No, no, i a més, no està fent una bona cursa. De fet, ara mateix el tenim fora de cursa. No, 17è. Ara el 17è. 17è. 17è. 17è, Àlex Palou, el segon a la general, que és Kirkwood, va primer, li retallaria alguns punts. No és preocupant, però és molt difícil que la cursa d'avui pugui ser matemàticament campió.
0: Pinta que no serà avui, com ja semblava. Tindrà, això sí, tres curses més. Tres curses més per ser campió de l'Indicar. Seria el cinquè títol pel pilot català.
20: Té la pilota ara el Sabadell a Castàlia. Endarrereix la pilota cap al porter, cap a Matis. Ara el partit s'ha calmat una mica, Fite?
1: Sí, sí. De fet, el Castelló ha tingut aquesta ocasió del córner, aquesta aproximació, però poca cosa més. A la segona part, el Sabadell, no sé si té més possessió, jo crec que no, però sí que té almenys territorialment més pilota en camp contrari i està fent que li costi molt al Castelló sortir del seu propi camp.
2: A primera divisió, per sorpresa de tothom, el descans, Getafe 0, Racing 0. No hi ha hagut gols en aquest partit.
0: Què vols dir, que el Sabadell és el Getafe de segona o què?
2: Sens dubte, no.
0: Va. No, t'ho dic, però el Getafe tampoc li fan gaires gols. Sí, té problema amb el gol.
1: Per això sí, t'ho compro. Exacte. Per altres coses, no.
0: Per això sí, no? Estem d'acord o no, Fite?
1: Sí, sí, per la manca de gol i per la solidesa defensiva, sens dubte. Ara, les armes...
0: això mateix, això és diferent.
1: El llibre d'estil que utilitza Ferran Costa jo crec que és bastant més digne que el que utilitza Bordalàs.
0: Mira, faltes comeses pel Sabadell fins ara, 10, 4 n'ha comès el Castelló. Ara vaig a mirar les faltes del Getafe.
20: Anem a comparar. Ataca Urri, que marxa de dos jugadors, intentava la passada cap a Gaston Valles, que encara no ha tocat la pilota, de fet era fora de joc, pilota pel porter.
1: I s'enfada Urri amb Gaston,
0: sis faltes al Getafe a la primera part.
2: Bueno, està jugant contra el Racing, eh? Sí. Un equip que acaba de pujar a la segona.
20: Ataca el Castelló, és Càmara... a la pilota a la zona de tres quarts, Càmara a la banda esquerra per Lucas. Lucas que pot fer la centrada, salta molt bé amb el cap Òscar Sanz, la torna a tenir el Castelló. Juanjo Nieto a la banda dreta. Té la pilota Juanjo, la passada filtrada, s'ha anticipat molt bé Edgar, la toca amb el cap Pere Pons. Ara aplaudeix el Castelló perquè el seu equip està atacant almenys amb una mica més de criteri.
1: Sí, però de moment els hi costa molt, molt. Aconseguir trepitjar i arlequinada, eh? Estan tocant, però tocant a propi camp gairebé o a la zona ampla.
20: Pilota per Castillo. A la banda esquerra, per Lucas. Van passant els minuts. 15 de la segona. Empat a 0. Castelló 0, Sabadell 0. Té la pilota Juanjo Nieto, com va, que es pot animar amb el xut. La pilota rebota en Bonaldo. Servei de cantonada pel Sabadell.
1: Sí, mica en mica també el cansament s'ha de notar. És a dir, el Sabadell fa un esforç físic molt important. Encara està en pretemporada. Ja va dir Ferran Costa que fins a mitjans de setembre no estaria l'equip al 100% i, per tant, doncs, se li farà llarg a partir del minut 60.
20: Aviam el corna, que pot ser perillós. I el Sabadell que repeteix tots dins l'àrea, menys Joel Priego, molt despenjat. Era tot el Castelló dins de l'àrea petita, el corna tancat. Molt bé, Edgar, amb el cap saltarà també Pere Pons. La toca Juanjo, compte que se la pot endur Quadri. Li fa falta i això serà targeta, és claríssima. La targeta és per Juanjo Nieto.
1: Molt clara, eh? Jugada prometedora, sortia sol Quadri. I, evidentment, és d'aquelles faltes que has de fer sí o sí, perquè, si no, era una jugada molt, molt perillosa.
20: Era contraatac claríssim. La primera groga, si no m'equivoco, del Castelló. Pel Sabadell n'han vist Priego, Edgar i també Gioacchini, tot i que ja està aquest a la banqueta. Edgar, que ja ha vist dues targetes grogues aquesta temporada, ja va veure una al Molinón. La pilota llarga d'Urri, buscant el cap de Gaston a les mans del porter.
0: D'aquí a 6 minuts arribarem a 8:45, l'hora en què connectarem amb la TDT des del Martínez Valero. Avui ells Barça, recordeu, amb 11 titular de Flick ja confirmat. Avui Rafinha farà de nou, de fals nou, amb la mínia de Yemi, també titulars. És titular Xavi Aspar, que en principi l'ubiquem a la banda dreta, al lateral dret, amb Eric i Christensen de centrals i Gerard Martín al lateral esquerri. Què vol dir això? Doncs que Koundé avui és suplent. Bernal, Fermín i Gavi són els tres d'amics del camp, tal com estava en principi previst. I a Castàlia, empat a 0. Castelló 0, Sabadell 0, en un moment, podríem dir, de calma en aquest partit, sí, que el té relativament controlat el Sabadell, però amb la sensació que, ja sé que potser vosaltres ja firmeu l'empat, però jo no el veig encara el Sabadell llançant la tovallola, eh? Jo la victòria no la descartaria, eh?
1: Mira, estem al minut 62 i potser fa 63 minuts que et firmo l'empat, ja.
0: Ja ho sé, ja ho sé. Tu, és que tu, de fet, firmes l'empat a 0 des d'abans de començar el partit.
1: Sí, sí, sí.
0: Avui
1: sí,
0: perquè... qualsevol dia.
1: No, a fora de casa i en camps aquests complicats, sí. Sí, jo crec que el Sabadell aquest any ha de s'ha de salvar...
0: Empatar al Molinón i a Castàlia, així d'entrada, és un gran inici de temporada.
1: I amb la imatge, si no estàs empatant amb 11 tios sota el travesser i patint, no? Sinó que estàs bastant controlant el joc.
0: Ja no és l'inici de l'últim any a segona, que quants partits es van perdre d'inici?
1: 0 de 15 es va fer. Clar, llavors, jugar fora de casa aquests dos primers partits, perquè recordem que hi ha hagut obres a la Nova Creu Alta, ara jugaran dos partits consecutius a casa contra Almeria i Córdoba, que tampoc és gens fàcil, però sí és veritat que almenys les sensacions ja hi arribes amb un 2 de 6, però sobretot en un equip sòlid.
3: Amb un empat sobre el millor equip català de segona.
1: Això sí, clar, sí.
3: A la segona jornada.
1: Jo em sap molt greu, i ho vaig dir l'altre dia, jo crec que el Sabadell quedarà per sobre el Girona.
3: Ostres.
1: Ja sé que és una frase que la gent diu, oh, què dius? Però jo crec que quedarà per sobre. Els dos se salvaran, eh? Però que el Sabadell quedarà per sobre.
0: La lliga és llarga, també, cal veure el Girona què fa al mercat aquesta setmana que ve.
20: Farà dos canvis més al Sabadell, per cert. Entraran Xai Moreno i Eneko. Dos jugadors que van entrar també de refresc al Molinón. Ara passar llarga de Juanjo, lateral del Castelló, marxa la pilota per la línia de fons.
1: Un serà Joel segur, perquè és l'altre jugador d'atac que també porta pressionant allò que dèiem, i l'altre hem de veure si Pere Pons, que sí, està cansat, si Quadri, algú del mig del camp segur. Molt semblant al que fa sempre, eh? Si t'hi fixes, sí, sí, els canvis és punta per punta, ara es canvia el segon punta per Xai Moreno, el mateix que va fer Gijón, i un del mig del camp, el que trobi més cansat per...
20: Això també d'estar estudiadíssim tot.
1: Sí, els excels van que volen, tu.
20: Ara la sotana que tira Juanjo, té la pilota al Castelló a camp propi, la recupera, una més que recupera Quadri.
1: MVP del partit Quadri.
20: Per Gaston, ai, perd la pilota Joel Priego. Té la pilota al Castelló, avança metres al 20 de la segona, Castelló 0, Sabadell 0. La pilota per Castillo, la passada molt dolenta, cap a càmera, arriba abans Diego Foli, no en vol saber res. Pilotada cap amunt i que la lluita Joel Priego amb el cap. I arribarà abans Lucas, que fa una altra pilotada. Salta Rubén Sánchez, la recupera Ton Ripoll amb la cama dreta buscant a Joel Priego, lateral de l'àrea, fa un bon toc Joel Priego, acaba recuperant-la, serà pilota pel Sabadell.
1: Després del partit d'avui, Ripo, ha d'estar més preocupat el Castelló que el Sabadell, perquè no ha generat res. Estàs a casa, ets un equip que has fet play-off per pujar a primera divisió i avui no estàs generant res. I avui no estàs generant res de res.
20: Servei de banda pel Sabadell, entrarà també Català. Tres canvis de cop farà Ferran Costa. La pilota dins l'àrea, les mans de Matís, i Català, que també va entrar al fri a les mans.

0: I juga per Juanjo. Ara sí farà les entrades de la banda dreta. La pilota dins de l'àrea, la rematada desviada de Raúl Sánchez, arribada al Castelló.
1: Bé, doncs a minut 66 a Castàlia, de moment sense gols, Castelló 0, Sabadell 0. Una mitja hora de joc que li queda mal comptada al partit. El Sabadell, de moment, tranquil. El Castelló, que no posa en perill la porteria arlequinada, bon punt el que seria ara mateix, el que sumaria el Sabadell, i veurem si és capaç de millorar encara l'equip de Ferran Costa. El desenllaç del partit el podreu seguir ja dins el terreny de la TDT, perquè ara, dos quarts de 9, comença la TDT del primer partit oficial de la temporada del Barça. Avui, el Martínez Valero, Elx-Barça. I amb notícia l'11 de Flick, perquè ja ho sabeu, avui Koundé no és titular, Koundé és suplent. Avui juga Xavi Espar, l'ubiquem al lateral dret, amb Erik Christensen en principi a l'est de la defensa, Gerard Martín a l'esquerra, Fermín, Bernal i Gavi al mig del camp, al davant, Lamine, Rafinha fent de fals 9, i Adeyemi completant aquest 11 titular. Comença la Lliga pel Barça. Comença la TDT de l'Elx-Barça.

0: Catalunya Ràdio comença la TDT. La TDT, la transmissió d'en Torquemada.
1: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
2: M'expliques un conte, papa?
3: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
4: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
0: La TDT. Endavant, Ricard Torquemada.
5: Bona tarda des d'Elx, 23 d'agost, Estadi Martínez Valero, 28 graus, segona jornada de Lliga. Elx, segona temporada consecutiva, primera contra Barça, l'actual campió, televisat per Movistar La Liga. La primera passa de la temporada oficial, amb el mercat obert, els campions del món a mig gas i encara sense davanter centre, el Barça visita un equip atractiu pel seu estil futbolístic. Avui no és un dia per treure conclusions, però sí per començar a passar-ho bé amb la tercera temporada del Barça de Flick. Bernat Soler, què n'esperes del primer partit oficial de la temporada?
6: Tenint en compte que mig equip encara està en plena pretemporada, només espero una victòria sense necessitat d'exhibir-se.
5: Mireia Ruiz, tenim 11 del Barça?
7: Sí, sense Cubarsí, sense Pedri, sense Koundé. Avui el Barça sortirà amb Joan García a la porteria, Eric Christensen, Gerard Martín i Xavi Espart a la defensa. Al mig del camp, Bernal, Gavi, Fermín i al davant, Lamine, Rafinha i Adeyemi.
5: Francesc Ripoll, què està fent a la segona al Sabadell, al camp del Castelló?
8: Empatar a 0 al minut 25 de la segona meitat.
5: Marc Domènech, Carles Domènech, al laboratori, on posarem avui la lupa?
9: En Christensen, en el mig camp i en el nou del Barça.
5: Bernat Coll, què detecta l'escàner del rival?
10: Que el nou tècnic Martín Anselmi manté l'interès per la pilota de Saràbia, però accentua una mica més la pressió a camp rival.
5: Laura Colell, quin resultat destaca l'aparador de la jornada?
11: L'Atlètic de Madrid 2, Villarreal 2 i el partit en joc al Coliseu mal descans, Getafe 0, Racing 0.
5: Xavi Campos, què miraràs avui amb especial atenció?
12: Sí, l'inici de la Lliga també excita la Minya Mal.
5: A punt de celebrar els 50 anys de les transmissions del Barça en català, la d'avui està dedicada a la Pilar Calvo, micròfon autònom del programa entre el 1987 i el 1996, 9 anys. Una referent de la feina a la gespa i les entrevistes a la zona de vestidors que va obrir el camí a moltes periodistes en projecte que un dia van somiar seguir el mateix destí. Va tenir-ne poques per davant i continuarà tenint-ne moltes per darrere. Actualment la Pilar és diputada de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats. Gràcies, Pilar, per la teva petjada.
1: La TDT compta amb l'assistència de
0: Dani Batxiller i Ricard Luque al terreny de joc.
1: Víctor Rodríguez i Carles Morales al control central.
0: Elie Planchart a la producció operativa.
1: I Raül Orgales a la realització sonora.
0: A Catalunya Ràdio, la TDT.
13: Què us poso?
14: Per mi una estrella.
13: I per tu?
15: Jo també una estrella.
14: Ara estem d'acord.
15: Estem d'acord?
16: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
0: A Catalunya Ràdio, la TDT. La transmissió d'en Torquemada.
5: Sobre la Lliga al Barça, la Lliga 26-27, segona jornada per tot allò del Mundial i s'ha de recuperar aquesta primera jornada dijous al Camp Nou contra l'Atlètic Club. El Barça visita Elx per intentar entrar en competició, per entrar de la millor manera possible, tot i que, com deia la Mireia, encara hi ha jugadors que han estat campions del món, com Cubarsí, com Pedri, que avui no seran titulars, que han d'anar entrant progressivament a l'equip. Encara hi ha futbolistes que no sabem si jugaran al Barça aquesta temporada. El mercat es tanca el 31 d'agost i encara no se sap qui serà el jugador que s'encarregarà de tenir la responsabilitat d'acabar jugades, que és el davanter centre de tota la vida o no de tota la vida, de la vida actual, del futbol modern. La qüestió és que el Barça ara mateix no té un nou. I sona Nino Bravo, clàssica, el Bernat Soler.
9: Tan clàssic que fins i tot diríem que és música més antiga que nosaltres, eh?
5: Però dic un clàssic...
9: Aquesta no és de la nostra època,
5: perquè,
9: eh?
5: No, perquè diria
9: que... Dels nostres pares.
5: Quan van venir l'any passat, també va sonar.
9: Vam dir que era de per la zona, Nino Bravo.
12: Jo crec que... De Hielo de Malferit, de la Vall d'Albaida.
5: Això ja ho vam parlar, eh?
7: Estic veient nens a la graderia cantant amb molta intenció i amb molta emoció aquesta cançó, eh?
5: Molt bé. Està molt arrelada.
9: El que per la zona és a Camilo Sesto, que és del COI.
12: Sí.
9: Per anar seguint una mica la ruta musical d'aquestes contrades. Doncs sí, com podeu sentir de fons, Nino Bravo a tota pastilla.
5: Amb potència.
9: Com
5: estàs?
9: Bé, però jo realment hi ha un discurs que fa temps que sento i que ningú li fa cas i sense que vulgui, perquè no ho seré, ser original, no entenc això de començar les temporades i que, mentrestant, el mercat continuï funcionant. Ho trobo una anomalia.
5: Una anomalia que
9: frega la manca de professionalisme de l'organització.
5: Però això és aquest és un debat avorrit.
9: Però no, és un debat que segurament es soluciona tancant el mercat el 15 d'agost. Com pot ser que avui estiguem més pendents de, si Valde se'n va o es queda? Conté, si hi ha tema. Julián, què passa?
5: Aquí hi ha tot arreu.
9: Però això contamina la competició. I la competició hauria de ser la principal...
12: Però genera expectació i alimenta el xou.
9: És a dir, va en detriment de la competició,
5: sí.
9: Però com que va a favor del xou...
12: S'ha generat un espectacle al voltant dels tancaments de mercat dels últims anys.
9: Però vosaltres hi esteu d'acord, per
12: no,
9: tant?
12: No.
5: No, jo és que ja ha arribat un moment que és que ja no sé ni quin... O sigui, jo els senyors que manen em diuen de què va això i jo vaig interpretant.
9: No em quadra.
5: Ha arribat un moment que ja... M'hi acostumo a tot.
9: No m'encaixa que posem en marxa, per exemple, utilitzem unes pilotes que porten un sensor ultrasensible que permetrà saber si toques amb la punta d'un cabell la pilota i que, a més, n'hi haurà 14 cada partit en una mena de suports que hi ha al voltant de tot el camp. Tota aquesta mena de passió, que l'entengui, m'agrada per la tecnologia, per fer-ho tot perfecte, però després... I si aquest jugador es queda, no, se'n va i no el convoco, sí, xiula en aquell, a veure, última hora. I arribarem el dia 1 de setembre i es faran 38 operacions. Clar. Que és una cosa, havent-se jugat 3 o 4 jornades de Lliga
5: si fixes,
9: i pràcticament a punt de començar la
5: segurament
9: Champions.
5: Segurament cada any passa que aquests últims 15 dies són més productius.
9: Sí.
5: Una mica la línia del que diu el Xavi.
9: Però això ho trobo una mica, no diré... tercermundista, perquè m'he exagerat, però professional.
5: Tu creus que això no ho han parlat?
9: No ho sé, potser entre un i l'altre han pensat, aquest no ho diu, jo tampoc ho dic, i però vaja.
5: Jo crec que això està plantejat.
9: Però què hi guanyen els clubs amb el xou que comentava el Campos?
12: La indústria futbolística també guanya diners a partir d'això.
9: Els mitjans de comunicació guanyem, sobretot.
5: I els aficionats, que estan més connectats, què passarà... Sí.
12: Bé, la veritat és que els tancaments de mercat, t'agradin més o menys, són un dels punts de màxima audiència de cada temporada.
9: Tu creus que no tindria interès si fos el 15 d'agost?
12: No ho sé.
5: No, la gent està a la platja.
9: Però si està l'any al Mundial...
5: L'1 de setembre ja està tornant.
9: Molt bé.
5: No, el que vull dir és que el més lògic és que l'atenció se centrés al terreny de joc.
12: I seria recomanable, això.
5: És evident
12: això, molts
5: que,
12: demanat,
5: com
12: no?
5: passa a totes les competicions esportives de tots els esports, quan, o sigui, a una cursa de 10.000 metres no entra ningú a 3.000 metres a córrer ni canvien a ningú. Però el que tinc la sensació és que el futbol cada cop ha deixat més de ser un futbol i forma part d'un negoci i un show i un espectacle que, com diu el Xavi, genera molta expectació.
9: Ja té prou força l'esport, el futbol, que està en un moment de popularitat, a mi em sembla, dels més grans que hi ha hagut a l'última dècada o els últims anys, l'últim segle, com perquè necessiti que hi hagi una afegida. Jo crec que Hansi Flick no deu estar molt content d'aquest show.
5: Els entrenadors cap, però si no va d'entrenadors, això va d'indústria.
9: Ja.
5: La gent ara quan et troba al carrer, tu que ets el portaveu, que et pregunten què farà el Barça ells o si vindrà Julián.
9: Si vindrà Julián.
5: Doncs aquí ho tens.
13: Que avui Julián, suposo que ja ho haureu sentit, però ha estat xiulat fortament al Metropolitano. Abans del partit ha rebut una xiulada forta quan per megafonia ha sonat el seu nom. Després ha entrat, ha jugat al minut 21 de la segona part, ha substituït Pubill.
12: Ha entrat amb 1-1.
13: Ha entrat amb 1-1 i ha rebut allà una forta xiulada i, a més, al final del partit, després de l'empat a 2 entre l'Atlètic de Madrid i el Villarreal, quan tots els jugadors de l'Atlètic de Madrid estaven encara a la gespa aplaudint i agraint a l'afició, ell ha marxat. Li han tirat una bufanda també mentre el xiulaven i Simeone a la roda de premsa ha explicat que ha estat decisió del club que hagi marxat i que no s'hagi quedat.
5: Bé, l'Atlètic de Madrid també té un nus que no sé com desfarà i com parlàvem ara al Tot Gira, el més curiós és que l'Atlètic de Madrid hagi decidit que Julián marxi del camp i ningú del club l'hagi acompanyat pel túnel de vestidors,
13: sí,
5: transmetent la sensació que era voluntat individual del jugador i no una decisió del club. Potser és que ningú ha volgut cremar-se acompanyant Julián quan ara Julián és non grato.
12: Tampoc seria res descabellat que Julián digués, home, jo no me'n vaig allà amb els que m'estan insultant, que suposo que tenen dret a insultar-me i estan enfadats amb mi, a celebrar un empat amb 10 jugadors perquè continuïn amb la gresca.
5: No et creus la versió del
12: club? No ho sé. No em sembla el més important. De tot això, a mi em sembla important és que aquesta situació és difícil de sostenir. Amb el futbol tot pot canviar, però el que he vist avui, a més, ell jo l'he vist amb certa apatia, els minuts que ha jugat.
5: I tant, totalment desconnectat.
13: Ha tingut, així ràpidament, 11 intervencions en els 33 minuts que ha jugat, una rematada fora, una pèrdua i cap recuperació.
5: Sí, totalment desconnectat, no l'hem vist esforços d'alta intensitat, no ha estat en el partit.
12: No anava la pressió, ara ni quan l'Atlètic estava en bolsa, perquè ja ha entrat amb igualtat numèrica.
5: Xavi, el futbol, la memòria...
12: Sí, això pot
5: canviar. És curta, Això canvia en qualsevol moment.
9: Ha celebrat el gol de Simeone?
5: No, en la intimitat.
13: Sí.
9: Cap a dintre.
5: Cap a dintre, estava molt content, però cap a dintre, saps? O sigui, no ho ha pogut transmetre. Bé, Mireia, aquí a Elx, qui juga pel Barça?
7: Joan García a la porteria, Eric Christensen, Gerard Martín i Xavi Espart a la defensa, al mig del camp Bernal, Gavi i Fermín, i al davant Lamine Yamal, Rafinha i Adeyemi.
5: Ara comentem l'alineació, després de passar per un lloc que és gairebé...
12: Espera, Ricard, que ja explica Movistar.
17: Porque la temporada ya tendría que haber empezado la semana pasada. Estamos listos. Por supuesto, es difícil. Ha sido una pretemporada difícil. Los jugadores han llegado tarde, pero es así. Después de la Copa del Mundo, después de la victoria que ha ganado España, ha sido increíble. Felicidades a todo el mundo que ha sido incluido. Pero ahora empieza el trabajo del día a día. No va a ser un inicio fácil de la temporada porque el Elche ha cambiado el entrenador, pero tiene el mismo un estilo similar. ¿Crees que cómo va a ser el partido? Bueno, por lo que sabemos, lo que esperamos, que son buenos con la pelota, juegan dentro y fuera, con mucha agresividad, son muy dominantes también. Tenemos que hacer nuestro trabajo y es lo que quiero ver del equipo hoy. Tienes muchas opciones para el puesto delantero, Rafinha, Adeyemi, ¿quién va a jugar? ¿Cuáles son las... ¿por qué las has cogido? Tenemos que manejar los minutos, es muy importante porque los jugadores que han jugado el Mundial han llegado tarde y los otros tienen más ritmo de entrenamiento. Tenemos que manejar todo y espero que tengamos 6 jugadores que pueden jugar 90 minutos, pero creo que va a estar bien, estamos listos y no hay excusas. Xavi Espar va a jugar en la izquierda, Alejandro Valde está fuera del equipo hoy. ¿Es porque crees que no está muy concentrado con el equipo? No es eso, he hablado esta mañana, si te soy sincero, con Alejandro. Y le he dicho que creo que no estás aquí al 100%, así que prefiero, es mejor que estés en casa, aclárate las ideas y hablamos mañana otra vez.
5: ¿Has escuchado las palabras de Hansi Flick?
12: Ya más de Hansi Flick después de esta entrevista en la previa del partit a Elx amb Ricardo Sierra, Movistar.
5: I ara comentem l'alineació del Barça i també aquestes paraules de Flick sobre Valde després de passar per un espai molt recomanable, Epsilon.
0: La TDT a Catalunya Ràdio.
18: La millor carta de presentació d'un centre mèdic és el que en diuen els seus pacients. Descobreix les valoracions d'Epsilon Physio i comprova per què cada vegada més persones confien en nosaltres. Epsilon Physio, el centre de rehabilitació, fisioteràpia i medicina de l'esport de la Fundació MGC.

0: marit una puta llegenda.
1: Què ha volgut dir Flick a aclarir les idees, Valde?
2: Home, tenint en compte les declaracions que va fer ahir Flick a roda de premsa, ens va veure bastant directament que Flick, si no l'havia sentenciat ja, estava començant a sentenciar...
1: Però què vol dir aclarir les idees?
2: Li va retreure i pel que em consta, Flick no està content amb l'expectativa que ell tenia de l'evolució de Valde.
3: Però ahir què va dir Flick?
4: Que ha de competir millor, que ha de competir
2: més. Sí, exacte.
4: Més.
2: No tinc les paraules exactes.
1: Quan dius que et consta, vols dir que estàs afegint informació, que és que el Flick està enfadat amb Valde perquè
2: enfadat,
1: no...
2: Jo crec que enfadat no és la paraula.
4: Decebut, no?
1: Perquè sí. No ha evolucionat com ha d'evolucionar, no?
2: Exacte, i sí que ha vist creixement en altres jugadors.
1: El que pregunto és, més enllà de la informació que dona la Mireia, què volia dir amb aclarir les idees?
3: Home,
1: perquè
3: això,
1: l'evolució no forma part d'aclarir les idees,
3: està
1: forma part d'un viatge més llarg.
3: Si marxa o no. Si
2: exacte.
3: Deixa el Barça o no, ara en aquests pròxims dies. I no només amb Valde, la decepció per part de Flick i el cos tècnic de la temporada passada, també en el cas de Koundé. I són situacions que mireu, les decisions que pren Flick, en els dos casos van en el mateix sentit. I avui, si el deixa a casa, és que li està dient no et veig ara preparat per competir amb nosaltres, pensa't bé si et vols quedar.
5: O sigui, si et quedes que... com?
2: I si et quedes, si estàs disposat clar. A fer els esforços que jo t'estic demanant que facis.
1: O sigui que... Bé, és que m'ha sorprès perquè jo tenia la sensació com que era Flick que amb el moviment deixava a banda Valde. I pel que entenc de les seves paraules és que té la sensació que Valde està pensant també de marxar, no?
3: Bé, estarà... Sí, no m'equivoco. Aquesta opció de sortida de Valde ve més per la intenció de la planificació esportiva de l'equip entre Deco i Flick que no pas per una voluntat i el desig del jugador.
1: Molt bé. Mireia, recorda'm la defensa del Barça avui.
2: Eric Christensen...
1: Amb Joan García de porter, no?
2: Exacte, Joan García, Eric Christensen, Gerard Martín i Xavi Espart.
1: Què espereu d'aquest quartet? L'ordenareu així?
3: Sí,
1: l'ordenareu així?
3: Quan li ha preguntat Ricardo Sierra per Valde i Xavi Espart, sí. I Xavi Espart jugarà a l'esquerra, Flick sentia amb el cap, deia que sí amb el cap.
1: Ah, sí, eh?
3: Sí.
1: Sí, Xavi Espart a l'esquerra, Eric a la dreta i Christensen, Gerard Martín, eh?
2: Sí.
1: Val. No ho deia perquè hi ha la possibilitat que Gerard Martín jugués de lateral esquerra i que...
3: Xavi Espart a la dreta i dos centrals naturals, Eric Christensen a l'eix, no?
5: Prioritza la sortida de pilota amb central esquerra que el lateral amb cama natural.
3: I si a Eric li ha dit que el vol bàsicament de lateral dret, doncs el primer dia el posarà de lateral dret, no? No el posarà de central, però vaja... La pista més clara és quan li han demanat per la posició de Xavi Espart de sortida avui i ho ha firmat amb el cap.
1: Molt bé, al mig camp, Mireia?
2: Marc Bernal, Gavi i Fermín.
1: Alguna cosa que us hagi sorprès aquí? O us sembla previsible?
3: Gavi havia sumat només els minuts del camp, però, i l'altre dia, a la pretemporada.
2: Sí.
3: Clar, té poc rodatge, va jugar 20-25 minuts, tampoc no va jugar tota la segona part.
1: Queda fora Pedri...
2: Anava a dir l'alternativa és Pedri.
6: Ja. Que sembla bastant clar que els jugadors que durant el Mundial van jugar més minuts amb Espanya són els que ara estan jugant menys d'entrada amb el Barça.
3: Eric
6: Cubarsí, Pedri,
5: i que Gavi va acabar la temporada passada sent titular indiscutible al mig del camp, recordem. Si hem de sobreviure un parell de jornades.
1: Sí. No hi ha cap migcampista més, la banqueta, Mireia?
2: Hi ha Brian Fariñas.
1: D'acord, però vaja, del primer equip, pròpiament dit, Pedri, I al davant?
2: Ai, sí, hi ha Dani Olmo.
1: Ah, Dani Olmo, que també queda fora, Pedri i Dani Olmo. Bé, entra Fermín en lloc de Dani Olmo, però també Dani Olmo ha tingut Mundial, Fermín no. I és Pedri qui queda fora, entra Gavi. Digues a la davantera.
2: Lamine, Rafinha, Adeyemi.
1: També us els imagineu així?
3: Sí, home, a Basilea fa una setmana Flick el va col·locar de nou.
1: Adeyemi a l'esquerra l'hem vist poc, no?
3: Estonetes a la pretemporada.
6: Jo pensava que jugaria Gordon.
3: Sí, també.
6: Avui, d'entrada. Però...
1: La primera opció de Flick, tinc la sensació que mentre no arribi el nou és Rafinha, si és que Rafinha s'hi habitua i s'hi sent còmode, no?, en aquesta posició de nou.
3: No va semblar gaire que es sentís molt còmode.
1: A Basilea.
3: A Basilea.
1: Aquella primera part, no.
3: No.
1: Però vaja, és el més previsible. No ens imaginem la Minyamal de fals nou, amb Adeyemi a la dreta i Rafinha a la seva posició natural, per exemple, que podria ser una altra combinació de la davantera.
6: Pot ser que de l'entrevista Ricardo Sierra també li hagi preguntat per
1: però, ha driblat.
6: No, sí. Ho dic perquè com que la veien els nostres companys d'estudi, si hi ha hagut algun gest de Flick de assentir.
3: No, perquè la pregunta ha anat cap a una altra banda i llavors Flick ha agafat l'altra banda.
1: Val, per tant, en principi comprem tal com ens ho ha cantat la Mireia, eh? Penseu que és el més previsible, la línia defensiva i la línia del davant, que té moltes incògnites o que podria tenir altres combinacions, però comprem això. Espar lateral dret, Eric lateral dret, Espar lateral esquerra, amb Christensen, Gerard Martín per allà centrals, Bernal, Gavi, segona alçada, Fermín, tercera alçada, i Lamine Yamal, Rafinha i Adeyemi.
2: Estaré pendent, però, de l'escalfament, a veure si en trobo alguna pista Flick.
1: I qui juga a l'Elx?
2: Dituro a la porteria, fent Gruber, Redondo i Chus, tres centrals, amb Buba i amb Valera als laterals, al mig del camp, Aguado, Villar, Tete Morente i Jaguari, i al davant, Fernando.
7: El jugador encriptat.
1: Avui estrenem a Espai amb l'Oriol Corral. Bona tarda, Oriol.
8: Què tal? Bona tarda, Ricard.
1: Molt content de saludar-te i d'incorporar-te a l'equip de la TDT amb una funció... M'agrada molt aquesta sintonia, eh? Com una mica de misteri. Perquè l'Oriol el que farà és presentar-nos un jugador del rival cada partit, però ho farà amb pistes. És a dir, no ens dirà qui és.
6: Amb un joc.
1: És un joc que a tu t'agrada.
6: Podem participar, nosaltres.
1: Podeu participar. A... No es tracta de guanyar ningú.
6: No hi ha premi.
1: No es tracta de competir. Es tracta de seguir el camí de l'Oriol i, quan estigueu convençuts, si voleu llançar-vos a la piscina, us hi llanceu. Quedareu eliminats ràpidament si no encerteu el nom. Ho he explicat bé, Oriol?
8: Perfectament, Ricard, així és.
1: Doncs primera pista.
8: La primera pista és un futbolista dretà.
1: És un futbolista dretà, eh? Bé,
5: doncs segona pista,
2: no
5: directament.
2: No m'esclareix res.
1: Home, sí, podeu descartar tots els escàrers.
2: Però són poquets.
1: Són poquets? Ja ho tens controlat? O que has estudiat? O què?
2: Estic estudiadíssim.
9: Hi ha pocs dretans, dius?
2: Pocs esquerrans.
1: Hi ha pocs esquerrans, eh? Sí, hi ha més dretans, eh? Sí, podem descartar Germán Valera, per exemple, no?
2: Per exemple, o Buonanotte.
1: Buonanotte, també. Tot i que... Clar, perquè pot ser que sigui a la banqueta, no, Oriol? No cal
8: clar,
1: que sigui
8: clar,
1: el titular,
8: no,
1: eh?
8: No és bé. Un titular 100%.
1: Per tant, és dretà. Això ja ho tenim. Va, segona.
8: Segona pista. Va tancar la temporada passada amb 8 titularitats consecutives. Abans, però, no havia jugat cap partit com a titular.
1: O sigui que només va jugar com a titular els últims 8 partits de Lliga?
8: Només els últims 8.
1: 8 titularitats consecutives.
3: A l'Elx, eh? A l'Elx.
8: A l'Elx, correcte.
3: Mira, jo li he rascat una altra pista, tu.
1: Sí, ja li he rascat. És que si t'has pistes aquí, Oriol, et prendran la cartera. Molt bé, 8 titularitats consecutives i hidratar. Jo no tinc candidat. Algú té un candidat?
3: Jo començo a tenir, però no vull quedar eliminat. Mm.
1: Va, doncs tercera pista.
8: Tercera pista. Va ser el migcampista amb més intervencions de tots els partits disputats de la primera jornada.
3: Bé, ja sé qui és.
1: Jo també.
6: Va marcar un gol?
3: No.
8: No.
3: Diu que no.
1: Diu que no. Sí,
2: t'estan robant pistes.
3: No va jugar de migcampista.
1: No val fer preguntes afegides.
3: Ah, d'acord. Eh?
1: Primera, dretà. Segona, 8 titularitats consecutives la temporada passada. I tercera, a la primera jornada d'aquesta Lliga, el migcampista que ha tingut més participacions. És així?
8: Correcte.
6: Però migcampista de l'Elx o de tota la Lliga?
1: No, és que...
8: No, el migcampista de tota la Lliga, amb més intervencions.
9: I el Xavi ja ha dit que no va jugar de migcampista.
3: Sí.
9: Qui creus?
3: No tinc la dada, però és més fàcil que tingui aquest rècord de la primera jornada jugant una mica més endarrerit.
1: Bé, però va jugar a la línia de mig camp perquè ara no entrarem en com jugar l'Elx. O sigui, jo li avalo. I la quarta?
8: La última. Té 28 anys i va jugar a la Roma.
3: Ah, doncs m'havia equivocat.
1: T'havies equivocat? Sí, sí, jo no. Va, però us deixo a vosaltres. Algú s'atreveix amb el nom?
5: Villar.
6: Sí, no.
8: És correcte.
1: Gonzalo
8: Villar.
3: Jo pensava que era Redondo, el fill de Redondo.
1: Ah, per això deies que no
8: va jugar
1: al mig camp. Val. Jo pensava, és que igual se l'estic imaginant, com que va jugar una miqueta obert, que sí, parlaves de Fede Redondo.
3: Sí, sí.
1: No, 8 titularitats consecutives, Gonzalo Villar, que és una mica la referència. Va marxar a les Febes i Gonzalo Villar ha assumit aquest relleu. Oriol, avui mateix, tu creus que podria estar al radar del Barça?
10: És un bon jugador, però clarament no.
1: I com que té 28 anys, d'aquí un parell?
10: Tampoc, està ja... És un jugador amb la plena maduresa i no hauria de créixer com per arribar a tenir nivell Barça.
1: Doncs Gonzalo Villar és el primer jugador encriptat. Tens el dorsal, Mireia, perquè la
2: 12.
1: Gent el tingui controlat?
2: Dorsal número 12.
1: Per mi, el gran cervell d'aquest Elx, des de la marxa de l'Isfeba, és un jugador, com deia l'Oriol, molt delicat tècnicament. Molt bé, Oriol, el pròxim dia que no concedirem més pistes de les 4, però hem començat bé, les han encriptat bé, perquè mira... No l'hem endevinat gaire gent.
10: Hem enganyat una mica i tot.
6: Ens hem mullat poc per això,
10: Sí. Hi ha hagut...
2: El primer dia és sucre.
6: S'ha jugat una mica amb arrategui, Avui no ens l'hem jugat gaire, ningú ha deixat anar cap nom.
1: No, heu estat molt responsables, sí. Molt prudents, molt disciplinats.
2: El mes de febrer no jugarem així,
1: sí, No cal tampoc que us hi llanceu, perquè si... Però bé, si algú està en condicions d'encertar-ho... El Xavi ha fet bé de no dir-ho, i jo també perquè...
9: Hauríeu quedat eliminats, no?
1: No,
5: ell
1: jo no.
5: Ell no.
1: Jo no, però jo preferia que fóssiu vosaltres els que ho encertéssiu. Gràcies, Oriol.
10: A vosaltres, adeu.
1: I tenim pendent el final del Castelló-Sabadell, Francesc Ripoll.
11: Sí, el partit s'ha acabat tot just ara, empat sense gols a Castalia, Castelló 0, Sabadell 0, molt bon punt del Sabadell, un dels camps més complicats de la categoria, segon empat a 0 consecutiu de l'equip de Ferran Costa, va empat a 0 també el Molinón contra l'Sporting de Gijón a la primera jornada, dissabte que ve, primer partit a la nova Creu Alta contra l'Almeria.
3: Compte que parla l'àrbitre del partit del Barça, Alejandro Quintero, a Movistar.
12: No rifa ninguna, por así decirlo, entonces nosotros la complejidad que tenemos es a la hora de posicionamiento de no estorbar, de no estar de por medio, entonces obviamente hacemos nuestro análisis previo al partido de los equipos. Obviamente no nos basamos solamente en eso, porque como tú bien has dicho, pues en primeros minutos puede desbaratarse todo, ¿no? Y el planteamiento de juego tenemos, pero bueno, estudiamos todo ese tipo de circunstancias para adelantarnos a lo que puede llegar a pasar y obviamente no formar parte de esa interferencia, como nosotros la llamamos.
3: Gracias, Alejandro, mucha suerte. Por cierto, ¿alguna manía, algo antes de empezar el partido?
12: A los de siempre, la rutina, un poco de música para crear un poco de buena atmósfera y buena vibración dentro del vestuario y lo de siempre.
3: Gracias y suerte.
12: Nada, a ustedes.
1: ¿Cómo os digo?
6: Quintero Bravo.
1: Alejandro, sí.
6: Quintero... Del seu volum, no sé.
1: Quintero
3: González.
1: Quintero González.
3: És andalús.
1: És andalús.
3: Sols nou, oi, Marc, aquestes declaracions, que tampoc... En aquest cas no han aportat gran cosa, però...
5: No, és...
3: Vaja, li sentim la veu.
5: És nou d'aquesta temporada.
6: Jo quan vaig sentir que els àrbitres parlarien, em pensava que ho farien després del partit.
1: A partir de la jornada 10.
6: Ah, d'acord.
1: O sigui, ara...
6: Excepte el camp del Madrid.
1: Ara només a la prèvia.
6: Això és veritat.
3: I per què, excepte el camp del Madrid?
6: Perquè el Madrid no està obligat a permetre-ho. El Madrid només està obligat a permetre que hi hagi activitat televisiva referida al partit dos minuts abans del partit i un minut després.
1: Tanco el partit del Sabadell. Carles Fiter, Fiti, què? Farem algun gol o no?
13: Algun dia, espero que sí, Però l'important és...
1: O no ens el faran, tampoc,
13: No està malament, ja ho firmo, sobretot fora de casa. Mira, l'important és que els dos primers partits, tant al Molinón de Gijón com avui, el públic ha acabat xiulant el seu equip. Què vol dir? Que el Sabadell els hi posarà les coses molt difícils a tothom. Competirà. Ja veurem fins on ens dona, però jo crec que per salvar-nos ens donarà.
1: Home, camp de l'Sporting, camp del Castelló, és un bon inici,
13: personalitat. Sí, hi ha personalitat, Vull dir, no és allò que dius, ostres, els petjats del travesser. No. L'equip té personalitat pròpia, és un equip sòlid, juga bé.
3: Hi ha ocasions clares.
13: I ha tingut ocasions, Ens falta gol. Però el gol és molt car.
1: Clar.
13: I, clar, el pressupost és el més baix de la categoria, juntament amb el Ceuta.
1: O sigui, tant... diríeu que el Sabadell contra l'Sporting i el Castelló ha estat superior en algunes fases de partit i tot?
13: Sí, el dia de l'Sporting vam fallar un penal, per exemple, vam tenir un penal que el vam fallar i avui hem tingut dues ocasions molt clares que no hem pogut transformar. Per tant, amb una mica de sort, amb una mica més de qualitat, per què no el Sabadell pogués guanyar els 3 punts en un dels dos partits?
1: Doncs dos partits, dos empats a 0, cap gol encara a favor, cap gol en contra, però bon inici del Sabadell com a visitant. Bona tornada, Fiti, bona tornada, Francesc.
13: Gràcies, bona transmissió, adéu.
14: La TDT a Catalunya Ràdio.
15: Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
1: Avui es juga la segona jornada de Lliga.
5: Dijous es va jugar el primer partit a Vallecas. L'Alavés empata el 85 amb un gol de Mariano.
9: Rayo Vallecano 1, Alavés 1.
5: El divendres, a la Cartuja, el Betis s'estrena sumant 3 punts per la mínima.
9: Betis 1, Real Societat 0.
5: Ahir, 3 resultats més. De Sant Mamés, segona victòria del Sevilla.
9: Atlètic Club 1, Sevilla 3.
5: A Mestalla, partit sense gol.
9: València 0, Celta 0.
5: I a l'RCD Stadium, Espí dona la victòria als blancs al minut 90.
9: Espanyol 1, Madrid 2.
5: Avui ja s'ha jugat un partit. El Metropolitano empat amb xiulets a Julián.
9: Atlètic de Madrid 2, Villarreal 2.
5: Partit en joc al Coliseum.
9: De moment, partit sense gols. Al minut 24 de la segona part, Getafe 0, Racing 0.
5: I a partir de 2:15, el Martínez Valero, el campió, comença la defensa del títol.
9: Elx-Barça.
5: Demà 2 partits, a 2:15, al Sadar, comença l'Era Ramis.
9: Osasuna, Llevant.
5: I a 2:15, a la Rosaleda, duel descendit.
9: Màlaga-Deport.
1: Internacional. Hi ha hagut també un parell de partits a la Premier B, 3, però principalment destacar l'estrena del City de Maresca i el Liverpool dirà hola.
5: Victòria del City, City 2, Bournemouth 1, que ha hagut de remuntar en els últims 5 minuts, i l'empat del Liverpool 2-2 contra el Newcastle. Sobosla i de penal empatat al minut 90. Minutets per ara, Araujo, 20 minutets suplent avui.
1: Ah, sí?
5: Sí. Ha sortit de cop, faltaven 20 minuts i ha entrat pel lloc de Jaquet. I Víctor Muñoz, mitja horeta per buscar l'empat.
1: O sigui, Araujo i Víctor Muñoz des de la banqueta, eh?
5: Sí, sí.
1: I a França s'estrenen també el Mónaco de Philippe Luis.
5: Guanyant, Le Havre 0, Mónaco 1, el Mónaco sense Ansu Fati, que segueix lesionat.
1: I ara juga el PSG, no?
5: Que perd el minut 17 contra el Rennes, Rennes 1, PSG 0, sense Ferran, de moment, a la banqueta.
1: I a Itàlia juga la Juve i el Milan avui.
5: La Juventus ja ha guanyat contra el Frosinone 0-1, i el Milan ara mateix empat al minut 15 contra el Turí.
1: I a la resta de l'actualitat esportiva, Laura, per on comencem?
9: Aviam, podem començar per l'Indicar, que tenim competint a l'Àlex Palou, que avui té l'oportunitat de guanyar el 5è campionat, seria el 4è consecutiu, però no crec que ho aconsegueixi. Ara mateix estem a la volta 95 de 147 i Palou és 17è. 17è, i a més Kirkwood, que és el segon classificat, és líder. Per tant, avui Palou, en principi, encara que quedin moltes voltes, no ho aconseguirà. I això, però tindrà encara 3 curses més per proclamar-se campió.
1: Avui podria ser campió, però vaja, té 3 oportunitats.
9: Sí,
1: més,
9: sí.
1: Eh?
9: El més probable és que ho acabi sent. Avui tenia l'oportunitat, era difícil, perquè ara a la general té 133 punts més que Kirkwood i en necessitava 162 de marge, però no es produirà avui, si res canvia.
1: I la pròxima data, quan és?
9: El cap de setmana vinent. El cap de setmana vinent i el... Sí, cap de setmana vinent.
1: I Palou, quan ha estat campió ja del món 2 vegades?
5: 4.
9: No, 4. Sí, 4.
1: Són consecutives?
9: No, una va ser el 2021, després el 23, 24 i l'any passat. Aquesta seria la 4a consecutiva, seria el 5è títol en 6 anys.
1: Déu-n'hi-do, sí que va ràpid, eh?
9: Sí, sí, sí.
1: Molt bé, mai millor dit, no?
4: Com deia aquella, va que se les pela. Com un pepino.
1: També hi havia Fórmula 1 avui.
9: Sí, victòria de Lando Norris, segon Antonelli i Russell tercer. La general Antonelli és líder amb 242 punts. Hamilton i Russell comparteixen posició i són a 59 punts del líder.
1: A la vuelta a la segona etapa.
9: Victòria de Matthew Brennan a l'esprint final. El català Pau Miquel avui ha estat segon. A la general Pro Pogacar manté el mallot vermell i té 9 segons d'avantatge sobre Van Aert.
1: I s'està jugant al Mundial d'Hockey Herba, que la selecció espanyola sempre està farcida de catalans.
9: Farcida de catalans, amb 12 catalans. Està perdent ara Espanya 0, Bèlgica 1 en aquest primer temps encara d'aquest partit de la segona ronda. Si avui la selecció espanyola amb 12 catalans guanyés, es classificaria ja per les semifinals d'aquest campionat del món.
1: Mireia, s'escalfa el Barça?
2: Sí, tant els suplents com els titulars. De moment no tenim pistes, encara no hem fet la simulació del partit.
1: Molt bé, mentre les esperem per confirmar la posició de l'11 titular, tornem d'aquí un moment per parlar del nou entrenador de l'Elx.
14: Els partits del Barça, sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
16: En salut sempre s'ha de mirar cap al futur. Per això investiguem, promovem la prevenció
15: impulsem projectes que ajuden a construir una societat més saludable. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
9: Avui el Barça s'enfronta a l'Elx i ho fa amb uns precedents clarament favorables. Fa 52 anys, 52, que no perd contra l'equip valencià. Per trobar l'última ensopegada hem de viatjar fins a la temporada 1974-1975. Elx 1, Barça 0. Des d'aleshores, el balanç del Barça és gairebé impecable. 21 victòries i 4 empats.

0: Doncs més de 50 anys que el Barça no perd al Camp de l'Elx, segons ens explica la Laura, eh?
1: Sí, sí.
0: O sigui que estem parlant de gairebé la prehistòria futbolística, eh? La dècada dels 70. Mireia, l'entrenador ja no és Eder Sarabia.
1: No, ara és Martín Anselmi, té 41 anys, és argentí i arriba a l'Elx, procedent del Botafogo brasiler. També ha passat per les banquetes del Porto, de l'Independiente del Valle Ecuatorià o del Cruz Azul mexicà, per exemple.
0: Bé, ja fa temps que les apostes del propietari de l'Elx, Bragarnik, és per entrenadors d'un perfil futbolístic molt similar, eh? Atractiu, de tenir la iniciativa, de voler la pilota, d'atacar, de jugar molt posicional, Anselmi com Eder Sarabia. És a dir, és un equip que està marcant un segell amb Bragarnik, que recordem que és aquell president que és representant de jugadors, però que té un gust
1: futbolístic... És curiós, això, eh?
0: Sí, té un gust futbolístic molt concret, perquè, com deia la Mireia, Anselmi és jove, però, com ha explicat, és un rodamón, ja.
1: Mira, sí, de fet, els primers passos els va fer el futbol formatiu argentí fa més de 10 anys.
0: Només 10 anys, eh?
1: Sí, sí, excursionistes. I el 2016 va entrar al cos tècnic de Independiente de Avellaneda juntament amb Gavi Milito.
0: Home, això potser també el va marcar. O sigui, sí, que les arrels...
1: Ho explica sovint.
0: Guardiolistes li van arribar des de Gavi Milito, des de la convivència amb Gavi Milito. Quan comença a ser primer entrenador a l'elit?
1: Doncs mira, fa 5 anys, a l'Independiente del Valle.
0: Independiente del Valle equatorià,
1: eh? Exacte.
0: Es fa 5 sí, anys. Sí. I ara Bragarnik el tria per substituir, com diem, Eder Sarabia. Per què tria Anselmi?
1: Doncs mira, Bragarnik, ara tu parlaves, fa uns anys que busca entrenadors amb una identitat. I quan he parlat amb gent que segueix de prop l'Elx, deien que des de fa uns anys busca entrenadors que no només gestionin un equip, que això és molt important, sinó que proposin una manera concreta de jugar.
0: I molt similar, una manera de jugar que es basa en la pilota, la pressió alta, en els riscos, en no canviar identitat com a local i com a visitant. És a dir, un futbol molt modern. I hem de dir que el primer en aquesta línia va ser el gran Becachese, no?
1: Home, doncs sí, perquè dels entrenadors que va tenir a l'Elx des del 2019 fins al 23, 2019 és l'any en què arriba Bragarnik. Del 19 al 23 van ser, m'expliquen, per intentar reflotar una mica l'equip. I ara ho deies, que Bragarnik és agent de futbolistes, d'entrenadors, entre d'ells també de Becachese. Hi ha Becachese, hi ha Eder Sarabia...
0: Sí, posar un entrenador que tu representes en el club que tens és molt peculiar, això.
1: Ell sempre diu que és el seu agent, però sobretot és el seu amic. Era un consell d'amic. I després d'Eder Sarabia i de Becachese, Bragarnik ha volgut seguir amb aquesta línia, amb aquest model d'entrenadors, i ha escollit Anselmi, una persona que ha explicat diverses vegades que és gran admirador, sobretot de Bielsa, però també de Guardiola.
0: Si ets admirador, Bernat, de Bielsa i de Guardiola, tens
2: jo,
0: el guanyat.
2: Jo no sé quina diferència hi ha entre el gust i les opcions que tria Bragarnik com a entrenadors i les que tu triaries si fossis el president de l'Elx.
0: Sí.
2: Perquè jo crec,
0: sí, sí,
2: i els que et coneixem, Campos,
0: sí, sí,
2: sembla que els entrenadors de l'Elx els fitxi Ricard Torquemada.
3: Ens falta encara l'opció que hi ha de l'argentí, que era entrenador d'hoquei Girba i després es va transformar...
0: Ariel Holland.
3: Aquest.
2: El Holland.
0: Sí. Però Holland és com el mestre de Becachese. Jo crec que ara ha quedat una mica ja descatalogat.
1: Perquè, Ricard, tu quina bogeria faries per veure, per exemple, per conèixer Bielsa o per veure un partit?
0: Mira, saps què passa? Que és que jo, segons quins referents, prefereixo no conèixer-los.
1: Doncs, Anselmi va decidir que ell sí que els volia conèixer. I explica que es va vendre fins i tot la moto per venir-los a conèixer i anar a veure la final de la Copa del 2012, que per ell no era un Barça Atlètic Club, era un Bielsa contra
0: Guardiola.
1: Però un moment,
0: què vols dir? Que va vendre la moto per... això qui ho va fer?
1: Anselmi.
0: Va vendre una moto per anar a la final de Copa, però com va conèixer Bielsa i Guardiola?
1: Bielsa hi tenia contactes perquè ell ja es dedicava una mica al món del futbol.
0: O sigui, vols dir que els va molestar una mica la prèvia,
1: eh? No, exactament,
0: a Guardiola.
1: Exactament en quin moment del partit, no ho sé, però... va decidir que aquell partit l'havia d'anar a veure i es va vendre la moto.
0: I en condició de què? A veure si va apropar a dos mites futbolístics.
1: No ho sé, això, o sigui...
0: Però què, ella què es dedicava? Què venia?
1: T'anava a dir, tu t'hi podries acostar? Tu tindries manera de fer-ho?
0: Home, em costaria, però...
1: És que ell era periodista, Ricard.
0: Ah, era periodista.
1: Era periodista esportiu, a més a més.
2: Home, de fet, llavors,
1: des d'on estàs fent tu el partit? Abans els feia Martín Anselmi, però ara va decidir que li agradava més veure-ho des d'allà a la banqueta.
2: És a dir, que Ricardo Lema podria ser entrenador de l'Elx.
0: Perquè jo no tinc intenció de ser entrenador, però això vol dir que és un periodista que té intenció de ser entrenador i pot ser periodista i després ja acaba sent entrenador.
1: De fet, va començar cobrint els Argentinos Juniors l'any 2006. I a partir d'aquí, ell era periodista radiofònic, és que eres tu. Eres tu en una altra vida, Ricard. I a partir d'aquí va començar a posar la puteta dins del món del futbol, que era un món que el fascinava. De fet, fins i tot va estar durant 2 anys conduint un programa també de futbol a l'Argentina, que és una cosa que feia ell per ell mateix amb uns amics per una ràdio per internet.
0: Però com que era? Un programa de tàctic? Un programa tàctic de futbol?
1: Eren 2 hores i era una barreja de tàctica, humor, entrevistes...
0: Ah, humor també.
1: Tot. Ell tot. De fet, el vol sentir o què?
0: Ah, ho feia tot ell?
1: No, tenia diversa gent, però que volia tocar tots els àmbits.
0: Com es deia el programa?
1: RT Please, Retweet Please, que és el que els deien a la gent per poder arribar i per poder tenir seguidors.
0: Doncs sí que el vull sentir.
4: Paso Juan Román Riquelme. En la apertura de la fecha hemos estrenado apertura hace mucho que se la debíamos a nuestro público que pedía una apertura nueva y finalmente cumplimos, así que ahora no molesten con la apertura por un par de meses. Y media hablamos con un periodista polémico, un hombre de ascenso, un hombre de radio, un hombre de televisión, un hombre, sí, del programa de Fantino. ¿Cómo le va, Alfredo? Muy buenas noches.
5: ¿Cómo te va, Martín? ¿Todo bien?
6: Bien, todo bien.
0: Total, ¿eh?
2: Sí. Pur periodisme argentí.
0: Campos, com el veus?
3: Sí, no? O sigui, em sorprèn que l'evolució sigui com a entrenador, perquè tenia fusta de comunicador argentí dels que segueix l'Argentina al Mundial.
0: Carles, d'aquests no en coneixem cap, encara, eh?
6: No, encara no. I no fa malament, eh?
0: De periodista, vols dir, de comunicador.
6: Correcte, de l'altre ja el saps més tu.
0: No, d'entrenador tampoc.
2: Però d'entrenador ho ha fet molt bé, perquè l'equip aquest d'Equador va guanyar fins i tot un títol
3: sud-americà. Que seria l'Europa League, no?
0: Però no és tant el que és el com.
2: Sí, no estic segur que...
3: Sí, però què també acompanya, no? O sigui...
0: Sí, home, sempre...
2: Avui analitzarem, amic Anselmi, com es diu?
1: Martín Anselmi.
2: Anselmi, a veure...
0: Molt bé.
2: Moltes ganes, espero aquí, a veure aquest Elx fabulós.
0: Això pel que fa...
2: Obra d'autor.
0: Pel que fa l'Elx d'Anselmi i els àrbitres, Marc Domènech, que avui estrenen també novetats.
7: Avui
0: no les estrenen, però en un partit del Barça sí.
7: Del Barça, sí, de la Lliga del Barça, sí. No els estrenen perquè al Mundial se n'han aplicat moltes, però aquesta temporada veurem coses noves en els partits del Barça i n'hi ha algunes que veurem molt més que d'altres. Per exemple, la principal és aquesta de la ja coneguda dels 10 segons per fer un canvi.
0: Sí.
7: És a dir, el jugador que és substituït té 10 segons des que s'anuncia el seu número per sortir del camp.
0: Molt bé.
7: Vale? Que fins ara tenia l'obligació, si no trigava molt, en fer-ho per la línia més propera. Ara té 10 segons per sortir del camp.
0: I això ho controla l'equip arbitral, eh?
7: Sí, exacte. A tot arreu posa que és l'àrbitre, però que pot rebre assistència dels seus ajudants. Llavors, si no es compleixen aquests 10 segons, el jugador que entra, o que hauria d'entrar, el substitut, s'haurà d'esperar fora durant un minut i entrar quan s'aturi el joc, és a dir, a la primera aturada del joc, després d'un minut de rellotge, és a dir, amb cronòmetre, des que la pilota es posa en joc.
0: Molt bé.
7: Llavors, un cop passa això, és a dir, el jugador substituït, surt a fora, el canvi ja es dona per fet, és a dir, no pots ni canviar el jugador que entrarà, no pots fer absolutament res, ja està fet el canvi. Vull dir, no pots utilitzar això, aquest espai, per res més. En aquestes coses, quan canvien el porter, si s'ha de canviar el porter, està obligat a sortir per la línia de fons, no pot sortir per la línia de banda.
0: El porter està obligat a sortir per la línia de fons,
7: sí.
0: No veurem mai un intercanvi entre porter i porter, substituït i substitut.
7: Pel mig del camp, com es feia fins ara, no. El que es pot fer és que el porter, el substituït, surti per la línia de fons i l'altre pugui entrar una miqueta abans perquè doni temps d'arribar a porteria. Però això del mig del camp ja no.
0: O sigui, que no podran picar-se les mans perquè ens ataquem.
7: No, exacte.
0: Molt bé.
7: Llavors,
0: més coses.
7: El tema de lesions, fins ara coneixem la tàctica del porter, però això també s'aplica a lesions de jugadors. És a dir, si un jugador és tractat o fa que s'interrompi el joc o s'endarrereixi la represa perquè està lesionat o està a terra
0: allò típic de fer teatre.
7: Sí. Haurà de sortir a fora i s'haurà d'esperar també un minut. Vale, aquest, per tema lesió, aquest sí que pot entrar, encara que la pilota estigui en joc, però després d'un minut. Sempre és un minut de rellotge.
3: Marc, aquí no cal que surti les assistències a atendre el jugador dins del camp. Avui ha passat el partit de l'Atlètic de Madrid amb Juliano Simeone i el partit del Sabadell també ha passat.
7: Aviam, teòricament, el que diu és que si fa que s'interrompi o s'endarrereixi la represa del joc, el jugador ha de sortir. Què passa? Que diu que hi ha algunes excepcions i és si el jugador que està a terra, encara que l'àrbitre aturi el joc, el jugador diu no, jo no vull assistència i s'aixeca, teòricament, segons la normativa, sí, no té per què sortir fora.
0: D'acord, però és subjectiu si interromps la represa del joc o no? Perquè si...
7: Bueno, sí, al final...
0: Hi ha un moment que deu dir marxa, però hi ha un moment que, doncs, va, continuem jugant. O sigui, això és una mica opinió arbitral, no?
7: Sí, però al final, com deia Alejandro Quintero, ells també fan un estudi, llavors saben quins jugadors són més susceptibles de simular, quins són...
0: Això es fa per agilitzar el joc i quan ells consideren que no s'està agilitzant, doncs diríem que passen al
7: càstig. Exacte, o sigui, si jo estic a terra perquè em fa una miqueta mal, però dic no, o sigui, seguim, no passa res, i em coneixen i veuen que no passa res, doncs podré seguir. Si consideren que jo faig això de manera sovint per perdre temps o rentir el joc o baixar el ritme o el que sigui, llavors sí que estic obligat a fer-ho.
0: Un minut, eh?
7: Un minut. I en aquest cas sí que pots entrar encara que nosaltres estigui en joc, però sempre t'ha d'autoritzar l'àrbitre.
0: Molt bé, i en el cas del porter vam dir l'altre dia que això passaria, que has de... Bé, perquè només s'han acollit algunes lligues...
7: Sí, nosaltres, la Lliga Espanyola on juga el Barça, és el protocol B i és l'entrenador de cada equip escull un jugador que sortirà un minut. Com que, clar, no pot ser... Clar, si tu fas sortir el porter un minut...
0: Quan el porter interromp la represa del joc voluntàriament, un jugador de camp ha de pagar, diríem, la penitència de sortir un minut del terreny de joc i això ho decideix l'entrenador.
7: Sí, exacte. A no ser que sigui un xoc al cap, hi hagi un xoc entre diversos jugadors i totes aquestes excepcions ja estaven.
0: Molt bé. I alguna cosa més?
7: El tema del doble toc, per exemple, en el penal. És a dir, si és gol, es repeteix i si no és gol... si és una tanda penal es marca com ha fallat i si és durant un partit s'assenyala un tir lliure indirecte en contra del...
0: Per tant, el doble toc només repeteix el penal en cas que sigui gol.
7: Sí, exacte.
0: Per tant, és una manera de dir no s'accepta el doble toc. Si és gol es repeteix i si no és gol, mala sort, has perdut l'oportunitat.
7: Exacte. I, perdó, el fora de banda, 5 segons per fer-lo, per executar-lo, si no es canvia d'equip.
0: Sí.
7: I el servei de porteria s'assenyala córner si després d'aquests 5 minuts no s'ha reprès el partit.
0: D'aquests 5 segons.
7: Ai, això, 5 segons. I l'altre és, si la pilota està... servei de porteria, si la pilota està aturada, qualsevol jugador de l'equip defensor impacta la pilota, es considera que ja està la pilota en joc. Per tant, si allò que hem vist algun partit que després l'agafen amb la mà i tal...
0: L'Atlètic de Madrid-Barça de Champions...
7: Exacte. Ara ja, qualsevol acció d'aquestes s'assenyalarà penal. O sigui
0: que aquell precedent de l'Atlètic de Madrid-Barça el que es fa és posar-li atenció i dir que la pilota, quan algú la toca amb el peu des de la línia de porteria, està en joc.
7: Està en joc.
0: Ja no la pots moure.
7: Sí.
0: O la passes amb la mà, o si no...
3: I aquí entraria el VAR, Marc.
7: Sí, clar, sí, això és VAR. No sé que l'àrbitre no ho vegi en directe, clar.
2: S'està fent un homenatge ara mateix a la gespa de l'estadi de l'Elx a Marcial Pina, exjugador de l'Elx, però exjugador també del Barça, i amb aquest motiu Joan Laporta, president del Barça, li lliura una samarreta a Marcial, que avui, per això l'homenatge, fa 80 anys. Avui, 23 d'agost, és el dia que Marcial Pina fa 80 anys.
0: Per molts anys al Marcial.
2: Molts anys, 8 temporades al Barça, molts gols, jugador de molta qualitat.
3: Va fer un gol al 0-5 al Bernabéu de l'any 74, oi?
2: I recordo que un dia que a la TDT vam parlar de Marcial, crec que va ser el Joan Poquins, va recordar que amb l'Atlètic de Madrid, que va ser l'equip on va jugar després del Barça, va marcar-li al Barça 2 gols de falta, un amb cada cama. Un gol de falta amb la dreta i un amb l'esquerra.
0: Ho vam comentar, això.
2: Sí, doncs el gran Marcial Pina, historià de naixement,
3: bon aspecte,
2: avui rebent.
3: Bon aspecte, oi? O sigui, bona planta, o sigui, sabeu jove.
0: Molt bé, doncs des d'aquí felicitem des de la TET al Marcial per aquests 80 anys. Marc, el VAR només anul·la corners.
7: Sí, però... Si es pot fer i revisar de manera clara i ràpida, i no, o sigui, no endarrereix la represa del joc. D'acord. És a dir, si tu piques un córner ràpid, l'àrbitre l'ha de deixar passar.
0: Però corregeix corners, però no serveis de porteria.
7: Exacte.
0: Molt bé. Doncs bé, tot això és el que és nou avui, ens hi haurem d'anar adaptant a poc i sobretot prendre una decisió.
5: A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
8: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.

0: menys de 10 minuts perquè comenci aquest Elx-Barça amb 11 ja confirmats. Per part del Barça, Joan García a la porteria, Eric a lateral dret i Xavi Espart a lateral esquerra, així com s'han escalfat en aquesta prèvia. Christensen i Gerard Martín, parella de centrals al mig del camp, Bernal, Gavi i Fermín, i al davant, Lamine, Rafinha i Adeyemi.
1: O sigui que confirmem les posicions que la Mireia ens havia marcat ja fa una hora, tant a la línia defensiva com a la línia d'atac. Rafinha és el 9, Adeyemi és l'11, Espart s'estrena com a lateral esquerre, ha jugat com a lateral dret, ha jugat com a migcampista a la segona alçada, no havia jugat encara de lateral esquerre, Christensen i Gerard Martín, la parella de centrals, i l'Eric de lateral dret, aquesta posició que ja ens va explicar el dia del Gamper, que sembla que Flick ha triat com a favorita per ell aquesta temporada, amb la suplència de Koundé. Valde s'ha quedat a Barcelona, Koundé és a la banqueta. Marc, la dada.
2: El Barça la temporada passada va rebre el 85% dels corners en llarg. En llarg. És a dir, el 85% dels corners que li van picar en contra...
1: Gairebé, o sigui, és un percentatge altíssim.
2: Altíssim.
1: En Kurt li van picar poc, eh?
2: En Kurt un 15% només.
1: Sí, sí. Bernat, volies fer algun comentari de l'alineació?
3: Un detallet, Christensen, que torna a l'11, 8 mesos després, i és interessant perquè ho fa per primer cop en Flick al perfil dret. En les 6 titularitats anteriors sempre havia començat el perfil esquerre. Avui, com a titular, s'estrena el perfil dret.
1: O sigui, s'estrena en Flick, Christensen com a central dretà,
3: sí,
1: a la dreta, i feia 8 mesos que no era titular, dius.
3: Exacte, des del partit contra la Guadalajara el 16 de desembre.
1: Que és el dia que es lesiona o no?
3: No ho sé, no. Si és el dia que es lesiona. No,
4: lesiona en un entrenament, diria. Sí.
1: No, aquell dia és el dia que fa un gol.
4: Sí.
1: Però no, es lesiona un entrenament posteriorment, Xavi?
4: Sí, sí.
1: Molt bé, Mireia, recordem l'11 de l'Elx.
0: Dituro a la porteria, 3 centrals amb Afengruber, Redondo i Xust, Buba i Valera, els laterals al mig del camp, Aguado, Gonzalo Villar, Tete Morente i Jawari, i al davant, Ferniño.
1: I ara, com sempre, fem el dafo de l'Elx amb l'escàner del Bernat Coll. La deda d'habilitat.
3: Una davantera desdentegada. L'Elx ha perdut aquest estiu bona part del gol amb les sortides d'Andrés Silva, Rafa Mir i Álvaro Rodríguez, que van sumar 25 gols la temporada passada. La principal aposta per substituir-los és Ferniño, que arriba del Burgos després de marcar 7 gols a segona.
1: La d'amenaça.
3: Ali Jawari, el dorsal 29, un dels joves que Anselmi ha de fer gran. Amb 20 anys aspira a ocupar l'espai que ha deixat al camp Febas, ara el Celta. Contra el Deportivo, per exemple, va tenir la porteria al cap. 3 rematades, 3 passades de rematada, el jugador que més en va generar de tota la primera jornada.
1: La F de fortalesa.
3: La idea continuista. Anselmi no vol trencar amb el llegat de Sarabia i manté la idea de tenir la possessió i controlar la sortida de la pilota. Ara bé, contra el Depor va posar més accent en la pressió. L'Elx va gairebé doblar el número de pilotes robades a camp contrari que el curs anterior.
1: I l'O d'oportunitat.
3: Les imprecisions de Dituro i els centrals. En els primers 15 minuts, l'equip il·licità va regalar 2 ocasions clares per la poca precisió en l'inici de la jugada. Si el Barça es mola la pressió, hi trobarà escletxes. El laboratori.
1: Aviam, Carles, les 3 prioritats d'avui. La primera.
5: Christensen, avui en el perfil dret.
1: Christensen, com deia el Bernat Coll, que torna a ser titular 8 mesos després, que farà parella amb Gerard Martín. Dretar a la dreta, esquerra a l'esquerra, i que serà examinat pel laboratori. La segona.
5: Al mig camp.
1: Al mig camp, recordem, Marc Bernal, primera alçada, mig centre. Gavi, segona alçada, una mica el metrònom de l'equip. Fermín, tercera alçada, mitja punta. Avui un mig camp absolutament de casa. I la tercera?
5: El nou.
1: El nou, que segurament serà Rafinha. És un dels jugadors que té al cap Flick per intentar sobreviure mentre no hi arribi un davanter. Avui Abdelkarim és a la banqueta, ja ens ho imaginàvem, que avui pugui tenir minuts a la segona part. Gordon, que era una altra oportunitat i una altra possibilitat, també és a la banqueta. Adeyemi, si Rafinha és el nou, començarà a la banda esquerra. Veurem si el brasiler se sent còmode com a nou, perquè molta part del seu futur com a nou dependrà de la seva comoditat, la seva jerarquia, els seus galons. Li acceptaran segurament opinió sobre aquesta posició, que, com dèiem abans amb el Xavi, la primera part a Basilea gairebé no va participar, no es va sentir còmode, va retrocedir molt la seva posició. A la segona, en canvi, com a 11, va fer una molt bona segona part aquell dia. Fins i tot, si no m'equivoco, va fer un gol. Marca el repte.
2: Avui preguntem com es relacionaran els davanters durant el partit d'avui. Si Adeyemi, Lamine Yamal, Adeyemi amb Rafinha o Rafinha Lamine Yamal. I recordem els guions que per poder votar cal que entri a Twitter i l'Instagram de la TDT.
6: A Catalunya Ràdio, la TDT.
7: Ei, com vas? Com et dius?
8: Tenim un nom que el sap tothom.
7: Però d'on surts tu?
8: Tant se val d'on venim, si del sud.
7: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
8: Ara estem d'acord, estem d'acord.
7: Sí, i una estrella ens agermana.
9: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
1: Sona l'himne de l'Elx, amb un karaoke a la pantalla, que si algú vol recitar, endavant, eh? És una mica recarregat, la lletra és recarregada.
0: Perquè no és ben bé l'himne com a tal, el que estava previst que fos l'himne de l'Elx quan es va composar, és una havanera, que es diu Aromas Illicitanos, i amb el temps s'ha anat convertint en la cançó que es posa abans dels partits.
1: La que vino por el mar. Morena, la que vino por el mar.
10: Bajo el frondoso ramaje.
1: Pues sí, això és el que jo em referia.
10: Una mica de recarregament del mil·lenario palmeral. Sí.
1: Però bé, és el que ha relat. A vegades aquestes, com diu la Mireia, de manera espontània, s'adopta com a himne una cançó que no estava prevista per representar l'Elx. Mireia, l'11 del Barça.
0: Avui amb Joan García a la porteria, Eric Christensen, Gerard Martín i Xavi Espart a la defensa, al mig del camp Bernal, Gavi i Fermín, i al davant Lamine, Rafinha i Adeyemi.
1: L'11 de l'Elx d'en Selmi.
0: Dituro a la porteria, tres centrals amb Afengruber, Redondo i Chust, Buba i Valera als laterals, al mig del camp Aguado, Gonzalo Villar, Tete Morente i Jawari, i al davant Ferniño.
1: Qui xiula, Marc?
2: Avui serà Alejandro Quintero González, andalús de 33 anys, és àrbitre primer des del 2024 i s'estrena aquest any com a internacional. La temporada passada, com a curiositat, va expulsar dos jugadors del Madrid en un partit contra el Celta. Ha xulat tres partits al Barça amb dues victòries i una derrota.
1: I al VAR?
2: Al VAR hi haurà Guillermo Cuadra Fernández, madrileny de 42 anys, que s'ha incorporat com a categoria VAR aquesta temporada.
1: Laura, com ens pot seguir la comunitat de la TDT?
2: Aquesta temporada.

0: Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
1: I aquesta equipació del Barça?
2: Doncs l'estrena avui, és la segona equipació oficial de la temporada, és fruit d'aquesta col·laboració de la marca que equipa el Barça, que és Nike, amb la marca del desaparegut Kobe Bryant, i és una samarreta que comença sent de color negre i es va difuminant cap al color lila, que també és el color dels pantalons, les mitges són negres. I ara, per cert, Mireia, una mena d'homenatge improvisat als futbolistes del Barça que han estat campions del món amb la selecció d'Espanya.
3: Baixarà a la gespa Bragarnic, el president i propietari de l'Ells, i els entregarà als 8 campions presents en el partit d'avui un obsequi per felicitar-los. Ara els han cridat, hi ha Eric, Lamin, Gavi, Joan Garcia, Olmo, Cubarsí i Pedri.
4: Bragarnic és el gros amb descamisat, amb un pentinat modern i unes ulleres encara més modernes.
5: Això és que volen, això és que volen la foto, perquè té poc sentit, això.
3: El veig de llum, però segur que sí.
2: Bé, la veritat és que l'acte és rebut de bona forma pel públic del Camp de l'Elx, que aplaudeix de forma majoritària aquests jugadors que amb la selecció espanyola van aconseguir el campionat del món el passat mes de juliol.
5: El senyor de la Sullera s'ha posat al costat de la Mini Pedri, eh?
4: Sí, sí,
5: ja
4: sí.
5: La foto,
2: és Bragarnic, doncs.
4: Escolta'm, saps que m'ha recordat molt a un dels seus entrenadors que, amb qui va estar aquí a l'Elx i va donar l'oportunitat a l'Elx?
2: Almirón.
4: Almirón, sí, sí. Però, home, Chaquet era un entrenador.
1: O sigui que té certa semblança física, vols dir?
4: Sí, sí, sí, a mi m'ho sembla, vaja.
1: És que l'he vist des de molt a dalt i no, des de molt amunt i no ho he pogut precisar, digues.
6: Final al Coliseum, Getafe 1, Racing 0, ha marcat Enes Unal gairebé al 40 de la segona part. Pocs minuts després que el Racing fallés a un penal, doncs el Getafe s'emporta aquests 3 punts, Getafe 1, Racing 0.
2: Tot a punt perquè comenci el partit. És la segona jornada de Lliga, però és la primera que jugarà el Barça, ja que la primera jornada el Barça la jugarà dijous que ve per allò de l'ajornament provocat per l'arribada més tardana de futbolistes que van disputar i en algun cas fins i tot guanyar el Mundial. L'àrbitre a punt d'assenyalar l'inici, marca en aquests instants l'inici del partit. Comença aquest Elx-Barça en directe a la TDT de Catalunya Ràdio des de l'estadi Martínez Valero en l'estrena del Barça a la Lliga. Un Barça avui amb aquesta equipació de color negre, de color lila, una equipació no necessària perquè l'Elx juga amb la samarreta també habitual blanca, pantalons blancs, mitges blanques i una franja verda al mig del pit, però ja sabem que això del futbol modern i del show que comentàvem a l'inici de la prèvia, doncs també s'arrossega les equipacions i cal començar a vendre samarretes d'aquest color i per vendre-les s'han d'ensenyar. Té la pilota el Barça en defensa, la juga Christensen, una de les novetats avui a l'eix de la defensa, ocupant la posició de central dret, jugant cap a Gerard Martín, aquest cap a Xavi Espart, avui fent de lateral esquerra, l'envia a l'alçada de la divisòria per Adeyemi, que efectivament ocupa la punta esquerra de l'atac blaugrana. Compte que ha recuperat la pilota l'Elx, intenta remenar-la al mig del camp, al conjunt que entrena Martín Anselmi, la reben en zona defensiva els homes de l'Elx, pilota que toca cap a la banda dreta, Tete Morente, intenta arribar-hi Sangaré, la seva passada no és bona, ho torna a provar amb el cap a la zona de mitja punta, ha tallat amb contundència Eric Garcia, salta com pot també lluitant per la pilota l'Elx al mig del camp, intenta recuperar l'equip local, l'àrbitre atura el joc, diu que hi havia un fora de joc i per tant serà pilota favorable al Barça.
1: És curiós que la columna vertebral de l'Elx té tres fills il·lustres, Fede Redondo, fill de Fernando Redondo, aquell mig centre del Madrid i de la selecció argentina, Marc Aguado, que és el mig centre, fill del central Xavi Aguado, el català del Saragossa, i Ferninho, el davanter centre, tota aquesta línia central de l'Elx, que és el fill de Fernando Niño, aquell central del Mallorca.
4: Que també va jugar a l'Elx.
1: Que va acabar la seva carrera a l'Elx, tots de la dècada del 90, principi del segle XXI. Tots tres avui coincideixen aquí al mateix equip.
2: Minut 2 de la primera meitat, empat a 0 entre l'Elx i el Barça. Posa en joc la pilota a l'equip blaugrana en un servei de banda que serveix Eric Garcia. En zona defensiva la rep Christensen. S'associa de forma horitzontal amb Gerard Martín, que avança metres gairebé fins a la línia divisòria. Desplaça la pilota a la banda esquerra, on la rep Adeyemi. Marcat Adeyemi per Sangaré. Toca la pilota enrere. Obliga a rectificar la posició a Gerard Martín, que arriba la pilota i la cedeix cap al porter, cap a Joan

0: García. Toca Joan García. Aquesta temporada lluint el dorsal número 1, el del porter titular, ja que Ter Stegen s'ha anat cedit a l'Ajax. Pilota que puja Christensen. Avança a metres el futbolista danès. Obre la pilota cap a la banda dreta, cap al lateral, Eric García. Toca per Lamine Yamal, passada enrere cap a Eric novament. La rep al mig del camp Marc Bernal, la torna per Eric García, la passada curta.
1: Cuidant molt la pilota el Barça en aquests primers minuts.
0: La rep a l'esquerra Xavi Espart. Veurem com es desenvolupa en aquesta posició el jove futbolista blaugrana. Compte que ha recuperat la pilota l'Elge en un intent d'atac. L'àrbitre no assenyala la falta, tot i la caiguda del futbolista il·licità. Pilota que acaba sortint per la línia lateral. Serà servei de banda favorable a l'Elge.
1: Bé, el Barça ha perdut dues pilotes molt semblants. Quan ha volgut connectar amb la línia de davanters, ha fet Gruber anticipat a Adeyemi fent un esforç cap endavant. I Fede Redondo ha fet el mateix amb Rafinha en la jugada anterior. És a dir, els davanters han esperat massa la pilota. I els centrals de l'Elx, que anaven de cara, han guanyat el duel. El Barça, mentrestant, ha tingut la pilota, però quan ha volgut avançar, accelerar, guanyar metres, s'ha trobat amb aquesta falta d'intensitat inicial.
0: Ens hi va dar una puntada a la pilota Juarí, l'ha enviat directament fora. El servei de banda del Barça no el fa bo perquè l'acaba perdent. Recupera la pilota l'Elx a territori blaugrana, la toca enrere cap a la posició de Fengruber. L'austríac la cedeix més enrere encara, la rebrà l'argentí Federico Redondo. Toca la pilota cap al seu porter i compatriota Matías Dituro. Se l'ha jugat, però ha fet una passada plena de sang freda que li ha sortit bé. Desplaçament llarg, atenció, l'intent d'atac per part de l'Elx a la banda de dreta, prova de fer la centrada Tete Morente, refusa l'interior de l'àrea Gerard Martín, prova d'endur-se la Xavi Espart amb pentes i rodolons, l'acaba perdent, pilota que recupera al mig del camp Gonzalo Villar, remena la pilota, cau a terra, falta de Fermín, pilota favorable a l'Elx en una falta mitja alçada entre cercle central i àrea rival.
1: Ja està faltant una mica de gas al Barça, una mica d'intensitat, d'igualar la de l'Elx, que és un equip que defensa cap endavant, que pressiona, els tres centrals de seguida intenten anticipar, volen tenir la pilota com estan demostrant i estan allunyant molt el Barça de la porteria de Dituro.
0: Servirà la falta en una jugada de joc assajat, en una centrada, pilota aturada, al conjunt local, l'Elx, al costat de la pilota Gonzalo Villar, també s'hi ha dirigit Germán Valera. Gonzalo Villar ho faria amb la dreta, com ens ha explicat l'Oriol Corral a la prèvia.
1: Molt bé.
0: Valera ho faria amb l'esquerra. Doncs finalment és Valera qui fa la centrada cap a una zona on pràcticament no hi ha ningú. De fet, no hi havia ningú. No hi ha arribat, li demana explicacions al seu company, perquè la pilota ha acabat perdent-se per la línia de fons. Serà servei de porteria favorable al Barça.
1: Barça, com sempre, amb la línia molt avançada, gairebé 6 metres per davant de la frontal de l'àrea. I això a vegades també obliga a que aquesta centrada llarga es busqui un espai al qual no hi arriben els davanters.
0: A través dels videomarcadors ara es demana, es dona instruccions al públic dient, demanant que es faci una cosa que se'n diu bufandeo, però el cas del públic és absolutament nul.
1: Nul, eh?
0: Sí, sí, tu veus bufandeo?
2: No.
0: Bufandeo és estirar les bufandes i fer com un mosaic, oi? Atenció, pilota llarga, la rep Lamine Yamal, entra dins àrea, continua Lamine, aixeca la pilota amb la cama esquerra, fora! Lamine Yamal ha rebut una passada en profunditat, l'ha controlat, ha entrat dins l'àrea i davant la sortida de Matías Dituro, potser una mica abans d'hora, ha acabat aixecant la pilota massa per damunt la porteria.
3: Ha xutat amb l'empenya, amb la puntera, gairebé, quan potser la posició era per fer, compensar una mica el cop cap a la dreta i picar amb l'interior amb l'esquerra.
2: Lamine va obrir el marcador en els dos partits contra l'Elx la temporada passada, al minut 6 i al minut 9.
1: El xut surt per sobre del travessió, sí, surt pel costat lateral.
3: No ho sé, però amb molta alçada. Si surt per lateral, surt amb molta alçada, ja l'alçada de la porteria.
1: Molt bona passada d'Eric i bona desmarcada de Lamine, que ha fet molt bé el moviment profund, bé el control, però com diu el Xavi, la pilota no li ha quedat oberta per poder rematar amb l'interior i ha posat l'empenya frontal. Jo crec que la pilota ha sortit tan plana que no ha agafat direcció a porteria i a més no ha agafat rosca, el que ha fet que sortís pel costat esquerre de la porteria.
4: El segon pal la demanava Adeyemi, que arribava sol i es lamentava.
0: Atenció ara a la jugada d'atac, és de l'Elx a la banda esquerra, prova de progressar l'àrbitre, però anul·la l'acció. L'assistent li ha dit que la pilota havia sortit per la línia lateral i que per tant és servei de banda favorable al Barça. El públic protesta, no està d'acord aquesta acció que protagonitzava, si no he vist malament, Houari.
1: Bé, la primera advertència de Lamine Yamal, molt bona connexió amb Eric, aquesta parella que ocuparà la banda dreta avui.
0: Pilota per Lamine Yamal, se'n va després de rebre un parell de trompadetes dels jugadors de l'Elx, l'envia llarga a l'espai per la velocitat de Deiemi, que és ràpid però no tant, per arribar una pilota a la qual hi ha arribat abans el porter Vituro. La cedeix amb el braç cap al mig del camp.
5: Per cert, que abans de començar el partit, els aficionats del Barça que han vingut avui fins a ells han vist com la policia els aturava i els requisava totes i cadascuna de les estelades que la gent portava. No, encara estigui per confirmar si hi ha hagut algú que només l'han identificat o que fins i tot l'han emportat, però n'estarem pendents del que ha passat amb els aficionats del Barça aquí fora.
1: Això s'ha convertit en un clàssic, no?
0: Sembla, a vegades, quan la Mireia ens explica coses d'aquestes, no sé a quin any estem.
1: És a dir, és si que els anys avancen i el problema...
0: No, però estem celebrant aquesta temporada els 50 anys de la primera transmissió en català del Puyal, que era 10 mesos després de la mort de Franco, i estan passant coses que potser és normal que passessin aleshores, que no pas ara. La pilota la juga el Barça en defensa. La té Gerard Martín. 8 i mig de la primera meitat... Empat a 0 entre l'Elx i el Barça. Toca la pilota Xavi Espart cap a Marc Bernal. La torna per Espart. Aguanta la pilota. Continua Xavi Espart. Avança metres. Continua amb la pilota controlada. El 36 del Barça. L'ha acabat enviant cap a la frontal de l'àrea on l'ha recuperat Federico Redondo. El fill de Fernando Redondo, aquell migcampista que va jugar al Tenerife i al Real Madrid, entre d'altres. Pilota que recupera el Barça en defensa. Christensen. La toca cap a Eric García. Rep la pilota al cercle central. Marc Bernal la juga en curt cap a Gavi. Inconfusible amb el seu cabell de color rosa. La torna a tenir el Barça. Xavi Espart amb Gerard Martín. La cedeix cap a Christensen. El nou de la primera amb una ocasió. La que ha tingut Lamine Yamal xutant la pilota una mica massa desviada davant la sortida del porter. Té la pilota Bernal, l'envia per Gavi amb dificultats, intenta controlar-la, se'n surt, però finalment per darrere ha vingut un jugador de l'Elx per prendre-li, cedir-la cap al porter, que impacta la pilota i l'envia al mig del camp.
1: Ha estat una bona passada, Marc Bernal a Gavi.
0: Prova d'endur-se-la, Germán Valera l'acaba perdent, la recupera Marc Bernal, la toca finalment, però l'Elx juga cap al mig del camp, intenta combinar l'equip local, bona acció ara dels homes de Martín Anselmi, obrint la pilota cap a la banda dreta, intentarà arribar-hi Sangaré, talla la pilota amb contundència, Gerard Martín l'envia fora, servei de banda per l'Elx.
3: Aquesta acció venia d'una altra passada dolenta de Marc Bernal, dues seguides, una per Gavi, i aquesta segona crec que buscava Rafinha en 15 segons.
0: Recupera la pilota el Barça, la té Adeyemi, Adeyemi que va Rafinha, la descarrega enrere, la toca per Gavi, Gavi posa el periscopi, veu la presència de Lamine Yamal escapat a la banda dreta, ja a camp del l'Elx, la juga Lamine Yamal, l'envia per Rafinha, la passada en profunditat, no sé si hi havia fora de joc de Rafinha, no l'ha assenyalat l'assistent, en tot cas la pilota ha acabat a les mans del porter.
1: Tenia bona intenció la passada diagonal de Lamine Yamal, atacava Rafinha a l'esquena del central del Barça, té clar que contra una defensa alta com l'Elx s'ha de jugar en profunditat, s'han d'atacar els espais, com ha fet Lamine Yamal abans, com intentava fer Rafinha ara, com també ho ha intentat Adeyemi, i intentar sorprendre l'Elx, sobretot perquè, a més, així obligarà l'Elx a pensar si va una miqueta enrere, i si va una miqueta enrere podrà aparèixer Fermín.
0: Em recorda aquest guió que expliques, aquestes paraules, exactament el mateix que vas dir en aquest estadi la temporada passada.
3: Mira, el 0-1...
0: Amb l'Elx i d'Arsarabia, sí.
3: El 0-1 és de Lamine, darrere en profunditat, Iñaki Peña dubte, recordeu el drible i marca porta buida.
2: Va acabar guanyant el Barça 1-3.
1: Ha dit la Laura que el minut 6, que és el minut que ha tingut l'oportunitat també Lamine Yamal avui, que avui no...
0: Però la reflexió sobre aquesta manera d'atacar del Barça a l'Elx, recordo que la vas fer i...
1: Potser Flick ha repetit una mica el guió i la conversa al vestidor, de dir, escolta, m'han canviat d'entrenador, però hem de fer el mateix que vam fer aquell dia.
0: Perquè potser ells tampoc han canviat gaire, no?
1: No, és que Anselmi, diríem que va darrere les passes d'Eder Sarabia.
2: De fet, Flick, en declaracions a Barça One abans del partit, ha dit que havien canviat l'entrenador, però que era un equip que jugava amb la mateixa filosofia.
0: Juga la pilota Xavi Espart, compte que es fa un embolic amb Gavi, això permet la recuperació de l'Elx, pilota a l'interior de l'àrea, paregut Espart, aprofitant els dubtes entre els jugadors de l'Elx que no decidien agafar-la cap d'ells. Té la pilota Gavi, s'endú l'esfèrica després d'un rebot, l'acaba perdent, l'àrbitre diu que no hi ha hagut falta, tot i la protesta del jugador del Barça.
1: Massa pèrdues del mig camp, de Gavi, de Marc Bernal, el Barça nota el moment de temporada, la inactivitat de molts mesos, falta ritme de competició, falta delicadesa amb la passada, precisió.
0: Té la pilota L'Elx prova de jugar-la a Gonzalo Villar, la cedeix cap a Jawari, passada enrere, Víctor Xust, un dels centrals, la juga cap a la frontal de l'àrea on la rep el porter Dituro. Dituro cap a Fede Redondo, jugant a la dreta per Sangaré, compte que és a punt de recuperar el Barça, la toca Fermín, l'envia cap a Rafinha, Rafinha a la frontal de l'àrea, retalla, cau a terra, això serà penal, això és penal! Ha retallat Rafinha, el defensa, se l'han passat, li ha fumut una traveta que ni gosa protestar i l'àrbitre, que era a prop, no ha tingut cap mena de dubte i ha assenyalat penal a favor del Barça. 12 minuts de la primera meitat, crec que no hi ha dubtes, penal sobre Rafinha. L'àrbitre l'assenyala, el picarà el mateix Rafinha que ja en va fer un l'altre dia al Gamper.
1: Recupera la pilota Xavi Espart i d'aquesta recuperació Fermín ràpidament activa la visió, aixeca el cap i troba Rafinha, que està entre els centrals, com que l'Elx volia sortir jugant, tenia els centrals oberts. Rafinha rep entre els centrals, fa el dribbling i cau en el parany Víctor Xust en la frenada de Rafinha i li fa un penal claríssim que picarà Rafinha contra un bon especialista des dels 11 metres com és Dituro.
0: Oportunitat del Barça per marcar el primer gol en aquesta lliga. És Rafinha, especialista en el llançament de penals, el 13 de la primera meitat, al camp de l'Elx. Rafinha amb les mans a la cintura, preparant aquesta cama esquerra sense agafar gaire embranzida, amb el seu estil habitual. Arribarem al 14 de la primera, Rafinha cap a la pilota, xuta, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gol de Rafinha! Transformant el penal amb la seva sang freda habitual, amb la seva habilitat habitual, fent fàcil allò que en principi ha de ser bastant més difícil. Tot i que es tracti d'un penal, Rafinha acompanya la pilota fins al fons de la xarxa, marca el primer del Barça, el capità blaugrana, el brasiler, que vol tornar a ser decisiu aquesta temporada com ho va fer la passada, no l'anterior, marca el primer del partit, 14 de la primera meitat, marca Rafinha, Elx 0, Barça 1.
1: El Barça castiga l'exposició de l'Elx, molt obert en la sortida, la bona pressió de Xavi Espart, de Fermín, Fermín ràpid per Rafinha, que s'havia quedat distret entre centrals. Ell ha provocat el penal, com va fer el dia del Gamper, ell ha marcat el penal, com va fer el dia del Gamper. El Gamper va picar a l'esquerra, avui ho ha fet a la dreta, tots dos xuts per això molt precisos, la pilota ha agafat velocitat, molt col·locada, Rafinha fa el primer gol de la temporada oficial del Barça des dels 11 metres.
5: I ho ha celebrat amb la resta de companys fent una pinya al costat de la porteria de Dituro, mentre tothom anava ja cap al cercle central. La celebració ja habitual entre Rafinha i Lamine Yamal i ha canviat, però, la que va dedicada a la càmera. Avui ha fet una celebració mirant a càmera fent el gest de l'aranya, fent el gest de Spider-Man.
3: És una garantia, Rafinha, amb els penals. És que només ha fallat un en tota la seva carrera. Era quan era molt jove i jugava a Portugal. Avui ha picat amb la mateixa seguretat que el dia del Gamper, però canviant de costat a l'esquerra del porter. La pilota, com diem sempre, li corre moltíssim al brasiler i això és garantia de gol.
1: I què té amb l'aranya, Rafinha?
5: Doncs no ho sé.
1: És per Julián.
5: Aquesta és nova. No dubto que sí, per Julián. Sempre la celebració aquesta que fa al final de tot sempre és pel seu fill.
0: Ah, potser
5: que
0: ara...
5: Que no l'hagin canviat aquesta temporada.
0: El fill ara deu ser fan d'Espera.
5: Ha sortit una pel·lícula nova.
0: Ha hagut una nova pel·lícula, sí.
2: Rafinha, que també va ser el primer golejador la temporada passada, va marcar el primer gol contra el Mallorca. Sí, en aquell 0-3.
1: Sempre matiner.
2: Sí.
0: Compte ara la cavalca des de la banda esquerra de l'Elx. Pilota que intenta, davant d'Eric García, combinar l'equip il·licità, la rep Jawari, prova de fer la centrada, ha tapat Eric García, també apareix en l'ajuda Marc Bernal, la té Jawari, prova de provocar el corna i ho ha aconseguit. Corna favorable a l'Elx.
4: El primer del partit.
0: Després de la insistència de Jawari, Bernal l'ha acabat enviant fora. El 16 de la primera meitat, el primer corna del partit, el picarà l'Elx, guanya el Barça, però 0-1, ha marcat Rafinha de penal.
1: Rafinha serà el defensa lliure al primer pal, on normalment defensava Lewandowski. Gerard Martínez, el defensa lliure a l'àrea petita. La resta han de tenir un marcatge individual, però hi ha algú que s'ha despistat, Arivadeyemi, perquè quedava Marc Aguado sense marca.
0: Pica el corna l'Elx a la frontal de la petita contra el segon pal, la rematada que finalment acaba atrapant Joan Garcia. Ho ha provat a Fengruber.
1: Algun dubte del Barça. Primer Gerard Martín no ha acabat d'atacar la pilota com a lliure de l'àrea petita, i a Fengruber, crec que amb Eric Garcia en el cos a cos li ha guanyat la posició, però molt forçat no ha pogut rematar bé. Ara pensava que hi ha experiències que vius una vegada i no oblides mai. No sé si serà el partit d'avui. Jo, per exemple, recordo l'estrena de Romario a la Lliga, amb el Barça. I això és precisament el que et proposa CaixaBank Experience. Experiències exclusives del món de l'esport per als seus clients, amb sortejos, prevendes, entrades, descomptes i molt més. Busca @experiencecaixabank a les xarxes i descobreix-les, perquè si vius una experience, Bernat, mai no l'oblides.
0: Com, per exemple, l'experience de veure Rafinha combinant Fermín amb Adeyemi. Adeyemi ara potser s'ha tornat massa buscant
1: un retorn amb Esperó. Sí, perquè si fa un control orientat, sí, ja superava els centrals.
0: Sí, sí. Però ha buscat un toc d'Esperó que ha significat la pèrdua de pilota del Barça.
3: Tot l'espai cap a... Sí. O sigui, tot l'espai per arribar a porteria lliure.
1: Mala lectura, mala lectura.
3: Totalment.
4: I quedava a la dreta, li quedava a la dreta la conducció. Potser no estava del tot còmode.
0: La pilota la juga el Barça, la té en defensa Christensen. Som al 18 de la primera meitat. Guanya el Barça, pilota de Fermín, l'envia a l'espai, l'arribada de Lamine Yamal. Lamine Yamal entra dins l'àrea, continua Lamine Yamal, cedeix cap al punt de penal, no hi ha arribat Gavi, tampoc Adeyemi. L'àrbitre diu que Lamine Yamal estaven fora de joc.
1: Tot i això, el Barça fa la sensació que se sent còmode en aquest escenari tàctic, de buscar la profunditat, de buscar l'esquena dels centrals de l'Elx quan connecta, sobretot amb Fermín, amb Gavi, o lateral per extrema de mateixa banda. Lamine Yamal està llegint bé el partit, avui rep poc al peu, sinó que ve a rebre o fintar que rep per tornar a canviar el ritme i buscar l'esquena de Víctor Chust. El Barça fent mal l'Elx.
0: Avui és un dia que el Barça ha de guanyar el partit. Tant sí com no.
1: Ha començat bé, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
3: I a Eder Sarabia, a la graderia o a la llotja del Martínez Valero, Ricard?
0: Compte que torna a endur-se la pilota a l'Elx davant de Christensen. L'acció que intenta combinar Valera. Ho prova també Gonzalo Villar a la frontal de l'àrea. Reclamen mans als jugadors de l'Elx. L'àrbitre era a prop, però no assenyala res. Xiula al públic aquestes possibles mans d'algun jugador del Barça a la frontal.
3: La
0: no, pas dins l'àrea. I ara li fan falta Fermín. Falta que assenyala l'àrbitre, que diu, fa un gest com dient, la pilota li ha tocat el braç però el tenia enganxat. Això és el que m'ha semblat que li explicava l'àrbitre a un jugador de l'Elx al mig del camp.
1: Carles, Rafinha ha participat gaire en el joc?
6: 5 intervencions, comptant la del penal.
1: 5 intervencions, comptant la del penal,
0: en 20 minuts.
1: El xut del penal, eh? O sigui, que gairebé serien en joc 4 en 20 minuts,
6: correcte.
1: Eh? Una cada 5 minuts, ara. Ha fet de nou, eh? Vull dir, ha rebut una pilota amb avantatge, penal i el pico jo...
6: És que és molt possible que el nou del Barça es mogui per les dades de Lewandowski, més o menys.
1: Això ho sembla.
6: 11, 12, 13 per part.
1: El que falta és saber si Rafinha, que està molt més acostumat a participar, a repetir, s'hi acostuma, no? A tenir menys contacte amb el joc, a fer menys coses.
0: L'àrbitre assenyala d'unes mans ara de Marc Bernal al mig del camp, unes mans que tornaven a protestar els jugadors i l'afició de l'Elx. Aquesta sí que l'ha assenyalat l'àrbitre. Pilota a la banda esquerra, la rep Valera, l'envia cap al mig del camp, prova de desplaçar-la Marc Aguado cap a la posició de Tete Morente, juga a Fengruber, cap a Gonzalo Villar, Gonzalo Villar per a Fengruber, l'austríac, jugant-la cap a Dituro. Dituro desplaça la pilota cap a la línia divisòria on salta Xavi Espar, permetent la recuperació del Barça. En una segona instància no ha estat encertat. Gerard Martín ha impactat la pilota de forma defectuosa, l'ha enviat directament fora. Serà servei de banda, la posa en joc Boubacar Sangaré.
4: Un detallet de la jugada del penal que hem vist amb l'escàner. Abraçada automàtica de Gavi i Fermín Espar, que l'han anat a buscar expressament per felicitar-lo per la seva recuperació quan l'àrbitre ha xiulat el penal.
0: Espart ha recuperat la pilota i l'ha cedit a Rafinha, que és qui ha acabat...
1: Fermín, sí, sí. Ha recuperat Espart i Fermín és qui fa la passada a Rafinha.
0: Espart, d'aquesta escola de migcampistes de la Masia, del Barça, que sembla que no tingui aturador. A més, amb una vocació o amb una capacitat força polivalent, com estem veient avui, jugant de lateral esquerra.
1: Té un rol com el de Sergi Roberto,
0: sí,
1: oi?
0: Jo pensava en aquesta figura, precisament, sí. el patró és Sergi Roberto.
6: Jo crec que Espart firmaria la carrera de Sergi Roberto.
1: Home, tu diràs.
0: Sí, sí. Sergi Roberto se n'ha anat als Estats Units,
4: sí, als Galaxy.
0: Caram. Pilota llarga, sense cap volta ni solta de l'Elx, que permetrà recuperar-la al Barça.
1: Sergi Roberto també va estrenar-se al Bernabéu amb 17 anys, no?
0: Sí, en unes semifinals de Champions.
1: Per tant, a la mateixa edat que Xavi Espart.
0: En una de les accions més...
1: Simbòliques,
0: sí, sí. Home, hi ha una expressió molt barroera per definir-la, però no es pot dir per la ràdio. Del que va fer aquell dia Pep Guardiola posant a Sergi Roberto al Bernabéu en un 0-2 davant el Madrid de Mourinho. Pilota que recupera l'Elx.
4: Tenia 19 anys aquell dia.
1: Sí, era més gran, eh? Sí. Però ja havia debutat.
0: Algun partit de Copa.
1: Potser no va debutar amb 17. Podríem mirar amb quina edat va debutar Sergi Roberto, doncs.
0: Pilota que toca l'Elx, la juga Sangaré, però va de fer una autopassada, tapa bé Gerard Martín, posa el cos, cau a terra, tot i així se l'acaba enduent Sangaré, que té molta força, l'envia per l'interior de l'àrea, compta l'acció que provava Ferninho, ha aparegut providencial Eric Garcia i ha evitat que Ferninho ni tan sols pogués fer el xut. Corna favorable a l'Elx.
1: A l'auxili Eric Garcia, perquè Gerard Martín havia perdut el duel amb Sangaré, havia caigut a terra i per tant havia perdut la posició. Christensen s'ha quedat a mig camí en l'ajuda, però ha forçat que la passada de Sangaré en profunditat a Ferninho fos llarga i aparegués Eric.
6: Serà el segon córner de l'Elx.
0: Aquest serà des de la banda dreta, el picarà Víctor Xust, el central que ha fet el penal sobre Rafinha, que de moment li permet al Barça anar per davant al marcador 0-1. Guanya el Barça, marcat Rafinha de penal al 14.
1: No és habitual que pigui un córner, un central.
0: Pica Víctor Xust cap al punt de penal. La pot treure Christensen.
1: El referent és Mapileón.
0: Mapileón, sí. Gran especialista en pilota aturada de tota mena. Pilota llarga del porter Dituro. Intentava lluitar-la Wahari. Pilota que topa ara Gavi, cau a terra. L'àrbitre diu que hi ha falta de l'Elx. Pilota favorable al Barça.
1: Bé, el Barça amb Gavi, Xavi Espart, Marc Bernal està sent fort en aquests duels, Fermín també. Ha millorat, jo crec, en l'actitud dels primers minuts, en aquesta falta d'intensitat. I està tenint bons minuts de circulació de pilota, d'atac en profunditat, potser no amb gaire continuïtat, però amb les coses clares i amb cert control del partit.
2: Sergi Roberto va debutar amb 18 anys en un Barça 5, Ceuta 1, de setzents de final de la Copa.
1: Doncs mira, 2010. Xavi Espart ho ha fet una miqueta abans.
0: La pilota la rep Gerard Martín, l'envia cap a Christensen. Som a punt d'arribar al minut 25 de la primera meitat. Guanya el Barça, ha marcat Rafinha al 14. Pilota que s'endurà entre línies Fermín. Fermín prova de retallar, cau a terra. L'àrbitre no assenyala la possible falta que ha rebut Fermín. Tampoc ha protestat gaire. S'endú la pilota a la banda esquerra. Germán Valera. Xust.
1: El Barça ha de cuidar la pilota, com ha fet en algunes fases del partit, i no entrar en aquestes situacions de risc, de pèrdues, perquè això fa que el partit embogeixi, que el Barça perdi el control, que quedi exposat, que faci molts més quilòmetres. Li falta en aquesta fase de partit una miqueta més de consistència.
3: No vol atacar tan ràpid sempre, no?
0: Compte que recupera la pilota el Barça a camp rival, se l'endú, el Rafinha la torna per Fermín, Fermín a l'interior de l'àrea, a punt de superar el seu rival, queda escurat, ha de continuar, una possible empenta que no té càstig per part de l'àrbitre, recuperació per part de Gavi, ha quedat a l'interior de l'àrea, mig assegut, mig agenollat Fermín.
3: S'ha emprenyat la min, perquè estava tot sol a l'altra part de l'àrea.
1: Una jugada bruta entre Rafinha i Fermín, empentes i rodolons, com ara la recuperació de Gavi o el moviment de Christensen. El partit una mica descontrolat.
0: Té la pilota al mig del camp. Wahari l'envia per Gonzalo Villar. Aguado la torna a jugar per Jawari, oi? S'ha de dir? Ali Jawari. Juga enrere l'Elx, que de moment no genera excessiu perill sobre la porteria del Barça. Esperem no haver comès ara l'error de dir el que passarà a continuació. Toca la pilota Tete Morente, ataca l'Elx. Juga Tete Morente, l'envia per l'arribada del seu company a la banda esquerra. La rep Valera, podrà fer la centrada. Tapa Eric García, Servei de banda, out favorable a l'Elx.
1: I Eric demana a la resta de la defensa intensitat, eh? D'estar més atents, d'estar més a sobre de jugador en pilota, de no concedir tanta facilitat.
0: Pilota que prova d'endur-se de Yemi, autopassada una mica massa llarga, això permet la recuperació per part de Fengruber, la toca per Sangaré, Sangaré lluitant amb Adeyemi, la pilota rebota a les cames de Sangaré, servei de banda, out favorable al Barça, el farà efectiu Xavi Espart.
1: I tornem al guió original, una miqueta més de continuïtat amb la pilota, més calma, més passades, més control, i ja trobarem el moment d'atacar la profunditat, però si no, entrem en un intercanvi de cops que no ens beneficia, sobretot per viure més tranquils, per no haver de fer tants quilòmetres.
0: Té la pilota en defensa Fengruber, compte que se l'avança una mica, a punt de recuperar-la Fermín, amb una pressió incessant. La juga Fede Redondo.
1: Bones pressions de Fermín i de Rafinha aquí a la part de dalt.
0: I Turo es veu obligat a retallar davant Rafinha i enviar-la de forma regalada, gratuïta, a l'altre porter, a Joan Garcia, que ja la juga des de fora l'àrea cap a Gerard Martí.
1: Això ho estan fent molt bé Rafinha i Fermín, perquè Rafinha salta sobre Dituro, que té molt bon joc de peus, i Fermín ràpidament va sobre Fede Redondo, de manera que la primera passada no la té Dituro, hauria de saltar-se un home per connectar amb Marc Aguado, i aquesta passada al carril central és molt arriscada. Si la Minya Malia de Yemi estan contra Fengruber i Just, l'Elx es queda una mica desconnectat a la sortida, de jugant llarg, el Barça pot recuperar la pilota.
0: Pilota que rep Marc Bernal al mig del camp entre dins, l'aixeca molt bé cap a l'arribada de la Minya Mal. La Minya Mal veu com per darrere apareix un defensa de l'Elx, canvia la pilota, corna.
6: El primer del Barça.
1: Que bé està interpretant la profunditat la Minya Mal avui, eh? No és dia d'un contra un. Avui no, és un dia d'atacar l'esquena.
3: Avui no espera la pilota fixant a la banda, ben oberta a la banda, eh? No, està atacant moltes vegades l'espai.
0: Serà el primer corna del partit que picarà el Barça, el picarà des de la banda dreta del seu atac, ho farà el capità i golejador avui, Rafinha, l'home que ha transformat el penal, que posa el 0-1 al marcador.
1: Eric Marc Bernal, Christensen, Gerard Martín i Gavi en posició de rematada.
0: Hi ha a prop del corna també a Adeyemi, per si Rafinha li vol passar en curt. La sensació, però, és que farà un llançament en llarg a l'interior de l'àrea. Aixeca els dos braços, Rafinha pica el corna en llarg cap al segon pal, prova de tocar-la Christensen, l'àrbitre diu que hi ha hagut falta.
1: Quina tendència té el Barça de picar aquests corners de Rafinha els últims mesos de la temporada passada al segon pal, i a vegades molt passat, no com en el cas d'avui, en el moment que Mireia hi ha una pausa.
5: Pausa d'hidratació, ara l'ha decretada l'àrbitre. Van marxant jugadors cap a les àrees tècniques. Rafinha, que s'acosta a Alejandro Quintero per reclamar-li alguna cosa, també Christensen probablement reclamant-li que aquesta última acció ell no havia comès cap falta.
1: I a CaixaBank donem suport a l'esport femení avui per inspirar les generacions de demà. CaixaBank amb l'esport sempre. No sé si tindrem això d'alguna de les dues...
0: No veig la perxa del micròfon.
1: No paga avui la Lliga, no? O sigui, no cobren els clubs, vols dir, eh?
0: No, potser ho han... potser han dit abans del partit si algú estaria disposat, i com que pots triar no fer-ho, doncs no tenim perxa.
1: Un primer quart d'hora del Barça on ha tingut control del partit, on ha atacat molt bé els espais, on ha generat dues opcions. La més clara al minut 6, la passada llarga d'Eric per Lamine Yamal, que no ha pogut rematar amb l'interior, molt obert, ha buscat l'empenya frontal, la pilota no ha agafat direcció a porteria, i el gol que arriba al minut 13, bona pressió de Xavi Espart, recuperació, Fermín ràpidament aixeca el cap, troba Rafinha infiltrat entre centrals, que estaven molt oberts perquè l'Elx volia sortir jugant, Rafinha controla, frena, arriba desesperadament Víctor Chus, i en el retall de Rafinha li fa penal, Rafinha el transforma. El segon quart d'hora, el Barça ha perdut aquesta continuïtat, l'Elx ha anat una miqueta més amunt, i el Barça ha entrat en un intercanvi de cops que no ha provocat cap perill de cara a la porteria de Joan Garcia, però que tampoc li ha tret gaire profit de cara a la porteria de Dituro. Entrarem en el tercer quart d'hora de la primera part.
0: S'acaba la pausa d'hidratació. Entenc que els partits que emet la Lliga, a la pausa d'hidratació no s'aprofita per fer publicitat, oi?
3: No.
0: Com passava el Mundial. Exacte. La pausa d'hidratació avui està justificada, segons el nostre termòmetre, 27 graus, que és una temperatura per les 10 de la nit bastant elevada. Més enllà de també la humitat que hi pot haver, no és el dia més calorós de l'any que hem viscut ni aquesta temporada, perquè el Gamper va ser horrorós. I diria que tampoc a Elx, però justificava una pausa d'hidratació. La pilota ja s'ha posat en joc. 31 minuts de la primera meitat, 0-1, guanya el Barça. Margarit Rafinha de penal. La té Germán Valera, trens d'àrea, fa la centrada. Ha tapat molt bé Eric García. Està molt concentrat en tasques defensives.
1: Molt.
5: Durant aquesta altura de selecció, Gavi...
0: D'hidratació. Ja tens ganes de vacances un altre cop.
1: Aquest any tardes, Mireia.
5: He estat tan acostumada a l'altura de selecció. Gavi tenia moltes preguntes, ha anat directe a Flick, li preguntava coses a Flick i li preguntava coses a Marcus Sort. Flick ha estat molta estona amb Gavi, Gavi després ha traslladat alguna cosa a Fermín i abans de tornar a reprendre el joc, Flick ha agafat a Adeyemi per banda i també ha tractat alguna cosa concreta amb ella. Adeyemi li feia que sí amb el cap.
1: I ara hi ha una groga.
0: Per Chus, per agafar a Lamine Yamal.
1: Per Chus, jo crec que no.
0: O per Jaguari.
3: Sí, sí, crec que és per Jaguari, sí.
0: Sí, sí.
5: La primera targeta groga del partit.
3: Lamine és llest, perquè podia continuar corrent, sí, però estava molt lluny de porteria. Ha frenat, ha obligat a l'àrbitre a intervenir i com l'havien enganxat a la samarreta, doncs, targeta.
1: El Bernat avui és un heroi perquè des de l'alçada és impossible veure els dorsals de l'Elx negres
3: amb la franja verda,
1: la franja verda.
4: També sí, costa sí, des de la televisió. Sí, sí.
0: Què tal, per ser la nova equipació del Barça per televisió?
3: Doncs suposo que com en directe, no? A mi no m'entusiasma personalment.
2: A mi sí, a mi m'agrada molt.
3: A mi aquests degradats...
1: I el Marc Domènech, que és especialista en samarretes, li agrada o no?
4: A mi m'està agradant més del que m'havia agradat.
0: A la botiga.
4: Sí.
0: Bé.
1: Tenim de tot, la transmissió.
0: Té la pilota al Barça, la juga Xavi Espart, 33 de la primera meitat, 0-1, guanya l'equip blaugrana, avui l'equip negre i lila.
1: Una altra pèrdua de Adeyemi, molt imprecís.
0: Toca la pilota recuperant-la al mig del camp, el conjunt... Il·licità amb Fengruber, que la toca per Fede Redondo.
1: El que no pot fer el Barça és quedar...
0: Compte que perd la pilota, Fengruber la recupera de Yemi i la torna a prendre.
1: I conformar-se amb el 0-1, sí, tenir la sensació d'un partit dominat, perquè ja fa minuts que l'Elx passiga.
3: Quantes pèrdues de Yemi, Carles, els tens?
6: Sí, 4, però alhora més d'una ha estat recuperada i perduda alhora.
0: Compte, pilota a l'interior de l'àrea del Barça, no l'ha engaltat bé, afortunadament, pels interessos blaugranes. Jaguari i la pilota que ha acabat sortint fora, però ha generat molt de perill.
1: Ha generat tot sol al punt de penal. Sí, sí. El Barça estava molt trencat després de la pèrdua de Yemi, no tornaven els davanters i l'Elx ha pogut girar amb molta comoditat Gonzalo Villar, que és un futbolista, ja ho hem dit, de molta qualitat, i la desmarcada de Jaguari era un carmel. No ha connectat la rematada, però insisteixo, el Barça ha de recuperar concentració, pla de partit, control...
0: Aquesta jugada, et diria que en un 70-80% de davanters de la Lliga acaba pitjor, pel Barça. Però vaja, no ha pogut fer el control i afortunadament la pilota ha sortit de fora.
3: Ha buscat el xut, Jaguari, directament. Ha rascat una miqueta la pilota, l'ha arribat a rematar, però només ha pogut fregar.
0: Té la pilota a la defensa de l'Elx, a camp propi, la juga a la banda dreta a Fengruber.
3: La possessió, Marc, és superior per l'Elx?
4: Sí, cada vegada més, ara 55% a favor de l'Elx. 61% va arribar a la primera jornada, l'Elx.
0: El camp del Depor.
4: Sí.
0: Pilota que intentava buscar en profunditat l'Elx, ha recuperat bé Xavi Espart, la toca per Gavi, Gavi per Adeyemi, Adeyemi la llença buscant la presència en punta d'atac de Rafinha.
1: No cal atacar tan ràpid, perquè a més no està precís, ha de fer una passada amb la dreta, si abans no es veia amb cor, com deia el Bernat, de fer un control amb la dreta, imagina't una passada de 30 metres a l'esquena de la defensa de l'Elx. El 55% de possessió de l'Elx marca una mica la tendència. El Barça sense pilota no pot controlar el partit i pot patir defensivament més del que ho està fent.
0: Ho torna a provar l'Elx ara amb un atac des de la banda dreta, controla la pilota Tete Morente, la deixa per Sangaré. Sangaré fa la mitja volta sobre si mateix, la juga enrere, pilota per Gonzalo Villar, a Fengruber, a la dreta novament per Tete Morente, prova de combinar amb Sangaré, talla la pilota Gerard Martín, l'envia directament fora, out favorable a l'Elx.
1: Ja se sap que és el mes d'agost, que la preparació ha estat curta i...
3: Però hi ha qüestions de concepte aquí, Ricard.
1: Sí, però també ara de falta de pressió dels de dalt, aleshores l'equip es trenca, l'Elx arriba a tres quarts molt fàcil, imprecisions, que també jo crec que formen part del moment de temporada, però el Barça, jo crec que s'hi està repenjant una mica amb el 0-1, i aquesta i això és un perill.
0: Una falta al mig del camp, una falta que permetrà a l'Elx penjar la pilota amb l'arribada dels centrals per intentar la rematada i tot el Barça defensant a partir de la línia de la frontal de l'àrea. Som al 37 pràcticament ja d'aquesta primera meitat, guanya el Barça 0-1, picarà la falta Gonzalo Villar. Aixeca el braç esquerre, assenyalant alguna jugada assajada. Un home a la tanca defensiva, ben poc actiu, que és Lamine Yamal, penja la pilota Gonzalo Villar cap al segon pal, prova de controlar-la amb la cuixa un company a l'altra banda i finalment allunya la pilota de defensa blaugrana enviant-la directament a la graderia, servei de banda per l'Elx. De moment ha passat el perill.
5: El Martínez Valero és l'estadi més gran de primera divisió. Normalment els estadis mesuren 105 metres per 68.
0: El terreny, bo, d'això, vols
5: dir, eh? Sí, exacte. El lloc on es juga, l'espai on es juga. I 105 per 68, el Martínez Valero mesura 108 per 70.
0: Caram. Que gran. La pilota serà favorable al Barça en una acció...
1: Que falta sobre Gavi
0: al camp
1: quan intentava la transició.
0: Zona defensiva de la Urana. La posarà en joc Christensen. Hem arribat al 38 de la primera meitat. Rep al cercle central Rafinha, que s'ha endut una trompada. Torna a aixecar-se Rafinha. Rep la pilota Christensen. A prop del cercle central s'oferia Rafinha, que és el davanter centre, però que està jugant ara mateix gairebé al costat dels centrals de forma puntual. No pot controlar-la bé. Lamine Yamal, la pilota se'n va fora, recupera l'Elx, servei de banda, ja la posen en joc.
1: Això és una altra qüestió que, per exemple, no té sentit. Ja sé que Rafinha s'avorreix perquè no toca gaire la pilota, ve a rebre entre els centrals, com a nou, i fa un canvi d'orientació per Lamine Yamal. Que si la baixa...
3: El Barça tenia gran avantatge, si la baixava.
1: És que el Barça no té nou, o sigui, no té Lamine Yamal un company per rematar l'acció, perquè és que és Rafinha qui la inicia.
4: És la segona vegada que Rafinha s'infiltra entre centrals per rebre la pilota, no és la... No ha començat aquí la història, no?
3: On està bé el Barça és a la pressió en aquestes sortides de pilota de l'Elx.
1: Sí, sí. Rafinha, Fermín, quan s'activa, perquè
3: si
1: Adeyemi,
3: el gol.
1: Adeyemi el veig una miqueta també regulant-se en els esforços. Tampoc el veig que estigui a un gran nivell físic.
0: Ha fet una falta a Gavi a l'interior de l'àrea de l'Elx, això permet la recuperació de la pilota pel conjunt local. Toca amb el cap Marc Bernal, la recupera, la juga per Fermín, Fermín per Gerard Martín, i aquest més enrere encara pel porter, per Joan García. Joan García obre la dreta, la rep Eric García. Posa una passada cap a Lamine Yamal, la controla amb una cama, intenta endur-se amb l'altra, la pilota però se l'acaba enduent un jugador de l'Elx. Toca cap a la banda esquerra, la rep Jawari. L'envia per Germán Valera. Valera davant de Lamine Yamal. Prova de superar-lo. Toca la pilota per Ferninho. Per Gonzalo Villar, que és qui la remena. Té la pilota Gonzalo Villar davant de Marc Bernal. Rebent la pressió, la juga enrere. Pilota per Víctor Xust.
5: Surt a escalfar-se Pedri.
1: És el que necessita el Barça. Control.
0: Xust amb la pilota, el cercle central. La
1: pilota.
0: La deixa per l'arribada d'Azen Gruber. L'austríac la juga enrere, pilota per Dituro, Dituro combina amb Federico Redondo.
1: Saltava Rafinha, però no acompanyava Lamine Yamal i Adeyemi.
0: Federico de Redondo, passada a l'espai, a la banda dreta, per l'arribada de Tete Morente. Tete Morente prova de superar Xavi Espar, fa la centrada per baix, la treu més malament que ve Gerard Martín, tot i així l'ha rebut Adeyemi, que veu com li fa falta Tete Morente. Serà pilota favorable al Barça.
1: I els quatre del darrere sobrevivim bastant bé, eh? O sigui, el problema és no el té el Barça amb els quatre del darrere, que estan bé en les centrades laterals, en les ajudes defensives quan Eric ha hagut d'anar a l'emergència, sense errades. El mig camp pateix quan els davanters no tornen o quan l'equip s'estira, i els davanters, quan pressionen, bé, però quan no pressionen fan que l'equip s'aculli.
0: Ara ha tocat la pilota a l'àrbitre en una acció que en principi afavoria l'Elx, però l'àrbitre amb aquesta acció segurament també ha facilitat que la pressió del Barça no fos efectiva i per tant ha aturat el joc. Li torna la pilota a l'Elx.
1: I continua recuperant pilotes als centrals de l'Elx quan van de cara, el Barça connecta amb l'última línia, el receptor no protegeix la pilota i perd el duel.
3: A la segona fila de la llotja, Asensi, Reixac, i crec que he vist a Miguelia al costat de la dona, sí, de Marcial i Marcial.
0: És que han vingut per fer un dinar d'aniversari i ser presents en l'homenatge de Marcial Pina, avui amb aquests 80 anys que fa l'exjugador del Barça, del Barça, de l'Atlètic de Madrid, de l'Espanyol i de l'Elche.
5: Fa la sensació que si Pedri ha d'entrar a la mitja part seria per Gavi, perquè Flick li ha preguntat ja tres vegades, en, des que he dit jo que sortia Pedri a escalfar-se, si està bé, i Gavi tota l'estona li diu que s'esperi un moment.
6: Que és pel cop de la falta que ha fet dintre l'àrea, jo crec que el que s'ha fet mal ha estat ell.
0: Compte que recupera la pilota Marc Bernal a camp de l'Elx, la deixa per Gavi precisament, obertura cap a l'esquerra, per Adeyemi que entra dins l'àrea, una mica escurat, prova de fer el xut creuat, fora! Un xut que es podia haver convertit en una centrada cap a una passada cap a Rafinha, no hi ha arribat però el brasiler, i finalment la pilota impactada per Adeyemi ha acabat sortint a la dreta de la porteria de Dituro.
1: Bon moviment d'Adeyemi ara cap a fora.
3: Potser buscava més la centrada que la rematada.
1: Semblava, no?, que no sí. Buscava tant porteria.
3: Bé, no n'estic segur.
0: En tot cas,
1: li ha faltat confiança perquè la rematada és verinosa, eh? I el moviment amb la cama dreta per guanyar aquest espai és bo. El xut és molt creuat, no gaire fort. I és veritat que també podia convertir-se en una centrada de xut.
0: Ara hi ha falta de Marc Bernal al mig del camp. El públic protesta reclamant una targeta. No sé si per reiteració o per què, perquè tampoc m'ha semblat una falta res de l'altre món. Oh, és que l'ha agafat de la samarreta, també.
5: Doncs el públic ho té claríssim.
0: No, se n'ha
3: agafat. Agafa de la samarreta, sí. Home, és targeta, si vols.
0: Volen que equipari aquesta l'acció a l'anterior de Jaguari.
3: Sí.
0: Que li ha costat la groga per una agafada sobre la mínima. El compte que ataca l'Elx, pilota a la banda dreta, la rebrà Tete Morente, gairebé des del corna, fa la centrada per baix, li queda curta, però té la sort que Gerard Martín ha tocat la pilota i l'ha enviat a corna per l'Elx.
6: El tercer.
0: Tete Morente li falta una mica de força a l'hora de centrar quan arriba a aquesta zona, però ha tingut ara la fortuna de...
1: Gavi no podrà o què, Mireia?
5: Ara s'asseu a terra, es baixa les mitgetes, feia ara que no amb el cap, tot i així, i seguia dient a Flick que s'esperés un moment. Ara entre les assistències mèdiques del Barça, entre el doctor Ricard Pruna, també el doctor Lucas Gómez, també hi ha Fermín, Rafinha i Eric. Ara l'alcen, el posen dret i Gavi... fa cara de dolor, el doctor Pruna demana el canvi.
0: S'haurà de quedar un minut fora o ja el canvien?
3: Ja el canvien, no?
0: Sí, sí, sembla que preparen el canvi.
1: I el Barça perdrà una finestra de canvis, el que farà segurament quan passa una cosa similar que Flick pugui aprofitar el descans per fer-ne algun més, perquè a la segona part només en tindrà dues.
0: Compte que l'àrbitre no s'espera que es faci el canvi perquè des de la banqueta han trigat una mica ara, i l'àrbitre ara sí que ho permet. Se li havia acabat la paciència, però ara que veu que ja està a punt Pedri, entra el canari, marxa Gavi lesionat.
1: Ara m'expliqueu exactament què li passa a Gavi.
3: Es toca el genoll dret. No gaire preocupat, però com si tingués alguna molèstia en aquesta zona.
0: Doncs picarà corna l'Elx, ha entrat Pedri en el lloc de Gavi. Som al minut 45 d'aquesta primera meitat. Pica el corna Xus, la llunya Rafinha. S'afegiran, Mireia...
5: 4 minuts.
0: Pilota a l'interior de l'àrea. La treu Gerard Martín. Prova d'arribar-hi a Adeyemi. Qui ho fa, però és un jugador de l'Elx. La té Tete Morente. L'envia a la banda dreta. Podrà fer l'intent de centrada al conjunt de l'Elx. La centrada és de Tete Morente. Posa la mà una mica tova Joan García.
1: No havia calculat bé. La pilota tenia més força. Superava el segon pal. S'ha quedat a mitja sortida, però estava bé Eric en la vigilància. L'acció de Gavi dèieu que era un cop?
6: És ahir, quan fa la falta aquella dintre l'àrea, que va amb molta potència, possiblement excessiva, i jo crec que ja és on es fa mal. I jo sí que m'ha semblat veure cara d'emprenyat i una mica fotudet, Gavi.
1: Però diries que és un cop, o és, perquè no ha fet la sensació que fos una torsió, no?
6: Però ell semblava preocupat, eh? A mi m'ha semblat.
5: Mira, ara quan ha arribat a l'àrea tècnica, Flick, molt preocupat, ha anat a preguntar al doctor Pruna com estava... I el doctor Pruna li ha dit quatre paraules, ha marxat amb Gavi cap al túnel de vestidors i Flick ha alçat el cap cap amunt i ha fet un sospir d'aquests que no fan gaire bona pinta.
4: Ha estat cruixejant una bona estona Gavi després de l'acció que ens avisava el Carles al minut 38 a l'àrea rival.
0: Compte que ataca el Barça, la té la mínima, la deixa per Eric García, fa la centrada cap a la zona de la frontal de la petita, no arriba la rematada, cap company intenta endur-se la Christensen, cau a terra, l'àrbitre assenyala falta del danès, falta de Christensen sobre... el jugador de l'Elx que intentava lluitar per aquesta pilota.
1: Aviam, la jugada, me la repetiu, la jugada, quina jugada, quina àrea?
4: És l'àrea de l'Elx, diguem-ne. Hi ha una jugada dividida, una pilota dividida, Gavi va fort amb el cos a cos i el rival en el xoc, diguem-ne, no sé si trepitja el genoll o fa una torsió, diguem-ne, inversa a Gavi que va per terra. Però és aquest impacte, és un moment on Gavi intenta recuperar la pilota.
1: Quin minut?
4: 38-40 segons.
1: Molt bé, 38. Mireia, i dius que la reacció de Flick al que li ha dit el doctor Pruna ha estat negativa, eh?
5: Sí, la cara que feia Flick no era gaire maca.
1: Doncs la Mireia n'estarà pendent què ha passat amb Gavi, perquè ens queda ara un punt d'incertesa i de preocupació. Un d'incert ha sortit, recordo.
3: Hi ha algun petit problema amb la connexió amb el Martínez Valero en aquests últims minuts de la primera part. El Barça guanya 0-1 l'Elx, ha marcat Rafinha al minut 14 de penal, un penal que li ha fet el mateix Rafinha, i acaba de marxar als vestidors Gavi. Quan Rafinha pot fer el segon, Rafinha juga per Adeyemi, Adeyemi a l'interior de l'àrea, i el gol del Barça, el segon del Barça.
0: Ha marcat Adeyemi, ha marcat Adeyemi, el segon del Barça, després darrere.
3: El segon del Barça, arriba el temps afegit de la primera meitat, jugada conduïda per Rafinha, l'eix de l'atac que ha trobat a la seva esquerra Adeyemi, que ha entrat a l'àrea i amb la dreta ha fusellat la sortida del porter d'Ituro per fer el 0-2 just abans d'arribar al descans.
4: Recupera Bernal, que talla una pilota llarga de l'Elx, la pilota cau a peus de Lamine, que amb una passada directa tot controla i contacta amb Rafinha, que després ja projecta la cursa d'Adeyemi al segon pal.
3: No hi ha fora de joc en cap moment ni de Rafinha ni d'Adeyemi, i Rafinha ha rebut de Lamine Yamal, i el Barça amb dues jugades similars, ha provocat un penal i el fet el 0-2 que al moment fan que s'encari de la millor manera possible aquest primer partit de Lliga per a l'equip de Hansi Flick.
2: Adeyemi ha celebrat el seu primer gol amb el Barça, amb tots els seus companys, amb abraçades, els companys li feien copets a l'esquena felicitant a Adeyemi, que s'estrena amb un gol en aquest Elx 0-2.
3: Era la segona rematada, o no sé si primera o segona rematada d'Adeyemi, Carles, en el partit.
6: Sí, si considerem la del minut 42, la segona rematada, certament el Barça ha marcat dos gols amb dues rematades entre els tres pals, recordem, tot i així, que la primera ha estat de penal.
3: Minut 49 de la primera meitat, recupera una pilota camp propi, Lamine Yamal, que avança jugant Pedri, per la pilota Pedri, s'afegirà un minut més pel gol del Barça en aquest temps afegit. Marc Xavian, decretat 4 minuts d'afegit per aquesta primera part.
7: Sí, ara com a mínim hauríem d'anar fins al 50, que serien 5 d'afegit de la primera part.
3: La pilota la té Dituro, el porter de l'Elx, a prop de la seva pròpia àrea. Una altra recuperació del Barça, ara ho prova de recuperar la pilota. Fermín a la banda esquerra, rep el contacte Fermín de Víctor Chus, l'acaba fent falta al central de l'Elx, la xanera l'àrbitre, i el Barça que tindrà potser una opció de penjar la pilota en l'última acció ofensiva de la primera meitat. Passen 45 segons del 49.
6: Gran recuperació de Fermín, eh? La constància per aguantar això. Ahir tenia ganes de que li xiulessin la falta, però finalment l'àrbitre ho ha concedit.
4: Els dos gols del Barça venen precedits de dues recuperacions del Barça.
3: I ara té aquesta falta a l'esquerra de l'atac blaugrana, lluny de la porteria de l'Elx, de Dituro, però la podrà penjar Rafinha. L'Elx treu moltíssim la defensa fora de l'àrea, tal com fa l'equip de Hansi Flick, i veurem com acaba aquesta acció, que pot ser profitosa per al Barça, segurament l'última acció de la primera part.
4: 10 jugadors de l'Elx defensen la jugada.
3: La penjarà Rafinha. Està preparat al costat de la pilota, concentrat, ha pujat Christensen, Bernal, els jugadors més alts del Barça, la penja Rafinha buscant el punt de penal, la rematada que pot arribar de Bernal amb la dreta, caçant la pilota, i la rematada de Bernal per sobre del travesser. El Barça a prop de fer el 0-3 en aquesta última acció de la primera meitat. Arribem al descans, el Martínez Valero guanya el Barça 0-2, ha marcat primer Rafinha al minut 14 de penal. El 0-2 ha fet Adeyemi el temps afegit just abans. Gavi havia hagut de marxar retirat al vestidor, lesionat amb un cop al genoll dret. Ha entrat Pedri en el lloc de Gavi, i ara el Barça que marxa amb aquest avantatge còmode al descans, el 0-2.
4: En aquesta última acció, 9 defensors de l'Elx intentant refusar la pilota, 5 del Barça, el segon pal Bernal ha fallat aquesta rematada.
3: Marxen els jugadors de l'Elx, també els del Barça, el vestidor, el partit encara força bé per l'equip de Hansi Flick, que no ha fet una gran primera part, però que de moment té un avantatge clar, contundent de 0-2 al marcador. Ara tornem a la TDT.
8: A Catalunya Ràdio, la TDT.
9: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
10: El equip havia estat molt bé, no justo el resultat, però bueno, a ver, corregir dentro.
11: Estabais metidos en el partido, estabais compitiendo. Es verdad que penaliza mucho un error, por ejemplo, en la salida de balón como en el primero.
10: Sí, hemos cometido dos errores que contra el Barça no puedes cometer. Y ya está, intentar ahora hacer un gol y meternos en el partido.
11: Porque tenéis que ser, entiendo el paso, ser un poquito más agresivo. ¿Está faltando el pase final, el remate?
10: Sí, hemos tenido alguna situación, yo creo que un par hemos tenido. Falta meter una.
11: Mucho calor.
10: Bastante calor, la verdad.
11: Gracias, Gonzalo.
3: Es Gonzalo Villar, el murcià, migcampista de l'Elx, el jugador encriptat de l'Oriol Corral aquí a la TDT fent declaracions després del partit, a veure que, com ho ha vist el Jordi Costa.
12: L'efecte Costa.
3: Jordi, bona nit.
13: Hola, bona nit, Xavi.
3: El millor de tot el resultat, més que no pas aquesta primera part del Barça en aquesta lliga?
13: Sí, vaja, és que un partit on diguem que has tingut una primera part irregular, el tens gairebé enllestit al descans. A mi, la veritat és que em feia una mica de por aquest primer partit, perquè el Barça arriba com arriba, amb l'onze que arriba, amb la preparació que arriba, davant d'un rival que evidentment té molta menys qualitat que tu, però que fa moltes setmanes que es prepara per aquest partit, i a mi em feia una mica de por, però a l'hora de la veritat és veritat que amb moltes coses a millorar, vaja, si aquest partit fos el 6 de desembre, doncs ens semblaria un partit molt discret i preocupant fins i tot, però sent el 23 d'agost jo crec que, vaja, és una excel·lent notícia que el descans el tinguis gairebé enllestit.
3: Els dos gols, el penal i el 0-2 de Diemi, han arribat després de bones pressions del Barça, sí. al camp de l'Elx, és el que més destacaries de la primera part?
13: Sí, sí. Sí, perquè en pilota a mi l'equip... Hi ha hagut un moment que m'ha semblat que interpretava bé, sobretot a l'inici, l'espai que concedia l'Elx, però hi ha hagut molts errors, després ha anat perdent per mi el fil del partit, i en canvi en la pressió realment l'equip està molt, molt responsable, està molt, molt implicat. Evidentment hi ha jugadors que entenen que se saben millor les instruccions que altres, alguns perquè són nous, altres perquè venen curs de preparació, però vaja, ja ho has dit tu, el fet que els dos gols neixin de recuperacions en camp contrari ho diu tot.
3: Adeyemi ha fet el 0-2, no ha fet una gran primera part.
13: No, ha flirtejat amb posar-nos nerviosos a tots plegats, que jo crec que ja serà una mica això, eh? L'altre dia, crec que va ser tu, el Gamper, que vas comentar que tenia tendència a començar més coses que de les que acabava bé, vaja, que acabava decidint malament sovint, i jo tinc aquesta sensació. És veritat que quan jugues a la velocitat a què juga ell, t'equivoques més. Prens decisions més ràpides, corres, tot ho fas a 300 per hora, és més, per ser justos amb ell és més fàcil equivocar-se anant a tota castanya. Però n'hi ha algunes que, com has dit tu, són de concepte, i jo crec que ens hi haurem d'acostumar. Jo crec que Adeyemi té algunes virtuts que són molt bones, especialment la velocitat, la desmarcada, i que n'hi haurà d'altres que haurem d'aprendre que no hi ha jugadors perfectes, i menys Adeyemi.
3: Què t'ha semblat Rafinha de nou?
13: A mi no m'agrada, i crec que a ell tampoc s'agrada. Recordes aquesta última passada que gairebé ha fet des del cercle central a Lamine, que crec que el Ricard ha dit que s'avorreix?
3: Sí.
13: Doncs a mi Rafinha de nou em sembla que s'avorreix. Ell està acostumat a abarcar més camp, a tenir més llibertat, i tot i que evidentment, vaja, ha tingut l'acció del penal, que era on havia de ser, i ha provocat bé el penal i després l'ha clavat. Jo tinc, vaja, si en l'11 d'avui hi hagués Gordon, per exemple, jo trobaria que té més sentit Rafinha al seu lloc i Gordon de nou, però vaja, és que la temporada està a les beceroles, i a mi em fa la sensació que fins i tot Flick s'està permetent proves, que és veritat que són partits oficials, però que és que no les ha pogut fer durant la pretemporada. La de Rafinha sí, però algunes altres no, i que potser aquests primers partits veurem coses d'aquest tipus, i especialment a la posició de nou, mentre no en fitxis cap.
3: Amoïnat per Gavi?
13: Ostres, no sé què dir-te, perquè el gest aquest de Flick sí que m'ha inquietat una mica. A mi m'ha semblat, com a tu, que ell tampoc estava molt, molt... No ho dramatitzava gaire, però clar, Gavi i Genoll, tranquil·litzador no és.
3: Clar. El veus tancat el partit amb el 0-2 del descans o encara no t'acabes
13: sí,
3: de refiar?
13: Jo crec que sí, perquè l'Ells té bona idea, però poca amenaça. Vaja, ara diré això i ja se sap que... Però a mi em sembla molt difícil, a part perquè amb un Barça que ha concedit molta pèrdua, realment ells no t'han generat gairebé res. A mi se'm fa molt, molt, molt, molt difícil de veure que aquest partit es pugui complicar, i més perquè ara amb Pedri m'imagino que el Barça també canviarà una mica de pell.
3: Saps que està jugant al PSG?
13: Doncs mira, ho heu comentat abans, però no l'estic seguint.
4: I saps que estava perdent el PSG per 2-0?
13: Abans, però no l'estic seguint.

0: Què? Un crit valent?
1: Vinga, tots units fent força.
2: Una estrella!
3: De seguida!
4: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
5: Les notícies.
6: La Gemma Bonet ens porta els titulars del dia. Bona nit, Gemma.
7: Hola, bona nit. Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Avui han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. El gruix dels consellers del govern torna demà al despatx i dimarts tenen ja la primera reunió del Consell Executiu. Una nova temporada política que ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i dels temporals d'aquest estiu. I el govern espanyol descarta confinar els migrants de Ceuta per frenar la transmissió de malalties, tal com li demana el Partit Popular. La ministra de Sanitat considera la proposta desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític a Madrid, amb les compareixences al Congrés de 8 ministres a partir de dimarts. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home la matinada passada a la Ràpita, al Montsià. Cap a quarts de 4 de la matinada es va rebre un avís que hi havia una baralla entre diversos grups en aquest municipi. Quan els agents hi van arribar, han trobat ferit un home per una punyalada. Els Mossos ara han obert una investigació per aclarir les causes dels fets i el cas està sota secret de sumari.
6: Gràcies, Gemma.
7: Bona nit.
5: Els titulars.
8: A França, Ferran surt al rescat del PSG.
9: Al minut 87, Rennes 2, PSG 2. L'equip de Luis Enrique ha començat perdent 2-0 i Ferran ha entrat a la mitja part en lloc de Dembélé i ha fet els dos gols en dues molt bones rematades.
8: I a Itàlia, el Milan aconseguirà la primera victòria.
9: A punt d'arribar al minut 90, Turí 0, Milan 2.
8: A l'Indicar, Àlex Palou no aconsegueix ser campió aquesta nit.
9: El pilot català ha acabat 20è a Washington i el seu perseguidor a la classificació general, Kirkwood, ha acabat primer. A la general, doncs, ara el català té 91 punts de marge sobre Kirkwood i encara queden 3 curses on Palou tindrà la segona oportunitat de ser campió el cap de setmana vinent.
8: A la Fórmula 1, victòria de Lando Norris al Gran Premi dels Països Baixos.
9: Segon Antonelli i tercer Russell. A la general, Antonelli és líder amb 242 punts, 59 més que Hamilton i Russell, que comparteixen posició.
8: En ciclisme, segona etapa de la Vuelta.
9: Victòria de Matthew Brennan per davant del català Pau Miquel, que ha creuat la meta segon. A la general, Pogacar manté el mallot vermell.
8: I acabem amb hoquei i herba, empat a la selecció masculina espanyola al Mundial.
9: Espanya 1, Bèlgica 1, una selecció que compta amb 12 catalans i a qui l'empat no li serveix per classificar-se per les semifinals.
10: A Catalunya Ràdio, la TDT.
11: Vols motivar, fidelitzar l'equip i millorar l'absentisme laboral de la teva empresa? Amb les assegurances de salut per a empreses d'MGC Mútua, cuides el benestar dels treballadors i la salut de l'empresa. Informa't a mgc.es. MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
9: Abans del partit, els oients ens deien molt guapo jugar sense Rodri, Cubarsí, Pedri, Gordon, Koundé, Olmo, ni Cancelo i seguir tenint un equip bastant ben parit. Sobre Lamine, el critiquen una mica, no corre, camina, no pressiona, no desborda, falla més que no pas encerta. Prou de vendre que Lamine és un crac, és bo, però com molts altres jugadors el teniu un pèl sobrevalorat. Sobre el mig del camp d'avui del Barça ens diuen sense control, evident si juguen Gavi i Bernal. Aquest, per cert, Bernal molt lluny del que ha de ser un mig. En la mateixa línia diuen no hi ha control, Gavi no en controla cap. I per últim, un pèl més positiu, diuen de moment el que més m'agrada és l'equipació, m'encanta.
5: El laboratori.
12: Hem recuperat el senyal des d'Elx. Hi ha hagut un tall de llum que ha afectat a tots els mitjans de comunicació aquí a la tribuna de premsa, just quan marcava Adeyemi. Xavi, has pogut cantar el gol, eh?
8: S'està recuperant de l'emoció, el Xavi, em sembla.
12: Molt bé. I em repasseu el gol com ha estat, perquè ens ha atropellat una mica?
8: És una passada llarga de l'Elx, en la sortida de la pilota, Bernal intercepta amb el cap, la pilota cau a Lamine, que amb un primer toc diria juga amb Rafinha. Rafinha...
12: I un dos contra un, no, aquí?
8: Exacte, que és a Adeyemi, i aleshores ja el segon pal defineix amb la dreta per superar fàcil el porter.
12: Control amb l'esquerra i rematada amb la dreta?
8: Control amb l'esquerra, conducció i rematada amb la dreta.
12: Molt bé, doncs Adeyemi, que havia aparegut en aquests minuts finals de la primera part. Ha posat el 0-2, que situa el Barça en un clar avantatge, còmodament, en una bona primera part, en línies generals, tot i que el Barça no hagi estat bé físicament, hagi perdut el control en alguns moments, però crec que el balanç és positiu, sobretot perquè defensivament la línia del darrere ha estat molt ben sostinguda, molt contundent. Recordem, estem pendents de saber què ha passat amb Gavi, ha entrat Pedri. També m'ha explicat que quan això passa, quan hi ha un canvi i es gasta la primera finestra per lesió a la primera part, a Flick li agrada fer servir el descans per fer algun canvi més, perquè ja només li queden dues finestres de cara a la segona part, i no sé si hi ha algun escalfament específic, Mireia.
0: Individualitzat com els que estàvem acostumats la temporada passada, no, però sí que veig Koundé fent-ho bastant per la seva banda, i també al principi Gordon, tot i que ja s'ha sumat a la resta.
12: Doncs veurem si hi ha canvis al descans. Carles, al laboratori, Rafinha de nou, poca participació, però una assistència i un gol.
2: Sí, però possiblement en el nivell dels altres puntes, o sigui, a més poca diferència del que feia Lewandowski amb els seus extrems. Avui Lamine amb 18 intervencions, Adeyemi amb 17, i Rafinha ja es queden 15, per tant, molt poca distància.
12: Molt ben repartit, eh?
2: Sí, possiblement per les poques intervencions que han tingut els dos extrems.
12: Perquè, segurament perquè el Barça ha estat tan vertical que totes les intervencions eren gairebé de finalització, no de creació. No ha hagut de mastegar molt el joc al Barça, però 15 participacions de Rafinha. Digues, de Adeyemi?
2: 17 intervencions, 5 pilotes recuperades, 4 perdudes, les 3 passades d'Ameri que ha intentat li han sortit malament, per això possiblement semblava més erràtic, sí, perquè tot i recuperar moltes vegades la pilota, també la perd un cop recuperada.
12: Home, 5 recuperacions està bé, el que passa és que, com dius, entre les 4 pèrdues i les 3 passades d'Ameri errades, en són 7, però vaja, un gol amb la dreta, alguna oportunitat de gol més. Marc, ha resolt el Barça el tema de la possessió o no?
3: No, ha anat a pitjor. Sí, hem acabat amb el 56% de possessió per l'Elx i s'ha jugat un 56% de temps a camp del Barça.
12: Déu-n'hi-do, eh? Perquè ja va dir el Marc l'altre dia que només un partit va perdre la possessió la temporada passada al Barça.
3: Sí.
12: Aviam si comença aquesta temporada també amb un partit perdut la possessió, perquè 56-44 no és gens habitual. El Barça hauria d'intentar posar el partit al congelador a la segona part amb aquest 0-2. Tot a punt per la segona part al Martínez Valero.
5: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
13: M'expliques un conte, papa?
14: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
15: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
16: De seguida es reprendrà la segona meitat. Hi ha hagut un petit problema, que és que la pilota que tenia Rafinha per fer la sacada inicial, que havia plantat al vell mig del cercle central, no era una pilota amb sensor. Era una pilota de les que s'utilitzen en els escalfaments i que no són tecnològiques. I l'han hagut de tornar.
12: Que la tenen marcada o...?
16: Bé, són 14 concretament que estan...
12: Però com ha sabut l'àrbitre que aquesta
16: no era... Perquè no rebia el senyal en el lloc on el receptor. Sí, sí.
12: Per cert, Mireia, canvis?
0: No n'ha fet.
12: Deixa passar el descans Flick. Per tant, la segona part tindrà dues finestres i 4 canvis, eh? Només recordem el canvi de Pedri per Gavi als minuts finals de la primera part per aquesta lesió o aquests problemes al genoll de Gavi, que veurem què en podem saber pròximament.
16: Doncs ara l'àrbitre sí que ja ho veu tot a punt i per tant dona l'ordre perquè en aquests instants comenci la segona meitat. Guanya el Barça 0-2, el primer gol l'ha fet Rafinha de penal, el segon gol l'estrena golejadora amb la samarreta del Barça de Adeyemi, Karim Adeyemi, ha marcat el 0-2, guanya el Barça, per tant, de forma, de moment, prou clara, al camp de l'Elx en la primera jornada. Segona jornada, tècnicament, primer partit que disputa el Barça.
6: Que el Barça encadena 6 temporades sense perdre aquest primer partit de Lliga. 4 victòries, 2 empats.
12: I silenci a Elx, no?
16: Sí, no? Hola?
12: No sé si estan menjant entrepans.
0: Molt de silenci.
16: Sí, sí.
12: Estan desanimats pel 0-2.
16: Sí, sí. Fermín té la pilota, l'envia cap a Lamine Yamal, l'ha refusat Víctor Xust, la pilota l'ha acabat tocant Lamine Yamal, per tant és servei de banda favorable al conjunt local.
8: I a França ha acabat el Rennes 2, PSG 2.
12: Fantàstic Ferran, eh? Quants minuts ha jugat per fer dos gols?
8: 45 minutets, ha entrat al descans.
12: Ha entrat al descans per Dembélé, sí. I ja perdia 2-0 el PSG, sí, al descans, eh?
8: Sí, sí. Va amb una molt bona rematada amb la dreta a l'interior de l'àrea i molt bon cop de cap per fer el 2-2.
12: El que fa la confiança en els, sí, caps dels golejadors.
16: Juga la pilota a l'Ells, toca Marc Aguado. Aguado avança tocant-la cap a la zona del mig del camp, on talla Christensen. Compte que hi ha hagut una topada entre Eric García i Aguado.
0: Sí, han quedat tots dos estesos a terra, molt a prop de l'àrea tècnica.
17: Aguado ha trepitjat Eric García i segurament s'ha rebrincat una miqueta el turmell esquerre quan en el moment de fer la passada per la zona on ha aparegut Christensen.
16: Té la pilota novament l'Edge. Aguado, atenció, pilota en profunditat a l'interior de l'àrea. Surt Joan García i l'atrapa sense problemes, per tant, per la porteria del Barça.
0: Recuperat Eric García.
16: També Marc Aguado. Marc Aguado, hem dit que era fill de Xavi Aguado.
12: Mira, quina pilota.
16: Però la pilota la té Rafinha a l'interior de l'àrea. No, l'enganxa bé, una mica mossegada. La pilota no surt amb potència de la seva bota i això permet l'aturada fàcil del porter Matías Dituro.
17: Després del control amb el pit, la pilota ha botat a terra, li ha quedat una mica enrere perquè la inèrcia de Rafinha era d'anar cap endavant i per això no ha pogut impactar bé la rematada, la passada marca de la casa de la mina amb l'exterior, amb efecte. Espectacular.
12: Un exterior de rang llarg, eh? Un altre cop, una passada de molts metres, fantàstica, amb avantatge per Rafinha, després del control amb el pit, com diu el Xavi, no ha pogut trobar la distància per poder rematar millor. També et dic que Rafinha toca poques pilotes, però que recuperar la transcendència de Rafinha, un gol, una assistència, ara una oportunitat clara d'un contra un, més tot el que genera en la primera pressió, perquè com salta sobre Dituro, l'Elx no té fàcil la construcció, sobretot si Fermín l'acompanya per darrere. Vull dir, li dona moltes coses al Barça. Si ell s'acostuma a participar menys, però és feliç amb les participacions perquè és transcendent, el Barça pot tenir aquí mig problema resolt.
16: La juga el Barça al mig del camp, la toca Christensen. 3 minuts de la segona, guanya el Barça 0-2, gols de Rafinha i Adeyemi a la primera meitat.
12: I vull destacar també la línia de 4 del darrere, eh? Molt solvent. El Joan García no ha tingut cap ensurt, aquella de Jauri a la primera part, però que ha rematat malament, que no era un problema de la defensa, sinó del mig camp, que no havia pressionat Gonzalo Villar i la seva passada, i la resta, molt bé Eric, els dos centrals bé en les centrades laterals, també Xavi Espart. Molt bé els quatre.
16: Ara ha buscat una connexió a la mínia mal amb Fermín. L'ha tret la defensa de l'Elx. Tornarà a recuperar la pilota l'equip blaugrana amb esfèrica per Pedri al mig del camp.
17: Ja es nota Pedri, eh? En 3 minuts i mig es nota.
12: Ha arribat el control.
0: S'escalfen Cancelo, Gordon, Olmo, Koundé i Abdelkarim.
12: Ha arribat, com diu el Xavi, el control. Tot s'ha ordenat. El Barça domina la pilota. L'Elx ja camina cap enrere. Pedri sempre millora el context.
16: Pilota d'Eric García, l'envia a l'espai, podria arribar Rafinha, ho intenta evitar Fede Redondo, ho ha aconseguit. La pilota la treu la defensa de l'Elx, jugant Jaguari, la toca per Valera, avança metres amb velocitat en una cursa, en un sprint disputant amb Eric García. La passada Valera cap a l'arribada d'algun company no és bona, allunya la pilota la defensa blaugrana, servei de banda, ja l'ha posat en joc l'Elx, que com és natural té pressa.
12: I saps què destaca en Christensen i Gerard Martín? Que totes aquestes centrades laterals no s'obsessionen en donar-li continuïtat a la jugada. És a dir, no volen connectar amb un company ni controlar. La pilota va fora, un lateral, i tornem a començar. És a dir, cap dels dos es complica la vida, fa de central de tota la vida. I tot i que això frustra probablement alguna transició, també genera aquesta sensació de seguretat, de no concessions.
16: Minut 5 de la segona meitat. Servirà un out al Barça. La juga Fermín en curt cap a Eric García. Talla en zona defensiva Fede Redondo. Això permet la recuperació per part de l'Elx, que ja es planta camp del Barça. La toca Jaguari. L'envia a la banda esquerra perquè corri Germán Valera. Frena Valera, s'acostava fins al corna, apareix a la lateral de l'àrea un company del jugador de l'Elx, continua encara.
12: Gonzalo.
16: Pilota cap a Jaguari, apareix Tete Morente, toca la pilota enrere, la juga cap a Redondo, aquest amb Xust cap a Jaguari, a peu parat i encara lluny de l'àrea, la juga per Gonzalo Villar, continua encara el jugador de l'Elx, la toca per Valera, possessió llarga del conjunt que entrenen Anselmi. Compta pilota a l'interior de l'àrea per Ferninho, que ha provat una acció gairebé impossible, fent una ruleta a l'interior de l'àrea. La pilota l'ha pogut treure la defensa blaugrana.
12: Molt bé, Gerard Martín, ara l'emergència. Si no és Eric, és Gerard Martín. Havia superat bé l'Elx la posició de Christensen amb la passada interior, però amb el control i el canvi de direcció de Ferninho ha posat la punta del peu Gerard Martín aguantant bé.
16: Torna a tenir la pilota, però l'Elx en zona atacant, però ha de fer un toc d'esperó Ferninho, l'envia cap a l'interior de l'àrea, la controla Pedri, se l'endú per part del Barça, la juga curteta cap a Eric García, la passada cap a Lamine Yamal, no ha sortit la pilota, però la pot recuperar el conjunt il·licità. Atenció, intent per part a la banda esquerra de Germán Valera, finalment la pilota surt fora, servei de banda, però no ens movem d'aquesta zona, no. Costat esquerre de l'atac de l'Elx.
17: Un parell de minuts que el partit està localitzat allà, eh?
16: A la zona del lateral dret del Barça. Pilota que intenta enviar cap a l'interior de l'àrea. Ha tallat amb el cap Christensen. Torna a sortir fora, però en la mateixa zona. Si haguessin llogat només aquesta part del camp, podrien passar-s'hi pràcticament tota la segona part. Ara el jugador de l'Elx, Jawari, diu als seus companys que enviarà la pilota cap a l'interior de l'àrea, on intenta defensar-la Christensen amb una pilota bombejada. Compta la mitja volta. Pilota al pal i fora. La pilota al pal i fora, prèviament hi ha hagut falta de
12: Ferninho, que no permet el refús de
16: Gerard Martín. O Moret. De Ferninho o Tete Moret. Què passa? Per què hi ha aquesta eufòria?
0: Aplaudeix ara el públic perquè ens estan donant la dada d'assistència, 30.704 persones avui aquí al Martínez Valero.
12: Que bé, ara la sortida de Joan García per Rafinha de cara per Fermín. I ja l'ha desmarcat un altre cop de Rafinha, interpretant molt bé aquesta situació tan vertical, Fermín i Rafinha amb Joan García.
0: Aquesta assistència vol dir que en tot l'estadi hi deu haver unes 500 cadires buides només.
16: Atenció, pilota en atac del Barça, la té a Dejemi, continua Dejemi, entra dins l'àrea, la cedeix cap a Rafinha, Rafinha provava de fer el toc d'esperó cap enrere per a Dejemi, la torna a rebre l'alemany, a Dejemi la deixa per la Lamine Yamal, camp esquerra, fora.
12: La passada de Dejemi, la primera Rafinha és una mica curta, perquè Rafinha busca profunditat, la pilota li queda enrere, l'ha de reciclar la jugada, després el Dejemi li deixa la pilota a Lamine Yamal perquè provi des de la frontal, a peu parat, no troba porteria.
17: He fet un gest a Dejemi, crec que Rafinha demanant disculpes perquè la passada li havia quedat curta. Sí, ja ha frenat la inèrcia de l'atac.
12: Sí, perquè tenia avantatge després d'una molt bona acció de Xavi Espart en el 2-2 alliberant a Dejemi.
16: Hi ha servei de banda favorable al Barça. La posarà en joc Xavi Espart. I enviant-la cap a un alliberat Marc Bernal, que rep la pilota, fa una passada en profunditat cap a Rafinha, a punt d'arribar-hi, ho ha impedit Fernando, en aquest cas Federico Redondo, Fernando era el pare, recupera però la pilota en atac al Barça, se li escapa de Yemi, serà pilota per l'Elx.
12: La profunditat de Rafinha és espectacular, o sigui, és que ara està gaudint perquè és que està traçant desmarcades permanentment, els passadors veuen que té avantatge, I ell no deixa de buscar desmarcades, d'estirar pressions. Bon partit de Rafinha com a nou.
16: 9 minuts també els de la segona meitat, amb victòria del Barça 0-2, dominant fins i tot una mica més, no?, en aquesta arrencada.
12: Sí, ha entrat Pedri, els atacs són més llargs, el partit està més controlat.
16: De fet, fins i tot potser la possessió s'ha equilibrat, Marc.
3: Doncs la veritat és que no gaire. Estem al 58% de possessió per l'Elx.
12: Cada cop més, tu.
16: Sí, sí. Sorprenent.
12: Saps què passa? Que els atacs del Barça
16: són ràpids.
12: Són ràpids.
16: I tota la Lamine Yamal acaba perdent, la passada buscava a Fermín, ha recuperat Xus.
12: I els de l'Elx són lents. Té moltes passades.
16: Sangaré obre cap a la banda dreta, la rep Tete Morente. Tete Morente la torna per Sangaré, corre per emparellar-se amb ell. Gerard Martín, l'àrbitre, atura el joc i diu que hi ha hagut una falta prèvia sobre Dejemi. Per tant, serà pilota pel Barça.
12: Ara no és fàcil que el Barça estigui gairebé al 40% de possessió contra el rival, eh?
17: En altres... Perquè la temporada passada, que la va perdre contra el PSG, a Montjuïc Martens, del percentatge...
3: Del PSG, sí, 51%.
17: 51, és que el va perdre per ben poc.
12: Sí, sí, per empat tècnic, sí, sí.
16: En altres èpoques, una xifra, uns percentatges com els d'avui, haurien provocat suïcidis col·lectius.
3: El Tata, eh? Te'n recordes?
12: Estem vacunats, vols dir?
16: Perdre la possessió era pecat mortal i sembla que avui en dia, doncs, entès que potser hi ha partits que poden jugar-se bé i de forma excepcional pots perdre la possessió. Jo crec que el Barça normalment guanyarà la possessió, no?, durant la temporada.
18: Sí, home, sí.
3: Home, si ho guanya perdre...
18: Clar, si només en va perdre una...
16: Per això.
18: Ara, si comença aquesta temporada perdent aquesta, ja té...
17: Ja no té marge.
18: No té marge, s'ha quedat sense recorregut.
16: I llavors que tornarem a flagelar-nos.
18: Sí.
17: Sense haver de flagelar-nos, avui el Barça amb la pilota... O sigui, el Barça hauria de mirar de millorar la seva relació amb la pilota de cara als pròxims partits.
18: Som al mes d'agost és normal el que està passant.
16: Jo crec que aquest factor és tan important. Per això, és a dir, l'Elx segurament té un mes d'entrenaments com a plantilla completa més que el Barça. Perquè l'Elx havia començat a entrenar-se a principis de juliol.
18: I el Barça està jugant a plaer el partit. O sigui, està dominant sense tenir el control de la pilota, però està dominant, s'està jugant allò que vol el Barça, està trobant els punts febles de l'Elx defensivament i està jugant molt còmodament.
6: L'1 de juliol va arrencar l'Elx.
16: M'imagina't.
17: No havia ni acabat el Mundial, faltaven 3 setmanes per acabar el Mundial.
18: Sí, exacte.
16: Va, clar, és que això és bastant important, fins i tot des de, bueno, bàsicament des del punt de vista també físic, no?, que com estaran uns i altres. Pilota enrere, que recupera Gonzalo Villar, però apareix Xavi, es part molt bé, s'endú la pilota, es desplega de Yemi, es desplega Rafinha, es desplega també Fermín, rep la pilota Xavi, es part després de perdre-la, dues vegades l'ha acabat perdent, potser l'última en falta, l'àrbitre però no l'ha volgut assenyalar, pilota a l'espai, l'avantatge per Joan Garcia, l'envia fora, i havia fora de joc del jugador atacant de Germán Valera de l'Elx.
18: Molt atent Xavi Espar, concentrat, anticipa, la passada amb l'exterior profunda no és bona, però després recupera la pilota i jo crec que el trepitgen. Ha quedat una mica tocat.
0: Sí, estès a terra, s'està tocant el turmell dret, com si hagués patit alguna rebrincada.
17: Sí, li ha clavat els tacs. Fede Redondo li clava els tacs en la segona acció.
18: I ja saps que si ets client de CaixaBank, tu també pots viure experiències exclusives del món de l'esport, a més d'accedir a sortejos, prevendes, entrades i descomptes. Busca @experiencecaixabank a les xarxes, perquè si vius una experience, mai no l'oblides. El 12 de la segona part guanya el Barça per 0-2. El primer gol de Rafinha, el 13 de penal, un penal que li han fet a ell. El segon, el temps afegit de la primera part de Dejemi, a passada de Rafinha també.
16: La pilota la juga Xavi Espar, ja a camp de l'Elx. La toca enrere per Gerard Martín. Gerard Martín amb Christensen. El Barça ha fet un canvi, ha hagut de marxar Gavi lesionat, ha entrat en el seu lloc Pedri.
18: I el Barça ha baixat molt el ritme del partit a través de Pedri per tenir més control, per anar igualant aquesta possessió, simplement per no haver de patir i córrer tantes vegades cap enrere i haver de fer tants esforços.
16: Jo crec que és el partit que ha de fer el 23 d'agost,
18: I contra l'Elx.
16: 2-0-2 i sense patir al darrere.
17: L'any passat, a Mallorca, és veritat que van expulsar el davanter a la primera part.
18: Però va ser semblant,
17: va ser similar, sí. Okay. Com es deia el davanter, el bo del Mallorca?
18: Va ser Morici.
17: Morici.
16: Fora de joc de la Mini Amal. Tot i que l'any passat el Barça potser va fer una mica més de pretemporada, no?, que aquest any.
18: Segur.
16: A nivell de plantilla. Perquè no hi havia hagut...
18: Ferran no necessita pretemporades, Ja veus, vacances, tu, torna sí. I ho deixa on ho va deixar.
16: Ja estic expectant per la gira mediàtica que farà aquesta setmana per les teles franceses. Ara, jo content, tu. Que li vagin bé les coses.
0: Deixeu-me tangar també el tema de l'afició del Barça i les estelades, que he pogut parlar amb gent que és allà. Tothom m'explica que és una tònica també de la temporada passada i que sembla que aquesta serà el mateix, que la policia espanyola que fa requisar les estelades amb l'excusa que no són un símbol oficial, o entenent oficial com a banderes autonòmiques, i que això pot incitar a l'odi. Hi ha hagut alguna baralla que ha acabat bastant malament i com a mínim una persona està retinguda.
18: Però baralla entre...
0: De la gent que portava estelades amb la policia. Mm. Hi ha una persona retinguda com a mínim. Retinguda, que no és el mateix que detinguda. Sí que l'han amanillada i se l'han emportada, però em diuen que sobretot el matís entre detingut i retingut, que simplement no vol dir que l'hagin de posar qualsevol...
16: Disposició judicial.
0: Exacte. No em sortia la paraula disposició, sinó que l'han identificat i se l'han endut.
16: Té la pilota Sangaré, avança metres, tot això ja passa camp del Barça, l'envia cap a la banda dreta per Tete Morente, fa la centrada Tete Morente, es llença a terra valent Joan Garcia i atrapa la pilota, el de Sallent. Va atrapat Joan Garcia en una de les poques aproximacions perilloses de l'Elx, perquè també s'ha de dir, no ha patit avui el Barça davant d'un equip ofensivament gaire potent.
18: Ho deia el Costa,
16: potent,
18: que de mig camp cap endavant té poca amenaça l'Elx. Té bones intencions, però li falta ser més esmolat. És que el Bernat Coll explicava, Álvaro Rodríguez, Rafa Mir, Andrés Silva, tres davanters.
3: 25 gols entre ells.
18: Que tenen bastant nivell. Han desaparegut del mapa.
17: Que jugava a segona.
3: Val Burgos.
16: A més a més, Álvaro Rodríguez, el català, l'han venut per bastants diners.
17: Bournemouth, 25 milions.
16: Pilota per Adeyemi, la toca cap a Rafinha, deixa passar la Rafinha, apareix Marc Bernal, Bernal per Fermín, Fermín a la frontal, intentava allargar-la per la mínima mal. A última instància ha posat la bota Germán Valera i li ha pres la pilota.
18: Havia fet molt bé Rafinha deixant passar la pilota i donant continuïtat Marc Bernal, perquè ja tenia superioritat numèrica al Barça a la dreta, l'última passada de Fermín cap a la mínima mal, ha pogut estirar la cama Germán Valera, deixava la mínima mal sol davant de Dituro.
16: Bernal comença a tenir mostres de cansament. Pilota cap a Lamine Yamal. Lamine juga enrere per Fermín. Fermín amb Lamine Yamal. 0-2, guanya el Barça. Són pràcticament al minut 17 de la segona
18: però
16: meitat.
18: Però l'Elx ja no té la intensitat de la primera part i això permet que el Barça es vagi fent passades, caminant,
16: sí.
18: I sobretot prevenint haver de córrer cap enrere.
16: Tot i que l'Elx amenaça ara amb la presència de, veig, tres jugadors de refresc.
0: Buonanotte, Neto i Cepeda.
16: Pilota a la banda dreta per Adeyemi. Adeyemi prova de superar el seu marcador. Continua encara Adeyemi, línia de fons, fa la centrada. Ha tapat el porter Dituro.
18: Bona acceleració d'Adeyemi, que és rapidíssim. Ha pogut mantenir i estirar la jugada fins la línia de fons, però s'ha quedat sense angle i ha estat atent Dituro per refusar la seva centrada. Aquestes acceleracions d'Adeyemi i la recerca de profunditat són molt interessants pel Barça.
0: El Barça que prepara també dos canvis, entraran Olmo i Gordon.
16: Que bé controla la pilota Pedri.
18: Fa la sensació que un serà Adeyemi, no? I l'altre, que és Fermín.
17: O Bernal, si el Bernat l'ha trobat...
3: Sí, estava cansat.
16: Aquells gestos de recolzar-se sobre els genolls... Té la pilota Gerard Martín, 18.
18: Però si fos Bernal, potser podria entrar Koundé i deixar sí. Eric de mig centre.
16: Pilota de Fermín, Fermín la toca per Lamine Yamal, se l'endú amb un rebot, a punt d'endur-se-la també. Lamine Yamal apareix finalment pel mig de la defensa. Federico Redondo, prova de superar Lamine Yamal, acaba forçant falta del crac del Barça.
18: Molt cansat.
16: En el moment que es faran 5 canvis, 3 de l'Elx i 2 del Barça. Endavant, Mireia.
0: Comencem amb els de l'Elx. Marxa Jaguari amb el dorsal 29, que tenia una groga. Marxa també a Guado amb el dorsal número 8. I el tercer...
18: Tete Morente.
0: Exacte.
18: Es queda només Gonzalo Villar, dels quatre migcampistes. Aquí entren Martín Neto, Cepeda i Buonanotte.
0: Els del Barça n'hem encertat un de dos. Marxa Adeyemi i marxa Lamine Yamal. Entren Olmo i Gordó.
18: Lamine Yamal també tenia una càrrega de minuts alta del Mundial. I ara ja les últimes jugades ja, pobre, no tenia ni canvi de ritme. Veurem com ubica el Barça. Dani Olmo fa els nou, Rafinha banda dreta.
16: Bé, doncs, primers minuts oficials d'Anthony Gordon, l'anglès.
18: O sigui, passem de Lamine Yamal, Rafinha Adeyemi a Rafinha Dani Olmo Gordon.
16: Rafinha a la dreta.
18: Sí, sí, on juga Lamine Yamal.
16: Rafinha a la dreta, com quan jugava al Leeds, no?
18: I sí, i on a vegades, quan no hi ha Lamine Yamal, li agrada posar-lo a Flick.
16: Pilota a la banda esquerra, compte que hi arriba Buonanotte, fa la centrada i finalment ha tingut la mala sort que la seva centrada, que rebotava el cos d'Eric García, ha acabat rebotant el cos del mateix jugador de l'Eix.
18: Extraordinari, Eric, perquè havia accelerat Germán Valera, havia canviat el ritme, havia arribat a la línia de fons, era perillós a la centrada i ha tornat a bloquejar-la.
16: Posarà en joc la pilota Joan García mentre s'anuncien a la megafonia del Martínez Valero els canvis del Barça.
18: Bé, Dani Olmo a la posició de fals 9 des del Barça Betis o no? O ha tornat a jugar?
16: Compte que ha perdut la pilota Dani Olmo a la frontal de l'àrea, la té a l'Elx, el xut fora.
18: Bé, ha entrat fred.
16: Ho ha provat...
18: Germán Valera, no?
16: No.
18: No.
16: Ah. Un dels que ha entrat ara.
17: Cepeda, potser?
16: Sí, Lucas Cepeda, el xilè.
18: Cepeda juga a l'esquerra, doncs. Buenanote a la dreta.
16: I Martín Neto...
18: Per dintre, no?
16: Sí. Pilota de Dani Olmo, intenta enviar-la per Xavi Espar, talla la pilota Sangaré, recupera la pilota l'Elx. 0-2, guanya el Barça. Pressiona ara Gordon, davant de Dituro, que deixa la pilota per Affengruber. La toca tal com li cau, l'envia directament fora en una decisió ben poc encertada. Affengruber no va anar al Mundial, oi, amb Àustria?
3: Sí, sí que hi va anar, però no va jugar, diria.
16: Ah, no va jugar. Em semblava recordar veure un partit d'Àustria comentat per Eder Sarabia, que havia estat el seu entrenador, Gael Elx, i com si lamentés el fet de...
18: Ara jo també tinc dubtes.
3: Ara ho confirmem, doncs.
16: Pilota per Gordon per Rafinha, Rafinha, el gol! Gol! De Rafinha! Que comença la temporada fort, amb un parell de caipirinhas per situar el Barça per davant el marcador amb un avantatge que ja no es pot escapar. El 21 de la segona meitat, culminant una jugada col·lectiva, Rafinha ha superat el porter des de pràcticament ja la frontal de la petita, situant el 0-3, marcant el gol que ha de ser decisiu. 22 minuts, segona meitat, marca el segon de la nit Rafinha. Elx 0, Barça 3.
18: Bona recuperació del Barça a la banda de Dani Olmo, que habilita Gordon ja amb avantatge per atacar la línia defensiva de l'Elx amb inferioritat numèrica. Gordon fa una molt bona passada per Rafinha, que en el moviment vertical només s'ha de preocupar de fer un bon control i de mirar Dituro, que per cert no ha reduït espais. Dituro es queda a l'àrea petita i Rafinha el supera. El primer pal, bona passada de Gordon, bona recuperació de Dani Olmo, bona rematada de Rafinha, una mica com el primer gol, la recuperació de Xavi Espar, la passada de Fermín, i un altre cop Rafinha. Dos gols, una assistència pel nou del Barça.
0: I pel capità també, que ho ha celebrat amb els seus companys. Avui ha tornat amb aquest segon gol a fer la celebració que ja ens tenia acostumats, ara sí, amb genoll a terra, dita una mà cap amunt i l'altra cap endavant. En el moment en què es fa un altre canvi a l'Elx, marxa amb el dorsal 14 Ferniño i entra Ezequiel Ponce amb el dorsal número 9.
17: Les jugades que han provocat els tres gols del Barça són molt similars. Aquí el Barça serveix de banda, Olmo perd en primera instància la pilota, però la recupera de seguida i ja activa a Gordon, que per cert fa una passada que sembla bona, fàcil, però s'ha de fer.
16: Bona nota al pal. Ha xutat des de la frontal, la pilota ha sortit disparada cap al pal dret de la porteria de Joan Garcia. Ha intentat escurçar distàncies l'Elx, a punt de sorprendre l'equip blaurana. La pilota, però, que va anant al pal. Volies acabar la descripció, Xavi.
17: Re, mèrit per Gordon i Rafinha, que ha estat bé amb el control, sí. I després no ha rebut pressió de Dituro i ha col·locat la pilota al costat del pal.
3: I confirmem que Affengruber sí que va ser al Mundial i no va jugar cap minut.
16: D'aquí les queixes que devia expressar aquell dia en aquella transmissió que jo comentava Eder Sarabia. Bé, doncs molt bé Gordon, en aquesta primera intervenció.
18: Sí, perquè la passada és dolça. Falta sí. Precisió avui. I en canvi la passada de Gordon és molt bona.
16: Compte, que hi va l'Elx, atenció, es plantaran sol davant del porter. L'Elx ha salvat Joan Garcia. Ha salvat Joan Garcia plantant genoll a terra i evitant que el xut, crec que de Facundo Buonanotte, acabés al fons de la xarxa quan aquí pràcticament tothom ja cantava el gol. I ara és el Barça qui va, amb Rafinha. Rafinha entra dins l'àrea, la té cap a Olmo, xuta Olmo, la pilota se'n va fora. L'ha tingut el quart del Barça.
18: Buonanotte ha animat l'Elx, amb el xut des de fora de l'àrea al pal. I aquesta acció, que és el primer cop que l'Elx caça la línia defensiva del Barça.
3: Li agafa l'esquena Espart.
18: I està bé Joan Garcia apareixent.
16: Però ha estat molt clara, oi, l'ocasió?
17: Molt, que era un dos contra el porter, pràcticament. Ha estat una mica gana, Buonanotte.
16: Vols dir que tenia algun davanter qui li hagués pogut fer una passada?
17: A l'esquerra, sí, l'acompanyava, no sé si Ponce, que acaba d'entrar, o Cepeda, I si va ràpid, jugant el 2 contra 1 amb Joan Garcia i el porter del Barça està amb menys opcions.
6: Per cert, doblet de Rafinha, la temporada passada en va fer 6 i va aconseguir un hat-trick contra el Sevilla.
18: És que el Barça avui també ha estat contundent, ha aprofitat les oportunitats.
16: Atenció, espera. Pilota per Gordon, que surt del seu propi camí, per tant no hi hauria d'haver fora de joc. Continua Gordon, la deixa per Fermín, xuta Fermín, gol!
18: Que bé, Gordon.
16: Gol! Gordon generós, Gordon molt generós, li ha regalat el gol a Fermín, que li agraeix amb una abraçada de company, d'amic, de dos jugadors rossos que han corregut i que han acompanyat la pilota per situar el quart del Barça al marcador. Ha arrencat Gordon des del seu propi camp, no hi havia fora de joc, ha avançat fins a l'interior de l'àrea i quan ha vist que tenia Fermín al costat, li ha fet la passada perquè l'andalús marqués el quart del Barça. Marca Fermín, però el gol pràcticament li deu a Gordon. 26 de la segona, el Barça goleja, Elx 0, Barça 4.
18: Un minut ha entrat Gordon al camp.
0: Al 64 del partit.
18: Doncs excel·lent els 7 minuts de Gordon, dues passades de gol. Però és que aquí, a més, hi ha una desmarcada puntual en una diagonal fantàstica. Quan Pedri aixeca el cap, la velocitat de Gordon en la conducció deixa enrere el defensa Fede Redondo, molt més lent. I quan té el 2 contra 1 amb Dituro, no és gana, és generós, com diu el Bernat. I li diu a Fermín, acaba-la tu. Dues passades de gol de Gordon en 7 minuts. Excel·lent estrena de l'anglès. També ha marcat a Adeyemi, però Gordon està aprofitant que el partit està tendre per trencar-lo.
0: Content, molt, molt, molt content Fermín i molt agraït amb Gordon per aquesta passada de gol que li ha brindat a l'últim moment. Fermín, molt somrient, no marcava des del mes d'abril, tot i que hi havia hagut diversos partits en els quals encara havia jugat a final de la temporada passada. Se'l veia frustrat potser a la primera part i al final de la temporada passada. Crec que amb aquest gol se li han començat a passar una mica les pors.
17: 15 minuts a Anthony Gordon, que té el mèrit d'aguantar just abans de traspassar la línia, sí, al mig del camp, aguantar una miqueta, o sigui, és molt ràpid, però aquí ha tingut control a l'acció de desmarcar-se per no caure en fora de joc.
18: I ara molta confiança, un dribbling, em sembla que Gordon ha entrat allò com un coet, sí, i se sent ara a gust, està gaudint.
8: I un detall d'aquesta jugada, Gordon agafa l'espai, ocupa l'espai que deixa Olmo endarrerint la seva posició, com a fals nou.
16: Tu tens la manera de saber la velocitat que ha tingut la cursa de Gordon?
8: Ah, o ara mateix encara no.
16: La pilota la juga l'Elx, atenció que ha recuperat l'esfèrica camp del Barça, la té bona nota, però el xut fora.
18: És que la diferència entre un fals nou i un nou és la diferència entre Dani Olmo i Rafinha. Dani Olmo ve a rebre en curt i deixa l'esquena dels centrals per la diagonal de l'extrem. En el cas de Rafinha, com a nou, qui tira la desmarcada és el brasiler, com ha estat tot el partit interpretant-la. Per tant, el Barça ha entrat ara en un altre mòdul tàctic del qual se'n pot beneficiar molt Gordon i també Rafinha.
16: És a dir, no pel fet que un jugador no sigui de natural davanter centre, quan jugui de nou és un fals nou. La posició de fals nou la marca l'estil de joc, no la teva identitat futbolística. Per això és el que dius, no? Rafinha ha fet de nou, de davanter centre, sí, i ara Dani Olmo fa de fals nou, que és el que vam aprendre amb el gran Lionel Andrés Messi.
8: Uns 8 metres, 9 metres endarrerit Olmo respecte a la línia del mig del camp.
16: Pilota que prova d'endur-se l'Elx a camp del Barça. La juga Facundo Buonanotte, que en aquests minuts que està jugant, doncs jo crec que està traient bona nota.
18: Animant l'Elx, sí, sí. El Barça avui també eficaç, de cara a porteria. És veritat que són oportunitats clares, però són gairebé d'un contra un, perquè tot el partit ha atacat molt bé l'esquena de l'Elx. Ha tingut clar que el partit anava per aquí, però també resolutiu, 0-4.
16: I la possessió com la tenim, Marc?
3: Doncs mira, això anava a dir que ja estem a favor.
16: Mira quina passada de Gordon cap a Rafinha, que pot encarar i pot fer el hat-trick. Sonny Rafinha, xuta! La pilota se'n va fora i hi havia fora de joc.
18: Jo crec que sabia que hi havia fora de joc.
17: Era Fermín la passada.
16: Sí, Fermín. Són rossos.
18: Perquè li ha faltat aguantar Rafinha el que havia aguantat Gordon en l'acció anterior. Just abans de la pausa d'hidratació, oi?
16: Sí, pausa d'hidratació a la mitja hora de joc d'aquesta segona meitat, en el moment que Rafinha ha estat a punt de fer un gol que no hauria valgut, perquè no sé si ho heu pogut veure bé a les imatges.
17: Sí, era fora de joc.
16: Fora de joc.
17: Ah, havia entrat una gambada a camp de l'Els quan no li calia, perquè estava a camp obert i si aguanta una miqueta tenia tant espai i tant d'avantatge que es plantava igualment tot sota banda d'Ituro.
18: Segurament també afecta el cansament de Rafinha, que s'ha passat el partit, com diu el Bernat, fent accions d'alta intensitat, esforços d'alta intensitat, en la pressió, en les desmarcades. Ha estat permanentment endollat el partit.
16: Perdona, perquè he interromput amb la cavalcada de Rafinha. Deies, Marc, que el Barça ha recuperat la possessió?
3: Sí, en aquesta segona part el Barça ja té el 60% de la possessió.
18: Però el 60% la segona part, sí. No? El còmput global?
3: Al còmput global estem just al 50% per tot.
18: Ara ho rematem, en aquest últim quart d'hora guanyem el partit de la possessió.
17: Em senti l'Anselmi, el tècnic de l'Eix.
19: Vení. Juntate. Una cosa le quiero decir, quedan 20 minutos. Si jugamos cada uno la suya, nos vamos a comer otra. Si vamos jugando como equipo, mantenemos el bloque.
16: La suya no nos comemos más.
3: No, nos vamos
16: si
3: a...
16: no ho fem, nos comemos otro.
3: A comer ocho, diria, sí. Més que otro.
16: Ocho.
17: Però era Dituro, era el porter, eh? No era l'entrenador.
18: Que és el que deia Dituro, eh?
17: Ja, és veritat. Sí,
16: és a dir, que té por d'encaixar 8 gols.
18: Sí, perquè l'Els ja està mort i el Barça ara està jugant a plaer. No és tan sols fer podis, és superar-se en cada esglaó. CaixaBank amb l'esport sempre al 31 de la segona part. El Barça guanya per 0-4, dos de Rafinha, un de penal, un de Adeyemi i un de Fermín. Dos gols i una assistència de Rafinha, dues assistències de Gordon.
6: Recordeu algun el 0-Barça 4 de no fa gaire?
16: Jo en recordo un de Copa, però fa més del que tu segurament estàs dient.
6: Jo dic que l'últim, el Martínez Valero, fa 4 temporades amb Xavi, un el 0-Barça 4 de Lliga, jornada de Lliga, a l'abril.
16: Jo recordo un de Copa que crec que Mathieu va marcar un gol de falta.
6: Sí, la temporada 2014-2015. El primer gol de Mathieu al minut 20. Sí, ho dius bé.
18: Ara Fermín i Dani Olmo permutant les posicions. Els dos poden fer de fals nou, els dos poden fer de mitja punta. Ara Fermín es queda de fals nou, potser més castigat per tots els esforços d'haver jugat tants minuts. Dani Olmo jugarà la tercera alçada per davant de Pedri i de Marc Bernal.
16: La pilota la juga Sangaré, recupera bé Pedri, la toca per Gordon, Gordon la torna Pedri, Pedri enrere cap a Gerard Martín. 0-4, guanya el Barça en la seva estrena a la Lliga. Pilota per Gordon, avança metres, continua encara l'anglès, la deixa per Xavi Espart. Xavi Espart amb Pedri, Pedri enrere, Espart enrere cap a Gerard Martín, la té Christensen. Queden ben bé, gairebé 20 minuts pot ser que quedin, eh?
6: Que amb aquesta golejada...
16: Potser no tant, però 15 ben llargs.
6: El Barça és provisionalment quart. Recordem que aquest el dijous vinent jugarà contra l'Atlètic, però és quart havent jugat un partit.
16: Fermín, entra dins l'àrea, continua encara Fermín, xuta Fermín, el cinquè! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! El cinquè l'ha fet Fermín, que marca el seu doblet particular en una gran maniobra a l'interior de l'àrea, revoltant-se sobre si mateix a la mitja volta fent el xut, que ha superat el porter d'Ituro, que ja ho deia ja ho deia que tenia por d'encaixar-ne 8, doncs no sé si li cauran els 8, però de moment en porta 5. Minut 33 de la segona meitat, marca un altre gol Fermín, Elx 0, Barça 5.
18: Fermín que rep d'esquena a porteria amb Fede Redondo, controla i gira i el deixa enrere l'argentí, s'orienta de cara a porteria després d'haver fet tota la maniobra amb la dreta, defineix amb l'esquerra creuat el segon de Fermín.
17: Aquest control de Fermín és marca de la casa. Recordeu a Cornellà en el derbi al gener que inicia la jugada del 0-1, gol d'Olmo també girant al mig del camp. Aquí hi ha menys espai, però regira rapidíssim, controla amb una cama i gira i li dona continuïtat a la jugada amb l'altra i defineix amb l'esquerra. És una jugada que la té molt, molt interioritzada, Fermín.
0: Fermín, que ho ha celebrat obrint-se de braços, també molt, molt, molt somrient, mirant cap al cel, just en el moment en què també es feien els últims canvis del Barça. Han marxat Rafinha i Marc Bernal, han entrat Cancelo i Koundé.
18: El que dèiem del canvi de Koundé per Marc Bernal, perquè Eric agafi la posició de mig centre i Cancelo, que acabarà d'extrem dret, on havien jugat Lamine Yamal, on havia jugat Rafinha i on havia començat a jugar Cancelo el València, per exemple.
16: Cancelo, fitxat per teòricament jugar sobretot de lateral esquerre, ara ho està fent d'extrem dret en un partit que el Barça guanya 0-5. Un altre canvi a l'Elx.
0: Marxa Redondo, entra Pedro Vigas.
18: Redondo és un mig centre d'origen, a qui Anselmi està situant de tercer central, i jo crec que és molt tou per aquesta posició, no és ràpid i no té fonaments defensius, està patint molt, i més ara que estava cansat, com en l'acció de Fermín, on no li planteja gaire oposició, i d'una pilota on té avantatge sempre el central perquè el davanter està d'esquena, només amb un gir de cop i volta Fermín té la porteria neta.
16: La pilota la juga Gerard Martín. 0-5 guanya el Barça en la seva estrena a la Lliga, al camp de l'Elx. Gran resultat fonamentat en la bona oportunitat aconseguida la primera meitat i sobretot en una segona on s'ha exhibit davant un Elx que semblava que fos l'equip que hi tenia menys per temporada, fins i tot.
18: Sí, sí, és que ha quedat molt cansat l'Elx de tota la seva intensitat de la primera part, del seu plantejament atrevit, i el Barça està guanyant a mig gas, 0-5, vull dir, sense fer un partit extraordinari, però interpretant molt bé el partit, i com que el partit permet tenir atacs en molts espais a l'esquena de defensa de l'Elx, les oportunitats de gol són clares i el Barça no falla.
16: Torna a tallar la pilota el Barça en defensa, ho fa també l'Elx, a fora de joc ara de Sangaré, que intentava connectar amb la pilota, serà pilota pel Barça, que guanya per 0-5, un resultat que li permetrà sumar els tres primers punts de la temporada, però com que encara no ha jugat el primer partit, doncs serà dijous que ve contra l'Atlètic Club de Bilbao, al Camp Nou, encara no pot col·locar-se, per exemple, primer. Perquè aquesta és una golejada d'aquelles que en les primeres jornades et permeten escalar posicions.
12: Líder és el Sevilla?
9: Sí, és el Sevilla amb 6 punts, a la vez segon amb 4, Atlético de Madrid 4, Barça quart amb 3 punts.
16: Quart segurament per aquesta diferència de gols, no?
9: Sí, aquest, sí, sí.
16: Aquest 5 a favor, 0 en contra.
0: Mira, ara mencionaves el Sevilla. El Sevilla és l'únic equip contra qui Xavi Espart, avui conjuntament amb l'Elx, haurà jugat els 90 minuts.
18: I s'ha consolidat la idea que Fermín juga de nou i Dani Olmo per darrere. I quan juga Fermín és més nou que no fals nou, com hem vist en l'acció del cinquè gol. Jo crec que perquè descansi una mica Fermín també i que Dani Olmo assumeixi més espai.
9: Que abans hem dit que Xavi Espart ara ja té els 19 anys. Recordem que va debutar la temporada passada contra el Newcastle i ho va fer amb 18 anys.
16: Pilota per l'Elx, hi ha hagut unes mans. La pilota serà pel Barça després que l'àrbitre assenyali aquesta infracció
18: però,
16: de l'Elx.
18: Però una cosa, Laura, el que hem dit és que Sergi Roberto va debutar amb 18, sí, però Xavi Espart va debutar amb 17 l'any passat, perquè vam dir que és de la mateixa generació.
9: Xavi Espart és del 2007,
18: sí,
9: per tant ara té 19 anys, no?
18: Ah, clar, com
9: va debutar la temporada passada amb 18. Sí, sí.
18: Tens raó, tens raó.
0: Dos mesos abans de fer-ne...
18: És que els altres tres d'aquesta generació van debutar amb 17.
9: Sí. Ah, Lamin, Cuarcí
18: i Marc Bernal. Ah. I clar, Xavi Espart va debutar un any més tard amb 18 i ara ja en té 19.
9: Aquesta era per deixar-ho
18: clar. O sigui que com Sergi Roberto, per tant.
9: Correcte, exacte. Tots dos van debutar amb 18.
18: Carreres paral·leles.
16: Té la pilota Dani Olmo. Olmo la cedeix en curt per Gordon. Gordon toca enrere per Gerard Martín. Torna a rebre Gordon, que ha fet dues assistències. Una magnífica sobre Rafinha i l'altra un regal, perquè el gol el tenia donat per Fermín. S'equivoca ara Cancelo, la passada no és bona. Li deia Dani Olmo, era per tu. No s'han entès els jugadors i la pilota ha acabat rebutjada per la defensa de l'Elx sortint fora. I que important que és, ara que el Barça està en el debat, el Barça com a club, en el debat de fitxar un golejador,
18: tu diràs
16: que el Barça faci 5 gols sense el seu golejador desitjat.
18: Potser els clubs que...
16: Atenció, que torna a atacar el Barça i va Gordon, Gordon, Gordon, flash, flash, flash, atrapa el porter d'Ituró.
18: Potser els clubs que han de vendre ara que no pensen que és tan urgent pel Barça comprar.
16: I, per tant,
18: el preu
16: baixarà.
18: Baixarà una mica, no?
17: Bé, home, digue'ls amb ells que estan negociant, no?
16: Jo fitxaria igualment el davanter, eh?
18: Sí, després en parlarem, no?
16: Minut 39 de la segona meitat, guanya el Barça 0-5. Dos gols de Rafinha, dos de Fermín i un de Deiemi. Falta el de Gordon i ja tindríem la festa completa.
20: Tenia una possible passada enrere Gordon a Olmo, ha preferit rematar en l'última jugada.
16: Atenció, hi va Dani Olmo, s'oferia en punta Gordon, talla la pilota a la defensa i al mig del camp, en aquest cas, de l'Elx. Obertura cap a la dreta, es llença a terra Xavi Espar, no pot però superar el seu rival. Pilota a l'interior de l'àrea, atenció que provarà el xut creuat, que atrapa Joan García.
18: Xut de Ponce, el davanter que ha substituït Fernandinho.
17: I Gordon avui, segurament perquè el partit té el context que té, però està buscant i trobant bones zones interiors per entrar en contacte amb els companys, combinar, o sigui, no fa tant d'extrem pur per treure profit de la seva velocitat, sinó que està intervenint molt.
18: Sí, també és veritat que el partit està molt tendre i aleshores això li dona molta llibertat, li dona molts espais, la defensa de l'Elx està trencada. Ha trobat un escenari adequat per agafar confiança, que és el que està fent.
16: L'any passat va jugar un partit de Champions al camp del Cairat Almaty, crec que era, sí, on va fer un hat-trick.
17: 4-4.
16: Sí, 4 gols va fer.
20: Exacte, 4.
16: Sí. I, mira, em recorda una mica aquest tipus d'arribades de Gordon. Que
18: i atenció a la connexió Pedri-Gordon, sí, perquè ara el buscava un altre cop Pedri a l'espai a Gordon. Pedri no és un jugador que busqui molt aquesta passada vertical, però tinc la sensació que tenen certa complicitat, perquè aquesta passada de Pedri s'havia d'imaginar i Gordon ha anat a córrer-la amb la diagonal, tot i que no tenia avantatge.
16: Té la pilota Pedri, aixeca la vista, veu Cancelo, pot arribar el portuguès? No, abans ho fa el porter Dituro, que atrapa la pilota. Al minut 41 de la segona meitat, el Barça guanyarà el partit, s'endurà els 3 punts, els primers 3 punts de la temporada, després d'aquesta nit de golejada. El Martínez Valero d'Elx, 0-5. I a veure si el Barça també és capaç de mantenir la porteria zero, que és d'aquells detalls que acaben de rodonir també la nit. Compte que s'equivoca Dituro en una acció cap al seu defensa, la lluita, Cancelo l'envia fora. Serà servei de porteria per l'equip local.
18: Segur que hi ha algú que pensa que avui està vivint una experiència que no oblidarà mai, com aquella primera vegada que tens sempre amb el Barça. I això és precisament el que et proposa CaixaBank Experience, experiències exclusives del món de l'esport per als seus clients amb sortejos, prebendes, entrades, descomptes i molt més. Busca @experiencecaixabank a les xarxes i descobreix-les, perquè si vius una experience mai no l'oblides. I el Barça està guanyant per 0-5 al camp de l'Elx. Aviam, dos de Rafinha, dos de Fermín i un de Adeyemi.
16: Recupera la pilota el Barça en zona defensiva. La té Christensen, que completarà els 90 minuts. La juga cap a Koundé. No recordo l'últim partit del Barça oficial que Christensen jugués 90 minuts. No sé si l'any passat n'hi va haver cap, eh?
20: Ah, t'ho confirmem.
16: Pilota que prova de treure des de la zona defensiva l'Elx. Vigas l'envia cap endavant.
0: Temporada passada contra la Reial Societat a la primera volta. Ara et dic quina data era això.
16: Doncs un, l'any passat.
0: Més d'un.
16: Ah, més d'un. Doncs
0: aquell va ser l'últim. Ja, no, ja, 3 de 90 minuts la temporada passada.
16: Pilota per Xavi Espar, se l'endú, cau a terra després d'una possible falta. L'àrbitre s'esperava per si assenyalava alguna cosa, ha decidit no fer-ho. S'endú la pilota Lucas Cepeda, hi ha falta sobre el jugador de l'Elx, falta de Xavi Espar, la posa en joc l'equip local.
0: 28 de setembre del 2025.
16: Aquest va ser l'últim dia que va jugar 90 minuts.
0: 90 minuts, sí.
16: O sigui, gairebé fa un any. Pilota per Matías Dituro. Dituro l'envia cap al mig del camp, salta Christensen, intenta endur-se la pilota a la banda esquerra. Bona nota, la pilota ha sortit fora, serà servei de banda per l'Elx. Arribarem al minut 44-05, maneta del Barça en la seva visita al Martínez Valero. I amb la possibilitat, dijous, en el cas de guanyar, si ho fa de forma contundent, potser...
17: I sense contundència, no? Sí. O sigui, amb un 0-1 i un més 6, segurament ets líder després de dues jornades. El Sevilla té un més 3, oi?
9: Sí, ha marcat 5 gols i n'ha encaixat 2.
17: A veure el Madrid, què fa?
16: Pilota centrada a l'interior de l'àrea del Barça, la pot treure Christensen. Recuperarà al mig del camp el conjunt local. L'Elx jugant amb Affengruber cap a la banda dreta. Té la pilota Lucas Cepeda. El xilè que juga cap a Martín Neto. Enrere. Pilota més enrere encara d'Affengruber cap al porter, cap a Dituro. Estarem pendents de la pissarra del quart àrbitre, que fa girar...
0: 3 minuts, 3.
16: Bé, hi ha certa compassió, no? perquè 3 minuts
3: Marc, sí, i no hauria de ser així.
16: No.
3: Perquè només amb els gols ja són 3, els canvis, la pausa de refresc, és que
16: sí, no té, sí. No s'ha, en un partit de lliga no es pot retallar minuts per compassió perquè el partit ja està decidit, que el Barça tindria el poder de marcar molts gols i això aniria a favor del seu gol a veraix.
3: O un gol pot salvar l'Elx en cas de que ho necessiti, vull dir, és que
16: sí.
9: Si no marca l'Elx, ja ho dèiem, primera porteria 0 del Barça aquesta temporada.
16: Pilota per Xust, l'obra cap a la banda dreta, intenta atacar l'equip de Martín Anselmi des de la banda dreta, superant Xavi Espara, i arriba Sangaré, té davant Pedri, prova de fer la centrada, la treu Pedri, veurem qui arriba, la lluita Fermín, recuperarà la pilota al Barça, la juga Xavi Espart, l'envia per Cancelo, vinga, que hi ha oportunitat de desplegar-se en atac, ha frenat Cancelo, no ho ha vist clar, tot i que Olmo entrava directe cap a direcció de porteria. Pilota de Eric García, la deixa Gordon amb el pit molt bé per Cancelo, aguanta encara el portuguès, entrant pel mig, l'obre cap a l'esquerra, la passada cap a Fermín, l'agafa contrapeu i arriba, però finalment l'andalús, avui autor d'un doblet al camp de l'Elx, dos gols com els que també ha fet Rafinha i que amb el de Yemi fan el 5 que hi ha al marcador. Té la pilota Koundé, jugant cap a Eric García, toc d'esperó de Dani Olmo, combinant amb Cancelo. Aquí li agrada aquesta llibertat de jugar al davant. Toca Pedri enrere per Eric García. La torna per Pedri. Qui està fent de capità ara? Pedri, no?
0: Sí.
16: Recordem que ha marxat Rafinha. I mentre no es voti el capità al vestidor, els va triar Flick, Rafinha, Pedri i, si no vaig errat, Eric García.
0: Sí, ho dius bé. Flick, que per cert ara saludava l'afició del Barça que ha vingut avui fins al Martínez Valero, entre alguns xiulets de l'afició de l'Elx que criticava.
16: Hi ha pilota pel Barça que ja la posa en joc. Queden, segons el nostre cronòmetre, amb prou feines 30 segons perquè el partit arribi als 48, moment destinat perquè l'àrbitre xiuli al final del partit. Toca la pilota enrere, Eric García cap a Christensen, aquest amb Koundé. Koundé, que avui ha començat de suplent. Pilota que envia Christensen cap al mig, no la pot controlar l'Elx, intenta endur-se-la a Fengruber davant de Koundé, recupera la pilota, l'àrbitre atura el joc perquè
18: té ganes d'acabar-ho.
16: Diu que s'ha acabat. Final del partit. Victòria clara i contundent del Barça en la seva estrena a la Lliga. Ho ha fet al camp de l'Elx i ho ha fet amb una golejada d'aquelles per enmarcar 0-5. Un d'aquells partits, un d'aquells resultats que fa un patxoca. Avui, que en la prèvia del partit s'homenatjava pel seu aniversari a Marcial, aquell jugador del Barça dels anys 70 que va ser protagonista de segurament el 0-5 més llegendari de la història del Barça, el 0-5 al Bernabéu. Avui ha estat testimoni des de la llotja d'un altre 0-5, segurament menys transcendent i menys llegendari, però igualment il·lusionant i que fa feliç l'afició blaugrana. Amb gols de Rafinha al 14 de la primera meitat, transformant un penal que li havien fet a ell mateix. D'Adeyemi al final, en temps afegit de la primera meitat. Un altre de Rafinha ja a la segona, seguit per un parell més de Fermín, al 25 i al 33, amb un parell també d'assistències bones d'Anthony Gordon, que ha sortit a la segona meitat i que han fet que, amb una segona part de molt domini, de molta superioritat blaugrana, els homes de Hansi Flick comencin la Lliga, tot i que sigui tècnicament a la segona jornada, amb una victòria d'emèrit, amb una victòria contundent i amb una victòria de les que generen il·lusió. I, a més, amb una victòria, ironies del futbol, que just quan el Barça s'està plantejant la necessitat de fitxar un davanter centre, un davanter golejador, faci la golejada de la Lliga, perquè, que jo sàpiga, encara cap equip havia estat capaç de fer 5 gols en un partit. Avui, al camp de l'Elx, el Martínez Valero, el Barça s'ha lluit ofensivament, especialment en una segona meitat, on gairebé tot el que arribava ho ficava dins, amb una gran actuació de Rafinha en la posició de davanter centre, amb una gran actuació de Gordon assistent en els minuts que ha tingut a la segona meitat, i amb un Fermín també reivindicant-se en aquesta posició de davanter, un home que té la porteria també entre cella i cella. Entre mig i posem la cirereta amb el gol de Diemi, estrenant-se com a golejador blaugrana en competició oficial, i ja tenim la festa feta. Ah, sí, i a més, porteria zero. La clean sheet que sempre reivindica Hansi Flick. Comencen bé les coses en aquest mes d'agost a la Lliga pel Barça. Ho fa amb una victòria plàcida, contundent i espectacular al camp de l'Elx. Avui, sense cap tipus de dubtes, nit per recordar, nit per celebrar, nit per estar contents, el Barça guanya, el Barça goleja, Elx 0, Barça 5.
5: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mutua i CaixaBank.
13: M'expliques un conte, papa?
14: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
15: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiència.

0: i ell anava fent, no anava fent gestos ni de bé ni de malament, ell anava alçant les espatlles, una mica escèptic amb el seu diagnòstic.
1: No digo que
0: parla Rafinha, el capità.
1: Si habéis sufrido menos de lo que podía pensarse, teniendo en cuenta que el equipo está en rodaje, en construcción, y que Leche es un rival que el año pasado lo puso muy complicado.
2: Bueno, la verdad es que creo que el partido se hace fácil o difícil, de esto depende de nosotros, ¿no? Si empezamos el partido desde el primer minuto en el máximo nivel, creo que se lo hace muy fácil. Entonces, no que el equipo adversario nos ha facilitado, que no, porque aquí es un campo muy difícil y es un equipo que le gusta tener el balón. Pero creo que lo hemos hecho muy bien desde el principio del partido y esto nos ha facilitado.
1: Hablas precisamente desde el principio del partido con mucho ritmo, pero también te quería decir al final, y lo digo porque la temporada pasada empezasteis en Mallorca, partido complicado, y Hansi Flick se molestó mucho, se enfadó mucho, y os lo dijo en el vestuario, porque el ritmo del final del partido no fue el mismo. Hoy no ha sido así.
2: Bueno, es que también esto va un poco del calor que hace, ¿no? Al final, si un equipo tiene más balón que el otro, creo que le cuesta mucho al otro equipo. Seguramente si el equipo de ellos tuviese más el balón, nos costaría a nosotros al final. Y esto tiene que ver con el calor, pero como le he dicho, al final es un buen equipo y bueno, el resultado no se dice mucho con lo que ha sido el partido.
1: Gol en la posición de delantero, de penalti, creo que has marcado otro ya cuando estabas en la banda, también una asistencia, ha marcado dos Fermín, ha marcado Adeyemi, dos asistencias de Gordon. ¿El Barça necesita un 9?
2: Bueno, esto lo dejo para el Presi, para el Deco, para el Míster. Nosotros lo que nos pide el Míster vamos a hacer con mucha, mucha determinación. El que sea jugando de 9, de punta, de extremo, bueno. Nosotros creo que tenemos capacidad suficiente para adaptarnos en cualquier posición.
1: ¿Tú estás cómodo ahí?
2: Bueno, yo estoy cómodo en el campo.
1: Y cuéntanos un poco la celebración del primer tanto, porque nos ha extrañado un poco. No sé si era para quién.
2: No, para mi hijo. Me ha pedido que lo hiciera. Ahora está en el momento de la vida que le gusta mucho el Spider-Man y me pidió que lo hiciera si marcase el gol. Y bueno, esto es para él.
1: Gracias, enhorabuena.
2: Gracias.
3: Dubte aclarit per Rafinha sobre la celebració del seu primer gol. Fer un senyal com d'una aranya, i ja explicava la Mireia Ruiz durant la transmissió, la primera part, que segurament tenia a veure amb alguna cosa relacionada amb el seu fill. Ara parla Víctor Chust, central del Elx.
1: La derrota tan abultada, teniendo en cuenta que el equipo ha competido, sobre todo en la primera parte.
4: Al final estamos ante un gran equipo y los errores los pagas. Hemos tenido dos errores en la primera parte y ya la segunda hemos salido a darlo todo, pero claramente a remolque, y cuando te cogen estos equipos grandes al espacio, pues sufres y bueno, un día duro, pero me quedo con el equipo que no ha parado de correr.
1: Víctor, lo decía Gonzalo precisamente al descanso, ¿no? El partido se decide en las áreas, no hemos estado finos, sobre todo en el área rival, y teniendo en cuenta esos errores en la salida, como bien dices, que tanto penalizan, ha sido un lastre muy grande.
4: Sí, sabíamos que no podíamos cometer esos errores. También es jornada 2, hay que pulir muchas cosas, hay que seguir mejorando, pero bueno, veremos el partido, mejoraremos como te digo, y esperemos no volver a cometer esos pequeños errores.
1: Y entiendo que también vendrá la mejora física, y lo digo porque a partir del minuto 60, vosotros, que sois un equipo muy agresivo en la presión, os costaba mucho ir.
4: Sí, al final también creo que influye un poco nosotros la jornada 2, mucho calor, y bueno, ahora quizás se paren menos los partidos y nos tenemos también que acostumbrar. Y nada, por el viernes.
1: Lo decía Matías Dituro, ¿no? En la pausa, ¿no? Vergüenza deportiva y jugar como colectivo, como equipo en los minutos que os quedaban, esa era la idea.
4: Claro, al final tenemos que dar todo, sobre todo con la afición apoyándonos, que siempre lo hacen tanto en casa como fuera, y no quedaba otra. Pedir perdón a la afición, porque creo que es un resultado que no se merecían como primer partido en casa, y bueno, seguiremos.
1: Gracias, Víctor, suerte.
4: Muchas gracias.
5: La TDT a Catalunya Ràdio.
6: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
7: Les dades del partit.
8: Rematades: Barça 12, 7 entre els 3 pals, Elx 7, 2 entre els 3 pals. Cornes: Barça 1, Elx 3. Faltes: Barça 12 amb cap targeta groga, Elx 13 amb una targeta groga. Fores de joc, Barça 3, Elx 2. Els gols esperats han estat de 4,13 pel Barça i 0,72 per l'Elx. Hem acabat amb el 51% de possessió pel Barça i s'ha jugat un 51% del temps a camp del Barça.
9: I repassem els comentaris dels oients. Diuen, la de Yemi, per característiques, em sembla molt més perillós jugant per dins que enganxat a la banda. També ens pregunten, sabem alguna cosa de la lesió de Gavi? També diuen, potser no ens cal cap nou. I no sé quantes vegades haurem dit avui el nom d'un exjugador blaugrana, però quan parlem del seu debut, perquè ens diuen Chupito, per cada vegada que es digui el nom de Sergi Roberto. I per últim, optimisme, serem campions.
5: La TDT a Catalunya Ràdio.
10: Què us poso?
11: Per mi una estrella.
10: I per tu?
12: Jo també una estrella.
11: Ara estem d'acord.
12: Estem d'acord?
13: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
14: Partits de la jornada.
8: Aquest cap de setmana es juga la segona jornada de Lliga. Repassem resultats.
9: Rayo Vallecano 1, Alavés 1.
8: Betis 1, Real Societat 0.
9: Atlètic Club 1, Sevilla 3.
8: València 0, Celta 0.
9: Espanyol 1, Madrid 2.
8: Atlètic de Madrid 2, Villarreal 2.
9: Getafe 1, Racing 0.
8: I els 0, Elx 0, Barça 5.
9: Demà dos partits més.
8: A 8:15 al Sadar.
9: Osasuna, Llevant.
8: I a 10:15 a la Rosaleda.
9: Màlaga, Depor.
5: La TDT.
6: Menjar, riure i parlar sense preocupacions torna a ser possible. A Clínica Velodonte t'oferim implants dentals amb fins a 15 anys de garantia. Recupera la confiança. Recupera el teu somriure. Clínica Velodonte. Informa-te'n a velodonte.es.
5: A la TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Francesc Garriga.
15: No sé el marge de millora que hi ha en el curt termini.
5: I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada. La TNT, tercer
16: temps. M'agrada. Tinc dubtes sobre...
17: No ho entenc.
18: Les conclusions del Ricard.
3: El Barça ha començat la Lliga amb golejada 0-5 al camp de l'Elx i gairebé a mig gas. Rafinha ha obert el marcador amb un gol de penal al primer quart d'hora, un penal provocat pel mateix Rafinha. Ja dèiem i ha fet el 0-2 just abans del descans. El Barça ha funcionat bé la pressió al camp de l'Elx i també d'aquesta manera ha arribat al 0-3, que ha arribat a la segona part i ha tornat a fer Rafinha després d'una passada de Gordon, que havia sortit a la segona part substituint a Adeyemi. Gordon també ha regalat el 0-4 a Fermín, que també ha fet el 0-5 tancant el marcador del partit. Dos gols Rafinha, dos gols de Fermín, un d'Adeyemi. A Gavi n'han hagut de substituir per un cop al genoll dret just abans del descans. Ricard, què t'ha agradat?
19: La lectura vertical de l'atac. El Barça ha tornat a fer el partit que toca contra l'Elx. Ho va fer la temporada passada. Flick té clar què necessita contra un equip que proposa tant, que defensa tan alt, que s'exposa, i el Barça avui ha escurçat, diríem, els processos i ha estat més simple. Des de l'inici del partit hem vist com els davanters tenien clar que era un dia per buscar l'esquena del seu oponent. Ha començat fent-ho Lamine Yamal, ho ha fet Rafinha, ho ha fet Adeyemi. Sempre al mitja punta i els migcampistes pendents d'aquesta passada. A vegades, quan no ha estat precís el Barça, ho ha patit, perquè l'equip s'ha descontrolat, el partit ha anat i ha tornat, li ha faltat control. Tot això s'ha acabat quan ha aparegut Pedri al camp, on el Barça ja ha trobat l'equilibri, amb 0-2 al marcador, de Pedri i atacs llargs, amb atacs esmolats, amb els desmarcades dels davanters. Crec que ho ha interpretat molt bé el Barça. Ho ha fet amb els primers davanters, però ho ha fet excepcionalment bé Gordon quan ha entrat, ho ha fet bé Fermín, ho ha fet continuat fent bé Rafinha quan ha jugat a la banda. El Barça té clar aquest partit, d'aquí que li hagi costat tant tenir el domini a la possessió, perquè el Barça sabia que era un partit d'atacs curts, però ho ha interpretat fantàsticament bé el pla de partit de Flick i l'execució dels futbolistes d'aquí. Un resultat tan contundent i una victòria tan còmoda quan el partit probablement no ha estat així. Hi ha hagut molt més gols que superioritat blaugrana en un partit notable del Barça que ha acabat amb golejada no només és una identitat futbolística, sinó una bona interpretació del que necessita cada partit, i avui el Barça ha tret matrícula d'honor.
3: Dubtes?
19: Mira, no tinc dubtes que la polivalència d'Eric i Aspar són un tresor. Són dos jugadors que poden actuar, ja ho han demostrat, en més de dues posicions. Avui, Eric, ja podem dir, jo crec que com tal com comença la temporada, és el lateral dret titular del Barça. Ens ho va explicar ell, que havia tingut una conversa amb Flick. Veurem què passa amb Koundé. Ha fet un partit fantàstic en l'emergència defensiva, a l'un contra un amb Germán Valera, aguantant bé aquest cara a cara, sent intel·ligent en la interceptació de la centrada, donant sortida a la pilota, fent el partit aquest pulcre complet que Eric normalment ens regala. I ha acabat jugant de mig centre, perquè pot jugar de lateral, de mig centre o de central. I ha aparegut un futbolista del seu perfil, que es diu Xavi Aspar, a qui vam veure debutar com a lateral dret, a qui hem vist en aquesta pretemporada com a migcampista, que és la seva posició d'origen a segona alçada, i a qui hem vist fer un partit molt seriós, molt rigorós, intel·ligent, com sempre, com a lateral esquerre, en un perfil no gaire còmode. Ha jugat molt bé el 2-2 amb la seva banda, ha llançat el seu extrem, sempre està atent a anticipar, és molt intuïtiu en la pilota dividida, en el duel, competeix, té el cap sempre ben posat, equilibri emocional, equilibri futbolístic. Clar, tenir aquests jugadors per Flick és un regal, és un tresor, perquè en una plantilla que potser està desequilibrada i que no està duplicada en totes les posicions, són jugadors que donen aire. D'aquí que estimi tant Flick l'aportació de Xavi Aspar, que s'ha convertit, jo crec, en jugador del primer equip de ple dret. Ha tingut la polivalència que potser Caçador no ha pogut donar-li a Flick, per exemple. Xavi Aspar es pot comportar en diferents posicions al mig camp, en els dos laterals, i sempre saps que t'interpretarà bé el partit.
3: Alguna cosa que no puguis entendre?
19: No puc entendre el Barça sense una pressió alta i productiva per fer diferències. Tu ho has dit, els tres primers gols del Barça avui comencen amb la pressió, amb una recuperació de Xavi Aspar, Fermín per Rafinha pel penal, en una recuperació de Marc Bernal, Rafinha per Adeyemi en el segon, en una recuperació de Dani Olmo, Gordon per Rafinha en el tercer. No és que el Barça físicament tingui el dipòsit ple per poder pressionar a alta intensitat, amb molta continuïtat en aquests moments de temporada, però avui ho ha fet de manera intel·ligent, i és que la parella Rafinha-Fermín et donen molt. Quan Rafinha t'estira com a davanter i pot saltar contra el porter, i per darrere Fermín et pot saltar sobre el primer central. Els jugadors de banda poden atacar també els altres dos centrals. L'equip viu més tranquil, recupera, reataca i marca. Quan sentim l'arribada de Flick a la sala de premsa.
0: Sí, acaba d'entrar l'entrenador del Barça. Bona nit, Mireia Ruiz en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Li preguntarem a Flick la manera com ha començat el Barça aquesta Lliga, i que tot i així s'ha vist potser una mica preocupat, que és el que el feia patir. Today, a clean sheet, 5 goals scored. When there's a lot of debate about Barça signing a number 9, it's like... riu ara, Flick. Everything was great tonight, but you seemed like a little concerned at the first half. The first half.
17: And why?
0: No.
17: Why? What do you think?
0: I wanted to ask you, what okay. were you concerned about? Because everything was great
17: concerned.
0: Tonight.
17: I was concerned because we had too many ball losts, you know, easy ball losts, and this is normally not our game. So we have to control a little bit more the ball. This is what I want from the team. But at the end, you know, we had a clean sheet. It's fantastic because also we defend very well. And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football. It's like, you know, I really love to see them play, how they play football, how they play out, and very brave, and it's really great. And for us, of course, we want to use the spaces they give us, and especially after the substitution, we made it really, really good.
20: Hola, Hansi.
21: M'amoïnaven les pèrdues, no tenir el control de la pilota la primera part, però vaja, al final portaria 0, 5 gols contra un equip que juga amb un fantàstic futbol. Hem sabut utilitzar molt bé els espais, especialment a la segona meitat. Ho hem vist bé, ho hem sabut aprofitar molt bé.
3: Li demanen per Balde.
2: to leave the team?
17: No, I'm not asking him to leave. I just this morning, because I feel that there is something with him, with Alejandro Valde, and I speak with him this morning, and I said, in this moment, I have this feeling, okay, and I think it's better that you get clear, okay, make your thoughts, and then we speak tomorrow again. And also he agree about this, because too many things are in his head, and so this is why he's not here.
21: No, que no li demana que marxi, que deixi l'equip, que ha parlat també aquest matí una mica el que ha dit en l'entrevista que hem escoltat a la prèvia, que li ha dit que aclarís els seus pensaments i que demà parlarien, que volia que tingués el cap clar per saber què vol fer.
20: Gavi's injury. I don't know if you can clarify it is on the knee.
17: This is in the knee, and we have to wait. He said that it's a little bit better than he expect after when he got injured. After the game was much better, but we have to wait. I think we will make a MRI and then we'll see.
21: Que és un problema al genoll, que s'ha d'esperar, però que al final del partit creu que la cosa ha anat millor del que es pensava, que pensava que potser era més greu del que finalment pot ser, però que s'ha d'esperar, se li ha de fer una ressonància.
2: Gordon, would you accept not singing a center forward, or is it still necessary? Thank you.
17: We will speak after this game. This was clear, because Dicker and I we speak very often. What we can do, what is important, and it will be also next week. So we wait. We are really happy that we won 5-0 and 3 points, because this is a fantastic start for us. This is what we want, and it also gives us the confidence we need also for the next matches.
21: Que ho han de parlar, perquè li preguntaven si ell volia signar un davanter centre o no, i diu, hem de parlar-ho, després d'aquest partit ho seguirem parlant, tenim una setmana, però que estic content pel 5-0 i pels 3 punts amb una arrencada fantàstica.
17: You know, I see a lot of quality in the training session. So this is how we want to do it every day. So for me, it's the most important thing is where you can improve is in the training, and we have this quality in the training. You also can give it or can show it in the game, and this is what I want from my team. So now we are. It's so important that we are playing like a team. So we defend together and also attack together, and today. Of course, I saw also a lot of potential. We have to make much better, but also a lot of things we are doing really good.
22: Últimes dues preguntes.
21: Que veig molta qualitat en els entrenaments, en les sessions d'entrenament, i que és allà on es millora, entrenant, i que això avui s'ha pogut veure en alguns moments del partit.
23: Surprised by how Spart, the player Spart. Has developed during this pre-season, this summer.
17: No, you know, he played also under 19 tournament, and he's 100% fit, and his level actually is really really good. So I love this. I love again a player from La Masia again on this level. It's amazing, and for him it means nothing if he plays on right side as a number 8, as a number 5 on the left side. It's like that, and this is amazing. It's not, you know, you don't have to find a lot of words. He knows what to do, and with the ball he's fantastic.
21: Que amb la pilota de Xavi Espart és fantàstic. El pots posar a la dreta, el pots posar a l'esquerra, que ho fa tot bé, que està molt content de un altre jugador de la Masia pugui rendir d'aquesta manera, i que està 100% perfecte per jugar, i que l'havia vist ja molt amb el ha dit ell, sub-19.
24: Se li escapava el riure per sota el nas a Hansi Flick parlant de Xavi Espart.
2: How do you
3: Això és sobre Rafinha.
2: His how important his mindset is. Thank you.
17: It's from everyone. The mindset is important. So it's like this is what we have to show. I said before, every day. Every day is like that. You don't can give only 60-90%. It's no 100%. This is important, and when we show this in the training, This is fantastic. And Rafa also, he's the player for me. He's a good example, you know, a good example for intensity, good example for improving this and also to start the pressing. And when he's doing this, also the other players are following him, and this is great, and this is for me a captain.
22: Doncs fins aquí la roda de premsa.
21: Per mi és un capità, és increïble com comença ell la pressió, és un gran exemple per mi de jugador que té intensitat, que pressiona, que dona l'exemple als altres companys per fer el mateix, i en definitiva doncs elogis cap a Rafinha en una nova roda de premsa en anglès de Hansi Flick en la seva tercera temporada al Barça.
3: Resumim ara les conclusions del Ricard Torquemada després d'aquest Elx 0, Barça 5. La pressió alta, tret distintiu del Barça de Hansi Flick aquestes últimes temporades, des de sempre, avui ha tornat a funcionar, ha funcionat bé i ha generat els tres primers gols de l'equip blaugrana. La polivalència d'Eric García i de Xavi Espar. Eric ha començat jugant de lateral dret, que és on el vol Hansi Flick aquesta temporada, i ha acabat fent de mig centre, i Xavi Espar avui ha jugat de lateral esquerre d'emergència, i ho ha fet molt bé. I la verticalitat de l'atac del Barça, que avui ha buscat fer mal a l'espai i ha castigat l'Elx d'aquesta manera, tal com ho va fer-ho la temporada passada al mateix escenari. Són les conclusions del Ricard Torquemada a la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest Elx 0, Barça 5, que ha obert la Lliga per al Barça. Ara el que hem de fer sentir l'efecte Costa.
5: A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
1: Ei, com va? Com et dius?
4: Tenim un nom que el sap tothom.
1: Però d'on surts tu?
4: Tant se val d'on venim, si del sud.
1: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
4: Ara estem d'acord, estem d'acord.
1: Sí, i una estrella ens agermana.
13: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
18: L'efecte Costa.
19: Bona nit, Jordi.
7: Bona nit, Ricard.
19: Una estrena còmoda d'un Barça que defensa la seva etiqueta de campió, perquè ha guanyat el partit fent bé allò que havia de fer bé.
7: Sí, sí. La factura del partit potser no és impressionant, però el segell sí. És a dir, anar fora de casa, com a molt, molt, amb mig equip titular, evidentment ningú al 100%, i guanyar 0-5, a mi em sembla que... Vaja, que és per treure's el barret. Ja ho he comentat al descans, que a mi el partit... tenia un punt intranquil per la diferència de preparació. És evident que la diferència de qualitat també compta, però és el que comentàveu durant la segona part, que aquesta gent portava un mes i mig preparant aquest partit, i tu arribes al partit com hi arribes, ara ho dèieu, amb laterals esquerres d'emergència, sense nou, si és que l'acabes tenint, i jo crec que resoldreu amb un 0-5, que potser és una mica exagerat pel partit que hem vist en algunes fases, però que igualment és una mostra d'autoritat, pensant que evidentment el Barça que hem vist avui millorarà i molt durant la temporada. Dit això, jo no trauria grans conclusions del partit d'avui, bàsicament perquè és un context que et trobaràs molt poc durant la temporada, és a dir, no trobaràs...
19: L'Elx és un equip molt especial.
7: És a dir, que jo ja ho entenc, però que decideixin el que hagin de decidir o el que puguin decidir. Però, evidentment, la decisió de si has de portar un 9 o no, no pot venir de si avui n'has fet 5.
19: És que si juguessis sempre aquests partits, clar, no necessitaries un 9.
7: Correcte, sí, llavors, amb Gordon seria capità general i a Dayemi tinent coronel, vull dir, però tenir o no un 9 no és per partits com els d'avui, és per partits on segurament et jugaràs els títols, i ja vaig comentar l'altre dia que jo no soc partidari de fitxar un 9 perquè sí, però que, evidentment, la decisió no pot venir condicionada pel que has vist avui, perquè és un context que, si l'interpretes bé, com ho ha fet el Barça, doncs és... Vaja, d'aquests partits ja n'hem vist uns quants en les últimes temporades. Són partits que al principi sembla que et generen més dificultat, que fins i tot hi ha moments com avui que vas perdent la possessió, però que els acabes resolent amb golejada perquè la qualitat marca la diferència.
19: Ara bé, Rafinha, clar, et dona pressió, et dona desmarcada. Com l'has vist de nous?
7: Bé, home, avui és difícil dir que no l'he vist bé, perquè dos gols i una assistència, ho comentava al descans amb el
19: però l'has
7: Xavi.
19: Vist més còmode.
7: Sí, però és que també el context afavoreix clar. Més, clar. L'altre dia el Gamper, amb una defensa molt més reculada, jo el vaig veure molt més incòmode. És veritat, com ho argumenta Flick, que tenint el que tens ara, que el tio que juga al davant, que evidentment té unes certes qualitats per fer-ho, perquè té gol i perquè té una mobilitat envejable, si a sobre aquest tio és el que et marca el to de pressió de l'equip, et facilita molt la feina. És una mica allò que li deia a Luis Enrique Mbappé. Si tu tires així, doncs els que venen per darrere...
19: Clar,
7: doncs,
19: clar.
7: També tiren.
19: No ens creiem Dembélé de nou i no li ha anat gaire malament al PSG no. I Rafinha és un perfil molt similar.
7: És veritat. El que passa, no sé si l'intercanvi de posicions que, i de rols que ha aconseguit Luis Enrique al PSG és equiparable al que, ja. El que vols i pots fer aquí això.
19: Jo... No, més enllà de fitxar un nou, ara en parlarem, potser pots fitxar un nou jove. Que no hagi sí, de ser no, titular, no. Perquè per mi Rafinha... Jo tinc la sensació que si ell se sent còmode i avui fer dos gols, una assistència i veure't protagonista, això engreixa l'autoestima de qualsevol. Tenint Gordon i Adeyemi per jugar per fora, potser no has de tenir tanta pressa pel nou, com dèiem l'altre dia, no, justament?
7: No és una qüestió de pressa, és una qüestió de no perdre els papers. Jo estic molt a favor d'això. I si després no ve un nou i l'escollita de ser Rafinha, perfecte. Jo el que dic és que a mi em fa la sensació que la versió espaterrant del Rafinha de fa dues temporades la vam veure precisament arribant, no de segona línia, però arribant a partir de la feina d'un nou.
19: Uh-huh.
7: I... Bé, en partits com els d'avui, insisteixo que l'anàlisi és fàcil, però que vindran partits on els espais seran molt més escassos que els d'avui, i jo no sé si Rafinha serà tan feliç com avui, però...
19: Sí, sí.
7: Escolta, té tota la... Primer, veurem com acaba el mercat, i si el mercat acaba sense un nou, em fa la sensació que Flick ho té bastant clar. Llavors, Rafinha té tota la temporada per demostrar que també ho pot fer bé aquí... A mi em sorprendria que jugant de nou repetís els registres de fa dues temporades venint des de la banda cap a dins.
19: Sobre Gordon i Adeyemi, alguna cosa?
7: Bueno, Gordon m'ha impressionat. És que a Gordon ens l'han venut els que no l'hem vist molt com un velocista, però jo crec que té coses de gran futbolista. No és un crac, però... Crec que s'associa molt bé, que llegeix fàcil les passades cap a dins. Avui tampoc és el dia per posar-li nota, perquè les assistències no eren d'una gran dificultat, però ja li he vist alguna cosa en el Gamper quan va entrar a la segona part, i diria que el partit de Basilea que vaig pensar, hosti, aquest tio no és només córrer i anar a l'espai, sinó que també li agrada venir a jugar cap a dins. Adeyemi a mi em deixa més fred. Aquest sí que el veig com un especialista de l'espai, de la velocitat, i com comentàvem amb el Xavi al descans, em sembla que hi haurà dies que ens farà flipar perquè rebentarà defenses, i hi haurà dies que ens posarà més nerviosos, però bé pel que ha costat, jo crec que és un bon recurs que té el Barça a la plantilla. Ara, jo crec que Adeyemi no ens l'hem d'imaginar com a titular. Crec jo.
19: Sí, sí. No, jo tampoc. Jo tampoc me l'imagino com a titular, tot i que he tornat a veure el gol quan ens ha caigut de llum. Clar, ens ha agafat una mica per sorpresa. I és una bona acció, perquè ell és esquerrà, però en canvi fa el control amb la dreta per allunyar la pilota del jugador que ve a l'ajuda, i després acaba amb la dreta. És a dir...
7: Sí, és que ell la definició, i quan dic definició vull dir el gol, el tenia. Crec que ho has comentat tu l'altre dia, que feia la sensació que havia perdut un punt de confiança per l'última temporada, sí. I és possible que sigui així, i tant de bo que anar jugant aquí, anar fent gols, li serveixi per recuperar-ho. El que vull dir és que em sembla que no és un jugador precís. És un jugador d'aquests que juga per acumulació, és a dir, que de tantes vegades que hi va, doncs és un jugador que fa mal i que enfonsa defenses, etc. però que també és un jugador que hi haurà moments que direm, home, però com ho ha acabat així, no això?
8: Sí, sí.
7: És la impressió que em fa.
8: El millor, Jordi.
7: Rafinha.
8: Gràcies.
7: Bona nit.
10: A Catalunya Ràdio, la TDT.
11: A Epsilon Physio no només tractem les lesions, sinó també les persones que hi ha al darrere. Comptem amb un equip multidisciplinari, tecnologia de referència i una atenció personalitzada perquè la recuperació sigui més eficaç i propera. Epsilon Physio, el centre de rehabilitació, fisioteràpia i medicina de l'esport de la Fundació MGC.
10: A Catalunya Ràdio, la TDT. La transmissió d'en Torquemada.

0: ens fa gran! El nen se'ns fa gran! I jo que estava
1: fatal, fatal... El Barça no ha necessitat ni tan sols Lamine Yamal per guanyar el partit per 0-5. Recordem que avui Lamine Yamal ha estat substituït a la segona part per carregar una mica piles i obrir el dipòsit per tornar a posar benzina, perquè ja va jugar molts minuts al Gamper després d'unes vacances curtes. Vacances curtes com les de Francesc Garriga. Bona nit.
2: Bona nit, bona nit.
1: O no, no han estat
2: no,
1: curtes.
2: No, han estat les reglamentàries, sí? Diguem. Sí, ni llargues ni curtes.
1: Ja estàs?
2: Sí, fa dies.
1: Sí, home, molt
2: sí,
1: bé.
2: Estem preparant, estem escalfant, estem fent la nostra pretemporada.
1: Molt bé, molt bé. Està funcionant bé el mercat?
2: Sí, jo crec que en principi no ens fa falta nou a la tarda, però estarem pendents fins a l'última hora, també.
1: Molt bé. Què t'ha semblat, el partit?
2: Doncs molt
1: bé. Has vist
2: bé.
1: Que l'Elx continua tirant d'Anselmi, després d'haver Cachessi, Almirón,
2: sí,
1: Bragarnik,
2: sí, sí.
1: O sigui...
2: Sí, 0-4 amb Xavi, avui 0-5...
1: És molt del nostre perfil, Bragarnik,
2: sí,
1: Garri?
2: Sí. De fet, poden seguir així, fins sempre, si volen. Que, per cert, he vist que a segona divisió ha aparegut un altre dels teus amics, també, l'Arcamón, que ha fitxat per l'Sporting,
1: sí,
2: també.
1: És veritat, sí.
2: Però dit això...
1: Però es fan veure, eh?
2: Sí, no, avui especialment. I m'ha agradat molt veure que l'equip és capaç de golejar fins i tot en un dia que... A priori semblava que estava una mica costant, no? que faltava aquesta finor, alguns jugadors que encara doncs, clarament estan de pretemporada, doncs ser capaç de guanyar 0-5 amb tanta tranquil·litat, no hem vist tants partits així del Barça.
1: Molta comoditat.
2: Exacte,
1: li ha sobrat partit al Barça.
2: Absolutament. I després, a més, amb detalls molt... no sé si dir esperançadors, però deiem que jo no... O sigui, abans de fitxar pel Barça no m'asseia al seu costat al metro i no el reconeixia. M'està agradant, i ja sé que no ha vingut per ser titular, però el
1: sí?
2: vaig veure l'altre dia...
1: T'ha agradat bé,
2: deiem-hi, a Basilea, a l'Amistós, sí. L'altre dia al Gamper, avui, i dic, hosti, doncs aquest xaval...
1: Què t'agrada, deiem-hi?
2: Doncs per mi té alguna cosa diferent, una espurna diferent que li dona doncs, un puntet d'especial.
1: De sorpresa, sí. D'imprevisible.
2: És veritat que li falta acabar de... Si ho fes tot bé, doncs seria titularíssim,
1: precís,
2: no? Exacte, li falta afinar el final, allò per definir.
1: Sí, sí.
2: Però el que estic veient, dic, mira, no n'esperava res, no en tenia el seu fitxatge, la veritat, em va desconcertar una mica... I penso, doncs, escolta...
3: Mica esbojarrat, no? Per això, amb la pilota...
2: Però ja va bé tenir-ne un així, també, no? Jo crec que està bé, és dir...
3: M'ha impressionat, no sé si impressionat, però els minuts de Gordon...
2: També.
3: Ho ha fet gairebé tot bé.
2: Bé, però és que Gordon ve per ser...
1: Gordon
2: 11
1: és
2: inicial.
1: Exacte, és més jugador que Adeyemi, no? A Adeyemi falta veure si acceptarà un rol de... d'estimulant quan vegi
2: home,
1: que...
2: Home, com no ha d'acceptar. Sí. Home, quan... però és el seu rol, clarament, no?
3: El que passa és que quan,
2: ja
3: quan necessitis un revulsiu, normalment serà quan vagis perdent. I quan vas perdent, normalment els equips rivals acostumen a tancar-se i a oferir-te pocs espais. I a mi em fa la sensació que sense espais de Adeyemi pateix molt.
1: Bé, veurem aviam com els fa servir Flick, però en línies generals estem tots d'acord que el Barça ha fet el partit que havia de fer, no? Que...
2: Millor i tot.
1: Que era el que li plantejava l'Elx d'Anselmi.
3: Sí, sí. Ha d'atacar, sí.
4: Sí, jo crec que fins i tot ha fet més gols dels que sí. Se li demanaven. Gràcies.
1: Com estaven els gols esperats avui, Marc Domènec?
5: Han estat de 4,13.
4: Mira, i n'ha fet 5. Ho dic perquè... És a dir, en un partit en un altre partit de primera divisió segurament no en fas tants perquè no et trobes aquestes condicions de rival, no?
1: Context ideal.
4: És a dir, el Barça ha fet més gols segurament que joc, que no vol dir que hagi jugat malament, sinó que ha jugat com ha de jugar el 23 d'agost contra un equip que hem explicat que estava entrenant des de l'1 de juliol i que a la primera meitat, per exemple, li ha pres la possessió. És un rival molt específic, ja ho heu explicat tu i el Costa, no? Molt, molt peculiar, però vaja, resoldre-ho així crec que és una notícia boníssima perquè... Al final tampoc nosaltres posem la lupa i fem tota aquesta dissecció i expliquem més un 0-5, però és contra l'Elx, que
1: però és
4: avançat.
1: Però és un cop a la taula.
4: Però en canvi, de cara en fora...
1: I aquí m'estrena.
4: Començo 0-5...
2: El Madrid d'Mbappé i companyia ahir rascant la campana. I el Barça aquí amb les xancletes i 0-5. Doncs,
1: 0-5 sense nou, vull dir.
2: Clar.
4: I amb bones notícies, per mi principalment... confirmar que en aquesta arrencada de temporada, per no dir pretemporada, Rafinha vol ser el Rafinha de fa dos anys.
1: Sí, senyor.
4: Vol ser protagonista, vol ser crack, vol ser el jugador més important amb permís de Lamine Yamal, compta amb la confiança de Flick. Trobo que això de portar el braçalet de capità fins i tot li dona certa...
1: autoritat.
4: I autoestima, també. Llença els penals com ningú. Avui ha fet gol, l'altre dia també va marcar el Gamper. Per tant, bona notícia que Rafinha. Esperem que el respectin, evidentment, les lesions i tot l'aspecte físic, que és el que l'any passat el va marmar. I jo m'apunto al Campos. A mi els minuts avui de Gordon m'han semblat de jugador que... oposita a ser titular.
1: Tens alguna dada de Gordon, Carles? D'aquests
2: sí.
1: Minuts?
2: Doncs sí, 26 minuts, 13 intervencions, una rematada, dues assistències de gol.
1: Una rematada, dues assistències de gol.
4: La rematada que hagués pogut ser una altra assistència.
2: Sí,
3: sí, però sí. Ha fet bé en acabar aquí.
2: Però jo crec que aquesta un davanter l'ha de rematar.
4: Sí.
1: L'hem vist fi. Per cert, Mireia, continuem pendents de Gavi. No sé si l'has vist sortir, si...
6: Com. Ara ha sortit bastant coix. Li hem preguntat així la distància si estava bé. No ha respost, ha baixat el cap avall.
1: Però se'l veu coix, eh?
6: Sí, se'l veia coix.
3: Sabeu que és estrany?
2: I la cara d'emprenyat, bueno, d'emprenyat ho heu fotut.
6: Sí, es tocava el genoll i feia cara de por.
3: El genoll
6: dret, cap
3: però,
6: avall.
3: Però en el cop, que no sé si és amb
1: Gonzalo Villar.
3: Ah, Gonzalo Villar. Sí, exacte. Sembla que rebi més la flexió, sigui més del genoll esquerre que no pas del dret.
5: Sí, és que el dret, sí que li queda baix, però ja com simplement... com si s'hagués doblegat molt, és a dir, que el taló li tocava el cul, però no sembla cap, si no hi ha cap imatge que es vegi que hi ha una estrabada, que regira, que... Vull dir, no. Per imatges com anem el que hem vist fins ara, no s'hi veu res estrany.
1: Bé, intentarem esbrinar alguna coseta més, perquè és una sensació de preocupació pels precedents de Gavi, d'inquietud, perquè no veiem l'acció com clara, com no quan quan dius, ostres, és que li ha caigut algú a sobre d'un genoll, li ha quedat enganxat al turmell i, per tant, el genoll s'ha ressentit, sinó un impacte i a vegades també pot ser que quan tu tens certa preocupació pel genoll, qualsevol molèstia dius, escolta...
3: Espanta, sí.
2: És
3: el genoll dret, on va tenir les dues lesions greus de genoll.
1: És el mateix genoll, eh?
2: Sí. Jo crec que ell s'acollona perquè fins i tot Rafinha li diu que es quedi al camp, perquè falta un minut perquè acabi la primera part, i és allò que possiblement hi havia la possibilitat que el Barça es quedés un minut sense un jugador.
3: Que passa, recordeu la primera lesió amb la selecció espanyola...
2: Sí.
3: Encara s'agreuja per no sortir en el moment de fer-se mal, recordeu?
2: Ell l'engega i li diu que se'n va.
4: Sí. Gavi engega Rafinha,
2: sí.
4: Jo me'n vaig. Sí, sí. Sí.
3: Ara tenim unes imatges de Movistar.
2: Va tocant.
3: Primer pla del genoll dret de Gavi a la banqueta, va tocant, es veu la cicatriu d'una de les dues intervencions, i després del partit, sí. Ell s'ha notat alguna cosa al genoll dret, està claríssim.
4: Sí, aquí tenim un monitor i també estem veient el mateix programa que vosaltres. I ja per acabar, Rigard, i a ningú digui que li posa una mica d'aigua al vi, però jo relativitzaria avui el partit de la defensa, que crec que ha estat molt bé, però crec que avui hem jugat contra un equip que no sé si farà gaires gols aquesta temporada.
1: Bé, han fet com l'atac ha fet el que tocava fer, no?
2: Sí, però jo hi ha una cosa que has dit tu, Ricard, i que a mi, en el fons, m'amoïna una mica amb una defensa del Barça, que és que Christensen i Gerardin no baixen cap, eh?
1: Això us preocupa, eh?
2: Home.
1: Que siguin centrals més antics de pilota al lateral i ens organitzem?
2: Jo no sé el tant per cent, perquè no ho he quantificat, però un tant per cent molt elevat són pilotes que un central del Barça hauria de baixar i iniciar jugada.
3: A mi m'agrada força, no. Això de no regalar refusos.
2: No pot regalar. Dic, quedar-te-la de tant en tant.
1: Cap dels dos té prou confiança com per prendre riscos en aquestes situacions defensives. Potser és millor...
2: Evidentment.
7: Avui, primera jornada de Lliga,
1: que un que sigui més atrevit i l'altre que sigui més expeditiu, i avui ha creat atenció. Ara bé, això és veritat, han desactivat tot, o sigui, les concessions. Si fas això, no concedeixes. Com a mínim tu, o la primera errada. És veritat que aleshores l'equip s'ha de defensar una miqueta més enrere perquè el rival recupera la possessió. Avui han estat pràctics, però de la mateixa manera que valorem el pragmatisme de l'atac i la lectura vertical, doncs valorem també la contundència defensiva, encara que no hagi estat per comprar entrades.
2: No, hi ha una cosa positiva, que és que els refusos generalment van a la banda. Per tant, que el rival, en comptes d'iniciar la jugada a dins del camp, la facin fora de banda...
1: molt correctes.
2: Per tant,
1: no?
2: Que la facin fora de banda no és... no penalitza tant com que siguin males passades o coses d'aquestes.
1: Molt formals, però també t'entenc el que... I crec que hi ha una mirada en alguns companys de frustració de dir, home, alguna recuperació ens serveix per transitar o per córrer. Ah, si sempre estem aquí prenent zero riscos, pilota lateral i tornem a defensar, bé, s'ha de trobar el punt d'equilibri. Però jo el que crec és que ni Christensen ni Gerard Martín els hi podem demanar... gaire més des d'aquest punt de vista, no? Que marquin diferències en una recuperació i una sortida neta. Jo crec que és un altre perfil de central, no?
4: Cobercí.
1: Sí, Cobercí, que per cert no va jugar al Gamper, no juga avui, però està bé, s'entén? Ha vingut, ha viatjat, s'ha escalfat.
4: Una mica com Rodri, no? Necessiten més temps.
1: Molt bé, molt bé. Va, triem el millor.
8: El millor jugador del partit.
9: Va, triem el millor jugador d'aquest el 0 Barça 5. El Costa ha triat Rafinha. Mireia.
6: També Rafinha.
9: Dos vots per Rafinha. Bernat Soler.
4: Rafinha.
9: Ricard.
1: Un altre.
9: Marc i Carles.
2: També.
9: Xavi.
3: Per dur la contrària, Gordon.
9: Bernat Coll.
2: Rafinha.
9: Garriga.
2: Rafinha.
9: Els oients, també hi ha hagut vots per Gordon, però han triat majoritàriament Rafinha, que és avui el millor jugador escollit. Per cert, Bernat Soler feia referència al Rafinha de fa dues temporades, va marcar 34 gols i la passada 21. Veurem quants en fa aquesta.
1: Dades de Rafinha, Carles?
2: Doncs mira, 77 minuts, 26 intervencions, 3 rematades, 2 gols.
1: 26 només, eh?
2: Sí.
1: Oh?
2: Sí.
1: 26?
2: 3 rematades, 2 gols, una assistència.
1: 26 per fer 2 gols, una assistència i 3 rematades, no necessita.
3: A mi m'ha semblat que en els minuts que ha jugat de nou ha anat de menys a més en la seva confiança per intervenir en el joc, despenjar alguna pilota, i després em sorprèn que venint d'on ve la temporada passada comenci el partit amb una pressió ferotge.
2: A més, una pressió que fa por el porter, fa por el que ha de rebre, perquè no arriba, però...
1: Sí, sí. No arriba, però el porter, si juga bé amb els peus, diu, escolta'm, i si Fermín ve al darrere contra el central, encara més.
3: Això és que no té por de fer-se mal, perquè amb una d'aquestes curses explosives... No té el cap, això.
1: No, a mi també m'ha agradat. Jo crec que ha superat aquest punt de resistència. Jo, per exemple, era escèptic sobre la seva predisposició o comoditat per jugar en una posició així. És veritat que el partit, tornem-hi, té un context molt determinat, però el partit millora el cap. O sigui, és a dir, tenir una actuació com aquesta, el cap de Rafinha no està valorant el context profund, està valorant el que ha passat. I el que ha passat... és que ha menjat espinacs i s'ha posat fort. Amb això vull dir que per mi, ara mateix, el nou titular del Barça és Rafinha i Gordon, l'extrem esquerre. O sigui, per mi la davantera és Lamine Yamal, Rafinha i Gordon. I si ha de venir un nou, veurem quin nou ve, amb quines condicions, i d'entrada que miri i que prengui. Ja podeu dir.
2: Clar, quina sentència, tu, que miri, que prengui.
10: No, vol dir alguna cosa.
2: I qualsevol ve ara.
4: No, però el que ara...
2: Ara ho ve Pelé o res.
1: No, que vull dir que el punt de partida per mi és aquest.
4: El que ara... És a dir, tu creus que Rafinha és millor que qualsevol dels nous que pot venir? Inclòs Julián Álvarez?
1: No, home, el que arribi que miri i que prengui és perquè necessitarà un moment d'adaptació. El que vull dir és que Rafinha no està tan lluny de Dembélé, que ha estat pilota d'or, jugant de nou, ni ha estat tan lluny de poder fer el que feia Ferran, que era el nou titular o semititular de temporada passada, perquè el futbol està anant cap a davanters que tinguin molta ruptura, molta profunditat, molt esforç, intensitat en la pressió i després bones finalitzacions. I això Rafinha ho té. Això Rafinha ho té. I per tant, el que ha d'apartar del seu cap és... aquella versió de segona línia que el fa sentir tan còmode, per de cop i volta dir, mira, han passat 2 anys, no sé quants anys té ara Rafinha,
6: 29,
1: arribo a la trentena, aviam si ara tindré 3 anys aquí de davanter, tu,
10: i sortiré
3: s'ha de convèncer, no? Perquè ell se'l veia molt, molt a gust en aquella posició,
10: sí, sí,
3: partint des de l'esquerra i ocupant...
10: Ara, si va a 26 intervencions, dos gols i una assistència, sí, per partit, potser es convenç.
4: Jo sóc molt rafinyista, però jo crec que el Barça ha de fitxar un davanter i que després, evidentment, doncs, si resulta que el qui ho fa bé és Rafinha, doncs ja jugarà Rafinha, però amb la plantilla, parlo amb profunditat de plantilla, necessites el davanter.
10: Mira, abans d'entrar amb el davanter, escoltem Rafinha, Mireia.
6: Ha parlat als micròfons de TV3 i ha començat valorant el partit.
11: Bueno, creo que el resultado no condice con lo que ha sido el partido. Al final, jugar aquí es siempre muy complicado. Es un equipo que le encanta tener el balón también como nosotros. Pero creo que desde el principio del partido hemos hecho muy bien con balón, aprovechando un poco del calor, ¿no? Que sabíamos que sería importante mantener la posesión. Y creo que del primer minuto hemos metido bastante ritmo en el partido y esto fue la clave para la victoria.
12: Dos gols teus i una assistència a nivell personal, què significa també per tu començar així la Lliga?
11: Bueno, para un jugador empezar así la temporada va muy bien, porque al final nosotros que somos delanteros nos encanta marcar goles y asistir y eso, y poder empezar la Liga de esta manera al final nos da mucha confianza.
12: La posició avui de davanter centre, què t'ha semblat, com t'has trobat, què t'ha demanat Flick?
11: Bueno, siempre digo que la posición que me pide el míster para pa jugar, yo intentaré adaptarme el más rápido posible para pa dar mi mejor.
12: ¿Crees que jugarás más subín o es anecdótico?
11: Bueno, no sé, pero si me pide el míster, juego en cualquier posición.
12: ¿Qué significa poder ser capitán del Barça?
11: Bueno, es un honor muy grande, la verdad, una responsabilidad muy grande, pero es un honor al final. Es un club que tengo bastante cariño y poder llevar la plantilla como capitán es algo muy especial.
12: L'última, a la celebració de Spider-Man, el primer gol, per què?
11: Pa mi hijo.
10: Val, acabaré amb un joc perquè encara estem nosaltres també en mercat i no tenim encara el preguntador oficial, diríem, per acabar les transmissions, i per tant us acabaré amb un, més que un joc, una mirada que pot passar en el futur. Abans, tema nou, Garri Campos.
3: No sé si el Bernat Soler ha dit en algun moment aquesta nit que potser el que fa pensar aquesta golejada és que l'opció del nou sí necessària, però l'opció d'un jove, d'un nou jove...
10: Ho he dit jo.
2: El Ricard,
3: doncs hi estic d'acord. Sí, ja ho vaig començar a pensar fa uns dies quan el tema Julián Álvarez ja es va semblar impossible. Que vés a saber què passa amb Julián, perquè falta una setmana o 10 dies perquè s'acabi el mercat, i avui el que ha passat al Metropolitano, doncs potser té alguna influència.
10: I tu, Garri, què t'agradaria?
2: Jo espero que no vingui Julián Álvarez.
10: No t'agrada Julián ja, eh?
2: No.
10: Sí, sortiries d'aquest col·laborat.
2: No, és que pel preu que et demanen crec, sí, que és tornar-se boig, i això ja ho hem vist. És que ja ho hem vist. Sí. Amb Dembélé, amb Coutinho, amb Griezmann... Quan
10: aquesta
2: tornes
10: història
2: boig,
10: no acaba bé, vols dir,
2: no,
10: eh?
2: No recordo un fitxatge d'aquestes característiques que acabi bé.
10: Jo també estic d'acord. Jo li vaig dir al campus un dia al Mundial, estic a dos telenotícies de dimitir d'aquest vaixell i
2: han passat més de dos telenotícies.
10: Han passat més de dos telenotícies i he dimitit el vaixell.
4: Jo crec que s'ha de fitxar un davanter si pot ser el millor possible, dins dels que hi ha, que hi ha aquí pels tots els gusts. A mi m'agrada, ja t'ho he dit abans al taxi, venint a dir el Luis Suárez de l'Sporting, que és un jugador...
10: M'ha dit el taxi,
2: que està bé saber la punt, això, perquè també...
3: Però tampoc serà barat, aquest noi.
4: No, clar, però és que el gol és car, sí, sí.
3: Però no és un projecte de futur, tampoc.
2: Clar, o sigui,
3: el potencial
2: anys,
3: de Luis Suárez ja...
10: Començarem a jugar. Vindrà un nou, Fran Bernat Soler, vindrà un nou?
4: Sí.
10: Xavi Campos.
4: També.
10: Laura, vés apuntant, eh? Garriga.
2: Sí.
10: Carles Domènech.
13: No.
10: Mireia.
6: Sí.
10: Bernat Coll.
13: No.
10: Molt bé.
4: I tu?
10: Sí.
9: 5 vots, 5 a sí, 2 no.
2: Aviseu a Déu.
10: Molt bé. Carles Domènech i Bernat Coll creuen que no vindrà un nou. Val, els que creuen que vindrà un nou, vindrà un perfil Lautaro, Julián, Jokeres, o sigui, diríem que davanters consagrats.
4: Luis Suárez també, no?
10: No, aquí? No. A més de 100 milions d'euros, 90-100. Ah. Vindrà un Micautadze, Luis Suárez, que aquests costarien 70 o 80, vindrà un Tresoldi per 50, 40... Què vindrà?
2: Jo, opció 3.
10: Tresoldis, joves.
2: No, bé, un nom que diem, per dir algun...
10: Sí, dic Tresoldi, però ja ens entenem.
2: Menys de 60 milions d'euros.
10: És del perfil, molt bé. Bernat Soler.
4: No ho sé, però per ser coherent amb la meva, amb el meu gust, segon. A la segona categoria.
10: Xavi Campos.
3: Tercera categoria.
10: Tercera categoria, Mireia?
6: Jo crec que serà la primera.
2: Opa.
10: Opa, sí que
4: I quin dels tres?
2: Harry Kane, Haaland.
6: No, he dit que serà de la primera.
10: Sí, però la primera categoria si... hi ha menys jugadors,
6: Però jo crec menys opcions. El que arribarà és un jugador que costarà calés i absolutament consolidat com a davanter centre.
3: Però el càsting ja...
10: N'hi ha pocs, el càsting aquí, però bé, és una... La Mireia sempre és atrevida.
6: I perquè tinc la sensació... sensació, intuïció, informació, digue-li com vulguis, perquè és una mica de tot.
2: Una barreja.
6: Val. Una mica de tot, que Flick vol un producte fet.
10: Sí. Vol algú fet, eh?
2: Home, no, clar, que ell vulgui fet, sí.
10: Si després prefereix que no vingui ningú, com Carles Domènech o Bernat Coll pensen, o si vol, aleshores, un producte mig fer. El Carles Domènech i el Bernat Coll també els deixo jugar. En cas que vingui, qui veieu? Quina categoria?
13: Zona 3. És que per mi zona 3 és no portar ningú.
2: Home, hòstia.
13: Sí, no, que em refereixo...
10: És una aposta. És una aposta que a Deco no li agrada gaire perquè ja va apostar per Vitor Roque un
13: correcte,
10: dia.
13: Correcte, i això paralitza, eh?
10: I aquí, si no ho veu clar...
2: Ja, però el Madrid fitxa l'Espi aquest i els solucionen un partit. Doncs
10: bé, és un partit del 23 d'agost.
13: Era una bona opció aquesta,
4: I tant, si era una bona opció.
13: Moritz, era una bona opció també, no? 15 milions.
4: Carlos Espi és un gran fitxa.
10: No, home, doncs et prefereixo que no vingui ningú.
13: Però és un partit molt diferent, el que té.
10: Gonzalo, que no calia anar a fitxar a Carlos Espi.
4: Tu poses el Barça, han guanyat diners, Ricard. Si el Madrid no hagués fitxat a Carlos Espi, tu, com a Barça, no fitxaries a Carlos Espi?
10: No, aniria com a mínim a Tresoldi. No,
4: però no passa el davant de titular, si el fitxaries.
10: No, Carlos Espi no. Pel Barça no, Carlos Espi no. Jo no. Però ja entenc que vosaltres sí i que és un perfil de davanter molt concret i que és el davanter... És el Larsson i el Joselu i el Luke de Jong i
2: Luke de Jong, que no me'n recordava.
10: Aquest perfil que Luke de Jong també va salvar partits pel Barça, Vull dir que no ho estic dient de manera despectiva. Ho estic dient una mica com a retrat robot. M'ha quedat una mica el dubte, Mireia, això de mitja informació de... Ah, perquè creus... Bé, la informació anava per Flick i que Flick vol... un jugador ja madur,
6: Exacte. Pel que sé i pel que conec Flick d'aquestes tres temporades, sí.
10: Molt bé. Caçador i Fort, algú pensa que no marxaran?
13: No, perquè fixa't bé, no ens hem donat compte, però possiblement Gordon no portava el número de Caçador.
4: Sí, l'ha donat. Li han pres a Caçador i l'ha donat a Gordon.
13: Això ja és molt bèstia.
10: Caçador i Fort ja estan fora,
4: Sí.
10: Ningú pensa
4: 17,
10: que pot haver-hi...
4: Sí.
10: No pot haver-hi un canvi de guió aquí,
4: Si no trobaran
2: una cosa... Quedaria molt lletja.
4: Ja no tenen ni dorsal,
10: Molt bé. Laura, has apuntat també les opcions de nou,
14: Sí.
10: Molt bé. Segueixo. Balde i Koundé jugaran al Barça l'any que ve.
2: Aquesta sí que és bona.
10: Bé, a l'any que ve no, aquesta
4: temporada. Va,
10: Bernat Soler, Balde i Koundé.
4: Balde no i Koundé sí.
10: Campos.
3: No.
10: Cap dels dos?
3: Cap dels dos.
10: Garriga.
2: Bueno, molt forts, Jo, com el Bernat. Koundé sí, Balde no.
10: Domènech.
13: Jo crec que els dos sí.
10: Balde i Koundé sí,
13: Jo crec que avui, no diria que és una recollida de cable, com es diu, per part de Flick, però ahir semblava que Balde estava fora i avui simplement és que li demana que canvi l'actitud.
3: Home, però ha estat fora del partit.
13: Sí, però ho explica clarament que és perquè s'aclari les seves idees, clar. Sí. Vull dir que si li diu que es portarà bé, que correrà i que entrarà bé, se'l queda.
10: Mireia.
6: Balde no, Koundé sí.
10: Bernat Coll.
15: Si la Mireia diu que Koundé sí, dic Koundé sí i Balde no.
10: Jo dic Balde no, Koundé no, també. I vindrà algú més en alguna altra posició?
2: En alguna altra, vols dir?
10: Bernat Soler?
4: Sí, alguna sorpresa, potser.
10: A on?
4: Un defensa.
10: Defensa així més obert, Un central lateral, no saps ben bé encara,
4: Sí, no ho sé.
10: Molt bé, clar, perquè tu dones per fet que... Has dit els dos?
4: No, que Balde marxa.
10: Campos?
3: Central esquerrà.
10: Tens algun nom o no?
3: No del tot clar.
10: Però el tens, però no vols arriscar-te.
3: Tinc una esperança.
10: Molt bé. Una esperança? Sense informació?
3: No, amb certa informació,
2: però campió del món.
3: Enrere. Bé, a la port, vaja.
10: Ah, va, molt bé. Garriga.
2: Jo crec que un defensa, sí, sobretot si marxen Balde o potser
10: Koundé. Un dels dos, sí. Un defensa, eh? Sí. Però la porta, Xavi, perdona, la clàusula és molt alta, no?
3: Sí, és alta, però potser ell va tornar a l'Atlètic des d'Aràbia en un moment
2: favor,
3: determinat.
2: No, molt
3: bé. Si ho demana...
2: Sí, a més, les relacions amb l'Atlètic Club sí, i el Barça són tan bones.
3: No, per això, si ho demana ell sí, com una oportunitat.
10: Carles Domènech.
13: I jo, si fos factible, jo també apostaria per l'aport, però no crec que sigui factible.
10: I no creus que vingui ningú?
13: Si no és aquest...
10: No, perquè a més tu creus que continuaran els dos.
13: Sí,
10: o sigui, clar. Té sentit. Que Bernat Coll?
15: M'apunto l'opció a l'aport.
2: Home, sí, clar.
10: Sí, penseu que vindrà a l'aport, eh?
15: No, m'apunto que com a desig. No,
10: però jo et pregunto si penses que vindrà algú. No el desig.
15: Fora del davanter...
10: No,
15: crec.
3: Jo crec que vindrà un central esquerrà, el que molt no tinc bé. Clar és que sigui la por.
10: Mireia.
6: Signo la frase que acaba de dir el Xavi. Vindrà un central esquerrà, no crec que sigui la port.
10: I jo et dic que vindrà el central esquerrà i no serà la port. Ai. I si voleu un dia saber qui penso que vindrà, com ho podem fer, això, Bernat?
4: Doncs escolteu dijous que ve a la TDT,
10: no, perquè,
4: Barça Atlètic.
2: Perquè potser ha vingut, llavors.
10: Juga a un equip de Champions la temporada passada, titular. Bé, ja he dit moltes coses.
9: Sembla el joc de l'Oriol, de la prèvia.
10: El que jo crec. Quedaran 4 dies dijous, potser puc donar alguna pista més si penso que és ell. Ara toca Mussol.
14: A Catalunya Ràdio, la TDT.
16: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
14: El vol del Mussol. Amb Guillem Soler.
10: Bona nit, Guillem.
17: Bona nit.
10: A volar.
17: L'11 titular demostra que Flick és molt gran. Que alguns dels que volem veure ja vindran. Culer s'escalfa amb el tema Julián. Si la cosa s'allarga, ja em diràs què faran. Costarà que no sigui la Lliga de Mou. Cada setmana tindrem en renou. Haurem de fer les coses perfecte per tornar aviat a agafar la directa. Obre allà una Rafinha de penal. Adeyemi és ràpid com un punyal. Quin equip més ben parit. Jugui qui jugui, es nota la mà de Flick. La gent contenta, vibren els fans. La Lliga es guanya en aquests camps. Rafinha, el tercer. Hem començat molt bé. Ho estem partint. El quart de Fermini, també el cinquè. Està xalant el culer. Torquemada, hem començat molt bé.
10: Molt bé, hem començat, Guillem. Gràcies. Bona nit.
17: Bona nit.
18: Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus, les tristors són...
10: El Barça ha començat amb molt bon peu a la Lliga d'aquesta segona jornada, perquè la primera es jugarà dijous. Avui el Barça ha guanyat 0-5 a l'Elx. Dijous, Barça Atlètic Club a les 9 al Camp Nou. La mateixa tarda sabrem els rivals de Champions. A les 6, el sorteig. Tot a Catalunya Ràdio. Dijous. Bona nit, que descansin.
8: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
19: M'expliques un conte, papa?
20: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
21: Viure una experiència és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.

Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i ratpions.

0: com demana el Partit Popular. A partir d'ara us explicarem que les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions de metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. I us parlarem de l'últim Premi Ciutat de Palma de novel·la. Porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro i l'autor és l'escriptor Jaume Oliver. Relata les aventures del protagonista en una Palma republicana fictícia que va guanyar la Guerra Civil. I en esports, què destaques, Marc Andrés?
1: La golejada del Barça al camp de l'Elx per 0-5 en el seu debut a la Lliga. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Fermín també ha marcat dos gols i Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana. En aquest partit, Anthony Gordon ha fet dues assistències, mentre Gavi ha hagut de marxar abans del descans per lesió.
0: Pel cap al temps, aquest matí de dilluns tindrem el cel més ennuvolat i només farà més sol a les comarques de Girona. Començaran a caure ruixats a les Terres de l'Ebre, a la Costa Daurada i al nord de Lleida. Tarda, amb tempestes fortes i risc alt de pedregades. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres al mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i l'N340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3Cat Info.
2: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors. Llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
0: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i la carretera en zona inundable és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja cal passar per un petit pas sota la via del tren que aquest diumenge continuava ple d'aigua i fang. A l'interior, la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat.
3: Millor que fa una sola piel, sobretot la neteja. La meva parcel·la estava bé.
4: Està limpio, organizado, la piscina funcionando, todo correctamente.
0: A Coma-ruga, al Vendrell, veïns com en Ramon diuen que fa temps que demanen solucions.
5: Acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ahora el riolet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener. Para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
0: La imatge més repetida aquest diumenge ha estat la de grua retirant vehicles malmesos. Els bombers també han hagut de treure l'aigua embassada al soterrani d'un hotel. En clau política, el gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i els temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al monestir de les Avellanes a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. La crisi migratòria a Ceuta provoca un nou xoc entre el govern espanyol i el PP. Ara, per la situació sanitària, després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar els migrants afectats amb malalties com la sarna o la tuberculosi.
6: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
0: La ministra de Sanitat li ha respost que les competències sanitàries les té el govern de la ciutat autònoma i considera la proposta desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític, també amb les compareixences al Congrés de 8 ministres

0: a partir d'aquest dimarts. Madrid, Dani Sainz de Aja.
1: Serà la titular de defensa, Margarita Robles, la primera a compareixer dimarts al Congrés. Després ho faran els ministres de la Presidència, de Sanitat, d'Interior, d'Exteriors, de Migracions, de Joventut i d'Igualtat. Gairebé mig executiu per defensar la gestió de la crisi a Ceuta després dels intents del PP perquè ho fessin abans al Senat. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que falten moltes explicacions i per això també buscaran suports per forçar Pedro Sánchez a compareixer al Congrés. Són declaracions a Europa Press.
2: Es la primera vez que el presidente del gobierno, ante la mayor crisis que conocemos de integridad territorial de nuestro país, está en chanclas y proponiendo canciones del verano.
1: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el primer Consell de Ministres d'este inici de curs, marcat pel debat migratori. Ara bé, és l'últim any de legislatura i a Sánchez s'hi acumulen els deures, des d'uns nous pressupostos a un nou finançament autonòmic, passant per l'amnistia de Puigdemont o la crisi de l'habitatge, i tot plegat a la corda fluixa, sense suports al Congrés i assetjat pels escàndols judicials.
0: Una de les derivades polítiques de la situació a Ceuta són les crítiques del PP a Pedro Sánchez per la gestió de la crisi. Els populars acusen el president espanyol d'estar desaparegut i no cancel·lar les seves vacances a Lanzarote, un argument que torna a posar sobre la taula el debat sobre el temps de descans dels polítics. Madrid, Alba Gil.
3: Estiu rere estiu, govern i oposició discuteixen pel mateix. S'acusen mútuament d'estar de vacances quan no toca. Si l'any passat la crítica era de la Moncloa als presidents autonòmics del PP pels incendis, ara és dels populars a Pedro Sánchez per la situació a Ceuta. Ho diu Alberto Núñez Feijóo.
4: El señor presidente del gobierno está en chanclas en la playa. Continúa de vacaciones a costa de todos los españoles.
3: I ho repeteixen la resta de dirigents del partit. Sentim Díaz Ayuso, Elías Bendodo i Cuca Gamarra.
5: Sigue vacaciones con su chanclas y la maleta, el tranquilo allí.
6: Esté tumbado a la Bartola en la playa.
7: En su hamaca, con sus bermudas.
3: La realitat és que els ministres, com la resta dels representants públics, no tenen recollit el dret a vacances. Són declaracions a Catalunya Ràdio del professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre.
8: La dedicació d'un ministre és una dedicació absoluta en el càrrec. 365 dies, 24 hores al dia. I, per tant, se'l pot requerir en qualsevol moment, sigui on sigui.
3: Qui decideix quan es descansa és el president de l'executiu, a qui la llei no obliga a traslladar-se a la Moncloa per treballar.
8: No hi ha cap limitació legal per exercir les funcions de president del govern des de la seva residència estival. De fet, succeeix així en el cas del cap de l'Estat. Felip VI continua signant des del Palau de Mariment.
3: Però què passa quan hi ha una crisi? Ho explica el politòleg Toni Rodon.
9: La ciutadania espera una reacció material i una resposta concreta a aquesta crisi, però també una resposta emocional. Ser-hi present físicament, això ajuda a donar aquesta sensació que aquestes emocions s'estan prenent de forma seriosa.
3: Tot i que ser-hi físicament no és suficient.
9: S'ha de vigilar com es fa, perquè anar-hi un dia i fer una roda de premsa i després marxar i tornar de vacances i que t'enganxin amb una foto amb banyador i xancletes, doncs pot donar fins i tot la imatge contrària.
3: Però el cost electoral d'aquestes polèmiques sol ser molt limitat.
10: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'exèrcit israelià ha matat a trets un palestí de 14 anys durant una incursió a un camp de refugiats del nord de Cisjordània. Així ho informa el Ministeri de Sanitat palestí. Segons les Nacions Unides, aquest any almenys 18 menors palestins han mort per atacs de soldats o de colons israelians. A més, aquest diumenge la policia israeliana ha detingut dos israelians de 16 i 17 anys per pegar amb un pal a un palestí amb una cama amputada a la zona d'Hebron, al sud de Cisjordània. Un d'ells gravava amb el mòbil i l'altre pegava l'home amb un pal. Les imatges corren per les xarxes socials. Un dels atacants ha entrat a presó i l'altre ha quedat sota arrest domiciliari. Segons mitjans israelians, la víctima és un palestí que va perdre una cama l'any passat per trets d'un colon israelià. Segons les ONGs que operen sobre el terreny, cada dia grups de colons israelians que viuen a Cisjordània agredeixen població palestina local i els destrueixen patrimoni o conreus, i asseguren que la gran majoria d'investigacions que s'obren, el 94%, s'acaben tancant sense acusacions concretes. Tornem a casa nostra perquè les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa a les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions del metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. Els usuaris ho noten sobretot quan s'acumula molta gent que espera a les andanes per retards o incidències en el servei. Adrià Ramírez, vicepresident de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, assenyala els efectes nocius de la calor sobre la salut dels viatgers.
11: A partir de certes temperatures hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poder patir marejos, baixades de pressió.
0: Els usuaris es queixen de temperatures molt altes, especialment durant les hores de més calor.
12: En el andén es insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
13: La verdad es que cuando entras al metro está muy bien, pero a la andana es morirse.
14: La verdad que se pasa calor, se pasa bastante calor.
0: Des de Transports Metropolitans de Barcelona asseguren que han fet proves pilot de ventilació a les andanes del metro i que estan estudiant altres sistemes per rebaixar la calor. I seguim parlant de temperatures altes perquè el sector agrícola es fa més conscient que calen canvis per afrontar les jornades laborals al camp davant les temperatures extremes cada vegada més freqüents. En aquest sentit, una prova pilot a les comarques de Lleida testeja maquinària adaptada amb ombres i ventiladors i també roba específica per als temporers. Anem a Bell-lloc d'Urgell, Alba Mor.
15: L'estudi neix de la col·laboració entre el grup de salut en persones migrants i el grup de recerca de ciència participativa de l'Institut de Salut Global de Barcelona. S'ha desenvolupat durant més d'un any a través del diàleg amb pagesos, temporers, representants de col·lectius migrants i professionals sanitaris. Tot plegat per investigar solucions innovadores per protegir els treballadors de les onades de calor extremes com les que s'han viscut enguany. Miquel Úbedas, de la Càtedra d'Igualtats Socials de l'UdL, Salomó Torres, de Pagesos Solidaris, i Manel Cònsol, Pagès de Bell-lloc.
16: Cada cop hi ha més preocupació amb el sector per el tema de la fruita, però també per els treballadors i per les, com pot afectar això també a la salut de les persones. No?
17: La tendència és que cada vegada la temperatura doncs, anirà pujant i acabarà sent una eina imprescindible per poder treballar en condicions dignes.
18: Jo crec que una millor rendibilitat del treballador, treballa molt més a gust, descansant, no? Perquè la feina és pesada, però és molt diferent estar a davall del bat de sol que estar a davall de que d'un tendall, no? Mm-hmm. I a part, amb els EPIs que els han donat, també és molt més relaxat, podríem dir.
15: La idea després d'aquesta prova pilot és aplicar el mateix procés a Andalusia, un lloc de l'Estat que també depèn de l'agricultura i on es veuen afectats per l'augment de les temperatures.
0: Catalunya és la comunitat autònoma de l'Estat amb més botigues de segona mà. Segons un estudi de la Fundació Humana, n'hi ha 181 de registrades, la meitat de les quals a Barcelona. No totes les botigues del sector són iguals. Hi ha cadenes sense ànim de lucre, però també comerços particulars, sobretot de roba vintage. Aquest informe no inclou les línies de negoci de segona mà de grans empreses, com ara Zara o Mango, ni tampoc les plataformes de venda a internet o les paradetes de mercats. Joan Carles Montes, responsable de comunicació de la Fundació Humana, explica quin és el perfil habitual dels compradors de roba usada.
19: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental i aquest valor afegit sostenible de la roba reutilitzada, que també busquen un preu assequible, evidentment, la roba de segona mà és més barata que una peça de roba nova, i que també donen importància a aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
0: Els barris de Gràcia i el Raval s'han convertit en els aparadors ideals i és on més ha crescut l'oferta. Hem parlat amb el Francesco, que juntament amb el seu germà té una botiga al carrer Torrent de l'Olla. Ens ha explicat com li va el negoci.
20: De momento empezamos con baja expectativa, está funcionando mucho. De hecho, en menos de un año han abierto, yo creo, 7-8 por aquí alrededor. Y bueno, nada, estamos contentos de momento.
0: Barcelona és la setena ciutat europea amb més comerços de roba usada. La llista l'encapçala a Londres, que en concentra més de 900.
10: El temps.
0: Dani Ramírez.
21: El temps vol canviar cap a pluges i tempestes fortes, localment molt fortes, precaució.
2: perquè tenim un avís activat, especialment a la tarda i fins al vespre, per tant, vàlid a partir de les 12, 2 del migdia fins a les 8 del vespre, de tempestes fortes. Poden deixar pedra de mida grossa. Estem parlant de més de 2, 3 o fins i tot 4 centímetres. Aquestes tempestes han de començar per l'interior, Lleida, interior de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, s'han de desplaçar a la Catalunya central i, en principi, cap a la costa i al prelitoral. No plouria tant, però ho pot fer a última hora en punts de la costa Daurada, el Garraf, o també cap al Baix Empordà o la Selva, fins i tot al nord de la Catalunya Nord, al nord del Rosselló. Tempestes que poden ser fortes, més de 20 litres per metre a mitja hora, amb aquest nivell d'alerta, nivell 3 sobre 6. Les temperatures baixaran després de les pluges, les ventades, les pedregades. En general baixaran 5 graus. Ho notarem, refrescarà. Però si plou fort, amb aquests aiguats que poden deixar al llarg de la tarda més de 40, 50, 70 litres per metre quadrat, o en pedra, poden baixar més de 10 o 12 graus les temperatures.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'últim premi Ciutat de Palma de novel·la porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro. L'autor, l'escriptor Jaume Oliver, relata les aventures del protagonista en una fictícia Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil. El llibre es converteix en una crònica d'espies dins d'una ciència-ficció documentada i també versemblant. Ens en dona més detalls des de Palma, Caterina Carman Jaume.
21: Us imaginau una Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil? En Bradley, el protagonista d'Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro, ho assegura a una neuròloga de l'anomenat règim circular que l'investiga.
22: Va viure a una Palma on ha guanyat la república. Clar, les dates no quadren, però la ficció que construeix aquest home és d'alguna manera és absolutament coherent. I aquest llibre, en el fons, conta la seva vida, la vida d'aquest home, i és com una pel·lícula d'espies a una ciutat que no va existir. I sí, és un món dins un altre món. A mi m'agrada jugar amb aquest joc de miralls.
21: El protagonista agafa la mà de la metgessa i del lector i els condueix per racons i dreceres d'una ciutat desconeguda. Fascinant i creïble. Oliver la construeix a partir d'una Palma dissenyada que no se va fer.
22: Parteix d'un projecte urbanístic real de Palma que va fer en Gaspar Bennassa, que va ser el gran arquitecte modernista de Palma, que va fer un projecte d'eixample que ja els seus coetanis van dir que era utòpic i irrealitzable. Però si hagués guanyat la república, segurament Palma s'hauria semblat en aquest projecte que, com dic, era molt utòpic, que plantejava una zona verda immensa, tan gran com el centre històric de Palma.
21: Ciència-ficció per als que no els agrada la ciència-ficció, amb un final que aixeca amors i odis.
0: Un ramat de ponis participen aquest estiu en la neteja dels boscos d'Aristot a l'Alt Urgell per reforçar la prevenció d'incendis. Aquests cavalls desbrossen el bosc i, com que són petits, no fan malbé el terreny. Anem a Aristot, Joaquim Albalate.
23: Són 10 ponis de la raça Potoka, originària del País Basc, que s'han instal·lat a Aristot, al municipi del Pont de Bar, per netejar finques i sotaboscos abandonats. Rosa Galindo és la presidenta de la Fundació Miranda, que impulsa aquesta prova pilot.
24: És una raça originària del País Basc, molt adaptada i seleccionada genèticament per viure en el bosc. Aleshores, s'obren pas en les zones de massa forestal abundant amb molta facilitat i són unes grans pasturadores del que coneixem com combustible fi, és a dir, de lo que són gramínies, que és el que abunda i que augmenta el risc d'incendis més enllà de com estan els boscos.
23: Fa 11 anys que aquests ponis netegen boscos al Garraf i ara han arribat al Pirineu, un terreny on poden treballar molt bé.
24: Elles, a més, pesen poquet, són cavalls petitons, que això fa que no compactin tant el territori, que no desfacin els marges de pedra seca ni els talusos, i això les fa idònies per territoris de muntanya que solen ser molt encrespats.
23: Fins ara la valoració és molt positiva, més que amb altres animals com les vaques o les ovelles. Fan un paper fonamental per preveure possibles incendis forestals en un territori on el bosc va guanyant terreny. Agustí Porta és ramader a Aristot.
25: Tenim l'ecosistema i els boscos i els brots del poble que fa por. Som un matxero.
1: El problema d'això és que no hi ha gestió extensiva suficient per pal·liar tot aquest problema.
23: Els treballs amb aquests ponis han permès recuperar finques que portaven molts anys sense cap gestió. Ara el que cal, diuen els responsables, és més suport institucional per a aquestes iniciatives, amb menys burocràcia per facilitar una gestió forestal responsable.
0: Un grup de submarinistes escaneix el fons marí català per fer models tridimensionals d'embarcacions enfonsades. Des de fa poc més d'un any i sota el paraigua del projecte Talassa, els submarinistes organitzen immersions en diferents punts del litoral català per documentar el patrimoni subaquàtic a uns 40 metres de profunditat i amb un equip de gravació especialitzat. El director del projecte Talassa, Albert Bim, explica a l'Agència Catalana de Notícies quins objectius tenen.
4: No només és fer-lo ser per al busset recreatiu com a eina de briefing, sinó també com a eina per divulgar tot aquest patrimoni subaquàtic, tant en l'àmbit, que se diria, de ciència ciutadana, com a àmbit científic, i tota aquesta informació també poder-la tenir com un registre exacte de l'estat en què es troben tot aquest patrimoni que tenim als nostres mars.
0: Principalment la recerca se centra en embarcacions que tenen importància sedimentària, per exemple, els vaixells de pescadors. Fins ara, el grup de submarinistes n'ha documentat una vintena, la majoria al litoral de Tarragona.
10: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: De Chicago a Los Angeles, corrent. Aquest és el repte del català Enric Casacuberta per recollir fons per a la investigació contra l'ELA. L'Enric té 61 anys, és de Mollà i, aprofitant el centenari de l'emblemàtica Ruta 66, correrà gairebé 4.000 quilòmetres en finalitats solidàries. Durant uns 5 mesos, travessarà diversos estats als Estats Units en un repte que combina esport i compromís amb els afectats per l'esclerosi lateral amiotròfica. N'ha detallat els objectius a 3Cat Info.
5: Donar visibilitat a l'ELA, sobretot, perquè vaig perdre un amic i era una malaltia que em cridava molt l'atenció. Soc un amant d'aquesta ruta, eren quatre vegades, i vam contactar amb l'associació també que organitza els actes del centenari i els hi vam explicar. Doncs resulta que l'han fet acte oficial del centenari.
0: L'Enric començarà el repte el proper dissabte 29 i té previst acabar-lo el 25 de gener a Los Angeles, corrent cada dia una distància d'entre una mitja marató i una marató. Els recursos econòmics recollits aniran a la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls, entitat de referència en el suport a les persones afectades i les seves famílies.
10: 3Cat Info.
0: I abans dels esports, us expliquem que aquest dilluns fa 10 anys que un terratrèmol de magnitud 6 va deixar 303 persones mortes al centre d'Itàlia.
6: Nel bel mezzo de la notte c'è stata una scossa terribile.
0: El sisme va ser de matinada, a quarts de 4, i en pocs segons va deixar pràcticament en runes 3 municipis, Amatrice, Accumoli i Arquata d'Oltronto. A més, hi va haver desenes de rèpliques en poques hores, i molt important, es van ensorrar centenars d'edificis i desenes de milers de persones van perdre casa seva.
10: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
7: El Barça golejat l'Elx en el seu debut a la Lliga amb una victòria per 0-5. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana i Fermín ha arrodonit la golejada amb 2 gols més. Tot això en un partit en què també ha destacat Anthony Gordon amb 2 assistències de gol. Rafinha ha valorat la victòria a Movistar Plus.
25: Que el partido se hace fácil o difícil, de esto depende de nosotros, ¿no? Entonces, no que el equipo adversario nos ha facilitado, que no, porque aquí es un campo muy difícil y es un equipo que le gusta tener el balón. Pero creo que lo hemos hecho muy bien desde el principio del partido y esto nos ha facilitado.
7: La mala notícia del partit ha estat la lesió de Gavi, ja que el migcampista ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans. N'ha parlat el tècnic Hansi Flick.
26: És el genoll, però hem d'esperar. Potser ara ho veiem una mica millor que al principi, quan s'ha lesionat, però com dic, hem d'esperar, li farem proves i ja ho veurem. I think we will make a MRI
7: and then we'll see. I l'altra notícia del dia ha estat l'absència d'Alejandro Valde, que no ha entrat a la convocatòria del partit. Això sí, en acabar l'enfrontament, Flick ha deixat clar que no vol que el lateral marxi del Barça.
10: 3CAT Info.
7: I més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2 aquest diumenge i durant el partit, amb l'1-1 al marcador, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició matalassera ha respost amb una escridassada. Un Julián Álvarez que, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició matalassera damunt la gespa, doncs ell ha marxat sol, capcot, cap al túnel de vestidors, amb una imatge que després, en roda de premsa, ha justificat el seu entrenador, Diego Simeone.
3: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club, que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
7: En aquesta mateixa línia, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián es quedarà al club i s'ha queixat del comportament del Barça en declaracions al mitjà El Desmarque.
8: Es un jugador del Atlético de Madrid que siempre ha sido un jugador del Atlético de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo y que es un jugador del Atlético de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
7: I també a primera, aquest diumenge, el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. Aquest dilluns, Osasuna Llevant a 8:15 i Màlaga Deportivo de la Corunya a 10:15. Parlem ara de la segona divisió perquè aquest diumenge el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló. Tot i el resultat positiu en un camp complicat, el jugador Ton Ripoll ha afirmat que es podrien haver endut la victòria.
9: Nosaltres sempre respecte a tothom, por a ningú, hem vingut a fer el nostre partit amb les nostres eines, intentar contrarrestar-los, i crec que ha sigut un partit molt disputat en el qual, doncs, amb una mica més d'encert potser ens podríem haver endut alguna cosa més.
7: És el segon empat a 0 consecutiu del Sabadell que va aconseguir el mateix resultat al camp de l'Sporting de Gijón. Un Sabadell que s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria. I dos apunts més de futbol internacional, en aquest cas d'aquest diumenge. Ferran Torres ha debutat amb el PSG amb doblet i salvant els mobles perquè els parisencs han empatat a 2 contra el Rennes, i d'altra banda Ronald Araujo s'ha estrenat a la Premier en l'empat a 2 del Liverpool al camp del Newcastle.
10: 3CAT Info.
7: En ciclisme, aquest dilluns se celebra la tercera etapa de la Vuelta, un recorregut de 174 quilòmetres amb inici a Grossa-Nauda i final al port de segona categoria de Font-Romeu. A més, aquesta etapa comptarà amb un port de primera categoria. Aquest diumenge, a la segona etapa, victòria per al ciclista del Visma, Matthew Brennan, que ha superat a l'esprint el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha estat tercer. L'eslové ha mantingut el liderat a la general, amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. El ciclista de Sant Quirze del Vallès, Pau Miquel, ha valorat el seu segon lloc en declaracions a Televisió Espanyola.
11: Sí, bueno, la verdad que no he visto qué ha pasado desde abajo, ¿eh? Yo iba ahí en mis cosas, en mi posición, he ido remontando y, bueno, un segundo que sabe un poco amargo, la verdad.
7: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar una possible victòria en aquesta Vuelta. I fem un apunt de bàsquet, perquè aquest dilluns el Barça commemorarà el centenari de la creació de la seva secció amb un acte a les 12 del migdia.
10: L'actualitat esportiva a fons.
7: El pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat aquest diumenge la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, al davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i George Russell, que han completat el podi. La cursa ha estat marcada per l'accident de Max Verstappen a la primera volta, que ha fet que sortís la bandera vermella i que la cursa estigués aturada molts minuts. I també motor, el català Àlex Palou no s'ha proclamat campió de la IndyCar. Aquest diumenge tenia la primera oportunitat al Gran Premi de Washington, però la cursa no li ha anat gens bé. Palou ha acabat 20è i, a més, el seu màxim perseguidor Kyle Kirkwood ha guanyat la cursa. Així tot, Palou encara té 3 curses més per rematar la feina.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: En handbol, aquest dilluns es disputaran les dues finals de la Supercopa de Catalunya, totes dues al pavelló municipal de Calella. A la masculina tindrem el primer duel català de nivell a Sobal entre el Barça i el Granollers a 9:15 del vespre. I per la seva banda, el Granollers i el Lleida jugaran la final femenina a 6:45. En tenis, el francès Artur Fis ha guanyat el Masters 1000 de Cincinnati en derrotant 3 sets el nord-americà Francis Tiafoe, i l'etíop Yomich Kejelcha ha batut el rècord del món de la mitja marató en una cursa disputada a Buenos Aires amb un temps de 56 minuts i 51 segons.
10: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
12: Bona nit, us informa en Alfonso. Després de les inundacions d'aquest cap de setmana, Protecció Civil manté l'alerta per les pluges intenses que s'esperen aquest dilluns a moltes comarques de l'oest i el nord del país. Les tempestes, localitzades sobretot al Prepirineu, al Pirineu i a Ponent, poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i de pedra. El Servei Meteorològic de Catalunya avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i que l'episodi s'agreujarà a partir de les 2 del migdia i fins ben entrada la matinada. Protecció Civil demana extremar les precaucions i recorda que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs, encara que no portin aigua, perquè les crescudes, diu, poden ser sobtades. Més notícies. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres al mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar. Elena 340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, al Tarragonès, en declaracions a 3CAT Info.
13: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors. Llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
12: El govern torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball al monestir de les Avellanes, a la Noguera. Entre els reptes més destacats hi ha els problemes de Rodalies i el conflicte obert amb el sector educatiu, amb una vaga convocada per al primer dia de curs. Aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, vol forçar també la compareixença de Pedro Sánchez. N'ha parlat a Europa Press.
14: Es la primera vez que el presidente del gobierno, ante la mayor crisis que conocemos de integridad territorial de nuestro país, está en chanclas y proponiendo canciones del verano.
12: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home la matinada de dissabte a la Ràpita, al Montsià. La policia va rebre un avís que hi havia una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi van arribar, van trobar un home ferit per una punyalada. Rècord de traduccions de llibres escrits en català. L'any passat es va batre una nova marca amb la traducció de 385 originals, la xifra més alta d'aquest segle. Segons Izaskun Narretxe, directora de l'àrea de literatura de l'Institut Ramon Llull, el creixement ha estat sostingut durant la darrera dècada. En declaracions a la CN, Narretxe afegeix que encara hi ha camp per córrer i que aquestes xifres reflecteixen una bona salut de la literatura catalana.
15: Encara ens falta molt per tocar sostre. Nosaltres tenim el més important, que són els escriptors i les escriptores que produeixen aquests llibres, que escriuen aquests llibres, perquè si no tinguéssim això, les institucions i el mateix sector no podrien fer res. Per tant, partim d'una bona salut de la nostra literatura.
12: Encapçala el podi en castellà amb 128 llibres traduïts, seguit de l'italià i el portuguès. Tot i que es tradueixen tots els gèneres, la literatura infantil i juvenil acumula gairebé la meitat de les traduccions. Esports, victòria clara del Barça al camp de l'Elx. Ha guanyat 0-5 amb gols de Rafinha i Fermín, que n'han marcat dos cadascun, i Adeyemi. Gavi s'ha lesionat a la primera part. Pel que fa a l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez s'ha endut una xiulada de bona part de l'afició quan ha sortit a jugar als últims 25 minuts de l'empat a 2 contra el Villarreal. Al final del partit, el davanter argentí, pretès pel Barça, ha marxat tot sol a vestidors i no s'ha unit a la resta de la plantilla, que s'ha quedat a la gespa a reconèixer el suport de l'afició. Després del partit, el tècnic Simeone ha explicat que fer que Julián marxés tot sol ha sigut una decisió del club. També aquest diumenge, a primera, Getafe 1, Racing de Santander 0. A segona divisió, empat a 0 del Sabadell al camp del Castelló. Els catalans han sumat dos empats en les dues primeres jornades de Lliga. En ciclisme, victòria a l'esprint de Matthew Brennan a la segona etapa de la Vuelta amb el català Pau Miquel II. Aquest dilluns, primera final de muntanya a Font-romeu.
10: Fins aquí les notícies.
16: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
10: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
16: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Catalunya Ràdio i ICAT. Units per la música.
1: Boníssima tarda, trapelles, com esteu? Doncs jo estic contenta, feliç i emocionada perquè ahir va ser el millor dia de l'any. I per celebrar-ho, clar, avui toca parlar d'amor al programa més trapella. Així que prepareu-vos per escoltar i gaudir de les millors cançons d'amor, però també per parlar-ne. I com sempre, també tindrem sorpreses i convidats molt especials. Així que pareu bé l'orella, obriu el cor i comencem el programa més romàntic de la temporada.

Les cançons d'amor tenen alguna cosa especial. Aconsegueixen que una emoció íntima es converteixi en universal. Allò que potser només et passa a tu, de cop sona en una cançó i t'adones que algú, en algun lloc, ho ha sentit exactament igual. I això connecta moltíssim. Potser per això l'amor és tan present a la música, perquè és un llenguatge que tothom entén, encara que cadascú el visqui a la seva manera. I sí que és veritat que moltes cançons d'amor juguen amb la intensitat, emocions molt grans, i potser no totes les històries són així a la vida real. Però també és bonic que existeixin aquests espais on tot es pot sentir més fort. La música té aquesta capacitat d'amplificar el que vivim.

També hi ha cançons que no necessiten grans paraules per parlar d'amor. A vegades és un detall, una mirada, un moment compartit, i aquestes històries més petites també tenen molta força, perquè ens recorden que l'amor no sempre és èpic, sinó que sovint es construeix en coses molt senzilles. I potser és per això que, amb els anys, les cançons d'amor han anat canviant tant i cada cop hi ha més maneres d'explicar-les. Històries més reals, més diverses, més sinceres. I això és positiu, perquè amplia la manera com entenem les relacions. Ja no hi ha una sola forma d'estimar i la música ho reflecteix.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa en Alfonso. Aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, vol forçar també la compareixença de Pedro Sánchez. N'ha parlat a Europa Press.
2: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integritat territorial del nostre país, està en chanclas i proponiendo canciones del verano.
1: Feijóo també demana confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties. El Ministeri de Sanitat ho troba injustificat i excessiu i recorda que la salut pública és competència de les comunitats autònomes. Més notícies, Carola Gil.
3: L'alerta per pluja intensa continua aquest dilluns amb diversos focus localitzats al Prepirineu i Pirineu i a Ponent. Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat davant la previsió de tempestes que poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i pedra. El Servei Meteorològic també avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i que l'episodi s'ha d'agreujar a partir de les 2 del migdia i fins ben entrada la matinada.
1: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky diu que Vladimir Putin planeja allistar 300.000 nous soldats per lluitar contra Ucraïna després de les eleccions russes. En un acte a Kiev, amb motiu del Dia de la Independència d'Ucraïna, Zelensky ha reiterat davant dirigents bàltics i nòrdics la voluntat de